0: Dimarts arrenca la primera semifinal Barça-Tenerife i dimecres la segona València-Joventut.
1: Clara victòria de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Real Madrid. Pérez ha comparegut davant dels mitjans abans fins i tot que es fessin públics els resultats oficials i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. El mandatari blanc ha obtingut més del 60% del suport en una jornada en què el seu rival, Enrique Riquelme, s'ha queixat d'irregularitats amb el vot per correu que han fet que s'anul·lessin centenars de paperetes de la candidatura de Florentino Pérez.
0: El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol després d'imposar-se per 17-37 al Bidasoa. És la 30a Copa de la seva història i la 13a consecutiva.
1: L'Europa ha eliminat del play-off d'ascens a segona divisió. Els graciencs han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta.
0: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100 del pilot de Cervera, que ha estat el més ràpid per davant de Pedro Acosta i de Pecco Bagnaia.
1: L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets.
2: Fins aquí les notícies.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: Que m'he comprat un armari.
5: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
4: Sí. Sempre anava a burra.
6: Una burra, els penjadors.
4: Sí. Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, eh, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
6: No! Home, és que el tardis d'alta baix del balcó, eh?
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. Tenim uns dijous a les 12 del migdia.
2: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Aquests dies que celebrem el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, és curiós descobrir quins eren els seus costums a taula. Es veu que Gaudí era de menjar poc, escàs, i era un fanàtic de les hortalisses. Una dieta senzilleta, frugal, sense excessos i amb poc o gens de carn i peix. Àpats pràcticament vegetarians. Segons recullen alguns dels seus biògrafs, un dinar tipus gaudinià podia ser verdures crues i triturades o una amanida amb oli del bo, una mica de llet i un grapat de fruits secs i aigua, sempre aigua. Un menú que contrastava realment amb les cartes dels millors restaurants de Barcelona que es veu que havia freqüentat quan era més jove. Fins i tot en això anava a contracorrent perquè, òbviament, en aquella època, finals del XIX i principis del XX, no era pas tendència ser vegetarià. Darrere de tot això, una salut una mica delicada i la creença que, evitant la carn, notaria el cos més lleuger i tindria la ment més enfocada en la seva obra. Ora et labora i menja poc. I ben pensat, algú podria dir que avui Gaudí seria exemple d'allò que tantes vegades prediquem: menjar molta fruita i verdura i reduir la carn. Però no sempre era exemplar el gran arquitecte català. Es veu que també feia dejuni sense control d'aquells que tan sovint desaconsellem. Atropellat pel tramvia, a Gaudí se'l va trobar amb un grapat d'avellanes a la butxaca. Esperem que de Reus.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jubany, ben tornat, benvingut, què tal?
2: Molt bé, gràcies. Bé. Estava pensant que la meva dieta no és gens gaudiniana.
1: No és gens gaudinià, tu.
2: És que això de les... Has dit verdures crues? Verdures crues triturades.
1: Bueno, ho hem llegit en diferents llocs. Sí. Jo anava a posar crema de verdures, però clar, per fer una crema les has de coure.
2: Una mica.
1: Però no, perquè es veu que si menjaves tot cru, doncs tot millor, segons Gaudí, eh?
2: Bé, avui en dia hi ha els crudivagans, no?
1: Sí.
2: Els crudivagans.
1: Doncs mira, per aquí devia anar. També. No, perquè no veia llet. Llavors ja no hagués sigut vegà, clar.
2: I després hi ha els que fan el dejuni intermitent.
1: També,
2: no? Que pel que has dit també ho feia.
1: També ho feia tot.
2: Que era un nutricionista avançat al seu temps, també. A part d'un arquitecte avançat al seu temps, nutricionista avançat al seu temps.
1: Sí. Bé, a qui convidem avui al restaurant caníbal?
2: Doncs mira, avui hauríem de començar convidant en Jaume Subirós, del Motel Empordà de Figueres. Ja n'hem parlat en altres ocasions d'ell. Però és que aquesta setmana ha rebut el Premi Nacional de Cuina Tradicional que dona l'Acadèmia Catalana de Gastronomia.
1: I tant! Moltes felicitats en Jaume Subirós, que a més aquest any, mira, està d'enhorabona perquè fa allò una doble efemèride. El Motel Empordà, que és el seu restaurant, i el restaurant de la família Subirós, ha celebrat 65 anys d'història i també 100 anys del naixement de Josep Mercader, que va ser el fundador del Motel.
2: I bon moment per recordar que Mercader va ser el primer gran modernitzador de la cuina catalana. Ell va capgirar i simplificar la cuina tradicional, quan la cuina catalana era estovalles de quadres, estofat de faves, botifarra amb mongetes. Mercader hi fa una amanida de favetes a la menta, una mousse d'escalivada...
1: Uns plats ja que formen part de la història de Catalunya gairebé. A més, aquesta doble efemèride l'han celebrat amb una festa amb tot de clients i amics, una cosa molt, molt emotiva.
2: I el dia dels Premis Nacionals es va recordar que Jaume Subirós havia estat guardonat per, llegeixo, la seva trajectòria exemplar al servei de la cuina tradicional catalana, del producte, del mercat i de l'hospitalitat entesa com a valor essencial.
1: I sí, nosaltres vam coincidir amb ell aquests Premis Nacionals de Gastronomia amb el senyor Subirós i li preguntàvem a mi per què. Per què, si encara algú no li queda clar, el Motel Empordà és tan important, no?, el que va passar allà, i això ens deia.
3: El Motel va significar un projecte nou a l'entrada de Figueres, diguent Motel, perquè el concepte era que la clientela que venia d'Europa fes una nit al Motel i llavors continués el viatge cap a Espanya, no? I llavors aquest concepte va anar arreglant amb la cuina del seu Mercader i ell va recrear aquesta cuina nova en catalana amb un camí que dura fins ara, per tota temporada, i seguir el límit del temps que toca posar la cuina. En aquest moment, quasi que apostaria per un per uns moixernons que fem amb una carbonara posat al dia, i que és genial, és sensacional.
1: Moixernons amb carbonara, doncs sí, ara mateix faríem una cullerada. Sí. Escolta, també hem de felicitar, òbviament, els altres premiats a la gala dels Premis Nacionals de Gastronomia, que, com dèiem, doncs, s'ha celebrat aquesta setmana al Palau de Pedralbes, a Barcelona.
2: Doncs mira, altres premiats, en Raül Balam també ha rebut aquesta distinció en la categoria de Gastronomia d'Autor per la seva trajectòria. El Premi Cap de Sala 2026 se l'endú Patrícia Sierra, de la Granja Helena de Barcelona, per la seva manera d'entendre la sala com un espai d'acollida, rigor i proximitat, i pel paper del vi com a llenguatge imprescindible de l'experiència gastronòmica.
1: A la Patrícia Sierra també ens la vam trobar al Palau de Pedralbes i ens explica això, no?, com de particular és servir en un restaurant com la Granja Helena.
4: Crec que nosaltres tenim molts hàndicaps, no? És un local petit, sorollós, les taules estan juntes, o sigui, tenim moltes coses que dius, hòstia, a priori hi ha gent que arriba i diu, oh, però després compensa el factor humà, no? Dir un servei proper, professional però distès, no? Que et sents com a casa.
2: El Premi Revelació 2026 ha sigut per la Laia Coma, del restaurant Mare de la Font de Solsona, i el Premi Néstor Luján 2026 ha sigut per la Trinitat Gilbert, per l'obra Els aliments que mengem, al detall, que combina divulgació rigorosa, cultura gastronòmica i criteri periodístic. I deixa'm afegir també que aquest any la gala de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia ha sigut un homenatge a Carles Vilarrubí, que va morir a finals de l'any passat en reconeixement de la seva contribució decisiva a la projecció de la gastronomia catalana.
1: Un homenatge emotiu i felicitats especials a Trinitat Gilbert, perquè és de les nostres, vull dir, és del nostre equip, de l'equip dels periodistes. I si ve en Jaume Subirosa, que el convidem?
2: No sé si ens podríem atrevir a fer-li un bacallà amb mussolina d'all.
1: Home, doncs potser d'entre tots o l'amanida de favetes.
2: També,
1: aquesta és més també, fàcil, també, perquè mira, sí, tot cru, com el Gaudí, i adeu, adeu.
2: Doncs va.
1: Qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
2: En Carles Porta.
1: Carles Porta, ui, coses passen... Bueno, si ve ell, malament.
2: És que hem de parlar de vísceres.
1: Ah.
2: Sí, alerta, perquè això és xulo. Demà dilluns es fa Igualada la primera edició del Fòrum de les Vísceres de Catalunya, i durant tot aquest cap de setmana tota mena d'activitats a la capital de l'Anoia.
1: Sí. Molt xulo, això, eh? Estem parlant de gastronomia en tot moment, eh?
2: Sí, vísceres, però des del punt de vista gastronòmic. El cas és que hi ha una associació que es diu Bada Foodies, que vol reivindicar la cuina de les vísceres com a part del patrimoni gastronòmic català, cuina humil i moltes vegades està vista amb una mica de recel.
1: Sí, sempre ha format part del nostre receptari tradicional, però malauradament la veritat que a les cases cada vegada es cuina menys, eh?
2: Sí, la trobada es farà a l'Adoberia Vella d'Igualada. No és un lloc qualsevol, allà temps enrere es veu que els curtidors de pells integraven les vísceres a la seva dieta, doncs fent evident aquest vincle entre territori, ofici i la cuina popular.
1: Mm.
2: Tu hi seràs, oi, Paula?
1: Sí, jo hi seré.
2: Igual que en Salvador Garcia-Ros, en Jordi Vilà, el Marc Pérez de la Sosenga, la Carlota Clavé de la Gormanda, la Judit Càlix de la revista Cuina.
1: Sí, és dilluns, és mal dia, t'anava a dir, vine, si pots, que serà molt interessant, però no ho sé. Qui vulgui venir, que vingui i pugui. A què convidem en Carles Porta, si és que ve al restaurant Caníbal?
2: Doncs li haurem de fer alguna cosa de vísceres. No sé si el sang i fetge li agradarà.
1: Sí, o sang amb ceba, boníssim.
2: Sang amb ceba, també.
1: Boníssima. I encara tenim un últim convidat.
2: Mira, aquest t'agradarà, que vingui en Gareth J. Holland.
1: No tinc el gust. Home, qui és el Gareth?
2: El bo d'en Gareth. És un investigador de la Universitat de Cambridge que, després de portar a terme diversos estudis, ha demostrat que quan ens posen a un plat o una quantitat de menjar més gran del compte, podem arribar a menjar fins a un 50% més del que ens vindria de gust.
1: Oh, o sigui, com aquella necessitat irracional, una mica, sí. No tens gana, però tant se val, que tu has d'acabar tot.
2: Ah, exacte. Ja. Hi ha molts estudis que intenten definir què ens condiciona més a l'hora de consumir més aliments del que ens interessa. I s'ha demostrat que el que més influeix és que ens serveixin una quantitat gran de menjar. No sabem menjar només el que necessitem. Això vol dir que podem ingerir fins a un 50% més del que el cos ens demana.
1: És molt.
2: Per a què serveixen, doncs, aquests estudis, a banda de per comentar-los en aquest programa? Doncs segur que les empreses alimentàries en saben treure bon
1: profit. Reddit. Sí. Aquí convidem aquest bon home.
2: No sé, fem un experiment, li fem un arrosset, però ni servim, no sé, un plat gegant. A veure quan se'n menja.
1: Si més del 50% del que necessita. Doncs ja els tenim a tots aquí al restaurant Caníbal, al Gareth a Holland, el Carles Porta i Jaume Subiró, sempre convidat. I la Dolors, que ja
2: la
1: ve,
2: Dolors, va. La Dolors. Hola, Dolors.
5: Bon dia, ben trobats.
1: Què tal?
5: Com aneu de gana?
3: Bé.
1: Sempre.
5: Avui hem preparat una amanida de favetes amb pernil d'escriptor gironí. Mm. Molt refrescant. Un fricandó que fem amb carn de director de cinema. I per postres us servirem un pastís tatén amb crema de llet de pastisseria.
3: Oh, sí, sí, sí, sí.
5: I per començar, us podem oferir una grellada de verdures amb un romesco de primavera que fem picant una nutricionista i un cuiner.
1: Mm.
5: Una lasanya amb sofregit de pianista o bé lletons de bisbe a la brasa. Què us ve més de gust?
1: Ai.
2: Jo, la grellada, què? Aquesta amb el romesco de nutricionista.
1: Ho dius per dir, perquè no ho farem en homenatge a Gaudí, potser, no?
2: Ah, sí, clar.
1: No, allò de les verduretes i el romesco.
2: Sí, sí, sí, la grellada.
1: No pas per tu, sinó per Gaudí.
2: Sí, sí, sí.
1: Vinga, això.
5: De seguida, la grellada amb romesco de nutricionista i cuiner.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
6: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. He vist evolucionar molt les cuines, el que és dietèticament està molt controlat i molt perfecte. I de cuina, doncs, bueno, hi ha dies millors, dies regulars. Tenim que tenir en compte que estem en un hospital, no venim aquí a menjar i a disfrutar del menjar. I també tens una cosa en compte. Estàs malalt, no tens tanta gana. I jo el trobo bastant bé.
7: Bueno, jo el menjar i el sopar ho trobo que és per la gent que està aquí a l'hospital. Sense sal, per l'atenció. A mi és que em costa molt de menjar així. Però bueno, és varietat i això ho trobo que està molt bé. N'hi ha dies que està més bona que altra, però bueno, se pot menjar.
8: La Catalina i la Cristina són pacients de l'Hospital Trias i Pujol de Badalona. I Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030.
9: A todos nos ha pasado que estando convalecientes en un hospital o acompañando a una persona que está en esa situación, pues nos ha chocado que la alimentación en muchas ocasiones que recibimos en hospitales pues no corresponda con el tratamiento que estamos recibiendo. Creo que hay un clamor social por esta cuestión y que no se entiende que en lugares donde somos especialmente vulnerables, como en los hospitales o en las residencias, pues la alimentación que recibamos no esté a la altura de los cuidados que requerimos. Igual que hicimos con los comedores escolares, vamos a garantizar el derecho a una alimentación digna en todos los hospitales y las residencias del país.

0: Doncs ara estem a la planta menjo, que és la planta menys maca de l'hospital, però que és imprescindible, perquè és on està la bugaderia, la cuina, els vestidors, la gent de manteniment. I ara anirem a la cuina terapèutica, de les úniques, o per no dir l'única, a Catalunya.
1: Som a l'Hospital Trias i Pujol de Badalona, on ens espera Mariona Martín, nutricionista clínica del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital.
2: Bon dia, Mariona.
3: Bon dia.
2: Què tal? Com estem?
3: Molt bé.
2: Escolta, explica'm on som.
3: Som a la cuina terapèutica de l'Hospital Germans Trias i Pujol, que és una cuina especial per treballar amb els pacients totes les receptes i tots els consells dietètics que donem.
2: Uh-huh. Es diu RutiChef, veig.
3: Sí, i fem tallers de moltes patologies diferents. De persones que han tingut un infart, de persones que tenen disfàgia, de persones amb problemes al ronyó...
2: Uh-huh. I és una cosa única, em sembla. No sé si m'atreviria...
3: A la resta d'hospitals no n'hi ha cap d'aquest tipus de cuina i és com un valor afegit que té el Germans Trias.
2: Que bé. Ah, seiem, si et sembla, Mariona. Mariona, ara sentíem el ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, el Pablo Bustinduy, i déu-n'hi-do, això ho deia fa un any, i era com molt contundent, no?
3: Bueno, és veritat que realment cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals, perquè parlem del nostre hospital aquí, els Germans Trias, però realment a la resta de Catalunya o a la resta d'Espanya poden haver-hi força mancances. Sí que hi ha hagut un període molt, molt gran on no s'hi ha destinat gens de recursos i es nota quan es té en compte que l'alimentació és un punt clau per a un pacient que està ingressat i quan arriba la safata amb el menjar a vegades és l'única alegria del dia. Si a més això no està a l'alçada, com deies, no, doncs no ajuda a millorar a nivell clínic, ni a nivell emocional, ni a cap nivell.
2: Sempre ha tingut una certa mala fama, no? Pensem, menjar a hospitals, ui, es menja malament.
3: Exacte, fins i tot es diu, ui, aquesta és una dieta d'hospital, no? Ah, quan algun àpat, sí, total.
1: El govern espanyol impulsa un nou reial decret d'alimentació saludable als hospitals, residències i centres sociosanitaris. Entre les diverses mesures, redueix a 3 les racions de carn de la setmana, limita els fregits i exclou totalment els ultraprocessats dels menús infantils.
3: En un hospital, no, a diferència de casa, sí que la proteïna és importantíssima cobrir-la. No, no pot ser, o no podem dir que en general sigui més d'origen vegetal i llavors treure valor al que és la proteïna animal, o no podem reduir lactis, però realment potenciar els llegums quan algú està ingressat, està en un llit immobilitzat, on té més problemes a l'hora de, no, si tinc flatulències, comparteixo habitació, i a més, tenint en compte moltes restriccions associades al motiu d'ingrés, potenciar la llegum en aquest aspecte no és factible. El pacient, un, o no s'ho acabarà menjant,
2: ja.
3: O dos, no arribarem a cobrir les necessitats proteiques amb la seva qualitat nutricional, no? No és el mateix dir quantitat de proteïna que qualitat d'aquesta proteïna, no? Per tant, és bastant estricte dir que només 3 racions siguin de carn, tot i que també inclou peix i ou, eh? I entre peix, carn i ou sí que podem arribar-ho a cobrir.
2: Un altre punt important, jo crec que per vosaltres els nutricionistes importantíssim, és el tema dels ultraprocessats. Hauríem d'anar al zero...
3: És bastant, no és agosarat, però com, és com molt estricte dir que, per exemple, en un menú infantil d'un hospital no pot haver-hi cap ultraprocessat.
2: Val.
3: Quan pensem, per exemple, en un nen que igual s'està 3 i 4 setmanes, no? Que a vegades, sobre el paper, està molt bé escriure les coses, fer-ho al màxim d'equilibrat, de sostenible, d'ecològic, però la realitat pràctica, què acaba passant? Doncs que aquest nen igual li porten el menjar de casa.
2: Ja.
3: Perquè realment...
2: Es pot fer això?
3: No és el que aconsellem. Ah. No? Per tema seguretat alimentària, per saber què cobreix el pacient, per si hi ha intoxicacions. Dir un 0% d'ultraprocessats o restringir-lo a 2 per setmana en adults, penso personalment que és força estricte.
2: Clar, sí. Ultraprocessats, pensem, podríem incloure una galeta...
3: Per exemple, o fins i tot el Real Decret descriu que només podran haver-hi iogurts naturals, ni tan sols de sabors. És força estricte. Fer-ho a diari no, però tenint en compte una freqüència de consum raonable i saludable, no hi veiem.

0: com a reduir el malbaratament, no?
1: Hi ha un altre aspecte que preparant aquesta entrevista ens ha sorprès moltíssim, que són aquests estudis recents que assenyalen que als hospitals hi ha entre un 20% i un 50% de pacients desnodrits, no? És una xifra realment que impacta, vaja, a nosaltres ens ha impactat.
0: És molt alta, i si parlem de gent gran, major de 70 anys, parlem ja de més d'un 30%, no? Ja. És a dir, un de cada quatre persones de majors de 70 anys té risc o està en desnutrició, no? És un percentatge altíssim.
1: Què vol dir, per cert, que una persona estigui desnutrida?
0: Que estigui desnutrida o tingui risc significa o que està menjant molt poc o que ha perdut molt pes, que a vegades una malaltia et fa perdre la gana i perds pes de manera involuntària, sempre és involuntària, o que pel que sigui, per exemple, un tumor orofaringi no a la boca fa que no puguis menjar, per tant necessites una sonda. No? Llavors és que tens risc nutricional o de desnutrició. També preguntar, i amb tres preguntes a vegades tenim el cribatge fet. Per tant, realment hi ha estudis ja que demostren que invertir en tot aquest aspecte millora i estalvia milions a cada hospital. És invertir diners en l'alimentació perquè al final acabi repercutint també en aquest estalvi.
1: Clar, això pensava, més nits a l'hospital... Més euros diners, invertits,
0: exacte,
1: que costa cada pacient.
0: Clar,
1: és clar. I que tornem una mica on havíem començat, aquesta idea de convertir el menjar en una eina terapèutica més, no?
0: Total, que ens ajudi això a la seva cura, a la seva millora, que se'n vagi aviat a casa a fer aquesta educació també dietètica.
1: Doncs moltes gràcies de veritat a Mariona Martín, dietista, nutricionista clínica del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Germans Trias i Pujol a Badalona, aquí on estem. Nosaltres ara, de fet, a Mariona marxem a l'Hospital Vall d'Hebron i jo crec que allà podrem copsar molt bé
0: la dificultat,
1: aquesta complexitat. Tot el que... Moltíssimes gràcies, de veritat.
0: A vosaltres.
1: Mariona, una abraçada.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Adéu.
2: Sortim de Badalona i enfilem cap a l'Hospital Vall d'Hebron, a Barcelona, que acull l'única cuina d'hospital a Catalunya amb treballadors públics.
1: Bon dia, Patricio.
3: Hola, bon dia.
1: Com estem?
3: Molt bé, encantat de tenir-vos aquí.
1: Déu-n'hi-do, Dèiem, la Vall d'Hebron és un tros d'hospital,
3: És un dels més grans d'Europa, sí. És una ciutat sanitària sencera. Potser som més de 10.000 persones.
2: Patricio Molina és el cap de cuina del Vall d'Hebron, on hi treballa des de fa prop de 20 anys.
1: Tenim l'edifici, l'imponent edifici central de la Vall d'Hebron aquí a mà esquerra, i ara caminarem. Per què? On està la cuina? Està soterrada? On
3: la
1: està?
3: Cuina, sí, està a la planta menys 1. Acostumem a tenir les cuines al soterrani.
1: Ara entrem per aquesta porta?
3: Entrem
1: Patricio,
3: per aquesta porta.
1: Sí? Perfecte, doncs tu ens guies.
3: I aquí girarem a l'esquerra.
1: Molt bé.
3: Aquí el passadís.
1: Bon dia.
3: Una mica fosc, fa una miqueta de por, sobretot si vens a les 6 del matí.
1: Ai,
3: que no hi ha ningú.
1: Que és l'hora que deus entre tu.
3: Sí, sí, a 6 i mitja. Sí, 6 i mitja.
1: 6 i mitja, Ara són baladís, estem gravant això sobre a vora les 11 del matí. Em sembla que veurem emplatar el que els...
3: Sí, a les 11, 11 i quart començarem la cadena d'emplatat.
1: I això és el que menjaran, encara que pugui semblar una mica estrany, al cap més o menys de dues hores els pacients.
3: Sí, sí, perquè clar, la cadena d'emplatat dura unes dues hores precisament. I bueno, després aquest menjar... Passem per aquí, sisplau.
1: Sí.
3: Aquest menjar serà regenerat perquè es doni a la temperatura adient. Donem de menjar aproximadament a unes 900.000 persones i alguns d'ells estan aquí a General, amb la qual cosa distribuïm directament amb ascensors, però d'altres estan en altres centres, com són materno-infantil o traumatologia, i ho repartim amb aquests carros.
1: Uh-huh.
3: Aquí entrem pel moll i aquí ja començaríem a entrar en el que és la cuina pròpiament dita. Aquí tenim les marmites aquestes... que, com veuràs, som bastant imponents.
1: Ostres!
3: Aquí veus un bon brou de pollastre.
1: Un bon brou, ja. Té molt bon aspecte, això. Sí, sí. Quants litres caben aquí de brou?
3: Pues això deu ser uns 400 litres.
1: 400 litres. Ah, pollastre, pastanaga i veig, alguna altra cosa deu haver, però queda enfonsada.
3: Mira, gallina, carcanada, pastanaga, ceba, porro, també ossos de vedella... i alguns quarts de pollastre.
1: I entenc, si no vaig errada, que cuineu sense sal.
3: Cuinem
1: tot això
3: sal.
1: És sense sal,
3: Correcte. Aquells pacients que poden consumir sal per la seva patologia, se'ls proporcionen sobrets de sal que es poden afegir al menjar.
1: Uh-huh.
3: I aquí veiem la cadena d'emplatat ja llesta per començar. Amb carros de bany-maria per mantenir la temperatura per

0: sobre dels 60-65 graus. Cadascun dels carros hi haurà un auxiliar d'hoteleria que quan passin les safates per aquí mirarà la targa i si porten el plat que ells tenen, en aquest cas, per exemple, aquí hi ha uns macarrons, si la persona porta uns macarrons a la targa,
1: sí,
0: doncs li serviran. Si no, doncs passa de llarg i la següent persona li posa el menjar que toqui. Sí que hi ha una mecanització darrere de tot aquest sistema. Fem servir un sistema de gestió de dietes que es diu COCUS, que funciona per tags, per etiquetes, de manera que cada pacient té una sèrie d'etiquetes, al·lèrgica no sé què, intolerant a la lactosa, etc. I cada ingredient té també una sèrie d'etiquetes. Llavors, és impossible que es combinin dos etiquetes incompatibles, per exemple, un al·lèrgic a la vedella, doncs mai no portarà un plat que porti vedella. El mateix sistema automàticament ja ho impedeix.
1: Mm-hmm.
0: Aquí el moment de l'emplatat és tot manual.
1: Quantes dietes diferents podeu arribar a servir aquí a Vall d'Hebron?
0: Doncs mira, de dietes diria que tenim més de 400.
1: Uau.
0: Que això no vol dir que les servim cada dia totes.
1: Clar.
0: Hi ha algunes que són inferiors al 0,1%.
1: Ara veiem moviment, és un moment de força moviment a la cuina. Quanta gent esteu treballant aquí dins en aquesta cuina?
0: En aquest moment tenim 40 auxiliars, 10 cuiners i devem tenir 7 dietistes.
1: T'anava a dir, avui què menjaran els pacients ingressants a Vall d'Hebron, però no sé si pots fer un menú estàndard o com, perquè, clar, tantes dietes diferents, no?
0: Ho podem intentar.
1: Sí? A veure, què hi ha per dinar?
0: Què és el que menjarà la dieta basal? La dieta basal avui menjarà uns macarrons amb verduretes i un peix amb ceba i tomàquet. I de postre, doncs una peça de fruita i, segons com, un iogurt.
1: Ara pensava, Patricio, als aliments, no? És a dir, treballeu sempre en producte fresc, hi ha coses que són congelades...
0: Tant de bo fos tot fresc, no. No ens ho podem permetre.
1: Sí, ja.
0: Treballem amb alguns productes frescos, com, de fet, treballem amb totes les carns fresques. Treballem amb... Havíem treballat fins fa molt poc amb peix fresc, però ara estem treballant una altra vegada en congelat per una qüestió de preu. I treballem amb moltes verdures congelades, també, o de cinquena gamma. És un mix.
1: Anem a veure les safates, si et sembla. Són safates de...
0: Diria que és policarbonat.
1: Ahà, de color així com beix podríem
0: sí
1: dir. I ens explicaven a Can Ruti, no?, aquesta idea d'humanitzar el menjar.
0: Al final són els dos objectius que tenim. El primer objectiu sempre és no fer mal, és a dir, que cap de les coses que subministrem al malalt li pugui sentar malament o li pugui generar una complicació. Satisfer les seves necessitats nutricionals i l'últim objectiu, però no menys important, és el plaer, o sigui, donar-li una experiència satisfactòria integral.
1: I a tot això, Patricio, deus estar al dia segur. Tenim sobre la taula aquest nou reial decret llei impulsat pel govern espanyol per millorar, diguéssim, la qualitat de, no, del menjar d'hospital, el tema dels ultraprocessats.
0: Al final és que els productes ultraprocessats són més econòmics. Això és així. És fàcil caure la tentació de fer-los servir. Aquest reial decret, que està sent polèmic per diversos motius, sí que és cert que una de les millors coses que fa és reduir el número d'ultraprocessats. És complexa. Hi ha moltes coses en les que haurem de treballar per arribar a lo que es demana, si s'aprova, tal com està ara mateix, l'esborrany.
1: Ja.
0: Si vols venir amb mi un moment...
1: Sí.
0: Nosaltres el que intentem és fer una cuina el més natural possible dintre de les possibilitats econòmiques que tenim. Sí, de la mateixa manera que et dic que aquest dematí, doncs, igual hem donat una magdalena, recordo, demà, per exemple...
1: Sí?
0: Donem aquest pa de pessic,
1: vale,
0: que us he deixat fet uns talls aquí per si el volíeu tastar.
1: Home, mira.
0: És un pa de pessic de pastanaga. Això és completament natural i amb una quantitat de sucre baixíssima.
1: I home, això seria indulgent també, perquè ve molt de gust. No, però no seria un processat perquè l'heu fet aquí.
0: Exacte.
1: Ja.
0: No
1: tastar?
0: És un processat, sí.
1: Sí? Vinga, a veure.
0: Com veus, no és gaire dolç.
1: No és molt dolç.
0: Però estem parlant d'un 7% de sucre. És que és, vamos, un pa de pessic normal porta entre un 25 i un 30 i això porta un 7. O sigui, és...
1: Molt bo.
0: Merci.
1: Tornem a les safates.
0: Tornem.
1: I tornem al decret llei, perquè ens hem deixat això de la carn vermella, que també ha sigut polèmic.
0: Ostres, oi? Sí. Jo entenc que és per una qüestió de sostenibilitat. Generar la carn de vedella és molt costós, tant a nivell de recursos com a nivell de contaminació. De fet, adançant-nos al Reial Decret, ja estem incorporant més llegum. De vedella, doncs, estem donant ara mateix 2-3 cops a la setmana, haurem de baixar una mica. Tampoc representa un canvi tan radical, tan important.
1: Ara sembla que estan començant ja a emplatar. Efectivament, posen, no?, a cada safata aquest paperet que deies tu.
0: Correcte. Com pots veure, Ara mateix hi ha doncs, més de la meitat de la nostra plantilla en aquest moment s'està dedicant a la cadena d'emplatat. La logística que és l'emplatat i distribució dels àpats ens porta més temps realment que el cuinat.
1: Mm-hmm. Bé, de moment la cuina continua en funcionament, pas contundent, a poc a poc, però bueno, es veu...
0: Però bona lletra.
1: Però bona lletra.
0: La persona que llegeix, veus aquí el company que està llegint les targes, diu, ui, em falta aquest plat. I és just el que està fent. Està
1: val,
0: venint...
1: Val, val. Ell està agafant aquests especials, eh?
0: Ah, correcte. Swing. Al final hem de ser conscients que el malalt dintre de l'hospital es troba en una de les pitjors situacions, potser no de la seva vida, però sí d'aquell any, no? Aquella persona es troba debilitada, no es troba probablement a un nivell anímic gaire bé, difícilment podrà apreciar en la mesura que podria en un altre moment la cuina i la gastronomia que li donem. Intentem revertir aquesta situació, és a dir, millorar el seu estat d'ànim, donar-li un gust, no?, diguéssim, però és difícil, és molt difícil, perquè, clar, jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària, que no és gaire bona. Per què això és així? És un client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital, ja no parlem de malalts oncològics que els hi afecta a un nivell gustatiu també, la malaltia fa que percebin d'una manera diferent tots els sabors, els hi genera una inapetència, és complicat.
1: Patricio Molina, doncs moltíssimes gràcies de veritat, cap de cuina de l'Hospital Vall d'Hebron, aquesta petita ciutat hospitalària que avui hem entrat, bueno, gairebé a les seves entranyes, en un lloc on hi ha moltíssima activitat, també vocal de l'Associació Espanyola d'Hostaleria Hospitalària, i hem entès a la perfecció, diguéssim, tota aquesta complexitat. Moltes gràcies, Patricio, i molt bona feina, de veritat.
0: Moltes gràcies a vosaltres, sou a casa vostra, torneu quan vulgueu.
1: Moltes gràcies, adeu, adeu.
0: Adeu.
2: Un restaurant caníbal a Berlín.
3: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
4: Entendre és obrir els ulls.
5: Obrir la ment.
6: Obrir la ment.
7: Obrir la ment.
3: Un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats directament ens els crespi. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio.
1: I surt a taula ara el Salvador García Arbós, que aquesta setmana no s'ha passejat per la sala d'un restaurant, sinó pels Premis Nacionals de Gastronomia. Mare de Déu, a qui haurà vist el Salvador allà?
8: He vist gent que no veig mai. En conec que es passen el dia voltant el país de punta a punta com el Port de Sant Antoni. Ara un acte molt multitudinari a Pedralbes, l'endemà un homenatge molt i molt emotiu a Figueres, un hotel, un altre dia un simposi entranyable i deliciosament porc a Igualada. Hi ha hagut un parell d'esdeveniments als quals no hi he pogut assistir per raons d'agenda. Per no dir ninguna de cara de res perquè no vaig als puestos. En general, hi ha una tropa de gent que correm el risc d'acabar molt amics. Una colla de persones refugi. Quan hi són, respires. Ens fem fotos, compartim grups de WhatsApp, revistes, programes de ràdio i taula. Imagineu-vos una festa en un palau-palau en uns jardins i una gentada molt mudada i segura, vestit negre, sabates negres, corbat elegant. Hi ha les principals autoritats del país, banquers, editors, empresaris, la gent que remena les cireres, més enllà de la gastronomia i el president de la Generalitat. Són gent que no veus mai, però saps que existeixen. De fet, La gent que talla el bacallà es reuneix en taules de grans restaurants. Aquest és el valor de la gastronomia. Són gent que no sol aplaudir perquè suposo està acostumada que l'aplaudeixin. La colla de periodistes de totes les classes socials i mitjans, públics i privats, amb els quals ens fem fotos i compartim grups de WhatsApp, entenem l'art generós de l'aplaudiment, excepte quan s'espera que siguem neutrals. Però això ja seria política.
2: Nyap o top?
1: Gerard Jubany, ben tornat, com estem?
5: Molt bé, gràcies.
1: Doncs res, nyap o top són la sintonia, això vol dir que és moment de donar la benvinguda, sempre ens agrada dir-ho, al Servei de Verificació Gastronòmica del Restaurant Caníbal.
5: És un nom que dona com una mica de credibilitat.
1: Sí, entitat.
5: Sí, entitat.
1: I la primera pregunta sempre és la mateixa. Qui s'ha ofert com a voluntari per sotmetre's al nyap o top d'avui?
5: Doncs avui s'ha ofert com a voluntari per venir al Caníbal una persona que coneix bé el sector de la restauració perquè l'ha viscut des de dins, tot i que no s'hi dedica actualment. Fa anys que va optar pel cinema, però ara, a través de la seva última producció, doncs s'ha tornat com a acostar al món dels fogons, més o menys. És en Pol Rodríguez, creador, guionista i codirector de Rabalejar.
1: Pol Rodríguez, què tal? Benvingut al Restaurant Caníbal.
6: Molt bé, molt content d'estar aquí.
1: Un plaer per nosaltres, de veritat. Felicitats, suposo. Bueno, ho sigut. Tampoc diem res que no us hagin dit en les últimes setmanes. És una sèrie molt elogiada, immensa. Quin tros de sèrie, de veritat.
6: Gràcies.
1: Ho hem passat molt bé, molt bé. I la qüestió, i ara entendrem també perquè el Pol està assegut a la taula del Restaurant Caníbal, és que aquesta és una mica la teva història, eh? El protagonista és el restaurant familiar dels teus pares, la família Rodríguez Ferrer, que es deia Can Lluís, aquest local històric del 1929 al carrer de la Cera de Barcelona, al barri del Raval, que la sèrie es diu Can Mosques. Can Lluís va tancar el 2021 perquè us van desnonar després d'anys de moviment immobiliari i vindria a ser una mica el punt de partida d'aquest thriller, diu vosaltres, sobre l'especulació immobiliària. Quin patir, també. A mi em venen ganes de cremar-ho tot quan veus la sèrie, però és que quan veus el que va significar el restaurant pel barri, el valor patrimonial que té, penses, i com va poder passar això?
6: Doncs això passa, això ens va passar a nosaltres i passa constantment a Barcelona, desgraciadament. I és així com ho has dit tu molt bé. Vull dir, nosaltres tenim un restaurant que va obrir el meu besavi el 1929, que el van matar amb ell amb una bomba a dins del restaurant el 46, va deixar el meu pare el 49, i que ens van desnonar el 2021 amb una pandèmia mundial.
1: Clar, anem a imaginar un altre final, no? Anem a imaginar que aquest 2021 no sou desnonats, és a dir, que cap fons voltor es vol quedar amb Can Lluís. Els teus pares, en Ferran i la Júlia, haguessin passat al restaurant, te l'haguessin passat a tu i al teu germà?
6: 100%.
1: Sí? Vull dir,
6: la idea era que, de fet, tot va sorgir quan el meu pare té un petit ensurt al cor i el meu germà i jo decidim fer-nos càrrec del restaurant, i és quan intentem comprar el restaurant, perquè és un restaurant molt, molt antic, i per fer la inversió, per posar-lo al dia, o el compraves o no sortia a compte. I llavors, a partir d'aquí, es van moure les coses. És quan va entrar un fons d'inversió i va comprar l'edifici. Vam estar aquests 5 anys negociant amb ells fins que ens van fer fora. Però haguéssim continuat, per suposat que sí.
5: Sí, que ara t'imagines tu que estaries cuinant avui. Bueno, el 2026 estaries als fogons.
6: Igual no tant amb la cuina, perquè sí que m'agrada cuinar molt, però el restaurant està més de cara fora i m'agrada molt estar a sala. Però sí, sense cap mena de dubte, haguéssim continuat amb la restauració i haguéssim fet cinema i restauració, vull dir. Haguéssim fet les dues coses, òbviament.
1: Ah, sí, des dels 18-19 anys, que tu ja voltaves, o abans.
6: Sí, ara, amb 14 anyets anava allà a divendres i dissabte a netejar els gots i no teníem renta a vaixelles, i jo veia les muntanyes de gots que s'apilaven i deia,
1: ara, què és això?
6: Sí, tota la vida, imagina't, no? Als 14 anys ja vaig començar divendres i dissabtes, i des de llavors, als 18 anys, sí que vaig anar-hi a treballar de manera oficial, després d'estudiar un any a cinema, i gràcies a estar treballant allà, doncs venia un client a menjar cada dia i cada nit, que era el Joaquim Jordà, i el Joaquim Jordà em va proposar la seva pel·li de nens, que jo fes la junta de direcció de la seva pel·lícula de nens,
1: Xulo, o sigui que el restaurant et va donar, en certa manera, la teva professió. Ara has dit això de que fregaves gots, però a la cuina et deixaven fer alguna cosa, algun sofregit, no sé,
6: bueno, la
1: alguna
6: cuina,
1: picada.
6: O... Vull dir, no pels clients, però sí que la cuina, sobretot quan ens trobàvem la família a menjar i això, doncs sí que hi participaven tots a dins de la cuina i cuinàvem tots. Són aquests restaurants, d'alguna manera, que són casa per tu, però crec que són casa per molta gent, no? Mm. Vull dir, són aquests restaurants que donen doncs una identitat a la ciutat, doncs que quan tu vas a fora busques espais que identifiquin la cultura, que identifiquin la gastronomia, que identifiquin el ciutadà, i a través dels seus plats doncs entendre una miqueta més l'altre, no? I això és el que deia una mica en Lluís abans. Mm.
1: Mira, si et sembla, escoltem com sona, perquè són magnífiques, grandioses escenes les de la cuina al restaurant de Rabalajà, però escoltem una mica com sona aquesta cuina a la sèrie.
7: Alex, Paciana, Lea, hola, guapa.
9: Posa't amb els calçots, que no arribem.
10: Sí, Elsi, com estan les
9: tenies? Olga, finalment serem 80 comensals aquesta nit.
11: Vinga, mama. Va, tira, ja me l'ocupo això.
12: Ei, Olga, ja tengo los 80 calçots. Ayúdame con
9: los 80.
13: Dime.
9: Una safata amb aigua al forn, per la coca, que no s'assequi.
13: Vale.
11: Collons, me falta caldo.
13: Tot va bé?
9: Ve buscant l'os al forn.
11: Què tal, Olga?
1: Ens ho podem imaginar, eh? Gairebé, Pol. Vull dir que ara ho escoltàvem, però seria fàcil a veure l'escena, eh?
6: Sí.
1: El funcionament d'aquesta cuina.
6: No, vull dir, per mi era bàsic poder explicar el dia a dia d'un restaurant i d'una cuina que té un negoci de cara al públic, no? Que tu estàs passant una situació complicada, no? T'estàs enfrontant a un possible final del teu negoci, però tu de cara cap a fora... Has de donar a la cara i després a dins doncs, les dinàmiques familiars i l'estrès que tens tu fora del restaurant, doncs amb una cuina que ja per si ja és estressant i un servei, com tots sabem, un servei d'un restaurant és estressant, doncs suma aquestes capes el que volia provocar una miqueta també a l'espectador era això, no? És aquest neguit i aquesta sensació d'angoixa, no?
1: Sí. No, és que si pensava, si la mires a la nit, no sé si després costa una mica poder a dormir, eh?
6: T'has de fer un fricandó, t'has de menjar alguna
1: cosa. Sí.
5: Avui parlarem de fricandó, em sembla. Podrem anar a dormir tranquil.
1: Joan.
5: No, anava a dir, la teva mare, la Júlia, sí que cuinava en el restaurant.
6: Sí.
5: Quin plat recordes de tots els que guisaven? Hi ha algun que en tinguis un record especial?
6: Bueno, és cert que nosaltres... La meva mare va estar molts anys, de fet, va ser al restaurant, diguéssim, que era territori de dones que cuinaven a dins, no? La meva mare, la meva àvia, la meva besàvia, van ser les encarregades de tirar la cuina endavant. I tant, molts plats, però sí que nosaltres fem cuina tradicional catalana i valenciana, perquè també tenim arrels d'allà, i hi havia un plat que feia moltíssim i que qui era molt amant d'aquest plat era el Manolo Vázquez Montalbán, que era l'olleta del coll. L'olleta del coll és una espècie d'escudella amb orella i morro de porc, amb cardo, amb botifarró negre, una cosa ben lleugereta.
5: Sí,
6: era.
5: Però que costaria trobar ara mateix en un restaurant de Barcelona.
1: Trobaríem?
6: Sí. No ho sé, jo no l'he trobat mai, de fet no l'he trobat ni al coll, imagina't, saps? Però era un plat ben calòric i boníssim.
1: A mi m'agrada un debat que es planteja en un moment, en una escena de la sèrie, sobre si servir o no a un, i anem a dir-ho així per no donar més detalls, a un mafiós, podem dir un mafiós, sí. I el debat és aquest, l'escoltem.
14: Muchas gracias, caballo.
15: Venga.
14: Gracias.
16: No, li fotem la catifa vermella, també.
17: No cal, li posem un plat a taula, ja està.
18: No, tenim el dret d'admissió.
19: Ja, mama, però i si no s'aixeca la cadira, què?
18: Doncs truquem a la policia. És una qüestió de dignitat.
17: El dret d'admissió, Lisa, no vol dir que puguem fer fora qualsevol.
18: És un criminal.
17: També hem servit alguns polítics.
20: No, papa, que li vaig dir que s'aixequi d'una puta
21: vegada. Àlex,
20: què passa, què? No, què?
21: Estàs fent exactament el que ells volen, que aquest tio estarà encantat si surts allà.
20: Ah, sí?
21: A intentar-li trencar la cara. Sí, encara que tu et diverteixis molt les teves pel·lículetes, això que tenim aquí és un restaurant. Per tant, que mengi, que pagui i que marxi. I punt.
1: Pol, un restaurant ha d'acollir tothom? O sigui, ha de ser hospitalari amb tothom, sense excepció.
6: Uf, no ho sé, això és com casa teva una mica, no?, el que tu vegis, però sí que és cert que el nostre restaurant era un lloc on tothom tenia espai, teníem clientela de tot tipus i sempre ha sigut benvinguda. I tu, si anaves sol, doncs podies venir allà a menjar i llavors es juntava doncs, un taxista amb un polític, amb un pintor, amb un escriptor, i llavors era tot un lloc on al final el que fas una mica és compartir, dialogar i compartir el menjar, no?
1: Mm-hmm. Bé, avui el nostre convidat d'honor al restaurant Caníbal és el senyor Pol Rodríguez, però no sé el que t'oferirem, Pol, jo no poso la mà al foc perquè a partir d'aquí ja jo em desentenc, diguéssim, eh?
5: A veure si som igual d'hospitalaris.
1: Sí,
5: mira,
1: a veure què has portat, Joan.
5: Avui et porto un plat que, honestament, no sé del tot segur si preparaven a Can Lluís, però com que hi feien cuina catalana, com ens explicava ara, és possible que tinguessin fricandó.
6: Sí,
5: a la carta,
6: i tant.
5: Hi havia fricandó.
6: Ai, quina pomfas.
5: I us preguntareu, aquest animal ara ha trobat fricandó en un supermercat? Doncs sí, n'he trobat.
1: Ai.
5: I es prepara el microones en un moment, sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats. Per tant, us donaré tres arguments a favor del fricandó, tres arguments en contra, i després n'haureu de fer el tast. El tinc aquí a punt calent, ja.
1: Ja l'has escalfat,
5: sí, sí, sí.
1: Comencem pels tres arguments a favor. Vinga.
5: Doncs el primer argument a favor és el més obvi, el temps de preparació. Gràcies a aquest producte tens un fricandó a punt en, això que dèiem, 5 minuts. 5.
1: Ai.
5: Això és un producte que et venen congelat, però
1: congelat?
5: No l'has... Sí, sí, però ni tan sols t'has de molestar a descongelar-lo la nit abans ni res de tot això per tenir-lo a punt. L'agafes del congelador, el poses al microones i al cap de 5 minuts pots estar degustant aquest plat que normalment mengem o en un restaurant o a casa en un dia de festa perquè tens temps de cuinar i de preparar-lo i te'l fas.
6: Aquest és el punt a favor, eh?
5: Això és a favor. A favoríssim.
1: Prepara't, em queden dos.
5: He de fer esforços d'imaginació per trobar els arguments. El segon argument a favor, la democratització del fricandó. Vull dir que...
6: Titular.
5: A través d'aquest format, el plat arriba a moltes llars on potser mai arribaria si se l'haguessin de cuinar ells.
1: Ja.
5: Normalment, aquest format de plat cuinat congelat ha viscut de congelar pizzas, lasanyes, croquetes, menjar ràpid, diguéssim. Però no és tan usual trobar-hi plats més elaborats com és el cas d'un fricandó congelat.
1: T'ho compro.
5: I el tercer argument a favor és el de això, pujar el nivell del menjar ràpid. Quantes vegades hem de recórrer a un gazpacho rapidet, entrepar aquests pots de fideus d'inspiració oriental als quals afegeixes aigua calenta, per no parlar de quan tirem directament de la llauna de tonyina per sortir del pas? Doncs mira, en 5 minuts, que és menys del que trigues a fer-te una truita o un entrepà, tens un fricandó que és una mica més complet que tot això que dèiem, de menjar-te qualsevol cosa en un moment.
1: Doncs sí, avui estem amb Pol Rodríguez, aquest fricandó congelat, rescalfat i no sé quantes coses més, i aquests són els tres arguments en contra.
5: El primer, que perds l'encant de la cuina. Coi, no és el mateix ficar això al microones que fer un fricandó a casa, deixar-lo coure prou temps i que tota la cuina o tota la casa t'acabi fent olor de guisat. I dintre de l'encant també hi trobem dir allò de per sopar això serà més bo, que és el que es diu de molts guisats. Clar, si escalfes això al microones al migdia, no sé si per sopar serà més bo o l'endemà. Pot ser que sigui tot el contrari. El segon argument en contra, els ingredients. Clar, aquest fricandó comercial has d'acceptar que hi hagi ingredients extra que no portarien en un fricandó fet a casa, com ara hi ha colorants, ja el gelificant, estabilitzants...
1: Això a Can Lluís no ho feien servir, ja
5: tot això a Can Lluís no es posaven al fricandó. I el tercer argument en contra seria el preu. Aquesta ració de fricandó per una persona costa 5,99 €, o sigui 6 euros, probablement més econòmic que un plat de fricandó en un restaurant, però no gaire més econòmic tampoc. Vull dir que segurament la qualitat del fricandó d'un restaurant seria més elevada. Per tant, els arguments a favor i en contra estan exposats, i ara...
1: A veure, anem a patir. No et cremis.
6: Jo he vingut com a voluntari, no?
1: Sí, sí.
5: Voluntari. Nosaltres no obliguem a ningú.
1: O enganyat.
5: Sí.
1: I ara això, a veure, serà fàcil de treure el plàstic? No.
5: Està calent, eh?
1: Ai, Pol.
5: Quedarem tots plens de fricandó.
6: Ja veuràs.
5: Ara.
6: A veure.
1: Mira, et dono una forquilla de plata de llei.
6: Tu tens del nivell aquí, eh?
5: Sí.
6: Ja ho veig.
1: A veure, l'olor, què? No està malament, l'olor.
6: No està malament. És cert que la textura és molt líquid, no?
5: Sí.
6: Molt més líquid.
5: Gairebé necessitaríem una cullera, per aprofitar tot. Molt valent el Pol, eh? No dubtat, se n'ha menjat un tros.
6: Doncs mira...
1: T'ha agradat, Pol?
13: No, però és que m'esperava molt dolent.
5: S'esperava un...
6: M'esperava molt dolent. Però fins i tot està... Sembla que tingui aquesta com sorra, no?, dels bolets. Vull dir que fins i tot els bolets són...
1: Que vols dir que són de veritat, no?
5: Exacte. És sorra afegida per donar autenticitat al plat.
6: Això podria ser.
1: Com diria el meu fill, se'n fa bola.
6: Se fa bona,
1: No se t'està, tu ja...
14: El que tinc molta gana, no he esmorzat aquest matí.
6: Però ja et dic jo que no...
1: No, li falta la salsa, està lligadeta, aquesta carn, no sé quina part de la vedella és, però...
14: Total, ni idea.
5: Doncs escolta'm, us faig la pregunta.
1: No sé, no cal tastar-lo més.
5: Us faig la pregunta. A veure, comencem pel convidat, Pol Rodríguez. Si haguessis de situar aquest fricandó de supermercat en un punt de la línia que va del producte nyap al producte top, on el situaries? Et puc donar una sortida diplomàtica, que és donar-li un ce.
1: Ce.
5: Que és un
1: ce.
5: Un ce. Un entremig. Un entremig.
14: Val. Ah, jo diria un ce.
5: Un ce, eh?
1: Mira, que amable el Pol.
5: Està sent generós. Està sent generós.
14: Estic sent generós, però està bé tenir aquestes ofertes també de fricandó, aquest tipus de recepta.
5: El que deia el titular, la democratització del fricandó, és això.
1: Sí, em sembla injust ara fer-li un donar-li un nyap, això, eh?
14: No, dona-li un nyap.
1: Que li doni el nyap, vols? Llavors guanyo jo, perquè entre un nyap i un ce, què fem? Fem un nyap, no?
5: Què dius?
1: No, jo em sé. Deixa'm ser benevolent, perquè és que em sap greu pel pobre fricandó. Sí,
5: fem
1: un ce.
5: Dos pses.
1: Dos ceps, sant, què?
5: Doncs ja ho tenim. Això. Tenim que aquest... Això.
1: Pol Rodríguez, de veritat, moltíssimes gràcies per venir al restaurant Caníbal. Enhorabona per revelejar. No us la perdeu ara mateix a HBO Max i al novembre, ho diem bé, a 3CAT, em sembla que sí, vora el novembre, alguna cosa per aquí. És una meravella de sèrie, de
14: doncs
1: veritat.
14: Moltes gràcies.
1: Moltes felicitats.
14: Merci.
1: I escolta, mira, nosaltres sempre acabem el programa amb una especialitat. Cerquem els plats estrella d'alguns restaurants i avui fem un salt, déu-n'hi-do, perquè del Raval anem a Palamós per visitar un restaurant que també us recomano molt, d'aquells que val la pena, a la Cort del Mos, un negoci petit, un local petit, amb gent que vol donar i posar en valor la feinada dels petits productors de la zona, i al capdavant hi ha una parella, que és el Jeffrey Ruiz i l'Helena Termes, i una de les seves especialitats, aquí a la cuina catalana l'agafem tangencialment, però gairebé és una tarta tatent, que és una cosa, un postre fantàstic, i ens la serveix l'Helena Termes, que és cuinera i rebostera de la Cort del Mos. Va, l'escoltem. Adeu, Pol, moltes gràcies.
14: Adeu, gràcies.
1: Una abraçada, adeu. Adéu.
15: És un dels postres que més m'ha marcat. El que fem és una mantega amb un sucre que quedi tot ben caramelitzat i després l'acabem amb mil fulls al forn. Sempre he intentat fer-la amb altres versions, com agafant el concepte i canviant-ho una miqueta a la meva forma. Quan vam obrir la fèiem de pera, amb vainilla, amb préssec a l'estiu, que quedava molt més àcida. Després, quan va arribar la tardor, vam començar a fer-la amb la carbassa. Carbassa, canyella... I més endavant ja vam passar amb calçots, quan ja era la temporada de calçots. Els fèiem caramelitzats, li posàvem una salsa romesco per acabar. I ara, per primer cop, la fem de poma, amb una miqueta de canyella també. Sempre intento que quedi ben torradeta, que no em quedi la poma massa bullida, que és el més complex, i sempre això, intento que quedi ben torradeta i per això crec que agrada el caramelitzat.
1: I fins aquí el Caníbal d'avui. Ja ho sabeu, nosaltres tornem diumenge vinent. A la mateixa hora, a la una del migdia, canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Albert Castellví, Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gisela Cot, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La tensió torna a disparar-se a l'Orient Mitjà després que l'Iran hagi atacat l'Israel per primer cop des de l'alto el foc decretat a l'abril. El règim dels ayatolàs ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats. Teheran responia així als bombardejos israelians d'aquest cap de setmana sobre Beirut, la capital del Líban. Tel Aviv té en el seu punt de mira els suburbis del sud de Beirut, un dels bastions principals de la milícia pro-iraniana Hezbollah. Tot i que l'atac iranià a Israel no ha fet víctimes, el portaveu de l'exèrcit hebreu, Efi Defrin, ha promès represàlies.
2: En aquest moment, el cap de l'Estat Major està duent a terme una avaluació de la situació amb el fòrum de l'alt comandament i aprova plans per a la continuació. El règim terrorista iranià ha comès un error greu en escollir una vegada més el terrorisme. El règim intenta establir una nova equació portant a terme foc directe cap al nostre territori com a resposta a les accions de les forces de defensa a Daer.
1: Donald Trump demana, mentrestant, calma a les dues parts per evitar una escalada que posi en risc les negociacions de pau entre Washington i Teheran. El president dels Estats Units s'ha erigit en mediador. D'una banda, ha advertit que els atacs iranians compliquen qualsevol negociació per posar fi a la guerra i ha instat el govern iranià a tornar a la taula de negociació. I de l'altra, ha assegurat que pressionarà Israel perquè no respongui militarment a l'atac iranià. En aquest sentit, i en declaracions a diversos mitjans nord-americans, Trump ha afirmat que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu haurà d'acceptar qualsevol acord que Washington pugui tancar amb l'Iran. Avui fa precisament 100 dies que Trump va decidir iniciar el conflicte bèl·lic amb l'Iran. Repassem ara altres notícies en format breu amb la Carola Gil.
3: Un terratrèmol molt fort de magnitud 7,8 ha sacsejat aquesta matinada al sud de les Filipines. El sisme s'ha registrat a la regió de Mindanao, segons el Servei Geològic dels Estats Units. El Centre d'Alerta de Tsunamis del Pacífic adverteix que en les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i també al Japó. Segons les primeres previsions, les onades podrien superar els 3 metres de les Filipines, mentre que Indonèsia i Malàsia serien més baixes. De moment no consten víctimes ni danys greus.
1: Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid, davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu.
3: Nou assassinat en ple carrer a la zona franca de Barcelona. El crim s'ha produït al mateix carrer on fa 3 setmanes va morir un home en un tiroteig. Els Mossos busquen l'autor dels trets. Fonts properes a la investigació vinculen el crim a grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
1: Els joves de menys de 40 anys ja no contracten les assegurances de vida tradicionals. L'endarreriment de la formació d'una família, la falta de feina estable, els sous baixos i la priorització d'altres despeses, com el pagament d'un habitatge, en són els principals factors. Les línies aèries alerten que els seus beneficis cauran gairebé a la meitat aquest any com a conseqüència de la guerra al Pròxim Orient.
3: Serà pel gran encariment dels preus dels combustibles. És el pronòstic de la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri, que calcula que el benefici net del sector es reduirà dels 45.000 milions de dòlars al 2025 fins als 23.000 milions aquest any. En un comunicat, la IATA destaca que els resultats de les companyies aèries estan patint l'encariment d'un 70% de mitjana del preu del querosè respecte de l'any passat. Tot i això, l'organització destaca que la demanda de transport aeri continua mostrant resiliència, fins i tot en un context d'augment de tarifes. La IATA calcula que el trànsit de passatgers creixerà un 2% aquest any.
1: Esports, clara victòria de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Real Madrid. Pérez ha comparegut davant dels mitjans abans fins i tot que es fessin públics els resultats oficials i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. el mandatari blanc ha obtingut més del 60% del suport en la jornada, en una jornada en què el seu rival, Enrique Riquelme, s'ha queixat d'irregularitats en el vot per correu que han fet que s'anul·lessin centenars de paperetes de la candidatura de Florentino Pérez.
3: El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després d'eliminar el Baskonia. En el tercer partit, els verd i negres han guanyat a la pista de l'equip basc per 88-96. Dimarts arrenca la primera semifinal, Barça-Tenerife, i dimecres la segona, València-Joventut.
1: I el Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol després d'imposar-se per 17-37 al Bidasoa. És la 30a Copa de la seva història i la 13a de consecutiva.
0: Fins aquí les notícies.
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
5: Sí, a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
6: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
7: Entendre és obrir els ulls.
8: Obrir la ment.
7: Obrir la ment.
9: Obrir la ment.
6: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, què tal? Com esteu? Atenció a la notícia, que sembla una broma, però que no ho és. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. Fa uns dies, oients, en un vol dels Estats Units a Palma, va saltar l'alarma perquè, quan es va permetre connectar els mòbils dels passatgers de cop, va aparèixer la paraula BOM. Espantada la tripulació, va girar cua i l'avió va tornar. Estaven convençuts que duien una bomba al damunt. Finalment, tot va quedar en un ensurt. I sabeu què va passar? Que un passatger, un noi, havia batejat així el seu aparell, el seu mòbil, i en connectar el Bluetooth va sortir a la pantalla la paraula bom, és a dir, bombes. I la tripulació del vol va entrar en pànic. Es va tornar a l'origen, es va desembarcar tothom, es va inspeccionar l'avió i el noi va ser detingut fins i tot. O sigui, caullents, us dic, vigileu amb el nom que poseu als vostres dispositius. Una broma pot sortir molt i molt cara. Déu-n'hi-do, oients, les coses que passen bé. Avui farem un debat molt interessant sobre una qüestió molt important per a la indústria. Quin futur li espera si cada any milers de llocs de feina qualificats queden vacants per manca de talent jove? Avui en parlem amb tres grans experts. També conversarem d'un concepte que pot canviar la nostra vida. Apunteu. El VIP coding. Acabarem el programa també parlant de neuroeducació, quina és la millor manera d'estimular el nostre cervell perquè aprenguem millor. Com serà el món de demà? Com serà el futur? Comencem a revolucionar-nos.
0: La revolució, o la fas, o te la fan. Revolució 4.0, amb Chantal Llavina. Indústria 4.0.
1: Fa unes setmanes un informe impulsant per la MEC, el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, FEMCAT, i la Fundació per la Indústria, en col·laboració amb la consultora KPMG, va fer saltar les alarmes. Falten talent a les indústries, repeteixo, eh? Falta talent a les indústries. Som a temps de revertir aquesta notícia que ens preocupa? De qui és responsabilitat que això passi? Què es pot fer per canviar la realitat? Hi ha moltes preguntes, moltes indústries, moltes feines i també molts interrogants que mirarem de respondre de seguida. I per parlar i debatre sobre aquesta qüestió que ara us avançàvem, hem reunit un autèntic Dream Team, eh? Mireu quina alineació tenim a punt. Pere Homs, director general del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, què tal?
2: Molt bé, contents d'estar aquí.
1: Molt bé. Joan Tristany, director general de MEC, Associació d'Empreses Industrials Internacionalitzades. Què tal, com estàs?
3: Hola, molt bones.
1: I l'Anna Navés, directora de la Fundació per la Indústria. Què tal?
4: Gràcies, un plaer, Chantal.
1: A veure, comencem amb els dos grans titulars d'aquest informe. Dos titulars que van lligats, eh? Només el 42% de les vacants a les indústries es poden cobrir amb nous professionals formats al sistema educatiu català i, per tant, això vol dir que cada any es deixen de cobrir 15.000 vacants per manca de talent. Sí? Expliqueu-me això, sisplau.
2: Bé, exactament. Deixar de cobrir potser no és l'expressió. Sí que hem volgut posar xifres a un problema, a una situació que tenim detectada des de fa temps, i el que veiem és que el nostre sistema educatiu de formació professional, d'enginyeries, universitari, etc., té un dèficit d'aquesta xifra. Altra cosa és que les empreses busquen solucions i parcialment les troben, eh? Ja sigui, doncs, portant talent de fora, o bé, doncs, formant el seu propi talent i fent l'upskilling, que és un tema, doncs, de molta actualitat, o prenent altres estratègies que comentarem.
1: Clar, és un estudi molt sòlid, eh?, perquè s'ha fet a 200 empreses, analitzant milers de vacants. Situació greu o gravíssima? Què en diríeu?
3: greu però resoluble. El tema està en veure en quant temps som capaços de resoldre això. És una situació que possiblement no és nova, ha passat en el passat. És a dir, les escoles industrials van ser creades per cobrir el talent industrial que en aquell moment no hi era. Aquí el tema està en com ho hem de fer, no? I hem de treballar tots plegats, sistema educatiu, empreses, per poder trobar, i evidentment administracions, per poder trobar la solució i poder-la aplicar de forma el més ràpida possible. I això és possiblement la pedra a la sabata, no? La rapidesa en poder resoldre tot això.
5: Li pregunto a l'Anna Navés, directora de la Fundació per la Indústria, reversible o irreversible, em diries, Anna?
4: Totalment reversible, i si l'orquestrem entre tots, sempre és un missatge positiu. És veritat que està canviant molt la societat, moltíssim, i s'ha d'aplicar, com deia el Joan, quan abans les solucions, no?
5: Us pregunto, de què parlem? Quan diem que falta talent, poseu-me exemples de perfils que manquen. En aquest cas, Pere Joan, ara que has parlat tant d'intel·ligència artificial, de quins són perfils no substituïbles per la IA o altres tecnologies, què falta? Perquè sabem, no? Quines són aquestes professions que falten?
2: Una de les xifres de l'estudi és que si diferenciem aquest talent entre la gent que està treballant més a la part operativa, dintre de les fàbriques, en la manufactura, aquí és més greu. És a dir, gent amb formació professional, per operar màquines, etc. A la part, doncs, més de disseny, d'enginyeria, etc., també en falta. No és tan abrumadora la xifra, però també ens trobem amb situacions amb disseny, coneixements de les noves tecnologies, de tot el tema d'Indústria 4.0, etc., que les empreses necessiten fer aquesta transformació i troben a faltar els tècnics, els enginyers que puguin dissenyar, implantar en els seus processos aquestes solucions.
5: A veure, és que fins i tot la Generalitat ha arribat a dir que falten joves, aquests joves, i que falta la cultura de l'esforç. No sé si és tot plegat va junt, O és massa dur dir això?
3: Jo crec que és massa dur, perquè a vegades estigmatitzem els joves amb la cultura de l'esforç, però jo que ja tinc una edat, quan em reuneixo amb els meus amics, tots estem pensant a veure quan ens jubilarem. O sigui que no és una qüestió dels joves, jo crec que els estem estigmatitzant en aquest sentit massa. És una qüestió social. Sí que és cert que hi ha el sistema educatiu i produeix el que produeix, però la capacitat de produir és superior, és a dir, no totes les places es cobreixen. Per tant, l'oferta educativa hi és, possiblement hi ha una poca atracció per part del món de la indústria i de les professions industrials cap a la societat. Per tant, aquest seria un dels elements. I l'altre és que cada vegada que ens has fet la pregunta, les empreses estan buscant més unes competències toves, unes soft skills, que són molt relacionades amb l'evolució ràpida que té la tecnologia i que té el món. Capacitat d'adaptació, capacitat d'aprenentatge, és a dir, avui estan sortint de les escoles, de les enginyeries, dels àmbits educatius, i dintre de 2 anys hi hauran coses noves. És a dir, que el que hem après avui no és que quedi en desús, però apareixeran coses noves. Per tant, la capacitat d'aprenentatge un cop estem a les empreses és fonamental. Aquesta capacitat d'autoaprenentatge, d'adaptar-se a les noves necessitats provocades fonamentalment per les noves tecnologies, doncs és una de les coses que les empreses estan demanant i que avui aquests soft skills no es treballen. Són molt hard skill, competències dures, clar, tècniques, i en canvi les toves doncs no es treballen massa.
5: Anna, l'informe assenyala 10 mesures que cal fer per pal·liar aquest problema. Repassem-ne alguna, perquè la primera és situar la indústria al centre del projecte del país. No sé si us sentiu gaire ben tractats, però com es fa això? Demaneu planificar, no?, una oferta educativa cap a necessitats del sistema, sí?
4: Sí, en estudis que diuen que el 67% dels joves que surten de qualsevol dels sistemes educatius no se senten preparats, no?, per entrar a treballar. Per tant, hi ha dues qüestions. Una, repassar aquest model educatiu entre tots i veure en aquests moments que dèiem que s'introdueix la IA i que no és només ja el tema de que el model potser ha quedat una mica caduco, sinó també de cara a futur, no?, de les empreses, què oferim i si és atractiu o no, prou atractiu per als joves.
5: Digues, espera, atenció a la dada. Girona, 3 de cada 4 vacants no poden ser cobertes per gent de la zona.
2: Efectivament, això té una distribució territorial i potser la demarcació que queda més mal parada en aquests moments és Girona, però més enllà d'això, nosaltres el problema el veiem de manera global en el país, I sí que m'agradaria posar en valor el fet de que ens preocupa, en el sentit de que la indústria representa avui el 20% del producte interior brut català, però en realitat té molt més impacte d'això. Hi havia molts serveis que anteriorment estaven integrats dintre el que era l'activitat industrial. La seguretat d'una fàbrica, per exemple, formava part de la plantilla de la indústria. En aquests moments això és subcontracte. Per tant, aquest 20% és estrictament la part de disseny, de manufactura, comercialització, etc. Però hi ha molts altres serveis que també doncs, es beneficien d'aquesta activitat. La indústria és el motor de progrés de la nostra economia i de la nostra societat. Per tant, tot allò que puguem fer perquè aquesta indústria pugui ser competitiva, seguir sent competitiva, perquè ho és, i la indústria catalana funciona bé, i en Joan ens pot donar unes dades en aquest sentit, creiem que hi hem de posar el focus. Per això el punt 1. La indústria ha de ser el punt central de l'estratègia del nostre país.

0: Avui analitzant des del Revolució, no? Aquest talent jove, les indústries també han de tenir aquest talent jove. Quins sectors, m'explicaríeu, industrials, són avui els més afectats per aquesta manca de professionals? L'FP industrial continua tenint massa estima social respecte a altres itineraris acadèmics. Què en diries?
1: És molt transversal, no és específic d'un sector industrial concret. I sí que m'agradaria afegir que no és un problema exclusiu del nostre país. Aquesta manca de talent a la indústria és transversal a qualsevol país industrial, i bé, fonamentalment, per dos motius. El primer és l'evolució tecnològica molt ràpida, i per tant, els sistemes educatius tenen unes velocitats que moltes vegades van darrere de tot això. I el segon és una evolució demogràfica. Els països desenvolupats, els països més industrialitzats, tenen, com sabem tots, doncs una problemàtica demogràfica que l'hem de suplir, doncs, evidentment, doncs, formant a més gent o incorporant gent d'altres llocs. Recordo una situació semblant a la que tenim en aquests moments, que es va produir en el moment en el que va caure el mur de Berlín i els països de l'est van començar a desmantellar la seva indústria. En aquell moment, moltes empreses catalanes van fer contractació amb origen a Romania i altres països de l'est. En aquests moments això no és possible, perquè ja no hi són aquestes indústries i hi havia gent molt preparada que vam poder incorporar. Per tant, estem en una situació que és genèrica. Quan els nostres professionals, i això sempre ho explica doncs el Pere, se'n van a treballar a altres països, a Alemanya o a França o a Itàlia, és perquè amb ells també els hi falta talent industrial. També els n'hi falta. I avui tenim una sort, que és que formem a bons professionals.
0: Clar. Anna, què demanaries també? Què demaneu, no? Des de les indústries, quines són els objectius que voleu, no?, canviar en aquest sentit, em diries?
2: Les empreses han de ser agents actius en la formació d'aquest talent, no? Cal ampliar aquesta formació dual, reforçar les pràctiques de qualitat, impulsar programes de col·laboració estables entre empreses, universitats i centres de formació professional, i des de l'empresa fer-la més atractiva perquè els joves i al final aquesta necessitat de talent s'incorpori de proximitat, no? Que no tinguem que anar fora a buscar-lo.
0: Clar. Ah, talent jove a la indústria, i a més, us he de... Clar, aquí parlem molt, i hem parlat molt aquest any d'intel·ligència artificial, no? Quin paper també ha de jugar a la tecnologia com la IA i la indústria, no? Em diríeu també, doncs, que situar la indústria al centre del projecte del país, com em dèieu, no? Un sector clau, però com hi entra també aquesta intel·ligència artificial?
3: Entre tot arreu i aquí també. I, de fet, és una de les estratègies que hem de seguir, forçosament. La IA ens amplifica com a professionals, ens fa més productius, ens permet fer les coses més ràpid i fer-ne més. I, per tant, doncs, ha de formar part de la solució. Deixem tornar al començament de la pregunta, quan deies talent jove a la indústria. Efectivament, necessitem talent jove, i per això comparem amb el sistema formatiu, però talent en majúscules, i és a totes les edats. I és, en part, en el món jove, i és també en la part de persones més experimentades. I, per tant, una altra de les estratègies és cuidar el talent en majúscules que tenim a les empreses. Aquesta generació baby boom, que si no la cuidem, doncs ens marxarà potser abans del que ens podem permetre del sector industrial. Per tant, no tot el talent és jove, ni tots els joves són talent, també cal dir-ho això. I, per tant, la IA ens ajudarà a que els joves siguin més talentosos i que els que ja estan en el sector industrial puguin millorar els seus outputs, la seva productivitat.
0: El Joan i l'Anna, us pregunto si hi ha prou coordinació, no?, entre l'administració, entre les universitats i les empreses, perquè, clar, si aquest talent no arriba, és que potser cal una millor coordinació, no?, que la indústria parli amb la universitat sobre també, no?, què estem ensenyant, no?, perquè com que tot va molt ràpid, canvien aquests estudis, no?, també.
1: Claríssimament. Necessitem... És un problema de tots. La indústria aporta moltes coses, i una d'elles és equilibri territorial, una cosa que, en el cas de Catalunya, hem de garantir. No pot ser que Catalunya acabi sent l'àrea metropolitana només, que també ho és, però la indústria fa reequilibri territorial, i per tant és un projecte de país perquè paga millors sous, La indústria és un sector bastant masculinitzat, per tant, la incorporació de talent femení jo crec que també és un repte, en positiu, no només com a dret de les dones, sinó com a benefici per la indústria, i per tant, aquesta coordinació entre tots els agents, que això vol dir sistema educatiu, vol dir govern, i vol dir, per exemple, doncs, professionals i empreses, si ens assentem, crec que trobarem les solucions, les tenim apuntades, les solucions per poder millorar tot això. És veritat que ho hem de fer, jo crec que amb generositat, però també jo crec que hem de buscar flexibilitat amb els àmbits regulatoris que podem tenir avui. És a dir, hem de ser capaços de no ser rígids per trobar aquestes solucions.
0: Anna, les dones, no? Que ara comentàvem, falten dones, sobretot que es dediquin també a aquest sector tecnològic industrial, no? Falten més dones a la indústria.
2: Sí, però cada vegada n'hi ha més. És a dir, jo crec que les hem de fer visibles, no? Perquè a la vegada la gent s'identifiqui amb elles i també obrim aquest altre, doncs, àmbit en què elles es trobin, que tenen un lloc per treballar-hi, no?
0: Uh-huh. Més coses a veure d'aquest
3: si vols,
0: debat.
3: T'aporto una dada en aquest sentit, que jo crec que és rellevant.
0: Titular, m'agraden els titulars,
3: un titular,
0: ja ho saps, un titular a veure.
3: A l'enginyeria, en aquests moments tenim un 20...

0: tecnològics, més tècnics, doncs se'ns fa més difícil que s'entengui el propòsit. Per tant, hi ha diferents elements que fa que la pròpia societat, la pròpia indústria s'ha d'explicar millor i ha de fer entendre millor quin és el valor que li pot aportar en aquest jove si la seva opció és aquesta.
1: Clar. Quina responsabilitat també teniu les empreses, eh? Heu sabut fer atractives les carreres industrials i les feines industrials? També és una pregunta de fer autocrítica, no? Una mica?
2: No.
1: No s'ha sabut fer bé, eh?
2: No. No ho han sabut fer bé. A vegades considerem que som poc glamurosos, no?, la indústria. Però, com diu un bon company, en l'Internet of Things, nosaltres fem els things, les coses, eh? I aquestes coses són molt importants. Jo sempre m'agrada explicar una anècdota, que és que quan hi ha el mobile, a l'Eixample de Barcelona, veig en les cantonades molts estrangers, els veus perquè, doncs, asiàtics, que estan amb un telèfon buscant, doncs, amb unes apps estan buscant cotxes perquè els puguin transportar, però no hi ha cotxes. És a dir, l'internet és molt important, però els things ho són més. És a dir, si hem de renunciar a una cosa, hem de renunciar a aquesta. Els things, les coses, són importants. I això és el que fa la indústria. I és veritat que, per exemple, durant la pandèmia, i aquí hem de fer autocrítica tots, no? Durant la pandèmia sortíem a aplaudir amb uns professionals especials, que ho van ser. Però cal recordar que durant la pandèmia...
1: Professionals sanitaris.
2: Professionals sanitaris, sí, sí. Ho he donat per fet, perquè l'audiència segur ho entenia. Però hi havia uns altres, que és que qui va fer les mascaretes? Les mascaretes les va fer la indústria. Qui va posar les prestatgeries dels nostres supermercats plens de productes que els estaven fent les empreses? Els respiradors els van fer les empreses. Les vacunes les van fer empreses industrials. És a dir, la indústria també és important. I possiblement nosaltres no som capaços com a indústria de posar en valor això. Però hi hem de treballar i tenim projectes de futur per intentar posar en valor, doncs, el que la indústria fa. Per què? Perquè la gent hi vulgui anar a treballar i perquè tinguem aquest equilibri territorial i aquesta millora de salaris en el país.
1: Molt bé. Ens queden 5 minuts de debat i pregunta que et faig en aquest cas, Anna. També les vocacions industrials en infants, no? Avui només s'associen a tecnologia mòbils i xarxes socials. És a dir, també explicar a les escoles, no? És un tema que no ens expliquen tampoc a les escoles, no? Falta més ensenyament, sempre diem, sobre empreses, emprenedors, treballar en una indústria, no? També tota aquesta part, no?
3: S'ha de construir aquest relat i s'ha de fer des de ben aviat, no? Com tu deies, a les escoles i abans d'arribar inclús a formació professional. Jo crec que revaloritzar socialment la indústria i explicar-la bé és el que ens pertoca ara a tots, no?
1: Clar. Enginyers, Pere, a veure, els enginyers d'Anna, no els hi falta la feina, no? Estaries d'acord? Els enginyers teniu molta feina en aquesta era tecnològica.
0: Si tinguéssim...
1: No? O què em diries?
0: Si tinguéssim una mirada curta, diria que la situació ens és favorable, eh? Perquè l'oferta-demanda és la que és i, per tant, doncs, si n'hi ha pocs, ens veurem més valorats i això s'està corregint. És a dir, el tema salarial, per exemple, que hi ha un gap important entre els salaris dels enginyers en aquest país i al nord d'Europa, s'està corregint.
1: S'està corregint,
0: s'està corregint a poc a poc, eh? Encara hi ha diferències importants, però això s'està corregint justament perquè la part de l'economia, Joan... funciona, és a dir, oferta-demanda et porta en aquesta situació. Però ara, perdona, m'he perdut de la pregunta.
1: No, et deia que els enginyers no els hi falta la feina. No, però, estem parlant que falta aquest talent jove a les indústries avui.
0: Amb mirada curta diria que la situació ja ens està bé, però si som allò que hem de ser, que és veure on anem, l'enginyer i la indústria viuen en simbiosi. És a dir, sense enginyers no hi ha indústria, però sense indústria no hi ha enginyers. Per tant, hem d'ajudar que les indústries siguin competitives, puguin tirar endavant els seus projectes de creixement, guanyin dimensió, que és un tema que a Catalunya és rellevant. Tenim una indústria excessivament petita i això fa que no puguin innovar i no puguin internacionalitzar-se al nivell que necessitarien. Cosa que no vol dir que no ho siguin.
1: Ara teniu un minut i mig ja al debat final perquè em feu de periodistes i em destaqueu un titular que hem de deixar clar a l'audiència. Comences tu, en aquest cas, Joan, què destacaries? Com a final, reflexió final, eh?
2: Reflexió final. Una cosa que sabíem que passava, avui té una diagnosi clara. I, per tant, a partir d'aquesta diagnosi tenim números, tenim quantificat i, per tant, podem començar a treballar per millorar aquests indicadors.
1: Val. Molt bé. La teva reflexió final, Anna?

0: que afegiries, objectius, que demaneu, pues què es necessita, què cal fer?
1: Jo diria que orienta el sistema educatiu cap a les necessitats d'aquest sistema productiu i construir una estratègia compartida de país pel talent industrial.
0: Molt bé, bona reflexió. I en el teu cas, què diries?
2: Que si volem un país...
0: Teniu un mes, eh? No aprofiteu, assembleu. Teniu un minut i mig, eh?
2: Digues. Tornaré a donar la paraula. Si volem un país pròsper, hem de saber posar el focus en allò que ens genera més valor. I avui, per avui, l'activitat econòmica que genera més valor és l'indústria i des d'allà distribuir-lo al conjunt de la societat. I hem de saber atreure els joves cap a aquesta idea. La societat, les societats avançades, en general, es mostren reàcies en aquest tipus d'activitat. I Catalunya n'és un exemple. Quan surten grans projectes, sempre tenim plataformes, i les hem d'escoltar perquè les coses les hem de fer bé, però les hem de fer.
0: Molt bé.
2: No ens podem quedar bloquejats amb els petits conflictes que això se'ns va...
0: Frase final, Joan?
3: Un afegitó. Promoure la indústria és una oportunitat. No promoure-la no és neutral. Si no promocionem la indústria, no tenim una bona indústria, tindrem una dependència de l'exterior que en moments complicats pot ser una catàstrofe.
0: Déu-n'hi-do. Avui ens ha visitat Pere Homs, director general del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, fent una reflexió radiografia. També el Joan Tristany, director general d'AMEC, de l'Associació d'Empreses Industrials Internacionalitzades, i també l'Anna Navells, directora de la Fundació per la Indústria. Realment, jo crec que ha estat un debat interessant. Estem davant d'un tema important per Catalunya, per la indústria. Com ens explicàveu, ens hi va el futur dels nostres fills i filles també, no? I esperem que ve ben aviat aquestes xifres del que parlàvem, de que manca talent, es redueixin, no? I sobretot fer entendre també que la indústria és important i fer-la atractiva, no? I que molta gent hi participi. Gràcies als tres per les bones reflexions i espero que la pròpia vegada ens trobem amb millors titulars. D'acord? Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
1: Oients, ens passem el dia parlant de digitalització, de tecnologia o d'IA, i la realitat és que, atenció, el 99,4% de la població mundial no tenim ni la més remota idea de programar. De 8.000 milions d'humans, només 47 tenen coneixements informàtics sòlids, una xifra molt i molt significativa i que ens ha de fer pensar. I saludem a la Cristina Mont, és directora de la Vinia AI. Què tal? Com estàs? Benvinguda.
2: Què tal?
1: A veure, Cristina, avui ens portes una paraula que potser molta gent encara no ha sentit mai. Nosaltres també ens costava. Vibe coding. Però abans d'entrar-hi, comencem pel principi, no? Quan dic programar, de què estem parlant exactament? Perquè, com deia fa un moment, la majoria d'humans som gairebé analfabets en aquesta qüestió. No sabem programar webs nosaltres, no? Correcte?
2: Correcte. De fet, fins ara era un tema molt reservat a persones que sabien aquests llenguatges de programació, no? Programació vol dir, bàsicament, donar instruccions a una màquina perquè faci alguna cosa concreta. Però fins ara aquestes instruccions havien de tenir uns llenguatges i unes paraules i, per tant, doncs quedava recluït a les persones que coneixien aquest idioma.
1: Val, aquests idiomes. Que normalment ho fan els enginyers, enginyeres, informàtics, informàtiques, no? Que es dediquen a això. Correcte. Per tant, quan algú programa, no està parlant amb l'ordinador com parlem nosaltres, no?
2: Correcte. Tenim llenguatges tipus Python, JavaScript, Java, i n'hi ha molts més, eh? Alguns són més habituals i d'altres menys, però hi ha molts llenguatges, però al final has de poder entendre aquesta correlació. Si tu o jo ho veiéssim, doncs no té cap sentit el que posa allà, no sabries veure de què està parlant.
1: Val. I llavors aquí entra, perquè ho entengui tothom, Cristina, el vibe coding que dèiem fa uns segons, no? Quina diferència és? Què canvia això ara?
2: Doncs com tot el tema de la IA generativa és la incorporació del llenguatge natural per poder doncs programar webs, aplicacions, el que sigui. Clar, tot aquest tema és molt interessant perquè talla una mica la barrera aquesta de m'imagino una web i he d'anar directament a un programador a que la faci, perquè fins ara jo no podia fer-ho. Ara clar, comença a haver-hi eines que ens permeten nosaltres dir-li viu una web que tingui això i allò, i aquesta web es crea.
1: Clar, però la pregunta que em faig és que, clar, això amb la intel·ligència artificial, és a dir, jo si soc periodista no vull ser informàtica i crec que si he de fer encarregar una web li encarregaré a un informàtic. Però està passant igualment que el periodisme, no? Que ara amb la IA generativa tothom pot fer articles. Llavors, és una mica, em diries, Cristina, com a reflexió, que amb la intel·ligència artificial estem canviant, no?, professions, o tothom pot fer de tot? Com a reflexió,
2: Estem canviant professions, però defenso molt, i ho hem parlat moltes vegades també en l'àmbit digital, audiovisual, de la comunicació, que el coneixement de base, el criteri que aportem els professionals dels diferents àmbits segueix sent igual o més rellevant, precisament perquè ara hi ha molta més gent generant tota mena de coses. Clar, qui està al darrere i té aquest criteri ho pot aportar, aquí veurem la diferència. I ara en parlarem, però amb el vibe coding també és un tema que afecta.
1: Clar, perquè amb el vibe coding es pot programar conversant. Explica'm una mica més, no?, què vol dir, com funciona, exemples concrets, no?, perquè l'audiència ho pugui visualitzar. És a dir, ara mateix es pot crear una web?
2: Sí, de fet li diuen vibe, perquè vibe en anglès és com aquesta intuïció, no?, que respira. I és la manera aquesta de jo m'agrada un web d'aquest estil, o estic mirant cap aquí, cap allà, i aquests programes el que et permeten és dius alguna cosa, veus com queda, no?, la primera versió de la web, i a partir d'aquí li vas dient, val, doncs ara el logo més cap aquí, la lletra més gran, no?, i vas veient al mateix temps el que passa. Clar, és molt interessant des del punt de vista més de prototipat, si vols, perquè per persones que sempre, jo mateixa sóc una persona que m'agrada molt crear, i moltes d'aquestes coses, doncs, era una barrera de dir, i ara com li transmeto a algú què és el que vull, no? Llavors, m'agrada molt parlar del vibe coding per temes tipus, doncs, de prototipatge, de mostrar, de poder parlar amb aquest programador i traslladar millor aquestes instruccions que tingui en ment.

0: Posa algun altre exemple concret, no? Perquè l'audiència ho pugui visualitzar. És a dir, pot ser web del que vulguis, d'un producte, de la teva empresa, de tu mateixa com a professional, sí?
1: Sí, de fet, qui diu web pot dir una aplicació, i pot ser fins i tot una aplicació pel mòbil, pot ser un programa pel teu ordinador, pel teu escriptori, o directament, doncs, això, una web que després puguis publicar de zero. Tu no has creat mai res en Vibe Coding, Chantal, encara?
0: No t'has animat? No, i la veritat és que segueixo pensant, que quan he de crear una web per algun... Intento, no?, donar aquesta feina a un informàtic, a un expert, no?, perquè al final crec que també ell és més expert que jo, però segurament surt igual, és a dir, és una web igual de professional o té algunes mancances amb elles?
1: I ara en parlarem. De fet, ara em demanaves algun exemple. Imagina't que tu et volguessis crear com un taulell on puguis apuntar temes, no?, per preparar aquest programa, sí? Marcar si estan pendents o aprovats, assignar-los a una secció, veure quins convidats hi ha, una mica el que ara fem amb diferents excels i documents, doncs seria, sí?, una mica més integrat. Sobretot perquè tu, com a periodista i com a persona amb el teu equip, que saps com va el teu programa, ets la que sabràs millor quina forma de tenir això i com t'ha de funcionar. Clar, amb aquestes eines, que ara en parlarem d'algunes, li dius, doncs, crea'm una aplicació web senzilla per organitzar els temes d'un programa de ràdio, per exemple, indicacions tipus vull poder afegir temes, posar-los en categories, marcar-ne l'estat, exportar una llista, és igual. Les tasques que tu pensis que són interessants per al teu programa. Clar, la IA et genera aquesta primera versió que, a més, doncs, tu podràs, veient què surt, anar retocant i segurament tindria errors, i pot ser lletja o alguna funció no acaba de funcionar, però ja no parteixes de zero. Quin és el canvi aquí, que em deies a nivell professional? Que tu has creat això, com deia abans, una mica com a prototip. Però, evidentment, precisament perquè nosaltres no sabem com ha de ser l'arquitectura d'una eina o d'un web concretament, doncs la IA pot semblar que alguna cosa funciona molt bé i, en realitat, hi ha moltes esquerdes, entre cometes. No? Imagina't que tens algú t'ha construït una casa, tu des de fora la veus estupenda, però, en realitat, aquells fonaments no estan ben fets. Doncs vindria a ser una cosa així, no? Pot ser que hi hagin dades sensibles que estan quedant publicades a fora. Pot ser que hi hagi funcions que no realment no funcionin, no es guardin, és igual, hi ha mil elements. També és cert que és molt diferent si és una eina per tu mateix, que si és alguna cosa que has d'anar, doncs això, no?, a posar al públic en general, per exemple.
0: Clar. O sigui, que és una eina que tant pots fer, webs per tu mateix, però també podrien ser webs públiques, sí?
1: Podrien ser webs públiques, i tant. De fet, aquí el que sí que hi ha un element on, no vull dir saltar del programador, però comença a haver-hi eines que t'ajuden, que és que moltes d'aquestes plataformes tipus Lovable, sí, el que et permeten és que ells mateixos diguem-ne que s'encarreguen ells de fer tota la part de doncs el servidor, penjar els elements, fer auditories de seguretat, tot el que normalment faria un programador, com que estan veient precisament aquest gap entre el coneixement de la gent que fa servir el seu programa i poder fer que allò sigui una eina viable, doncs et fan aquest servei. Tot i així, evidentment, doncs tindrà moltes més mancances de base que si doncs tinguessis algú que ja s'hagués preocupat d'entrada que l'estructura d'allò que estàs construint tingui sentit.
0: Molt bé, ara si li expliquéssim a l'oient, és a dir, com comença a treballar, com ho hauria de fer, és a dir, si hagués d'entrar a programar, com comença, com ho fa?
1: Mira, pots entrar a eines tipus, doncs el Lovable és un d'ells, però també hi ha altres una mica, hi ha Vault també, o Berserk, que són eines, com comentava, són de les més bàsiques en el sentit que directament quan tu programes alguna cosa ja et mostren allò que estàs dient perquè tu puguis anar retocant des de la vista. Val? Tu veus aquella web com es va fent. Hi ha altres eines que són més directament per fer codi. T'ajuden a generar codi i, per tant, normalment requereix una mica més de coneixement de tot aquest àmbit, però, doncs, evidentment, la IA també està treballant aquí darrere. Aquí tenim eines com Cloud Code, que ara mateix està molt en boca de tothom perquè fa coses bastant increïbles. Dins de Google tenim Antigravity, tenim Codex d'OpenAI o tenim Cursor. I, de fet, moltes d'aquestes eines, fins i tot, Cloud Code és una d'elles, l'estan fent servir programadors. O sigui, quan dèiem si estem canviant els perfils,
0: clar,
1: sí que els canviem, perquè una persona que abans havia d'estar estona escrivint aquest codi, doncs ara el que fa és com supervisar i manar, donar les instruccions a la IA. Clar, no és el mateix algú que digui fes-me una web, que algú que digui no, vull una web amb un frontend, un backend, un servidor, tal, la base de dades en aquest programa. Doncs clar, són instruccions diferents.
0: Però la pregunta que et faig, i ara segurament si ens escolten programadors que escolten el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, això vol dir que els programadors han de patir una mica pel seu futur i la seva feina? És el que sempre estem explicant, clar. La IA generativa, la IA és tan màgica que, clar, també fins i tot s'ha programat. Llavors, clar, han de patir una mica? què diries? Quina reflexió faries?
1: Des del meu punt de vista, ara mateix no. Ara mateix no. En el sentit que el coneixement que tenen encara els hi pots treure valor. Jo el que sí que diria és, entra en aquestes eines, treu-los i suc tu, com a
0: però
1: programador.
0: Bé, els programadors també poden fer més webs, també. És això. A dir, al final, ells també són molt més productius,
1: exactament,
0: no?
1: Exactament, i de fet això ens ha passat a nosaltres mateixos, no? Persones que, ui, no, la IA, doncs ho fa molt malament. Ara ho comença a fer molt bé, i amb les instruccions adequades, i ens passa igual amb l'audiovisual, ens passa igual, abans parlaves del tema de l'escriptura, evidentment hi haurà qui fa tot de zero, però també hem d'entendre que hi ha dinàmiques que canviaran. I en aquest sentit, en la programació, de fet, moltes d'aquestes eines que precisament el que tenen per darrere el codi, són les primeres que accepten que estan fent servir eines de codi amb IA per desenvolupar-se.
0: Clar. Per tant, no desapareix l'ofici de programadors, però canvia el centre de gravetat. I abans deies, no?, la programació, aquesta programació, programa com una conversa, com hauria de començar algú que vulgui provar-ho? No és cap disbarat, es pot fer, és fàcil, no? I per tant, per què no, no? Ens hem de dir, no, Cristina?
1: Exacte, jo ja us dic, en plataformes tipus Vault o Lovable, que a més permeten alguns crèdits gratuïts, per tant, si vols testejar, pots fer una mica la teva. Al final, el més interessant de la IA no és tant què pot fer, sinó què li pots arribar a demanar tu, no? El que et deia d'ara de l'eina per la Chantal i pel seu programa. Fins ara tu deies, ostres, necessito un programa per poder organitzar els meus guions de ràdio. Doncs segurament hauries d'anar a un SaaS, a un software as a service d'algú que ja l'hagi creat per programes de ràdio, i anant bé no acabaria d'encaixar exactament amb el que tu necessites. Per tant, també té aquest plus de personalització. Llavors tu, amb el teu dia a dia, potser el que vols simplement és una aplicació que t'ajudi a gestionar la llista de la compra, doncs vas a Lovable o a Vault o a Verser i et fas un compte i li escrius, escolta, vull crear una aplicació pel mòbil que tingui aquestes característiques, que m'ajudi d'aquesta manera, agafa la informació d'aquí, el que tu necessitis, tingui aquests apartats, aquestes funcions. Com més ho hagis pensat tu prèviament, més s'assemblarà el que estàs fent al que tu necessites.
0: Amb un resum, una frase, un titular, com ho diries que és, Cristina?
1: El vibe coding, programar amb llenguatge natural. Programar relativament, a mitges, prototips, deixem-ho així.
0: I, per tant, podem fer coses abans impensables. És a dir, fa 15 anys deies, jo programaria o jo em crearia la meva web, no?
1: Fa 15 anys, imagina't, doncs fa 2 també. Com a màxim anàvem, no?, a WordPress i aquest tipus d'elements, de nou, que allò tenien una base i tu podies treballar sobre ella.
0: Molt bé. Ja saps que jo encara penso que la gent s'ha de dedicar al que sap fer, però que sí que aquesta eina ens ha d'ajudar, però en el meu cas, jo em considero periodista, no canviaré a ser ara programadora ni informàtica.
1: Ah, no? Mira,
0: a fer webs. Tu sí? Tu no,
1: faig broma. Et veia allà fent el programa de ràdio.
0: No, però bé, està bé, no? El coneixement, al final, sempre serveix, no? Suma i ajuda, no? I això és el que heu de provar el que ha dit la Cristina, a veure què surt, Us poseu a preparar, vull fer aquesta web, doncs avui a la ràdio ens hem donat uns consells, per fer-ho.
1: Correcte.
0: Hem après una mica aquest concepte nou, però que segur que transformarà moltes vides. Gràcies, Cristina.
1: Moltes gràcies.
2: Catalunya Ràdio. Revolució 4.0. Amb Chantal Llavina.

0: El que compta no és qui ets, sinó qui creus que ets. Andy Warhol. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
1: Estem a punt d'acabar les classes als centres educatius. Això vol dir que més de 1.700.000 alumnes, sumant-hi tots els nivells, posaran el punt i final a un nou curs, però la roda no s'atura. Passarà l'estiu i al setembre les aules es tornaran a omplir i entre moltes altres qüestions ens tornarem a preguntar fins a on ha d'entrar la tecnologia a l'aula? I avui volem parlar de com aprenem en una societat plena de pantalles, estímuls, intel·ligència artificial. I ho fem amb el Joan Subirats, és professor d'educació secundària especialitzat en educació física i docent universitari al Tecnocampus de Mataró, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra. Què tal, com estàs?
2: Molt bé, molt bé.
1: Tu parles, Joan, d'un concepte, a veure, la neuroeducació. De què estem parlant exactament i, sobretot, de què no estem parlant?
2: Doncs començaré per la part del que no estem parlant. No és una moda passatgera, tampoc és una recepta màgica que hagi d'explicar tot l'entorn educatiu i tampoc va en contra de la pedagogia. I jo diria que el que fa és complementar-la. Els últims anys, a nivell d'escàners, a nivell de neuroimatge, la neurociència ens ha portat moltes dades, ens ha donat molta evidència científica que el que fan és consolidar i fan que aquesta neuroeducació sigui una brújula per saber quina gestió i quina aplicació dels aprenentatges hem de fer a l'aula.
1: Clar. Tu parles dels neuromites. A veure, com ens expliques als oients que encara hi ha molts centres educatius que creuen coses que la ciència ja ha descartat? Posa'm algun exemple, no?
2: Sí, bueno, els centres educatius, inclús les lleis estatals i tant els decrets, encara circulen neuromites. I, per exemple, un dels mites més extensos és el tema de la piràmide d'aprenentatge. I molt relacionat amb això està el tema dels canals auditius, visuals, com si l'alumnat tingués un canal fix on aquell aprenentatge es consolidés millor. Això no és cert, l'evidència científica no ho corrobora. I, de fet, el que ens hauria d'importar com a docents és què fa l'alumnat amb aquesta informació que entra al cervell. No és l'entrada, no és l'input d'informació, sinó quan està aquesta informació dintre el cervell, què fa l'alumnat amb això, serà el que ens dirà si hi ha un aprenentatge profund i durader o no.
1: Clar, però tu com s'ha d'encaixar això a les aules? És a dir, fins a quin punt hem de tenir tecnologia a l'aula i fins a quin no, diries?
2: Bé, de fet, la pregunta no seria ja, crec jo, si tecnologia sí o tecnologia no. Crec que és una pregunta ja massa simplista al món que estem vivint, sinó ens hauríem de preguntar si aquesta tecnologia, ja sigui intel·ligència artificial, generativa o qualsevol eina digital, si aquesta eina substitueix, subroga aquest processament i aquesta consolidació que ha de fer l'alumnat dintre el cervell, a nivell de pensament. Si aquesta eina el que fa és substituir aquest processament, segurament aquesta eina no ens convé a l'aula.
1: Clar. Quan un alumne demana un treball al ChatGPT i l'entrega tal qual, què està perdent exactament?
2: Doncs està perdent tot aquest procés. Vivim en un món on la gratificació ha de ser ràpida, ser constant. També diria que haver externalitzar amb eines, tota la vida ho hem fet. Per exemple, un exemple molt clar és la calculadora. Tothom sabem que per realitzar operacions matemàtiques complexes utilitzem la calculadora, però tots estem d'acord que un nen de primària el que no farem és, quan li estem ensenyant les operacions matemàtiques, és donar-li una calculadora perquè això ho faci, perquè si no estem perdent el procés. Doncs això passaria una mica amb el ChatGPT o qualsevol eina d'intel·ligència artificial.

0: M'agrada especialment una idea que dius, la IA socràtica. Vols dir exactament amb aquesta expressió? Què vol dir exactament, Joan?
1: Doncs, a veure, Sócrates parlava i comentava molt el poder que tenen les preguntes. Hauríem d'intentar buscar com aquesta intel·ligència artificial ens ajuda amb el procés. Ens ajuda a fer aquest pensament visible de l'alumnat i a través d'una tutorització més personalitzada intentar fer veure com realitza tot aquest procés i com va consolidant, com va recordant, com compara les idees i com reflexiona amb qualsevol aspecte educatiu.
0: Val. A més, reivindiques coses aparentment molt simples. Llegir en paper, escriure a mà o parlar en veu alta. Per què? Sobretot els exàmens en veu alta, també, eh?
1: Doncs perquè ara mateix la intel·ligència artificial que ens dona és una revolució cognitiva i és que l'alumnat pot generar productes finals sense haver après res. Com hem anat comentant, hem de buscar aquest pensament i si no fem això, el que estem perdent són les competències clau que té l'ésser humà. Llavors, l'escola ha de ser l'antídot del que estem vivint a la societat i el que hem de buscar és tornar a escriure a mà, perquè escriure a mà és un procés més lent, és un procés que ens permet equivocar, que podem borrar, podem subratllar, cosa que la intel·ligència artificial no ens permet, ens dona la solució.
0: Clar. I propostes o estratègies, perquè els alumnes pensin més?
1: Doncs rutines de pensament, com ara abans pensava, ara penso, debats, intentar fer que l'alumnat sigui partícip i pugui contrastar idees, intentar valorar sempre el procés i no tant el resultat.
0: Molt bé. Per tant, tu que vens també, oi que sí, a part de l'educació física, és important fer servir el cervell i també el cos, no? Al final és important el moviment, l'esport, a les escoles, no? Ajuda a aprendre, també?
1: Exacte. El que fa és regular l'atenció. De fet, l'atenció és la porta d'entrada del coneixement. El que fa l'educació física, a part de reduir el sedentarisme físic, és intentar regular el seu nivell d'arousal. L'alumnat el que fa, quan està assegut molta estona, pot entrar en un estat de poca activació o inclús quan venen de l'esbarjo poden estar en un estat d'alta activació. El que pot fer el moviment amb exercicis senzills de coordinació oculomanual, amb jocs, el que pot fer és regular aquesta arousal perquè l'aprenentatge sigui més profund.
0: Clar. Per tant, important, la tecnologia pot substituir moltes coses, però el que no... Què és allò, no?, que una pantalla no podrà substituir mai dins l'aula, doncs el vincle humà, la relació educativa, l'acompanyament, no?, la interacció social, Joana, és molt important, no? I en una societat amb més pantalles, amb més intel·ligència artificial i amb més velocitat, amb què hauria de protegir avui l'escola, sobretot, que ens escolten pares, mares... que estan pensant amb els seus fills i filles. Jo crec que hem de protegir molt també el servei dels nostres... Ja ho hem fet, de protegir la xarxa social, recordem-me, els menors, no? I això n'hem parlat al Revolució 4.0, però l'hem de protegir molt més, no?
1: Jo faria una metàfora que crec que és molt visual. L'aprenentatge l'hem d'entendre com encendre un foc. La curiositat de l'aprenentatge, entendre que tenim una necessitat, seria la xispa per encendre'l. L'atenció seria la flama i jo diria que el foc es mantingui viu i que no s'apagui seria la memòria. Pensem que la memòria és el residu del pensament i l'humà és el que ha d'atiar el foc per a que ajudar a donar embestides, com deia Vygotsky, per a que tot això funcioni.
0: Clar. A veure, acabem amb alguns titulars, Joan. Per tant, el futur de l'educació... En aquest cas, no? Hem de tenir en compte que han d'utilitzar pantalla, però una pantalla a una certa distància, el cervell l'hem de fer servir, també, sobretot, la part oral, no? La part oral de la persona és molt important, no? Com explica, com pensa... I fer exàmens orals, no? Cada vegada més ho feu, també, sí?
1: Bueno, de fet, s'està... No aquí, a diferents països, als Estats Units són els primers. Hem de pensar que els millors enginyers, els millors neurocientífics estan programant un món que ens està constantment... que ens crea com a interrupcions. abans la vida era com a més seqüencial, començava un procés i acabava un altre, ara és com que necessitem immediatesa, és com a que busquem aquesta eficiència. L'escola ha de ser tot el contrari, hem de tindre un espai per pensar, un espai de calma, i tot això ho hem de provocar des de, dels centres educatius.
0: Molt bé. Doncs escolta, Joan, prenem nota de tot el que has dit. Ha d'arribar l'estiu, temps perquè els alumnes docents, no?, carreguin piles després d'un final de curs especialment complicat, eh? I crec que les idees i reflexions que proposes són útils, no?, per saber cap a on va aquest futur, cap a on va la barreja de les pantalles, eh?, al servei. I necessitem joves formats, competents, però sobretot amb esperit crític, i que sobretot sàpiguen pensar per si mateixos, i que no pensi el ChatGPT per ell, i que no pensi qualsevol altra intel·ligència artificial per ell. Moltes gràcies. Gràcies per venir a Revolució.
1: Moltes gràcies.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

oients, acabem el programa i avui amb una frase del pianista i compositor ucraïnès i nacionalitzat nord-americà Vladimir Orovich. I diu aquest, es diu així, no? No assolirem la perfecció, però si la perseguim sí que podrem assolir l'excel·lència. Recordo que demà tenim programa a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio, que parlarem amb l'economista catedràtic Santiago Niño Becerra i sobretot d'aquesta visita del Papa, ja sabeu, el 9 i 10 de juny a Barcelona, de l'impacte econòmic també que significa la visita del Papa, 125 milions d'euros, i també de totes les notícies que se'n deriven. Ja sabeu, el Revolució els dissabtes i diumenges, els dissabtes a l'API Web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Com sempre, el programa es fa en equip gràcies a tota la feina de la Júlia García, a la producció del Xavier Llaurador, a la realització tècnica del Gerard Gil, a la fotografia i a les xarxes del Jordi Pi, a la producció executiva, i el Jordi Portals al guió. Gràcies a tots.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El papa Lleó XIV condemna l'egoisme i fa una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci. Són els missatges que ha deixat el pontífex als actes públics d'aquest diumenge a Madrid. Una missa multitudinària que ha aplegat més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia.
2: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más. Que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
1: L'agenda del papa Lleó XIV continua aquest dilluns a Madrid amb dos dels plats forts de la visita. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de forta crispació política. A la tarda està previst que es reuneixin víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat sobre la qual no han volgut donar per ara més detalls. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
3: L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. El règim dels ayatollahs ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats i no han fet víctimes. Hores després d'una ofensiva israeliana a Beirut que ha provocat dos morts, Donald Trump fa una crida a la calma i demana a les parts contenció per no posar en perill un possible acord amb l'Iran.
1: Almenys una persona ha mort i quatre més han resultat ferides pel fort terratrèmol de magnitud 7,8 que aquesta matinada s'ha sacsejat al sud de les Filipines. Segons la policia filipina, diversos edificis i habitatges s'han esfondrat a l'illa de Mindanao, prop de l'epicentre del sisme. El terratrèmol s'ha registrat al mar a uns 55 quilòmetres de profunditat. El Centre d'Alerta de Tsunamis adverteix que en les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de Filipines, Indonèsia, Taiwan i el Japó. Les autoritats japoneses, de fet, demanen a la població allunyar-se del litoral mentre es mantingui l'alerta.
3: El món torna a prioritzar l'ús d'armes nuclears i s'acaben les dècades d'esforços per reduir les xifres i les potències d'aquest tipus d'armament. És la conclusió de l'últim informe del CIPRI, l'Institut per la Recerca de la Pau d'Estocolm, que s'ha fet públic aquesta matinada. Segons el document, els nou països amb armes nuclears han continuat els programes per modernitzar i ampliar els seus arsenals.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a trets en ple carrer a la Marina del Port, a Barcelona. Fa tres setmanes una altra persona va morir en un tiroteig en aquesta mateixa zona. La policia intenta localitzar ara l'autor dels trets, que ha fugit i se'n desconeix la identitat.

0: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum de Berga rebi la Creu de Sant Jordi, coincidint amb la celebració de l'última Patum completa del Corpus.
1: La petició de la Creu de Sant Jordi ja l'havia reclamada en els últims dies l'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, i ahir la consellera la va confirmar.
2: La Creu de Sant Jordi, la primera llista, la proposta la fa la consellera de Cultura i, per tant, evidentment, aquesta petició la posarem sobre la taula seguríssim.
1: La plaça de Sant Pere de Berga es va convertir ahir la nit en un autèntic mar de foc amb la celebració de la darrera Patum completa de les festes de Corpus. Els salts de les comparses van posar el punt final a 5 dies intensos de celebració. Més de 6.000 persones van omplir de gom a gom la plaça per saltar, cridar i ballar al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la Cobla Ciutat de Berga.
0: Esports, clara victòria de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Real Madrid. Pérez ha comparegut davant dels mitjans abans fins i tot que es fessin públics els resultats oficials i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. El mandatari blanc ha obtingut més del 60% del suport en una jornada en què el seu rival, Enrique Riquelme, s'ha queixat d'irregularitats amb el vot per correu que han fet que s'anul·lessin centenars de paperetes de la candidatura de Florentino Pérez.
1: El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després d'eliminar el Baskonia. En el tercer partit, els verd i negres han guanyat a la pista de l'equip basc per 88-96. Dimarts arrenca la primera semifinal, Barça-Tenerife, i dimecres la segona, València-Joventut.
0: I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. Victòria número 100 del pilot de Cervera, que ha estat el més ràpid per davant de Pedro Acosta i Pecco Bagnaia.
3: Fins aquí les notícies.
4: Som el dia.
5: Som la nit.
6: Som dos programes amb el mateix objectiu.
4: Saber què està passant.
5: Què ha passat.
6: I també per què ha passat.
4: Tant a casa
5: com al món.
6: Què ens fa diferents?
4: El ritme.
5: El ritme.
6: El ritme.
4: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
5: Perquè al Catalunya nit som pausa.
6: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
4: A tot hora
5: i a tot arreu.
7: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
6: Som diferents.
8: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona, coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
7: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
8: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
7: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
8: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
7: Amb la nit dels ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
8: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.

0: Us oferim la reemissió d'aquest programa.
1: I ara tot s'està per fer, serem un sol, crida la grada, que sonin com a mitja nit, que som
2: club. Bona nit, des diumenge són les 11, som al club, i el tindrem obert fins les 12, el dia que Florentino Pérez hauria guanyat les eleccions a la presidència del Madrid i continuarà sent president blanc. Encara s'està fent el recompte, però ara mateix els resultats que de moment tenen a Valdebebas és que Florentino hauria obtingut un 70% dels vots per contra el 30% d'Enrique Riquelme. Hi ha certa polèmica, hi ha hagut certa polèmica amb el vot per correu, sembla que s'han hagut d'anul·lar alguns centenars de vots per correu, però a Madrid a aquesta hora tothom dona per feta ja la victòria de Florentino Pérez sobre Enrique Riquelme. Ara hi anem. A Madrid. També aquesta nit la penya s'ha classificat per les semifinals de l'ACB després de guanyar a Vitoria a la pista del Baskonia. Baskonia 88, Joventut Badalona 96. Gran partit de la penya de Dani Miret, que ha remuntat l'eliminatòria contra el Baskonia amb un Ricky Rubio platòric i que jugarà a les semifinals de l'ACB 3 anys després. Aquesta vegada contra el València de Pedro Martínez. La penya tindrà el factor pista en contra. Les semifinals de l'ACB també la jugarà el Barça, que hi va guanyar la pista de Lucà amb Múrcia, i la jugarà contra el Tenerife, que ahir, per sorpresa, va eliminar el Madrid a Madrid. Les semifinals de l'ACB juguen a 5 partits, no com als quarts de final, que han estat de 3 partits. El primer, dimarts, Barça-Tenerife al Palau Laurana. El Barça té el factor pista a favor. Dimecres començarà la penya a la pista del València. D'aquí 4 dies comença el Mundial. Ja sabeu que el Club de la Mitjanit obrirà cada nit a les 11 durant el Mundial, de dilluns a diumenge, totes les nits de Mundial. La majoria de seleccions ja són als Estats Units, a Mèxic i a Canadà. La selecció espanyola amb els 8 jugadors del Barça és a Puebla, on la matinada de dilluns a dimarts jugarà l'última amistós de preparació abans del Mundial contra el Perú. I atenció, perquè fa unes hores Lamine Yamal ha explicat el misteri de l'embenatge a la mà dreta, de per què fa més d'una temporada que acostuma a jugar amb la mà dreta embenada. Ara ho descobrim. En un dels amistosos que s'han jugat avui, el Dinamarca-Ucraïna, entre dues seleccions que no jugaran al Mundial, s'ha viscut una escena dramàtica. El danès Eriksen s'ha tornat a desplomar sobre el terreny de joc. Recordeu que fa uns anys, en un partit de l'Eurocopa del 2021, Eriksen es va desplomar a mig del camp per un problema cardíac, va salvar la vida de miracle, va poder tornar a jugar a futbol, està jugant a futbol encara, i avui ha donat un altre ensurt. La Federació Danesa, però, ha informat ràpidament que Eriksen s'ha recuperat bé, té consciència i es troba més o menys bé. Per sort. Al Barça, en les últimes hores, hem sentit Bernardo Silva. El portuguès diu que té algunes opcions de futur i que es decidirà per l'equip que realment el vulgui. Després intentem interpretar i posar context el que ha volgut dir Bernardo Silva. A l'Espanyol aquest cap de setmana hem sentit Monchi, el nou director esportiu blanquiblau, en una entrevista molt interessant al Tot Gira amb el David Clubés i el Sergi Andreu. Després el sentim, a Monchi. Temps de play-off en totes les competicions, play-off d'ascens a segona, l'Europa ha perdut a la pròrroga a Balaïdos contra el Celta Fortuna per 3-2 i ha caigut eliminat a les portes de la final. La final sí que la jugarà el Sabadell, que divendres va remuntar la nova Creu Alta contra el Madrid-Castella. El Sabadell jugarà aquesta final d'ascens amb el factor camp a favor contra el Zamora, que ha eliminat també amb remuntada aquesta tarda al filial del Villarreal. En el play-off d'ascens de segona federació, el Badalona ha aconseguit remuntar contra el Cornellà, ha guanyat 3-0 a l'anada, el Cornellà havia guanyat 4-1 i ara el Badalona ha de jugar la final per jugar a segona federació. I en els fantàstics play-off d'ascens a primera, avui s'acaba de jugar a Les Palmes 0, Màlaga 1. Ahir, Castelló 1, Almeria 0. La tornada d'aquesta semifinal es jugarà dimarts a Almeria i dimecres a Màlaga. Comencem, que no tenim tota la nit.
0: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 7 de juny. Falta 4 dies perquè comenci el Mundial. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu la ràdio i també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Salmà. Sònia.
2: Hola, bona nit.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Molt bé, bona nit.
0: A veure, tres coses. Uri, l'Almeria va empatar al camp del
1: 1-1.
0: Castelló, 1-1, crec que havia dit 1-0, i no, Castelló 1, Almeria 1, el dimecres, el dimarts, a Almeria la tornada, l'Almeria de Rubí, que té força bé per passar a la final del play-off, i fa una estona acabat en Les Palmes 0, Màlaga 1, Sònia, la veu la tens una mica malmesa.
2: Sí, no. No hem passat un bon cap de setmana.
0: A veure, has de marxar al Mundial, és dimarts que marxes.
2: No, sí, resistirà.
1: Ah, jo pensava que era la primavera, divendres, això.
2: Ah? Digues? No, és que el primavera ja no em trobava bé i no vaig poder veure de qui, de fet.
0: Molt bé. I també hi ha el Sergi, també hi ha el Sergi Andreu, aquesta nit amb nosaltres. Sergi, bona nit.
5: Què tal, Sergi, bona nit.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Notícia d'aquesta nit, aquesta hora, Madrid estan fent el recompte dels vots a les eleccions al Real Madrid i Florentino Pérez, ja es pot dir, ha guanyat les eleccions a la presidència del Madrid. Em sembla que al voltant d'un 70% dels socis del Madrid han donat suport al fins ara president i que continuarà sent-ho, Florentino Pérez, per davant d'un 30% a Enrique Riquelme. Hi ha hagut una mica de mala maroma als vots per correu, s'han hagut d'anul·lar alguns centenars, uns 500, i ara mateix el que podem fer és connectar amb Valdebebas, que és on s'han fet les votacions i on s'està fent el recompte, on hi ha el Sebas Guim. Sebas, bona nit.
1: Bona nit, Xavi. Bona nit. Sí, ja tenim pràcticament confirmat, a falta de confirmació oficial, tindríem nou guanyador d'aquestes eleccions a la presidència del Real Madrid. Novetat, Florentino Pérez segueix sent president.
0: Per on va el recompte? Quin percentatge de vots s'ha escrutat ja?
1: La Junta Electoral no està comunicant de forma oficial això. Cal remarcar-ho, que aquestes informacions que has donat o que donaré jo ara s'han d'agafar una mica amb pinces, però amb un 75% del vot escrutat, la victòria seria per a Florentino Pérez amb un 65-35, una miqueta més baix del que donaves, però esclar, de moment això són filtracions, no són dades oficials de la Junta Electoral, que no ha comunicat res més enllà de la participació a les 5 de la tarda, que era una alta participació per a aquests comicis després de 20 anys que el soci del Real Madrid no acudia a les urnes. Ho ha fet avui amb el vot per correu i el que s'ha escoltat fins ara, recordem, 75%, 65% a favor de Florentino Pérez i un 35%, déu-n'hi-do, per Enrique Riquelme.
0: I en números globals, o sigui, 65%, 35%, i aquestes informacions que us arriben a Valdebebas, Sebas, fixen ja la quantitat global de vots que ha tingut Florentino i la que ha tingut Enrique Riquelme?
1: No ens arriben. A nivell global no ens arriben. Sí que hi ha diferents xifres de taula per taula. Han sortit algunes taules, la número 1, la número 20, la número 14, i els vots són, doncs, escadussers, no? Són de xifres al voltant de 450 per 200 o 360 per 180, però, esclar, aquestes xifres, diguem que no són prou significatives, i aquí al nivell global, doncs, parla d'aquest 65 fa una estona, 70%, ara 65% a favor de Florentino.
0: I sabeu més o menys a quina hora això pot ser oficial? Us han donat alguna pista?
1: En menys d'una hora la Junta Electoral confia tenir-ho tot acabat, un cop que s'han resolt els problemes amb el vot per córrer. Nosaltres ara ens trobem no a Valdebebas, on allò està tancat amb pany i forrellat i només hi entren empleats del club. Estem a la seu de final de campanya de Florentino Pérez, on s'espera que el encara president del Real Madrid, perquè a diferència del Barça, el president vigent no ha de deixar de ser-ho per presentar-se a les eleccions, doncs Florentino Pérez comparegui aquí per parlar amb els aficionats i aquells socis que l'han votat avui i que previsiblement el conduiran a 4 anys més de florentinisme a la poltrona del Bernabéu.
0: On és aquesta seu, Sebas?
1: A l'hotel Eurobuilding, que és a poc menys de 400-500 metres de l'estadi Bernabéu.
0: Sí. Sebas, gràcies per explicar-nos tot plegat. Es dona per feta ja la victòria de Florentino Pérez. És impossible, oi, que hi hagi que es capgiri aquest pronòstic?
1: Jo crec que és absolutament impossible, però també et dic que si el vot per correu, si és cert que les informacions que diuen que ha guanyat Florentino en el vot per correu per un 80-20, el fet que ara puguem estar parlant d'aquest 65-35 vol dir que les eleccions a peu dret, a peu d'urna, doncs han estat moltíssim més ajustades del que ningú es podia imaginar fa dues setmanes quan Florentino, o fa tres setmanes quan Florentino Pérez va dir allò d'aquell aficionat del Real Madrid, empresari amb accent mexicà. No coneixia ningú fa tres setmanes Enrique Riquelme, més enllà de ser un empresari, jove empresari d'èxit, doncs dues, tres setmanes després, al final de les eleccions, doncs sembla que s'ha constituït en una oposició que en els últims 20 anys Florentino Pérez no ha tingut, i això canvia una miqueta, doncs, les regles del joc o el devenir dels pròxims 4 4 anys de presidència de Florentino, que sens dubte no seran els mateixos 4 anys que els que ha tingut els últims anys després d'unes eleccions en què ningú s'hi presentava i el soci no podia anar a votar.
0: Gràcies, Sebas. Estem en contacte.
1: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
0: Us sorprèn, Uri, Sònia, Jordi, Ricard, que el marge no sigui tan ampli, 65-35?
2: Sí, sí. Sí, finalment és 65-35, em sorprèn una mica i demostra un vot de càstig important per Florentino. Perquè és evident, ara ho explicava el Sebas, no?, que al final hi ha molta gent al Madrid que no sap qui és, des de fa 3 setmanes que és una mica conegut, i al final eren unes eleccions que eren o Florentino sí o Florentino no. I a mi em sembla que tenir un 35% en contra és un vot de càstig molt important, i això el que fa, també com explicava el Sebas, no?, que a partir d'ara Florentino, com aquest any no li vagin molt bé les coses, la gent ja no començarà a criticar jugadors i entrenadors, vull dir que la gent ja el criticarà directament amb ell,
0: però
2: el focus anirà molt més amb ell. Per tant, jo crec que Florentino, si no guanya aquest any, jo crec que li queda poca durada a la presidència del Madrid.
0: A veure.
3: Amb els noms que ha apostat, va, és que no puc parlar gaire,
0: costa,
3: però vaja, amb els noms amb els noms que ha apostat Riquelme aquesta setmana, jo imaginava que aniria una mica més ajustat del que inicialment es preveia, però vaja, tot així és un ampli marge per Florentino.
4: Sí, jo estic bastant d'acord amb la Sònia. El vot de càstig que diu l'Uri és evident, però és que després de 2 anys en blanc i sobretot després de la imatge que va donar Florentino en la famosa ja roda de premsa de... Bé, a mi em va transmetre la sensació d'una un historial increïble però molt gastada, i vaja, jo no sé si voldria que el president del meu club estigués en aquestes condicions, per més que pugui mostrar un full de serveis escandalós. Jo crec que té 7 Champions, si no m'equivoco, al palmarès. Però vaja, vist des de la nostra òptica, a mi em sembla que és bona notícia que el Madrid canviïn més aviat poques coses, per més que a mi Riquelme tampoc no m'ha emocionat, eh? Jo crec que he intentat forçar la màquina, però molt poc concret tot plegat. Fitxaré Haaland...
0: I el tema Klopp, que no, volem fitxar Klopp i treballar una nota de premsa una mica ridícula, que jo vull fitxar...
4: No, dilluns, si guanyem dilluns, Raül s'asseurà amb Klopp. Escolti, què vol dir això? Vull dir que bé, jo crec que era la traca final a una campanya electoral que és poc edificant pel madridisme, i insisteixo, vist des de la nostra òptica, doncs ja va bé.
0: Ricard, a mi em sembla que tu creus que la victòria de Florentino no és dolenta per al Barça.
5: Com em coneixes, eh?
0: Sí, home.
5: Sí, no t'ho negaré, no? Jo no tinc la sensació que Enrique Riquelme ha fet una bona campanya. O sigui, des del punt de vista de que... Jo és que fa 15 dies no sabia qui era aquest senyor. Ha tingut una campanya curtíssima i s'ha posicionat com a alternativa a Florentino en 4 dies. Com diu l'Oriol, comença una nova... un nou trajecte ara. Normalment, per que faci això, ha de ser una campanya poc edificant. És a dir, ningú amb una campanya molt edificant i coherent és capaç de fer un salt de qualitat com aquest d'Enrique Riquelme des del punt de vista popular. Bé, caldria anar a buscar la porta i David Beckham. Vull dir, si tu has de remar molt per intentar apropar-te al poder... has de fer servir tot, i més amb aquestes minicampanyes, que clar, aquí a Can Barça hi ha candidats que treballen durant anys per tenir un nivell de popularitat per poder competir unes eleccions. Estem parlant de dos universos diferents, no? I aquest senyor en una setmana s'ha situat aquí i ha acceptat aquest vot de càstig que era evident que el madridisme li presentaria a Florentino. Però vaja, el que ens imaginàvem, no? Potser... amb una diferència, jo m'esperava més diferència. Jo pensava que el florentinisme i el madridisme anaven més de la mà del que significa aquests resultats, tot i que s'han de confirmar, i tot i que és veritat que les últimes aparicions, com diu el Jordi, de Florentino, és que fa la sensació que l'oposició se l'ha fet a ell mateix, no?
0: A veure, continuem pendents del resultat final de les eleccions del Madrid. Ja heu sentit el Sebas Guim, es dona per feta gairebé ja de manera definitiva la victòria de Florentino Pérez, però no hi ha cap dada oficial i fins d'aquí uns minuts, potser una miqueta abans de la mitjanit, no sabrem exactament el resultat oficial i definitiu d'aquestes eleccions a la presidència del Madrid entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme. Estem pendents de Madrid. L'altra gran notícia de la nit és la penya, perquè el Joventut de Badalona s'ha classificat per jugar a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar a la pista del Baskonia a Vitoria, victòria importantíssima. La penya ha guanyat de 8, 88 a 96, un gran partit. La penya jugarà a les semifinals de l'ACB contra el València, i el Barça, que ahir es va classificar guanyant a Múrcia, la jugarà contra el Tenerife, que es va carregar el Madrid, per sorpresa. Arres Glacià, bona nit.
6: Bona nit, Xavi.
0: A veure, avui la penya ha fet un partidàs i és semifinalista de l'ACB. Te l'esperaves, aquesta, tu?
6: Sí, aquesta sí. De fet, quan ha començat la transmissió ho hem dit tots. Creiem que avui la penya passarà. Evidentment, la bola de vidre no la teníem, però si ens guiàvem per les sensacions, per com s'havia perdut el primer partit i per com s'havia guanyat en el segon, podia passar, i ha passat, doncs, que evidentment la penya ha fet un partidàs amb molta prestància i que el Baskonia s'ha anat diluint o s'ha anat estressant a mesura que veia que no podia fer valer el seu factor camp.
0: I el Dani Miret, l'entrenador de la penya, se l'esperava. Dani, bona nit.
7: Molt bones. Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar el nivell de l'equip, com hem vist en aquesta eliminatòria, i han sortit moltes coses bé.
0: I

0: de canvi de xip, de sacrifici top, i supercontents. I ara el que jo el primer necessito disfrutar d'aquest pas que hem fet, perquè la veritat és que aquesta temporada hem aconseguit moltes coses i li donarem a la nostra afició unes semifinals on hem d'acabar fort i hem d'acabar donant una altra vegada el nostre 100% creient-hi. Tenim l'oportunitat de jugar unes semifinals i això no passa sovint i hem de creure-hi.
1: Està per sobre, les semifinals de la CB estan per sobre de les expectatives que segurament teníeu quan va començar la temporada.
0: Vam començar la temporada i havíem de veure moltes coses, una d'elles com estava el Ricky, no? Perquè evidentment ara s'ha vist que físicament i ha disfrutat molt i hem tingut un base en un prime d'un nivell estratosfèric, però això necessitàvem el pas del temps per anar veient l'equip que havíem construït, si les peces connectaven de la manera adequada, que això és el més difícil de tot, trobar les persones que connectin, que tothom faci el seu rol, i ho hem aconseguit.
1: Sense aquest nivell de Ricky Rubio, seria difícil pensar que la penya arribaria a jugar a les semifinals de la CB?
0: Sí, avui necessitàvem que el Ricky fes un molt bon partit. En el bàsquet ja no guanyes perquè tinguis un jugador diferencial, sinó perquè aquest jugador doncs, fa funcionar un equip i l'equip hi treballa, no? Però realment avui el Ricky ha estat estratosfèric, però l'Adam Hanga, per exemple, també ha sigut molt important.
1: Ernest, si vols preguntar alguna cosa al Dani Miret?
2: Doncs si aquest València és un equip guanyable, i si és que sí, com?
0: És molt difícil de guanyar, però tenim possibilitats. I les possibilitats que tinguem, i creurem. No sé quantes. No sé si dir-te que en tenim a 5 partits un 10%, un 20%, no ho sé. Però el bàsquet no són números, amb la qual cosa, si ho baséssim tot en una decisió lògica i científica, molt poques. Crec que amb el cor que tenim farem el que estigui a les nostres mans i més, i farem que la nostra gent estigui orgullosa d'aquest equip. Així que, com he dit, a partir de demà al matí a buscar solucions per igualar-ho al màxim i per donar les eines perquè els jugadors ho donaran tot.
1: Dani, més enllà de la semifinal, per tu ara mateix el València de Pedro Martínez és el gran favorit per guanyar la CB?
0: No ho sé. Probablement sobre el paper sí, però ara mateix penso que els quatre equips tenim opcions i això són les semifinals. Crec que tots els equips que hem arribat fins aquí mereixem estar respectats pel mateix patró.
1: Dani, als quarts de final 3 de 4 heu passat amb el factor pista en contra. Això segurament té a veure una mica amb el fet que l'eliminatòria és el millor de 3 partits i no a 5. Tu creus que això es mantindrà en el futur o voldran canviar?
0: No ho sé. Jo l'any passat, i penso el mateix, l'any passat vam viure 3 dies de playoff a la penya, perquè vam perdre 2-0 amb Tenerife, i penso que és el millor moment de l'any. Vull dir, hi ha la Copa del Rei i hi ha el play-off com a grans moments de l'any. Llavors, és una lliga regular molt llarga. Crec que la gent i els equips i els jugadors, un sistema on el play-off es pogués allargar per dates, crec que és millor per tothom. Tot i que, honestament, a nosaltres, el poder guanyar un equip d'Euroliga, és més fàcil fer-ho a 3 partits. Clar. Però és que jo penso en el que és el millor pel bàsquet, vull dir, per la competició, amb la qual cosa jo sóc partidari de fer-ho a 5.
1: Gràcies, Dani. Enhorabona per classificar-vos per les semifinals de l'ACB i molta sort contra el València en aquesta sèrie, que començareu dimecres.
0: Moltes gràcies.
1: Ernest, molt ràpid, la penya i el Barça jugarà les semifinals de l'ACB, el Barça contra el Tenerife amb el factor pista a favor, la penya contra el València, ho comentàvem, amb el factor pista en contra. Opcions per la penya, Dani Minet deia, no sé si el 10 o el 20%, tu com ho veus?
2: Sí, jo com el Dani Miret, és a dir, si som racionals, el València està a un altre nivell. Ara bé, tot depèn de la química que la penya sigui capaç de provocar en el rival. Aquí la penya ha desquiciat el Baskonia. Jo crec que el València és un equip menys anàrquic, però tot i així, sí, el València té un pes que té el factor camp i té dos partits a casa que ha de guanyar. Per tant, la pressió, de moment, la tenen ells.
1: I per al Barça contra el Tenerife, com ho veus?
2: Sí, home, jo crec que el Barça pot passar a la final, però segurament no serà un 3-0 ni un 3-1. Per tant, hi haurà emoció. Jo crec que el Tenerife és un equipàs i que sap gestionar. És com la penya, té molt bon criteri, llegeix bé els partits, i el Barça no va tan sobrat com per pensar que una relliscada el primer o el segon dia no els pot tenir, i per tant anem a ser prudents, però jo crec que sí, el Barça jo el veig a la final.
1: Agenda de partits?
2: Doncs mira, això comença dimarts, demà festa, tothom respira una mica i de cara a dimarts

0: comença la sèrie del Barça. El Barça jugarà en dies parells, és a dir, dimarts, dijous i dissabte a Tenerife, i la penya tots a les 8, i la penya dimecres, divendres i diumenge. Si calguessin quarts partits, ens n'anem a la setmana que ve ja.
1: La penya comença dimecres a València, divendres exactament també a València, i diumenge a Badalona a les 8. Gràcies, Ernest.
0: Que vagi bé, Xavi.
1: L'Ernest Macià, que encara és a Victòria. Marxem un moment i quan tornem refresquem com està el tema de les eleccions al Madrid. Sembla que ha guanyat Florentino Pérez amb cert marge, potser no tant com alguns es pensaven, però ha guanyat amb marge. I sabrem per què Lamine Yamal ha jugat amb la mà embenada més d'una temporada. Ara tornem.
2: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
1: Som al Club de la Mitjanit, un dos quarts i dos minuts de 12 de la nit. Hi ha l'Oriol Domènech, la Sonia Desalmà, Jordi Costa, el Ricard Torquemà, també hi ha el Sergi Andreu. Ens està esperant més gent. És de nit que, en principi, el Florentino Pérez ha guanyat les eleccions a la presidència del Madrid. Sergi Andreu, tenim alguna novetat d'última hora?
3: Carrega't de paciència, Xavi, perquè, mira, llegint una piulada, per exemple, d'un periodista del diari AS, Sergio López explica fa 5 minuts, diu, aquesta hora hi ha 7 taules, 7 meses electorals tancades de 60. Per tant, en queden 53 per recomptar. Diu, la nit va per llarg.
1: Per molt llarg. Sí. O sigui, a les 12 no ho tindrem
3: fet. Res, no tindrem...
1: I mentrestant, a Real Madrid Televisió...
3: Ha canviat la final de Champions, ara.
1: Què ens estan referint?
4: La sèptima, ara.
3: La final de del gol de Zidane, no?
1: No, el gol de Mijatovic. El gol de Mijatovic, l'any 98, a l'Amsterdam Arena. Doncs mira, nit electoral a Real Madrid Televisió. Futbol vintage. És curiós, és curiós. A veure, ara parlem del Mundial i de Bernardo Silva i de Lamine Yamal, però abans, el Barça d'handbol, que en una setmana pot estar celebrant la Champions a Colònia i que avui, com era de preveure, ha guanyat la Copa amb solvència 37-17 a la final contra el Bidasoa, una final que s'ha jugat a Alacant, i a Alacant encara hi és el Sergi Camps, que ha seguit la Copa aquest cap de setmana. Sergi, bona nit.
5: Què tal, Xavi? Bona nit.
1: Era d'esperar que el Barça d'handbol guanyés la Copa, l'ha guanyat fàcil contra el Bidasoa.
5: Sí, 37-17, i la clau del partit ha estat els primers minuts de partit, parcial inicial de 0-7, de 7-0, i el Bidasoa, que no ha marcat el primer gol fins al minut 11 de partit, gran defensa de l'equip de Carlos Ortega, que ha deixat dada i beneïda aquesta final els primers minuts de partit.
1: L'han celebrat molt, un cop l'han guanyat, el protocol de la celebració de l'entrega del trofeu, i certa eufòria entre els jugadors del Barça.
5: Sí. Sempre se celebren molt els títols a Camp Barça d'handbol, encara que semblin que són fàcils de guanyar, i el capità, que em sembla que d'aquí uns moments el podem saludar, ha tingut un gest que té habitualment, que és deixar que un altre company aixequi el títol.
1: A qui li ha tocat avui?
5: Adrián Sola, un dels joves de l'equip.
1: El capità és Dicamem. Dica, bona nit.
6: Hola, buenas noches.
1: Per què Adrián Sola?
6: Bueno, porque es el más joven. Suelo hacer esto casi siempre. A mí me hubiera gustado tener algo así de joven, o sea que entiendo que es bonito y ya está.
1: Y la semana que ve a Colonia, con guanyeu la Champions, ¿a quién les dirás? ¿O no les dirás a ninguno?
6: Bueno, no, sí, yo creo que al ser champion, primero por protocolo lo tengo que hacer yo.
1: Ah.
6: Y después seguramente si los que se van... La levantaran també, seguro.
1: Us l'heu pres aquesta copa com una bona oportunitat per preparar bé la Champions, o només pensàveu en guanyar el títol?
6: No, sí, hay un poco de los dos. Obviamente el objetivo primero es ganar la copa, pero son partidos que siempre nos van bien antes de la Final Four, para coger confianza, para coger el ritmo. Y bueno, yo creo que la engaña un poco este partido, porque parece que es fácil, ¿no? Ganando de 20, pero es que hemos jugado contra un muy buen equipo de Bidasoa, hoy estuvimos también muy bien y hay que seguir así.
1: Escolta, ¿quan marxeu a Colònia?
6: Normalmente el jueves.
1: El dijous, jugueu dissabte a les 5 contra l'Alborg. Els detalls de la Final Four es poden controlar o són incontrolables?
6: Bueno, hay algunos que sí y otros que no puedes controlar, ¿no? Yo creo que el año pasado en la semifinal tuvimos mala suerte. Ha habido dos minutos que, bueno, lo han jugado bien, pero el segundo de Aitor pues ha sido que ha resbalado, le ha dado en el pie del atacante y se han salido dos minutos. Y bueno, pues esto es algo que no puedes controlar, porque lo podemos hacer muy bien también y ya está, no hay que tirar adelante e intentar ganar.
1: Sergi, ¿qué me ha dejado de preguntar?
5: Doncs mira, deixa'm preguntar-li al Dica per l'Emil Nielsen, el millor porter del món, que acaba la seva etapa amb el Barça jugant aquesta Final Four, després marxa al Vespre, i preguntar-li al Dica doncs, si el veu especialment motivat.
6: Sí, no, está el tío muy motivado porque es su última etapa en el Barça y seguro que quiere dejar su nombre ahí arriba, aunque ya el tío de verdad que su paso en el Barça ha sido increíble, pero bueno, al final se trata también de ganar aquí y pues serían para él dos campeones en 4 años, o sea que muy bien.
1: Dica, tu l'any que ve continues al Barça, ja acabes la teva etapa, però al 2027, oi, marxaràs a Berlín, no s'avançarà aquesta sortida?
6: No, a ver, al menos que me hagan algo extraño este verano, pero no creo. La idea es que termine aquí mi último año y en 27 pues ya sí que me iré.
1: Molt bé. Dica, moltes gràcies i esperem tornar a parlar amb tu d'aquí una setmana justament celebrant la Champions de Colònia.
6: Ojalá.
1: Gràcies, una abraçada.
6: Moltes gràcies. Ciao.
1: Sergi Camps, gràcies, eh?
5: Vinga, fins ara, bona nit.
1: Adéu, bona nit. Aquesta és la cançó del Mundial, Dai Dai, de Shakira. Ens cansarem de sentir-la aquestes setmanes. El Mundial comença dijous, l'11 de juny, en 4 dies. El primer partit serà dijous a les 9 del vespre. 9 del vespre a Catalunya, al Mèxic, Sud-àfrica. Ja sabeu que a partir d'aquest dijous a Catalunya Ràdio, cada dia a les 11 de la nit obrirem el Club de la Mitjanit, cada dia de dilluns a diumenge, edició mundial del Club de la Mitjanit. Sergi Andreu, tens novetats de les principals seleccions?
3: Espanya viatja sense Lamin, Nico Williams i Víctor Muñoz cap a Puebla per jugar contra el Perú. Aquests 3 jugadors que s'estan entrenant al marge no jugaran contra el Perú la matinada de dilluns a dimarts a les 4. França, més preocupada per la gran emprenyada que porta Mbappé, que ha aparegut la seva imatge en una campanya publicitària de casa d'apostes, s'ha enfadat molt amb la federació, que ha estat qui ha donat el vistiplau perquè aparegués la seva imatge. Lesionats diversos, per exemple, Abde, aquesta nit s'ha lesionat en Marroc, genoll dret. Veurem què passa amb Abde en aquest Mundial. Ha hagut de fer canvis també Ancelotti en Brasil. Wesley s'ha lesionat entre el jugador de l'Atalanta Ederson a la convocatòria. Wesley, que fins ara ha jugat a la Reial Societat aquests últims mesos, es perdrà el Mundial. Argentina ha guanyat a Honduras aquestes últimes hores 2-0 sense Messi, amb Lautaro liderant, gol i assistència. Brasil ha guanyat 2-1 a Egipte amb gol d'Hendrick i Portugal, amb un Cristiano molt, molt discret i encara sense els jugadors del PSG, s'ha imposat a Xile per 2-1. Queden encara alguns amistosos. Ha de jugar Espanya, ha de jugar Portugal contra Nigèria dimecres, ha de jugar Argentina contra Islàndia i ha de jugar França contra Irlanda del Nord. Tot això entre demà i dimecres.
1: A veure, en els partits de preparació amistosos d'aquests dies, no sé si n'heu seguit molts, algun o cap. Us ha cridat l'atenció alguna cosa de les que heu vist, d'alguna selecció en concret? Uri, Ricard, Jordi.
4: I és que l'únic partit que he vist ha sigut una mica d'Espanya i Iraq, però de la resta de seleccions no he vist res.
1: Sí, i no era una selecció espanyola que poguessis pensar que serà correcte, gaire similar al que veuràs a partir de que comenci el Mundial.
7: Sí, jo la veritat és que m'espero al Mundial, que ja tindré prou partits per veure, i no els he vist, els he seguit, sí que la sorpresa de França, casa contra la Costa d'Ivori, bé, una mica obrir la perspectiva de que les seleccions petites són perilloses, sobretot a la primera fase, i en mundials amb desplaçaments tan llargs, i aquestes lesions que explica el Sergi, que han caigut jugadors molt importants com Enciso al Paraguai, això d'Abde, a veure què passa, Wesley al Brasil, estan caient jugadors que són gaire estructurals, diria, de la selecció.
1: Fins a 24 hores abans del debut de cada selecció, el seleccionador té temps de fer els canvis que estimi oportú en la llista oficial i definitiva del Mundial, Jordi.
8: Anava a dir que en la línia d'això que comentava el Ricard, fins al punt que més o menys els que han cridat més l'atenció, que és l'empat d'Espanya contra Iraq i la derrota de França, que és que en lloc d'agafar ritme pel Mundial, la prioritat és que ningú prengui mal, vull dir que s'han agafat amb una calma extrema. És veritat que n'hi ha hagut altres, Brasil, crec que li va fotre una pallissa a Panamà, vull dir, va per casos, no vol dir que tothom ho faci igual, però em va fer en particular el partit d'Espanya contra Irak, em va fer la sensació que si se l'haguessin pogut estalviar, se l'haurien estalviat, com si no els fes falta haver d'agafar sensacions de competició.
7: A veure, atenció a això. Lamine Yamal explicant per què s'han venat la mà en molts partits des de la temporada passada.
9: ¿Por qué te vendan la mano en los partidos? Me la vendo porque jugando a la Play, o sea, le di una torta a la tele y me reventé los dedos y me hincharon un montón. Entonces, a partir de ahí me vendé y como que el vendaje me quedó muy bien, como si fuera Karim Benzema. Y me acuerdo que hicimos la broma de KB9, ya me lo dejé y me queda bien, yo creo, entonces ya me lo dejo.
7: Así de simple. O sigui, es va enfadar jugant a la PlayStation, li va fotre un cop a la tele, a veure com va quedar la tele, va quedar lesionat dels dits, i a partir d'aquí li va agradar el look, li va recordar a Karim Benzema, que recordeu que va estar uns anys jugant amb aquesta protecció molt similar, perquè no es volia operar un dit que estava fracturat i dislocat, i aquesta és la història, aquest any encara jugava.
4: Sabeu que no s'enfada jugant a futbol, s'enfada jugant a la PlayStation.
7: Sí. Sí, sí. I té molts referents, futbolístics, curiosament. Sí. Messi no en tenia, o en tenia molt pocs, o el que tenia gairebé era el subconscient, que era Maradona, i feia gols com els havia fet Maradona, però Lamine Yamal, Neymar, Benzema, van apareixent futbolistes del seu, no, del seu univers mental permanentment, eh?
0: Sí, sí, sí. Jordi, què deies?
8: Bé, no, que Benzema, jo diria que després d'operar-se ja s'ho va deixar, és a dir, va jugar un temps amb el dit trencat, però un cop operat també continuava amb l'embenat, perquè crec que era per superstició també, sí. Perquè considerava que li havia anat bé. Vaja, tenen, jo trobo que tenen molt temps per pensar. No? Em fascinen aquestes coses.
7: Sònia, Salma, quan marxes als Estats Units?
10: Demà passat?
7: Dimarts.
10: Demà passat.
7: La Sònia Salma serà enviada especial de Catalunya Ràdio als Estats Units, que presentarà el Tot Costa in situ des del Mundial amb el Jordi Costa. Ja et deixo marxar perquè et veig molt apurada amb la veu, però digue'm només la teva selecció favorita per guanyar el Mundial. I ara després els hi demano a la resta.
10: Va, diré França.
7: França. La Sònia Salma aposta per França. Sònia, descansa i cuida la veu.
10: Gràcies, vagi bé.
7: Bona nit. Ara que entri l'Àlex del Mas.
11: Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.
7: Del Mas, com vas?
12: Molt bé, bona nit.
7: T'imagino comptant les hores perquè arribi dijous a les 9 del vespre i comenci el Mundial. Tu tens previst veure 104 partits del Mundial més llarg de la història? 104, eh?
12: No, com va dir Messi en el seu dia, no ens alcança, però farem tots els que puguem.
7: Molt bé. Sí. Àlex, el Barça té 16 jugadors al Mundial, comptant Anthony Gordon, que no sé si l'hauríem de comptar, però bé, el comptarem. Quin d'aquests jugadors creus que serà el blaugrana més destacat en aquest Mundial?
12: Jo crec que el més decisiu serà Lamine. Jo crec que tornarà bé i serà el més determinant. I deixa'm afegir que un que no ens esperem que sigui determinant, crec que ho serà, que és Pau Cubarsí.
7: Pau Cubarsí. La resta teniu candidat clar?
4: És difícil no dir Lamine.
7: Ja. Jordi, Ricard...
13: Home, Lamine sí. Depèn de com torni de la lesió i el que jugui, no?
7: I el paper de la selecció espanyola, clar.
13: Sí. Jo no crec que Lamine arribi en les millors condicions.
7: Mira, arribarà dos mesos sense jugar.
8: Sí, sí.
7: Dos mesos.
8: Però igualment aposto per Lamine, jo també.
7: Molt bé. Àlex, què n'esperes futbolísticament tu d'aquest Mundial? Alguna sorpresa, alguna innovació tàctica?
12: Bé, et diria dues coses, no? Sorpresa ho veurem, però et diria si el Mundial, si a nivell de seleccions s'agafa la tendència que parlàvem la setmana passada, no? Del PSG, d'aquesta davantera amb tanta mobilitat, amb intercanvi de posicions que s'està imposant a Europa, perquè no només el PSG, sinó l'estem veient en altres equips, fins i tot també un punt en el Barça... això per una banda, i per l'altra els mig del camp de 3, que tinc ganes de veure si s'imposa el doble pivot i mitja punta o els dos interiors i el pivot. Va haver-hi una època on pràcticament tots els equips jugaven amb un sol pivot i dos interiors, i ara tinc la sensació que cada vegada més s'està tirant per el doble pivot i el mitja punta pur.
7: Quines tres seleccions tens més ganes de veure en aquest Mundial, Àlex?
12: Mira, per fugir de les que tots diríem, et diria l'Anglaterra de Tuchel, perquè crec que Tuchel és, sempre ens sorprèn tàcticament i que ho pot fer molt bé. Et diria Mèxic. Mèxic té molt bona pinta i apunteu el nom de Gilberto Mora, que és un jugador jove extraordinari. I en tercer lloc et diria Marroc, veure si Marroc s'estabilitza competitivament, perquè ve d'uns anys molt bons, però tinc ganes de veure si realment en un Mundial i en la continuïtat segueixen forta.
7: Ve de fer semifinals a l'últim Mundial a Qatar. El Marroc va eliminar la selecció espanyola i va caure en França a semifinals. O sigui que té un bon grup, té molt talent. Avui s'ha lesionat Abde, veurem si pot arribar a jugar al Mundial, perquè fa només un minut, aquesta mateixa nit, en un amistós, s'ha fet mal al genoll. Àlex, no me la diguis, però tens alguna selecció clarament favorita?
12: Clarament no ho sé, però sí, en tinc una.
7: En tens una, eh? Ara me la diràs. A veure, és el moment de fer la porra del Mundial a la ràdio a nivell intern, com cada any, com cada Mundial i Eurocopa, des del 2006, diria, o 2008, ja estem organitzant amb el Ricard Isidro la porra d'aquest Mundial. Si vosaltres no heu enviat els vostres pronòstics, Uri, tu no l'has enviat.
4: Encara no, he tingut dies liats, però demà t'ho prometo.
7: Aquí l'únic que l'ha enviat...
3: Jo també te l'envio demà, Xavi.
7: L'Àlex, tu sí que me l'has enviada.
12: Sí, tant, i fa algun dia ja, eh?
7: La resta no.
13: Jo estic pendent de les lesions.
7: Fas molt bé.
8: Molt bona excusa.
7: A veure, moment de... el pronòstic sobre el Mundial. Quina selecció creieu que guanyarà el Mundial? Uri.
4: Només puc dir una.
7: Sí, home.
4: I és que tinc tres al mateix nivell.
7: Va, digues-les tres.
4: Argentina, Espanya i França.
7: La Sònia ha dit França. L'Uri, Argentina, Espanya i França. El Jordi Costa...
8: Jo dic Espanya.
7: Espanya. El Ricard Torquemada?
13: Portugal.
7: L'Àlex Dalmas?
12: Espanya.
7: Espanya. Fem entrar també en aquest joc l'Andreu Serrarols. Andreu, bona nit.
14: Què tal, bona nit?
7: Quina selecció creus que guanyarà el Mundial?
14: Jo aposto per França.
7: França.
14: Sí.
7: Si voleu saber el meu pronòstic, tenim la promo a punt, eh? Sentiu això.
2: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
7: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
15: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
7: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
2: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
7: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
15: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
7: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
2: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
15: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
7: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. El Mundial, el Club de la Mitjanit, a partir de dijous, tots els dies de dilluns a diumenge, a les 11 de la nit seguirem el Mundial al tot costa i el Club de la Mitjanit diàriament a Catalunya Ràdio. La meva selecció favorita és la mateixa que la del Ricard Torquemada.
4: Un català de Balaguer, no?
7: Sí. Un dels que entrena aquest jugador, Bernardo Silva. Robert Martínez. O sigui, la meva selecció favorita pel Mundial és Portugal, que va guanyar la Nations League a la selecció espanyola ara fa un any. Un dels jugadors que serà al Mundial i de qui estem parlant molt relacionant-lo amb el Barça és Bernardo Silva, aquestes últimes setmanes. Aquest és Bernardo Silva, fa només unes hores, quan li han preguntat per quin equip fitxarà i si el Barça encara és una opció.
16: Tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo... donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad, eso es muy importante.
7: Bernardo Silva va parlar de matinada després de jugar a aquest Portugal 2-1 que comentava el Sergi Andreu ara fa una estona. Bernardo Silva està pendent encara de resoldre el seu futur, ara el sentíem. Flick, les informacions que tenim és que accepta la seva incorporació, però ha demanat que abans de fitxar-lo hi hagi sortides per poder fer una gestió una mica més còmoda de la plantilla de la temporada vinent. I a mi, això que diu Bernardo Silva de fitxaré per un club que realment em vulgui, la veritat és que no fa ser gaire positiu respecte a les possibilitats que vingui al Barça. Vosaltres, Uri?
4: A mi una mica té molt contacte amb el Bernardo i la família. Em va dir divendres que la cosa s'havia refredat bastant amb el Barça. I que la apuntava cap a un altre equip.
7: Cap a un altre equip. Segurament seria l'Atlètic de Madrid.
17: perquè ara mateix són les ofertes d'equips més potents que té sobre la taula Bernardo Silva.
18: A mi aquesta frase em fa sospitar i em fa tema, perquè personalment m'agradaria que fitxés pel Barça, perquè m'agrada molt, és un futbolista que m'agrada molt, que Bernardo Silva està més lluny que a prop del Barça i del Camp Nou. Jordi, com ho veus?
8: Bé, jo com tu, a mi aquesta frase em va sonar pels dubtes que sembla que pugui tenir el Barça, o com a mínim per la dilació, em va sonar una mica això. No sé si a un avís a navegants del Barça o directament a una sentència d'home, si heu de dubtar tant i tinc tantes opcions, no sé quantes ni quines, però si com ell diu té més opcions i el Barça és bon, espera't una estona que ja et direm alguna cosa. A mi em va sonar males notícies, perquè crec que en això estem bastant d'acord. Jo ho veig com un fitxatge molt evident del Barça, però que tinc la impressió que s'està complicant una mica.
18: Seria una llàstima que s'escapés finalment Bernardo Silva, Ricard, Àlex, Andreu Sararols.
13: Jo crec que els dubtes del Barça són legítims i que estan ben fonamentats. Hem tingut aquesta sensació des d'aquell moment que depenia del vistiplau de Flick, no? Aquella sensació que la informació que es desprenia des del club era aquesta, que era una mica estranya, que deixar-ho tot en mans de l'entrenador, perquè s'entén que l'entrenador se'l pot haver consultat prèviament, i també entenc que Bernardo Silva aleshores es plantegi doncs que s'ho pensi millor, o que algú que el vulgui de veritat, perquè això també voldrà dir que Bernardo Silva vol un rol protagonista, un rol de primera espasa.
18: Bueno, el valori molt, sí.
13: Clar, i que tingui minuts i que sigui titular indiscutible. I jo no sé si aquest és el rol que encaixa amb allò que el Barça vol d'ell. Per tant, si diguéssim que els dos interessos no conflueixen, doncs jo crec que no és un problema que Bernardo Silva fitxi per un altre equip. Si el Barça el volgués com a prioritat, aleshores segur que Bernardo Silva tindria la prioritat també amb el Barça.
18: Àlex, Andreu.
12: Jo ja sabeu que crec que no és una prioritat per al Barça. Jo aquí coincideixo amb Flick, tot i ser un jugador extraordinari, crec que el Barça, amb el final de temporada de Gavi, amb la irrupció de Bernal, crec que els esforços haurien d'anar a un altre costat, i coincideixo amb Flick, i entenc que Bernardo Silva ho hagi percebut tot això i que per tant vulgui fer una mica un cop de punt sobre la taula.
19: Jo, Xavi, per acabar, estic d'acord amb les paraules d'en Ricard. Penso que és un molt bon futbolista, però el rol que tindria amb el Barça potser no és el que ell voldria. Dit això, si ell vol seguir tenint protagonisme i tenint un rol important en un club, penso que no és el Barça.
18: Vaja, a mi la veritat és que si es confirma això em sabrà molt greu, perquè em sembla que és un jugador d'un nivell altíssim que augmentaria el nivell i la qualitat de la plantilla del Barça. Andreu, divendres va ser la nova Creu Alta, la gran remuntada del Sabadell contra el Madrid-Castella, oi?
19: Sí, allà vam estar i vam gaudir molt, la veritat.
18: Avui el Francesc Ripoll ha estat a Balaïdos. L'Europa no ha pogut superar el Celta Fortuna, el filial del Celta s'ha quedat a les portes. Francesc, bona nit.
20: Hola, bona nit.
18: Ha caigut a la pròrroga l'Europa, una llàstima.
20: Sí, partit igualadíssim, on l'Europa potser ha merescut alguna cosa més. Al final dels 90 minuts, l'Europa ha empatat a 2. Això ha fet que amb l'empat a 1 de l'anada anés a la pròrroga. L'Europa necessitava guanyar, perquè amb l'empat quedava fora, però finalment el Celta, que té jugadors molt bons també i de molta qualitat, ha fet el 3-2. S'acaba el somni de l'Europa, que ha fet una temporada de 10. Recordem que va pujar l'any passat, pressupost molt baix, ha jugat fora de casa la segona tarda de temporada, pot caure i cau amb el cap ben a l'equip de Gràcia.
18: A la pròrroga avui i al partit d'anada a Can Dragó, el Celta va empatar al minut 97. Sí. Imagina't el que canvia el futbol per dos moments, i en quins moments ha caigut l'Europa, que ha competit, tens raó, Francesc, fins al final i amb molt d'honor. El Sabadell jugarà la final per pujar a segona contra el Zamora amb la tornada a casa, i el fet que l'empat li serveixi al final d'una possible pròrroga del segon partit. Percentatge d'opcions que li dones al Sabadell, Francesc?
20: Un 60%,
18: o sigui, el veus per sobre del Zamora, que el Zamora tampoc té més tradició i més història al Sabadell que no pas el Zamora.
20: Sí, de fet el Zamora no ha pujat mai a segona, i li dono 60 pel fet de tenir de tornar a casa i que amb l'empat al Sabadell li val. Però si una cosa hem vist en aquest playoff és que per molt que hagis quedat segon, tercer, quart o cinquè, està tot igualadíssim, hi han sorpreses, però veig un pèl per sobre el Sabadell.
18: Andreu, tu també veus el Sabadell per sobre i el veus a segona A, com dèiem abans, l'any que ve?
19: Sí, clarament. El partit de divendres va ser un partit molt bo, on es va veure un equip amb molta energia, amb molta gana, i penso que això li servirà per afrontar aquesta eliminatòria amb el Zamora.
18: Sergi Andreu, tenim alguna novetat a Madrid amb les eleccions?
3: Anem avançant 30 taules ja.
18: 30 de 70.
3: De 60.
18: 30 de 60,
3: la meitat. I ara mateix 64% de vots per Florentino, 36 per Riquelme.
18: I és el que deia el Sebastián. Sí, va retallar mica en mica Riquelme, però segurament no tindrà prou. Amb la meitat del vot escrutat, normalment aquesta diferència ja és difícil de retallar. Us he d'acomiadar aquí, en 3 minuts són les 12. Aquests dies parlarem més habitualment, perquè dijous comencem l'edició mundial del Club de la Mitjanit. Gràcies a tots.
6: A vosaltres.
19: Adéu, bona nit.
18: Acabarem amb motos i la Damià Aguilar i Marc Márquez. Damià Aguilar, bona nit.
21: Bona nit, Xavi.
18: Ha tornat Marc Márquez. Retalla 30 punts sobre Bezzecchi a la general del Mundial.
21: Ell sortia des de la pol, que sortia molt ben situat per lluitar pel podi. Ha arribat el primer en el primer revolt, acosta amb ell al darrere i hi ha hagut un strike. Hi ha hagut una jugada d'aquelles de billar en el primer revolt que ha provocat Jorge Martín. Clar, el propi Martín s'ha eliminat, ha eliminat Bezzecchi, el seu company d'equip, ha eliminat Raúl Fernández, ha eliminat Fermín Aldeguer i també ha tirat a Fabio Di Gianantonio, que ha estat l'únic d'aquests que ha pogut acabar la cursa, sumant 3 puntets.
18: I s'ha salvat Marc.
21: Estem parlant de 5 pilots que podien lluitar pel podi o la victòria.
18: I s'ha salvat Marc Márquez d'aquest incident. Hi ha marge? Quan ha acabat la cursa, a Marc Márquez l'has vist convençut que pot lluitar aquest Mundial?
21: L'he vist amb les ganes de lluitar per aquest Mundial, però aquest és un pilot que ja té 33 anys, que no en té ni 20 ni 25, que hi ha certes coses que no se les pot tirar a l'esquena, perquè sap precisament que ha passat per moments molt complicats, i ell ha baixat de la moto i ha dit que aquesta victòria és molt cara. És la victòria cara de la caiguda de l'octubre de l'any passat, que l'ha obligat a passar 2 vegades pel quiròfan. És una persona que gestiona les coses d'una manera diferent, que vol gaudir del moment. Ell és perfectament conscient que aquest circuit l'ha ajudat, que les circumstàncies de la caiguda múltiple l'han ajudat i que ara arriben 2 circuits, com són República Txeca i Assen, sobretot Països Baixos, que no són circuits que el puguin beneficiar. És evident que ara té setmana i mitja per recuperar-se. Jo no veig una capacitat de remuntada constant, sinó irregular ara mateix.
18: Les pròximes curses a República Txeca i a Països Baixos, l'any passat va fer ple en els estats, també a Alemanya.
21: Sí, va fer ple, i Alemanya també. Ell a Alemanya sí que confia que aquell és un circuit on pot tornar a fer el que ha fet aquest cap de setmana, perquè és un circuit totalment d'esquerres. Però República Txeca i Assen són diferents.
18: Gràcies, Dami.
21: Adéu.

Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge, com sempre amb Mishima, avui amb Guspira, Estel, Ocarissa, i el record especial d'avui és per a un amic, el Queco, divertit, una mica cràpula, força més que una mica una cràpula, hi ha nits i moments històrics al seu costat, i no només nits. Fidel amb la seva gent, i tinc la sort de formar part de la seva gent, és d'aquells amics que ho són de debò i que els comptes amb els dits d'una mà. El Queco, el Sergi, aquest matí ha acomiadat el seu pare, i des d'aquí li enviem una abraçada per a ell, per a l'Àmia, per l'Aina i per al Nil. Us deixem amb les notícies de les 12 i amb la nit dels ignorats i la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio en directe, amb els matiners i el Xavi Canalia, si sentiu la remissió de matinada, i amb vosaltres mateixos si heu recuperat el programa a la carta. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La tensió torna a disparar-se a l'Orient Mitjà. L'Iran ha atacat Israel per primer cop des de l'alto el foc decretat a l'abril. I el govern de Benjamin Netanyahu ja ha contraatacat, malgrat les crides a la calma de Donald Trump. Diverses fonts apunten que Israel ha llançat aquesta matinada atacs selectius contra objectius militars a l'oest i al centre de l'Iran i que s'han sentit explosions a la capital, Teheran. És la resposta de Tel Aviv després que el règim dels ayatollahs llancés ahir al vespre una dotzena de míssils contra Israel, un atac que era, a la vegada, la resposta de Teheran al bombardeig israelià del cap de setmana sobre les milícies pro-iranianes d'Hezbollah instal·lades a Beirut, la capital del Líban. Aquesta escalada de tensió entre Israel i l'Iran preocupa Donald Trump, que tem que faci saltar pels aires les negociacions de pau entre Washington i Teheran. El president dels Estats Units s'ha erigit en mediador entre les dues parts. A Teheran li adverteix que els seus atacs compliquen qualsevol negociació per posar fi a la guerra i li demana que torni a la taula de negociació. I d'altra banda ha assegurat que pressionarà Israel perquè aturi l'escalada bèl·lica. En aquest sentit, i a declaracions de diversos mitjans nord-americans, Trump ha afirmat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, haurà d'acceptar qualsevol acord que Washington pugui tancar amb l'Iran. Avui fa precisament 100 dies que Trump va decidir iniciar el conflicte bèl·lic amb l'Iran. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: La visita del Papa Lleó XIV continua avui a Madrid amb un dia de forta càrrega política. Al matí pronunciarà un discurs al Congrés com a cap d'estat del Vaticà. Es convertirà així en el primer papa a parlar des de l'hemicicle. A la tarda reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església.
1: Els sindicats d'educació anuncien una manifestació demà coincidint amb l'arribada del Papa. La voluntat del professorat és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, que també es faran aquest dia. La mobilització té per lema "Demanem fets, no miracles", i començarà abans de l'arribada de Lleó XIV a Barcelona.
2: Nou assassinat en ple carrer a la zona franca de Barcelona. El crim s'ha produït al mateix carrer on fa 3 setmanes va morir un home en un tiroteig. Els Mossos busquen l'autor dels trets. Fonts properes a la investigació vinculen els fets a grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
1: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, proposarà que la Patum de Berga rebi la creu de Sant Jordi. La plaça de Sant Pere de Berga es va convertir ahir a la nit en un autèntic mar de foc amb la darrera patum completa de les festes del Corpus. Més de 6.000 persones van omplir de goma com la plaça. Una placa recorda el punt exacte de Barcelona on Antoni Gaudí va ser atropellat per un tramvia.
2: L'acte d'homenatge es va fer ahir quan es complien just 100 anys del tràgic accident que li va acabar provocant la mort. La placa s'ha col·locat a la vorera central de la Gran Via de les Corts Catalanes, gairebé a la cantonada amb el carrer Bailén. El comissari de l'any Gaudí, Galdrit Santana, va apuntar la possibilitat de portar la vida de l'arquitecte al cinema.
3: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
2: Recordem que la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família està prevista per al 10 de juny, data en què va morir l'arquitecte.
1: Esports, clara victòria de Florentino Pérez a les eleccions de la presidència del Reial Madrid. Pérez ha comparegut davant dels mitjans abans fins i tot que es fessin públics els resultats oficials i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. El mandatari blanc ha obtingut més del 60% del suport en una jornada en què el seu rival, Enrique Riquelme, ha denunciat irregularitats amb el vot per correu que han fet que s'anul·lessin centenars de paperetes de la candidatura de Pérez.
2: El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després d'eliminar el Baskonia. En el tercer partit, els verdinegres han guanyat a la pista de l'equip basc per 88-96. Dimarts arrenca la primera semifinal, Barça-Tenerife, i dimecres la segona, València.
1: I el Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol després d'imposar-se per 17-37 al Bidasoa. És la 30a Copa de la seva història i la 13a consecutiva.
0: Fins aquí les notícies.
4: Les 5...

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 8 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui serà un dia calorós, força estiuenc i assolellat, amb alguns núvols baixos o boirina a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i la Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida. Marta Viana, bon dilluns, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a la Seu d'Urgell el sol sortirà a les 6 i 18 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 11 minuts. Això són 7 minuts més que fa una setmana.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui 8 de juny. Fa anys.
0: Oi. A veure, tornem i arrenquem la setmana.
1: Estic preocupada per com pronunciar el nom de Kanye West o sí. Kanye West.
0: Kanye
1: perquè
0: West.
1: Mai sé com és.
0: Kanye West.
1: Doncs ja m'he entrebancat aquí.
0: No ha passat
1: Kanye
0: res.
1: West, el raper conegut també per les seves constants polèmiques al llarg de la seva trajectòria, ens ha deixat frases com aquesta. Apunta a les estrelles que si caus aterraràs sobre els núvols.
0: Oh, escolta'm, per favor, quin romanticisme que té un raper com Kanye West.
1: Crec que és l'única frase bonica que tenia Kanye West.
0: Estic convençut. Sí. Bé, avui us convidem a engegar la setmana submergint-nos al mar perquè avui... També, ara m'estàs passant això, ara.
1: Perdó.
0: Perquè avui, 8 de juny, se celebra el Dia Mundial dels Oceans.
2: We're stepping in, we're not stepping out. Well, I know, sir, this is how your teams have big up this style.

0: El Dia Mundial dels Oceans se celebra avui 8 de juny. Es va establir de manera oficial per les Nacions Unides i vol conscienciar sobre el paper fonamental que tenen els mars a les nostres vides i l'impacte dels humans en ells. No cal ni dir que els oceans són vitals per la Terra, generen com a mínim el 50% de l'oxigen del nostre planeta, allotgen la majoria de les espècies de tot el món i, a més de tot això, suma-li que són la principal font de proteïnes per més de 3.000 milions de persones. També absorbeixen aproximadament el 30% del diòxid de carboni produït per la humanitat, cosa que ajuda, evidentment, a mitigar el canvi climàtic. En resum, cuidem els nostres oceans avui i tots els dies de l'any. I, mentrestant, arrenquem el dilluns agafant aire i fent una capbussada en una tassa plena de cafè.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts, un cafè i arrenquem la setmana. Saltem del llit. Maiol Roger, també molt bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, com estàs?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
2: Molt bé, excepcional.
0: Veus que bé? Perfecte. Has
2: vist? Content que hagis posat Shaggy per començar el matí.
0: Una miqueta de... Under the Sea.
2: Ah, sí, sí, Under the Sea. Escolta'm, avui parlarem de... No, et faig broma. Cançó, per cert, que hi ha moltes versions, però l'original és fantàstic, Under the Sea.
0: Jo diria que és una de les millors, l'original, també t'ho dic.
2: De Disney, per mi, de les preferides.
0: Sí, sí, sí, molt d'acord.
2: Escolta'm, avui parlarem del Madrid, perquè ahir va haver eleccions amb la victòria esperada de Florentino Pérez, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do el vot de càstig que hi va haver. També parlarem de la visita del Papa, que avui parla al Congrés dels Diputats, aviam què diu, perquè ha fet un missatge bastant polític. Després, a les 10:10, parlarem de l'inici de la selectivitat, que comença demà, i de l'ansietat que tenen alguns joves per l'examen. No sé si recordeu vosaltres encara la selectivitat i si teniu ansietat o no.
0: Jo crec que ho vaig passar pitjor amb el carnet de conduir, mira què et dic.
3: Total, totalment.
0: El pràctic de conduir és horrorós.
2: Però te'l vas treure a la primera?
0: El pràctic, el teòric a la segona, pràctic a la primera.
2: Però ja està, ja el tens i ben merescut.
0: Home, i tant, i la carretera m'ho agraeix.
2: Farem secció del cor amb Laura Fa a 11:15 i a les 11, Joan Pere, l'actor, que home, sempre ve de gust rebre'l aquí a Catalunya Ràdio i una mica de temes pendents, ja haurem fet el dilluns tot complet.
0: Doncs vinga, preparats per arrencar el matí de Catalunya Ràdio a partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol, fins ara. Carola Gil, també molt bon dia.
4: Bon dia, matiners.
0: Et va costar molt treure el carnet de conduir o no?
4: No, bé, crec que la pràctica vaig aprovar la segona, la teòrica la primera.
0: Ah, molt bé, sí, eh? Sí. Anem al revés, doncs.
4: Sí, jo vaig suspendre que m'han dit sortirem a la primera, vaig sortir a la segona i em van dir molt bé, ja pot aparcar,
0: malament,
4: gràcies.
0: Malament, malament. Escolta'm, i més enllà de tot això, què ha passat al món mentre dormíem?
4: Mira, doncs aquesta matinada hi ha dos ciutadans nord-americans que volen rebentar-li la festa d'aniversari a Donald Trump, i és que vol preparar una festa pel seu aniversari molt especial.
0: A veure.
4: L'expresident dels Estats Units vol celebrar els seus 80 anys convertint els jardins de la Casa Blanca en una mena de Las Vegas amb combats de la UFC, que és una empresa de les més grans del món d'arts marcials. La intenció del president nord-americà és instal·lar una gàbia on es facin combats d'arts marcials mixtes, les anomenades MMA, que barregen disciplines com la boxa, el kickboxing, el judo o el karate. La idea de Trump és muntar un gran espectacle als jardins presidencials, una barreja d'esports, show televisiu i superproducció americana. Però bé, la jugada sembla que seria complicat. Dos ciutadans han presentat una demanda per intentar aturar aquest esdeveniment. Acusen Trump d'utilitzar un espai públic per fer negoci privat i asseguren que tant ell com el president de la UFC, que és un amic íntim de Trump, hi poden guanyar molts diners. I aquí vénen les xifres. Segons la denúncia, s'estan venent paquets VIP per assistir als combats,
0: sí,
4: per $1,500,000.
0: Uau. Mare meva, de veritat.
4: A més, recorden que Trump té invertit $50,000 en accions de la companyia UFC. Per tant, els denunciants doncs alerten que aquesta gran estructura metàl·lica també podria suposar un cost d'uns $700,000 en reparacions un cop s'hagi fet aquesta festeta de Donald Trump. Veus que, déu-n'hi-do, eh? No s'està de res.
0: Mare meva.
4: Ara em comentava l'Àlex que potser vés a saber si alguna estrella del Real Madrid també pot ser el combat, no?
0: Ah, mira, haurem de...
4: Tenen bons punys.
0: Si finalment se celebra, haurem d'estar al tanto.
4: Haurem d'estar alerta. Serà el 14 de juny, eh?
0: Ens ho apuntem, doncs. Això serà aquest cap de setmana, dilluns...
4: La setmana que ve, no? No sé quin dia cau.
0: Que és cap de setmana. Diumenge, diria que és el dia 14.
4: Diumenge.
0: Eh que sí? Gràcies, Carola.
4: Fins ara. Adéu.
0: Dos minuts, arribem ja a un quart de sis del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, fent els matiners a Catalunya Ràdio, i avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
3: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per grups de música com Nicap. Els irlandesos de Belfast van actuar dissabte al Primavera Sound davant de milers de persones i ho van fer amb el seu hip-hop en irlandès i el seu contingut polític intacte a favor de la unificació d'Irlanda. Una demostració que no cal canviar de llengua per anar pel món i tenir bona acollida, ni tampoc renunciar als teus principis. Per més detalls, val la pena veure la pel·lícula que du el mateix nom del grup, protagonitzada pels propis membres de la banda.
0: Gràcies, com sempre, Andreu. I a aquestes hores del matí, Marta Viana, de què parlarem poc?
4: Doncs a veure què us sembla el tema. De viatjar sol si tens parella. Es veu que molts tenen, eh? La concepció que si tens parella ja ho has de fer tot amb ella. I hi ha qui veu que si una d'aquestes dues persones se'n vol anar de viatge, doncs ja això és un símptoma d'alarma, que les coses doncs no seran gaire bé. Què passa? Que cada vegada ara hi ha més gent que està desmuntant aquesta teoria i molts experts apunten que això pot ser fins i tot un al·licient per la parella per acabar tenint una relació molt més forta, perquè acabes podent ser tu 100% a la relació. Experts diuen que hi ha molta gent amb la necessitat d'independència, llibertat i autonomia i d'altres que simplement doncs, no tenen aquesta necessitat i tan feliços.
0: Ah, és que et dic una cosa, viatjar sol és una meravella.
4: I tant.
0: Això de la parella, que és un símptoma d'alarma, però si és una fantasia no poder-te dedicar uns dies per tu.
4: Sí, sí, sí, però no. Hi ha gent que no ho acaba d'entendre, això.
0: La dependència emocional, el que vindria a ser. I mentrestant, amb quina bona notícia arrenquem aquest dilluns?
4: Doncs que una trentena de submarinistes van participar ahir en una jornada de neteja de tovalloletes al fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, justament avui que dèiem que és el Dia Mundial dels Oceans. L'activitat organitzada pel Centre de Busseig Sublímits forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu. Han actuat en una zona especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, i desemboca una riera i, a més, les corrents marines fan que els residus, aquestes tovalloletes, s'acumulin a prop de la costa. Sentim a Lola Cervantes, que és directora del centre.
5: Pues una tovalloleta pot estar 50 anys fins que es degrada del tot, però és que el problema no és que es degradi, és que no es degrada del tot i queda el plàstic, que després és microplàstic, que després el mengen els peixos. O sigui, és que mai arribarà a degradar-se, mai.
4: L'any passat, en la mateixa campanya, van retirar 300 quilos de tovalloletes humides, que és una xifra que esperen repetir aquest any.
0: No hi ha res més que em posi de més mala llet que està bussejant, està mirant al fons marí i veure tota la merda que els humans hi anem tirant.
4: Hi ha moltíssima.
0: És que és una passada. I segons quins llocs estàs allà idíl·licament i et trobes una llauna d'algun refresc, alguna bossa de plàstic. Per tant, interessant aquesta iniciativa amb la que engeguem també els matiners d'aquest dilluns. I mentrestant, aparteu les criatures que arriba l'Ot Serra amb un motiu per saltar del llit. Bon dia, Ot.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als solsonins és decidir quines millores són prioritàries per al municipi. El pròxim 17 de juny hi ha una trobada per valorar i triar entre les 47 propostes que poden entrar als pressupostos de l'Ajuntament. Algunes actuacions sobre la taula són l'ampliació de l'Skatepark, la creació d'una ruta històrica i patrimonial amb videoguies adaptades en llengua dels signes i nous aparcaments de bicicletes i patinets. També la cobertura de l'escenari de la plaça del Camp i un nou espai de socialització per a gossos, entre d'altres. Es poden consultar totes al portal web de pressupostos participatius de l'Ajuntament de Solsona. S'acabaran decidint en una votació popular.
0: Un quart de sis del matí i dos minuts, i alerta perquè és moment de desplegar la revista del cor dels matiners, perquè volem saber precisament com batega el cor aquest matí.
4: Doncs batega amb Sharon Stone. L'actriu ha parlat en un podcast estatunidenc sobre el moment en què va acabar el seu matrimoni, després que el seu marit s'enfurís més amb ella per la seva decisió de fer-se una mastectomia doble, extirpar-se els dos pits, a causa d'un tumor maligne. Ho explicava així.
7: And my husband said, this is ridiculous. And got up and left the room.
8: Which part was ridiculous?
7: That I would have a bilateral.
8: Oh.
7: He was furious.
8: Oh.
7: The doctor said to him, if I had more patients like her, we'd have more women alive today. I said, I make
4: the decisions. Estava furiós i el metge li va dir, si tingués més pacients com ella, avui hi hauria més dones vives. Has de seure. Jo li vaig dir, jo prenc les decisions i no tu. Això va ser el final del matrimoni.
0: Doncs també felicitem a Sharon Stone per aquestes declaracions. Una entrevista que val la pena també escoltar de forma íntegra, perquè el cert és que explica coses molt interessants. I el cor també batega amb Almudena Cid, que pobre Almudena Cid. T'ho dic ja, que deixem ja en pau a la pobra Almudena. Què ha passat, Marta?
4: Déu-n'hi-do, l'exgimnasta, que recordem, estava casada amb el presentador Cristian Gálvez, es van separar el 2021, però continuen preguntant-li
8: pel seu exmarit. Ara Telemadrid li ha volgut preguntar sobre Gálvez, perquè es veu que ha sigut un dels presentadors dels actes del Papa aquests dies a Madrid, i Almudena ha deixat en això quan li han preguntat precisament què en pensava sobre la participació del seu exmarit.
9: Te voy a hacer yo una pregunta. Cuéntame. ¿Por qué a él nunca le preguntáis por mí? Cuando le preguntes, yo contesto.
10: Vale. Pues,
9: porque me parece tan injusto. Sí, ¿no? Todo esto desde hace 5 años.
10: Pues,
9: y es de muy mal gusto. Perdona que te lo diga, es de mal gusto. Porque no lo estáis haciendo en igualdad ni de condiciones, ni de... No estáis siendo. Pues hombre, ahora mismo una situación un poco desagradable. O sea, estoy deseando irme y tomarme un refresco. Que espero que reflexionéis también un poco. Porque genera... No, me duele que me hagáis estas preguntas. Y no me he ido pues por respeto, pero es para haberos dejado colgadas aquí con el micrófono.
0: Doncs escolta'm, un aplaudiment per al Almudena Cid, perquè és veritat que després de 5 anys que encara ens segueixin preguntant per Cristian Gálvez i que poc li preguntin a Cristian Gálvez per al Almudena Cid, és que mai li han preguntat. Però perquè crec que amb Cristian Gálvez no tenen el valor de preguntar-li.
11: No, perquè saben que els hi fotria un moc.
0: Sí, jo penso que sí. Almudena Cid és una noia que, no sé... Traspua tanta generositat,
11: persona.
0: Tanta bona
11: sí.
0: persona, que sempre li acaben preguntant per Cristian Gálvez, que és com, escolta'm, després de 5 anys, ja potser que canviem una miqueta la pregunta. I crec que és bastant educada responent als periodistes,
11: molt.
0: També t'ho dic.
11: Ho ha fet molt bé.
0: Vinga, va, que seguim. Pràcticament arribant a les 6:15 del matí, fent els matiners d'aquest dilluns 8 de juny des de Catalunya Ràdio. Aquestes hores també volem saber, Lara, quins sons deixa la ràdio.
8: Divendres al matí de Catalunya Ràdio vam plantejar un nou dilema, preguntant-nos si és adequat deixar diners als amics. I atenció a la història que explica Àngel Llàcer i a la reacció de la Judit Mascó.
12: La cosa més forta que m'ha passat mai és una amiga meva que em va trucar i em va dir... Em pots deixar avui, aquesta tarda, 200.000 euros?
0: No.
12: Llavors jo la vaig trucar i dic, escolta'm, Maripili, és veritat això?
11: Clar.
12: I em va dir, sí, sí, perquè és que demà he de pagar impostos i no tenia aquells diners disponibles.
11: Sí, nen, però tens unes amigues molt heavy.
0: Escolta una cosa. Enviaré un WhatsApp aquest matí a Àngel Llàcer perquè vull saber qui li va demanar 200.000 euros...
11: Fortíssim.
13: És que és una bestiesa, eh?
0: Vosaltres deixaríeu diners als vostres amics o no?
11: 200.000 segur que no. Segur que no. Això segur que no.
0: Fins quants diners estaríeu disposades a deixar el vostre amic o la vostra amiga?
11: Pocs.
0: També poden pensar els oients, des de casa. Poquets, què n'hi és? Això és la dada maiol, eh?
11: 200
0: quants?
11: Màxim.
0: 200 euros, Lara García.
11: Jo podria deixar 1.000.
0: 1.000?
11: 1.000 eurets, però no a tots els amics, eh?
13: Depèn de per què, també, saps?
0: Jo és que crec que no s'ha de barrejar, no s'ha de barrejar, tot això.
11: Jo crec que no. Ja sé a qui li deixaria, a qui absolutament no li deixaria.
0: El tema és com li dius que no.
11: No,
0: ah.
11: No. Li dius no. No. Espavil.
0: No ha de ser tan fàcil. En tot cas, 200.000 euros, que et demanin de cop 200.000 euros. Home, també et dic que els has de tenir.
11: Clar, clar.
0: Saps?
11: Sí, sí, però ja li van preguntar aquí, potser sí que en tenien, en aquest cas.
0: Després l'envio a WhatsApp, que jo no em puc quedar amb aquesta intriga.
11: Ara
0: no, home, ja t'ho dic ara. Vinga, va, que seguim.

0: Estem escoltant la música del mestre Bowie, perquè què passava, Marta, tal dia com avui?
1: Doncs un 8 de juny del 1974, David Bowie arribava al número 1 del Regne Unit amb Diamond Dogs, un disc que es mantindria 4 setmanes seguides al capdamunt de les llistes. La seva portada es va convertir en una de les més polèmiques de la història. De fet, l'artista belga Guy Pillard va pintar Bowie com si fos una criatura meitat home, meitat gos, i el problema, doncs, precisament va ser que la il·lustració original mostrava clarament els genitals d'aquest híbrid, i la discogràfica, doncs, va obligar a canviar-ho immediatament. D'aquesta censura només se'n van salvar unes poques còpies, i avui, doncs, evidentment, són peces de col·leccionista.

0: Recordant la música de David Bowie avui als matiners de Catalunya Ràdio i aquestes hores del matí. Ricard, posa'm aquesta sintonia que ens fa connectar amb els astres ara. Bon dia, matiners. Quin dia us espera astrològicament parlant? Doncs si voleu connectar-vos amb els planetes, com molt bé sabeu, cada matí ens ho explica la gent d'astrocat.cat. Cristina Borreguero, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 8 de juny, es perfecciona el quart minvant a peixos. Aquesta fase lunar ens convida a baixar el ritme, escoltar més la intuïció i deixar anar allò que emocionalment ja ens pesa massa. Peixos ens parla de sensibilitat, descans i connexió interior, però també ens recorda que no cal carregar-ho tot a sobre. Així que avui, si podeu, feu una mica de neteja emocional. Menys soroll, menys exigència i més espai per respirar i estar en silenci. Bona setmana!
0: Doncs a veure quina setmana ens espera, perquè últimament, escolta, Mastrocat ens diu que frenem, que respirem, que...
2: ens hem de relaxar molt.
0: Sí, que no entrem en conflictes, i és un recurrent d'aquests últims dies d'Astrocat, eh?
2: Però està bé, és recte final de la temporada.
0: Sí, la gent està una mica llispada.
2: Exacte.
0: Vinga, l'Anna García, desperta! Qui ho farà estelmes avui? Que està mirant a l'infinit.
2: Sí que està mirant
3: a l'infinit. L'Anna, filla. La mirada perduda, perdoneu.
0: Vinga, gràcies per contribuir en els nostres comentaris del dia. Gràcies,
2: no sé
0: l'Anna. Clar que sí, home. Vinga, l'Anna, qui ho farà espelmes avui?
2: Avui felicitem la presentadora de la televisió, Emma García. Ara. Segur que farà una gran festa per celebrar que arriba estupenda als 53 anys. A uns quants quilòmetres d'aquí també fa anys el raper Kanye West,
0: veus?
2: Que ho farà 49 espelmes. El periodista esportiu i col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Emilio Pérez de Rozas,
0: sí,
2: en fa 74 i acabem felicitant a Nancy Sinatra, no sé si us sona el cognom, efectivament és la filla
0: clar
2: de Frank Sinatra,
0: sí,
2: i avui també fa anys 86, per molts anys a tots i totes, i bon inici de setmana.
4: Els més matiners.
0: Doncs d'aquí uns moments, per cert, repassarem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana. Recordarem el pas d'Àngels Gunyalons pel col·lapse de Jordi González, que va parlar del català i de mirar el passat. D'aquí uns moments la recordarem. I avui, per cert, també fa anys un artista que ens ha regalat cançons que perduren en el temps. És la música de Bonnie Tyler. Avui l'artista, quina meravella, bufarà 75 espelmes.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el resultat de les eleccions al Reial Madrid a l'Àgora Esportiva. A partir de les 11, entrevistarem l'actor Joan Pera. Francesc Garriga farà el compte enrere per la visita del Papa a Lleó 14 a la tarda. Al Catalunya Nit, Toni Padilla portarà la seva mirada particular sobre els esports.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Hola amigos, soy Antonio. Antonio Banderas. Aquí el más zorro de todos es Xavi Canalias. Ya lo sabéis, de 5 a 6 en Catalunya Ràdio. Els matiners, no t'ho perdis.
0: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalias.
3: I per cert, com cada hora aquestes hores del matí, com cada dia, ara sí, us convidem a participar al programa. Ja podeu començar a trucar-nos en directe al 93207474 i explicar-nos per què esteu desperts a aquestes hores del matí. Mentrestant, són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dilluns 8 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. La treva a l'Orient Mitjà penja d'un fil.
4: L'escalada de tensió entre Israel i l'Iran no s'atura. El cap de setmana l'exèrcit israelià va bombardejar la capital del Líban, Beirut. El seu objectiu eren les milícies pro-iranianes de Hezbollah, que es refugien en els suburbis del sud d'aquesta ciutat. La resposta de l'Iran va ser un atac amb míssils sobre territori d'Israel, el primer des de l'establiment de la treva a l'abril. I aquesta matinada Tel Aviv ha respost llançant un atac selectiu sobre instal·lacions militars al sud i al centre de l'Iran. I, de fet, aquesta matinada s'han sentit sirenes de Tel Aviv davant el llançament de míssils provenents del Iemen.
3: Donald Trump, que és qui avui fa 100 dies va iniciar el conflicte amb l'Iran, ara demana calma.
4: L'escalada bèl·lica entre l'Iran i Israel pot torpedinar les negociacions per un acord de pau entre Washington i Teheran. Per això demana al govern iranià que torni a seure a la taula de debat i alhora demana a Netanyahu que deixi de llançar atacs sobre l'Iran.
3: Lluny d'aquest conflicte, Catalunya es prepara per l'arribada demà del Papa.
4: Avui ja hi haurà les primeres restriccions de trànsit a Barcelona mentre el pontífex continua la seva visita a Madrid. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de força crispació política a l'estat espanyol. A la tarda està previst que es reuneixi amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada

0: de caràcter privat sobre la qual no han volgut donar per ara més detalls.
1: Ahir, Lleó XIV va fer una missa multitudinària davant d'un milió de fidels.
0: També va participar en una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia, en què va condemnar l'egoisme i va fer una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci.
2: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
1: I a casa nostra, un nou assassinat a trets en ple carrer a Barcelona.
0: Va ser ahir al vespre a la zona franca de Barcelona, al mateix carrer, on fa 3 setmanes ja va morir un home en un tiroteig similar. Els Mossos busquen l'autor dels trets i apunten a una revenja entre grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
1: Pendents també de les eleccions a Perú.
0: El recompte és molt ajustat, ara mateix el 50%. Agafa un lleuger avantatge la candidata de l'oposició, la conservadora Keiko Fujimori, filla de l'expresident Alberto Fujimori, esquitxat per la corrupció i exiliat al Japó. El seu rival és el reformista de l'esquerra, Roberto Sánchez.
1: I pendents també d'un terratrèmol.
0: Aquesta matinada s'ha sacsejat al sud de les Filipines i ha estat important, una magnitud de 7,8. Almenys una persona ha mort i 4 més han quedat ferides pel fort sisme. El balanç és prou provisional perquè, segons la policia filipina, diversos edificis i habitatges s'han ensorrat a l'illa de Mindanao, prop de l'epicentre del terratrèmol. I compte perquè, a més, hi ha una alerta de tsunami. En les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i també al Japó.
1: I en esports, 4 anys més de presidència del Real Madrid per Florentino Pérez.
0: Ha aconseguit una victòria clara. Ha tingut 2 vots per cadascun dels que ha aconseguit el seu rival, és a dir, pràcticament un 65% dels suports. El seu rival era l'empresari Enrique Riquelme. Florentino Pérez ha comparegut davant dels mitjans, abans fins i tot que es fessin públics els resultats oficials, i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. La candidatura de Riquelme ha denunciat irregularitats en el vot per correu i, de fet, s'han anul·lat centenars de paperetes de la candidatura de Florentino Pérez.
1: Doncs tenim Florentino per 4 anys més.
0: Vinga.
1: Gràcies, Àlex.
0: Adéu-siau.
1: 6:45, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Aquestes hores del matí, com sempre, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
3: Avui, Canalies amb el papa Lleó XIV i Florentino Pérez en totes les portades del dia. Comencem amb la premsa que s'edita a Madrid, epicentre de totes dues notícies, la visita del papa i la victòria de Florentino. I ho fem amb La Razón, que obre l'edició amb una fotografia a tota pàgina de la missa multitudinària a Cibeles, el titular petit en un racó de Madrid, al cel amb Lleó XIV.
4: També és el tema i la foto principals del País, que explica que el papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari. El Mundo, per la seva banda, diu que el pontífex reivindica el futur de la fe en una missa històrica. A La Vanguardia llegim que el papa atreu multituds i el periòdico titula un lacònic 1,5 milió d'ànimes.
3: Pel que fa a Florentino Pérez, Diari Ara, recompte caòtic al Real Madrid, Diari As, Florentino 2030, marca victòria i toc d'atenció. El Mundo, Florentino guanya, però el vot de càstig qüestiona el seu canvi societari.
4: I altres temes de la portada, el periòdico Leire 10 va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia, i El País, l'Iran dispara diversos míssils contra Israel després d'uns bombardejos sobre Beirut.
1: I avui a les pàgines d'opinió, reflexions sobre la visita del papa.
4: A La Vanguardia, Ivan Redondo, consultor polític i exdirector de gabinet de la presidència en Pedro Sánchez, destaca que Lleó XIV es converteix avui en el primer cap d'estat de Ciutat del Vaticà que fa un discurs al Congrés dels Diputats.
3: Redondo opina que Prevost demana acabar amb la polarització política perquè sap que si Espanya es trenca internament, també ho farà la Unió Europea.
4: La directora del periòdico, Gemma Martínez, destaca que fins i tot els que no comparteixen la fe catòlica poden reconèixer la força d'algunes de les reflexions de Lleó XIV.
3: Diu que el Congrés ha d'aprofitar la presència avui de Prevost i fugir de xocs partidistes per comprendre que una democràcia necessita recuperar el sentit de projecte compartit.
4: El Mundo també destaca en l'editorial que la visita del papa al Congrés és un moment històric.
3: I considera que la visita de Lleó XIV, que s'està donant un bany de masses, està agafant una dimensió que va més enllà d'un viatge pastoral.
4: L'editorial de l'ABC considera que el papa està donant una lliçó d'esperança a Espanya.
3: I diu que la visita de Lleó Lleó 14 demostra que Espanya alberga una demanda de sentit més profunda del que alguns relats reconeixen.
4: Al País, el professor d'ètica i filosofia Diego S. Garrocho recorda que en el seu primer discurs com a papa va reivindicar l'esperança, una cosa molt intempestiva, diu, en un món esgotat per la desorientació, la divisió i la violència.
3: I afegeix que les paraules de Privós recorden que cap època ni cap generació estan condemnades per sempre si hi ha persones valentes.
4: A l'editorial, Lara es pregunta si els joves són víctimes de la intel·ligència artificial i recorda que el papa, en la seva primera encíclica, ja va advertir dels perills d'aquesta tecnologia.
3: Considera que la deriva de la revolució postindustrial de la IA ens ha de preocupar a tots i lamenta que la intel·ligència artificial ja afecta laboralment els joves.
1: 6:07 A Maria Sílvia Solanes, bon dia.
5: Ah, Maria, bon dia.
1: Què tal?
5: Bé.
1: Res d'intel·ligència artificial, tu ets una dona real.
5: Clar. Aquí estem.
1: De moment potser no ens han clonat la veu, però...
5: Tot arribarà.
1: Tot arribarà. Esperem-nos d'aquí uns anys que potser direm, mira, recorda Silvio quan va pipupa. Qui s'ha fet l'espavilat, per cert?
5: Doncs mira, un grup que es dedicava a vendre begudes que recollien de gots i ampolles del terra en un concert de Banquiel en un municipi de Sevilla, en concret a Santiponce. La policia local havia activat un dispositiu especial per vigilar la venda il·legal i a banda d'aquestes begudes van decomissar també la venda de 50 quilos de car, truites i ampolles que no tenien les mesures higièniques adequades. Us avuiem al correu de Andalusia.
1: El sistema peculiar que ha trobat una rosaire del Delta de l'Ebre per espantar els flamencs.
5: Doncs mira, plantar al camp 50 estelades. D'aquesta manera foragit els ocells en plena campanya de la sembra. Les banderes onegen repartides per tota la finca i converteixen el camp en un paisatge singular que crida l'atenció i que veiem al digital a Guaita. I és que per als flamencs, els arrossars acabats de sembrar són un dels seus objectius preferits. De fet, és habitual veure-hi cintes, banderes i altres elements, i ara també 50 estelades.
1: Qui està desaparegut?
5: Doncs el considerat nen prodigi de la IA a la Xina. Es tracta de Liang Wenfeng, que ha revolucionat la intel·ligència artificial generativa amb el DeepSeek. Però veiem a l'avantguàrdia que se li ha perdut el rastre. Porta més d'un any sense fer aparicions en públic i ara la seva empresa ha començat a fer anuncis amb una altra persona al capdavant. Això no fa res més que alimentar les especulacions.
1: Déu-n'hi-do, veurem com acaba aquesta història. I el programa ens encanta parlar de menjar i ara us hem d'informar que ja tenim l'etapa del Tour de França.
5: Sí, coincidir amb el Grande per
1: no
5: de la prova.
1: No l'etapa, l'etapa.
5: L'etapa.
1: No l'etapa.
5: Menjar, ja ho has dit. Exacte. Menjar.
1: Per si de cas.
5: Sí. Coincidir amb el Grande part, que serà Barcelona, com tots sabeu. La capital catalana sumarà els pastissos del Tour, que ja tenim aquells pastissets amb els colors dels mallots. Doncs bé, ara que no podia ser una altra manera, una etapa i han buscat un color d'aquesta etapa. Quina havia de ser?
1: El groc, clar.
5: Doncs han fet la truita del Tour, una recepta original d'Ot Salvans, del restaurant Manda Huevos, que s'ha inspirat en la bomba de Barcelona. Es podrà tastar restaurants, bars i parades de menjar per als 40 mercats que hi ha a la ciutat. Ho recull el Tour Barcelona.
1: Vinga, també és dilluns, arrenquem la setmana. Hem tingut un cap de setmana de sol, de bones temperatures. Què ens espera per avui, Marc?
3: Doncs ens espera seguir parlant de temps de preestiu, també notable sens de fet la temperatura aquesta tarda, després d'una matinada, això sí que ha estat una miqueta més fresca, sobretot a l'interior. Avui sol, només alguns núvols baixos al sud de Tarragona, tarda amb tempestes al Pirineu i també a la Catalunya Nord.
1: Vinga, que en només 5 minuts arribem a 6:45. Molt bon dia a tots, matiners i matineres, acompanyant-vos, com sempre, en aquest primer tram del dia fent els matiners. I amb la Marta és moment també de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
6: Doncs avui amb una previsió per aquest vespre, perquè s'entrega el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al poeta Biel Mesquí del Palau de la Música Catalana. I avui també previsió perquè comença la Festa del Cinema fins dijous 11 de juny. Podeu anar al cine amb entrades a 3,50 €. Més coses, en aquest cas a Girona, perquè avui comença la Fira del Llibre Infantil i Juvenil i també a Girona es presenta Flaix de Tardor, que és la iniciativa de la temporada alta que porta doncs, tots els espectacles internacionals, alguns per primera vegada a l'estat, durant la tardor a Barcelona.
1: I alerta, hem de parlar també d'un artista que ens encanta i que es diu Alejandro Sanz. Què és això?
6: Doncs el primer concert que ha fet Alejandro Sanz a Sevilla, amb una mica de remix i tecno, però el cas és que ha llançat un dart contra Bad Bunny amb tot el tema de la casita. Ha començat a girar a Sevilla, com dèiem, i es veu que hi ha instal·lat una caseta. No hi havia famosos, no hi havia cares conegudes, sinó que va utilitzar només aquesta casa per cobrir doncs, tota la part tècnica del concert, i es veu que al mig de tot, mentre estava cantant, va deixar anar. Heu vist que tenim una caseta, no? Aquí són més simples, si no tens Instagram, aquí sí que entres.
1: Bé, una
7: picadeta, que no acabo d'entendre tampoc molt bé...
6: Mira, mentre ho estava mirant, pensava, no és la primera vegada, o almenys em sona, que no és la primera vegada que hi ha Alejandro Sanz i Bad Bunny, que hi ha alguna cosa allà.
7: Una cosa de tensioneta.
6: Allà alguna tensioneta.
7: Hem de fer alguna col·laboració, a veure si s'aproximen una miqueta l'una a l'altra.
6: No sé per què em sona que algun altre mal rotllo que hi havia hagut, alguna altra edat... No sé.
7: Veurem què és el que passa si Alejandro Sanz, doncs, escolta'm, va tirant aquestes petites fletxes a Bad Bunny. Mentrestant, quan ens anem aproximant ja cap a 5:45 del matí, avui movem el dial alerta fins al 5 de juny de l'any 91. Arantxa Sánchez Vicario s'enfrontava a Steffi Graf en el que ja era un dels duels més esperats del tennis. El resultat, partit de menys d'una hora, i 6-0 i 6-2 per l'Espanyola. I així es narrava la prèvia al partit de Catalunya Ràdio.
8: Roland Garros viurà avui un nou duel entre Arantxa Sánchez Vicario i Steffi Graf, un duel que va paralitzar el país l'any 89 quan Arantxa va derrotar la jugadora alemanya i va guanyar el torneig. Ara el partit és de semifinals. Arantxa, però, no ha tornat a guanyar Steffi des d'aquella final i el balanç és clarament favorable a la jugadora alemanya per 10 victòries a una. Arantxa i Steffi, però, hauran d'esperar que Mònica Seles i Gabriela Sabatini acabin l'altra semifinal femenina del torneig que es disputa ara mateix. Marxem cap al punt on avui estarà posada tota l'atenció esportiva. Roland Garros, Catalunya Ràdio, Jaume Boix, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. La pista central plena com un ou i, evidentment, després d'aquest partit, la revenja del 89. El partit entre Steffi Graf i Arantxa Sánchez Vicario serà la 12a confrontació entre totes dues jugadores. Fins ara només ha guanyat un cop Arantxa Sánchez Vicario, la final del 89.
7: Recordem, com sempre, el so de la ràdio a aquestes hores del matí i quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a l'Iran passen pocs minuts de les 7. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial. És en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
10: Bon dia, matiners. Enmig del desert central de l'Iran, a la ciutat de Kashan, hi ha un cultiu molt especial, les roses. Des de mitjans de maig fins a mitjans de juny se celebra a aquesta zona el Golab Giri, un festival que transforma els seus pètals en una preciadíssima aigua de roses. Abans de començar el procés per fer aquesta aigua de pètals, es col·loquen grans olles a prop del riu i la gent canta oracions religioses en una gran cerimònia col·lectiva. Els carrers i les places també s'omplen de milers de roses precioses en una festa que reuneix a més d'un milió de visitants. El cultiu de roses a l'Iran es remunta uns 7.000 anys enrere i el Golab Giri és una festa mil·lenària que no ha patit gaires modificacions amb el temps, així que encara conserva l'essència dels seus orígens. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de l'Iran, pels matiners de Catalunya Ràdio.
7: Gràcies, com sempre, en Guillem Soler i el que ens explica donant voltes per tot el món. Veieu, Roger, bon dia de nou.
11: Bon dia de nou.
7: D'aquí 15 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat per aquesta edició d'avui dilluns?
11: Doncs mira, em sap greu discrepar el Guillem Soler, però de la part de l'Iran que no està de festa, que exactament és la immensa majoria per aquest intercanvi amb Israel que hi ha hagut aquesta nit. Us explicarem l'última hora, també pendents, perquè avui hi ha discurs històric del Papa al Congrés dels Diputats. I després també us explicarem les eleccions al Real Madrid i aquesta victòria de Florentino Pérez, per menys marge, diguéssim, del que s'esperava fa dues setmanes quan ho va anunciar. De fet, farem àgora esportiva especial amb el Ramon Bés, el Francesc Garriga, la Laia Tudela, el Joel Díaz, i connectarem també amb l'Alfredo Relaño i el Salvador Sostres. Després farem un tema sobre l'ansietat i la selectivitat, que ja saps que hi ha molts joves que estan estudiant ara... Bueno, ara espero que no.
7: Ara que estiguin descansant,
11: però que es llevin d'aquí una estona per,
7: exacte, i que...
11: per estudiar. Perquè dimarts comença la selectivitat i és un moment decisiu per molts estudiants i estarà bé parlar amb una psicòloga per adolescents, una professora i un estudiant que ens atendrà, suspendrà durant uns minuts el seu estudi per atendre'ns a partir de les 10. Després farem secció del cor amb la Laura Fa. Tindrem a Joan Pere, lector, aquí a la cadira on ara m'assec a l'estudi 1, exactament, i després els temes pendents i una mica... No, que si vols venir d'imitador, els temes pendents. Parlarem amb el Jovany. Sí, li ha quedat molt bé. I ja està, una mica de concurs pendent i ja serà dimarts, o sigui, final de dilluns, Roger, que per nosaltres és dimarts. És entre Joan Pere i una mica més sòrdid, saps?
7: Que sóc horrorós, en tant. Que anem-hi o no?
11: Vinga.
7: Arriba la Dada Maiol. Alerta als oients que, com sempre, teniu ganes de participar a aquestes hores del matí. A veure en què ens sorprèn avui Mayol, Roger. Sara, alerta, eh?
11: Doncs va, un cop Florentino Pérez ha revalidat la victòria, una dada sobre el Madrid. Que se quema, Tamasso, que cantàvem de petits. Va, i en concret, quants ingressos té el Real Madrid cada any?
7: Milions.
11: Sí, molt bé.
6: No, sí, sí, molt bé. Milions, sí, sí, no, però no, sí, Forquilleta.
5: Forquilla, perquè...
11: Forquilla, entre un milió d'euros i 100.000 milions d'euros.
7: Jo, és que clar, ha d'ingressar molts
11: diners.
7: Si em
11: diu Forquilla, i m'ho invento.
7: Clar, però és que hem de ser intuïtius.
6: 70.000.
11: 70.000
7: milions.
6: 70.000 milions.
7: Massa, massa. Jo diria que 30.000. És que és molt, eh? 20.000.
6: És molt, és molt. 25.000.
7: 20. 1.000.
6: 1.000 milions.
7: 2.000 milions.
6: Però què dius? Sí.
11: Però si esteu dient 70.000, 2.000 és menys.
7: Ah, clar, clar, clar.
6: Ah, clar.
11: És que sou... El que dius, 2.000 milions.
7: Jo i la Sara diem 2.000 milions.
11: Us quedeu aquí? Doncs la que més ha costat és Sara Llobet.
7: No, no, perquè... perdona. En conjunt,
11: ja has començat
7: canalies.
11: A dir 70.000 milions. La mitjana entre els dos són 36.000. En fi, aquesta temporada el Real Madrid...
7: Per la Sara. Molt bé, Sara. Que la Sara fina molt, eh?
11: Aquesta temporada el Real Madrid treballa amb un pressupost de 1.248 milions d'euros, mentre que el Barça en té un de 1.075 milions.
7: Doncs veus, ja hem ingressat uns milionets més. Gràcies, Bayol.
11: Fins ara.
7: 9-3-2-0-7-4-7 4, d'aquí uns moments, com sempre, parlem amb matiners i matineres. A aquestes hores ja esteu desperts.
12: Senyores i senyors, bon dia.
13: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Leire Díaz, bon dia.
14: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
12: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
14: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
15: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
16: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
12: Candela Peña! Què passa?
17: Quina il·lusió!
12: Ah, hem ingressat una mica.
17: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
12: Sí.
13: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
18: Les dones i els dies.
13: Amb Montse Virgili.
19: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
18: Per orelles fines i cors oberts.
19: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
18: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
19: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
13: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
19: Però què pensava que era la intel·ligència?
13: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Que m'he comprat un armari.
7: Ah, ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
6: Sí, sempre anava a burra.
7: Una burra, els penjadors...
6: Sí. Però és que ja estava fart... Ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta. Ho veia tot, era com... Ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari. És que visc en un setè. Tu ara treu-lo.
7: No!
11: Home, és que el tardis del tabaix del balcó, eh?
13: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
20: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
13: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
7: Recte final ja dels matiners d'aquest dilluns 8 de juny. D'aquí uns moments escoltem Els Matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts. Ens podeu trucar com sempre, que ens encanta que ens truqueu i ens saludeu al 9-3-2-0-7-4-7-4. Mentrestant també repassem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana, com per exemple la visita de la meravellosa Àngels Gunyalons al col·lapse de Jordi González a TV3. Va deixar anar un parell de reflexions, l'entrevista va ser interessantíssima, però ens quedem amb aquests dos moments, on parla precisament l'Àngels Gunyalons del passat, però també del present.
21: Tu faries alguna cosa per perpetuar la teva joventut?
22: Tots fem coses. Bueno, perpetuar... Perpetuar, no, però tots... A tots ens agrada... El que sabem de nosaltres és el nostre passat. No sabem el futur, però ens agafem aquest passat, sí. No? Moltes vegades el que em passa és que em miro al mirall i penso, ostres, t'ho estic horrent, no sé què. I de cop... Sé que si em faig una foto en aquell moment i la miro d'aquí 5 anys, diré, horrenda, estava fantàstica.
21: Clar.
22: No valorem el nostre present perquè el referent és el que hem tingut, no? El que hem perdut.
1: I també una altra reflexió interessant que va fer Àngels Gunyalons sobre el català, sobre la llengua.
0: El castellà és una llengua preciosa, però no és la nostra. L'accepto, la rebo, però no ha d'anar en detriment de la nostra. La nostra és una cultura mil·lenària que té un gran històric i que ens defineix. I penso que fomentar el respecte per totes les cultures i les llengües que conformen aquesta península és un deure. Crec que de vegades s'ha ensenyat malament a la gent i aleshores la gent de vegades ve aquí i diu escolta, m'entens que hablar? No costa res respectar això.
2: Poden fer petites coses, cada dia.
0: Jo crec que sí.
2: Fer aquesta pedagogia, diguem-ne, quotidiana, jo entro i demano el cafè amb llet en català.
0: Jo faig molt, mantinc el català. Molt.
2: I si em diu que no ho entén, li tornaré a dir en català i li explicaré què vol dir en castellà.
0: També crec que el teatre té un deure en aquest sentit. I penso que la gent que estudia teatre, que es vol dedicar al teatre, ha de saber parlar bé el català. Aleshores, estic farta de no sentir les obertes. És el coll, no el coll. Almenys jo intento parlar-lo bé, com toca i amb naturalitat.
1: Bona reflexió també d'Àngels Gunyalons.
5: Sempre té raó.
1: Sí. És que Àngels Gunyalons ens encanta.
5: Sempre.
1: Podeu recuperar l'entrevista a través de la plataforma 3CAT. I una altra dona empoderadíssima és Letícia Dolera, que a través del compte també de 3CAT, a través del compte d'X, ha volgut parlar de com van reaccionar els protagonistes de Pubertat quan van saber de què tractava la sèrie.
4: Quina va ser la reacció dels protagonistes adolescents quan els vau explicar de què tractava la sèrie? No era una cosa que els sonés estranya. O sigui, als 13 anys ja han sentit parlar de porno, de sexe i de violència, de les tres coses. Llavors, al contrari, no? Va ser interessant doncs, poder xerrar amb ells i amb elles i pensar junts. I que la sèrie fos també una oportunitat per ells per treballar temes que de vegades no es treballen en profunditat a les escoles, no?, per manca de recursos.
1: Doncs també fantàstica, Letícia Dolera.
5: Tinc moltes ganes de veure aquesta
1: sèrie. No l'has vist encara, Pubertat? Home, l'has de veure.
5: M'han dit que està
1: molt bé. Molt bé, molt bé, us la recomanem, perquè val molt la pena. El cert és que és així. 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores del matí. Deixeu-me que saludi l'Olga. Olga, bon dia.
23: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Olga?
23: Molt bé, començant la setmana.
1: Veig que, de moment, al cotxe.
23: Sí, vaig camí de la feina.
1: I d'on vens, Olga, i cap on vas?
23: Visc a Montmeló i treballo a la Vall d'Hebron.
1: I entenc que entrem a treballar bastant d'hora, almenys aquestes hores del matí.
23: A les 7, el que passa que vaig més d'hora per al tema del tràfic i de l'aparcament, i així em prenc un cafè escoltant la ràdio i després llegint una mica.
1: Home, espero que escoltis els matiners una mica, Olga.
23: Sí, no, en tiro tot el matí,
1: Ah!
23: Sí,
1: Olga, fins a molt tard, quan pots agafar el cotxe? És a dir, quina és l'hora més tard que pots posar-te al volant per no trobar-te trànsit a aquestes hores?
23: Mira, surto de casa a les 5:35, ai, 40:45 ja és impossible. Ja n'hi ha molt de tràfic.
1: I fins a quina hora treballes, Olga?
23: De 7 a 2.
1: Bé, escolta'm, l'horari no està gens malament, no?
23: No, molt bé, molt. Bueno, tinc guàrdies els caps de setmana, treballo una guàrdia al mes, però bé. Els dies a diari, molt bé.
1: I últimament com tenim a Vall d'Hebron? Tranquil·let o no?
23: Bueno, ara just començarà. Quan els nens ja agafin vacances, sempre que els malalts també.
1: Com va això? A veure, explica'ns-ho.
23: Sí, no sé, és que els nens deixen d'anar al col·le i la gent deixa d'anar a visitar-se a l'hospital i deixa de posar-se malalta. Cada any passa el mateix, baixa molt la feina.
5: Que curiós.
23: Tot va en funció escolar.
1: És a dir, que la que els alumnes deixen d'anar de l'escola, es nota aquestes visites a la Vall d'Hebron, eh?
23: Sí, molt.
1: I tu per què creus que passa això?
23: Pues, aviam, també és veritat que molts nens en van al poble, perquè els pares treballin, nens que moltíssim, molts nens van al poble. Nens que porten medicació, ho sé, perquè quan jo abans estava a la farmàcia de l'hospital, preparàvem la medicació pels dos mesos que marxàvem amb els avis a fora.
1: Ben curiós, eh?
5: Clar, la gent marxa de vacances.
1: Exactament.
5: No?
23: Bueno, perquè com que els pares treballen, doncs els envien al poble i se'n van
5: amb els avis.
1: No està mal tirat, tampoc. Olga, gràcies per seguir-nos i que tinguis un bon inici de setmana.
23: Moltes gràcies. M'agrada molt, el vostre programa.
1: Que bé, quina meravella. Gràcies. Doncs hi serem cada dia de dilluns a divendres, Olga.
23: Molt bé, gràcies.
1: Que vagi bé, adéu. Lara García, també molt bon dia.
5: Adéu, fins demà.
1: Demà hi tornem. D'aquí uns moments escoltem l'Eloi Cordomí amb la previsió del temps i també saber si té alguna anècdota preparada. Abans, per això, la música de Bruno Mars amb aquesta cançó que està a punt de sonar i que es diu Billionaire.

0: Primer, la música de Bruno Mars per arribar pràcticament ja a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Eloi Cordomí, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora, com estem?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
1: Bé, bé, bé, tranquil·let, prou tranquil·let.
0: Bé, això està molt bé. Comencem la setmana tranquils, també?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Abans de saber quin temps ens espera, per això...
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, què ha passat, Cordomí?
1: T'ho juro que ahir pensava, dic, mira, no tinc res per explicar-li perquè no hi ha cap anècdota.
0: Però després la vida et sorprèn, la vida et sorprèn.
1: Sí, la vida em sorprèn i al vespre vaig pensar en tot, dic, ja està, ja ho tinc. És que ja fa dies que, te'n recordes, recobrem la història de les gallines i el gall, eh? Sí. Jo tenia quatre gallines i un gall. Sí. El gall el vaig treure perquè picava les gallines i se les muntava i les deixava desplomades.
0: Exactament.
1: Llavors el gall el vaig donar...
0: Fora, sí, sí, sí, sí.
1: Sí. Llavors ara tinc quatre gallines,
0: sí.
1: Una de les quals... ara mateix fa coc, coc, coc, coc, com si fos un gall. Les gallines fan coc, coc, i els galls fan quiquiriqui, no? Doncs ara hi ha una gallina que fa coc, coc, coc, coc, i ahir la vaig pescar muntant-se una altra gallina.
0: M'estàs dient que la gallina ha adoptat el paper de gall?
1: Sí, sí, sí, sí. Si jo crec que té una personalitat alterada o no ho sé, o se sent gall, no ho sé.
3: Ostrans. Hola.
1: Sí, sí. Té una identitat sexual.
0: Sí. Està claríssim que ha adoptat una altra personalitat en aquest cas del gall. Sí, sí, sí, està clar. Sí.
3: Bé, està perfecte.
1: No sé,
0: està bé, està bé. Doncs escolta'm, Eloi, en 15 segons m'ho pots liquidar, això?
1: Sí, avui farà sol i a la tarda tindrem quatre ruixats al Pirineu i Prepirineu. Potser n'arriba algun a Ponent, però avui amb poca precipitació i temperatures bastant moderades. I demà baixa la temperatura, dura un parell de dies.
0: Doncs vinga, tornem demà, Cordomí. També una abraçada, que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Adéu. Doncs vinga, una gallina que munta gallines. Com comencem aquesta setmana. Ricard Ostrell, preparat per engegar el matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 5. Bon dilluns, matiners.
3: Senyors i senyors, bon dia. Són les 6.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 12 graus a Cardona, 15 a Castellaro i 18 a l'Aldea. Per primer cop en dos mesos, aquesta nit l'Iran i Israel s'han bombardejat mútuament. Primer ha estat Teheran, que ha llançat diverses onades de míssils. I un portaveu de la Guàrdia Revolucionària ho ha justificat pels atacs israelians contra el Líban. Tel Aviv, que assegura haver interceptat tots els projectils, s'hi ha tornat hores més tard, titllant de greu error l'ofensiva de l'Iran. S'han sentit explosions a Teheran i altres ciutats del centre i l'oest del país. La gran pregunta és com afectarà això a les converses de pau. Avui que fa 100 dies que Donald Trump va començar aquesta guerra, el president nord-americà continua dient que l'acord és a tocar. I a Barcelona aquest matí comencen ja les primeres restriccions de trànsit als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic abans de la visita del papa.
1: La iglesia consciente tanto de sus aciertos como de sus errores a lo largo de la historia anhela permanecer en diálogo con el mundo contemporáneo.
0: Lleu 14, amb l'agenda molt carregada avui a Madrid, començarà amb Pedro Sánchez, després anirà fins al Congrés dels Diputats, es reunirà amb els bisbes i tindrà també l'esperada trobada amb representants de les víctimes d'abusos per part de l'Església. Acabarà el dia amb un gran acte al Bernabéu. I parlant del Real Madrid, Florentino Pérez continuarà al capdavant del Club Blanc fins al 2030, després d'haver guanyat les eleccions amb un 65% dels vots.
2: Hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
0: Avui a la Gora Esportiva amb Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz per analitzar si el fet que un terç dels socis hagin votat Enrique Riquelme s'ha d'entendre també com un toc d'atenció a Florentino Pérez. I al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, també ens fixarem en la selectivitat, que arrenca demà, l'abordarem des del punt de vista de l'ansietat que genera entre els joves. Parlarem amb una noia que s'examina aquesta setmana, una professora de segon de batxillerat, i també amb una psicòloga especialitzada en adolescents, que és la Laia Sala. A 11:15, també secció del Cor amb Laura Fa, i avui quins famosos s'han vist o es poden veure amb el papa, o, per exemple, també parlarem de la visita de Pedro Sánchez aquest cap de setmana al Primavera Sound. I a les 11, entrevista Joan Pera.
3: L'única ficció que hi ha en aquesta funció és Déu, que em renya perquè faig riure. De quina culpa en tinga.
0: Amb aquestes paraules presenta el nou espectacle L'Auca del senyor Pera, que s'acaba d'estrenar al Teatre Condal, on s'hi estarà fins al 28 de juny.

0: Benvinguts a Nou Matí, bon dia Catalunya.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. En Pol Forada, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens portem aquest matí?
2: Doncs amb el PSOE, que comença a notar els casos Zapatero i Leire Díez a les enquestes. La del País d'avui mostra com creix la distància en relació amb el Partit Popular fins als 5 punts. Els socialistes en perden un, en estimació de vot, respecte a fa un mes, mentre que els de Feijóo pugen també respecte a Vox. La suma de la dreta i l'extrema dreta fregaria el 50% dels vots.
0: I a Brussel·les?
2: Amb la reunió d'avui dilluns dels ministres de Defensa a Nicòsia, a Xipre. És aquella reunió que s'havia de fer el mes de març, però que es va ajornar per l'atac a una base militar britànica a l'illa. Avui, sobre la taula, desbloquejar 6.600 milions d'euros per cofinançar l'enviament de material militar a Ucraïna.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Pendents de la seguretat, la setmana que arrenca el Mundial de Futbol, en les últimes hores, 6 persones han estat apunyalades a una estació a Nova York. La ciutat ha estat en alerta màxima perquè hi ha d'anar Donald Trump. I 9 persones més han quedat ferides en un tiroteig prop de la base de la selecció anglesa a Kansas. No hi ha morts. L'equip en aquell moment, de fet, era a Florida per un amistós.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Amb el president Xi Jinping, d'una banda, que vola cap a Corea del Nord en viatge oficial, i d'altra banda, al Japó, les borses obren setmana en vermell per les caigudes del sector tecnològic i de semiconductors. Són arrossegades per la tendència del mercat dels Estats Units davant la previsió que la Reserva Federal pugui apujar els tipus d'interès.
3: Avui és dilluns 8 de juny, ens despertem amb 21 graus a l'Estartit, 19 a Reus i 15 graus a Cercs, al Berguedà. Avui comencem el dia amb sol a gairebé tot arreu, hi ha 4 núvols a les Terres de l'Ebre i a la tarda poden créixer algunes nuvolades al Pirineu i al Prepirineu i deixar algun ruixat molt puntual. I no és impossible que algun d'aquests ruixats arribi a les comarques de Ponent de cara a la tarda vespre, però també ja arribaria força desgastat. Temperatures força suaus avui, 26-28 graus de màxima a la costa i entre els 29 i 34 a l'interior. Sembla que demà i demà passat baixarà la temperatura.
0: Ara són les 6 i 6 i avui a la guarda esportiva que farem a partir de les 9 tindrem Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem. L'Iran ha atacat Israel per primer cop des de l'alto al foc decretat a l'abril. El govern de Benjamin Netanyahu ja ha contraatacat, malgrat les crides, la calma de Donald Trump.
5: Diverses fonts apunten que Israel ha llançat aquesta matinada atacs selectius contra objectius militars a l'oest i al centre de l'Iran, i que s'han sentit explosions a la capital mateixa, Teheran. És la resposta de Tel Aviv després que el règim dels ayatolàs llancés ahir al vespre una dotzena de míssils contra Israel. Un atac que era, a la vegada, la resposta de Teheran al bombardeig israelià del cap de setmana sobre les milícies pro-iranianes de Hezbollah, instal·lades a Beirut, la capital del Líban. A Tel Aviv també s'han sentit sirenes per l'arribada de míssils del Iemen.
0: Aquesta escalada de tensió entre Israel i l'Iran preocupa Donald Trump, que tem que faci saltar pels aires aquestes negociacions de pau entre Washington i Teheran.
6: El president dels Estats Units s'ha erigit en mediador entre les dues parts. A Teheran li adverteix que els seus atacs compliquen qualsevol negociació per posar fi a la guerra i li demana que torni a la taula de negociació. D'altra banda, ha assegurat que pressionarà Israel perquè aturi l'escalada bèl·lica. En aquest sentit, i en declaracions a diversos mitjans nord-americans, Trump ha afirmat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, haurà d'acceptar qualsevol acord que Washington pugui tancar amb l'Iran. Avui fa precisament 100 dies que Trump va decidir iniciar el conflicte bèl·lic amb l'Iran.
0: I l'Organització de Països Exportadors de Petroli augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, tot i que el bloqueig de l'estret d'Hormuz continuï dificultant el comerç.
5: De fet, mentre això passi, aquest augment de petroli al mercat és en gran mesura teòric. L'economista Josep Soler fa aquesta lectura en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Un augment no gaire més enllà d'un augment simbòlic, però en tot cas indicatiu de que si calgués podrien decidir posteriors augments.
5: Un dels grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP al moment geopolític actual és precisament els Estats Units, que tenen grans reserves.
0: I les aerolínies alerten que els seus beneficis cauran gairebé a la meitat aquest any com a conseqüència de l'encariment del carburant derivat de la guerra de l'Orient Mitjà.
6: És el pronòstic de la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri, que calcula que el benefici net del sector reduirà dels 45.000 milions de dòlars el 2025 fins als 23.000 milions aquest any. Tot i això, l'organització destaca que la demanda de transport aeri continua continua mostrant resiliència, fins i tot en un context d'augment de tarifes. La IATA calcula que el trànsit de passatgers creixerà un 2% enguany.
0: Una visita a la d'allò 14 que continua també avui a Madrid amb un dia clau de forta càrrega política. El matí es pronunciarà un discurs al Congrés dels Diputats cap a 11:15, que seguirem en directe aquí a Catalunya Ràdio.
5: Es convertirà així en el primer papa que parla des de l'hemicicle de la cambra. La tarda arriba la trobada més esperada, una reunió amb víctimes d'abusos de l'Església.
4: Dilluns carregat a l'agenda del papa. Primer, reunió amb Pedro Sánchez i després cap al Congrés, on el rebran les màximes autoritats polítiques i judicials. Allà farà una intervenció inèdita en la història parlamentària. Mai abans un papa havia pronunciat un discurs des del faristol. L'expectació és màxima, com també ho és el moment de crispació que travessa la política espanyola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de voler blanquejar els seus suposats casos de corrupció. A la tarda, segon plat fort. El papa reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada privada i organitzada per l'Església espanyola. Les principals associacions de víctimes denuncien que se les ha exclòs. Des de Madrid, al Vigil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un papa, Lleó XIV, que fa una crida a la responsabilitat de les empreses tecnològiques, culturals i esportives per anar més enllà del negoci.
6: És el missatge que va llançar el pontífex a l'acte del Movistar Arena de Madrid d'ahir davant de representants de l'economia, l'esport i la cultura.
0: Madrid, Cristian Roland.
8: Davant de 20.000 persones, Lleó XIV va ser crític amb diversos sectors. Primer va alertar del perill de crear cultura només per les elites i d'entendre els esports com un simple espectacle. I després va criticar les empreses que només busquen guanys econòmics i va exigir als gegants tecnològics que no deixin enrere les persones més vulnerables.
9: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
8: A l'acte, sindicats i patronal també van reivindicar un diàleg social per avançar conjuntament i l'actor i director Antonio Banderas va destacar el paper de la cultura per combatre la injustícia. Des de Madrid, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquí la visita del papa coincidirà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
5: Ahir va fer just 100 anys que l'arquitecte va ser atropellat per un tramvia i al mateix lloc, a tocar de la plaça Tetuán de Barcelona, s'ha inaugurat una placa per homenatjar-lo.
10: La iniciativa busca reconèixer la dimensió internacional de l'obra de l'arquitecte i el seu vincle amb la ciutat de Barcelona. En l'acte, que ha plegat unes 150 persones, també s'ha reclamat crear una festa al voltant de la figura d'Antoni Gaudí i fins i tot fer-ne una pel·lícula. Gàldric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
11: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
10: La descoberta de la placa arriba en un moment especialment simbòlic, només 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, prevista per al 10 de juny, la data en què va morir l'arquitecte. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I algunes de les restriccions de mobilitat per la visita del papa ja entren en vigor, atenció, avui.
6: Sí, a partir de les 7 del matí quedaran tancats els voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada demà i dimecres. En aquest cas hi haurà talls totals de circulació en diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí, sumats també a controls d'accés, regulació de vianants i la prohibició de la mateixa manera d'aparcar-hi qualsevol mena de vehicle.
0: I la incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família.
5: El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Rosselló, per on circularà el papa mòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant 2 dies. A partir de demà a la matinada, fins i tot els accessos als pàrquings estaran afectats i no es podrà utilitzar el vehicle privat per entrar o sortir de la zona, excepte en cas d'emergència. Està previst que dijous al migdia ja es doni per tancar l'operatiu i s'aixequin totes les restriccions.
0: Farem un programa especial demà al matí de Catalunya Ràdio, per seguir del que vagi passant, també l'antena de Catalunya Ràdio, i dimecres, doncs, en la presència més extensiva del papa a Catalunya, hi haurà una programació especial que s'agrada fins al voltant de 11:15 de la nit per seguir el que vagi passant. Coincidint, per cert, amb l'arribada del papa a Barcelona, demà també hi ha una nova jornada de vaga dels docents.
6: Amb una manifestació que començarà a la plaça d'Espanya i està previst que acabi al Parlament.
12: Es concentraran a partir de les 11 del matí i és també el primer dia de la selectivitat. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
13: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de l'ESPAU a les seus on es realitzen les proves.
12: El lema és demanem fets, no miracles, i els sindicats volen aprofitar la visibilitat de la visita papal. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
14: Molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
12: També està convocada una altra manifestació diumenge que ve també a Barcelona. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
5: Un home va morir ahir cap a les 9 del vespre després de rebre diversos trets al carrer de la Mineria, al barri de la Marina de Port. Quan els Mossos d'Esquadra hi van arribar, van trobar la víctima amb ferides d'arma de foc. Els serveis d'emergència van intentar reanimar-lo, però finalment va morir. Els fets han passat al mateix carrer on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir un tiroteig a plena llum del dia. Ara els Mossos busquen l'autor dels trets, que va fugir després de l'atac. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, segons fonts pròximes a la investigació. Una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
0: I el món torna a donar prioritat a les armes nuclears i això inverteix dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva.
6: Aquesta és la conclusió de l'últim informe del CIPRI, l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm, fet públic aquesta matinada.
15: Segons l'informe, els 9 països del món que tenen armes nuclears continuen modernitzant i ampliant els seus arsenals. El gener d'enguany acumulaven 12.187 ogives nuclears. És una xifra lleugerament inferior a la del 2025, però hi ha un element preocupant, i és que ha augmentat el nombre d'ogives emmagatzemades i preparades per ser utilitzades, que ja superen les 9.700. La gran majoria d'aquestes armes pertanyen als Estats Units i Rússia. El CIPRI adverteix que la modernització dels seus arsenals apunta a un futur amb més quantitat i varietat d'armes nuclears. L'Institut també alerta que el ritme de desmantellament d'aquestes armes s'està alentint, mentre que el desplegament de nous sistemes continua augmentant. Nanda Xonaguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el president xinès, Xi Jinping, comença avui una inusual visita a Corea del Nord en un context de gran tensió global.
5: Xi es reunirà amb el líder coreà Kim Jong-un en la seva primera visita a Pyongyang en gairebé 7 anys.
0: Pequín, Francesc Canals.
16: Visita de Xi Jinping a Corea del Nord amb missatge adreçat al Japó. El president xinès ha assegurat que Pequín i Pyongyang treballaran junts contra tot intent de revifar el militarisme, segons els mitjans del règim nord-coreà. La primera visita de Xi a Corea del Nord des del 2019 vol reprendre en plenitud la relació després de l'aïllament de la Covid-19 i l'aproximació de Kim Jong-un a Rússia. Pyongyang n'ha tret assistència militar a canvi d'haver enviat 10.000 soldats nord-coreans al front d'Ucraïna. A Kim Jong-un, que desenvolupa l'arma nuclear per garantir la supervivència del règim, no li convé distanciar-se de Pequín perquè l'acostament a Moscou pot deixar de donar rèdits si s'acaba la guerra d'Ucraïna. Des de Pequín, Francesc Canals Forner, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa un minut d'un quart a 7 del matí. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Maria Fernández. Bon dia.
17: Bon dia.
0: El recompte ràpid de vots a les eleccions presidencials del Perú dona un lleuger avantatge al candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, davant de Keiko Fujimori, a la segona volta.
18: Segons aquest recompte, elaborat a partir d'una mostra representativa de les meses electorals, Sánchez obtindria poc més de mig punt de diferència sobre la candidata conservadora.
0: Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
19: Final d'infart en aquestes eleccions presidencials peruanes. Inicialment, la guanyadora de les eleccions, segons les enquestes a peu d'urna, era la candidata conservadora, Keiko Fujimori, però el conteig ràpid fet amb actes oficials ha capgirat les coses i Roberto Sánchez, el candidat progressista, ha passat per davant. Empat tècnic aquí al Perú en aquesta segona volta de les presidencials i el candidat progressista Roberto Sánchez proclamant-se d'alguna manera com a guanyador. Ara l'escoltarem. Keiko Fujimori ha demanat calma i temps per escrutar 100% dels vots.
20: Hermanos y hermanas, esta noche agradecemos en nombre del movimiento popular el Perú de los centros poblados, de los más pobres de nuestra patria que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo.
19: Des de Lima, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Armènia avala el gir europeista del govern. El partit del primer ministre Nikol Pashinyan ha arrasat a les eleccions legislatives i es consolida amb el seu projecte polític.
21: La formació de Pashinyan ha obtingut més del 50% dels vots, mentre que l'oposició prorussa només ha recollit el 20% dels suports. De fet, el primer ministre armeni ho ha vist tan clar que ni tan sols s'ha esperat al final del recompte per proclamar-se guanyador.
22: El partit contracte civil ha rebut més vots que el 2021
1: i una confiança més gran per part de la ciutadania. Això ens compromet i significa que els ciutadans de la República d'Armènia han defensat l'Estat, han defensat la independència, han defensat el futur i han defensat la pau.
21: El triomf de Pashinyan reforça la seva aposta per un acord de pau amb l'Azerbaiyán que tanqui dècades de conflicte i per un acostament amb Turquia, amb qui manté relacions molt limitades des de fa anys.
0: I els dirigents del Regne Unit, d'Alemanya i França escenifiquen a Londres el seu suport al president ucraïnès Volodymyr Zelensky i reclamen també a Rússia un alto el foc complet i immediat.
17: Hi han participat el primer ministre britànic Keir Starmer, el president francès Emmanuel Macron i el canceller alemany Friedrich Merz. La trobada s'ha centrat en el reforç de l'ajuda militar a Kiev i en la coordinació de la resposta europea davant l'ofensiva russa. Els líders han insistit en la necessitat d'un alto el foc immediat que permeti obrir la porta a una negociació de pau en un moment en què els atacs russos s'han intensificat. De fet, en el comunicat de la cimera alerten que aquests atacs obliguen a mantenir i reforçar el suport militar a Ucraïna. Sobre el terreny, aquesta matinada, un dron ucraïnès ha fet un mort a Crimea, la regió ucraïnesa annexionada per Rússia.
0: I almenys una persona ha mort i quatre més han resultat ferides pel fort terratrèmol de magnitud 7,8 que aquesta matinada ha sacsejat al sud de les Filipines.
18: Segons la policia filipina, diversos edificis i habitatges s'han enfonsat a l'illa de Mindanao, prop de l'epicentre del sisme. El terratrèmol s'ha registrat al mar a uns 55 quilòmetres de profunditat. El centre d'alerta de tsunamis adverteix que en les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i el Japó. Les autoritats japoneses demanen a la població que s'allunyi del litoral. Mentre es mantingui l'alerta, a Indonèsia s'ha ordenat evacuar diverses zones del nord de l'arxipèlag.
0: Doncs millor aquest terratrèmol, 7,8, aquesta matinada.
18: 7,8.
0: I Terrabastall a França per la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys, suposadament a mans d'un padrastre que ja havia estat denunciat 9 vegades.
21: Acusat de negligència, el govern ordena revisar 70.000 casos de menors.
0: París, Isabel Galí.
22: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència anunciades el dia que el poble de Florons, Florença, en occità, ha acomiadat Liana, la nena d'11 anys assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies. Sobre aquest home de 41 anys hi havia hagut almenys dues denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrar en mitjans afins del Partit Popular.
17: Martínez apunta que l'exministre de l'Interior era al darrere de la informació que acusava l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, de tenir un compte bancari a Suïssa. Martínez assegura que a Fernández Díaz li encantava filtrar. Ho revela l'àudio que aquest diumenge ha publicat el diario.es amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el partit. L'àudio no se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació és Fernández Díaz. Recordem que el 2014 el diari El Mundo va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida. La Fiscalia Anticorrupció, de fet, va arxivar el cas.
0: I aquest matí hi ha una reunió in extremis entre els representants de l'empresa Nissan i els sindicats amb la mediació del Departament de Treball. Maite Curto.
23: És una reunió que es fa el dia abans que s'acabi el període de consultes després de l'anunci de l'automobilística japonesa de presentar un expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones al carrer. El delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat, Raúl Ocón, explica a aquesta emissora el que esperen de la trobada d'avui.
24: Que sigui productiva, que l'empresa canvi una mica de la seva actitud i comenci a parlar del que nosaltres demanem, que és garantia de treball, reindustrialització al centre i després ja parlaríem de condicions, però primer de parlar del manteniment del treball.
23: La majoria dels afectats per l'ERO són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea de tècnica i compres de la Zona Franca. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I després de l'incendi de divendres, la companyia Honda reobre avui les seves instal·lacions de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, tot i que la zona dedicada a la fabricació no entrarà en funcionament fins que s'avaluïn els informes tècnics. Maria Guixà.
25: L'incendi va calcinar totalment la nau de magatzem de 20.000 metres quadrats i va cremar
2: material preparat per entregar i recanvis. Avui l'empresa obre les oficines destinades a l'administració comercial i distribució de motos i cotxes, però la plantilla no podrà treballar amb normalitat. Antonio Martín, responsable de riscos de l'empresa.
3: Han dado permiso para que vayan y puedan coger el portátil que no tenga, pero in situ, en fábrica, no trabajará nadie.
2: Durant la jornada també s'avaluarà l'estat de les instal·lacions i la conclusió dels informes tècnics i dels bombers determinarà quan es pot reprendre l'activitat al complex de Santa Perpètua. Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Nit de gala avui al Radio City Music Hall de Nova York amb els premis Tony. El musical Eixmigadon ha guanyat el premi a millor musical i Liberation a millor obra de teatre. Per primera vegada en la història s'ha premiat una persona trans amb el Tony a millor vestuari per una reinterpretació de l'espectacle Cats.
1: La segona.

0: El poeta mallorquí Biel Mesquida rebre avui el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Serà en un acte que se celebrarà aquest vespre a les 7 al Palau de la Música Catalana. El guardó vol reconèixer la feina i el compromís de Mesquida amb la llengua catalana.
1: I la tercera?

0: I avui comença la festa del cinema. Durant 4 dies i fins dijous 11 de juny es podran anar al cinema entrades a 3,50 €. Es poden comprar tant per internet com directament a taquilla els diferents cinemes que participen en la iniciativa.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Florentino Pérez guanya clarament les eleccions al Real Madrid.
2: Amb un 65% dels vots davant dels 35.000 d'Enrique Riquelme, gairebé 22.000 socis van votar Florentino per davant dels 12.000 que van confiar en Riquelme. Florentino aconsegueix la seva tercera victòria a les urnes després de les del 2000 i el 2004.
3: Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
2: Enrique Riquelme.
4: Que a todos los socios del Real Madrid que han escuchado saben de la importancia de votar después de 20 años, de haber podido ido a nuestra principal línea roja de estar en contra de la venta del club, lo han escuchado y han hablado muy claro. Sabemos que el Real Madrid no se vende.
2: Comença el 8è mandat de Florentino, el 6è de manera consecutiva.
1: I el Joventut jugarà a les semifinals de la Lliga de Bàsquet.
2: Va guanyar la pista del Baskonia 88-96, ara jugarà contra el València. Ricky Rubio, jugador de la penya.
5: Hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
2: Barça i Tenerife jugarà l'altra semifinal. El Barça guanya la Copa d'handbol 17-37 davant el Bidassoa. L'Europa no aconsegueix l'ascens.

Banc Sabadell, Iberdrola, Indra, ACS i altres empreses de l'IBEX han donat més de 11 milions d'euros per pagar la visita del Papa. És cert, però hi ha una trampa i molt grossa aquí. Resulta que gràcies a aquest decret aprovat pel Consell de Ministres més d'esquerres de la història d'Espanya, totes aquestes empreses recuperaran mitjançant bonificacions i deduccions fiscals fins al 90% de l'import de les donacions. És a dir que, en realitat, gairebé tot aquest xou religiós s'acabarà pagant amb diners públics. Vinga, aneu amb Déu.

0: I avui cançons d'artistes que han superat el milió d'assistents.
1: Sí, perquè Illa el 14 va fer una missa multitudinària a Madrid davant d'un milió de fidels, però per fidels, els fans de la música, al llarg de la història hi ha hagut grups i solistes que han aconseguit superar el milió d'assistents en alguns dels seus directes. Per exemple, el 4 de juliol del 1985, els Beach Boys van ser els caps de cartell del concert massiu Sea of Shining Sea, el dia de la independència, que va tenir lloc al Philadelphia Museum of Art i van aconseguir congregar un milió d'espectadors.

La reina de la música pop Madonna també ho va aconseguir. Va ser el 4 de maig del 2024. Segur que recordeu el concert que va oferir a la platja de Copacabana i es calcula que hi van assistir 1.600.000 espectadors. L'any 1991 es va celebrar Monsters of Rock, un festival històric just abans de la caiguda de la Unió Soviètica, i van actuar bandes de rock com Metallica o AC/DC i van aconseguir reunir més d'1.600.000 persones a l'aeròdrom de Moscou.

0: Són 7:15. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril en resposta als atacs israelians al Líban.
1: El règim iranià ha disparat aquesta nit una dotzena de míssils contra Israel i els israelians ja han respost poc després amb una sèrie d'atacs contra objectius militars iranians. Des de Washington, Donald Trump fa crides a la calma.
0: Lleó XIV pronunciarà avui un discurs al Congrés dels Diputats.
2: Tot això l'endemà d'una jornada amb una missa que va plegar més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia.
3: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
2: A la tarda avui el Papa també es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església.
0: I aquí les primeres reaccions de trànsit per la visita del Pontífex.
1: Sí, a partir d'ara a les 7 es tancaran els voltants de la catedral i de l'estadi olímpic. L'afectació més important, però, serà dimecres a la Sagrada Família. El temple quedarà totalment blindat amb un perímetre que englobarà 9 illes.
0: I això cal sumar-hi als sindicats d'educació, que anuncien una manifestació demà coincidint amb l'arribada del Papa.
2: Els docents subratllen que no volen que la protesta afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat. I d'assegura, portaveu d'USTEC.
4: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves.
0: Nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
1: Els fets van passar ahir al vespre quan un home va rebre diversos trets al carrer Mineria del barri de la Marina del Port, on fa 3 setmanes ja van matar un altre home d'un tret.
0: I el món torna a donar prioritat a les armes nuclears.
2: I això inverteix dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva. N'alerta un informe de l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm, fet públic aquesta matinada.
0: També estem pendents del recompte de vots en les eleccions presidencials del Perú.
1: De moment, lleuger avantatge al candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, davant de Keiko Fujimori en la segona volta.
5: Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos. E instamos a que nuestro competidor haga lo mismo. Les pido nuevamente a los personeros que redoblen su esfuerzo. Este es el momento más importante en la defensa de la voluntad popular.
0: I Rodalies recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, després de les obres.
2: En concret, es restableixen els serveis de la línia

0: Línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals i de la línia R15.
1: Reunió en extremis aquest matí entre els representants de l'empresa Nissan i els sindicats amb la mediació de treball.
2: Raül Ocón, delegat de Comissions Obreres, explica a Catalunya Ràdio què espera de la trobada d'avui.
3: Que sigui productiva, que l'empresa canviï una miqueta la seva actitud i comenci a parlar del que nosaltres demanem, que és garantia de treball, reindustrialització al centre, i després ja parlaríem de condicions, però primer de parlar del manteniment del treball.
1: Florentino Pérez guanya les eleccions al Real Madrid amb un 65% dels vots.
0: Gairebé 22.000 socis van votar Florentino Pérez davant dels 12.000 que van confiar en Enrique Riquelme.
1: Avui analitzarem a partir de les 9 amb una àgora esportiva especial al matí de Catalunya Ràdio amb Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. Repassem ara les portades de la premsa. Marcurado, bon dia.
4: Bon dia.
1: Amb el Papa Lleó 14 i Florentino Pérez en totes les portades del dia.
4: Sí, comencem amb la premsa que s'edita a Madrid, epicentre de totes dues notícies, la visita del Papa, també la victòria de Florentino Pérez al Real Madrid, i ho fem amb La Razón, que obre l'edició amb una fotografia a tota pàgina de la missa multitudinària a Cibeles, el titular petit en un racó de Madrid al cel amb Lleó 14. També són el tema i la foto principals del País, que explica que el Papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari. El Mundo, per la seva banda, diu que el pontífex reivindica el futur de la fe en una missa històrica. A La Vanguardia llegim que el Papa atreu multituds i el periódico titula un lacònic 1,5 milió d'ànimes. Pel que fa a Florentino Pérez, Diari Ara, recompte caòtic al Real Madrid. Diari AS, Florentino 2030, marca victòria i toc d'atenció. El Mundo, Florentino guanya, però el vot de càstig qüestiona el seu canvi societari. I altres temes de portada, el periòdico Leire 10 va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia, i El País, l'Iran dispara diversos míssils contra Israel després d'uns bombardejos sobre Beirut.
1: Avui a Mollerussa es desperten amb 15 graus, al migdia arribaran els 33, i a Palafrugell, ara mateix n'hi ha 19, amb màxima prevista del dia de 27. Avui es preveu que tinguem una mica més de calor que el cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui pujaran 2 o 3 graus les temperatures, sobretot a l'interior, però demà i dimecres tornaran a baixar. I ara mateix tenim alguns núvols a les Terres de l'Ebre. En general, el dia, però, serà assolellat, només amb algunes nuvolades i petits ruixats de tarda al Pirineu, Prepirineu, i no és impossible que n'arribi algun de desgastat de cara a la tarda vespre a les comarques de Ponent.
1: I en plena visita del Papa a Madrid arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
6: Bon dia, Catalunya. Amb la seva sola presència a Madrid, el Papa Lleó XIV ha aconseguit el miracle d'ajuntar la majoria de polítics i agents de la societat civil en una mateixa sala. A molts els deu emocionar que el pontífex produeixi tot solet aquest clima de companyonia. Però a mi, això que la gent abandoni les diferències només quan els convoca el vicari de Crist, em sembla una punyetera vergonya. Com també em fot molta basarda veure tothom emocionat i amb el pitet moll, mentre sent Robert Prevost, el monarca d'un estat absolutista, opac i misògin, pontificant sobre la vida familiar, la pau social i la diversitat. Tota aquesta pomema del Papa, i el fet que hi vagi tanta gent, ens mostra com n'estem en el fons d'allunyats d'una societat igualitària, aconfessional i democràtica. Ara ens esperen uns dies de tabarra immensa a Catalunya. Espero que tot plegat passi ben ràpid.

0: I amb què t'espertes avui, Xavi Canalias?
1: Bon dia, avui amb la música de DNC, el seu èxit Cake by the Ocean, i és que tal dia com avui, un 8 de juny, però de l'any 1992, es va celebrar el primer Dia Mundial dels Oceans, coincidint amb la Cimera de la Terra celebrada a Rio de Janeiro. La instauració d'aquest dia va tenir un impacte fonamental en el medi ambient i la sostenibilitat, i va servir com a plataforma per destacar el paper vital dels oceans com a gran pulmó de la Terra. Durant la Cimera de Rio, els líders mundials també van adoptar l'Agenda 21 i el conveni sobre la diversitat biològica, marcant un abans i un després, ara sí, en la protecció dels ecosistemes marins.
0: I què ha passat aquest matí als matiners?
1: Doncs mira, hem seguit parlant del corral que té l'Eloi Cordomí a casa seva. Avui hem sabut una mica més de les gallines que hi viuen.
2: Llavors, ara tinc quatre gallines.
1: Sí.
2: Una de les quals, ara mateix, fa coc, coc, coc, coc, com si fos un gall. Els gallers fan coc, coc, i els galls fan quiquiriqui, no? Doncs ara hi ha una gallina que fa coc, coc, coc, coc. Ahir la vaig pescar muntant-se una altra gallina.
1: M'estàs dient que la gallina ha adoptat el paper de gall?
2: Jo crec que té una personalitat alterada o no ho sé. No sé, o se sent gall, no ho sé.
1: Ricardo
0: Estrans. Hola.
2: Té una identitat sexual.
1: Està claríssim que ha adoptat una altra personalitat en aquest cas del gall. Sí, sí, clar. Clar que sí, m'encanta.
0: Està bé.
1: Molt bé.
0: I tot això quan són festes són?
1: Avui és l'últim dia de la Festa Major del barri de Sant Narcís a Girona. A 6:15 de la tarda a la plaça de l'Assumpció hi haurà gran ball de fi de Festa Major amb el grup Huracán. Ball i moviment per totes les edats.
0: I a les xarxes, Marta Viana?
3: Doncs s'han fet viral les declaracions de l'exgimnasta Almudena Cid quan li pregunten què li sembla que el seu exmarit Cristian Gálvez hagi presentat alguns dels actes del Papa Madrid.
4: Te voy a hacer yo una pregunta. ¿Por qué a él nunca le preguntáis por mí? Cuando le preguntes, yo contesto.
5: Vale, pues,
4: porque me parece tan injusto todo esto desde hace 5 años. Y es de muy mal gusto.
3: Ha assegurat que els periodistes del Cor no pregunten en igualtat de condicions i que la premsa sempre deixa les dones superditades a tot el que fan les seves exparelles.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge d'Ivan Guisen, veí del Poblenou des de fa més de 25 anys i que ara està amenaçat de desnonament per finalització de contracte. Ell es queixa que, a banda de no haver-li renovat l'arrendament, la propietat no estaria respectant la normativa que l'obliga a oferir pisos de protecció oficial.
8: La gent d'aquí no poden pagar aquests lloguers, així que, òbviament, estan posant preus molt alts perquè la gent que sí que poden han anat fent fora els veïns de sempre del bloc. I és una mica part també de la gentrificació, no, del barri.
7: L'Ajuntament de Barcelona respon que els immobles ja tenen la qualificació provisional d'habitatges protegits i que ara falta que la Generalitat atorgui la qualificació definitiva a la propietat. Mentrestant, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ja ha fet una inspecció a instàncies de l'Ivan i de diversos col·lectius, com el Sindicat de Llogateres, el Sindicat d'Habitatge de Poblenou i l'Observatori dels Barris del Poblenou.
6: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya. Catalunya Ràdio, 636-360-609.
9: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses asiàtiques cauen en picat després dels atacs entre l'Iran i Israel a les últimes hores. El Kospi de Seul cau prop d'un 5%, el Nikkei de Tòquio gairebé un 4% i el Hang Seng de Hong Kong i la borsa de Xangai cauen més d'un punt. Unes caigudes que amb tota probabilitat es traslladaran a l'obertura de les borses europees que divendres van tancar sense grans moviments. A Wall Street divendres el pessimisme ja predominava les borses, el Nasdaq i el Dow Jones van tenir caigudes entre un 2 i un 4%. I arran del els atacs a l'Orient Mitjà també es dispara el preu del petroli i el cost del barril de Brent augmenta un 4% per damunt dels $96. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
12: El meu amor dins el punt floreix al maig fins a juny.
5: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltessin. Una abraçada.
13: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
14: La tarda de Catalunya Ràdio.
15: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
16: Aquesta veu no és de ningú.
17: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
18: Quina història, mare de Déu.
14: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
15: La millor hora del dia.
17: Brava per l'equip de la tarda.
18: És increïble.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
20: Notícia d'aquesta matinada, l'Iran ha atacat Israel per primer cop des de l'alto el foc decretat a l'abril.
21: Un atac era la resposta al bombardeig israelià del cap de setmana sobre les milícies pro-iranianes de Hezbollah instal·lades a Beirut, la capital del Líban. El govern de Benjamin Netanyahu ja ha contraatacat, malgrat les crides a la calma de Donald Trump. Diverses fonts apunten que Israel ha llançat aquesta matinada atacs selectius contra objectius militars a l'oest i al centre de l'Iran i que s'han sentit també explosions a la capital, Teheran. Trump ha advertit a l'Iran que els seus atacs compliquen qualsevol negociació per posar fi a la guerra i li demana que torni a la taula de negociació. D'altra banda, ha assegurat que pressionarà Israel perquè aturi l'escalada bèl·lica. Avui fa justament 100 dies que Trump va decidir iniciar el conflicte bèl·lic amb l'Iran.
20: I la previsió del dia, la visita de Lleó 14 continua a Madrid amb un dia clau de forta càrrega política.
21: Al matí es reunirà amb Pedro Sánchez i després anirà al Congrés on farà un discurs i es convertirà així en el primer papa que parla des de l'hemicicle. A la tarda reuniran víctimes d'abusos de l'Església en una trobada privada. Les principals associacions de víctimes denuncien que se les ha exclòs.
20: Ahir ja va condemnar l'egoisme i va fer una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci.
21: Són els missatges que va deixar el pontífex dels actes públics de Madrid, una missa multitudinària que va plegar més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia.
22: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
20: A Barcelona, ara a les 7, comencen les primeres restriccions de mobilitat de cara a la visita de demà i dimecres.
21: A partir de les 7 del matí queden tancats els voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada demà i dimecres. En aquest cas, hi haurà talls totals de circulació en diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família. El temple quedarà completament blindat, amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Carrer Rosselló, per on circularà el papa mòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant 2 dies.
20: I coincidint amb la visita del papa a Barcelona, encara hi hem d'afegir que els sindicats d'educació han convocat una manifestació per demà a Barcelona.
21: Començarà a les 11 del matí a plaça Espanya i està previst que acabi el Parlament. És també el primer dia de les proves d'accés a la universitat. Iolanda Segura, del portaveu de l'USTEC.
23: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves. I diumenge, 14 de juny, també farem una gran manifestació de país que començarà a les 11:30 a Jardinets de Gràcia de Barcelona.
21: Els sindicats tenen clar que cal aprofitar la visibilitat que dona la visita del papa. També s'hi afegiran els treballadors de diferents serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona que protesten des de fa uns mesos contra el nou conveni.
20: I nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
21: Un home va morir ahir cap a les 9 del vespre després de rebre diversos trets al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Quan els Mossos hi van arribar, van trobar la víctima amb ferides d'arma de foc. Els fets van passar just al mateix carrer, on fa 3 setmanes un altre home, de 44 anys, va morir en un tiroteig a plena llum del dia. Ara els Mossos busquen l'autor dels trets, que va fugir després de l'atac. Segons fronts pròximes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
20: Més notícies. Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf.
21: Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders, Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i també el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els busos seguiran en funcionament.
20: Mor ofegada una dona ucraïnesa de 67 anys a la platja de la Pineda, Vilaseca.
21: Els fets van passar ahir cap a les 7 de la tarda, quan diversos banyistes van alertar que hi havia una dona inconscient dins de l'aigua a la zona més pròxima al límit amb Salou. Fins al lloc s'hi van desplaçar efectius del sistema d'emergències mèdiques que la van intentar reanimar sense èxit. Amb aquesta mort ja són 3 les víctimes mortals registrades a les platges de la demarcació de Tarragona a menys de 2 setmanes. El 27 i el 29 de maig van morir 2 dones a Salou.
20: Els apicultors catalans alerten que el creixement de la població de vespa asiàtica els pot comportar pèrdues de fins a un 65% de la producció de mel a la tardor.
21: La primavera plujosa i l'hivern suau han afavorit l'augment d'aquesta espècie invasora.
20: Girona, Laia Claret.
0: Amb els paranys, els apicultors ara atrapen les reines. I és que si no s'hi posa fre, per Carles López, tècnic de l'Associació d'Apicultors de Girona, la situació a l'octubre serà així.
1: Fatal, fatal. Estem treballant molt per reduir la població de la vespa, però és molt complicat.
0: A la tardor és quan hi ha més exemplars d'aquestes vespes que es queden estàtiques davant dels nius i fan que les abelles no surtin ni per alimentar-se. Demanen ajuda del govern amb el control de l'espècie. Des del Departament de Territori especifiquen que tenen paranys per distribuir i que les pròximes setmanes es reuniran amb el sector. Des de Girona, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
20: Els productors de garrofes tindran més bona campanya que l'anterior i preveuen arribar a les 13.500 tones.
21: El punt negatiu és el preu.
20: Tortosa, Jordi Barranca.
2: La collita passada va arribar a les 12.000 tones. La recuperació es deu al clima plujós dels últims mesos, però sembla que la xifra no ha tocat sostre. En canvi, els preus continuen per sota del cost de producció. Roger Palau, portaveu de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agràries.
4: Podem tindre els preus sota cost de producció. Estem parlant de 25 cèntims, 30 cèntims en alguns casos. Són preus que amb les produccions que tenim en la nostra zona fa que el cultiu en aquest moment sigui inviable. Pensem que el 80% del cost del cultiu és això, recol·lecció. Hi ha plantacions que si es posen en dubte si és rentable ja això, recollir aquesta producció.
2: Un sector que encara recupera del boom dels últims anys. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
20: I dues explotacions ramaderes de Tornafort al Pallars Sobirà es veuran obligades avui a sacrificar tots els seus animals, més de 200 caps de bestiar, després de detectar-se un cas de tuberculosi bovina.
21: El sector ramader denuncia l'impacte econòmic, emocional i territorial de la mesura i anuncia mobilitzacions.
20: Pau Rovira.
24: Bon dia. Els ramaders asseguren que perden anys de feina, selecció genètica i inversions i denuncien un problema que atribueixen a la fauna salvatge i que fa temps que reclamen abordar. Pere Roquer, president de SAGE.
25: Avui dilluns sacrificaran més de 200 caps de vacum per culpa de la fauna salvatge i cinegètica que porta tuberculosi. Portem denunciant més de 10 anys que aquesta fauna salvatge i cinegètica descontrolada acaba provocant pèrdues productives i econòmiques al sector agrari i ramader.
24: Per tot plegat, a la una del migdia hi ha convocada una concentració davant la seu d'Agricultura aquí a Sort per reclamar canvis en la gestió de la malaltia. Des de Sort, Pau Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
20: I la crònica cultural avui la començam a Nova York, on aquesta nit s'ha celebrat la gala dels Premis Tony, els premis de teatre més importants dels Estats Units. Entre els premiats, Schmigadoon, que ha triomfat com a millor musical.
3: S'han portat 4 premis, també els musicals de Lost Boys i Ragtime s'han emportat 4 guardons i Cats de Jealous Ball s'han emportat 3, entre ells el de millor vestuari, un premi amb què han fet història després de premiar per primera vegada una persona trans amb el Premi Tony.
26: We are here for the legacy of queer people, trans people. We are taking up space.
3: Queen Jean ha assegurat que les persones trans han d'ocupar espai i que com a societat, si ens unim, poden canviar les coses. Entre els discursos més reivindicatius també hi ha hagut el de l'actor Alilui Bursky de Lost Boys, que ha dedicat el premi als immigrants, ha demanat que s'acabi amb l'ocupació palestina i ha defensat també la comunitat LGTBI.
20: I ara cinema. Perquè la festa del cinema arriba a partir d'avui fins dijous, 11 de juny, amb entrades a 3,50 €.
3: Una edició que a més aposta pel talent jove català amb un spot oficial inèdit fet per alumnes de l'ESCAC.
20: Estel Coletas.
6: Durant 4 dies, els cinemes adherits a la promoció ompliran les sales amb una cartellera a preu reduït. Com a novetat d'enguany, l'espot de la campanya s'ha convertit en un homenatge al cinema clàssic amb la producció d'un musical. La peça ha estat creada pels alumnes del projecte Òpera Prima de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, sota la direcció d'Adrián Pachón. Des de l'organització recorden que les entrades es podran comprar directament a taquilla i que les sessions en 3D o sales especials poden portar suplements segons cada local.
20: I plataformes? Perquè avui arriba a Disney Plus la sèrie que va guanyar l'últim festival de sèries de Cannes, Alice i Steve.
3: És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'última pel·lícula de Jackie Chan.
20: Marc Garriga.
7: Alice i Steve és la comèdia que es va endur l'abril passat al Premi a Millor Sèrie a Cannes Série, juntament amb el de Millor Repartiment i el Premi del Jurat Jove. Narra com una dona intenta boicotejar la relació del seu millor amic amb la seva filla de 26 anys, però l'únic que aconsegueix és guanyar-se un gran enemic. També s'estrena la sèrie dramàtica i romàntica juvenil Todos Nuestros Años a Prime Video dimecres, i el mateix dia a la mateixa plataforma arriba el remake de la noruega El Viaje, Por Encima de Tu Cadáver, una comèdia negra que va causar furor a Sitges fa 5 anys. I per últim, Esquadrón Letal a Movistar Plus avui mateix ja, un thriller d'acció policial protagonitzat per Jackie Chan, llegenda viva del cinema d'arts marcials. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
20: I els esports, Robert Prat.
8: Florentino Pérez guanya clarament les eleccions al Madrid amb un 65% dels vots. El Joventut jugarà a les semifinals de la Lliga de Bàsquet després de la victòria a la pista del Baskonia, i el Barça es proclama campió de la Copa d'Handbol. L'Europa no puja a segona A per 3-2 al camp del Celta, i el Badalona es classifica per la final de l'ascens a segona ref, 3-0 davant el Cornellà.
20: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
9: Florentino ha guanyat, però avui és menys fort que ahir, perquè per primera vegada comença un mandat sabent que té una oposició real, amb un líder i un suport per part d'uns socis i també suport empresarial i mediàtic. Una situació inèdita per Florentino i que pot ser determinant pels seus plans de futur immediat que té amb el Madrid. Si vol vendre una part del club, tal com ha dit i presumit en campanya, ho haurà de sotmetre a referèndum i guanyar-lo per 2/3. I ara mateix, amb els resultats de les eleccions, ho tindria difícil.
20: Esteu escoltant al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
10: Anys i anys.
11: Ho veus?
12: Okay.
11: L'anys i anys. Això és molt nostre.
12: Molt.
11: Tan nostre com dir... Posarem llum?
12: A la foscor.
11: O com dir... Aventureres? Aventurers?
12: Ens hi apuntem o què?
11: Què dius?
12: Saps que és molt nostre, també?
27: Sou molt bona gent!
11: Silenci!
12: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
11: O el Catalunya Ràdio.
27: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
11: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
12: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
11: Molt nostre.
20: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim a Tuixent, a l'Alt Urgell, 11 graus, a Tona, la comarca d'Osona, 13, i a la Ràpita, al Montsià, 20 graus de temperatura. I el cel serà gairebé tot arreu, excepte a la zona de l'Alt Pirineu, on hi ha alguns núvols, també alguns núvols a les Terres de l'Ebre. Bé, avui el dia serà tranquil, en general, sí que a la tarda podran créixer algunes nuvolades i algun ruixat al Pirineu, Prepirineu, bastant dispersos, tots plegats. I a Ponent no descartem que també arribi algun ruixat desgastat a última hora del dia. Amb una temperatura que avui puja 2-3 graus més a l'interior que no pas ahir. Demà, en canvi, tornarà a baixar la temperatura. Ja al matí hi haurà algun ruixat al Pirineu, poca cosa. A la tarda es podrien tornar a repetir, i a partir de dimecres el temps serà més tranquil.
28: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
29: Costellarro va bé. Gràcies.
30: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
28: Costellarro, senyor.
31: Volkswagen. Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar.
1: A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
5: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se.
10: I els frescos d'Aldi!
5: Al!
10: Aquesta setmana estalviem la banana 0,97 al quilo.
14: I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
15: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
16: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
17: A 9:15, agroesportiva especial, després de la victòria de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Real Madrid. En parlarem amb Francesc Garriga, Laia Tudel, Joel Díaz, Ramon Besa, Salvador Sostres i Alfredo Relaño.
18: Quan faltin pocs minuts per les 10, parlarem de selectivitat i ansietat amb un estudiant que comença a examinar-se demà, una psicòloga especialitzada en adolescents i una professora de segon de batxillerat.
17: A 11:15 seguirem en directe el discurs del Papa al Congrés i tot seguit, secció del cor amb Laura Fa.
18: I a 11:00, entrevista Joan Pera, que acaba d'estrenar l'Auca del Senyor Pera al Teatre Condal de Barcelona.
17: Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
20: I quin tema pendent vam tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
7: Divendres va venir Josep Pedrerol a temes pendents per intentar fer-nos creure que existia una gravació de Montserrat Cavallé extreta de Ràdio Reus on demanava que Florentino Pérez guanyés les eleccions del Madrid.
19: Lo peor es que el señor Riquelme no respeta nada.
22: ¿Pero qué vols dir?
19: Es que el señor Riquelme no respeta ni tan siquiera la voluntad de una muerta.
22: ¿Cómo?
19: No, es que la voluntad de la enyorada Montserrat Cavallé.
22: ¿Qué?
19: Que un día... En una entrevista en Radio Reus me dijo claramente que si un día había elecciones en Real Madrid le gustaría que las ganara Florentino Pérez.
22: Va, home, va.
19: Os va a quedar la boca, ¿vale? Porque tengo el audio de esta entrevista para revivir el emotivo momento en que lo dijo, ¿vale?
22: ¿Si tenim l'àudio?
19: Lo tenemos. A ver.
23: Doncs miri, si un dia Déu no ho vulgui, hi ha eleccions a la presidència del Real Madrid que no està a les meves mans, m'agradaria que les guanyés en Florentino Pérez.
31: Perfecto,
7: Lluís.
31: Ahora que
7: se llama, ¿vale? Cap a 12:15, més temes pendents.
20: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això els donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
32: Imagineu una societat dominada per un líder que aspira a tenir tot el poder. Per sotmetre el poble, controla cada un dels seus passos i pensaments i els submergeix en la ignorància i la pobresa. Per evitar que els ciutadans es rebel·lin, promou el conflicte, així els endins encara més en la misèria i de pas aconsegueix que canalitzin l'odi que els genera la seva situació cap a un enemic extern. Per últim, tergiversa la informació per tal de que s'expliqui la història que més convé al líder. Us sona? Estem parlant de 1984, una de les obres més influents del segle XX que tal dia com avui publicava George Orwell per mostrar les perversions del totalitarisme i la repressió. Una distopia que avui és un bon dia per confrontar amb la realitat.
20: I el segon, el Lluís Gavaldà.
33: Avui és un bon dia per celebrar l'estada entre nosaltres d'un dels referents més venerats i estimats de la cultura occidental. Un home que ha aterrat de manera fugissera però intensa a les terres catalanes proporcionant felicitat i alegria als seus fidels, joves i no tan joves. Això sí, tots congregats per escoltar la seva veu i el seu missatge. Sí, amigues i amics, aquest cap de setmana Robert Smith, el líder de The Cure, ens ha regalat a la Primavera Sound 2 hores llargues de felicitat absoluta. Gràcies, Robert. La teva música sí que ens fa tocar el cel.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui farà sol i més calor, però a partir de demà tornarà a baixar la temperatura. Eloi Cordoví, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui pujarà 2 o 3 graus la temperatura a l'interior, amb un dia tranquil, un dia de sol a la majoria de comarques, i només amb algun ruixat de tarda al Pirineu i al Prepirineu, bastant dispers. Potser també en podria arribar algun de desgastat a les comarques de Ponent, de cara al vespre. Demà el dia sí que serà més variable i tornarà a baixar la temperatura.
0: Per primer cop també en 2 mesos, aquesta nit, l'Iran i Israel s'han bombardejat mútuament. Primer ha estat Teheran, que ha llançat diverses onades de míssils. I el portaveu de la Guàrdia Revolucionària ho ha justificat pels atacs israelians contra el Líban. Tel Aviv, que assegura haver interceptat tots els projectils, s'hi ha tornat hores més tard i titllava de greu error l'ofensiva de l'Iran. S'han sentit explosions a Teheran i altres ciutats del centre i de l'oest del país. La gran pregunta és com afectarà tot això a les converses de pau. Avui que fa 100 dies que Donald Trump va començar aquesta guerra. I el president nord-americà continua dient que l'acord és a tocar. I mentrestant, a Barcelona aquest matí ja comencen les primeres restriccions de trànsit al voltant de la catedral i també de l'estadi olímpic abans de la visita del papa de demà.
2: La iglesia consciente tanto de sus aciertos como de sus errores a lo largo de la historia anhela permanecer en diálogo con el mundo contemporáneo.
0: Lleó 14, amb la gent molt carregada avui a Madrid, començarà amb Pedro Sánchez, després anirà al Congrés, es reunirà amb els bisbes i tindrà també l'esperada trobada amb representants de les víctimes d'abusos per part de l'Església. Acabarà el dia amb un gran acte al Bernabéu. I parlant del Real Madrid, Florentino Pérez continuarà al capdavant del Club Blanc fins al 2030. Això després d'haver guanyat les eleccions amb un 65% dels vots.
3: Hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
0: Avui a partir de les 9, Àgora Esportiva Especial per analitzar si el fet que un terç dels socis hagin votat Enrique Riquelme s'ha d'entendre també com un toc d'atenció a Florentino Pérez. En parlarem avui amb l'exdirector de l'AS, Alfredo Relaño, i amb el periodista i amic de Florentino Pérez, Salvador Sostres. I l'altre punt d'atenció de la matinada el tenim a Perú, on anem camí d'un recompte d'infart a les eleccions presidencials.
4: Nos encontramos en un empate técnico. Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda. Por tal razón, seran dies largos hasta conocerlo.
0: Ho admetia la mateixa Keiko Fujimori. De fet, segons les últimes estimacions, el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, avantatjaria per només mig punt. Per només mig punt, la filla de l'històric president. Tot això avui, que a Lloret de Mar el sol ha sortit a les 6 i 14 minuts del matí i a Sant Joan de Mediona, a l'Alt Penedès, es pondrà a les 9 i 27 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dilluns, Catalunya!
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'àgora esportiva del matí, Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
6: Bon dia.
0: 2 mesos després.
7: Per primer cop des de l'alto el foc de principis d'abril, aquesta nit hem tingut intercanvi de bombardejos entre Israel i l'Iran. Primer ha estat Teheran, com a rèplica pels atacs d'Israel a la capital del Líban, Beirut. Hores més tard s'hi ha tornat Tel Aviv.
0: Corresponsal a Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
8: Les sirenes han tornat a despertar els israelians per primera vegada en 2 mesos. Primer per un míssil llançat pels Houthis des del Iemen i després per les onades iranianes. Han arribat en resposta als atacs que Israel porta fent sobre objectius militars iranians des d'aquesta matinada. Ahir va atacar Beirut una línia vermella per Teheran, que va complir amb l'anunciada represàlia de llançar míssils cap a Israel. Ara caldrà veure si tot plegat queda en un intercanvi de cops per demostrar forces en plenes negociacions o si estem davant de la represa de la guerra. Dependrà en bona part de si Trump és capaç de controlar Netanyahu. De moment, l'espai aeri israelià continua obert. Des de l'aeroport de Tel Aviv, Jordi Brescó, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Meitat de beneficis.
9: Les aerolínies alerten que els seus beneficis cauran gairebé un 50% aquest any per l'encariment del carburant derivat de la guerra a l'Orient Mitjà. Segons l'Associació Internacional del Transport Aeri, aquests guanys del sector passaran dels 45 mil milions als 23.000. Tot i això, el trànsit de passatgers pujarà un 2%.
0: 5 morts.
10: I 14 ferits aquesta nit per un bombardeig de Rússia a la zona de Zaporizhia, a Ucraïna. S'han fet malbé infraestructures i edificis residencials.
0: més nuclearitzat.
7: El món torna a donar prioritat a les armes nuclears després de dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva. És la conclusió de l'últim informe del CIPRI, l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm, que s'ha conegut aquesta matinada.
6: Segons l'informe, els nou països del món que tenen armes nuclears continuen modernitzant i ampliant els seus arsenals. El gener d'enguany acumulaven 12.187 ogives nuclears. És una xifra lleugerament inferior a la del 2025, però hi ha un element preocupant, i és que ha augmentat el nombre d'ogives emmagatzemades i preparades per ser utilitzades, que ja superen les 9.700. La gran majoria d'aquestes armes pertanyen als Estats Units i Rússia. El CIPRI adverteix que la modernització dels seus arsenals apunta a un futur amb més quantitat i varietat d'armes nuclears. L'Institut també alerta que el ritme de desmantellament d'aquestes armes s'està alentint, mentre que el desplegament de nous sistemes continua augmentant. Nanda Sonoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou tiroteig mortal.
9: A la zona franca de Barcelona els fets van passar, de fet, al carrer de la Mineria, el mateix on fa 3 setmanes un altre home va morir també tirotejat. Ahir cap a les 9 del vespre un home va rebre diversos trets i els serveis d'emergència no van poder reanimar-lo.
10: Els Mossos busquen ara l'autor d'aquests trets, que va fugir, segons fonts pròximes a la investigació, podria estar relacionat amb grups del crim organitzat de l'Europa de l'Est.
0: Acaben explicacions.
7: Aquest matí el ministre de Justícia francès està previst que doni més detalls de què ha fallat en el cas que ha trasbalsat el país en l'última setmana, l'assassinat d'una nena d'11 anys a mans d'un pederasta que havia estat denunciat fins a 9 vegades. El govern ha ordenat revisar 70.000 casos de menors.
0: París, Isabel Galí.
11: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència anunciades el dia que el poble de Florence, Florença, en occità, ha acomiadat Liana, la nena d'11 anys assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies. Sobre aquest home de 41 anys hi havia hagut almenys 2 denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Primeres restriccions.
9: Des de fa pocs minuts, a les 7 del matí, queden tancats els voltants de la catedral, on, per exemple, no s'hi poden aparcar motos ni bicicletes, i queda també restringida la circulació per l'anella olímpica.
10: Tot això arran de la visita demà del Papa a Barcelona. A partir de demà, a primera hora, quedarà també encapsulada la part del Raval que envolta l'església de Sant Agustí, però l'afectació més gran serà dimecres, també, des del matí, amb el tancament dels voltants de la Sagrada Família i 1 quilòmetre del carrer Rosselló, per on després a la tarda farà el recorregut al Papa Mòbil.
0: Dia clau.
7: De la visita de Lleó XIV amb forta càrrega política, 11:15, pronunciarà un discurs al Congrés, després trobada amb els bisbes espanyols. Aquí serà interessant veure si fa referència a com s'han gestionat els casos d'abusos a l'Estat i després es reunirà amb representants de les víctimes.
0: Madrid, Alba Gil.
12: Dilluns carregat a l'agenda del Papa. Primer, reunió amb Pedro Sánchez i després cap al Congrés, on el rebran les màximes autoritats polítiques i judicials. Allà farà una intervenció inèdita en la història parlamentària. Mai abans un papa havia pronunciat un discurs des del faristol. L'expectació és màxima, com també ho és el moment de crispació que travessa la política espanyola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de voler blanquejar els seus suposats casos de corrupció. A la tarda, segon plat fort. El papa es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada privada i organitzada per l'Església espanyola. Les principals associacions de víctimes denuncien que se les ha exclòs. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Fets, no miracles.
9: És el lema de la vaga de mestres i professors convocada per demà, coincidint amb l'arribada del papa a Barcelona. La manifestació anirà de plaça Espanya i vol acabar el Parlament. La vaga coincidirà amb l'inici de la selectivitat.
0: Montsemir.
13: Es concentraran a partir de les 11 del matí i és també el primer dia de la selectivitat. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
14: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les Pau a les seus on es realitzen les proves.
13: El lema és demanem fets, no miracles, i els sindicats volen aprofitar la visibilitat de la visita papal. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
15: Molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
13: També està convocada una altra manifestació diumenge que ve també a Barcelona. Montsemir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es noten.
10: Els casos Zapatero i Leire Díez a les enquestes. La del País d'avui mostra com creix la distància entre el Partit Popular i el PSOE fins als 5 punts. Els socialistes en perden un en estimació de vot respecte a fa un mes, mentre que els de Feijóo pugen també Respecte a Vox, la suma de la dreta i l'extrema dreta frega el 50% dels vots.
0: Fins l'últim vot.
7: A les eleccions presidencials del Perú dona un lleuger avantatge al candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, davant de Keiko Fujimori en la segona volta.
0: Enviada especial a Lima, Joan Biosca.
16: Final d'infart en aquestes eleccions presidencials peruanes. Inicialment, la guanyadora de les eleccions, segons les enquestes a peu d'urna, era la candidata conservadora, Keiko Fujimori, però el conteig ràpid fet amb actes oficials ha capgirat les coses i Roberto Sánchez, el candidat progressista, ha passat per davant. Empat tècnic aquí al Perú en aquesta segona volta de les presidencials i el candidat progressista Roberto Sánchez proclamant-se d'alguna manera com a guanyador. Ara l'escoltarem. Keiko Fujimori ha demanat calma i temps per escrutar el 100% dels vots.
17: Hermanos y hermanas, esta noche agradecemos en nombre del Movimiento Popular el Perú de los centros poblados, de los más pobres de nuestra patria, que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo.
16: Des de Lima, Joan Biosca, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Acaba d'aterrar.
9: El president xinès Xi Jinping acaba d'arribar a Corea del Nord en un viatge oficial de 2 dies. Xi es reunirà amb el líder coreà Kim Jong-un en la seva primera visita a Pyongyang en gairebé 7 anys.
0: Xi es reunirà amb un. Magnitud de 7,8.
10: Almenys una persona ha mort i 4 més han resultat ferides pel fort terratrèmol que aquesta matinada s'ha sacsejat al sud de les Filipines. Diversos edificis i habitatges s'han enfonsat a la illa de Mindanao.
7: El terratrèmol s'ha registrat al mar a uns 55 quilòmetres de profunditat. El centre d'alerta de tsunamis adverteix que en les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i el Japó.
0: A mig gas.
9: Reobren les instal·lacions d'Onda Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental després de l'incendi de divendres. L'àrea dedicada a la fabricació no entrarà en funcionament fins que s'avaluïn els informes tècnics.
0: Es reuneixen.
10: Aquest matí els treballadors de Nissan i la direcció de l'empresa per abordar l'ERO que afecta 211 empleats. La reunió es farà amb la mediació del Departament de Treball. Just demà acaba el període de consultes. Raül Ocon és delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
18: Que sigui productiva, que l'empresa canvi una miqueta la seva actitud i comenci a parlar del que nosaltres demanem, que és garantia de treball. Reindustrialització al centre i després ja parlaríem de condicions, però primer de parlar del manteniment del treball.
0: Fa història.
7: Els Tony, els premis de teatre més importants als Estats Units després de guardonar per primera vegada una persona trans.
19: We are here for the legacy of queer people, trans people. We are taking up space in ways.
9: L'ha guanyat la dissenyadora de vestuari Queen Jean, que ha assegurat que les persones trans han d'ocupar més espais. Entre els premiats, Ximadun, que ha triomfat amb 4 Tonys, entre ells el de millor musical.
0: Creu de Sant Jordi.
10: La Patum, això és el que vol i el que demana la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha fet coincidint amb l'última Patum completa de les festes del Corpus.
20: La Creu de Sant Jordi, la primera llista, la proposta la fa la consellera de Cultura i, per tant, evidentment, aquesta petició la posarem sobre la taula, seguríssim.
0: Festa del Cine.
7: Avui comença. Durant 4 dies, fins dijous 11 de juny, es podrà anar al cine amb entrades a 3,5 euros. Es poden comprar tant per internet com directament a taquilla als diferents cinemes que participen en aquesta iniciativa.
0: Avui s'entrega.
9: El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al poeta mallorquí Biel Mesquida serà en un acte que celebrarà aquest vespre al Palau de la Música Catalana. El guardó vol reconèixer la feina i el compromís de Mesquida amb el català.
0: I en esport, Robert Prat, Clara.
21: La victòria de Florentino Pérez a les eleccions al Madrid amb un 65% dels vots.
22: Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
21: Florentino encadena el 8è mandat com a president del Madrid, el 6è de manera consecutiva.
0: El rival.
21: Enrique Riquelme acumula el 35% dels vots i en pocs dies ha estat capaç de plantar-li cara a Florentino.
23: Que a todos los socios del Real Madrid que han escuchado saben de la importancia de votar después de 20 años, de haber podido ido a nuestra principal línea roja, de estar en contra de la venta del club.
21: El Joventut, que es classifica per les semis de la Lliga de Bàsquet, i l'Europa no puja per a Zamora i continuarà a primera ref.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
1: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
4: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
24: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
25: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
26: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
27: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7 i 16, avui és dilluns 8 de juny del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Saïf quan faltaven 4 minuts per les 5 de la tarda a l'Hospital de Xeus de Barcelona, i la Berta amb 3 quilos 520 grams a casa seva, a les Preses, a la Garrotxa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
5: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
28: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Corredor. Tenim 13 graus a Torelló, 16 a Canovelles i 19 a Badalona. Carreteres, Clàudia Serra.
29: Aquesta hora un accident provoca retencions a la C60, Argentona, sentit Granollers. Hi ha un carril tallat i cua de més de 5 quilòmetres. Trànsit amb aturades també als punts habituals. Entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat.
28: I parlant de mobilitat, gràcies, Clàudia, l'R2 Sud i els regionals afectats per les obres als túnels del Garraf recuperen avui progressivament el servei, tot i el restabliment de freqüències habituals, es manté el pla alternatiu de transport per carretera durant tot el dia. Falten poc més de 24 hores per l'arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona, una visita que coincidirà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
30: Aquest diumenge ha fet just 100 anys que l'arquitecte va ser atropellat per un tramvia.
31: I al mateix lloc, a tocar de la plaça de Tetuán de Barcelona, s'ha inaugurat una placa per homenatjar-lo.
28: Berta Torrades.
30: En l'acte, que ha plegat unes 150 persones, també s'ha reclamat crear una festa al voltant de la figura d'Antoni Gaudí i fins i tot fer-ne una pel·lícula. Gàldric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
32: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica.
30: La descoberta de la placa arriba en un moment especialment simbòlic, només 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, prevista per al 10 de juny, la data en què va morir l'arquitecte. Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
28: Més notícies. A Berga, identificada una persona acusada de llançar ous contra la imatgeria de la Patum, que ha acabat aquesta matinada.
30: El consistori ha apuntat que s'ha obert un expedient administratiu i que més endavant s'obriran diligències penals per atemptat contra el patrimoni.
31: Ivan Sánchez és l'alcalde de Berga.
33: De fet, concretament 6 ous contra la geganta, un parell d'ous a la lluita xica contra els músics, procedirem a que li caigui tot el pes de la llei a sobre.
28: A Barcelona, la batalla interna de Junts per Catalunya va agafant forma.
30: Tant Jordi Martí, president del grup municipal, com la diputada del Congrés, Pilar Calvo, ja tenen tots els avals necessaris per presentar-se a les primàries per ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona.
31: Martí ha agraït a través de la xarxa X que li hagin fet confiança.
34: Hem estat els primers en aconseguir els avals necessaris per tirar endavant la nostra candidatura. Tenim equip, tenim futur.
28: A Osona comencen les obres d'ampliació del CAP del Remei de Vic.
30: L'edifici creixerà en 500 metres quadrats a la ubicació actual.
31: Són uns treballs que s'estendran al llarg del 2026 i que estan pressupostats en 1,72 milions d'euros.
28: I al Vallès, la Garriga enderroca la nau de la brigada per fer el nou tanatori. La funerària Montserdà s'ha adjudicat la construcció i gestió del nou tanatori a l'antiga nau del Passeig Congost. Concretament, és al barri de les Roques. D'aquesta manera arribem a les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
5: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
35: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
36: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days.
6: Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
7: Peugeot.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
31: Són les 7 i 20 minuts i és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb el Papa Lleó XIV i Florentino Pérez a totes les capçaleres. Comencem repassant La Razón, que obre l'edició amb una fotografia a tota pàgina de la missa multitudinària del Papa a Cibeles, el titular petit en un racó de Madrid al cel amb Lleó XIV. També són el tema i la foto principals del País, que explica que el Papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari. El Mundo, per la seva banda, diu que el pontífex reivindica el futur de la fe en una missa històrica. A La Vanguardia hi llegim que el Papa atreu multituds i el periòdico titula un lacònic 1,5 milió d'ànimes. Pel que fa a Florentino Pérez, el diari Ara escriu recompte caòtic al Real Madrid, el Marca titula victòria i toc d'atenció i El Mundo apunta que Florentino guanya, però el vot de càstig qüestiona el seu canvi societari. I altres temes de portada, el periòdico assenyala que Leire Díez va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia i El País, que l'Iran dispara diversos míssils contra Israel després d'uns bombardejos sobre Beirut.
9: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
10: 46.420 46420 de la sèrie 55 55.
9: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I ara us volem parlar de l'acord de Lego amb la Sagrada Família. Maiol Roger, bon dia.
11: Bon dia. Lego va anunciar divendres que l'1 de novembre llançarà al mercat la Sagrada Família. És el monument reproduït per la marca d'automuntatge amb més peces, 12.060, i sortirà a la venda per un mòdic preu de 750 euros. El temple ha donat permís perquè Lego faci la reproducció i en faci servir el nom. Segons han explicat al matí de Catalunya Ràdio Fons del Temple, la Sagrada Família no cobrarà per aquesta llicència. En tot cas, el president de la joguina passa per aquí, aprofitar les llicències més lucratives per tirar endavant. I Lego es pioner a aliar-se amb Harry Potter, Disney o la Guerra de les Galàxies. L'acord amb Star Wars es va signar el 1998 i s'ha anat renovant ara fins al 2032. I és lucratiu, eh? L'empresa ha duplicat la seva facturació des del 2020 gràcies a la combinació de franquícies populars i productes per adults. I aquesta fórmula està ocupant tot el mercat de la joguina. Segons un informe de la consultora Circana, les joguines basades en llicències audiovisuals, Pokémon, Marvel, la pròpia Star Wars, Harry Potter, representen ja el 37% del mercat mundial, quan el 21% eren 10 punts menys, al 27%. Un creixement exponencial que té un rei, Pokémon. Pokémon ha fet 30 anys i és la franquícia d'entreteniment més rendible de la història, amb 147.000 milions de dòlars d'ingressos acumulats, productes llicenciats, merchandatge i més de 500 milions de còpies venudes dels videojocs. I si celebra els 30 anys, vol dir que les persones que en tenien 10 quan va llançar-se ara són persones de 40 que compren Lego, figures o cartes Pokémon. I això converteix el mercat per adults en el gran sector de creixement del món de la joguina. Segons el mateix informe de Circana, el 25% de les joguines que es fabriquen ja són per adults.
0: I aquí qui perd?
11: Doncs com sempre, que guanyen els grans imperis, el petit comerç i les marques pròpies. Fer una joguina o crear un personatge que tingui entrada al mercat és molt més difícil que aconseguir vendre nous elements d'universos coneguts. Un èxit de Netflix, Disney o Pokémon ràpidament esdevé un producte físic amb molts beneficis i zero risc empresarial.
0: Quan serà això, doncs?
11: El 1 de novembre.
0: El novembre hi haurà Lego,
11: la Sagrada Família.
0: Com diu Jofre Llombart, ara fer tot el Lego us farà gaudir.
11: Molt.
12: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
13: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Divendres, l'Enigmàrius feia embadalit per la bellesa vegetal. I la resposta era enfabat. Qui s'enfava, s'embadaleix. I en aquest cas, davant la bellesa vegetarial d'una favera. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius tèxtil. El teixit de seda i or més menys tingut. De quatre lletres. El teixit de seda i or més menys tingut. Quatre lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, amb Maria Alacubells, avui sobre la cobertura de Televisió Espanyola a la visita del Papa.
1: Televisió Espanyola va dedicar 4 hores als primers passos del Papa León XIV durant la seva visita a Espanya, a Madrid, concretament. Va fer durant tot el dissabte una programació especial. A mi em costa d'entendre. De fet, jo, si fora programadora de la tele pública, tindria molts dubtes de què fer al respecte. En qualsevol cas, i se llarguíssim espai informatiu, va tindre un 22:06, que està molt bé, però que significa 800.000 espectadors d'un total de 46 milions de públic potencial, que no em pareix massa, la veritat.
0: I a la recomanació del dia avui, que arrenca la Festa del Cinema a Barcelona amb entrades a preu reduït, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie d'Estudio.
2: Una de les millors comèdies que s'han fet recentment, una sàtira sobre la indústria del cinema ambientada en un gran estudi de Hollywood que s'enfronta a un relleu de direcció. Creada i protagonitzada per Seth Rogen en el paper d'un executiu bastant patètic, però realment cinèfil, que ha de triar entre el cinema de qualitat o satisfer les exigències comercials, els egos i les apostes surrealistes de la indústria. Una premissa perfecta per gaudir d'una desfilada de cameos increïble de Martin Scorsese a Charlize Theron i d'una declaració d'amor al setè art plena de referències brillants. Si teniu ganes de riure i incomodar-vos també amb el seu protagonista, trobareu d'Estudio a Apple TV.
3: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
4: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho.

0: de l'aspirant Enrique Riquelme.
1: Ha obtingut un 65% dels vots, un percentatge no gaire allunyat del que va obtenir Joan Laporta a les eleccions del Barça.
2: Macarrones, macarrones, macarrones.
3: Què fa?
2: Macarrones, macarrones, macarrones.
0: Això no són cançons del Madrid. Què està fent?
2: El Real Madrid és... la nostra vida.
0: La nostra vida, molt bé. Escolti'm, va celebrar gaire la victòria d'ahir a la nit?
2: Ai, sereno. Pues la verdad es que no. Porque, mira, usted, ha sido muy desagradable todo esto que ha pasado.
0: ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
2: Pues lo de la democracia, el contraste de opiniones. Es que a lo mejor esto es algo que aquí en Barcelona gusta, pero en Madrid no.
0: Però escolti'm, és positiu que la presidència d'un club com el Madrid se sotmeti a la voluntat de la gent.
2: A la voluntat de mis cojones. Ah. Oigan, el Real Madrid, hemos estado 20 años sin elecciones ni tonterías progres de esas, y no nos ha ido mal.
0: La democracia no es una tontería progres.
2: Espero que pasen 20 años más, claro, sin tener que molestar al socio del Real Madrid, ni hacerle pasar por ese proceso tan traumático, porque es eso.
0: Ya, al seu rival a les eleccions, l'Enrique Riquelme, li ha de dir alguna cosa, un missatge.
2: Por supuesto, chupa del frasco, Carrasco. Y nada, que se vuelva a su país.
1: No, es español.
0: Sí, en principio.
2: Sí, claro. Claro, sí. Bueno, y ahora sí me hacen el favor de callarse, por favor, que ustedes son muy feos.
0: Ya.
2: Dejad preguntar a la niña esa.
0: ¿Quina niña?
2: ¿Usted?
0: Ah, ¿yo?
2: Pregúntame lo que quiera.
1: Ah, no, pues es un home. Sí, sí, porto barba.
2: ¿Seguro?
1: Són 8:15. Primer intercanvi d'atacs entre Israel i l'Iran des de l'alto el foc de fa 2 mesos. Primer ha estat Teheran, que han llançat diverses onades de míssils.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Regime متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش‌بس شرارت‌های خود علیه
1: مردم. Portaveu de la Guàrdia Revolucionària ho ha justificat pels atacs israelians contra l'Iran. Tel Aviv, que assegura haver interceptat tots els projectils, s'hi ha tornat hores més tard. S'han sentit explosions a Teheran i altres ciutats al centre i l'oest del país. L'exèrcit ha informat d'haver atacat també una planta petroquímica. I al Perú, l'última hora del recompte a les presidencials dona una lleu avantatge a la candidata d'ultradreta Keiko Fujimori. En una nit en què l'escrutini ha estat molt ajustat, la filla de l'històric president trauria 2 punts d'avantatge al candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez. L'escrutini està encara al 50%. I a Barcelona fa mitja hora han començat els primers talls als carrers al voltant de la catedral i l'estadi olímpic per l'arribada demà del papa.
5: La iglesia consciente tanto de sus aciertos como de sus errores a lo largo de la historia anhela permanecer en diálogo con el mundo contemporáneo.
1: Lleó 14, que avui té una agenda molt carregada a Madrid. Començarà amb Pedro Sánchez, després anirà al Congrés, es reunirà amb els bisbes i tindrà també l'esperada trobada amb representants de les víctimes d'abusos per part de l'Església. I pel que fa als esports, Robert Prat.
6: Florentino Pérez guanya les eleccions al Madrid amb un 65% dels vots. El Joventut jugarà a les semis de la Lliga de Bàsquet després de la victòria a la pista del Bascònia. El Barça, que es proclama campió de la Copa d'Handbol, i l'Europa, que no puja a segona A per 3-2 al camp del Celta. El Badalona es classifica per la final de l'ascens a segona ref, 3-0 davant el Cornellà.
1: I pel que fa al temps, avui dieu que pujarà una mica la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia, sí, tenim aquest repunt càlid al començar la setmana, avui amb màximes de 30-34 graus a les comarques de l'interior, entre 26 i 28 graus a la costa, tot i això una calor bastant moderada, i amb alguna tempesta de tarda, amb algun ruixet bastant dispers al Pirineu i Prepirineu, a tot estirar les comarques de Ponent de cara a les últimes hores del dia. A la resta farà sol, ara mateix hi ha 4 núvols a l'Ebre i també a l'Alt Pirineu, però aniran marxant, el sol s'imposarà, sí que a partir de demà tornarà a baixar la temperatura i el temps serà una mica més variable demà i més tranquil a partir de dimecres.
1: I com tenim la mobilitat d'aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia, doncs Renfe informa que la recuperació del servei als túnels del Garraf s'està duent a terme segons el previst. Tot i això, a l'R2 Sud hi ha algun retard d'entre 10 i 20 minuts en els trens que van de Barcelona cap al sud i també retards d'uns 10 minuts tant a l'R15 com a l'R16. Recordem que durant el dia d'avui Renfe manté el servei alternatiu d'autobusos. Pel que fa a la resta de la xarxa ferroviària, hi ha els retards habituals per les limitacions de velocitat i a Ferrocarrils de la Generalitat, puntualitat a totes les línies.
1: I pel que fa a les carreteres, un accident complica la circulació a la C60. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia, sí, circulació molt complicada a la C60, Argentona, sentit Granollers, on un accident talla un carril i a cua de més de 5 quilòmetres. Trànsit amb aturades, també als punts habituals a aquesta hora, a les principals vies d'entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt, des de Santa Coloma, sentit Llobregat, i a la Litoral, a Sant Adrià, en tots dos sentits a la

0: xarxa.
1: Avui a l'Àgora Esportiva del matí, Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. Parlarem de Florentino Pérez i també del Papa i la visita del Papa, que de fet obre avui les pàgines d'opinió. Maiol Roger pel Forada, bon dia.
2: Bon dia.
3: A La Vanguardia, per exemple, l'Ivan Redondo, consultor polític i exdirector de gabinet de Pedro Sánchez, destaca que Lleó XIV es converteix avui en el primer cap d'estat de la ciutat del Vaticà que fa un discurs al Congrés dels Diputats.
2: Redondo opina que Prevost demana acabar amb la polarització política perquè sap que si Espanya es trenca internament, també ho farà la Unió Europea.
3: La directora del periòdico, Gemma Martínez, escriu que fins i tot els que no comparteixen la fe catòlica poden reconèixer la força d'algunes de les reflexions de Lleó XIV.
2: Diu que el Congrés ha d'aprofitar la presència avui del Papa i fugir de xocs partidistes per comprendre que una democràcia necessita recuperar el sentit del projecte compartit.
3: El Mundo també destaca en l'editorial que la visita del Papa al Congrés és un moment històric.
2: I remarca que Lleó XIV s'està donant un bany de multituds i la seva visita està agafant una dimensió que va més enllà d'un viatge pastoral.
3: L'editorial de l'ABC considera que el Papa està donant una lliçó d'esperança a Espanya.
2: Exposa que la visita de Lleó XIV demostra que Espanya alberga una demanda de sentit més profunda del que alguns relats reconeixen.
3: Al País, el professor d'ètica i filosofia Diego Sánchez Garrocho recorda que en el seu primer discurs com a papa va reivindicar l'esperança, una cosa molt intempestiva en un món esgotat per la desorientació, la divisió i la violència.
2: I afegeix que les paraules de Prevost recorden que cap època ni cap generació estan condemnades per sempre si hi ha persones valentes.
3: El seu editorial ara es pregunta si els joves són víctimes de la intel·ligència artificial i recorda que el papa en la seva primera encíclica ja va advertir dels perills d'aquesta tecnologia.
2: Considera que la deriva de la intel·ligència artificial ens ha de preocupar a tots i lamenta que ja afecta laboralment els joves.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa el metge i investigador Salvador Massip.
4: Aquests dies estem molt pendents de Madrid, entre la visita del Papa i les eleccions al Real Madrid, però potser hauríem de mirar una mica més cap a Àfrica, on el brot d'Ebola del Congo segueix descontrolat. En parla Nicolas Christophe en un article del New York Times, que podeu llegir avui al diari Ara, on cita sobretot que les retallades que va fer Donald Trump a USAID, l'agència que s'encarregava de l'ajuda humanitària de l'àrea, com a responsables de la pujada tan ràpida de casos en aquest brot i del descontrol que hi ha. Podem dir clarament que Trump té les mans tacades de sang.
5: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
6: I pot ser tot això sent professional.
5: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
7: Hola.
8: Hola.
9: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
11: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
12: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
11: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
10: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
11: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
13: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
11: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
10: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
13: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
11: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Cília Solanes. Chanel guanya el jutge Peinado.
15: Si era una cursa de cavalls, el cavall dels amos de la marca de luxe Chanel va guanyar ahir el Paris-Longchamp. La seva victòria ha deixat els cavalls del jutge Peinado en sisena posició, sense opció a premi. Van participar a les curses de 1.400 i 1.600 metres. Ho veia bé el periòdico.
1: Sí que tenia cavalls el jutge Peinado. Clar, per ser un bon jutge has de tenir cavalls, no? Qui s'ha fet l'espavilat?
16: Doncs un grup que es dedicava a vendre begudes que recollien de gots i ampolles del terra en un concert de Batguiel en un municipi de Sevilla, en concret a Santiponce. La policia local havia activat un dispositiu especial per vigilar la venda il·legal i es va trobar amb això. També van intervenir en la venda de 50 quilos de car, truites i ampolles que no tenien les mesures higièniques adequades. Ho veiem al Correo d'Andalusia.
1: I el peculiar sistema que ha trobat una rossaire del Delta de l'Ebre per espantar els flamencs.
15: Plantar al camp 50 estelades. D'aquesta manera...
1: S'espanten els flamencs.
15: Sí, segur que sí. Foragita els ocells en plena campanya de sembra. Les banderes onegen, repartides per tota la finca, i converteixen el camp en un paisatge singular que crida l'atenció i que veiem a La Guaita. I és que per als flamencs, els arrossars acabats de sembrar són un dels seus objectius preferits. De fet, és habitual veure-hi cintes, banderes i altres elements visuals aquests dies.
1: I qui està desaparegut?
16: Doncs el considerat nen prodigi de la IA, la Xina. Es tracta de Liang Wenfeng, que ha revolucionat la intel·ligència artificial generativa amb DeepSeek, però que veiem a La Vanguardia que se li ha perdut el rastre. Porta més d'un any sense fer aparicions en públic i ara la seva empresa ha començat a fer anuncis amb un altre personal capdavant. Això no fa res més que alimentar les especulacions.
1: La notícia que agradarà als que els agrada beure amb porró.
15: Neix la Porronada, el nou campionat de beure amb porró que arrenca en un bar de Gràcia a Barcelona. Serà aquest diumenge al migdia amb la idea de tornar a posar el porró al centre de la taula. Guanyarà qui sigui capaç d'aguantar més temps bevent del porró. També hi haurà una competició de filigranes en què es premiarà el millor truc o habilitat a l'hora de beure. Ho hem vist al Digital Línia.
1: Una còpia dels titius de Sabadell, això.
15: Ah, sí?
1: Va. Ai. Què són els titius de Sabadell? Agafes un porró i vas bevent un titiu, dos titius, tres titius, quatre
16: això
1: titius...
16: Això no és de Sabadell, això és de tot arreu.
1: Sí, home, tot arreu, tot arreu.
16: Ui.
1: Sí,
16: com
1: el Quinto, que també el Quinto és de tot arreu. Va.
15: Ai, que no acabarem.
1: Ja tenim l'etapa del Tour de França.
16: Coincidint amb el gran part de la prova, que serà Barcelona...
1: No sabeu res.
16: Doncs va, l'etapa del Tour de França, coincidint amb el gran part, se suma ara als pastissos del Tour, una etapa, com no podia ser d'una altra manera, han buscat que fos de color groc i fan la truita del Tour, una recepta original d'Ots Salvans del restaurant Manda Huevos, s'ha inspirat en la bomba de Barcelona.
1: I ara els destacats en Internacional d'Economia amb Marc Corral i Lara García.
0: I comencem fent un cop d'ull a la premsa iraniana. El diari Tabnak defensa que l'atac iranià contra Israel és una resposta directa a una agressió israeliana al sud de Beirut i que marca una nova fase en l'estratègia regional de Teheran. Analitza els fets i diu que l'Iran vol demostrar que qualsevol atac contra els seus aliats o interessos tindrà una resposta directa que alterarà les regles del joc a l'Orient Mitjà. I al Perú, tota la premsa està pendent de l'escrutini de la segona volta de les eleccions presidencials entre Keiko Fujimori i Roberto Sánchez en uns comicis extremadament ajustats i marcats per una forta polarització política. Llegim El Comercio que la diferència entre tots dos candidats és mínima i que l'avantatge ha anat oscil·lant al llarg de la nit electoral, un fet que apunta a un resultat molt disputat.
7: I en plan econòmica, l'Economista publica que la guerra a l'Orient Mitjà ha costat a la Unió Europea 62.000 milions. Explica que 23 països comunitaris han adoptat més de 200 mesures d'emergència i s'han mobilitzat 16.000 milions d'euros en despesa pública, que se sumen a una augment estimat de 46.000 milions en costos d'importació de combustibles fòssils. Aquesta setmana que hi ha reunió del Banc Central Europeu, el Cinco Días assegura que ja prepara la primera pujada de tipus d'interès en gairebé 3 anys per contenir la inflació. Segons el diari, l'entitat vol un missatge de contundència contra l'encariment de preus, però s'arrisca per perjudicar el creixement econòmic. I Expansión afirma que els hotels espanyols assoliran rècords d'ocupació aquest estiu pel fet que, en aquest context actual, Espanya és un país refugi. Assegura també que el turista arribarà disposat a gastar més diners.
1: I què destaquem a la premsa esportiva? Robert Prat.
8: La Vanguardia parla d'un toc d'atenció a Florentino Pérez en aquestes eleccions, un avís del madridisme, l'ésser superior es torna terrenal, tot i que guanya sense discussió. Sergi Pàmies diu que el Madrid és un club més sòlid després de passar per les urnes i Anaïs Martí afegeix que continuarà la fractura Madrid-Barça. Pel periòdico, Florentino venç, però no convenç.

0: de cada tres madridistes no va votar Florentino. Riquelme per avui per guanyar demà. Matís al periòdico, el seu objectiu de ser president en el futur ara és més a prop. Pel Mundo Deportivo guanya Florentino i torna mou. Santi Noia remarca que neix l'oposició al Madrid. Per l'esport, Florentino no és intocable, deixa un Madrid dividit. La previsió és que Mourinho arribi avui i signi i sigui presentat aquesta setmana, assegura el diari. I el diari ara diu que falten diners per acabar les obres del Camp Nou, que el Barça valora tractar l'ampliació del crèdit de les obres de l'estadi a la pròxima assemblea. Pel diari es Mourinho agafa el comandament del Madrid i el Marca parla de victòria i toc d'atenció.
1: I a la premsa del cor, el vestuari de la família reial, Elisenda Pineda.
2: La princesa d'Astúries i la infanta Sofia necessiten estilista amb urgència. Les hem pogut veure aquest cap de setmana rebent el papa a Madrid. Tal com marca el protocol, havien d'anar de negre, però es van enfundar en unes bates del Shane, possiblement elaborades amb material inflamable, que recordaven Puerto Urraco l'any 90 o la casa de Bernarda Alba. No va millorar per missa de Corpus. La infanta semblava un papito va de curt i la princesa sortida de la Fashion Week de la tienda de l'Olin. Animem els seus estilistes a trencar-se una mica més les banyes i a vestir-les amb el glamour que demana una casa reial, encara que siguin borbons.
1: Des d'ahir vaig veure com la Sofia, que crec que és la petita, no?
3: La Sofia
1: és la petita, sí.
3: Sofia, sí.
1: És més alta que la Leonor.
3: Ah, fet més estirada.
1: I llavors el que fan és li posen talons a la Leonor i la Sofia la fan anar amb sabata plana.
3: No puc creure.
1: Perquè així no es vegi que és més alta.
3: La veritat.
1: Canalies, qui fa anys avui?
3: Dic que a mi m'haurien de posar talonets, també, allà sí. A la fotografia de la Casa Reial.
1: Entes, no? Un, dos, tres.
3: I allà un gerro de la Casa Reial. Anem-hi, perquè avui felicitem a la cantant Bonnie Tyler. It's a quants anys deu fer Bonnie Tyler?
1: 58.
3: Mira, una mica més gran, 75. També felicitem la presentadora de televisió, Emma García.
1: 60.
3: 53. El raper Kanye West també fa anys avui.
1: 40.
3: 49. I acabem felicitant el periodista esportiu i col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Emilio Pérez
1: Home,
3: de Rozas.
1: Emilio en deu fer 63.
3: Doncs mira, una mica més, 74.
1: M'he equivocat de dècades, avui.
3: Una miqueta, no passa res, tirem. Avui alerta és Santa Caliupa.
1: Caliupa.
3: A qui, per confessar la seva fe en Jesucrist, li van tallar els pits.
1: Caliupa.
3: Li van cremar les carns i la van revolcar sobre cascos de vidre. Finalment va morir degollada. A Catalunya Caliupa. No hi ha constància de cap persona que es digui...
1: No, clar.
3: Caliupa!
1: I ara tanquem el repàs de la premsa avui, que és 8 de juny del 2026. Ara en el quiosc vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
5: 8 de juny de 2016, Hillary Clinton es converteix en la primera dona candidata a presidir els Estats Units. S'enfrontarà a les eleccions del mes de novembre el candidat republicà Donald Trump. Clinton dirigeix un missatge eufòric a les generacions més joves. A totes les nenes que somien, que sàpiguen que podran ser el que vulguin, fins i tot presidentes. I ara fa 10 anys a Catalunya la CUP es negava a aprovar els pressupostos i el president Puigdemont anunciava que després de l'estiu se sotmetria a una qüestió de confiança. Espanya estava a punt de començar la campanya per la repetició de les eleccions generals el dia 26 de juny. Acaba un futbol perquè el 2016 dos equips catalans disputaven el play-off per pujar a primera divisió. El Nàstic, que ja hi havia jugat 4 temporades, i el Girona, que ara fa 10 anys encara no havia jugat mai a primera divisió.
1: Avui és 8 de juny del 2026, és el 159è dia del calendari. Falta només un diumenge abans de l'estiu. 16 per Sant Joan i només un dia per la visita del Papa a Catalunya. Així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: לפני זמן קצר, משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל.
8: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más. Que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres.
9: Dilluns carregat a l'agenda del Papa. Primer, reunió amb Pedro Sánchez i després cap al Congrés, on el rebran les màximes autoritats polítiques i judicials. Mai abans un papa havia pronunciat un discurs des del faristol.
10: Hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. Es un resultado extraordinario.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Vigília.
6: Una vigília és el dia que en precedeix una altra, especialment una festivitat, i també una celebració litúrgica nocturna, especialment per Nadal i per Pasqua. Per tant, podem dir que el Papa celebrarà aquest vespre una vigília a Madrid, la vigília de Terra Catalunya, per seguir la seva visita.
1: Empat.
6: No guanyar ni perdre en una partida de joc, en una votació, per haver guanyat el mateix nombre de punts, per haver reunit el mateix nombre de vots. Es diu empat tècnic, quan tot i haver-hi una diferència de vots, no és prou significativa per proclamar un guanyador, com el que passa al recompte de les eleccions del Perú.
1: Diamant.
6: Mineral polimorf del carboni que cristal·litza en el sistema cúbic. És el més dur de tots els minerals, presenta bona exfoliació i una lluïssor intensa i s'usa com a pedra preciosa. Així ho diu el diccionari i una primera investigació ha conclòs que els diamants trobats en la caixa forta de Zapatero eren autèntics.
1: Posem-hi tres xifres ara amb l'Ara García. 188.000.
9: L'Organització de Països Exportadors de Petroli augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, tot i que el bloqueig de l'estret d'Hormuz continuï dificultant el comerç. De fet, mentre això passi, aquest augment de petroli al mercat és en gran mesura teòric.
1: 200.
9: Són els caps de bestiar que sacrificaran avui a Tornafort, al Pallars Sobirà, després de detectar-se un cas de tuberculosi bovina. Són dues explotacions senceres. El sector ramader denuncia l'impacte econòmic, emocional i territorial de la mesura i anuncia mobilitzacions.
1: 13.500 tones.
9: És la quantitat de garrofes que els productors esperen recollir aquesta campanya, que preveuen que sigui millor que la de l'any passat, quan van arribar 12 tones. Ja ha contribuït la pluja dels darrers dies, però els preus continuen per sota del cost de producció.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge hi veig força gent, forces persones mig ajupides mirant al terra. De fet, la majoria fan una fotografia amb el telèfon mòbil i sobre l'asfalt hi ha una rosa de color vermell, una placa circular on s'hi llegeix en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
11: A les 6 de la tarda del 7 de juny de 1926, un tramvia de la línia 30 atropellava el geni arquitecte a la Gran Via de Barcelona i des d'ahir una placa al lloc dels fets ho recorda. Per com anava vestit Gaudí d'entrada, no se'l va reconèixer. De fet, va trigar força a auxiliar-lo i va acabar morint a l'hospital 3 dies després. Just 100 anys després, aquest dimecres, el Papa va anar a la torre més alta de la seva obra més majestuosa.
1: A la segona imatge hi veig un camp de futbol. Hi ha els jugadors de les seleccions d'Ucraïna i de Dinamarca, però no s'hi està jugant cap partit. Els jugadors estan tots junts, en forma de rotllana, i de fet alguns aguanten com unes mantes negres tapant el que hi ha al mig.
11: I el que hi ha al mig és el jugador danès Eriksen estès a la gespa. Durant el partit, a la segona part, el migcampista va caure fulminat. Les informacions apunten que el jugador està bé, està conscient, això sí, sota observació mèdica. El més sorprenent és que no és el primer cop que li passa. Recordem que durant l'Eurocopa del 2021 ja va patir una aturada cardiorrespiratòria que el va deixar bona temporada fora dels terrenys de joc.
1: I la tercera imatge, hi veiem Florentino Pérez, que alça els braços en senyal de victòria. Davant té un faristol i al darrere una pantalla blanca. Els dos s'hi pot llegir el mateix lema. Florentino 2026, on el 0 és l'escut del Real Madrid.
11: El president blanc celebra la victòria electoral, la primera en 20 anys, que li garanteix estar al capdavant del club fins al 2030. Unes eleccions amb diverses lectures. Al marge, un 65% dels vots contra un 35%, és força ampli, però que un rival sortit del no-res amb una campanya express hagi tret un de cada tres vots ho llegeix avui bona part de la premsa com un toc d'atenció cap a Florentino.
1: Ara són les 7:50, falta un dia per aquesta visita del Papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona i a Catalunya, i al matí cada dia us expliquem un detall d'aquesta visita. Bon dia, Ot.
4: La visita del Papa.
12: Lleó XIV es mourà per Catalunya amb el Papa Mòbil, un cotxe de la marca Isuzu que l'exèrcit de l'aire espanyol transportarà en avió des de Roma. A més, també utilitzarà un cotxe elèctric tipus Buggy per als desplaçaments més curts. El Papa Mòbil, un vehicle blanc, obert i elevat, pensat perquè el Papa pugui apropar-se a la multitud, es va començar a fer servir després del jubileu de 1976. El primer va ser un Toyota Land Cruiser i el segon un Fiat Campagnola. Des que Joan Pau II va rebre un tret al 1981, el Papa Mòbil porta un blindatge de vidre.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. El Papa Lleó XIV diu en un discurs que l'islam és una religió de pau de la qual podem aprendre molt. Marc Amorós, bon dia.
13: Bon dia. El Papa ho ha dit en un dels discursos que està fent aquests dies durant la seva visita a Madrid. La notícia difon el vídeo del moment en què el Papa afirma que l'islam és una religió de pau. El sentim.
14: Islam is a religion of peace we can learn from.
13: El papa diu aquestes paraules en aquest discurs. S'han interpretat en clau política. Les xarxes socials estan generant un munt de missatges que entenen aquestes declaracions com una mostra de suport a les polítiques migratòries del govern de Pedro Sánchez.
1: Però això és real o fals?
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
16: L'esport afronta avui nous reptes jurídics vinculats a la gestió econòmica, la reputació, la corrupció o els drets audiovisuals. En aquest context, avui se celebra la jornada Barcelona Dret i Esport. Està organitzada per l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i la Universitat CEU Abat Oliva. La jornada reuneix experts del sector en diverses taules rodones centrades en els principals desafiaments jurídics i econòmics de l'àmbit esportiu actual.
15: Les noves tecnologies han arribat al món jurídic. Per això, els graus de l'àrea de dret de la Universitat CEU Abat Oliva t'ofereixen el diploma universitari d'especialista en advocacia tecnològica i digital. Avui aprendràs noves tecnologies. Demà podràs exercir el dret en tots els seus àmbits. Canvia el teu present, crea el teu futur.
13: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que el papa Lleó XIV diu en un discurs que l'islam és una religió de pau de la qual podem aprendre molt, és una notícia falsa. Ricard, tu has notat molt ràpid.
17: Sí.
13: Però hi ha molta gent que això no ho nota. El vídeo que hem sentit abans s'ha generat amb intel·ligència artificial, tant les imatges com la veu del papa. Es difon a xarxes socials amb la voluntat d'aixecar una campanya d'indignació contra el pontífex i està funcionant bastant bé pel que veiem la reacció que provoca a xarxes socials.
1: Doncs aquest és el temps que ens espera. Gràcies, Marc.
13: Una abraçada, bon dia.
1: 7 minuts seran les 8. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril.
18: Ho ha fet en resposta als atacs israelians al Líban. Des de Washington, Donald Trump fa crides a la calma.
1: Lleó XIV pronunciarà avui un discurs al Congrés.
19: Tot això l'endemà d'una jornada amb una missa que va plegar més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia.
8: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más. Que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
19: A la tarda avui el papa també es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'església.
1: I aquí des de les 7 ja hi ha les primeres restriccions de trànsit per la visita del pontífex.
18: S'han tancat els voltants de la catedral i també de l'estadi olímpic. L'afectació més important, però, serà dimecres a la Sagrada Família i el temple quedarà totalment blindat amb un perímetre que englobarà 9 illes.
1: I això cal sumar-hi també als sindicats d'educació que es manifestaran demà coincidint amb l'arribada del papa.
19: Els docents subratllen que no volen que la protesta afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
20: Si han accions prèvies esperant a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves.
1: Nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
18: Els fets van passar ahir al vespre quan un home va rebre diversos trets al carrer Mineria del barri de la Marina de Port, on fa 3 setmanes ja van matar un altre home d'un tret.
1: I també estem pendents del recompte de vots de les eleccions presidencials del Perú.
19: La candidata ultradretana Keiko Fujimori es perfila ara com a guanyadora de la segona volta amb el 52% de vots i amb més del 76% escrutat. Avantatge així el candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez.
1: I Florentino Pérez guanya les eleccions al Real Madrid amb un 65% dels vots.
18: Gairebé 22.000 socis van votar Florentino Pérez davant dels 12.000 que van confiar en Enrique Riquelme.
21: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
22: Bon dia. Pel que fa al temps, avui tindrem un dia de sol, un dia amb una temperatura més alta que ahir, a l'interior sobretot. Poden arribar màximes de fins a 30-34 graus les més altes a Ponent. I a la tarda hi haurà 4 ruixats, potser alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu, com o molt amb algun ruixat desgastat que també podria arribar a mitja tarda per les comarques de Ponent. Demà dimarts tornarà a baixar la temperatura, de seguida a les 8 donem més detalls del temps de la resta de la setmana.
21: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, segueixen les aturades a la C60 per un accident, Clàudia Serra?
23: Sí, hi ha aturades des d'Argentona, sentit Granollers, per un accident. Ara, però, ja s'ha retirat i s'han obert tots els carrils. Trànsit amb aturades també als punts habituals. A aquesta hora, les principals vies d'entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt, des de Santa Coloma, sentit Llobregat, i la Litoral, a Sant Adrià, fins a la Barceloneta, sentit Llobregat.
0: tot costa.
2: La temporada del 10.
3: Mateu la voz mentre xiula, gaudeix del joc.
17: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
24: 10 temporades ja.
25: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
26: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
27: Per molts anys i que en feu molts més.
28: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
29: Bon dia, preciosos!
1: Com estàs?
29: Bé, i vosaltres?
1: Bon pares.
29: Sóc a Planoles.
1: Ah, Planoles. Vas molt a Planoles ara, eh?
29: Ara estic molt a Planoles, sí, sí, sí.
30: Amb aquest bon temps, Planoles, quina meravella.
29: És un bon lloc per recuperar-se, saps?
30: Ah, sí. I com han anat els valors de cap de setmana?
1: Ja t'he vist caminant. Has posat un vídeo a Instagram caminant sense samarreta?
30: Sí.
29: Ah, sí? Ah, sí?
1: Vas fent cares així...
29: Vaig...
1: morritos. com que en tens poc de morros, vas fent morritos.
29: Clar, sí, sempre he pensat que me'n falten de morros.
1: Bueno, l'important és estar bé, ara, que fa aire, ara.
29: I ja està.
30: Salut, que és el més important.
1: Mirarem ara avui el telèfon de la Yolanda.
30: Mira, que dissabte...
29: Yolanda!
30: ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó,
29: Yolanda? ¿Es su cumple o
1: qué pasa? Va fer 50 anys dissabte.
30: Farà.
31: Tiri-tiri.
30: Molt bé,
31: Yolanda!
30: Home, com estàs?
31: Què tal?
1: Això tu...
31: Jo molt bé.
1: Estàs contenta?
31: Ja n'he fet... Sí, molt bé, molt bé. Ja n'he fet 50.
1: Ja, i què?
31: Pues bé, igual. Ui, igual, però més contenta.
30: La vida segueix.
1: Clar que sí, home, has d'animar, Escolta'm, 50 no és res, si són els nous 20, ja. Els 50.
30: O els nous 18.
1: Els nous 18, sí, sí.
30: Yolanda, evidentment et truquem de part del teu marit, els teus fills, en Guim i en Didac, i també de tota la família, que et volen dir per molts anys i que t'estimen moltíssim, i et volen dedicar aquesta cançó que et toca Manu Guix, una cançó de Sau que es diu El tren de mitjanit.
1: Oh!

0: Home, quina meravella! Yolanda, alguna cosa especial que tens amb Sau i amb aquesta cançó, no?
1: Doncs, bueno, records, no?, de joventut.
0: Ah, els primers concerts de joventut amb Carles Sabater. Doncs, escolta'm, esperem que hagis tingut un fantàstic cap de setmana i encara et queda mig any per celebrar aquest 50, Yolanda.
1: I tant, ho farem.
0: Que vagi molt bé, un petonet.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, Manu, estimat, i tornem demà.
2: Adéu, preciosos.
0: Adéu.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Ahir Florentino Pérez va revalidar la presidència del Real Madrid. Amb una participació superior a l'esperada, va aconseguir 65% dels vots i el seu rival sorpresa, Enrique Riquelme, es va plantar amb un inesperat 35% dels vots. A primera vista és la crònica d'una victòria anunciada. La inèrcia de la llotja va funcionar, però els resultats d'ahir i tota la campanya electoral mostren també una imatge que podríem dir que és més complexa, tant pel que fa al club madrileny com pel que fa a l'esport del futbol. El projecte oficialista de Florentino Pérez ha quedat revalidat. I recordem com s'ha arribat fins aquí. Amb una campanya llampec, feta a mida per passar-hi de puntetes, i que va començar amb aquella roda de premsa vergonyosa de Florentino. Inesperada, on va dir coses com aquesta.
1: Miren los periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
0: Davant dels micròfons vam veure Florentino Pérez, que perdia literalment els papers.
1: Mi padre leía siempre la ABC y me suscribió hace muchísimos años, ¿no? Y yo no sabía qué hacer porque yo quería honrar a mi padre. Y ahora ya he tomado la decisión que me voy a dar de baja.
0: Va donar una imatge molt pobra de les seves facultats actuals. I així vam arribar a unes eleccions en què Florentino Pérez ha guanyat, malgrat que un terç dels prop de 70.000 socis, amb dret a vot, li han retirat la confiança. Si llegeixen bé els resultats, l'ensurt a la llotja serà ben real, perquè aixecar una alternativa dins del Real Madrid, ara mateix, veient els resultats, és gairebé un miracle. El sistema està completament blindat pels estatuts i uns avals inassumibles. 20 anys d'antiguitat com a soci i el requisit d'avalar personalment el 15% del pressupost del club, és a dir, més de 180 milions d'euros de la pròpia butxaca. Una realitat que està feta a mida, evidentment, per mantenir-se al poder. I això s'ha traduït també en un duel de projectes tallats pel mateix patró. Perquè, si mirem la campanya de prop, els dos candidats han acabat oferint propostes molt semblants. Riquelme va dir que tenia tancat a Haaland. Va assegurar que posaria Klopp a la banqueta. Tot i que els representants també de l'entrenador i el davanter ho van desmentir ràpidament. I, per la seva banda, Florentino Pérez va contraprogramar anunciant el retorn de José Mourinho. I també amb una oferta imminent que es produirà demà, segons Florentino, segons la promesa de Florentino. Una promesa de 150 milions d'euros per un nou jugador que assegura que presentarà demà. Bé, el problema de tots dos, els dos candidats coincidien un punt, és el d'aquest futbol galàctic, construït a base de talonari, i per descomptat les campanyes electorals hi són per fer promeses i per plantejar com fer les realitats. Però tant Riquelme com Florentino han preferit les promeses a les realitats. Per exemple, hi ha hagut molt poc debat sobre la proposta de vendre un 5% del club a un inversor privat. En el fons, tots dos candidats eren més semblants que no pas diferents. Aquesta és la paradoxa d'aquestes eleccions, que no s'ha votat entre el negoci i l'afició, s'ha votat entre un gran magnat i un altre aspirant a gran magnat. Una batalla, per tant, interna de milionaris per veure qui representava millor els interessos d'aquesta marca. L'afició blanca ha escollit Florentino Pérez, però el fons és clar. L'ànima del futbol no estava cridada a votar ahir, i probablement tampoc la del Real Madrid.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui és dilluns 8 de juny, ens hem despertat amb 13 graus a Carme, a la comarca de l'Anoia, 14 graus a Navata, a l'Alt Empordà, i 19 graus a l'Hospitalet de l'Infant. Avui, un matí de sol, sí que hi ha alguns núvols a l'Alt Pirineu i a les Terres de l'Ebre, però duraran poca estona, i a la tarda hi haurà algunes nuvolades amb algun ruixat, fins i tot també en punts del Pirineu, del Prepirineu. A tot estirar a ponent també podria arribar algun ruixat desgastat a mitja tarda o al vespre. Avui el més destacable serà també la temperatura, que pujarà respecte al cap de setmana, sobretot ho notarem a l'interior. Les més altes poden arribar entre els 30 i 34 graus. Demà tornarà a baixar la temperatura. Serà un dia una mica més variable, amb algun ruixat ja al matí del Pirineu, a la tarda es repeteixen, i a partir de dimecres, temps més tranquil, dijous ja tornarà a remuntar el termòmetre.
0: Ara són les 8:05, d'aquí pocs minuts analitzarem la victòria de Florentino Pérez a l'Àgora Esportiva amb Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. El dia en què... El Papa Lleó XIV pronunciarà d'aquí dues hores un històric discurs al Congrés dels Diputats. Serà just abans d'arribar a Barcelona i després d'un cap de setmana a Madrid ple de missatges polítics. Anem cap al Congrés, allà hi tenim Dani Santeaja. Bon dia, Dani.
4: Hola, bon dia.
0: Tot a punt?
4: Sí, a punt. A punt d'entrar al Congrés.
0: Doncs això és bo. al punt d'entrar al Congrés, tu, perquè fins a les 8 no obrien les portes.
4: Exacte, però això estem esperant que deixem passar.
0: Per tant, no em pots explicar quin és el dispositiu de seguretat, diguéssim, que hi ha muntat?
4: Sí, això sí, perquè el veig des d'aquí fora. Estan ara mateix revisant el clavegram, està tot tancat, envoltat de tanques, hi ha gent que ja comença a agafar posicions per tenir una bona vista de l'arribada del Papa, però arribar fins aquí, bé, no veiem cap cotxe perquè està tot el centre de Madrid tallat al trànsit. Per tant, un Congrés blindadíssim.
0: El Papa estarà, primer es reunirà amb Pedro Sánchez i després saludarà les principals autoritats polítiques. Aquest seria el protocol d'avui.
4: Sí, ja es va reunir amb Sánchez al Vaticà el dia que Luco va entrar a Ferraz, si ho recordeu, i avui es tornen a veure a 9:15 a l'Anunciatura Vaticana i després el Papa es trasllada cap aquí, cap al Congrés, on serà rebut per la presidenta de la Cambra i també el del Senat i la resta d'autoritats de l'Estat, signarà el llibre d'honor i saludarà els líders dels grups parlamentaris. A continuació ja pronunciarà el seu discurs davant d'un hemicicle ple amb diputats i amb senadors, però amb algunes absències destacades com la dels diputats de Podem o la de l'expresident Zapatero, que ha declinat la invitació.
0: Aquest cap de setmana l'hem sentit amb discursos importants polítics del Papa, parlant també de populismes. Què s'espera que digui Lleó XIV al Congrés dels Diputats?
4: Doncs, com dius, el que tenim són pistes del que ha anat dient i fent este cap de setmana. Res més trepitjar Madrid dissabte i davant de tota la plena política espanyola, Lleó XIV va carregar contra els populismes i la polarització, va agrair el paper d'Espanya en l'escena internacional i a la tarda va visitar un centre d'acollida de migrants. Ahir, la litúrgia pròpia de la missa de diumenge va modular el seu missatge, però igualment va demanar als fidels no viure la fe des de la indiferència. El sentim.
5: Una escuela que nos enseña a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
4: Tot i que Prevost s'adreçarà avui a banda i banda de l'hemicicle, la Moncloa es veu en total sintonia amb este Papa que planta cara a Trump.
0: Doncs això serà aquest matí. A la tarda hi haurà una altra cita també amb molt simbolisme, que és que el Papa reunirà amb les víctimes d'abusos.
4: Simbòlica i plena de secretismes, perquè no va ser fins el dia abans del viatge a Madrid quan el Vaticà va confirmar una trobada privada del Papa amb víctimes d'abusos, i ahir ja vam saber que tindrà lloc aquesta mateixa tarda a l'Anunciatura Apostòlica. La cita l'organitza l'Arquebisbat de Madrid i no s'han convidat associacions de víctimes crítiques amb el paper de l'Església. Al vol d'anada a Madrid, el Papa va dir que els casos d'abusos són una ferida oberta, però no s'ha tornat a pronunciar. Avui ho podria fer en la seva trobada amb els bisbes espanyols també esta mateixa tarda.
0: Doncs gràcies, Dani. Seguirem aquesta reunió amb Pedro Sánchez i també sentirem el Papa des del Congrés dels Diputats avui a partir de les 10 del matí en directe a Catalunya Ràdio. Tot això després que ahir el Papa fes una missa multitudinària també al matí.
5: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana. Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado.
0: Amb més d'un milió d'assistents, segons els organitzadors, a la tarda acte amb representants també de l'economia, l'esport i la cultura, a qui va demanar que anessin més enllà del negoci. Cristian Roldán.
6: Davant de 20.000 persones, Lleó XIV va ser crític amb diversos sectors. Primer va alertar del perill de crear cultura només per les elites i d'entendre els esports com un simple espectacle. I després va criticar les empreses que només busquen guanys econòmics i va exigir als gegants tecnològics que no deixin enrere les persones més vulnerables.
5: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
6: A l'acte, sindicats i patronal també van reivindicar un diàleg social per avançar conjuntament i l'actor i director Antonio Banderas va destacar el paper de la cultura per combatre la injustícia. Des de Madrid, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sobre els primers passos del Papa Lleó XIV a Espanya, comentari de la directora de Catalunya Religió, Glòria Barrete.
7: En només dos dies a Madrid, Lleó XIV ha parlat de la pederàstia com una ferida que continua oberta. Ha demanat evitar les paraules que humilien i divideixen, ha reclamat més compromís per canviar el món i ha advertit que ningú no ha de genollar-se davant el poder, els diners o les ideologies. Escoltant-lo, hi ha moments que un té la sensació que el Papa està fent una feina que haurien de fer més sovint altres. Recordar que la dignitat humana és innegociable, que el bé comú existeix, que les persones valen més que els interessos i que la convivència exigeix alguna cosa més que guanyar discussions.
0: Tot això serà abans que demà el Papa arribi a Catalunya en la seva visita de dos dies, que el portarà, recordem, al Raval, a la presó de Brians, i continuarà a Montserrat, on s'estan acabant els preparatius per rebre el pontífex, tal com ens explicava divendres al matí de Catalunya Ràdio el coordinador de la visita del Papa al monestir, el subprior Bernat Juliol.
8: Són visites complexes que requereixen temes de protocol, de seguretat, de comunicació, i llavors estem treballant, ho tenim tot a punt per acollir el Papa i per acollir tota la gent que pugi el dimecres el màxim de bé possible.
0: Per tant, tot a punt per aquesta visita del Papa, que serà un important repte de seguretat i de mobilitat, i les restriccions de trànsit començaran, recordem, avui pel Foradada.
9: Sí, de fet, han començat a les 7 del matí, han quedat ja tancats als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Demà, a primera hora, quedarà encapsulada la parròquia de Sant Agustí, al Raval. Tots aquests llocs hi haurà controls d'accés, regulació de vianants i no s'hi podrà aparcar tampoc motos o bicicletes. La restricció més important serà, però, dimecres, al voltant de la Sagrada Família, amb un perímetre de 9 illes de cases. A partir de demà a la matinada i fins i tot els accessos als pàrquings quedaran afectats i no es podrà utilitzar el vehicle privat per entrar o sortir de la zona, excepte en cas d'emergència. Està previst que dijous al migdia ja es doni per tancat l'operatiu i s'aixequin totes les restriccions.
0: I a tot plegat s'hi ha d'afegir també que demà dimarts els professors han decidit convocar una nova jornada de vaga. Montse Vir.
10: Es concentraran a partir de les 11 del matí i és també el primer dia de la selectivitat. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
11: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves.
10: El lema és demanem fets, no miracles, i els sindicats volen aprofitar la visibilitat de la visita papal. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
12: Molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
10: També està convocada una altra manifestació diumenge que ve també a Barcelona. Montse Mir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ho seguirem demà a primera hora al Matí de Catalunya Ràdio i dimarts en una programació especial també que s'allargarà tot el dia per seguir tots els passos del Papa Lleó XIV a Catalunya. Dimarts i dimecres. Aquest és el principal tema del dia. L'altre és l'intercanvi d'atacs entre Israel i l'Iran.

0: L'alto el foc entre l'Iran i Israel, que estava en vigor des del mes d'abril, ha saltat pels aires aquesta nit després d'un intercanvi de míssils entre els dos països. La Guàrdia Revolucionària de l'Iran justifica aquests atacs com a resposta per l'ofensiva israeliana contra el Líban. Així ho deia un portaveu de la Guàrdia Revolucionària. Mentrestant, un portaveu de l'exèrcit d'Israel parlava de greu error de l'Iran. En tot cas, l'intercanvi d'atacs posa en alerta de nou tota la regió i amenaça el pla de pau de Donald Trump. Anem en directe cap a Jerusalem. Allà tenim Jordi Brascó. Jordi, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què en sabem d'aquests atacs?
1: Doncs bé, sabem que els atacs israelians s'estan produint des d'aquesta matinada. L'exèrcit israelià primer ha informat que se centraven en objectius militars, però més tard ha anunciat que s'hi afegien també objectius energètics. De fet, l'Iran acaba de confirmar danys parcials a la petroquímica de Mashahar. I les represàlies cap a Israel, de moment, sembla que s'han aturat. Hi ha hagut un míssil llançat per part dels Houthis des del Iemen i dues onades de míssils per part de l'Iran. Tots han estat interceptats i ara ja fa un parell d'hores que no sonen aquí les sirenes. De fet, l'espai aeri d'Israel continua obert.
0: I la pregunta també a aquesta hora és, a partir d'ara què?
1: Doncs aquesta és la gran pregunta, com deies, perquè de moment el que han fet tots els implicats és complir amb les seves amenaces i represàlies, podríem dir. L'Iran va dir que un atac israelià a Beirut era una línia vermella i va complir amb l'amenaça de respondre amb míssils i, òbviament, Netanyahu, que està en any electoral, no deixaria passar un atac iranià contra el seu territori. La clau serà, segurament, en si Donald Trump és capaç de controlar Netanyahu. Ahir el president nord-americà va dir a diversos mitjans nord-americans que demanaria al primer ministre israelià que no ataqués l'Iran. De moment està clar que no li ha fet cas.
0: Doncs ho anirem seguint. Gràcies, Jordi. La nova ofensiva que posa en qüestió l'estratègia de Donald Trump, que fa dies que insisteix que aquest acord de pau definitiu és ben a tocar pel forada.
2: En una entrevista al Financial Times, Trump ha dit que l'intercanvi de míssils no afecta les negociacions i ha criticat Netanyahu dient: jo decideixo, jo ho decideixo tot, ell no. Això diu Trump. Recordem que la setmana passada el president dels Estats Units ja va reprovar per telèfon el primer ministre israelià per seguir atacant el Líban, tot i la insistència dels Estats Units que deixés de fer-ho. Un Trump qui, per cert, aquesta nit, en una altra entrevista, la NBC, ha protagonitzat un nou incident quan se li preguntava, ho feia la periodista, per quines proves tenia per parlar de frau electoral el 2020.
3: I know, I sat in the rain with you for an hour, on and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press.
2: Trump ha marxat de l'entrevista dient: un país mai podrà ser gran amb una premsa desunista.
0: Caldrà esperar, doncs, l'evolució dels atacs i la vigència de l'acord de pau. De moment, l'atac ja ha tingut les primeres conseqüències en el preu del petroli.
2: El barril de Brent s'ha disparat aquest matí, ha pujat més d'un 4%, sobrepassant els $97. Tot això quan l'Organització de Països Exportadors de Petroli ha anunciat que augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris aquest mes de juliol. I un altre efecte econòmic de la guerra. L'Associació Internacional del Transport Aeri calcula que els beneficis de les aerolínies cauran gairebé a la meitat aquest any, dels 45.000 milions als 23.000.
0: Continuarem molt pendents de l'escalada bèl·lica de l'Iran a Israel. Ara un primer comentari de l'expert del món àrab, Javier Albarracín.
4: L'atac directe d'Iran a Israel posa de manifest que els altos, els focs i les treves en aquests conflictes actuals a Orient Mitjà no existeixen realment sobre el terreny. I, per altra part, que els dos conflictes, el del Líban i el d'Iran, estan directament vinculats l'un amb l'altre. Estats Units els vol separar per poder avançar amb les negociacions, però tant Iran com Israel veuen que és un tot. I Israel, siguent conscient, sap que atacant de forma sistemàtica el Líban i a Beirut farà descarrilar el procés, possible procés de pau o possible negociació amb Iran.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
5: Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
6: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
7: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Catalunya Ràdio.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, amb Marta Viana, Robert Prat, Francesc Soler, Lara García i Alba Bau. Bon dia.
9: Bon dia.
0: La victòria de Florentino Pérez a les eleccions al Madrid arriba de matinada. Així rebien Florentino Pérez a la seu electoral després de confirmar-se que continuarà com a president del Real Madrid amb un 65% dels vots.
10: Florentino, que suma el 8è mandat com a president del Madrid, tot i que el seu rival ha tret un terç dels vots en molt pocs dies de campanya, el president renovat celebrava així la victòria.
11: Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. És un resultat extraordinari.
10: El candidat perdedor va acceptar la derrota i va insistir en el seu lema de campanya, Enrique Riquelme.
12: Que a todos los socios del Real Madrid que han escuchado saben de la importancia de votar después de 20 años, de haber podido ido a nuestra principal línea roja de estar en contra de la venta del club.
0: Avui en parlarem a l'Agora Esportiva a partir de 3:15. I ahir al vespre hi va haver un nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
13: Un home va morir després de rebre diversos trets al carrer de la Mineria. El crim s'ha produït al mateix carrer on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir en un tiroteig a plena llum del dia. Segons fonts pròximes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est. El d'ahir és el tercer tiroteig a Catalunya en els 8 dies que portem de juny.
0: Mentre continuen alguns apunts judicials dels casos que rodegen el PSOE. Anem cap a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
14: Què tal, bon dia.
0: El primer és una derivada del cas Leire. Les gravacions de l'exmilitant del PSOE confirmen maniobres del Ministeri de l'Interior en l'època del Partit Popular per desacreditar, en aquest cas, Xavier Trias.
14: Sí, bàsicament perquè l'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, assegurava en una conversa gravada amb Leire Díaz que el ministre li encantava filtrar i que va donar a mitjans afins al PP informació sobre aquell suposat compte amb 13 milions que Trias tindria a Suïssa. L'àudio no se sent gens bé, però aquí sí que Martínez diu a Díez, recordem, investigada per maniobrar contra jutges i fiscals, doncs diu que va filtrar aquesta informació i ho va fer directament Fernández Díaz, era llavors el seu cap. La filtració es va fer el 2014, mesos abans de les municipals, Trias de seguida ho va desmentir, el cas va quedar en res i la Fiscalia Anticorrupció ho va arxivar.
0: I el segon, avui quedarà vist per sentència el judici del germà de Pedro Sánchez.
14: Si es fan els informes finals, perquè ens entenguem, els arguments de les defenses i les acusacions perquè el tribunal tingui en compte a l'hora de sentenciar els fets, un judici on el germà de Sánchez va començar amb una petició de 3 anys i ha acabat amb el doble, amb 6, perquè les acusacions han introduït nous delictes en uns fets que el tribunal havia considerat ja prescrits. La Fiscalia, recordem-ho, no acusa, no veu delicte i demana arxivar. L'audiència de Badajoz haurà de decidir, per tant, si creu que es va fer una plaça a mida a David Sánchez. I llavors, des de dins, ell va maniobrar per canviar-la de nom i atribucions i després fitxar un amic seu. Ell i la resta d'acusats, són 11 en total, ho han negat tot i diuen que el procés va ser net.
0: Gràcies, Tanya. I també novetats en el cas de Patero. Un primer examen de les seves joies apunta a un valor proper al milió d'euros.
15: Ho publica el Confidencial, citant fonts jurídiques. El primer examen dels béns de la seva caixa forta ha confirmat que hi ha diamants, rubins i maragdes autèntics. El valor definitiu encara l'han de fixar un taxador.
0: I els nous casos de corrupció ja passen factura al PSOE, segons una enquesta del País.
15: Que mostra com creix la distància entre el PP i el PSOE fins als 5 punts. Els socialistes perden un punt en estimació de vot respecte a fa un mes, mentre que els de Feijóo pugen també respecte a Vox. La suma de la dreta i l'extrema dreta frega el 50% dels vots.
0: Són les 8:21. Nit d'eleccions a diferents parts del món. Comencem a Perú, on la segona volta deixa Keijo Fujimori amb un avantatge molt lleuger respecte a l'esquerra de Roberto Sánchez, amb un 50% dels vots escrutats. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
16: El recompte ràpid de vots, basat en les actes oficials, ha donat una victòria provisional per un estret marge de vots al candidat progressista Roberto Sánchez, però l'escrutini evoluciona en paral·lel també i ha beneficiat en alguns trams a la candidata conservadora Keiko Fujimori. Aquesta és la incertesa electoral que es viu aquí al Perú després d'aquestes eleccions, un cop els peruans han votat. Una incertesa enorme amb un empat tècnic a causa de la poca diferència entre els dos candidats. S'han fet crides a la calma i a esperar el recompte de vots des del fujimorisme, mentre que el candidat progressista Roberto Sánchez ja s'ha proclamat d'alguna manera guanyador en el seu discurs postelectoral.
17: Hermanos y hermanas, esta noche agradecemos venir a recuperar el gobierno para el pueblo.
16: Des de Lima, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I també nit electoral a Armènia. que dona l'esquena a Putin.
9: El primer ministre Nicole Pashinyan ha arrasat a les eleccions legislatives i consolida el seu projecte d'acostar el país a Europa. L'oposició pro-russa només ha recollit el 20% dels vots. Així, celebrava la victòria Pashinyan.
18: El partit Contracte Civil ha rebut més vots que el 2021 i una confiança més gran per part de la ciutadania. Això ens compromet i significa que els ciutadans de la República d'Armènia han defensat l'Estat, han defensat la independència, han defensat el futur i han defensat la pau.
0: I parlant de Rússia, Regne Unit, Alemanya i França demanen a Vladimir Putin un alto el foc complet a Ucraïna.
9: Estan en una trobada a Londres amb els dirigents dels tres països i el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. La trobada s'ha centrat en el reforç de l'ajuda militar a Kiev i en la coordinació de la resposta europea davant l'ofensiva russa. Sobre el terreny, aquesta matinada un dron ucraïnès ha fet un mort a Crimea, la regió ucraïnesa annexionada per Rússia.
0: I a l'Àsia, el president xinès Xi Jinping visita Corea del Nord per primer cop en 7 anys. Corresponsal a Pekín, Francesc Canals.
19: Visita de Xi Jinping a Corea del Nord amb missatge adreçat al Japó. El president xinès ha assegurat que Pequín i Pyongyang treballaran junts contra tot intent de revifar el militarisme, segons els mitjans del règim nord-coreà. La primera visita de Xi a Corea del Nord des del 2019 vol reprendre en plenitud la relació després de l'aïllament de la Covid-19 i l'aproximació de Kim Jong-un a Rússia. Pyongyang n'ha tret assistència militar a canvi d'haver enviat 10.000 soldats nord-coreans al front d'Ucraïna. A Kim Jong-un, que desenvolupa l'arma nuclear per garantir la supervivència del règim, no li convé distanciar-se de Pequín perquè l'acostament a Moscou pot deixar de donar rèdits si s'acaba la guerra d'Ucraïna. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Una matinada que ha deixat un terratrèmol de 7,8 graus que ha sacsejat les Filipines.
9: Almenys 3 persones han mort i un centenar més han resultat ferides pel sisme que ha afectat el sud del país. El terratrèmol s'ha registrat al mar a uns 55 quilòmetres de profunditat i el centre d'alerta de tsunamis adverteix que en les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de Filipines, també Indonèsia, Taiwan i el Japó.
0: I a França, tempesta política per la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys, suposadament a mans d'un padrastre que havia estat denunciat 9 vegades. París, Isabel Galí.
20: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència anunciades el dia que el poble de Florence, Florença, en occità, ha acomiadat Liana, la nena d'11 anys assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies. Sobre aquest home de 41 anys hi havia hagut almenys 2 denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
21: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
22: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut.
23: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
24: Peugeot. El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
25: El matí de Catalunya Ràdio.

0: I atenció a això, perquè la Patum podria rebre la Creu de Sant Jordi.
1: Com a mínim, això és el que vol la consellera de Cultura, Sònia Hernández. L'anunci de la petició l'ha fet coincidint amb l'última Patum completa de les festes del Corpus.
2: La Creu de Sant Jordi, la primera llista, la proposta la fa la consellera de Cultura i, per tant, evidentment, aquesta petició la posarem sobre la taula, seguríssim.
0: I a banda d'això, aquesta nit a Nova York s'ha celebrat els Premis Tony, els premis de teatre més importants dels Estats Units.
1: Uns premis que han fet història després de guardonar per primera vegada una persona trans.
3: We are here for the legacy of queer people, trans people. We are taking up space.
1: L'ha guanyat la dissenyadora de vestuari Queen Jean, que ha assegurat que les persones trans han d'ocupar més espais entre els premiats. Ximagadon, que ha triomfat amb 4 tonis, entre ells el de millor musical.
0: I avui comença la festa del cine.
1: Durant 4 dies, fins dijous 11 de juny, es podran anar al cinema entrades a 3,5 €. Es poden comprar tant per internet com directament a taquilla als diferents cinemes que participen en la iniciativa. I don't blame it on me for falling in love with you.
0: Anybody could see. Pel que fa als esports, ja hem parlat de la victòria de Florentino Pérez a les urnes, una victòria que tindrà conseqüències imminents al club.
4: De fet, el Contra del Madrid ha publicat un vídeo del mateix José Mourinho que diu això.
5: Sí, por supuesto.
4: Paraules que arriben després de les de Florentino.
6: Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno...

0: 36, ara s'enfrontarà al València. Ricky Rubio, jugador de la penya.
1: Hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
0: El Barça i el Tenerife jugaran a l'altra semifinal.
2: El jugador danès Christian Eriksen es torna a desmaiar en un partit.
0: A l'Eurocopa del 2021 ja li va passar, va tenir una aturada cardíaca. Des que va tenir aquest greu episodi se li va instal·lar un desfibril·lador automàtic. El jugador del Wolfsburg va tornar a caure de manera sobtada enmig del partit de Dinamarca i Ucraïna. El jugador, però, es va tornar a aixecar i es troba bé. El Barça guanya la Copa d'Handbol, la trentena, 17-37 davant el Bidasoa. L'Europa no aconsegueix l'ascens a segona A per 3-2 al camp del Celta B. El Sabadell tindrà com a rival el Zamora en la final d'ascens. El Badalona remunta el 4-1 de l'anada, guanya 3-0 al Cornellà i jugarà la final per l'ascens a segona REF, mentre que hi haurà cinquè partit al play-off per la semifinal entre el títol de Lliga, entre el Barça i l'Igualada.
3: Són 8:45.
4: Gràcies. Per què, mama? Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
5: Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
6: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
7: I pot ser tot això sent professional.
8: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
9: La teoria 116 diu que Espanya guanyarà aquest Mundial i que tu ho veuràs en pantalla gegant. Perquè a MediaMarkt sortegem 3 teles Hisense de 116 polzades. En vols una? Doncs entra a MediaMarkt.es, registra el teu tiquet de compra i participa-hi.
2: I el matí arrenca pendent de... Els discursos que aquest matí el Papa Lleó XIV farà des del Congrés dels Diputats. Serà després de trobar-se amb Pedro Sánchez. Madrid, Dani Santeaja, bon dia.
10: Doncs no estan.
2: Ara sí, Dani.
11: Bon dia. D'aquí una hora, Sánchez es tornarà a reunir amb Lleó XIV. La Moncloa busca exhibir sintonia amb un papa crític amb Trump que carrega contra els populismes i els discursos identitaris, com va fer dissabte només arribar a Madrid. Han estat dos primers dies de viatge de forta càrrega política i social. Per això, l'expectativa del discurs del papa a l'hemicicle, el primer d'un pontífex, és màxima.
2: I no pagat ha col·lapsat la situació de tensió que viu el PSOE pel cas Leire i Zapatero. Ara bé, sobre el paper a les últimes enquestes que s'han publicat avui, sí que li està passant factura. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
12: Bon dia, si ho diu l'enquesta del País i la cadena SER, que mostra com, després de la imputació de Zapatero i la presència de la UCOA Ferraz pel cas Leire, la distància entre PP i PSOE creix, s'amplia fins als 5 punts. Els socialistes perden un punt en estimació de vots respecte a fa un mes, mentre que els de Feijó pugen també respecte a Vox. L'extrema dreta, per cert, cau després de 3 mesos consecutius, però la suma de dreta i extrema dreta frega ja el 50% dels vots.
2: I també molt pendents de l'intercanvi d'atacs entre Israel i l'Iran. La Unió Europea ja hi ha reaccionat. Marc Jurado, redacció.
13: Sí, qui n'ha parlat és l'alta representant d'Afers Exteriors i Polítiques de Seguretat, que Kaya Kallas, diu que l'Orient Mitjà no necessita una escalada militar i ha instat les dues parts a tornar a la mesa de negociacions. Ho ha dit aquest matí a l'arribada a la reunió informal de ministres comunitaris de defensa que es fa a Xipre.
2: I ara cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
14: Bon dia. Renfe informa que la recuperació del servei als túnels del Garraf s'està duent a terme segons el previst. Tot i això, ara mateix hi ha retards d'uns 5 minuts a l'R2 Sud en els trens que van del Garraf cap a Barcelona. I a l'R15, retards de 25 minuts en el tren que va de Barcelona a Reus i de 10 minuts en el que va de la plana Picamoixons a Barcelona. També 10 minuts de retard en els trens que van de Vinaròs i Tortosa cap a Barcelona. Mentrestant, a Ferrocarrils de la Generalitat hi ha demores de 10 minuts a la línia Llobregat-Anoia, les R6 i R60, a causa d'una avaria a les instal·lacions a Piera.
2: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia.
2: Quins són els punts vermells que tenim ara mateix?
15: La Ronda Litoral. Hi ha trànsit molt complicat a la Ronda Litoral, aturades des de Sant Adrià fins a Ciutat Vella, sentit Llobregat per un accident que talla un carril, i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat. Aquí també hi ha un carril tallat, en aquest cas per una avaria.
2: I punts taronges?
15: Doncs mira, la C58 a Terrassa, sentit Barcelona per un accident, la C55 Cabrera cap a l'enllaç amb l'A2 i encara retencions a la C60 Argentona, sentit Granollers, per un accident ja retirat.
2: De seguida, Àgora Esportiva, per parlar de les eleccions del Madrid, amb Ramon Besa, amb Francesc Garriga, Laia Tudela i Joel Díaz, però què més tindrem

0: Avui, aquí al matí de Catalunya Ràdio, Sílvia Solanes.
1: Doncs parlarem de la selectivitat que comença demà i de l'ansietat que això pot generar als estudiants. Ho farem amb una psicòloga d'adolescents, amb una professora de segon de batxillerat i també amb un estudiant que demà fa la selectivitat. Com cada dilluns, secció del cor amb Laura Fa i avui a les 11, Joan Pena.
0: Doncs salutacions a la Laura. Fem una pausa abans del temps i de seguida entrem a l'Àgora Esportiva.
2: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Doncs mira, avui tenim una pujada a la temperatura, una mica més que el cap de setmana. Avui s'enfilarà fins a valors de 30-34 graus a la majoria de comarques de l'interior, uns 28-30 graus a la costa. I amb alguna tempesta de tarda, el Pirineu i el Prepirineu, molt aïllada. Potser també n'arriba alguna desgastada a les comarques de Ponent. A la resta, el temps serà assolellat i tranquil. Llavors, demà sí que baixa la temperatura. Demà i dimecres el temps serà una miqueta més variable, fins i tot demà amb algun ruixat matinal ja a la zona pirinenca. I a partir de dijous, temps molt més estable i amb una pujada a la temperatura que notarem també el que resta de la setmana, al final de la setmana.
4: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
5: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Divendres, embadalit per la bellesa vegetal, era enfabat. Avui dilluns, comencem la setmana amb un Enigmàrius tèxtil. El teixit de seda i or més menys tingut, de quatre lletres. El teixit de seda i or més menys tingut, quatre lletres.
8: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enmarius abans de les 10 ben tocades.
9: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
10: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
11: Peugeot.
12: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
13: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
14: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
13: Tu creus? Jo pensava que era normal.
14: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
15: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
16: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
17: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
18: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Àgora Esportiva del Matí de Catalunya Ràdio amb el Ramon Besa, la Laia Tudel, el Joel Díaz i el Francesc Garriga.
19: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
0: D'un nom propi, Florentino Pérez. A veure si els nostres agoristes, que creus, que estan sorpresos o no pel resultat?
2: No. Sorpresos potser no, però és important el resultat.
19: Sí.
12: A veure. Amb unes eleccions sempre estan importants.
19: No, està, realment, si aquest és el nivell, Garriga...
20: Jo sí que estic sorpresa.
19: Sí, per què?
11: Perquè trobo que el Florentino hauria d'estar preocupat per aquest resultat.
20: Està més sorprès Florentino que nosaltres.
11: Sí, sí, jo crec que sí.
20: Perquè Florentino va muntar aquestes eleccions...
11: Per arrasar.
20: Perquè no hi hagués eleccions.
19: Clar, perquè no hi hagués candidat que el pugui rebatre. Sí, sí.
11: Vull dir, té una tercera part de la parròquia de socis...
20: Més.
11: En contra, una mica més.
19: Socis que han votat.
11: Bueno, sí, però al final és la democràcia és això, no? Sí, sí. És representativa.
19: Què tal, Ramon? Com estàs?
21: Molt bé, bon dia.
19: Sí?
21: Sí, sí, sí.
19: T'ho esperaves, tu?
21: Home, jo m'esperava una diferència més gran. És a dir, un 7-3, havia arribat a parlar d'un 8-2. Cap i la fi, que si el Florentino que ha guanyat un any de mandat, perquè en tenia per 3, o sigui... conèixer aquest alacantí amb accent mexicà, que del que ningú havia sentit a parlar, de cop amb aquella conferència de premsa tan extravertida, tan boja, per dir-ho d'alguna manera, tan sorprenent.
20: El vam haver de buscar a Google, eh?
21: I en 15 dies aquest senyor ha aconseguit el 35% dels vots, i des del punt de vista, això ja diria, de crítica esportiva, que és el que ens toca a nosaltres, un projecte que no sé si es diferencia molt del Florentino. O sigui, jo recordo molt... quan aquí el 2003 d'alguna manera s'acaba l'etapa Núñez, el nuñisme va tenir difícil continuïtat, però hi havien com 6 candidatures i es parlava de projectes i es parlava de debat i semblava que havia de guanyar Bassat, guanya Laporta. Ara m'ha semblat un Florentino al quadrat o triplicat.
20: Bé, era recuperar els que han anat perdent pel camí, Raúl, Casillas, Del Bosque, era dir, recuperar una mica aquell Madrid pre-Florentino gairebé, però amb un senyor que és com Florentino.
21: Sí, fins i tot m'ha semblat un punt obsè. I ara Haaland, perquè quin és el criteri esportiu? Perquè tu ara imagina't que hagis arribat a un acord amb Haaland i tens Mbappé, Vinícius, Haaland, i a més no saps, jo crec que en aquesta, si fos una candidatura com Déu mana, qui ha d'anunciar els fitxatges és el director esportiu, no el president, perquè si no pateixes del mateix mal.
19: Això ha passat sempre.
21: Vull dir, no, perdona, però no sempre que hagis presentat un director esportiu. A la candidatura del Bassat es va recriminar justament que es perdés, sí, perquè el Guardiola no va voler anunciar cap fitxatge. Recordo aquest cas i el Laporta va anunciar Beckham. És a dir, si tu estructures un club amb un director esportiu, el director esportiu no ha sortit. Tots aquests que van amb Florentino, cap ha dit res. Amb Riquelme, ni un no ha dit res. O sigui, se suposa que hi van, però jo no he sentit a parlar a Fernando Hierro, ni a Raúl, ni a Del Bosque, ni a cap d'ells. I a més, hi ha la foto del Riquelme, digueu-me amb qui va acompanyat. És l'únic president que jo recordo que va ell sol. O sigui, no s'ha vist associat a res. Ahir fins i tot Cospedal va aparèixer al costat de Florentino.
11: També és veritat que ha tingut molt poc temps per preparar la candidatura, per broma, que ha fet el que ha pogut, però bé... jo crec que aquest home anava de farol en pràcticament tot el que ha dit perquè sabia que no guanyaria, no? I llavors aquesta primera incursió, doncs, s'ha donat a conèixer, s'ha fet un nom, segurament ha agafat una sèrie de contactes molt valuosos de cara al futur, no? Jo crec que més o menys ha fet això, una mena d'assaig, una prova pilot.
22: Sí. No, però... També el que ha aconseguit és visibilitzar un vot anti-Florentino que Florentino no sabia ni que existia. I sobretot és, no sé si aglutinar, perquè tampoc el coneixem, és nou, gairebé, que públicament hi hagi un vot o una contestació, que Florentino tingui una contestació, que tingui una oposició, i llavors aquella gent que era anti-Florentino i que estava amagada...
19: Ha perdut les eleccions.
22: No, però...
19: Sí, aquesta gent ha perdut les eleccions.
22: Sí, però ha aconseguit una cosa històrica, que és que ja té un punt de referència, té una oposició, té un líder aquí... a qui mirar, i llavors aquí, a poc, ha crescut. Ara ha nascut una oposició que no tenia Florentino. Ha perdut les eleccions? Sí, clar, tenien 15 dies. És pràcticament un rècord el que han aconseguit. A més, amb aquest poc temps, és no el que dèiem, totes les patums que Riquelme ha presentat, que no s'ha mullat ningú, ha permès que fessin servir el seu nom, però no han fet una passa endavant. Però tot i així, ell ha aconseguit 11.000 vots de gent que, insisteixo, és que fins ara era gairebé impensable que algú pogués dir que votava en contra de Florentino. I ara han demostrat i han deixat que sí, que Florentino és humà i que té una oposició. Llavors comença un mandat molt diferent per Florentino.
20: Però també parlem del futbol, Ricard.
19: Però posem-nos d'acord, perquè Laporta que va fer un 68% dels
22: vots... No, però
19: no és
22: el
19: mateix. No,
11: jo crec que no es pot
19: comprar. Florentino 65, Riquelme un 35 i Víctor Font un 29.
20: Sí, però el Barça està acostumat a tenir eleccions.
19: Sí, d'acord, però si diem que Florentino té una oposició, aleshores Laporta també la té, eh?
22: Sí, clar, sempre l'ha tingut i sempre. El Barça sempre ha tingut oposició.
19: Perdoneu, però aquí no ho hem dit mai. Hem dit que no té oposició, que Laporta està per sobre de tot.
11: Jo no ho he dit, això.
20: Que hi ha gent en contra de Laporta, és evident.
19: Però vull dir que ens posem d'acord.
20: Sí, no estem molt d'acord.
19: Enteneu el que estic dient, no?
20: Sí. Però és que el Barça és un club. en qüestió presidencial molt democràtic, sempre hi ha hagut eleccions, només ens n'hem saltat unes el 2006 perquè les va convocar un jutge de pressa i corrents i Laporta acabava de guanyar una Champions i, per tant, allà era molt difícil de competir, però el Madrid fa 20 anys que no tenien eleccions i el que volia Florentino és que en fossin ara 24. I això, d'entrada, ja li ha sortit malament. I l'altre és que hem de tenir en compte que al món del futbol només hi ha un cas en 50 anys d'un president que hagi perdut unes eleccions. I justament va ser Florentino Pérez qui les va guanyar aquelles eleccions, el 2000 contra Lorenzo Sanz. La resta de presidents que s'han presentat a la reelecció sempre han guanyat, sempre. Per tant, és molt difícil que ara surti Raúl al costat de Riquelme, perquè s'està enfrontant al club, perquè el president, la gent no el veu com un candidat, el veu com el club. Per tant, per una llegenda del Madrid, anar amb Riquelme, en el fons és
19: anar contra el club.
20: No, bueno, i contra l'establishment.
11: Hi ha una imatge que per mi simbolitza molt això que estàs dient, Garriga, i és el fet que al Madrid no hi ha hagut cap problema en que Florentino Pérez no passi a ser president interí en cap moment. Ah. És a dir, Florentino Pérez ha celebrat les eleccions del Madrid sent president des de la llotja al Real Madrid.
21: I s'ha de veure ara quin serà el comportament de l'Enrique Riquelme, entre altres coses, perquè, per exemple, com Víctor Font ha exercit d'oposició, ell cada fi de temporada feia una roda de premsa i fiscalitzava la seva manera com ho veia. És a dir, això és una oposició per mi. Veurem què fa Riquelme. Jo no sé si ho farà.
20: Jo crec que ho farà.
21: Fins ara, Víctor Font no ha fet res, va perdre les eleccions, ha sortit de l'escenari i ha deixat d'opinar sobre el club. Però no oblidis tampoc, Ricard, una cosa molt important. Laporta ha perdut unes eleccions el 2014. Ha tingut un vot de censura. És a dir, Florentino no ha tingut mai res de tot això. És a dir, la cultura democràtica que ha desenvolupat el Barça, fins i tot en el mandat de Laporta, en el mandat del Núñez amb l'Elefant Blau, no té res a veure amb el comportament que normalment ha tingut la manera de gestionar el Madrid. Això és,
19: això és evident, sí.
22: I després hi ha un dels cromos amb els que ha sortit Florentino. El cromo és Mourinho i el que li ha dit als socis, que de moment hi ha un 35 que no vol... que no el convence.
19: Sí.
22: A la gent que vota ja, però és que ens hem de basar amb la gent que vota.
19: No. Que quan parleu de que hi ha una oposició a Florentino, doncs no.
21: Bueno, la veurem amb una...
22: Sí.
21: A Ricard.
22: Sí. Home, pot ser més, la pots considerar més petita o més gran.
19: Perquè si esteu dient que el Madrid sempre una cosa va amb l'altra, no?
21: Bueno,
19: no, doncs Florentino és el club, doncs ja està, doncs no hi ha oposició al club.
21: Bueno,
19: doncs
21: hi ha Florentino. Gent que no pensa com s'associava al Madrid a Florentino, ara ja no.
19: No.
21: Hi ha una part de gent que no associa a Florentino.
19: Un terç de la gent que va votar.
21: Però això és un primer pas per una cosa, Ricard. És a dir, no ens oblidem que l'assumpte nuclear de les eleccions del Madrid encara no s'ha debatut, que és el referèndum sobre la venda del 5 al 10%. Sí. Aquest és el moll de l'os, perquè has de veure
19: que això, quan necessita
21: Florentino per provar-ho, perquè això farà un referèndum. Ull.
19: Has de fer un referèndum.
21: No, ha de passar per referèndum. I el referèndum, em sembla que són, segons els estatuts, el 50%. Si no t'ho prova el 50%, no s'aprova. Per tant, tu comences a tenir índex de que potser el referèndum aquest no el passes.
20: Tan folgat no estarà, no.
19: Salvador Sostres, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
19: T'estàs passant bé?
1: Home, jo m'ho estic passant molt bé escoltant la tertúlia. Crec que ha arribat el moment, per l'hora, només, de recordar als oients que Florentino Pérez ha guanyat les eleccions.
19: Sí.
1: No passa res, però les ha guanyat i pràcticament pel doble dels vots de l'altre. Sí. I també hem de recordar que Florentino Pérez precisament volia escoltar els antiflorentinistes i dimensionar-los. Ell convoca les eleccions perquè entén que hi ha un vot de protesta, entén que hi ha un sentiment anti-ell, no ben bé però Riquelme, sinó anti-ell, i li dona l'oportunitat d'aquest sentiment que s'expressi. I aquest sentiment s'expressa després de més de 20 anys d'estar ahir de president, i s'expressa en uns termes que jo crec que no els ha tingut cap altre president, ni polític ni esportiu, després de tants anys al despatx, no? Aquest senyor ha tret el 65% dels vots contra el 35% dels altres. Ja ho trobo impressionant, vull dir, el president Pujol a les últimes eleccions quasi es perd.
19: Sí, sí.
1: Entén-me? Sí, sí. Vull dir que no ho estic dient en detriment del president Pujol. Estic dient que una persona tan estimada com el president Pujol li van a d'un escó, no d'un vot, d'un escó. I per tant, a mi em sembla significatiu que un president com Florentino Pérez, que com s'ha vist en aquest principi de tertúlia, però en tants d'altres llocs també, no? Doncs genera uns sentiments molt,
3: molt apassionats al seu voltant, tant els a favor com els en contra, doncs que un president així sigui capaç de a la seva edat i després dels anys de mandat de tenir aquest resultat tan ampli, de pràcticament el doble, no ben bé, però pràcticament, a mi em sembla notable.
20: Fixa't si Florentino volia escoltar el soci i volia que el soci s'expressés, que el canal oficial del club de televisió no li ha donat ni un segon d'antena a un dels dos candidats a la presidència. No ha fet cap entrevista, cap entrevista a un dels dos candidats. Un canal que en teoria està al servei del soci, no del president. Un canal que ahir, mentre es feia el recompte de socis, reemetia finals de Champions en comptes de fer un programa especial de seguiment, i el club ho justifica dient: aquí solo hacemos programas cuando hay resultados oficiales.
11: El que ha aconseguit Florentino és una heroïcitat, sense cap mena de dubte.
3: Jo
11: ho definiria així, com una heroïcitat. Una proesa.
3: Ha tingut en contra tots els mitjans de comunicació, no ha tingut els mitjans de comunicació a favor, els tradicionals de Madrid no els ha tingut a favor, el meu diari no l'ha tingut a favor, el Mundo no l'ha tingut a favor, etcètera. Enrique Riquelme ha jugat bé aquesta carta, ha jugat molt bé aquesta carta. Fèieu referència a la moció de censura del Jan al 2008. O sigui, després de dos anys, és a dir, després de recuperar el club al Jan amb el Rijkaard, de guanyar la Champions i de crear un ambient, jo diria que extraordinari al Barça, va tenir dos anys dolents, no horrorosos, no horrorosos, simplement dolents, és a dir, simplement no es va guanyar cap títol, però no van ser anys catastròfics en què el Barça donés una imatge lamentable, o que caigués a pes, o que l'equip se'l veiés sense recursos. No, van ser dos anys dolents. Jo recordo que el Jan va perdre la moció de censura, i la va passar perquè feien falta dos terços, però la va perdre. És a dir, va haver-hi més socis que volien treure el Jan, maniobrant per darrere el Sandro a través d'Oriol Giral, i va haver-hi més socis que volien treure el Jan. És a dir, va haver-hi més socis que, si els haguéssim fet cas, ens haguéssim quedat sense l'era prodigiosa del Pep i de l'eclosió definitiva del Messi, no? I, per tant, jo crec que aquest moment de la història del Barça cal posar-lo en relació amb aquest moment de la història del Madrid, en què també ve, doncs, de molts èxits, potser més èxits de Florentino que el Jan, perquè ha guanyat més Copes d'Europa, etc. Però també ve, curiosament, de dos anys en blanc, que senten molt malament en aquesta mena de clubs. I amb un ambient enrarit. I amb unes, diguem-ne, doncs la roda de premsa a la que feia referència el Ramon Besa fa un moment, etcètera. Tota una sèrie de coses enrarides, complicades, en què el club sí que ha caigut a pes, és a dir, el Madrid ha caigut a pes aquest any. No hi ha hagut una sensació de que a l'últim moment la pilota no ha entrat. No, ha estat una cosa més greu, més profunda, més estructural. I tot i així, en la votació, no? Hi ha unes eleccions que sempre, quan són a dos, tenen alguna cosa de plebiscitària i de referendatària, doncs el Florentino ha guanyat 65-35. A mi això em sembla bastant notable. Mm.
19: Deixa'm un minut i mig, Ramon, i et deixo parlar. Ara tornem.
4: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Grasset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de demà, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
5: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
23: Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
24: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
25: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
19: Amb Ramon Bes, amb Laia Tudela, amb Joel Díaz, Francesc Garriga i també amb Salvador Sostre. Ramon.
21: No, respecte al que deia el Salvador Sostre sobre la interpretació dels resultats, és veritat que la porta perd a nivell de vots en la moció de censura, però la guanya perquè no ha de dimitir. És el 60% respecte al 66%.
3: Sí, sí, sí, sí, totalment d'acord.
21: D'acord,
3: sí,
21: vull dir que a partir d'aquí els resultats no, podem dir el mateix, ens pot semblar més o menys.
3: Sí, sí, jo deia que el Jan havia... És a dir, que el Jan havia passat la moció, evidentment, però no l'havia guanyat. El que volia venir a tenir a dir en relació al comentari que t'havies fet abans és que el 2 anys en blanc al Barça van causar un estrèpit molt superior al votant del president al que han causat 2 anys en blanc al votant del president del Real Madrid. I que, per tant, són dades que podíem posar en relació l'una amb l'altra. Però, evidentment, els han de passar la moció. I van anar d'un pèl, però van passar, evidentment. I van anar bé, perquè després van venir uns èxits que van ser encara millors dels de la primera etapa, no?
21: Vull dir que, a cap i a la fi, el que volia ressaltar és que el joc democràtic o d'acudir les urnes, si es vol dir, per no barrejar determinades expressions que es poden interpretar en un sentit o un altre, el Barça ha tingut una certa cultura d'anar a les urnes, de mocions de censura, de candidats, de precandidats, vull dir, hi ha un joc electoral que a Madrid no hi ha estat. I que ara...
3: Perquè hi ha hagut oposició, però bueno, això no és cosa que sigui menys democràtic.
21: Bueno, però és un altre tipus de cultura i manera de fer. És a dir, no té exactament el mateix, però és on vull anar a parar, Salvador, i acabo. És a dir, sí. En aquest joc, els mitjans de comunicació han jugat un paper. Sí. És ara el que es queixa a Florentino Pérez, que té els mitjans en contra. Florentino Pérez ha actuat amb els mitjans de comunicació, posant i traient redactors en cap. Això ho sap tothom. Ha influït. I tothom...
3: Jo crec que això és una llegenda.
21: No és una llegenda. Jo no, casos sí, concrets, no fem. I hem acabat...
3: Sí,
21: i hem acabat parlant...
3: No ha passat això mai. No sé, és a dir, amb Convergència no ha passat...
21: Convergència, Salvador, jo parlo de casos...
3: Han passat a tot arreu, però crec que magnificar els casos del Madrid en relació al que hagi pogut passar al Barça, jo crec que no...
21: Bueno, intento explicar per què...
19: Acaba Ramon Cella.
21: La diferència que hi ha entre el per què Florentino Pérez ha deixat amb els mitjans convencionals i ha passat a altres mitjans més alternatius. Recordem que la Superliga l'anuncia el Chiringuito, no l'anuncia... a Londres o l'anuncia que farà un gran torneig amb tots els clubs europeus.
11: Se'n va fer una entrevista, l'última entrevista la fa en un programa d'Ovnis.
21: Vull dir que en això ell diu, és la manera de sanificar que hi ha un distanciament amb els mitjans de comunicació. I els mitjans de comunicació ha passat de que hi havia una complicitat, igual que la que ha tingut altres presidents del Barça, en el seu moment Núñez, en el seu moment Laporta, els que vulguem, i que ara no la té. I que segurament, explicava també aquí la Laia, alguns casos s'han significat efectivament contra Florentino. El fet de l'ABC és curiós, perquè l'ABC, ell entra amb una... L'ABC té un columnista com tu, Salvador, diguem que com a mínim hi ha una veu que no està en contra de Florentino, diria jo, o no.
19: Hi ha algun altre.
21: Bueno, sí, vull dir, no és una marca que està en contra necessàriament del Florentino, i ell, en canvi, ven que l'ABC és un diari que es donarà de baixa i tu dius, jo l'ABC, amb tots els meus respectes i el llegeixo, perquè llegeixo tothom, no he vist que hagi fet una campanya anti-Florentino abans que fes la conferència de premsa, no fotem.
3: No, perquè a més el diari amb això, jo he estat molt orgullós del meu diari, perquè tot i l'agressió que va rebre completament fora de lloc, ha mantingut una posició equànime durant la campanya, fins i tot després de la roda de premsa, de manera que aquí no és ben bé aquest el programa, però evidentment el que sí que és veritat és que Riquelme ha estat, que Riquelme i Galán i tots, és a dir, al voltant del Madrid, al voltant de l'antiflorentinisme, hi ha pocs interessos vinculats al club. Hi ha pocs interessos que facin referència al futbol, que facin referència a l'aparell institucional del Madrid, als interessos que podríem dir així en general del Madrid. Així com Víctor Font té uns interessos que estan relacionats amb el Barça, i això no se li pot discutir per molt que no se'l voti o per molt que no agradi o per molt que sembli un maldestre en les relacions socials, doncs no se li pot discutir que els seus interessos estaven organitzats al voltant del Barça i els del president Laporta exactament igual. El que al voltant de la candidatura de Riquelme i de les persones que l'acompanyen, sovint des de l'ombra, jo crec que no hi ha interessos relacionats amb el futbol, sinó amb el poder. I que aquests interessos relacionats amb el poder tenen molt més a veure en derrocar Florentino com a empresari, i de passar-li factures del món de l'empresa que no pas de proposar, em sembla que això també ho estava, també ho ha dit el Ramon, o sigui, segur que ho ha dit el Ramon, en oposar al programa o a la manera de fer de Florentino una manera de fer nova, un programa esportiu nou, una concepció nova del club. No hi ha hagut aquesta concepció nova del club per part de Riquelme, hi ha hagut una concepció del
11: Salvador,
3: club similar.
11: Salvador, també hauries de tenir en compte el temps de campanya i precampanya que li ha donat el Florentino a Riquelme,
20: el mínim obligatori.
11: Ha estat menys d'un mes. Hòstia, a l'hora de preparar-te una candidatura, que jo, que el Riquelme aquest a mi me la porta al pairo, sincerament, però...
3: És un bon empresari, eh? O sigui,
11: és que m'és igual, però a nivell de campanya, i perquè ja tenim una experiència veient campanyes de presidència a clubs de futbol, ostres, organitzar-ho tot plegat, trobar unes cares que no facin pena de veure, una política comunicativa, actes, no sé què...
22: És pràcticament impossible.
11: És pràcticament impossible. És a dir, no se li ha donat oportunitat en aquest home de lluitar...
3: Aquí tots els presidents, tots tenen la prerrogativa de convocar eleccions, no? És la seva gran prerrogativa, segurament, convocar eleccions. Aleshores, traslladat a l'àmbit també polític, un president, quan convoca eleccions, hi ha 52 dies, els pot convocar quan vulgui, però en principi hi ha uns terminis, i aquests terminis són legals i són per tothom. És a dir, la pretendre que hi ha una operació que ha fet el president del Real Madrid escurçant els terminis o no donant gaire...
20: No, però això no és pretendre. No, això és així, donat... Salvador. Això és així. Bueno, ha donat el mínim temps obligatori, que és legal. És a dir, no estem dient que s'hagi saltat els estatuts.
3: Però quan tu fas les coses legalment, no se't pot retreure la legalitat.
20: Però el que no podem fer llavors és dir que Florentino ha volgut escoltar el soci, que ha fet tots els esforços. No, ho ha fet amb els mínims. Amb els mínims... No, ja, home, clar, sí. Amb els mínims...
22: És com Joan Laporta, que va convocar el primer dia possible les eleccions i tenia 3 mesos, jo hauria pogut fer el juny. Això és veritat, t'agafes la llei i ara no et pots comparar al sistema democràtic del Barça i del Madrid.
20: Amb Laporta és molt diferent, perquè amb Laporta sabies que aquell dia les podia convocar des de feia 4 anys.
19: Sí. Són les 9, deixeu-me incorporar també a la conversa Emilio Pérez de Rozas. Bon dia. Felicitats, per cert, Emilio.
7: Bueno, això de la data del meu cumpleaños...
19: Quants anys fas? Quants anys fas?
7: Millor farem un programa, si vols.
19: Quants anys fas?
7: 74.
19: Estàs a la flor de la vida.
7: Bueno, pues això. Però té trampa, ja l'explicaré algun
19: dia. Ah, sí?
7: Només aquesta la data.
19: O sigui, en fas més?
7: No, són uns dies abans. És que
19: no és avui?
7: No, el pare va tindre tants de fills... que quan vaig néixer jo va trigar molt a anar a donar-me d'alta al registre civil. I se ve que en aquesta època, te hablo del 52, metien unes multes de narices quan llegaves i tardaves 15 o 20 dies o 3 setmanes en registrar a tu hijo. Entonces papá, que lo conocía todo Barcelona, llegó allí y dijo que había nacido hoy. Pero no, había nacido mucho. O sea que...
20: Però llavors celebres dos aniversaris? El dia real i el legal?
7: No. Yo entre mayo y junio recibo un montón de felicidades por todo el mundo.
20: Home, així és més fàcil encertar.
19: Sí, ja està. Ara ho sabrem sempre.
7: Sí.
19: Bueno, Emilio, com ho veus tot plegat?
7: Bueno, yo tengo... Con todo esto que estamos debatiendo y que se ha hablado y tal, yo tengo una tesis sobre esta convocatoria de elecciones de repentinas express por sorpresa de Florentino. O sea, yo creo que Florentino estaba muy asustado con su gente de ACS, estaba muy asustado con los accionistas de ACS, estaba muy asustado por el ruido que había en Madrid sobre una posible enfermedad, sobre si tenía Alzheimer, sobre si empezaba a ser gaga, y yo creo que ha querido dar un golpe de efecto de cara a su compañía. Recordemos, 50.000 millones de facturación, 120.000 empleados, eso no es broma. Y yo creo que ha querido hacer un tour de force, ha querido demostrar a la gente de ACS que aún está vivo y fuerte para mandar en la compañía, y de paso se ha apuntado. Pero yo creo que ha perdido muchísimo. O sea, yo creo que no le ha salido bien, yo creo que no sale muy reforzado de estas elecciones, o sea, que en 15 días le quiten un tercio de los socios y haya pues un montón de miles de socios del Madrid que ya no lo quieren en el club, a mí me parece que es realmente preocupante. Y también creo que si Riquelme, que no sé si lo hará, o no sé si lo sabrá hacer, o no sé si le apetecerá hacer, porque claro, alguien que coge 140 aviones cada año, pues probablemente no está para quedarse en Madrid y mirar a ver qué pasa. Pero es que el Madrid, no olvidemos, que lleva 2 años sin ganar nada y ahora viene Mourinho, con lo cual existe la posibilidad de que sigan sin ganar y que dentro de un año o en menos vuelvan a tener que convocar elecciones. Esta vez sí que de verdad, porque el Bernabéu lo pida. O sea que sí. Yo creo que muy bien no le ha salido la jugada.
19: Però aquestes altres, de quin Florentino veurem a partir d'ara, perquè amb Mourinho...
21: Però el Mourinho és el debat esportiu. Jo insisteixo en per què el Madrid, Florentino, decideix o intenta vendre el 5 o el 10% per saber el valor del club. És a dir, tu per saber el valor, tot plegat, ell fa referència als indicatius de Forbes i tot plegat se n'inventa un per avaluar el club. O sigui, o fem sempre el mateix paràmetre o quin fem. I aquí per mi està la clau de volta. Necessita liquidesa, necessita diner, ho fa justament perquè té alguna operació al cap. És l'inici de que els clubs que no són societat anònima se'n van... Perquè, esclar, si el Madrid comença cap a un procés de transformació semblant o que apunta cap al Bayern, això d'alguna manera obligarà a veure què passarà a l'Atlètic de Bilbao, què passarà al Barça, què passarà a l'Osasuna. És a dir, una cosa és la cultura esportiva, que ens pot caure més bé un entrenador o altre, i una altra cosa és el model de que els socis siguin propietat del club. Té recorregut avui dia en els moments que estem, i crec que aquest és un primer inici que fa Florentino, que no. Em sembla estratègic, per saber calibrar exactament com vol gestionar el Madrid i què necessita del
11: club. Jo crec que allà no és tan tabú com no, aquí, aquest tema, Ramon? No, aquí, jo, aquí és tabú, no, és completament tabú. Aquí la gent, o sigui, aquí no se'n pot parlar d'això, que és una cosa que tard o d'hora passarà. No?
22: No?
11: Bé, jo tinc bastant assumit.
22: La Porta ha dit que no, ha promès
11: sí,
22: que amb ell no.
11: Sí, sí, tothom ho promet. Però jo el que voldria dir és que a Madrid no és tan tabú aquest tema. No, allà són no. molt més pragmàtics amb aquestes coses.
8: Bé. Perquè allà no estan acostumats a triar presidents, a que hi hagi debat. És a dir, aquí per mi la gran novetat d'aquests comicis, i crec que confonem una mica, és que el sol fet d'escoltar algú que s'oposa a Florentino ja és una campanya en contra del Madrid o en contra de Florentino. No, estem escoltant un senyor que diu que és una alternativa, però com que això en 20 anys no ho havíem fet, ara sembla que de cop i volta, si surt algú, està fent un cop d'estat. No, s'està presentant unes eleccions.
22: També del mandat de Florentino, de les coses que segurament no li han sortit com ell esperava, més enllà de, com deia, el tema esportiu, que en un club de futbol doncs hauria de ser el més important, o pels socis és el que més et pot condicionar, és l'estadi, les obres i el finançament. Al final...
3: Com que no li ha sortit?
22: No li
3: ha sortit. Què és el que no li ha sortit?
22: Doncs que segurament s'ha gastat o necessitat més diners dels que hauria esperat per fer l'estadi.
3: Com a mínim està acabat, cosa que no es pot dir de tots els estadis.
11: Està acabat, Salvador, però hi ha uns inversors que comptaven amb uns beneficis derivats de l'explotació de l'estadi, sí. que tu saps que és impossible. És
3: no,
11: impossible.
3: Jo no ho sé.
11: Tu creus que es poden fer els 10 concerts del Bad Bunny? Tu creus que es poden fer al Bernabéu?
3: Jo crec que...
11: Perquè això és el que estava venent el Florentino, els seus inversors i els seus socis.
3: I tornarà a haver concerts al Bernabéu. Crec que la facturació... Un segon, la facturació que es pagava... Era una cosa més simbòlica que una altra cosa. La facturació és irrisòria, la dels concerts, això. Si veiéssiu les dades... Si veiéssiu les dades no vol dir que les hagueu de mirar, vol dir que si jo les tinguis aquí no les tinc, Però les dades són irrisòries. És a dir, no afecta en absolut. És una qüestió més simbòlica que el Bernabéu, doncs, com a centre de, com un estadi tan important al centre de la ciutat, doncs oferir aquesta possibilitat. Bé, per tant, no heu de patir en aquest sentit que la
11: finançament
3: del Bernabéu no té, exactament, no té cap problema amb això. Però a mi em sona una mica estrany aquest tremendisme que percebo al voltant de la gestió o de la vida presidencial de Florentino, quan ha estat un president que no sé, jo no sé si n'haguéssiu volgut vosaltres algun altre pel Barça. És a dir, no sé si al Madrid li han anat malament les coses. Un equip que ha guanyat 6 Champions en els últims anys, que ha estat un club... En fi, no sé, jo no sé què es podria fer millor. No sé de quina manera un club pot estar més ben representat que per una persona que, a més, és un gran empresari. Jo, evidentment, respecto el que ha dit l'Emilio, però no hi crec. No crec que a Florentino tingui cap problema. De fet, se va millor que mai. I, per tant, no només pel Florentino, però, en fi, per tota una sèrie de coses, liderades pel Florentino. De manera que jo no sé si en voldríem algun altre, però no sé si creiem que ens hagués anat millor d'una altra manera.
9: No,
3: jo diria que el Madrid li ha anat bé. Amb el Florentino, el full de serveis que pot presentar el Florentino com a president està notable, ha estat excel·lent, vaja.
21: D'acord amb l'argumentari o no del Salvador, jo diria que el que va intentar Florentino és edificar una nova manera d'entendre el futbol i el club. És a dir, fins el que havia fet, sí, però és ell el que s'inventa la Superliga. És ell que, guanyant dues Champions, fitxa l'Mbappé. És ell el que fa un nou estadi. És a dir, ningú li havia dit res, i de cop i volta veiem un Florentino que diu ara faré un salt de qualitat, i el que he fet fins ara ja no em val. I el que havia dibuixat perquè això funcionés, no ha funcionat. La Superliga no ha funcionat, s'ha quedat sol. I ara està pactant amb el Ceferín, després d'haver dit el Ceferín. Ha rescatat el cas Negreira quan es havia fet l'Orni. És a dir, ha canviat de marxa, ha canviat de manera de fer. No és el mateix Florentino.
3: Totalment, perquè amb el cas Negreira s'ha sentit traït per allà. Però fixa't una cosa, el Madrid, com a entitat, com a club, sempre ha estat el que ha inventat el pas que venia a continuació. És a dir, Santiago Bernabéu es va inventar fer un estadi gran quan el va fer, se li va dir de tots, se li va dir que era un exagerat, que era un egocèntric, que se li van escriure coses terribles quan va voler fer Santiago Bernabéu. I també se li va dir de tot quan, juntament amb Raimundo Saporta, es van inventar la Copa d'Europa per superar l'Espanya franquista. És a dir, per superar l'encursatament econòmic i fins i tot polític de l'Espanya franquista, es van inventar un torneig internacional on poder guanyar més diners precisament per poder fitxar les estrelles que ells necessitaven fitxar. I ara Florentino el que ha intentat, per mi amb bon criteri, és fer un estadi nou que l'ha fet, i per mi amb molt bon criteri, que no ha sortit, i a mi m'ha sabut molt de greu, la Superliga. Però la Superliga per què? Perquè ell és una tonteria? No, perquè la Copa d'Europa segurament des del punt de vista de la capacitat que té de finançar-se ha quedat una mica en desús. I, per tant, és com un pas endavant, és una cosa nova que jo crec que hauria estat millor pels espectadors i millor pels clubs que hi participen. El Barça i el Madrid estan competint en aquests moments amb clubs que tots sabem que tenen un sistema de finançament que ve d'estats que no tenen cap mena de limitació a oferir diners en aquests clubs per davant i per darrere. És a dir, tots estem molt preocupats no, però ja m'enteneu, pel futur de Pep Guardiola. Què farà Pep Guardiola? Pep Guardiola segurament farà moltes coses, però hi ha una que no farà, que és viure a Barcelona. Aquesta no la farà. És a dir, tenir la residència 365 dies a l'any a Barcelona no la tindrà. Per què? Perquè la tindrà en un altre lloc. I quin serà aquest altre lloc? Un altre lloc relacionat amb el seu antic club, amb el que acaba de deixar, on els diners no tributen de la manera que tributen a Barcelona. I això és important saber-ho, perquè el senyor Guardiola segurament ha tingut moltes maneres ha guanyat molts diners oficials. Segurament el club que ha fet un pla de vida, segurament. Entén? O sigui, i per tant, el Barça i el Madrid han de utilitzar el que valen per poder competir. I d'aquí ve, a mi un dia Florentino, en una conversa personal, em va dir, és que jo no puedo llevar este club com si fos el club de tenis Chamartín. I té raó. És a dir, ara el Barça i el Madrid estan tenint una gestió, diguem-ne, com diu el Jan, familiar. Tens familiar del club. I el Barça i el Madrid són multinacionals.
20: No, el Madrid fa molt, però Salvador, el Madrid és una multinacional des de fa molts anys. I jo crec que...
3: Sí, el Barça també.
20: No, per això.
3: El Barça és importantíssim. O sigui, el Barça pot ser el número 1, el número 2, o el número 1 i mig, o per davant del Madrid o per darrere, però està al costat. És a dir, hi ha dècimes de diferència entre un i l'altre.
20: Però és que em fa la sensació que ens estàs dient que li estem traient tot el mèrit a Florentino o que no li veiem cap virtut. Jo crec que tots som capaços de fer dues lectures. Que Florentino Pérez, en la seva arribada i en bona part de la seva gestió, aconsegueix fer un Madrid campió que mai se l'haurien imaginat als anys 90, això és evident, i en molts casos és també el que provoca des de Barcelona un cert rebuig cap a la figura de Florentino, perquè és obvi que aquestes Champions del Madrid han estat una proesa i esportiva, cap dubte. Però també...
11: Bueno, el que provoca rebuig a Barcelona és Luis Figo, és que clar, comencem per això.
20: També, correcte, vull dir que ja comença d'una forma molt, molt contundent.
21: No, i afegeixi el que produeix, ara que ha tret el nom el Salvador Sostres de Guardiola, el que fa Florentino és fitxar a Mourinho per intentar negar Guardiola, no per fer millor el Madrid. Ell sí, presumeix que el Madrid va temperar el Barça perquè li trobo molt...
3: Quan no pots guanyar, t'has de defensar.
21: Ah, va, bueno.
3: Això és veritat. Això és veritat.
21: No, però a veure, que, un moment...
22: Però és el que fa ara també tornar a fitxar Mourinho, és anar a buscar
21: I segurament, és una jugada per ell bastant bona, perquè Mourinho és un molt bon paraigües per un president.
3: Però jo dubto molt que li surti, dubto molt que això sí vagi bé.
21: Esportivament no, Salvador, però a nivell...
3: Però, ja ve, però escolta, tu com li ha anat a Mourinho els últims clubs que ha tingut?
21: No, que esportivament serà un desastre, però com a mínim Florentino tindrà un o dos anys en què tindrà un portaveu del club que li pararà tots els llamps, absolutament tots els llamps.
3: Mourinho aguantarà dos anys.
21: Jo no, he dit un o dos, no ho sé.
3: Un. És que jo crec que... ara això queda gravat i vés a saber, igual guanyo tres Champions seguides, però jo diria que no, jo diria que això no arriba ni a Nadal.
19: Deixa'm sentir l'Emilio, que fa estona que no el sento. Emilio.
7: Ricard, Ricard, a veure, todo el discurso de Salvador es precioso, de verdad, es una cosa bellísima, ¿vale? Pero el miedo a los accionistas de ACS lo ha tenido. Y estamos hablando de dinero, señores, de dinero. El Barcelona va a pedir una nueva ampliación de dinero para acabar el cambio.
19: Sí,
7: estamos hablando de dineros. El señor Florentino Pérez tiene que cambiar toda la plantilla. Tiene que, como muy bien cuenta Joan, tiene que pagar a los señores que le han dejado el dinero y no están rindiendo. Es dinero, señores, dinero. Y cuando alguien se vende el 3 o el 4 o el 5%, no es, como dice Ramón, para saber el precio. El precio se puede saber de muchas maneras. Es porque necesita dinero. Y cuando tú te vendes 3 o 4% o 5%, nunca sabes dónde estará al final, si luego será el 10 y tal. Con unas asambleas de compromisarios que todo el mundo sabe que están súper manipuladas.
21: Si no solo las asambleas,
7: sino la elección de los propios compromisarios. Estamos hablando de dinero. O sea, y estamos hablando de alguien que lleva dos años sin ganar nada. No algo, sino nada. Y por lo tanto, es una situación muy desesperada para el señor Florentino Pérez.
3: Hombre, yo desesperada no, pero que es dinero y que se necesita, y que el Madrid y el Barça necessiten tenir els diners que valen per disposar-ne. Jo estic totalment d'acord amb l'Emilio, és a dir, el Florentino i el Jan, en el fons, les palanques no deixen de ser una venda en fals.
7: I l'hombre fuerte és un banquero, i l'hombre fuerte de Florentino és un banquero, que és raro, ¿m'entiendes?
3: Sí. Sí, però no, si tens tota la raó, és a dir, en el fons, però això ho explica, jo crec que ho ha explicat.
7: O sea, Alejandro Echevarría de Florentino és un banquero.
3: Sí, però perquè el Madrid necessita utilitzar els diners que té per poder competir amb clubs com el City, per dir l'últim que hem fet referència, entre d'altres, que tenen un finançament i que tenen uns recursos pràcticament, no infinits, però perquè ens entenguem, pràcticament infinits. I aleshores no hi ha manera de competir si no és amb una estructura nova. És a dir, la Superliga, al final, quan tu ets propietari i poses unes normes com les que hi ha a la NBA, t'assegures que tothom pugui competir en les mateixes condicions. A part d'uns drets televisius, o sigui, d'uns diners que tu cobres per els teus drets televisius, molt més importants que amb la Champions. I, per tant, pots competir millor. I quan l'Emilio diu, falten diners, totalment veritat, home, clar que falten diners. Escolta, una cosa, ara nosaltres tenim la Mignonal i estem molt contents. Ens ha costat molts diners la renovació, però estem molt contents perquè l'hem fet nosaltres, etcètera, etcètera. Però si tu vas a mirar el talent que es compra i ven, per dir-ho així, aquest talent que abans normalment estava en una part important a la Lliga Espanyola, en aquests moments no hi és a la Lliga Espanyola. Però no hi és, no és que no hi sigui perquè de sobte haguem tingut mal gust a l'hora de fitxar, sinó perquè no tenim els diners suficients per fitxar aquests jugadors. I quan Florentino Pérez i, per cert, Joan Laporta s'adonen d'això, entenen que el Barça i el Madrid, a part de la rivalitat esportiva, són aliats en com a plataforma d'entreteniment. És a dir, que a un Barça-Madrid, la rivalitat entre Barça i Madrid és un producte comercial exactament igual que la plataforma Disney o la plataforma Netflix o la plataforma Amazon, i que amb això, amb aquest espectacle, amb aquesta plataforma d'entreteniment, han d'anar plegats a intentar obtenir els màxims recursos possibles per poder seguir competint contra altres entitats o plataformes d'entreteniment que tenen recursos molt més amplis que ells. I aquesta operació, des de la fredor més o menys raonable i raonadora, jo crec que se la podem entendre i crec que es pot arribar a pensar que no era una mala idea, o com a mínim que no era una idea perniciosa la persona retorçada que estava intentant treure profit d'allà
20: al no tocar. No, no, I sent una bona una idea que no era perniciosa, no ha sortit bé, com no ha sortit bé, com no ha sortit tal com ell planejava la construcció de l'estadi perquè li han anat sortint problemes, com no ha sortit bé la planificació esportiva i d'aquí venen dos anys en blanc, per tant, és lògic que hi hagi contestació i que no sigui, i que no sigui estrany que hi hagi un 30% dels socis que li vagin en contra, però fins
3: però
20: que no hi ha hagut...
3: 30, Home, però un 35, home, contra 35, un 65, que li ha... vull dir que en democràcia 3 o 6...
20: Sí, i seguirà sent president, sí.
21: El moll de l'os és com s'han de capitalitzar clubs com el Barça i com el Madrid, això,
3: exactament,
21: això és evident.
3: Ara, ara no ho sabem.
21: Bueno, però hi ha un escenari en aquí que jo crec que és molt a tenir en compte i que és el de la Superliga. El diner no vol incertesa, ja ho hem vist amb la Champions. Abans a la Champions hi anava el que guanyava la Lliga. Ara hi van 4 i 5, per tant, els accionistes, si tu et fiques a la Champions, ja has salvat el negoci. No és el mateix que guanyar la Lliga. Això, a la cultura europea, no té res a veure amb la cultura americana, que és una competició tancada, que és una, on els equips no pugen ni baixen, i on, per exemple, no poden entendre que Gales o que Escòcia vagi contra Anglaterra. Allà juguen Lakers contra Celtics i no juguen mai Los Angeles contra Boston. És un altre tipus de cultura. I aquesta cultura...
11: Entre altres coses, perquè els Celtics avui estan a Boston i demà poden estar a Massachusetts.
21: Aleshores, en aquest model, implantar-lo a Europa, a la vella Europa, no és fàcil, perquè aquesta cultura d'entreteniment, ho veurem ara segurament al Mundial, ja hi haurà en quatre temps. És a dir, no només serà com ara, que són mitja part. No, ara faràs mitja part de la primera part i mitja part de la segona part. En aquests seran quatre espais tancats. Aquí pots començar a posar publicitat, un cantant, entreteniment i el que vulguis. I en el camp anirà gent que tingui molta pasta, perquè si no la gent s'anirà a veure el Sant Andreu, l'Europa, perquè no té calés per anar a aquest estadi. Per tant, estem construint un negoci... Un moment, ja acabo, Salvador. Estem construint un negoci. No és el mateix que la cultura del futbol. Estem en un altre estadi. No té res a veure. Per tant, és possible que els que tinguem una visió més conservadora o pejorativa, o que ens ha agradat més un altre
20: pura,
21: tipus, siguem més recelosos davant de dir no, deixeu-vos a fer, que us portarem al paradís. Jo aquest paradís tinc molts dubtes.
3: La llei Bosman no va ser un avanç? És a dir, en aquell moment també es va dir, ara si poden venir els estrangers, això anirà en detriment de la Pedrera. I no va anar en detriment de la Pedrera. Ara podem fitxar, podem tenir tot l'equip d'estrangers. I no ha anat en detriment de la Pedrera. I en aquell moment es va dir que si venien estrangers d'una manera massiva, d'una manera, diguem-ne, sense que fossin només dos, això perjudicaria la Pedrera. Cada cop que hi ha un avanç, la gent pensa que anirà en detriment del que hi havia i que empitjorarem. I jo crec que la Copa d'Europa...
21: Jo no dic empitjorar, jo dic que és un canvi de cultura, que no té res a veure amb el que estem acostumats,
3: És afegir. Per exemple, des del punt de vista independentista, des del punt de vista catalanista, no entes mai l'oposició a la Superliga, perquè si alguna cosa estructura encara l'estat espanyol des d'un punt de vista que no sigui estrictament legal, és la Lliga Espanyola, és l'estructura que diu el Ramon, que té tota la raó, en què doncs, hi ha una sèrie de geografia...
20: Però el Barça hi ha l'estatus quo.
21: Però el Barça no hauria deixat de jugar a la Lliga Espanyola.
3: No, jo només dic que si tu fas un primer pas en què tu ja pertanys a uns clubs... Són marcs superadors. És a dir, qui s'ha oposat al final? Qui s'ha oposat a la Lliga, a la Superliga? S'ha oposat al Tebas i s'ha oposat al Ceferín. És a dir, els guardians...
20: I tothom.
3: Una cosa, dic des d'Espanya. Des d'Espanya s'oposa al Tebas. Des de la Lliga, per una qüestió de la UEFA, per una qüestió de poder. Però al final, tu el que tenies amb la Superliga, l'oportunitat que tenies és la de superar una relació geogràfica, una relació política de pertinença a un estat, que un estat signifiqués, no?, pertany a Espanya, signifiqués un accés determinat a la Champions, etc. I era la primera vegada que en algun moment es superava aquest àmbit. Hi ha hagut un president de Barça que no va ser el més estimat en algun moment per algun sector de l'afició, que va ser Josep Lluís Núñez, i gràcies a Josep Lluís Núñez nosaltres avui hem pogut viure de... El Barça i els altres clubs han pogut fitxar una sèrie de jugadors, etc., gràcies a que ell va implementar els drets televisius, drets d'imatge, drets televisius.
20: Emilio.
3: En aquell moment, quan el Barça va voler cobrar a les ràdios per entrar al Camp Nou, es va muntar un escàndol terrible i va haver de fer marxa enrere. Però allò, que potser estava mal plantejat en aquell moment, que potser s'hauria d'haver explicat millor en aquell moment, però allò va ser la llavor del futbol tal com l'entenem ara i que em sembla que hem de protegir a tota costa. I contra aquella iniciativa de Josep Lluís Núñez també va haver-hi una gran contestació pensant que s'acabava el món.
19: Emilio.
7: No, que me voy, porque estoy en Budapest.
19: ¿Budapest?
7: He visto ganar a Marc Márquez.
19: Molt bé.
7: Ya sé que no es cosa de echarle minutos, pero bueno.
22: Que sí, ahí, molt bé, pero ya...
19: Molt bé. Emilio, cuida't, una abraçada i celebra-ho, l'aniversari.
7: Vinga, un abraç.
19: I també, Salvador Sostres, gràcies també per acompanyar-nos. Aprofito per també cuidar-te. Que vagi bé. Afegim una altra veu. Alfredo Relaño, bon dia.
9: Hola, bon dia, buenos días.
19: Estem veient com Florentino és etern.
9: Perdón, ¿me puedes repetir?
19: Que es etern, Florentino.
9: Sí. Sí, bueno, pero yo creo que de esto no ha salido como le esperaba. Él convocó estas elecciones, en realidad, para que no las hubiera, porque pensaba que, yo creo que después de 2 años sin título, él quiere hacer esa transformación social, y después de 2 años malos, pues no se sentía con ánimo para eso, porque pues es complicado y ni siquiera lo ha explicado bien. Y entonces hizo ese farol pensando que no se presentaría a nadie. Se ha presentado Riquelme, que era desconocido, y ha sacado un tercio de los votos. Digamos, tiene el respaldo de 10,000 y pico socios. Y ahora tiene, pues quizá lo tiene un poco más difícil que antes. Yo que ha ganado, efectivamente, ha ganado 2-1. Mm. Pero no, toda la atmósfera en Madrid era pues que iba a ganar 90-10 o más todavía, en principio. Pero en la campaña... Riquelme pues ha estado bien, ha presentado una oferta que gustaba y sobre todo ha hablado con un descontento que hay en el Madrid, que lo había, lo hay por varias razones, lo hay sobre todo por tres. Una, que el abonado que va al estadio ve que le han estrechado el asiento, que el estadio con toda su pretendida grandiosidad es incómodo. Les han quitado sitio para las zonas VIPs, los baños están más lejos, los han mandado, que estaban bien localizados, los han mandado hacia un córner. Otra, la indulgencia de Florentino con el caso Negreira hasta que Laporta le abandonó con la Superliga. Y otra más, ese run-run de que va a vender, de que no sé qué, de que esto o lo otro, que no lo explica bien. Y eso mosquea a muchos socios que son gente que está hecha al modelo antiguo, de que el club efectivamente es de los socios, antes se les trataba de otra manera, y que lo que quieren simplemente es un asiento cómodo y seguro para ir a ver los partidos y tener un buen equipo. Todo eso ha reunido unos 10,000 y pico, ha sido 65, 35 creo finalmente. Ya son 10,000 voces en el Bernabéu, que ahora va a tener que escuchar. Mourinho a mucha gente tampoco le gusta. Mourinho gusta, digamos, a una gamberra del madridismo que no es pequeña, pero que no es mayoritaria. Pero Mourinho tampoco ha sido una oferta ilusionante. Y bueno, a ver, quiero decir que está peor ahora Florentino que hace un mes. Tiene un año más de mandato. Tenía casi 3 por delante todavía, que le bastaban para cualquier cosa. Ahora tiene un año más de mandato, pero tiene 10,000. Tiene 10,000 que hay en contra, que han aflorado, ¿no? A favor, además, digamos, de un hombre que era perfectamente desconocido hace 2 o 3 semanas y que ha afrontado unas elecciones como una con más trampas que una película de chinos, dicho sea de paso, ¿no?
19: I més enllà de la cosa electoral que ara comentàvem, a nivell esportiu, Alfredo, quin Madrid preveus?
9: Pues mira, el Madrid tiene un problema. Estaba oyendo, yo no creo que el Madrid tenga un problema de dinero y todo eso de la Superliga que estaba oyendo. Yo no estoy de acuerdo, pero es para otra cosa. El Madrid tiene dos jugadores extraordinarios en ataque, que son Vinicius y Mbappé, y lo que pasa es que no los ha sabido mezclar. Tiene un portero extraordinario también y tiene buenos jugadores y ha tenido y tiene dinero para comprarlos mejores de lo que los ha comprado. Este año ha habido algún error visible. Por ejemplo, Mastantuono ha venido al Madrid por más dinero de lo que le costó al Bayern de Múnich coger a Olise del Crystal Palace. Y el medio campo, llevan años proyectando un medio campo de energía. Cuando Kroos y Modric se envejecieron, llevan años tratando de establecer un medio campo de energía, Valverde, Tchouaméni y Camavinga, que no ha funcionado porque el equipo no puede ser de ese émbolo presionante si los de arriba no, si los de arriba no corren también para la presión. Y fichan, tienen jugadores arriba que no corren para la presión, y esa es la discusión. Mbappé y Vinicius, y con ellos Bellingham, que es la otra estrella, que si estos dos de arriba no corren, pues yo pongo mala cara y tal, y por ahí se va rompiendo todo. Falló en el proyecto Xavi Alonso, porque se acobardó con Vinicius y acabó quitando a Xavi Alonso, es una cosa que también cayó mal. Y de manera que es que el Madrid está siendo víctima ahora de unos errores y que no tendría por qué haber cometido, porque si no podría tener perfectamente un buen equipo, y un buen equipo de nivel semifinal de Champions o campeón de Champions, con el mismo gasto y un poco más de organización. Dejaron ir a Modric quizá demasiado pronto, Juan, en el Milán todo el año, pero si no, tendrían que haber ido por ese lado en la sustitución, no por el otro, que es un plan que adoptaron ya hace tiempo y que creo que fue una mala carretera de salida. Aparte, perdón, de que el Madrid visiblemente no lleva la cantera como la lleva el Barça, que en cierto modo...

0: Una pausa de 3 minuts i parlarem del Barça, perquè falten diners per acabar les obres del Camp Nou.
1: Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
2: Hola, com fa? Bon dia. Mira, quan surti de treballar me'n vaig al supermercat del Corte Inglés a fer la compra. Tinc el rebost sota mínims. A més, tens un 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros. Només fins al 14 de juny. Ah, i pots canviar-ho del 22 de juny a l'1 de juliol en una propera compra. I aprofitaré també els descomptes que sempre hi trobo. I per descomptat, el 20% de regal en tota la meva compra. Mira, vull agafar oli d'oliva verge extra, detergent... Ah, i renta vaixella, que tampoc n'hi ha. Cafè, refrescos, uns quants iogurts i productes frescos, que són excel·lents. I és així sempre, eh? Cada dia, bons preus i millors ofertes amb productes de primera qualitat i de les primeres marques. Recorda-ho, un 20% de regal fins al 14 de juny a Supercor, Hipercor i al supermercat El Corte Inglés. Consulta les condicions. I pensa-hi a descarregar-te l'app del Corte Inglés, perquè així pots comprar fàcilment i amb comoditat. Què necessites avui? A la botiga web i app. I recorda-ho, aquest diumenge a les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya Diagonal i al supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les compres amb comoditat. Això és tot per avui. Fins demà.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
5: Mal picant?
4: Què havia de ser, si no?
5: Però què va ser?
4: Apendicitis, operat d'urgència.
5: Ostres.
4: Sort del RAC, en 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
6: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, i som per ajudar.
7: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
8: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
9: Ara a Lidl, síndria sense llavors per 0,95 al quilo i amb Lidl Plus pollastre filetejat fi per 3,25 t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
10: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
11: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
12: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
13: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
14: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
15: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 quilòmetres d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
16: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
17: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: A tot això estem pendents també del Papa Lleó XIV, que avui compareixerà al Congrés dels Diputats i farà un discurs. Dani Santeaja, bon dia.
18: Hola, bon dia.
0: Tot a punt per aquesta visita?
18: Tot a punt a la zona on som la premsa aquí al Congrés, al pati, entre l'hemicicle i la resta de l'edifici. Hi ha molts mitjans ja preparats per l'arribada del pontífex, que s'espera a 11:15, i han començat a passar alguns ministres i diputats que ja entren a la zona del Palau, per exemple, Félix Bolaños, el ministre de Justícia i Relació amb les Corts, que s'ha aturat per comentar amb els periodistes que està sortint tot el viatge de manera impecable, ha dit.
0: Impecable, està bé. Què és el que passarà a partir d'ara? És a dir, arribarà a 11:15, deies?
18: Sí, arribarà en Papamòbil, per la carrera de Sant Jerónimo, i allà, al peu dels lleons, el rebran tant la presidenta del Congrés, Francina Armengol, com el del Senat, Pedro Rollán. Ja dins saludarà a les autoritats de l'Estat, com el president del govern espanyol, el president del Constitucional i la del TSJ. la del Consell General del Poder Judicial, perdó, i dins de l'hemicicle signarà el llibre d'honor, saludarà els líders dels partits polítics. Ara veiem entrar els diputats de Bildu, que són un dels grups d'Esquerra que tampoc s'ho han volgut perdre. Hi ha absències com els diputats de Podem i del BNG. I després de saludar els líders polítics ja farà, entrarà a la

0: l'hemicicle, farà primer el discurs de benvinguda la presidenta del Congrés i després parlarà el papa Lleó XIV.
1: Doncs seguirem aquest discurs, per tant, que anirà més al voltant de cap a tres quarts, cap a tres quarts d'onze, entenc.
0: Sí, sí. De fet, un discurs que, Ricard, ja tenim algunes de les línies mestres del que tocarà. Ja es va comentant entre la premsa aquí especialitzada del Vaticà i hi haurà per tothom, Tindrà un missatge a banda i banda de l'hemicicle, tant que podran reivindicar els partits d'esquerra com de dreta, perquè per una banda parlarà a favor dels migrants, serà dur contra els discursos identitaris, parlarà també en contra de la guerra i del rearmament, però també farà un pronunciament a favor del dret a la vida, és a dir, en contra de l'avortament i l'eutanàsia.
1: Caram, doncs ho seguirem. Gràcies. Fins ara, Dani.
0: Fins ara.
2: Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix l'Àgora Esportiva.
1: Amb Ramon Bes, amb Laia Tudela, amb Joel Díaz i Francesc Garriga, anirem tancant l'Àgora, però abans volem saludar Xavi Hernández. Xavi, bon dia.
3: Hola, Ricard, bon dia.
1: És el periodista, Francesc?
4: Ai, quin insult!
1: S'ha espantat ara. Sí, això et deu passar, no, Xavi? Et deu passar sovint, no?
3: Em passa cada dia, pràcticament.
1: Ja, és una pena, perquè fas una informació fantàstica, no?, i després la gent et confon.
3: Intento signar el segon cognom per evitar alguna confusió.
1: Clar, clar, això ho fas bé. Publiques avui al diari Ara una notícia que explica que falten diners per acabar les obres del Camp Nou.
3: Sí, aviam, al final és una cosa que ha passat a tots els estadis que s'han reformat, que s'ha construït des de zero. El Barça no serà l'únic club de futbol llest i guapo que fa un estadi nou, pràcticament, i no ha de refinançar-lo, i no ha de demanar un altre crèdit. El Madrid li ha passat a molts clubs europeus, a la Premier, i passa també en les obres públiques. Per tant, els sobrecostos són una mica el pa de cada dia. La història és que és una cosa que... doncs que s'ha anat endarrerint i ara doncs ja ha arribat a aquest punt de límit. A finals del 25 ja s'havia disposat més de 1.000 milions d'euros del crèdit de 1.450, finals del 2025, i ara a mitja temporada del 2026, amb la tercera graderia doncs aixecada però encara a mig fer i la coberta per aixecar del tot, doncs el crèdit s'esgota i doncs s'han de buscar recursos per poder continuar amb l'obra. I el Barça ja s'ha esforçat moltíssim perquè l'obra no s'aturés, perquè hi ha hagut moments en què Goldman Sachs no deixava anar capital perquè no hi havia certificacions d'obra acabada, i llavors, per evitar que l'obra quedés paralitzada, el Barça admet que ha fet pagaments del seu pressupost ordinari perquè l'IMAC pogués seguir treballant. Així que és un tema que cal resoldre ràpid, perquè el Barça, el seu pressupost depèn moltíssim del ticketing, de l'estadi, i l'estadi doncs s'ha d'acabar com abans millor.
1: Perquè si el Barça no aconsegueix aquests diners, es podrien arribar a aturar les obres?
3: Home, el Barça ja està treballant en tenir aquests diners. O sigui, és una cosa que amb els creditors ja hi ha converses. Hi ha una relació diària amb Goldman Sachs, que està permanentment informada com van les obres. La història és que primer s'ha de buscar el sí del soci, s'ha d'explicar a quant ascendeix aquest sobrecost, a quant ascendeix aquesta desviació pressupostària, que ja en parlarem, però deixa fora el Palau Blaugrana de moment. La prioritat és l'estadi, és el Camp Nou. I un cop el Joan Laporta prengui possessió i tingui el sí del soci, doncs llavors podrà negociar en la millor disposició possible a aquestes noves condicions i aquesta nova quantitat. Jo la quantitat la desconec, però Mundo Deportivo ahir va parlar de 500 milions més. Llavors, la meva pregunta és, dintre d'aquests 500 milions més hi ha l'estadi i tot el que falta de l'espai Barça, o només la prioritat serà acabar l'estadi?
1: Ja. Sí, sí. Aquesta és una, bueno, no, s'ha d'aclarir, diguéssim, perquè clar, a més si demanen això als socis, doncs tinc que donar detalls de què s'aniran.
5: Recordem que l'assemblea que s'aprova el finançament, aquests 1.450 milions inicials, allà, ara parlava del Palau Blaugrana el Xavi, no és menor aquesta qüestió, perquè allà en els 1.450 ja van dir, bé, no, sí que entra amb aquests 300 milions, veurem, perquè pot haver-hi desviat... La cosa és que t'has gastat aquests milions, no ha entrat al Palau, i no és que no entri al Palau, és que necessites una quantitat més alta. Ara parlava el Xavi, 500 milions, veurem quina és la quantitat final per acabar l'estadi, voltants, i jo crec que aquí el Palau segueix sense entrar al Palau Blaugrana. Això és endeutament.
1: Per demanar això, es pot fer una assemblea extraordinària o s'ha d'esperar a la tardor?
3: Xavi. Això es pot fer, es poden fer dues coses. Joan Laporta ja ha de convocar una assemblea extraordinària per ratificar els nous càrrecs de la Junta.
1: Val.
3: Ell és un president electe, a partir de l'1 de juliol ja prendrà possessió i ha de convocar els socis per decidir o perquè els socis diguin que sí al seu vicepresident esportiu, al seu vicepresident econòmic, una mica tots els càrrecs de la Junta i els nous directius. Per tant, ell ja ha de convocar el soci. Llavors, el debat que hi ha internament ara mateix és: aprofitem la convocatòria extraordinària d'aquest estiu per ratificar la Junta, per explicar els sobrecostos i demanar aquest permís, o treballem una miqueta més l'operació de crèdit que s'ha de tancar i aprofitem la convocatòria ordinària de cada tardor per explicar el sobrecost i aconseguir la llum verda del soci. O sigui, aquest és el debat una mica que hi ha. A més a més, s'ha de demanar un altre permís, que és per una operació de sponsoring a la part de darrere de la samarreta. Allà on hi havia ACNUR, deixarà d'haver-hi ACNUR i hi haurà una empresa immobiliària dels Emirats que pagarà, crec que són 10 milions d'euros per temporada per anunciar-se allà.
5: Bé, i a més aquesta publicitat va englobada dins una operació que el Barça està treballant per aconseguir ingressos importants també al món àrab en dues ciutats diferents, Dubai i Abu Dhabi, crec, o Qatar, Dubai i Abu Dhabi, no ho tinc clar, però vaja, ara no me'n recordo, però que són de complexos d'edificis per aconseguir doncs aquests ingressos, a més posar el teu escut en unes torres altes que siguin les torres Barça. Vull dir que és cert que el Barça està intentant buscar aquestes vies per aconseguir més ingressos i aconseguir més diners per aquest finançament. Quan sents aquesta informació, al final, entens aquella pressa que tenia el Barça per tornar a l'estadi, que dèiem, no té sentit córrer tant per tornar en una situació tan incòmoda pels socis, més que incòmodes, que feies el fet de tornar a l'estadi, endarrereixes les obres, perquè cada partit s'endarrereixen més dies, però és que al final el Barça tenia una urgència, i té una urgència, que és aconseguir el ticketing, aconseguir més ingressos dels VIPs, sobretot de l'estadi, perquè necessita diners, i això és el que va fer tornant abans d'hora. Veurem ara, a partir d'ara, si sí, el Barça, que s'està plantejant també, evidentment, que haurà de tornar alguns altres partits de temporada que ve, l'altre, vaja, a Montjuïc, doncs això com influeix tota aquesta desviació?
4: Bueno, confirma una mica també que la gestió de l'espai Barça ha estat molt qüestionable. Parlo tota la dimissió dels directius i executius que han hagut des de la adjudicació de les obres a l'IMAC, que es va dir que era l'oferta més ràpida i més barata. Ja no serà la més barata, diria, ni tampoc la millor. Molts dels problemes que estan passant socis que actualment van al Camp Nou són semblants als que estan passant al Bernabéu. Seients estrets, accessos que has d'anar buscant, és a dir, és un estadi que està a mig fer. I tot i sent un problema comú, que és evident, ja s'ha explicat que no és només el que ha passat, recordem que el que va passar amb la construcció del Camp Nou va obligar, entre altres coses, a traspassar Luis Suárez per poder pagar les obres. No crec que s'arribin a aquests extrems, però la valentia que va tenir Laporta en dir comencem-les ja, perquè era una cosa que es anava dilatant davant la por de qui ho adjudiquem i ho fem, també ha portat com a conseqüència doncs una gestió qüestionable d'aquest espai.
6: 2.000 milions, no? Per tant, entenc que ja puja la cosa.
5: Aproximadament. Sí, no tenim la quantitat exacta de l'ampliació que necessita el club, però podria anar per aquí.
6: I a l'assemblea del 2014, on es va aprovar la reordenació, que és on el soci diu endavant...
5: El referèndum.
6: El referèndum aquell... Es parlava de més de la meitat, de menys de la meitat.
5: 800 milions, sí, més o menys.
6: Que el soci provés ara fa 10 anys o 12 anys una reforma que costava 700-800 milions i ara la factura estigui pels 2.000...
1: Però el soci...
5: Però ho aprovaran, no enganyar,
1: sí. El soci, qui més qui menys, però... ha fet obres a casa. I...
5: No, però més enllà d'això...
6: Som comprensible, però vull dir que déu-n'hi-do, eh?
5: Que encara que en sonin xifres i números molt alts, això ho passaran per assemblea i ho aprovaran. L'assemblea aprovarà aquesta ampliació.
1: Quant de temps portem de retard, aproximadament, des de la primera data que es va donar?
5: Home, des del 2014, el referèndum?
6: Jo recordo aquí.
1: No, home, no.
7: Quants, Xavi?
3: Des del 2014 han passat 12 anys.
1: Sí.
3: Per mi hi ha una cosa clau en tot aquest aquesta xifra, no?, que ha anat pujant des del moment del referèndum fins als gairebé 2.000 milions que estem parlant ara, i és que Laporta va refer el projecte i es va encarir després de la reescriptura del projecte que va fer la Junta de Joan Laporta. Hi ha una cosa que és la tercera graderia. La tercera graderia en el projecte inicial només es reformava. Aquí s'ha tirat a terra i s'ha tornat a aixecar per poder garantir dues files d'anelles VIP, que és una mica la gallina dels ous d'or, com deia la Laia. El Barça, o com a mínim la junta actual del Barça, té moltíssimes esperances en que el Barça, en que el Camp Nou sigui el Dorado, pràcticament gràcies a tota l'oferta VIP.
5: A finals d'aquest any, del 2026, era una de les primeres dates d'inaugurar el Camp Nou.
4: Tornem a la cultura del negoci, del business, el camp. Anar al camp de futbol serà un privilegi. No podràs anar a futbol.
1: Bueno, ja veurem quan la porta intenti pujar els abonaments, ja veuràs tu. Allà els compromissaris de cop es desperten.
4: Bueno, no, però per començar, el soci ja té, els abonats, amb tot el que ha passat a Montjuïc, ja té una cosa clara, que el fet de tenir un abonament no vol dir que tinguis una cadira. Tens un paper, però la cadira la té el club. I això és el primer que t'estan dient. No és que jo seia aquí. Va dir, no, vostè qui diu que aquest seient era el seu? Vostè té un abonament, no una cadira. I aquest concepte, que és molt català, el sentit de possessió, jo, Boca 105, fila 17, i aquí sempre he estat, aquí al costat amunt de Centelles, a l'altra banda un japonès que de tant en tant va canviant, tot això, tot canvia.
1: Xavi Hernández, gràcies.
3: Que vagi molt bé, bon dia.
1: Tanquem aquesta àgora esportiva especial amb Ramon Bes, amb Joel Díaz, Francesc Garriga i Laia Tudel. Però abans, Marisa Gil, Pau Forada, bon dia.
7: Bon dia.
1: Què ens queda més pendent explicar al matí de Catalunya Ràdio?
8: Demà comença la selectivitat, un dels exàmens que més estrès genera entre els estudiants, i parlarem amb la Carla Beltrán, de Terrassa, que és una de les 45.000 alumnes que afronten demà aquesta prova. Sabrem com s'ho està preparant. També parlarem amb una professora de segon de batxillerat, la Montse Zamorano, de la Salle Mollerussa, i amb la psicòloga Laia Sala.
9: Després tornarem a connectar amb Madrid per saber l'última hora de la visita del Papa. Anirem fins al Congrés, fins on s'ha desplaçat el nostre company Dani Sainz de Aja, per informar del discurs que farà el pontífex a 11:45. També comentarem amb la Laura Fa quins són els famosos que s'han pogut entrevistar fins ara amb Lleó 14.
8: I després, a partir de les 11, conversa amb l'actor Joan Pera. Els seus 77 anys acaba d'estrenar l'espectacle L'auca del senyor Pera, en què repassa la seva vida i la seva carrera professional.
9: I a partir de les 12, la Narraixença. Avui dediquen el programa a la Baldufa i han convidat Maica Navarro.
1: Abans, per això que han dit els altres fins ara, Gerard Jovany, Joel Díaz. Hola!
10: Hola! Doncs, mira, aquest dilluns i s'ha de començar amb trampera. La trampera de Joan Anton Català, ahir al suplement, parlant d'un lloc que realment desconeixia.
11: La regió que abans dèiem que és el Golf de Guinea, doncs la concreten. I és el que es coneix com Golf de Biafra. De Biafra.
10: Qui no deu haver necessitat Viagra aquesta nit és Josep Pedrerol, després de la victòria de Florentino Pérez a les eleccions al Madrid. Ahir el Chiringuito Pedrerol va trucar a Florentino en directe des del seu mòbil, així per la cara, sense producció ni res, i tot va ser complicitat, bon rotllo, escoltem.
12: A ver. La noche es larga. Dos más.
13: A ver.
12: Soy. Hola. A ver, hola, buenas. Hola.
13: ¿Pero qué pasa?
12: Oye, Florentino Pérez, con un aplauso desde aquí, desde el Chiringuito. Por la victoria. Vaya lío tienes montado. Enhorabuena.
13: ¿Te has dado cuenta qué inteligentes son todos los que me aplauden, ¿no?
12: Bueno, aquí hay. Bueno, en fin. Bueno, contento.
13: Hombre, contentísimo.
10: Hi havia moments que semblava que fos una imitació.
6: No era el Xavi Espinosa?
10: És que jo... No, era Xavi Espinosa. Segur. El Jiménez Los Santos és un altre dels que està content amb la victòria Florentino, i aquest matí doncs, li ha picat la cresta a l'Enrique Riquelme, de qui diu que és negreira.
14: El problema de Riquelme és que tiene detrás toda la corrupción del mundo mediático, que en el mundo del deporte es escandaloso. Riquelme es negreira porque tiene el mismo apoyo que tuvo Negreira, el Marca, el AS, Tebas, etcétera, todos los enemigos de Florentino, que son los mismos que del Madrid, que ha mentido como un bellaco en todo lo que iba a traer al Madrid, que va a traer, lo que trae es a Rosauro Varo, para eso que ponga a Sánchez.
6: És molt bo el nom de Rosauro.
10: Rosauro, bueno. Des de la COPE, en canvi, l'Herrera ha obert programa, clar, amb la visita del Papa a Madrid. A la COPE pateixen perquè li han posat al Papa una agenda massa plena.
15: Del programa papal, por cierto, agotador. Yo no sé por qué a los papas, cuando viajan, igual que no son chavales, hombre, que no es mayor, pero les montan unas agendas. Si duermen 5 horas, bastante tienen. Unas agendas. Iba a decir endemoniada, hombre, no es el apelativo más acertado hablando del Papa, pero menuda agenda.
10: I acabo res amb un apunt del meu company de fatigues, Joel Díaz, durant l'Àgora Esportiva, fent aquest apunt interessantíssim sobre un equip de l'NBA.
4: Los Angeles contra Boston. És un altre tipus de cultura. I aquesta cultura...
7: Entre altres coses, perquè els Celtics avui estan a Boston i demà poden estar a Massachusetts. Aleshores...
1: I a les xarxes, què han dit, Joel?
7: Bueno, em deixen fer una fe de rates. Boston és la capital de Massachusetts. M'he confós. Mm.
8: Les xarxes celebren la victòria de Florentino, evidentment, que ja comença a donar mostres de com tractarà a la premsa que l'ha criticat. Ahir va celebrar la seva victòria, recordant que ha fitxat el Mourinho, i veient que això no impressiona els periodistes, què fa? Els obliga a aplaudir.
16: Vamos a seguir estando orgullosos del Estadio Santiago Bernabéu, del mejor estadio del mundo. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho. Aplausos.
8: Els arranca ell, els aplausos. I no deixem Madrid ni els éssers superiors, perquè la visita del Papa ha deixat moments curiosos. Jo, per exemple, desconeixia la vessant arrauxada d'algunes monges. Per exemple, aquest cap de setmana s'ha viralitzat un vídeo on es veu un grup de monges caminant per Madrid, talment com si fossin un grup de hooligans, amb els seus càntics, la seva coreografia i els seus oé, oé. Era que hi ha un moment, pasito pa'lante, pasito pa' atrás.
7: Ara crec que és ara.
8: Grino camina pa'lante, peregrino camina pa' atrás. Prou, per favor. Oi, sí, tenen ganes de... En fi. I seguim a Madrid per atendre un moment estrany viscut a l'Hormiguero del Pablo Motos. Ja sap, Ricard, que allà tenen el seu propi xiripipi. Allà truquen a algú, li pregunten ¿sabe usted qué es lo que quiero? I si la persona respon la tarjeta de l'Hormiguero, s'endú 6.000 euros. Doncs bé, la setmana passada van trucar una persona que estava una miqueta alterada.
17: Venga, por favor. Son 6.000,
18: hola, hola.
17: Queremos hacerte una pregunta. Si
18: estás... Dime, dime.
17: ¿Estás viendo la tele?
18: Bueno, tú dime la pregunta. Vamos, la pregunta.
17: Vale, vale. Vale. ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
18: Dime.
19: Tiene que responder algo específico.
18: ¿Algo específico de qué? ¿De creación? ¿De Dios? Te estoy preguntando de qué tipo de específica, que hay varias. A ver, la pregunta, otra vez la pregunta. Son tres cosas, que tres es el número siete. Tres por uno, vamos. Ver, la pregunta tres por uno, que es uno, el número uno es siete, vamos.
19: ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
18: ¿Qué quieres? Te doy.
8: No estava preparada aquesta,
10: No estava preproduïda, espero que sí que ho estigui, el tema xiripipi. I acabem a la televisió valenciana per escoltar una escena que necessita descripció. Els protagonistes són tres senyors d'edat bastant avançada, valencians, asseguts al mig d'un tros. El primer no el sentireu perquè no diu res, el segon és el que va dient que sí a tot el que diu el tercer, i el tercer està emprenyadíssim amb l'Arguiñano perquè diu que cuinar per 4 és molt, molt fàcil i que si cuines per 40 no et surt tan rico.
20: Tu veus ese señor Arguiñano, el vecchio guisar, pero siempre guisa para 4.
21: Exacto.
20: Y eso me dona pel sac a mí. Y un xeta lleva el canal. Pero yo te diré, porque guisa para 4 y guisa de lo mejor del mundo para 4. Sí. Y si el mejor yo y vaig a la marcha.
21: Sí, sí.
20: Te digo, ahí n'hi ha 40 y eso n'hi ha para pa dinar. Bravo. Pues ahí yo volvería a borrar el lío. Al señor Arguiñano. Y está de rico.
1: Gràcies, Joel. A tu. Vagi bé. Per cert, recordeu quan veu fer la selectivitat o no?
6: Sí.
1: Els nervis que hi havia. Clar, imagineu-vos que feu la selectivitat, arriba el Papa a Barcelona, hi ha una vaga d'educació, l'ansietat aquella que té, aquells nervis que tenia.
6: De centre.
1: Ah. Carla, bon dia.
22: Bon dia.
1: Com van els nervis? A veure.
22: Bé, aviam, n'hi ha.
1: Tu la fas, comença demà la selectivitat. Tu la fas demà, no?
22: Sí.
1: I com treballes els nervis? Com t'ho fas?
22: I a l'hora d'estudiar o...
1: Sí.
22: Doncs, aviam, o sigui, si tinc molts nervis o això, quan estudio no tinc nervis, normalment. Mm. Tot és practicar el que sigui, però abans de posar-me a estudiar em poso, jo que sé, una mica de música.
1: Veus?
22: O algo així per entrar... Doncs, no sé, m'ajuda.
1: Suposo que estàs llegint també l'actualitat, saps que ve el Papa, saps que una vegada d'educació, no sé si això també us pertorba o us preocupa especialment.
22: Jo espero que no. Només espero que demà els trens vagin tots a normalitat i això, que no tinguem problemes. Però, bueno, anirem tots una mica més abans, ens han recomanat. Jo espero que no ens afecti.
1: Avui estàs estudiant a última hora o és un dia que t'agafes de descans?
22: Aviam, estic repassant.
1: Molt bé. Hi ha alguna assignatura en especial que et costi més?
22: Castellà. O sigui, demà comencem amb castellà, a més a més. I es veu que els de coordinació de castellà van tenir l'altre dia una reunió que, o sigui, van dir d'última hora que hi hauria canvis. Just fa 3 dies. I ens va dir la nostra professora que és possible que hi hagi canvis en l'examen de selectivitat de Caste.
0: Ui.
22: I doncs estem preparant els últims... Doncs això, la nostra professora ens ha enviat correus i tal, dels possibles canvis que hi poden haver, i doncs per acabar-los de tenir preparat, per si de cas.
1: Doncs et deixem que t'ho preparis bé. Carla, gràcies, una abraçada, i que vagi molt bé.
22: Merci.
1: Molta sort.
22: Vinga,
6: ella nerviosa i tu trucant-la, saps?
1: Per
5: desconnectar.
1: Per desconnectar, per relaxar-se, que vegi que no té importància.
5: Ara que posava nerviosa era que et deien el que no hagis estudiat fins ara, ja no cal.
1: Ja no cal, sí.
5: I jo pensava...
0: Sí que cal.
6: Jo vaig ser de la primera selectiva. Caram. El 74, per tant, no sabíem ni què ens preguntaríem i jo tenia la sensació de que allò era una escabetxinada i que no la passaria ningú.
1: Doncs sí, que vau passar.
6: I aleshores sí, vas. Però al començament de preparat pensaves que tot seria una gran escabetxinada.
1: Besa, Tudel, Díaz i Garriga, gràcies.
0: Adéu.
2: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
21: A Gotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Gotet i prova'l. Gotet, una nova forma de sentir.
23: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
24: Què?
23: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
24: Sense pagar?
23: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
24: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
23: Citroën.
24: Consulta Citroën.es.
25: Tinto de verano, Don Simón.
26: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
25: I ara, tasta el blanco de verano. Don Simón.
27: Encara sense vacances? Viatges al Corte Inglés t'ho posa fàcil. Reserva ara i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos. TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions de viatges al Corte Inglés Ponès.
28: El matí de Catalunya Ràdio.
29: Sabies que aïllant la façana de casa teva es redueix la demanda d'energia i pots millorar el confort tèrmic? Canvia la caldera de gas per una bomba de calor. Amb l'aerotèrmia pots tenir calefacció, refrigeració i aigua calenta amb un únic sistema molt més eficient. I aquest canvi pot suposar una reducció de la factura anual. Comprova-ho amb el simulador de mesures de rehabilitació energètica de l'Institut Català de l'Energia. Troba'l a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Passa a l'acció. Canviem l'energia.
30: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
31: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
30: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
31: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
30: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
31: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
30: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
32: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
33: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
34: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
33: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
32: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio. Amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
3: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
4: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
3: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
32: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
4: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
3: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: Que m'he comprat un armari.
8: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari...
4: Sempre anava a burra.
8: Una burra, els penjadors...
4: Però és que ja estava fart... Ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta. Ho veia tot, era com... Ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, eh? Tenir un armari. És que visc en un setè. Tu ara treu-lo.
8: No!
9: Home, saltar-te des del tomàs del balcó, eh?
7: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. Dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: de fer sols.
1: Demà a aquesta hora, 45.000 estudiants estaran en ple examen de la selectivitat. Avui volem parlar fins a quin punt aquesta prova genera ansietat i com es pot gestionar, perquè segons un estudi de l'Organització Mundial de la Salut, la competitivitat escolar i la pressió per pujar nota ha fet que els últims 10 anys l'estrès acadèmic hagi augmentat fins a un 68%. Podem saludar a aquesta hora la Laia Sala, que és psicòloga d'adolescents. Què tal, Laia? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: I també la Montse Zamorano, que és professora de segon de batxillerat de la Salle Mollerussa. Què tal, Montse? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: D'entrada, deixem començar per tu, Montse. No sé si els professors també passeu nervis aquests dies.
3: I tant, que els passem sobretot, bàsicament perquè veiem cada dia moltíssima pressió, moltíssimes preguntes, a veure què surt, a veure què no pot sortir, quin temari podem descartar, i això també, òbviament, ens carrega una mica, però també ho hem de saber afrontar.
1: Laia, com a psicòloga, quina recomanació donaries als estudiants avui?
4: Avui que descansin.
1: Oi?
4: Vull que el cervell pugui parar, pugui consolidar tot el que han après i després recordar que aquest examen té a veure amb tot el que porten fent durant fa dos anys que porten fent tot això. Llavors és un calma, i perquè necessitem estrès, un punt d'estrès sempre ens ajuda a activar-nos, però que no superem el llindar, que no és òptim. I que ens faci bloquejar.
1: Aquest any ja el Departament de Recerca i Universitats ha impulsat una campanya, no?, que es diu Fes les Pau en Pau, centrada molt en donar aquestes eines per millorar el benestar emocional. No sé si és perquè també heu detectat, Montse, en el vostre cas, que cada vegada hi ha més ansietat, més nervis per una prova com aquesta.
3: Sí, òbviament, i és un tema del que cada cop ens sabem identificar més, perquè molts no saben com estudiar, no saben per on començar, s'agobien, però jo sempre els dic, quan ens posem l'examen a davant ja us ve tota la informació, però són aquests 5 minuts abans que tens la sensació de que no saps res, i això òbviament genera aquesta angoixa, però estic segura de que ho podran superar.
1: Que al final és un, ho sabem, no? Laia, que és un final d'una etapa formativa, no?, que és un tràmit per accedir a la universitat, però també sabem que és molt important aquest tràmit, no?, i que ens marca el futur, perquè si no tenim la nota de tall que volem, doncs això ens dificultarà complir els nostres somnis, no?
4: No siguem tan...
1: Ja.
4: Tan durs. Podem canviar els camins. Jo sempre els hi poso l'exemple que una companya meva volia fer aeronàutica, no va entrar, va estudiar navegació marítima, va acabar treballant al port, i llavors finalment s'ha acabat dedicant a una altra cosa totalment diferent, que està en el món de la moda i de l'estètica. Llavors, calma, que aquest és la prova decisiva del teu futur. És una prova que t'ajuda pel proper any. Però si no surt com nosaltres esperàvem, anem a mirar quins altres camins tenim, quines opcions, no? Això a nivell pràctic, i després hem de treballar una mica què passaria a nivell d'autoestima si no passa el que nosaltres esperàvem o volíem. Aquesta és l'altra.
1: Perquè els nervis com ens poden afectar en un bloqueig?
4: Clar, en un bloqueig pot fer que ens quedem, la sensació de que ens quedem en blanc, de que no ho sabem res, i que després ens vingui podria venir un atac d'angoixa en algun moment, no? De dir, no en sé, em poso nerviosa, vaig hiperventilant, començo a hiperventilar, i després ja sento que puja la corba i que ja no sé sortir d'aquesta situació. Llavors és superimportant que primer aprenguem a respirar, calma, deixem el boli, fem 4 respiracions tranquil·les, anem a buscar aquella pregunta que segur que en sabem, val? I després, quan hi hem respost aquesta que en sabem, això ens abocarà altres records i ens facilitarà que l'examen ens vagi sortint. Jo també, no? La recomanació és pas a pas. No? Avui és a dilluns, doncs me'n vaig amb els exàmens de demà. Amb els de dimecres ja hi pensaré demà. No? Anem pas a pas, i començo amb l'examen de la primera hora i després ja amb el de segona hora, no? Intentem fer petites porcions, perquè això ens ajuda a tranquil·litzar-nos, perquè després sí que tenim més sensació de control.
1: Primer dinem i després sopem, bàsicament, no? Exacte. No pensem en el sopar mentre estiguem dinant. Ara escoltàvem la Carla Bertran, una d'estudiant que també afrontarà demà la selectivitat. Hem parlat amb altres estudiants i ens han dit això.
5: Estic nerviosa, evidentment, perquè és molta pressió, és molt important, però en general vaig bé.
6: Vam acabar batxillerat, que queda un mes per cele, i m'ho vaig prendre bastant en calma, i clar, em trobava la setmana passada dient, hòstia, una setmana tenim la selectivitat, m'he de ficar allà.
7: Tampoc estic deixant de banda ni el piano, ni tampoc estic deixant de banda els berenars del divendres a la tarda amb la meva àvia, això s'ha de conservar encara que estudiem cada dia.
8: Sortirà bé, i tinc moltes ganes d'estiu també, i llavors és com una motivació extra.
1: Mira, depèn de cadascú, s'ho agafa de la seva manera. Clar, des de casa, Laia, com es pot ajudar? Una família que té fills que estan estudiant la selectivitat, fa per la selectivitat i demà comencen aquestes proves, què és el que poden fer des de casa?
4: Jo diria dos tipus de suport, no? Suport emocional, validar les emocions, de sí, entenc que estiguis nerviós, sí, és una prova important, anem a veure com ho podem fer, què tens sota control, què necessites, i després el suport logístic, assegurar-nos, no, de que menja bé, de que descansa unes hores correctes o òptimes, no, que li donem nutrició, que s'hidrata. Tota la part de ser jutges, de vigilar si ha estudiat, si no ha estudiat, d'aquell temari te l'has après, no sé quantos, has repassat, això oblidem-ho. Però la part de suport emocional i logístic és el que els toca a les famílies.
1: Ara hi ha una tendència, per això, en moltes famílies, que és la de protegir, no?, sobreprotegir. Diries que estem en un moment en què ens passem, a vegades, les famílies, sobreprotegint els fills en moments com aquest?
4: Jo sempre veig que les famílies pateixen.
1: Sí.
4: Pateixen moltíssim. Sí que és veritat que estem en un context on els adolescents ha augmentat molt, no?, tal com dèieu, l'estrès acadèmic, però també l'ansietat en general. En els últims 5 anys ha augmentat un 30% els diagnòstics d'ansietat. Llavors tenim un de cada 7 adolescents amb un diagnòstic de trastorn mental. I falten els que són subclínics, no? Vull dir que ja hi ha un context una mica que hi ha una vulnerabilitat emocional. Però sí que és veritat que les famílies no ens hem de posar ni a davant ni al costat, sinó que hem de fer com un passet enrere, no? Hem de deixar que els adolescents iniciïn i portin ells la iniciativa i nosaltres estem allà de donar suport. No que no siguem els pares els que fem la matrícula, els que anem a demanar tutories a professors d'universitat, perquè això està passant.
1: Sí,
4: també,
1: és que moltes vegades, i suposo que això s'hi troba també la Montse com a professora, no?, que veus que els pares encara no han entès que el nen doncs, ja és una persona que està a punt de ser adult, no?, i que està en un camí que ja pot prendre decisions i ser responsable molt clarament de les seves decisions, no?, dels seus actes. Montse.
0: Totalment. O sigui, estan en una edat en què la majoria d'ells l'any que ve inclús aniran a viure fora. I, clar, jo sóc mestra de batxillerat i ho veig tot això. Però tinc amigues que són professores d'universitat i inclús m'expliquen que venen pares a demanar tutories. Clar, si no deixem volar-los del niu, doncs quan s'hagin de trobar amb la vida laboral tindrem complicacions.
1: Laia?
4: Sí, no, estic totalment d'acord. També he de dir que a vegades em trobo la part contrària, famílies molt exigents que demanen als seus adolescents que han de treure notes molt elevades, que han d'arribar allà, que jo confio en tu, és la teva feina, i això també, aquestes famílies els diria, ei, baixeu la guàrdia i doneu-los una mica de tranquil·litat de que si no surt, hi ha altres camins. Però en general, és deixem-los volar una mica.
1: Doncs esperem que demà sigui un bon dia per tota la gent que es presenta també aquestes proves, que s'ho agafin amb calma, que vagin amb temps, també és important això, perquè són les recomanacions que es fan degut als problemes de mobilitat que hi haurà per l'afectació de l'arribada del Papa i també per les vagues que pugui haver d'educació. En tot cas, això no hauria d'afectar i hauria de ser un espai neutre el que es produeixi aquestes proves, per tant, que estiguin tranquils tots els que ens estiguin escoltant. Laia Sala, psicòloga d'adolescents, i Montse Zamorano, professora de segon de batxillerat de La Salle Mollerussa. Gràcies per acompanyar-nos.
4: Moltes gràcies.
1: Una pausa i anem cap a Madrid, on el Papa parlarà d'aquí a pocs minuts.
2: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
9: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
10: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
11: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Fantàstics és el món. Fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant. Fantàstics.
14: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
15: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
16: Normal.
15: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
16: No pot ser.
15: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
17: Sort del RAC.
2: Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
8: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
16: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
17: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
19: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
20: Avui l'Enigmàrius feia el teixit de seda i or més menys tingut. I la resposta era lamé. El lamé, o llama, és un teixit de seda i or en què el metall no apareix sinó en una cara. I la mè és un eufemisme per referir-se a la merda. Tot i ser dilluns, només 212 dels 1.426 participants l'han encertada i, per tant, avui, que ja anem a la part final de la Lliga, dona 18 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Camp Llong, Assumpta Capdevila Fornell, de Sabadell, que hi entenen molt de teixits. I avui també ens heu dit, sobretot drap, però també tissú o setí.
21: Evitem el soroll.
22: Ens allunyem de les estridències.
21: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
22: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
23: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
21: Un informatiu sense presses.
22: Per donar context als grans titulars.
23: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
24: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
1: I a aquesta hora, quan d'aquí 2 minuts serà un quart d'11, saludem a Laura Fa. Bon dia, Laura.
25: Bon dia, què
1: com
25: tal?
1: Com estàs?
25: Mira, no puc dir-te com estic, perquè estic del papa.
1: No, però si encara no ha començat.
25: No ha arribat a Barcelona. Mira, i no puc més de papa, per
1: ara,
25: favor.
1: Ara anem cap a Madrid, perquè seguirem... ara parlarà del Congrés dels Diputats.
25: Sí.
1: Hem de fixar amb les cares també dels diputats, amb les referències que pugui fer. Allà hi tenim el Dani Santiago. Dani, bon dia.
26: Hola, Ricard, bon dia.
1: Els diputats han arribat ja o no?
26: Han arribat ja molts diputats, molts dels ministres, també part de la cúpula de l'Església Espanyola i alguns dels expresidents, en aquest cas Aznar, que ja és dins de l'hemicicle, és un dels que han confirmat que vindran. Ara som a l'espera de que arribi el papa...
1: I el president Salvador Illa no hi és?
26: Salvador Illa? No, bueno, no l'he vist passar, però hi era el dissabte, sí que hi era.
25: Estarà aquí, no?
26: Al Congrés dels Diputats.
1: Jo pensava que sí que hi era, però no ho tinc confirmat jo.
26: Pot ser,
1: jo
26: tampoc tinc la confirmació d'això.
1: Bueno, doncs confirmem-ho, val? Sí.
26: Molt bé.
1: Més que res per saber si el president de la Generalitat té o no al Congrés per rebre el papa. Ho hem d'emmarcar, això. Dani, és un discurs important, perquè el Congrés dels Diputats no es recorda un discurs del papa com el que veurem.
26: No, és el primer discurs que fa un cap de l'Estat del Vaticà i de l'Església Catòlica al Congrés. Hi ha molta expectació, també és el primer discurs que fa este papa Lleó XIV en un hemicicle europeu i s'espera que hi hagi missatges, com dèiem abans, per banda i banda de l'hemicicle, missatges que tothom podrà reivindicar, per una banda en contra de la guerra i del rearmament, a favor de l'acollida de migrants i també en contra de l'avortament i l'eutanàsia.
25: Vaja. Perdó.
1: Sí. No, és que al final l'Església és el que és, eh?
25: Sí, és que a vegades
1: oblidem, perquè una cosa és la part política i el discurs que té, però l'altra...
25: Però en el moment que estem, que la Ayuso, saps, ja veu criatures...
1: Bueno, quan aquí no liderarà, no, Dani? És a dir, farà una mica de que hi haurà gent que li agradarà sentir unes coses i altres unes altres, ja està.
26: Sí, fins ara, este cap de setmana, des del govern espanyol sí que s'han sentit molt reivindicats de les seves polítiques pel que va dir dissabte, res més arribar, a favor de la posició d'Espanya en l'escena internacional, reivindicant el multilateralisme federalisme. De fet, Sánchez, que s'hi acaba de reunir fa uns minuts, li ha regalat al Papa Lleó XIV un bonsai d'olivera com a símbol de la pau. Per tant, el tema de la pau, de la guerra, no hi haurà crítiques directes a Trump, però sí que es llegirà la posició de Lleó, com ja ve fent en els seus parlaments, com una crítica al bel·licisme imperant.
1: Ho seguirem, Dani. Fins ara, gràcies.
26: Molt bé, fins ara.
1: Doncs es visitarà la visita de Papa Lleó XIV a Espanya, que de moment ha començat a Madrid i a partir de demà serà a Barcelona. Però hi ha hagut famosos que s'han trobat amb el Papa o no?
25: A veure, trobades així privades, jo crec que no. El que passa que ahir sí que hi havia aquest acte al Movistar Arena, on era el moment de que remenessin cul, saps? Fessin una putivuelta,
1: sí,
25: saps com vas
1: anar? L'Antonio Banderas va sortir allà amb una companyia a fer uns balls que no m'he entès.
25: Es veu que és un musical que ho peta molt als Estats Units.
1: Segur, però aquí ningú l'entén, aquest musical.
25: Aquí no, perquè nosaltres no, tampoc
1: no
25: som...
1: No tenim cultura, no?
25: No tenim massa cultura. És veritat que li van fer treure com un paraigües, que deien, és l'art de Sant Martí del col·lectiu LGTBI. No, són els dibuixos de la bandera de la pau. És igual, la gent no va entendre res.
1: No.
25: Costa molt entendre Antonio Banderas cada cop que passen els anys, també t'haig de dir, perquè ha fet el punt fan aquest punt que comencen a flipar-se, com es dediquen a l'art i es pensen que estan per sobre, però vaja.
1: Deu ser a partir dels 10 milions d'euros.
25: Sí.
1: Que ja és igual, saps?
25: Perquè ja penses, flipa mira. Directament, sí. Doncs ahir al Movistar Arena van passar les tres reines del matí, perquè van anar... Bueno, era un acte presentat per Carlos Franganillo i la Lara Siscar, i on estava l'Antonio Banderas, va actuar Rosalén, Sara Varas, Carolina Marín, que també va parlar, i estaven la Susana Griso, que va anar amb el que serà el seu marit.
1: Es casa, no?
25: Es casa. Crec que és aquest mes de juliol, perquè les mamarazzis vam dir al lloc...
1: O sigui, quan fa 7 mesos que estan junts, no?
25: Sí,
1: només? Es casen de seguida.
25: Es veu que t'enamores molt de gran, que tot va com ràpid. Això diuen,
1: Està bé, això.
25: Espero que no em passi, també t'ho dic, Bueno, també és veritat que quan tens pasta i tot és fàcil de solucionar, et cases. Si no va bé, adéu. Es casaran a Sagaró, a l'hotel La Gavina, saps? Que dona com a... Doncs allà serà...
1: I fan també, firmen... Hi ha gent que ja fa els contractes de predivorci. Això es fa abans de casar-se.
25: És veritat.
1: Va molt bé això, perquè així llavors si et divorcies ja saps el que et toca. Agafes la carpeta i la llegeixes.
25: T'estalvies embolics perquè més d'una ha tingut algun embolic.
1: Casos que són casos molt...
25: A Catalunya ho tenim fàcil, perquè com ens casem en separació de béns, ens estalviem també molts embolics, Vull dir que això a les Espanyes tenen una mica més d'enrenou. Suposo que cadascú tindrà el seu. Estava la Susana Griso, qui més hi havia? L'Anna Rosa Quintana, ja veus el perfil també amb el seu marit, Sonsoles Ònega, que estava molt impactada, s'impacta molt, per això té el cabell com el té ja.
1: Amiga de la reina, no?
25: Amiga de la reina, amiga íntima de la reina. Llavors, sí que va anar allà al Movistar Arena, estava el Cholo Simeone amb la seva dona, la filla de Rafael, Alejandra Martos, a la cuinera Samantha Vallejo Nájera, Pepe Rodríguez... Bueno, i avui hi ha un acte al Bernabéu on ho presentaran Patricia Pardo amb Cristian Gálvez, que és el presentador, que era el de Passapalabra.
1: Sí, home, i tant.
25: Sí. I la Patricia Pardo és la que està amb l'Anna Rosa Quintana al matí, que són parella, i actuaran, ojo al tanto, Diana Navarro, Daniel Dijes, que no ha tornat a actuar des de...
1: Algo Pequeñito,
25: Algo Pequeñito. I David Bustamante, que no s'ha vist en un altre, el David Bustamante. Trobo, no?, que les actuacions són una mica... peculiars.
1: Bueno, aquí tocarà Álvaro Soler, per exemple, no?
25: Sí, i Sergio Dalma i la Conchita.
1: Sí, però Sergio Dalma amb els Escolanets ho puc entendre.
25: Sí, jo també.
1: Però Beret?
25: Beret no ho sé. I algun grup català també podria haver actuat, no? O què? O sigui, com, jo que sé, Catarres...
1: Sabor de Gràcia tocarà una versió de Boig per tu i qualsevol nit pot sortir el sol.
25: Ah, que bonic. Per cert, em va encantar el documental de... No ve a cuento, De Sopa de Cabra.
1: Ah, molt bé.
25: Com me'n va agradar. És que com que sé que és de la Manchester,
1: sí, home,
25: per això t'ho
1: Sopa
25: volia
1: de Cabra
25: dir.
1: Igual se'ls ha proposat, però no han volgut tocar o no. Hem trobat que era adequat.
25: Bueno,
1: no sé.
25: Això depèn del tio, ja ho saps, depèn del que digués el tio, haguessin actuat o no, que és el que mana a Sopa de Cabra, ho vam descobrir directament al documental. I molt comentada en aquesta visita del Papa, evidentment la trobada amb la princesa Leonor i amb la infanta Sofia, ha sigut molt diferent i el que ha agafat protagonisme és com la reina Letícia... Té un paper, si la mires, té un paper molt diferent a la reina Sofia, que era una reina que anava acompanyant. Però tu veus
1: ella
25: a Letícia...
1: Ella està present.
25: Ella està present. Sí. Ella parla, ella organitza. El que a mi em fa patir és una mica... ja sé que és molt superficial, però la manera com vesteixen aquestes nanes. És veritat sí. que el que
1: bueno,
25: és...
1: M'he fixat en les sabates. T'has fixat en les
25: sí,
1: sabates? Que la Leonor va amb talons
25: sí.
1: i la Sofia va plana.
25: Perquè no volen que la Leonor quedi molt més baixeta que la Sofia. Això
1: que
25: ho
1: la futura
25: fets...
1: reina no
25: Clar,
1: quedi baixa.
25: Perquè no quedi petita i, a més, durant molt
1: tonteria,
25: temps...
1: És una tonteria, no?
25: És molt tonteria. Durant molt temps el que feien era posar-les com en perspectiva diferent perquè les fotografies li afavorissin.
1: Una avançada.
25: Una avançada. I si et fixes, la infanta Sofia té una mica de gepa i tot. Perquè va tan encongida per semblar més petita que la seva germana i clar, van amb uns talons. Els talons ja són incòmodes. Després la roba, no volen sexualitzar-les. Però home, una cosa és anar com Batgial i l'altra semblar les germanes de Puerto Urraco directament, així vestides de negre. I a veure, havien d'anar de negre, eh? Però podien haver triat una cosa sí. més moderna. I després a la tarda, amb aquells trajos tan amples...
1: Tot això que estem veient és molt feudal.
25: Sí.
1: És absolutament feudal, no?
25: Bueno, és que no hi ha res més arcaic que la institució
1: Clar,
25: eclesiàstica.
1: Però veus la monarquia Clar. Rebent a l'església o fent tot aquest festival, doncs genera aquesta... Ara, és veritat que és una cosa hipnòtica, perquè totes
25: sí.
1: les televisions estan fent rècords d'audiència a Espanya, perquè, clar, veus, vas seguint un cotxe
25: total.
1: I penses en algun moment, no sé, pot passar un cèrvol o un porc senglar i s'atura les... És aquell... Tu estàs mirant unes imatges que no van enlloc, que penses sí. en algun moment pot passar alguna cosa. No?
25: Bueno, i a més agafa això de que com més les fas, més important sembla. I
1: sí.
25: quan et pares a pensar que, a més, estem en un estat aconfessional i que la meitat ja no és que siguem ateus, sinó que som directament agnòstics, ens ho mirem com qui mira una pel·li d'extraterrestres una mica,
1: sí.
25: no? Però, escolta, estava plens als carrers i fa pinta que Barcelona passarà una mica el mateix, que estarà ple de gent per tot arreu a veure si pot veure una mica de prop el seu senyor, que es va saltar el protocol quan es va trobar amb el seu germà. Ho vas veure, que ha sigut l'únic que hi va abraçar el Lleó 14, vull dir que l'han de saludar com l'han de saludar, i amb el seu germà sí que es va com abraçar una mica. Veurem aquí com anirà tot plegat. Avui és important, bueno, ja ho parlarem, perquè sí que és veritat que es reunirà privadament amb víctimes d'abusos, que és important perquè just el divendres el País va publicar un reportatge sobre tot això que passa a l'Església des de fa tants anys, on parlava de fins a 94 els càrrecs de l'Església que van anar tapant tots aquests temes d'abusos, i parlaven de 1.600 víctimes, que per cert vaig veure el divendres la pel·li de La Luz del...
1: Ah, què tal? Sí. És dura, és dura.
25: I a més, és un punt de vista diferent, perquè just l'Alberto San Juan és un capellà que ha abusat i com intenta demanar perdó i solucionar una mica la situació. I fa molta ràbia perquè... fa pena. I jo dic, a mi un senyor capellà abusador no em pot com fer... I entres
1: bueno,
25: en un...
1: Això està bé, que et tenen contradicció, no? També de dir, bueno, fins a quin punt algú pot tenir una segona oportunitat quan ha comès el delicte que ha comès.
25: Sí, està molt bé. Sí, el tio ha fet promo de la pel·li i està... Bueno, és que l'Alberto San Juan és molt bo. Molt
1: ara,
25: bo.
1: Ara parlarem, seguirem parlant del que passi a Madrid, al Congrés dels Diputats, del Papa Lleó 14. En el cas, per això, de Barcelona, hem de parlar del Primavera Sound.
25: Sí.
1: Perquè hi ha hagut tot Déu allà, eh?
25: Celebrities. Has anat, tu?
1: Sí, vaig anar.
25: Ah, sí? A quin concert?
1: A Gorillaz.
25: Ah, i què tal? Mira, doncs en aquest concert estava Pedro Sánchez.
1: Sí,
25: la vas veure amb la dona, amb la Begoña.
1: Sí, amb la Begoña.
25: I tot vestit així de texans. La gent deia, amb la que l'està caient el president del govern, el Sada Festival, home, és una mica oci. Però,
1: escolta, a Primavera és una cosa espectacular, eh?
25: No he anat mai, tu pots creure?
1: Jo no havia anat mai tampoc i és espectacular.
25: Saps què em passa?
1: Que realment entenc que un president del govern espanyol hi vagi, perquè
25: sí,
1: és que és un... És un fenomen. Bueno, moltíssima gent allà, eh?
25: T'haig de dir que tot el que sigui donar suport a la cultura en tots els àmbits és obligació dels polítics de tots els partits. A mi em pilla malament el Primavera perquè és quan m'obren el càmping. Llavors jo ahir estava...
1: Ja has d'anar a posar la primera pedra.
25: Ja, ahir aquest cap de setmana he estat enfeinada muntant la caravana, llavors no...
1: No el veig, a Pedro Sánchez, al càmping.
25: No, ell és una mica més...
1: Però la música sí que li agrada, és un
25: meloman,
1: no?
25: Sí, doncs va anar a aquest concert que jo... Són aquests els que sonen, els goril·les? Goril·les es diuen?
1: Ah. No.
25: És que jo de goril·les... Bueno,
1: són els goril·les.
25: De Jungle, no tinc ni idea.
1: No sé.
25: I també estava Pep Guardiola, que
1: sí,
25: va anar amb la seva filla, amb la Maria Guardiola, van anar a The Cure. A més, el van entrevistar al perfil del Primavera Sound, va parlar Pep Guardiola i va dir, ui, que content estic. Un Pep Guardiola que l'anirem veient per Barcelona, perquè té la casa a Barcelona.
1: Si ja està vivint a Barcelona?
25: No viure, a veure.
1: No.
25: La seva... Nosaltres, les mamarazzis, ho vam explicar... Els plans de Guardiola és descansar entre 3 i 6 mesos en un lloc tan cuqui com Abu Dhabi. I s'instal·larà a viure a Abu Dhabi una temporadeta llarga. Evidentment vindrà a Barcelona,
1: Estarà... 3 mesos a Abu Dhabi.
25: Sí, mínim 3 mesos, perquè diu que ja està tranquil, també és veritat que el seu fill està allà, que té negocis a Abu Dhabi, i que té excusa. A més, un dels propietaris del City, jo això em faig una mica embolic, és un dels prínceps d'aquests, això, un xec d'aquests àrabs, que també està a Abu Dhabi. Vull dir que se'n va perquè continuarà fent feina des d'allà. Però que Guardiola torni a Catalunya i que Guardiola sigui una persona aquí fixa i que tal, de moment això no passarà. Segurament
1: l'anirem veient.
25: L'anirem veient. Segurament tributarà Abu Dhabi en comptes de venir a Catalunya.
1: Si va 3 mesos, no.
25: Bueno, potser allargarà una mica més, veurem. No fa pinta de que tingui ganes d'instal·lar-se, perquè a més ho vam explicar també les mamaratzis que tenia l'oferta d'entrenar a la selecció d'Aràbia Saudita, que li oferien 50 milions nets, i que ha dit que no. L'any. Nets, eh? I que ha dit que no. Que de moment no, eh? Però que sí que en els seus plans està... Si agafa algú serà una selecció i serà una d'aquestes. Serà una d'aquestes. Vull dir que aquests són els plans de Guardiola, que ja saps que la dona es va comprar un pis pel centre de Barcelona, Passeig de Gràcia i tal.
1: La dona, l'exdona, sí que està...
25: L'exdona. És que hi havia molts rumors perquè, com la Cristina va anar al comiat del Guardiola, saps que van fer la festa, que va actuar amb Xima i tal.
1: Amics, sí.
25: Bueno,
1: són,
25: al final són família.
1: Sí, sí.
25: Són família, la relació
1: tenen
25: és...
1: Tenen bona relació.
25: La relació és correcta. Ja s'han repartit la pasta. Vull dir que això també soluciona molt. Quan tu reparteixes la pasta i tot està clar... També és molt fàcil repartir quan tens molta pasta, jo crec. Quan parles de milions, jo crec que ha de ser més fàcil que quan vas just i no saps com fer-ho. Vull dir que això està repartit i que l'anirem veient perquè, evidentment, té a les criatures aquí.
1: Són 11:15, anem en directe ara al Congrés dels Diputats, perquè estem veient ja en imatges com Pedro Sánchez surt, en aquest cas, de l'hemicicle i s'aproxima a la porta d'entrada del Congrés dels Diputats, que ara mateix s'obre, per rebre juntament amb Francina Armengol, entenc, la presidenta del Congrés dels Diputats, el papa Lleó XIV. Dani Santeaja.
0: Sí, com podeu veure, ja estan a punt de sortir a la carrera de Sant Jerónimo, tant el president del govern espanyol com la presidenta del Congrés, en aquest cas el president del govern espanyol es manté dins del pati. Moment, que fan marxar fora, que estic parlant molt fort. Estan dins del pati esperant l'arribada del papa, que arriba en cotxe blindat, no és el papa mòbil, faran la salutació a les portes del Congrés.
1: Per això, Dani, no, jo no la veig, eh? No la veus?
0: Crec que són... Sí, espera un moment. Són dins el pati,
1: sí,
0: amb el president del govern espanyol, el president del Tribunal Constitucional i la presidenta del Poder Judicial.
1: Val.
0: Dins l'hemicicle sí que hi ha el president Salvador Illa, hi ha també els expresidents Aznar i Rajoy, que han estat conversant junts, també han conversat amb Salvador Illa, i qui no hi ha són els expresidents Felipe González i Rodríguez Zapatero.
25: No estan a la casita, oi?
1: Exacte. Aquests no estan a la casita.
25: Aquests no estan a la casita, no. Perquè això és el mateix que van venir, saps?
1: No, això vol dir, Dani, si està en posició d'esperar-lo, vol dir que està a punt d'arribar, no?
0: Sí, ara mateix estan esperant tant el president del Senat com la presidenta del Congrés, Francina Armengol, amb una catifa vermella a les
1: maca
0: portes.
1: La catifa.
0: Catifa de les grans ocasions,
1: sí, sí.
0: Amb la Policia Nacional, la banda sinfònica de la Policia Nacional, que interpretarà els himnes del Vaticà i d'Espanya a l'arribada. Són honors d'estat per a un cap d'estat, el cap del Vaticà, i després de la rebuda faran, com dèiem, les salutacions a les autoritats de l'estat, i dins el Palau, al recinte del Palau, hi ha els grups parlamentaris que també esperen saludar el papa, que lliurarà el llibre d'honor, i ja aniran cap a l'hemicicle, on començarà parlant la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i després serà el torn de la intervenció del papa. Un discurs de 5 pàgines, que, com dèiem abans, tocarà temes que podran reivindicar tant els partits d'esquerra com de dreta, perquè es posicionarà en contra de la guerra i del rearmament, a favor de l'acollida dels migrants i en contra de l'avortament, recordem.
1: Cap papa no ha fet un discurs al Congrés dels Diputats en el passat, per tant, avui Lleó XIV es convertirà en el primer bisbe de Roma.

0: 14, ens toca anar a Blanca.
1: Avui va amb un cotxe, Ara el veiem.
0: No ha vingut amb Papamoble, ha vingut directament en cotxe des de l'anunciatura, després de conèixer amb Sánchez. I ara ja saluda els presidents de les Corts Generals, el públic, que és de ben d'hora de matí agafant lloc, i ja entra al Congrés dels Diputats, perquè està catifa vermella, al pati, on farà la salutació al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que per cert ha arribat pel pàrquing, no l'hem vist passar, diguéssim, pel carrer, per la carrera de Sant Jerónimo, segurament per estalviar xiulets, que són habituals aquí a Madrid, a qualsevol acte que fa el president del govern. Ara ja saluda les autoritats de l'Estat, el president del Constitucional i la del Consell General del Poder Judicial.
1: I el president del govern espanyol.
0: I el president del govern espanyol, evidentment, que es dirigiran ja directament cap a l'hemicicle, cap al Palau del Congrés. Abans s'escoltaran els himnes, primer el del Vaticà i després l'himne d'Espanya, interpretats per la banda sinfònica de la Policia Nacional.
1: Abans s'han reunit aquest matí, no? El papa s'ha reunit amb Pedro Sánchez.
0: S'han reunit a l'Anunciatura Apostòlica, que és, diguéssim, la ambaixada del Vaticà a Madrid. Era la segona vegada que es reunien, si us recordeu, es van reunir ja fa dues setmanes, justament el dia que la policia Luco va registrar la seu de Ferraz, i com a símbol d'agraïment del govern espanyol al discurs que manté el papa alineat amb el seu en contra de la guerra i a favor del multilateralisme, don Sánchez li ha regalat al papa un bonsai d'olivera, l'arbre de la pau. Veiem també que al costat del papa hi ha la cúpula de l'església espanyola, hi ha el cardenal arquebisbe de Madrid, José Cobo, que és qui fa de mestre de cerimònies estos dies aquí a la capital espanyola, qui està organitzant moltes de les trobades que té el papa amb la societat civil, també la trobada importantíssima d'esta tarda amb víctimes dels casos d'abusos sexuals a l'església, de la pederàstia. Ara sona l'himne del Vaticà.
1: I recordar també que Podem i el BNG no hi seran, oi?
0: Efectivament, són els dos grups que han confirmat que no assistiran a la sessió que dirigirà el papa. Els quatre diputats de Podem i el del BNG sí que hem vist ja els diputats de la resta de grups d'esquerres, els portaveus i els líders de Podem, de Sumar, d'Esquerra, de Bildu, també a expresidents de la cambra, com es deia, els dos expresidents del Partit Popular, els qui no hi són els dos expresidents del PSOE, i també dos líders autonòmics com a mínim, que hem vist dins l'hemicicle, com són el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Astúries, Adrián Barbón. Isabel Díaz Ayuso està confirmat que no vindrà.
1: És una presència que es calcula que estarà al Palau dels Congressos al voltant d'uns 50 minuts, amb tot aquest protocol. Ara estem escoltant la interpretació de l'himne del Vaticà, després vindrà l'himne d'Espanya, ho estan seguint els caps, el cap d'estat del Vaticà i també el president del govern espanyol, acompanyat, entre altres, dels presidents del Tribunal Suprem, també del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Constitucional. Una salutació i després ja és quan entren cap al Congrés dels Diputats, i és on aquí on signarà primer el llibre d'honors, entenc, i ja després es desplaçaran cap a l'hemicicle,
0: Sí, signatura de llibre d'honors, com és protocolari amb tots els caps d'estat, i salutació als líders, als portaveus, als presidents dels grups parlamentaris. Per tant, salutació a Alberto Núñez Feijóo, a Santiago Abascal i als dels partits d'Esquerra.
1: Gabriel Rufián també el saludarà.
0: Gabriel Rufián també té confirmada l'assistència, és dins, veurem.
1: I aquí els hi donen objectes, els hi fan regals o aquí no?
0: Jo entenc que en aquest moment no, perquè està tot molt mesurat i molt protocolari.
2: Ai, tant de bo, Rufián, li pogués donar un regal,
1: t'imagines? Una impressora,
2: seria genial.
0: Mira, ja veiem imatges de dins de l'hemicicle.
1: O la Míriam Nogueras, que li doni, no sé, un...
2: Bueno, ella no sap.
1: No sé.
2: Ai, per favor.
1: Seria voltat de símbols. El veig molt distès, el papa.
2: Camina com un gegant, com els gegants de Solsona, una mica. No sé si és per la roba, que clar, estem al mes de...
1: Tinc un amic que li van fer la vasectomia i que caminava igual. Ai, banda i banda, saps?
2: Sí, jo camino igual que em vaig en talons. Veus? És que costa a vegades bastant.
1: Sí, costa molt, va. Sí. Bueno. I ara ja està entrant cap a l'hemicicle.
2: Sort que veig alguna dona per aquí, perquè fa una mica d'esgarrifança a vegades aquestes fotografies.
1: Sí.
2: Saps que veus passar, mira, tot aquest panorama i no hi ha cap senyora. Ai, per favor.
1: Ara volíem entrar allà pel passadís del Congrés dels Diputats, després de saludar els poders de l'Estat,

0: ha saludat també les meses del Congrés i el Senat en el, ara és el saló dels passos perduts, arribant al saló dels passos perduts. Dani, deixem que vagis cap a la cabina per poder-nos explicar el que passi dins de l'hemicicle. Fins ara.
1: D'acord, fins ara.
0: Fins ara. Són les 10:35, això està passant ara mateix al Congrés dels Diputats, firmarà aquest llibre d'honors i després el sentirem a l'hemicicle. Vull parlar de Bad Bunny,
2: sí,
0: perquè hi ha hagut molta polèmica també a Madrid, coses que no són habituals, però el concert de Bad Bunny a Madrid ha generat un debat entre feministes.
2: Bueno, perquè clar, com que s'exigeix la perfecció absoluta a les feministes, diuen Bad Bunny cosifica a les dones. Ah, no em diguis, és el primer, no? No hi ha a Zetangana, a tots aquest tipus de música, no passa això? Sí, passa. I la caseta, els primers dies, els convidats, i les, bueno, convidats, convidades a la caseta seguien un perfil, ara l'han canviat. El que és fort ara és que comencen a sortir vídeos. Mira, han canviat el tipus de perfil de gent que entra a la casita. Ahir estava la Carmen Machi, per exemple, l'actriu, amb el Paco León, la gent d'Aida. A mi em va sorprendre perquè estava, la setmana passada estava l'Achraf Hakimi, que està pendent d'un judici per violació, sí. I estava, quan diuen, com perjudica els homes les denúncies per violació? Bueno, perjudicadíssim. A primera fila, al concert de Bad Bunny, saltant com si res li passés, no? Ahir, per cert, en el concert de Bad Bunny estaven la princesa Leonor i la infanta Sofia.
0: A la caseta no van a la caseta.
2: No, a la caseta no van anar. Home, ho trobaria excessiu, no?, que estiguessin ja
0: jo no
2: a la
0: sé,
2: caseta.
0: Jo...
2: Hi havien hòsties per estar a la caseta, però literals,
0: la caseta no,
2: eh?
0: Només entres si ets d'una determinada manera, no? Si ets guapa, alta,
2: clar,
0: jove...
2: Però això ha canviat i ara ja hi ha gent que entra...
0: Ah, sí? Ara ja no...
2: Han canviat una mica el perfil. L'altre dia, bé, imagina't que quan entres tu diuen, mira, ha canviat el perfil i ja entra gent gorda i lletja, saps? Perquè és el que està passant ara. Surten imatges de gent amb un perfil diferent, perquè sí que ha canviat una mica. L'altre dia hi havia una senyora que devia tenir la meva edat. Vull dir que hem canviat una mica perquè sí que era molt exagerat, però... continuen a haver-hi aquesta varietat de famosos. Han estat, per exemple, les germanes, la Penélope Cruz i la Mònica Cruz.
0: Sí, però aquesta gent que intenta justificar, no?, que això també és feminisme, dius, no, no cal.
2: No, que això no és feminisme.
0: O sigui, la imatge de Jesús Gil
2: igual.
0: A la piscina envoltat de noies és la mateixa imatge que Bad Bunny a la casita.
2: Tal qual, el que passa...
0: No passa res.
2: El que passa que...
0: Però bueno, no passa res. És un masclisme com l'altre.
2: Igual que moltes lletres de Bad Bunny, però que ara volem que Bad Bunny sigui Simone de Beauvoir, o com va el tema? Vull dir, quan vas a un concert de Bad Bunny ja saps el que hi ha. Que ens agradaria que no existís aquesta sexualització i aquesta cosificació? Sí. Però ens agradaria que no existís en tots els àmbits. Vull dir que ara... em fa molta gràcia a tots els homes. Mira què fa Bad Bunny. Hola?
0: Sí,
2: ho sabem. Ja, portem molt temps explicant-ho.
0: És d'això el que
2: passa. Ara ho has entès, no? Sí. Ara ho has entès. És això el que està malament. Què passa? Sí, que no ens... Ara les noies, quan van al concert de Bad Bunny, van cada cop una mica més despullades, a veure si les trien. És això el que no volem, clar.
0: És això
2: el que no volem. Sí. Però està passant, sí.
0: Però això passa, com deies, a molts llocs, i sembla ser que no està canviant, no? En aquest aparador social, en els famosos, continuem explicant vides que no són reals.
2: Sí.
0: I això no qualla.
2: També t'haig de dir que, per exemple, Bad Bunny té altres coses, com aquesta lluita una mica per, jo què sé,
0: sí,
2: per donar visibilitat a la situació a Puerto Rico.
0: És que no té res a veure.
2: Clar, vull dir que se li perdona perquè se li perdona. Vull dir que té altres coses una mica bones, no? I que al final, si ens agrada Woody Allen o si ens agrada... Si mirem els quadres de Picasso, podem escoltar potser també cançons de Bad Bunny, no? Vull dir que hi ha...
0: Sí, em sembla bé a mi. Però
2: a mi em sembla bé saber el que va... És a dir, jo vull saber que Picasso pintava molt bé, però vull saber que abusava i maltractava de les seves parelles. I tu llavors, quan mires el quadre, tens tota la informació. Saps que era un abusador? I saps que pintava molt bé. El que no pot ser és, ui, que bé que pinta, ui, l'altre no ha passat. No, l'altre ha passat i tenim la informació. Passa el mateix amb Bad Bunny. És això? Bueno, vull dir que tampoc és ell qui va allà triant, eh? Vull dir que tot el sistema... Estem en un sistema...
0: La imatge que projecta és la que és.
2: Sí, és la que és. A mi em molesta bastant més que tingui algun presumpte violador donant salts allà com si res no passés, que noies que van en biquini. També això em molesta bastant més, però bueno...
0: Laura, fa gràcies.
2: No, home,
0: fins la setmana
2: sempre.
0: Vinent.
2: Vinga, anem amb el Papa.
0: Farem una pausa i seguim al Congrés dels Diputats. Ara mateix el Papa signant el llibre d'honor. Ara ho expliquem. Catalunya.
1: senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
3: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
4: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
7: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
8: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
9: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
10: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
11: Ja m'entens.
12: Un programa d'un altre gènere.
13: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
14: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
15: Amb David Ávila.
14: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3Cat.
17: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
18: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
19: Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
20: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
21: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: En directe ara mateix al Congrés dels Diputats, on Sumar acaba d'entregar al Papa una carta del sindicat de llogaters. Dani Santiago.
22: Sí, és, abans comentàvem els regals, doncs és el primer i únic que hem vist que li han fet entrega al Papa. Ha estat una carta del sindicat de llogaters, però també hem vist al Papa, o al revés, a la portaveu de Junts, Miriam Nogueras, parlant molta estona.
0: En català ho ha fet? O...
22: No, ho hem preguntat. No tenim la senyal. Ho hem preguntat, però clar, ara mateix no ens poden respondre.
0: No poden respondre.
22: Ara, sí.
0: No, perquè hi havia tanta obsessió per part de Junts de que el Papa parlés molt en català. No sé si li haurà fet alguna referència o més que res per tenir la informació.
22: Ara ho demanarem. També s'ha estat una estona parlant amb el portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol, eh? I ha saludat, com no, a la resta de grups parlamentaris, els portaveus, a Gabriel Rufián, a Verónica Bravero de Sumar, a Patxi López del PSOE, a Antigua Bascal de Vox i a Feijó del PP i a més dels grups bascos també. Ara ja han signat el llibre d'honor, el president del Congrés i la del... i del Senat, i han fet entrega també d'un obsequi al Papa, i ara ja aniran cap a l'hemicicle, ja veiem la senyal tot preparat perquè comença la presidenta del Congrés, Francina Armengol, el seu discurs de benvinguda, i després serà el torn del Papa Lleó XIV.
0: I a més de 700 convidats, em diuen, al Congrés dels Diputats, per tant entenc que, Dani, la imatge que tens de l'hemicicle és tota plena, eh? No només dels diputats, sinó també de convidats. Sí.
22: No només l'hemicicle, on hi han tant diputats com senadors, a part dels membres del govern espanyol, sinó la tribuna, que és plena, amb diferents autoritats, com els expresidents, com us dèiem abans, els del PP, José María Aznar i Mariano Rajoy, presidents autonòmics com Salvador Illa o Adrián Barbón, i també els líders dels sindicats Comissions Obreres, la UGT, president de la COE, per tant, una representació de la vida política, econòmica i social de l'estat espanyol. Ara veiem com la president del Senat conversa amb el Papa Lleó XIV de camí per estos salons dels passos perduts de camí a l'hemicicle, també acompanyada per la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i amb els, com dir-ho, els massers.
0: Qui són aquesta gent que els acompanya darrere?
22: Com una mica la Guàrdia d'Honor del Congrés, podríem dir, que només surten en ocasions molt especials. No són els uixers van amb un altre vestit negre, com una levita molt formal, i són els que habitualment assisteixen als diputats en les seves intervencions. Els massers, i perdoneu si no ho dic bé en català, són una mica com els guardians del Congrés, i només els veiem en aquestes ocasions tan especials. Ara ja pugen a la tribuna de la presidenta, no ho fa des del faristol d'oradors, sinó que el papa i la presidenta del Congrés han pujat dalt de tot de la tribuna de l'hemicicle, on habitualment seu la presidenta, i els diputats, senadors i tots els convidats ja en peu aplaudint l'arribada del papa Lleu XIV.
0: Sembla que tothom està aplaudint, no? O hi ha algú que no?
22: Doncs sembla que sí, tothom està aplaudint. A veure, tenim la mateixa senyal que tenim la resta, la senyal de televisió realitzada. Per tant, també si hi hagués algú que no aplaudís, dubto que ho poguéssim veure. Però sí, almenys la imatge és de tothom dempeus i aplaudint.
0: Una imatge curiosa, tractant-se d'un estat confessional, aquesta imatge aplaudint.
22: Hi ha diputats que no han aplaudit, diguem...
0: El papa té...
22: Sí, com a mínim no han aplaudit al final, per la imatge que hem vist ara... O havien acabat de plouir en tot cas, però no els ubico ara mateix, potser eren d'algun grup...
1: Santidad, presidente del gobierno, presidente del Senado, presidenta del Tribunal Constitucional, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, miembros del Congreso y del Senado, autoridades, señoras y señores. Es para mí un gran honor, en nombre del Congreso de los Diputados y del Senado, dar la bienvenida a su santidad el Papa León XIV en esta sesión conjunta de las Cortes Generales. Le recibimos con respeto institucional, con afecto sincero y con la conciencia del significado profundo que tiene su presencia hoy en esta Cámara, sede de la representación democrática del pueblo español. Su visita constituye un momento de especial relevancia para nuestro país y para nuestras instituciones, porque en tiempos de incertidumbre global y de una polarización que amenaza con debilitar las democracias, necesitamos más que nunca espacios de encuentro capaces de convocarnos alrededor de aquello que compartimos: la lucha por la dignidad humana, la justicia y la esperanza. Sus palabras, las primeras de un pontífice en esta Cámara, serán recordadas como un pertinente símbolo. Ante la adversidad, nuestra fortaleza descansa en la unión y el acuerdo. En esta casa parlamentaria, que hoy le abre las puertas, se vertebra una democracia plural y abierta, construida sobre el respeto a la libertad de conciencia y el valor del diálogo. Diálogo, respeto y también escucha activa. Tres artífices fundamentales para la libertad de nuestras sociedades, cuya confianza en unas instituciones públicas sólidas, cercanas y transparentes es crucial para la estabilidad de las democracias. Desde esta convicción le damos hoy la bienvenida, con la voluntad de escuchar y con el convencimiento de que el entendimiento entre instituciones, culturas y pueblos es imprescindible para afrontar los grandes desafíos de nuestro tiempo. El filósofo místico y poeta mallorquín Ramón Llull escribió: «La justicia te proporcionará paz y también trabajos». Y estas palabras, que vieron la luz allá por el siglo XIII, podrían vertebrar de punta a punta el cometido que hoy nos apremia, el descomunal reto colectivo de trabajar unidos y unidas por los derechos humanos. En esta época que vivimos, atravesada por cambios profundísimos y aquejada de una drástica inquietud, donde solo unos pocos de los más fuertes imponen la masacre de miles de los débiles con total impunidad, donde el orden internacional conocido se quiebra un poquito cada día, alejándose de aquellas normas que pretendieron restablecer la convivencia tras la desolación, no queda más remedio que reunirnos en torno a lo esencial y reformular las medidas que nos comprometan con la configuración de un mundo más justo. Es urgente posicionarse en el lado correcto, La paz ha de ocupar de nuevo el centro de la acción política internacional. La paz de la que hablaba Ramón Llull, la paz que impone la justicia, la paz dialogada y con vocación de permanencia. Una tarea ardua y minuciosa que requiere valentía, diplomacia y cooperación. Una paz que exige defender y respetar plenamente el derecho internacional humanitario, fortalecer las instituciones multilaterales y preservar los espacios comunes desde los que las naciones pueden responder juntas a desafíos que ninguna puede resolver por separado. Nuestro cometido jamás ha de ser multiplicar los conflictos, sino trabajar codo con codo para solucionarlos. El multilateralismo es una condición para la posibilidad de la convivencia internacional y una garantía frente a la fragmentación, el aislamiento y la imposición de la fuerza y la sinrazón. Hay que restaurar el orden internacional, deben imperar las leyes, no la fuerza, deben vencer el humanismo y la solidaridad. Y solo vencerán, qué duda cabe, si concentramos nuestro empeño en las tareas democráticas que las sociedades a las que representamos nos recomiendan. Sabemos bien cuáles son estas tareas: la lucha contra la pobreza, contra la precariedad y contra la violencia, todas las violencias, la violencia de género, la violencia racista, la violencia que premia el privilegio frente a la vulnerabilidad, el reparto equitativo de los bienes, el progreso como un bien común, la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, combatir el cambio climático con políticas responsables, la defensa de la salud como un derecho universal, construir sociedades empáticas, hospitalarias, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, también de las personas más desfavorecidas. O alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas, que tanto se ha hablado en las Cortes Generales, sobre todo a raíz del riguroso informe que nos presentó el Defensor del Pueblo. En definitiva, señorías, como les decía, tenemos la tarea fundamental de acabar con las desigualdades. Acabar con las desigualdades desde el convencimiento de que la diferencia y la multiplicidad son signos de riqueza y de que el futuro, como también el pasado, se siembra en el fértil abrazo entre culturas. Porque la sociedad a la que debemos aspirar es aquella que reconoce, tal y como su santidad ha escrito en la encíclica Magnífica Humanitas, que en la pluralidad de voces y visiones que a veces recuerda la dispersión de las lenguas, existe, sin embargo, una posibilidad luminosa, la de edificar juntos, transformando la diversidad en un recurso y haciendo de la escucha y del diálogo el terreno común en el cual hacer crecer la justicia y la fraternidad. Identificarse con las palabras de su santidad es una obligación ética de cualquier Estado democrático, como lo es, indudablemente, coincidir con la profunda reflexión que da motivo a esa primera encíclica, que la tecnología ha de estar al servicio de la humanidad. Los avances científicos han generado progreso desde tiempos inmemoriales, pero el desafío en el que nos encontramos ahora mismo, frente a la desorbitada e impredecible revolución de la inteligencia artificial, resulta un escenario enormemente disruptor. Es necesario, por tanto, construir formas de cooperación, delimitar las maneras de actuación bajo unos supuestos solidarios, empáticos y responsables, que garanticen un acceso igualitario, que la razón de ser de esta poderosísima herramienta sea la búsqueda de la dignidad de todas las personas y el bien de los pueblos, no el enriquecimiento de unos pocos, no la encarnizada lucha de poder a la que ahora asistimos. Porque de otra manera el progreso estará efectivamente doblegado a las lógicas del poder.
0: És el discurs de la presidenta d'aquest cas del Congrés dels Diputats, Sergi Armengol, que ha començat citant a Ramon Llull, una figura molt encertada, perquè va tenir una relació molt estreta amb el que fa a la cultura catalana i també a l'Església. Va ser un dels pares fundadors de la literatura i el pensament medieval en llengua catalana, per tant, una persona importantíssima, un dels primers intel·lectuals europeus a utilitzar el català per escriure obres teològiques, també filosòfiques i científiques. Ramon Llull, entre altres coses, ara que citava l'encíclica del Papa de la intel·ligència artificial, va crear un mètode que es deia Gran Art o Ars Magna, que consistia en combinar diferents conceptes bàsics amb figures, amb rodes giratòries, per treure enraonaments i conclusions. Per tant, d'alguna manera és el precursor llunyà d'aquesta lògica computacional i de la intel·ligència artificial a través de la llengua. És una bonica manera d'explicar també la relació entre la cultura catalana, en aquest cas, ella és de Mallorca, recordem-ho, d'Inca, també el pensament més modern que hi havia aleshores, amb la voluntat de transcendir en la cultura i la pròpia Església Catòlica.
1: Esta cámara reafirma su compromiso con la paz, con la cooperación internacional, con la igualdad, con la defensa de los derechos humanos y con la dignidad inviolable de todas las personas. Hoy, recibiendo a su santidad, con respeto y con gratitud, nos aliamos en una responsabilidad compartida, una que allane el necesario camino hacia la esperanza. Hoy afianzamos nuestra confianza en el mañana, en la posibilidad de un mundo mejor y, por supuesto, en el ser humano. Creemos, sí, como escribió la poeta Ángela Figuera Aymerich, en el ser humano, porque se acuesta y duerme bajo el rayo y ama y engendra al borde de la muerte y alza a su hijo sobre los escombros y cada noche espera que amanezca. Su Santidad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sede de la soberanía popular. Sea bienvenido a las Cortes Generales de España. Tiene usted la palabra. Estamos ansiosos por escucharlo.

0: amb garanties d'integració. D'altra banda, també ha estat clar en contra del dret a l'avortament i l'eutanàsia, el que anomena cultura del descart.
1: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
0: El papa ha estat rebut al Congrés amb honors d'un cap d'estat i ha saludat les autoritats i els líders dels partits polítics, moment que ha aprofitat la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, per dir-li en anglès que parlar català en la seva visita serà una mostra de respecte. Dani Sainz, Catalunya Ràdio Madrid.
2: Més notícies, Natàlia Ramon.
3: Noves explosions a Teheran en una jornada d'intercanvi d'atacs entre Israel i l'Iran per primera vegada des de l'entrada en vigor de l'alto el foc ara fa 2 mesos i coincidint que es compleixen 100 dies de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà. Els rebels hutis del Iemen, alineats amb l'Iran, s'han sumat a l'escalada amb un atac contra Israel. L'Iran fa responsable als Estats Units d'aquesta escalada. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
4: El que és important per a nosaltres és que s'estableixi la responsabilitat dels Estats Units com a part de l'acord d'alto el foc del 8 d'abril.
2: Activada l'alerta per tsunami al sud de les Filipines després d'un terratrèmol de magnitud 7,8 que hi ha hagut aquesta matinada a l'epicentre estat del mar a uns 35 quilòmetres de profunditat i ha tingut més de 130 rèpliques, algunes de fins a 6,7 de magnitud. L'illa més afectada és Mindanao, on hi ha almenys 14 morts i 7 desapareguts, segons l'equip de defensa civil de les Filipines. Més d'un centenar de persones han resultat ferides i diversos edificis s'han ensorrat.
3: El preu de l'habitatge continua escalant, tot i que perd una mica de força. Comprar un pis o una casa a Catalunya ha estat un 10,5% més car el primer trimestre d'aquest any que no pas fa un any enrere. L'habitatge nou s'ha encarit un 8% i el de segona mà prop d'un 11%. Són dades de l'índex de preu de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol d'Estadística i que permet veure les variacions del cost de l'habitatge al llarg del temps. Aquest increment de preu del 10,5% del primer trimestre del 26 és lleugerament inferior al precedent. Durant els 3 últims mesos del 25, la pujada va ser del 10,9%.
2: Mentre els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig d'ahir a la nit en què va morir un home a la zona franca de Barcelona, la consellera d'Interior, Núria Parlon, preveu fer una reunió amb l'Ajuntament de la ciutat per estudiar la possibilitat de reforçar la vigilància en aquesta zona i endurir la legislació en relació a les armes de foc. El d'ahir és la segona persona morta en menys d'un mes per un tiroteig en aquest barri. Anem cap a Santa Coloma de Gramenet. David Àngela.
5: Bon dia. Poca informació encara sobre aquesta investigació que es troba sota secret de sumari que mirarà d'establir si hi ha cap relació entre els dos tirotejos. Mentrestant, la consellera Núria Parlon ja treballa amb aquest escenari.
6: Just ara, quan passem la visita del Papa, farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs, tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil. I, per altra banda, no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
5: La titular d'Interior vol equiparar la legislació espanyola a l'europea pel que fa a la tinença d'armes de foc. David Àngela, Catalunya Ràdio, Santa Coloma de Gramenet.
2: Esports i el Cadilla.
7: El Joventut i el Barça disputaran a partir d'aquesta setmana les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Els blaugranes jugaran demà el primer partit al Palau contra el Tenerife després d'eliminar el Múrcia, mentre que la Penya començarà dimecres la sèrie contra el València al Roig Arena després de guanyar ahir a la pista del Baskonia el tercer i definitiu partit dels quarts de final per 88-96. Florentino Pérez continuarà al capdavant del Madrid després de guanyar les eleccions a la presidència del Club Blanc celebrades ahir. Florentino s'ha adjudicat aquests comicis amb el 65% dels vots emesos, prop de 22.000, mentre que l'altre candidat, Enrique Riquelme, ha aconseguit el 35%, prop de 12.000. El Barça d'handbol, campió de la Copa del Rei, després d'imposar-se a la final al Bidasoa per 17-37. El cap de setmana vinent disputarà la Final Four de la Lliga de Campions a Colònia, Alemanya, i l'Espanyol femení ha anunciat 9 baixes de cara a la pròxima temporada a la Lliga F. Aina Durán, Ainhoa Campo, Amaya Martínez, Ángeles del Álamo, Daniela Caracas, Estefania Botero, Laia Ballester, Olivia Ferguson i Paula Perea finalitzaran la seva etapa al Club Blanc i Blau el 30 de juny.
8: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
2: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
3: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponés.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
6: Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: A Catalunya Ràdio... Postdates. Tenim tants principis. Potser la vida és un infinit repetir de principis. D'aquest serà el principi d'Anna Murià.
9: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
10: Un altre cop? El teu amic al nostre sofà al llit.
11: Pobre, és que ha discutit amb la dona.
10: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ajeu amb ell. Beethoven, vine aquí.
12: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
13: I acaba la carrera en un temps rècord a la que està sens dubte...
14: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
15: Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
16: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
15: Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
17: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint una Skoda? I mira ara.
18: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a Skoda Ponés.
19: Skoda. Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
20: Bon Preu Esclat.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
21: Al matí de Catalunya Ràdio.

0: Joan Pera, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Bon dia històric avui, eh?
0: Ara estàvem veient el papa, aquests 7 minuts d'aplaudiments.
1: Escolta'm, jo de vegades he tingut,
0: eh? Ah, bueno, això et volia demanar per començar.
1: No, una mica menys, però vaja, està molt bé.
0: Com són d'importants els aplaudiments per un artista?
1: A mi em fan una mica de vergonya, a mi em fan una mica d'inquietud. Em sap greu que aplaudeixin tant, no? Perquè penso, no, aneu a casa, aneu a casa. Aneu a casa, si total el que he fet és passar una estona bé, riure una mica, comunicant-se, saludant-se. Però em fa una mica de cosa quan aplaudeixen. Sempre penso, no m'aplaudiu gaire, no m'aplaudiu gaire.
0: El Joan Pera, a la seva vida, ha treballat molt.
1: Sí?
0: Sí, no?
1: Em sembla que no he treballat mai.
0: No, perquè t'ho has passat bé.
1: Bueno, però sí. Perquè quan et diuen, vas a treballar, penso, potser sí que seria passat anar a treballar. Però jo m'ho vaig... Jo he sigut i soc molt feliç a dalt d'un escenari. És clar, per mi, treballar deu ser l'altre. No sé dir, no? O quan et diuen, retira't. Per què? Per anar a sembrar patates. Deu ser horrorós, això.
0: Tu t'ho passes bé encara a l'escenari.
1: Sí.
0: I això es nota de seguida.
1: Es nota.
0: De fet, la gent riu només de veure't.
1: Bueno, perquè no sap el que li espera.
0: El Joan Pera el podeu veure ara al Teatre Condal de Barcelona, on està representant el monòleg L'auca del senyor Pera.
1: És una meravella de funció. És una funció... És un regal. És un regal que m'ha fet Déu, Focus i el Dani Anglès.
0: La Santíssima Trinitat.
1: I la Santíssima Trinitat, no? Perquè és una funció realment molt maca, molt bonica, molt bé, amb una posta en escena tan bonica. De vegades penso, semblo el Mago Pop. Amb fum, amb efectes, amb llums, amb mago. I surto jo d'aquella manera i explico una mica... No explico. Era... Fer una biografia és molt pretensiós. Però fer una auca ja és més divertidet. Perquè, esclar, amb una auca hi pots posar, mira, aquí va néixer i va sortir amb el nas gros. I allà anava al col·le i no s'entrava de res. I allà va conèixer la primera noia i va ser un desastre. I com va ser la primera funció, i el desastre de la segona, i com vas tirant amunt, no? I bueno, com vas coneixent a la gent del teatre, i les coses que et passen a la vida, amb la vida, amb la Mary, els nens, la funció, amunt i avall. És molt, molt, molt, molt divertit. Jo pensava, no riuran, perquè això és un drama, això és un drama. Ah, espera't, i parlo amb Déu.
0: Parles amb Déu, també.
1: Parlo amb Déu, que parlo, però com parlaríem tots,
0: sí,
1: amb el Déu. Ara he de néixer, aquí em fas néixer. Però sí, aquí és molt raro.
0: Portes 4 funcions.
1: Sí.
0: Com han anat?
1: Ui, molt bé. Molt bé, mira, la primera, el dia de l'estrena, va ser...
0: Estrena. Perquè tu et poses nerviós encara, els dies de l'estrena?
1: No, nerviós no. No m'hi vull posar de nerviós. Uh-huh. Perquè inquiet sí, perquè... Sempre la meva por és no complir les expectatives de que la gent... La gent és tan bona gent, m'aprecia tant que sempre penso, ai, pobra gent, que els hi faci bé, almenys que vagin a casa tranquils.
0: Perquè no? Saps que les expectatives són molt altes.
1: Sí.
0: Perquè hi ha gent que porta molts anys passant-ho molt bé amb tu.
1: Dic, ara què els hi diré? Perquè no s'enfadin. Però va anar molt bé, molt bé, molt bé, la segona va anar bé. La tercera funció. Em va passar una cosa... Vaig començar bé la funció,
0: sí,
1: i de cop i volta em vaig quedar fònic. A mitja funció.
0: Un dia.
1: Esclar, no m'havia passat mai a la vida, mai. Uh-huh. Perquè una cosa és que estiguis fònic i abans de la funció fas exercicis. I em sap greu per aquella gent que va venir, perquè jo vaig fer la funció tal com vaig poder, però fent un esforç tremendo perquè em vaig quedar fònic. Després ja vaig anar al metge i amb cortisona ho vam arreglar. I ahir, la meva dona, que sempre em truca, em diu com ha anat, dic, la millor funció. La millor. Això vol dir que si la quarta és la millor, imagina, la sisena.
0: Tenies necessitat d'explicar la teva vida, tot el que has fet en aquests anys? Tenies ganes de compartir-ho amb el públic?
1: No.
0: Perquè... Necessitat no.
1: No, perquè fa vergonya. Hi ha coses que... Tinc un cert pudor, no? El que passa és que, posat en bauca, era una bona idea. I si jo parlava amb Déu i li deia, mira ara què em passa, ai, no et facis això, no toquis allò, home, ajuda'm. Vull dir, hi havia una certa gràcia. I és una manera... De veure el Pere tal com és, sense I fins i tot, és clar, en aquella funció vaig recitar aquell tros i en l'altra vaig recitar aquell altre. I em surten els versos, bum, bum, bum, bum. La gent, és bonic perquè hi ha versos que me'ls reciten ells. Però esclar, jo els sé des de petit i des de que... O trossos de l'Esperiu o del Pere IV o del Segarra. I em surten, mentre em vaig abrallant amb aquest o amb l'altre, amb la dona, llavors em surt un verset. O del Salvat Papasseig. I van sorgint, i la gent el va seguint. M'aplaudeixen molt, perquè jo soc punyetero, no? Perquè el vers l'acabo sempre en punta. Padam, padam, pam!
0: Fa l'efecte que és una obra, això, molt fluida, que flueix molt bé, gairebé sembla improvisada, però en el fons aquí hi ha una feina de guió molt important. Suposo que la gràcia és que no es noti això.
1: Hem refet el guió amb els directors més de 20 vegades. I ara, cada dia, quan arribo al teatre, que ja vinc amb reclus nous, sinó em diu, què has tocat ara? No, perquè allò ho puc fer així. Ahir vaig fer un final moníssim, un final de funció maquíssim, que em va sorgir. I el deixarem, perquè ell és molt més maco que el que hi havia.
0: No? Perquè tu has sigut molt d'improvisar també i d'anar-ho trobant, no? Jo recordo quan fèieu amb el Paco, per exemple, que cada obra era diferent, molt diferent.
1: Sí, no, l'autor, Neil Simon, d'Amèrica, es va enviar una carta perquè havia guanyat molts diners amb aquesta obra, amb nosaltres, i vam pensar, si sapigués que no teníem res del que hi ha, ens matarien. Però, perquè, jo sempre ho dic, el director és el que munta la comèdia i és el que té la idea. Però el que surt a escena... si és una mica artistet, també té la seva animeta, i llavors li surten coses. I li surten coses que de vegades estan molt bé. I llavors sorgeixen. I amb el Paco es tirava amb el fil. Què has comido? Bledes. Què són bledes? Ja començàvem a estirar el fil, no?
0: Suposo que també quan ets dalt l'escenari vas veient també què funciona més bé i què funciona més amb el públic.
1: Clar, jo sempre dic que el gran protagonista de totes les comèdies i de tots els drames del món és el públic. Què seria el Shakespeare si no hagués tingut aquell públic allà al Globo aplaudint-lo?
0: Potser la gent que t'ha començat a seguir de gran o que t'ha descobert ja de gran, les generacions més joves no saben que tu, de fet, vas començar com a autor dramàtic.
1: Sí, actor dramàtic. És que m'agradava molt fer el drama.
0: Però és clar, dius així, fa gràcia.
1: També em passava. Sí. Perquè, és clar, per molt fort que sigui el drama, per molt dur, per molt que pateixis i que pateixis i que et passi alguna cosa, llavors et ve aquell xistet i deixes anar el xistet enmig d'aquell desastre.
0: És que, clar, aquí m'han explicat que vas debutar com a actor professional al 65 amb Prohibido suicidar-se en primavera.
1: Que jo em volia suicidar.
0: Déu-n'hi-do,
1: jo ho dic, em van aplaudir tots els mutis. La primera vegada que surto a escena a Barcelona, amb un teatre immens, grandiós, i em van aplaudir tots els mutis. Em vaig pensar que jo era actor bo. El que passa és que després no vaig cobrar. Però bueno, això és el de menys.
0: Això ja és el de menys. Escolta, també m'han explicat que canvia molt quan recites en català o en castellà. Que en castellà és una veu com més... no sé, més forta.
1: Per
0: més...
1: culpa del castellà de l'altre dia em vaig quedar fònic.
0: Va ser la culpa del castellà, això.
1: Perquè, esclar, vaig voler fer amb tanta potència guerra que la monta l'altar el sacerdote con ira. Guerra repitió la lira con indómito cantar. Y cuando en hispana tierra pasos extraños se oyeron, hasta las tumbas se abrieron gritando venganza y guerra. Em vaig quedar fònic.
0: Home, és que teniu...
1: I llavors em van dir, per què no saps alguna cosa en català? Dic, sí, però és més suau. I llavors els vaig dir, fou ma pàtria. Va morir tan vella que ningú la gosa enterrar. Damunt de cada tomba, un raig d'estrella. I a sota de cada estrella, un català.
0: Recites molt bé tant en català com en castellà.
1: Perquè m'ho sé.
0: Però sí, abans de saber-ho, però sí que és veritat que... potser, notes, no sé, si són dues personalitats diferents quan recites en català o en castellà?
1: És diferent, perquè el castellà té una fluïdesa que de vegades fa perdre que l'entenguis. Si tu de vegades sents els castellans parlant, però què ha dit? Què ha dit? I els catalans són més a tocar de peus a terra, són més forts. Tenim un Segarra amb un aire estripat de dalt a baix. És més fort, no?
0: El primer que recites, de fet, és en castellà, i és un poema de Rafael de León, me lo dijo ayer. No sé si ens en podries fer un tastet.
1: No és veritat.
0: No, a veure.
1: El primer que recito
0: sí.
1: és la Simbomba Fosca d'en Salvat Papasseit.
0: Sí, però en castellà és aquest.
1: Ah, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Me lo contaron ayer la lengua de doble filo, que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Que te has casado y que vives 100 años contenta y a la hora de la muerte Dios no te lo tenga en cuenta.
0: Després de tots aquests anys, Joan, com pot ser que recordis tants poemes, recordis tants fragments de textos, tantes parts d'obres de teatre? Deus tenir una memòria prodigiosa.
1: No, no sé, hi ha coses que no me'n recordo. El número de telèfon de la meva dona no me'l sé. Avui me l'he deixat i em deu estar trucant. I jo no sé com contestar-li perquè no me'n recordo.
0: Però com a actor t'ha costat mai aprendre't els guions?
1: No, no m'ha costat mai. La veritat és que no m'ha costat mai. I el que passa és que amb els anys he anat aprenent també com s'estudia un text. Ara no me l'estudio mai. Ara no me l'estudio mai. Quan estic en teatre,
0: sí.
1: escolto el que dius. I si escolto el que dius, ja sé el que t'he de contestar. Per lògica.
0: Això és meravellós, no?
1: Clar, és més important escoltar que aprendre del text. El que sí has de saber és qui és l'assassí.
0: El salt del teatre dramàtic al teatre més còmic és arran d'aquesta capacitat innata i natural de fer riure no només amb la teva presència?
1: No sé com va ser el salt, perquè bueno, en la funció plantegem una mica, quan vaig començar a fer amb el Ricard Salvat i la companyia Adrià Gual, que fèiem la primera història d'Esther. La primera història d'Esther és un drama tremendo, però escrit d'una manera que és molt divertida. Exocat, mongarjol endins el sac. I llavors, com que reien, jo quan sortien, reien. I deia, estic escleròtic, pleuròtic, prostàtic, tic, tic, tic. I sempre dic, i llavors feia riure. Clar que al final em mataven, no? I això sempre els hi fa molta gràcia a la gent.
0: Ah, sí?
1: Sí, quan et maten és com fer riure més.
0: A l'auca del senyor Pere.
1: Però, per exemple, vaig fer, no fa gaire, el Pau Casals.
0: Sí.
1: I era molt dramàtic. I no van fer riure gens.
0: Allà no feia riure.
1: No. No. I els hi deia, no la podem fer de riure?
0: No.
1: No.
0: No, deia que a l'auca del senyor Pere també fas homenatge a Paco Morán,
1: bueno,
0: també a Woody Allen, aquí dobles en català i en castellà, i de fet el vas arribar a conèixer personalment,
1: sí,
0: el Woody Allen.
1: Sí, ens hem vist diverses vegades. Ell procura no veure'm, però jo...
0: A veure, explica'm-ho això.
1: Bueno, ens hem vist... Perquè va ser ell que em va voler conèixer. Jo mai em hagués atrevit, però diràs, de què és, i total, el que fem nosaltres fer un servei, no, de què... Però li van dir que gràcies al que ho feia en Espanya teníem més èxit, hi havia més públic, i l'home devia pensar, a veure, qui deu ser aquest tio? Llavors em va voler conèixer i ens vam veure en un hotel, va ser molt amable i tal i qual. I després ens hem vist diverses vegades. I ara últimament, l'any passat, vaig anar a Nova York, que vam fer un programa de televisió de la meva vida, i li vam dir de veure'ns. I em va dir, oh, que estic molt així, que estic molt així. Bueno, et donaré 10 minuts de la meva vida.
0: Bueno, escolta, la història
1: veure...
0: de Woody Allen no està malament.
1: A sota de casa seva, sí. Allà al Central Park, ens vam saludar. Hola, hola, Woody, hola. Li vaig dir, torna a fer pel·lícules perquè m'estàs arruïnant, Woody. Si no fas pel·lícules, m'arruïna.
0: També hi ha un altre homenatge, potser més subtil, a Michael Crawford, l'actor que interpretava sí. Frank Spencer, el Mia que neixen estrellats, sí. una de les sèries mítiques dels primers anys sí, de TV3, sí, sí, molt sí. divertida.
1: És que aquell Betty, Betty, Betty.
0: Betty. De fet, a l'obra de la teva dona es diu Betty.
1: No.
0: A l'obra...
1: Ah, l'obra sí.
0: No, la vida real no, això ja seria espectacular.
1: No, no, i encara m'han dit, per què has esperat Betty? Home, perquè, bueno, perquè una mica tant ella com jo som en Frank Spencer i la Betty, pobreta, ho has trencat tot. Frank, ho trenques tot. Jo què sé, nena.
0: Et surten a vegades coses del Frank?
1: Sí, és curiós. És curiós, perquè sempre que... Esclar, jo... A veure, jo tant els doblatges com la tele, com el teatre, no ho faig mai perquè sí. Sempre hi ha alguna cosa que em llama molt l'atenció i que em queda. De vegades el Paco em deia, Juan, en escena pareces Woody Allen. Jo li deia, no, pues soy yo, no t'enganyo, no. Vull dir que d'alguna manera sempre em queda algo enganxat, o de l'Escurçó Negre, o del Betty, Betty. Sempre et queda algo enganxat perquè també és veritat que hi poses molt de tu, no? Esclar, a mi si em venen i em fan fer l'Spencer del Nià que neixen estrellats, dic, mare de Déu, però si sóc jo, si no cal que sigui ell.
0: És a dir, que tu hi poses molt els personatges, però clar, també t'emportes molt d'aquests personatges.
1: Sí, sí, també, perquè són personatges bons. El Pau Casals, la gent queda admirada d'alguna manera de la semblança tremenda que hi ha. I no ens hauríem de semblar. Uh-huh. I malgrat això, ens assemblem molt. Potser perquè imito l'ànima del personatge. Això és fort, eh?
0: I això com es treballa? No, o com s'aprèn?
1: No ho sé, és aquella intuïció, aquelles ganes de fer-ho, aquella il·lusió que hi poses, i aquell entendre l'altre personatge. L'entens. Quan el Spencer de la Betty Betty va dalt de cavall, va dient, oh, entens que li faci mal.
0: Això és potser una de les qualitats més importants per fer d'actor? Aquesta capacitat d'entendre els personatges?
1: Probablement.
0: De no voler imitar, sinó d'entendre realment.
1: Però ara això que dius ja és una definició, no?
0: Sí.
1: I jo soc, no he definit mai res. Sempre hi vaig fluït, allà on sigui.
0: Però això segur que hi ha gent que t'ho demana, per exemple, actors o aspirants actors, gent que s'hi vol dedicar. Joan, dóna'm un consell,
1: sí,
0: com ho hauria de fer.
1: Que li dic jo, mare, amb la feina que he tingut jo per arribar a això, com que li dic jo? No sé, estimo molt, tingues molt. És molt important com a actor. El fer-ho bé o el fer-ho malament és una anècdota. Però és molt important transmetre al públic allò que li vols dir. No el que dius, sinó allò que li vols dir. Aquest picar l'ullet constant a la gent, aquest dir-li allò en aquell moment determinat, aquella comunicació, aquell protagonisme del públic és molt important. Almenys per un actor com jo, si fes Shakespeare, que també era fet de Shakespeare, sí. Pensis, també, mare de Déu. Potser hi ha una altra situació. Potser si fem Bertolt Brecht, potser hi ha una altra situació. Però en aquest cas, com jo, que per mi és molt important que entenguin allò que els hi vull dir. I si ho entenen, en el fons riuran, perquè és que fa gràcia.
0: Joan, a tu ara què et porta a fer-te decidir per fer o no un muntatge? Perquè estic segur que de propostes te n'arriben moltes.
1: Sí.
0: Què et fa venir ganes de tornar a pujar a l'escenari amb un nou projecte? Què t'il·lusiona? Perquè fas coses molt diferents.
1: Sí, però això m'agradaria no sortir de l'escenari, però no em queda més remei.
0: En algun moment has de baixar.
1: Però això, el que... Normalment, la idea del projecte, la idea. Perquè el text no m'acostuma a agradar gens. Sembla que ja és un clàssic. Focus. Què t'agrada aquesta comèdia? No m'agrada gent. Doncs fem aquesta. Perquè ja és un clàssic, no? Perquè després la regles, la busques, la tires, la situes. Aquí deixaràs això, aquí deixaràs això, perquè és més treballat del que sembla, eh? Les coses... No. O sigui que podem improvisar en un moment determinat i dir, venia cap aquí, què t'ha passat? Se m'ha escapat el pipí. Sempre hi ha aquests recursillos, no? Però, en el fons, la comèdia és molt preparada. I perquè et faci gràcia una cosa, hi ha unes pauses abans. Aquella senyora em va dir, si jo digo que estoy buscando novio, ¿qué tiempo es? Yo me lo miro. Yo, para mí, ¿eh? Para mí, tiempo perdido. Aquest silenci, aquesta preparació, sí. Tot és molt buscat, no?
0: El Teatre Condal de Barcelona.
1: Si pocs dies, eh?
0: I després, hi haurà gira?
1: Sí. Sí, què faria jo sense la gira? Jo he d'anar a Solsona, jo he d'anar a Puigcerdà, jo he d'anar a Manresa, jo he d'anar a casa meva. Què seria jo sense agafar el cotxe? L'altre dia se'm va espatllar a plena collada per pes i vaig haver d'anar amb tren. Ai, Déu meu.
0: No us ho perdeu. Joan Pera, al Teatre Condal de Barcelona, uns dies més i després per gira a Catalunya amb un espectacle per descobrir... o conèixer o reconèixer tots aquests anys de trajectòria dalt i fora de l'escenari.
1: I per què? I com és que he arribat aquí?
0: Ara,
1: avui,
0: aquesta
1: avui,
0: és la pregunta.
1: A Catalunya Ara. Ràdio, escoltant el Papa.
0: Gràcies, Joan.
1: A vosaltres. Moltes gràcies.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bon dia, us informa Joan Bota. El papa Lleó XIV alerta dels discursos d'odi i crispació davant de tots els diputats i senadors a la seva compareixença al Congrés a Madrid. El pontífex ha condemnat l'avortament d'eutanàsia i també ha fet una forta defensa dels drets dels immigrants. Anem cap al Congrés. Dani Sanzeja, bon dia.
4: Bon dia. El discurs del papa ha acabat amb un llarg aplaudiment de la cambra, però només minuts abans Lleó XIV s'havia adreçat als diputats i senadors per demanar-los que rebaixin el to de la bronca política.
5: Es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario.
4: En el seu discurs, Lleó XIV ha tingut missatges que poden reivindicar Esquerra i Dreta de l'hemicicle, ha criticat les polítiques de rearmament i ha demanat una acollida d'immigrants amb garanties d'integració, però també ha carregat contra el dret a l'avortament i a l'eutanàsia, que anomena cultura del descart. Ara el papa segueix la seva agenda amb una trobada amb els bisbes espanyols i a la tarda reunirà amb víctimes d'abusos les que ha seleccionat la mateixa església. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio, Madrid.
3: Més notícies, Natàlia Ramon.
6: El desplegament de seguretat ja es fa notar en alguns punts de Barcelona per l'arribada demà del papa Lleó a Catalunya. Des d'aquest matí hi ha restriccions per estacionar a l'entorn de l'estadi olímpic, també a Ciutat Vella, que causen molèsties a botigues. En alguns punts de Barcelona per l'arribada demà del papa Lleó a Catalunya. Des d'aquest matí hi ha restriccions per estacionar a l'entorn de l'estadi olímpic, també a Ciutat Vella, que causen

0: Hi ha restriccions per estacionar a l'entorn de l'estadi olímpic, també a Ciutat Vella, que causen molèsties a botiguers i també als veïns.
1: Tena treballaven per l'empresa Palacios i Museos, amb seu a Madrid. Per regularitzar-los, l'empresa els va rebaixar el sou i els va modificar els horaris. Això va fer que la majoria de guies abandonessin la feina, però una dotzena van reclamar les condicions laborals prèvies i per aquest motiu se'ls ha acomiadat, segons el col·lectiu Ronda, que també assegura que en el seu lloc la companyia ha contractat guies sense titulació oficial de la Generalitat.
0: Catalunya lidera a Europa i Amèrica un assaig clínic innovador per parar els símptomes de l'Alzheimer en fases inicials. Es tracta d'una operació poc invasiva per drenar el líquid del cervell que causa aquesta demència. L'assaig s'està fent a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Unitat mòbil a Badalona, David Mendoza. Mònica Mas, bon dia.
2: Bon dia. Per ara s'han operat amb èxit 2 pacients i ja s'estan seleccionant el tercer i el quart. L'estudi de moment no avalua els resultats a llarg termini, sinó la seguretat d'aquesta intervenció. I és que darrere de l'Alzheimer hi ha una acumulació de la proteïna beta-amiloide al líquid del cervell, que amb l'edat alguns dels ganglis linfàtics deixen de drenar activament i s'acumulen danyant les neurones. La doctora Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias, explica que l'operació ajuda a drenar aquest líquid cerebral cap al sistema sanguini.
3: Quan estem segurs que aquest gangli és actiu, llavors fem una sutura a una petita vena del coll. Això fa que aquest líquid se'n vagi directament al sistema venós. És una intervenció molt exigent tècnicament, però és poc invasiva pel pacient.
2: Mònica Mas, Catalunya Ràdio, Badalona.
1: El judici contra David Sánchez, les acusacions presenten els informes finals i insisteixen que en lloc de la feina de la Diputació de Badajoz va ser a mida, era innecessari i que va ser una decisió política per donar feina, diuen, al germà del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Segons les últimes hores d'un judici, aquestes que estem veient, que hauria de quedar vist per sentència aquesta setmana. Anem a Madrid. Tania Tapia, bon dia.
4: Bon dia. Les acusacions no es mouen ni un mil·límetre. Consideren que la Diputació de Badajoz va fer un vestit a mida per contractar David Sánchez i que tot el procés va ser una farsa. Els implicats diuen van fer el paperot perquè tot era una decisió política. José María Bueno, manos limpias.
5: Estamos ante un puesto innecesario, no pedido por nadie en la Diputación, que los mismos creadores no saben ni para qué sirve. Y además este puesto tenía un dueño absoluto desde antes de que se sacara la oferta pública de empleo, que era el hermanísimo.
4: El tribunal no ha permès a la defensa de David Sánchez tornar-lo a interrogar sobre com va accedir a la Diputació. No ho va fer en l'interrogatori inicial perquè el tribunal havia declarat prescrits aquests fets, però les acusacions hi van introduir nous delictes i eleven la petició de pena de 3 a 6 anys. Tania Tapia, Catalunya Ràdio, Madrid.
0: I el president dels Estats Units, Donald Trump, emplaça Israel i l'Iran a aturar de forma immediata els atacs, els primers des de l'entrada en vigor de l'alto al foc de l'abril. Els rebels hutis del Iemen, alineats amb l'Iran, s'han sumat a l'escalada amb un atac contra Israel. L'Iran fa responsable als Estats Units de l'increment d'aquestes hostilitats.
1: El govern invertirà 28 milions d'euros fins al 2029 en més de 400 actuacions per arreglar camins rurals. Tot i això, el pressupost ha quedat curt per cobrir totes les peticions dels ajuntaments i un 20% han quedat excloses. L'adjudicació de les ajudes s'ha presentat avui a Llardecans del Segrià. Anem cap allà, Estela Busoms.
6: Bon dia. Un pla plurianual que en 4 anys suposarà abordar 419 actuacions de 300 ajuntaments i consells comarcals. El Departament d'Agricultura assumeix entre el 70 i el 90% del cost de les obres i la resta ho posa en els ens locals. Un dels beneficiats és Llardecans, amb 140.000 euros per arreglar uns 8 quilòmetres de camins. La xarxa municipal, però, és molt àmplia i està deteriorada pel trànsit de tractors i per les pluges. Per això, l'alcalde, Francesc Xavier Mora, alerta que encara caldria més inversió.
7: I a més, aquest hivern que hi ha hagut aquestes pluges tan intenses i tot això, doncs, a més, encara s'han malmès els camins. Ja li demano al conseller, vull dir que sempre són insuficients en un terme tan extens.
6: Estela Busoms, Catalunya Ràdio, Llardecans. De Cans.
1: Marcos García.
8: El Barça i la Sisa Joventut afronten aquesta setmana les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Demà l'equip blaugrana jugarà el primer partit de la seva semi. Ho farà al Palau contra el Tenerife. La penya al seu torn arrenca dimecres la seva sèrie contra el València després de guanyar ahir 88-96 a la pista del Baskonia. Florentino Pérez segueix com a president del Madrid. Ho fa després de guanyar les eleccions a la presidència ahir amb un 65% dels vots. L'altre candidat, Enrique Riquelme, va sumar el 35% del suport. esports. L'Espanyol femení anuncia nou baixes de cara a la propera temporada a la Lliga F. Aina Durán, Ainhoa Campo, Amaya Martínez, Ángeles de Dálamo, Daniela Caracas, Estefanía Botero, Laia Ballester, Olivia Ferguson i Paula Perea no

0: seguiran al club més enllà del 30 de juny. El Barça d'handbol suma 30 copes del rei i 13 de forma consecutiva. Ahir a la final Bidasoa 17, Barça 37. I en futbol sala d'aquí uns minuts, l'Indústria Santa Coloma presenta Jorge Vargas com a nou entrenador del primer equip.
1: Fins aquí les notícies.
2: Tots ahir 8 minuts del migdia. Francesc Garriga, què tal?
3: Molt, escolta, però ja puc fer un tros de tarda, no, ara?
2: Sí.
3: Perquè avui em dones molt d'espai.
2: Bueno, perquè com que sempre et queixes que no pots explicar no, coses, que feu tantes coses a la tarda, tantes coses que no puc parlar, endavant.
3: Perdona, vinga, hi ha dies que dic bona tarda aquí i el Cesc ja s'ha tirat la renaixença. Mira, avui anem escalfant motors per la visita del Papa. No sé si saps que demà arriba a Barcelona.
2: A Barcelona, aquí?
3: Sí, hosti, doncs. Doncs mira, anem a trobar el Cap a la Sagrada Família. D'aquí dos dies serà gairebé que al centre del món, la Sagrada Família, doncs avui anirem a treure el cap a veure quin xup-xup hi ha, si ja comença a haver-hi carrers tallats, com estan els veïns de la Sagrada Família, perquè...
2: Contents, han estat molt contents.
3: Potser n'hi ha que estan contents i potser n'hi ha que estan ja farts i encara no ha arribat el Papa.
4: Bé, doncs, el Papa!
3: Això ara, mateix, doncs això farem avui, a veure què li passa al Papa. Farem el cafè amb l'Antoni Bassas i també trucarem al Ciro López per a Madrid l'endemà que Florentino Pérez guanyés les eleccions. I després, atenció, aquesta setmana és la setmana dels arxius.
2: Dels arxius.
3: I aquí a casa nostra en tenim un.
2: Sí.
3: L'arxiu de TV3 i Catalunya Ràdio. Doncs avui vindran la Montse Català i la Montse Bailac, les Montses de l'arxiu, a parlar-nos de com funciona l'arxiu de TV3 i Catalunya Ràdio i que ens expliquin algunes de les peticions més estranyes que els hi han fet, què creus que és el que més se'ls demana, quin és el vídeo més sol·licitat de l'arxiu de la tele, quin és l'àudio més cobdiciat dels que es guarden. Vaja, com funcionen els arxius, que jo crec que serà interessant i recuperarem
2: moments. Home, deu ser una mina aquest arxiu, ideu, de tot.
3: Ho és, no? Ho és.
2: Mira, fa un moment que tenim el Joan Pere aquí. Una carpeta de l'arxiu segur que posa Joan Pere.
3: Home, la primera.
2: La primera
3: veu de TV3 és seva.
2: Sí, sí.
3: I després avui, universitaris sèniors. Gent, ara que just que comença la selectivitat, no? Gent que vol anar a la universitat, doncs anem a buscar aquells que, de cop i volta, van a la universitat ja amb 50, 60, 70 anys. Com és estudiar quan ja sembla que potser t'hauria passat el moment vital de fer-ho i et reenganxes a la universitat, doncs escoltarem avui universitaris sèniors.
2: I que segurament ho fas amb més vocació i no pensant en què treballaré després, si això m'obrirà portes, no?
3: Sí, mira, el pare d'un del vostre equip, no direm qui,
2: sí,
3: m'explicava. Diu, el meu pare es va poder estudiar dret, ja jubilat.
2: Dret, a més a més. Déu-n'hi-do,
3: eh? I ara ha fet col·laboracions de dret, veus?
2: Mira.
3: Doncs escoltarem això. I després avui també tenim diccionari dels nostres cunyats, el Toni García Ramon i l'Òscar Broc. Love bombing i tomatoflation. Tu saps què és la tomatoflation?
2: Ara mateix no.
3: I el love bombing? Fas love bombing? Et fan love bombing?
2: No, ara ho buscaré. Ara doncs, ho buscaré. El Google, no tinc ni idea.
3: Doncs ho sabràs aquesta tarda.
2: T'escoltarem amb molt interès.
3: Espero que sigui així.
2: Nosaltres tornem demà, a les 6.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Al radar de 3CAT Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
3: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
2: Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
4: Som el dia.
5: Som la nit.
6: Som dos programes amb el mateix objectiu.
4: Saber què està passant.
5: Què ha passat.
6: I també per què ha passat.
4: Tant a casa
5: com al món.
6: Què ens fa diferents?
4: El ritme.
5: El ritme.
6: El ritme.
4: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
5: Perquè al Catalunya nit som pausa.
6: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
4: A tota hora
5: i a tot arreu.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
6: Som diferents.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
9: Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
10: La casa nostra ja és casa teva.
11: Que bé, que bé.
10: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
12: Tranquils, que no ens avorrirem.
10: La casa nostra. Avui, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
13: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
14: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
15: Aviam què passarà avui.
16: M'he colat a cases a buscar fotografies. Oi, que abans era la fotografia de la víctima. O sigui, havies de posar la fotografia, tot. I envaies la privacitat d'aquella família.
17: Va, Mercè, parla a la tele.
18: Maica Navarro, eh?
15: Maica Navarro.
19: M'encanta.
15: I periodista...
19: Misteris i la Maica Navarro.
18: Crims.
17: Ara, ara. Parlarem de coses d'aquestes.
15: I la baldufa. La baldufa és una de les peces de joc que m'agraden més.
19: No l'he sabut fer mai, jo, la baldufa. Ui.
18: Arriba, jefa. Déu us guard.
20: I visca el Maica!

0: La Renaixença. La baldufa la van inventar els...
1: els egipcis.
0: Eh?
1: Digues els egipcis, home, ja no em ve d'aquí. Ho han inventat tots els egipcis. Ara diràs que van trobar una baldufa a la tomba de Tutankamon.
0: És que van trobar unes baldufes a la tomba. Friguera, van trobar unes baldufes a la tomba de Tutankamon. Us ho prometo, hòstia.
1: Val.
0: A la de Tutankamon i sobretot a les tombes infantils de l'antic Egipte. La baldufa ja era un joc habitual a l'època. Ara té una mica de connotació de nen pobre, al meu entendre. Veus un nen jugant a la baldufa i dius, pobret.
2: No, home, és que jugui a la baldufa que no pas que es passi tot el dia mirant el mòbil.
1: Estic amb en Pau.
0: Això sí, però fa de pobre. Igual que la merda aquella, allò que diuen que és la primera joguina que va existir, que és aquell aro que el fan córrer els nens amb un pal.
2: Sí, allò també.
0: Allò?
2: Anem a jugar allò i dius... És la merda.
0: Home, jo crec que va ser un mecànic que havia de moure unes llantes del taller en un altre magatzem i li va dir amb el seu fill, nen, goita, un pal?
1: Sí.
0: Vas empenyent la llanta fins a l'altre magatzem. Veuràs que és divertit. Ja, apreta. Bueno, no sé. La baldufa. Estàvem parlant de la baldufa, sí, que ha evolucionat molt poc, en tota la història. Les que fem servir actualment són semblants a les que utilitzaven egipcis, grecs, romans i les que van utilitzar durant tota l'edat mitjana. Hi ha petites variacions, segons els països i cultures. La baldufa catalana, per exemple, es caracteritza per tenir el barret pintat de color vermell.
1: Fixa't.
3: I l'espanyola és d'un altre color.
0: És exactament del mateix color. Però ells diuen peonza, que ho trobo horrible.
3: Ui, sí.
0: La peonza, amb lo bonic que és baldufa.
2: Ai, sí.
0: No?
2: Ai, sí.
4: És cuqui, baldufa.
0: Hòstia, peonza.
1: Home, cuqui...
0: Peonza.
4: Sí. És maco, baldufa.
1: Bonic.
0: És bonic, sí. És bonic.
4: És bufo.
0: A Llatinoamèrica en diuen trompo, el trompo, jugar al trompo.
2: Home, sona molt quillo, el trompo.
0: Sí que és veritat.
2: Ves que no el trompo, saps els quillos que van amb el cotxe que foten allò, aquells trombos que es foten com la baldufa? Sí. Que no vingui d'això, trompo,
1: Trompo.
0: Seria maco que els quillos catalans, quan van a fer trompos, en diguessin anem a fer la baldufa.
2: Ah, i tant.
4: Anem allà a la zona hermètica a fer la baldufa.
2: Hem quedat allà, hòstia, que Josep Maria s'ha comprat un Seat Ibiza nou, i anirem allà a l'aparcament del Bon Preu a fer la baldufa.
1: De Bon Preu, precisament?
0: Són quillos catalans.
1: Ah, bueno, clar.
2: I després farien l'intercanvi dels tiquets amb els ganivets.
0: Exacte. És maca, la baldufa.
1: Sí. Jo sempre... que hi ha un aniversari del fill d'un meu amic o d'un nano que...
0: Sí.
1: Jo li regalo una baldufa.
4: Ah, collons, Xuriguera.
1: Sí, perquè la baldufa és un objecte preciós.
2: Casa en tenim sis.
4: I barato, sí. El que passa que tu ets un rat, Xuri.
2: Ostres, cada aniversari dels meus fills, a casa que tenim 36 baldufes...
4: Hòstia, noi, és que clar.
0: I quan la regales, deixes jugar la criatura?
1: Bueno, els ensenyo.
0: O fas allò que fan els adults, que
1: els ensenyo...
0: dura més l'estona que li estàs ensenyant tu i fas anar tu la baldufa que l'estona que hi pot jugar el pobre nen.
4: Hi ha adults ben insuportables.
1: Mires a mi.
4: Perquè... No, per res.
0: Hi ha que són horrorosos. Espera't, no ho tiris. Espera, que jo t'ensenyo. Mira, tira. I el nen, deixa'm jugar. No, espera, ja veuràs. Veus, tira així.
2: No ho fas bé.
0: Ves a la merda, deixa'm jugar el nen.
5: Jo vaig viure una època de baldufes d'aquestes, la Medusa, la Neptuno.
0: Què?
5: A mi em regalaven una baldufa d'aquestes, la Neptuno.
0: Què diu aquesta?
1: Això sí, no ho sé mai.
0: No sé de què parles, Laia.
5: Juro que eren així ben grosses.
0: Mira, aquí el públic hi ha gent que diu que sí.
5: Toma, llavors, qui la tenia més grossa, la baldufa? Era el
4: campió. Sempre...
5: Sí.
1: El Baix Llobregat és xunguíssim.
0: Bueno.
5: Si tu m'haguessis...
0: A la que acabi el programa, me'n vaig al Google i fico la Neptuno o la Medusa. A veure què surt. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda, Peyu. Una periodista que ens ha explicat els casos més foscos del nostre país, que té l'agenda de contactes més confidencial i que té fonts d'informació amagades per tots els racons. Segurament seria la delinqüent perfecta perquè sap desmuntar fins i tot el crim perfecte.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Maika Navarro! Maika, què has menjat avui per esmorzar?
2: Ostres, res.
0: Res?
2: Sí, fatal.
0: Per què?
2: Doncs perquè no em dóna la vida i no m'ha donat temps de menjar res. I ja em sap greu, perquè m'agrada menjar-me un kiwi i fer-me una truita francesa, però mira, no m'ha donat temps.
0: Perquè estaves treballant, entenc, amunt i avall? Perquè quan no et veiem, perquè nosaltres estem acostumats a sentir-te a la ràdio, a llegir-te i tot això, però tu la part grossa de la jornada la dediques a moure't, a buscar informació, entenc, no? A bellugar-te.
2: Sí, a veure gent, a quedar en fons, a anar a puestos, sí, bàsicament. El redactor de successos, la periodista de successos, no ha d'estar a la redacció. Uh-huh. Ha d'estar al carrer.
0: S'ha de moure. Clar.
2: Perquè les a tu no et venen així i et regalen les històries, les has d'anar a buscar. Uh-huh. I, doncs, mira, doncs, últimament, doncs, això de... A Montserrat hem anat molt, els de successos.
3: Ja. És bonic. Estem el paisatge.
0: A posar un ciri.
2: Preciós. Heu fet la ruta de...
4: La tia, el meu fill m'ho ha dit.
5: Des de Collbató, sí.
4: Anem a caminar i ens quedarem a casa.
2: Te va dir d'anar-la a fer.
4: Sí, i no.
2: I tu vas dir, mira, no.
4: Vam anar a futbol.
2: No. Sí. No. No ho veig.
0: És una ruta que no s'estila fer. Pare i fill, millor no fer-la.
2: No, però... no toca,
0: això
2: no?
0: Pot passar, que hi ha el turisme de l'assassinat, també, no? De gent que van a veure...
2: Així. Sí? Ui, espera't.
0: No pateixis.
2: Així. Però no pots imaginar. De fet, hi ha, en algunes ciutats americanes hi ha aplicacions de mòbil on tens la ruta que et donen d'assassinats cèlebres. I aleshores tu vas visitant. Aquí a Catalunya no s'ha fet encara, però sí que el que s'ha produït és anar a veure escenaris on han passat coses.
0: Bueno, el fenomen de Tor, del Carles Porta, no? Tor, estaven ja farts de la gent.
2: Un moment que estaven absolutament col·lapsats. A mi el que em passa, clar, com que ja tinc una edat, el que em passa és que, per exemple, ara venia cap aquí i deia, Gur, m'han matat algú a Gur? T'ho juro, estava pensant, deia, m'han matat algú aquí? O sigui, a Big City, però a Gur?
0: Això ens passa als que ens dediquem al teatre, quan vas veient cartells per la carretera, i aquí actuat, aquí també.
5: Sí, jo penso en les localitats amb teatres, no? Tu m'has assassinat.
2: Sí, o vaig per Barcelona, que jo em moc amb moto, perquè si no seria impossible, i és a dir de... aquí el bar Joan, aquí vam matar tres. Ui, aquesta, o ara cap al barri... Ostres, mira, aquesta... Tinc un semàfor venint com de mar cap a muntanya, a Bat de Roda, i sempre és un semàfor que t'agafa en vermell, dic... Ostres, i veus, tinc la imatge d'un dels últims tiroteigs a la ciutat on es van carregar a un albano kosovar que li van fotre 5 trets per l'esquena quan estava esmorzant amb la dona i el bebè.
0: Allà aquell semàfor, eh?
2: Ah, sí, i la imatge és superculpidora perquè jo quan vaig arribar ja els cossos ja no hi eren, ja els havien retirat. No l'havien retirat el cos d'ell perquè, a més, tot i els trets, encara va morir com 6 dies després a l'Hospital del Mar. Però tot just el cambrer els acabava de portar unes hamburgueses, patates fregides... Gràcima. I saps aquestes Coca-Coles amb molt, molt, molt de gel?
0: Ai, sí.
2: I un got molt, molt gran?
0: Sí.
2: Doncs la imatge era brutal perquè estava tot intacte, o sigui, no els hi va donar temps de res. I era com tu encara... El gel encara no s'havia desfet. I era com, ostres... Aquest tio estava allà amb la dona...
0: Com ho explica, eh? Perquè a mi la vida d'aquest senyor Albano Kosovar m'importa relativament poc, sí. Però et quedes enganxat, eh?
3: Sí.
0: No, de cop i volta ara és... Ara què li va passar
2: aquí amagat a Barcelona. Formava part d'una família, dos sectors de dues famílies Albano Kosovars que estan enfrontades i s'estan matant per tota Europa. Yeah. Porten com 70 morts i mira, aquest li va tocar aquí a Barcelona.
0: Qui t'informa? Qui et truca? Quan passa això de l'Albano Kosovar aquest, per exemple, qui et truca? No se sap.
3: No t'ho dirà, això.
2: Molt. És que això és el...
0: Però això s'aconsegueix només amb els anys. Vull dir, quan tu comences a fer de periodista de successos...
2: Això és el... és generar confiança, molta confiança. Qui t'ho explica té el convenciment que tu ja et poden detenir, torturar, amenaçar, que mai, mai, mai, mai, sota cap concepte, revelaràs la identitat de les teves fonts. Jo sóc més fidel a les meves fonts que a les meves parelles.
0: Fixa't.
2: Amb això t'ho he dit tot.
0: I no ha coincidit mai les dues coses? Que una font s'hagi fet parella?
2: Parella no. Lío a final. Ah! Tanto la fuente...
3: El canti.
2: Tanto el cántaro a la fuente, això. Però parella no. No, yeah. Què dius ara? Només faltaria. Quin cony, t'imagina?
0: A ti tinc una curiositat de... Perquè, clar, fa... Beu aigua tu mateixa.
3: I sota.
0: Sí. No sé, tenim aigua per
3: la... Sí, tenim.
0: A mi em passa, i no tinc tants contactes com tu, segur, que vas actuar a un lloc i hi ha un senyor que ve. Et vindré a obrir la porta. I llavors guardes en el mòbil. Senyor, cobra la porta. I tens en el contacte. Sí. Llavors tu, que fas molts de casos i tal, com guardes el... I com te'n recordes de qui són? El testimoni de no sé qui. El senyor que no sé què.
2: Sí, si són testimonis o persones vinculades amb una història, amb un succés, sempre poso doncs, alguna paraula o alguna història que el vinculi amb aquell succés concret. Però les fonts importants són les que en un moment donat tenen alguna cosa que aportar-te. Doncs allò, doncs... bàsicament gent que està tocant i que té accés a informació i que, a més, clar, el més important és pensar que els funcionaris, Mossos d'Esquadra, policies locals, guàrdies civils, policies nacionals, jutges, tota aquesta gent, jutges no, jutges el retiro de l'equació, però tots aquests, explicar-te, donar-te una informació d'una investigació que és secreta, per ells, si els enganxen, és un delicte.
0: Clar.
2: Ells cometen un delicte. I clar, confien en tu a canvi de res. O sigui, jo no poso la mà al foc per ningú, però jo no he pagat mai amb una font per... O sigui, jo no he donat diners a canvi d'una informació.
0: I llavors ells per què te la donen?
2: Doncs és que és una... Tu generes una confiança i una relació que es va consolidant amb el temps i no sabria dir-te, perquè a la facultat de periodisme, quan expliquen com aconseguir fonts i com conservar-les, doncs, clar, tampoc els professors de periodisme els hi poden explicar amb detalls. Doncs té molt a veure amb com ets, la rigorositat que pots generar, el respecte que tenen. A vegades et busquen, tu els busques, i a vegades alguns, doncs, mai a la vida els aconsegueixes, però a vegades jo no tinc per què caure bé a tothom.
0: Clar, clar.
2: Però el que sí... tenen clar, han de tenir molt clar, és que, o sigui, a mi m'han obert diligències per revelació de secrets i una magistrada m'ha exigit les meves fonts i, de fet, em va posar com a mesura cautelar deixar d'escriure durant gairebé 6 mesos el periòdico si no li revelava les fonts d'una investigació que vaig fer per un crim a Barcelona. Doncs jo li vaig dir a aquella dona, a aquella senyora, doncs ja em pot vostè detenir i portar-la al Garjola, doncs que jo no li diré qui és. Ara, això sí, vaig sortir d'allà, vaig agafar el mòbil, el vaig destruir, i parlo del 2008, que el vaig destruir, tot una mica peliculero, vaig trucar a la redacció, al sumari del cas que ja estava investigant, vaig fer contacte...
0: A la trituradora.
2: No, millor encara. Tu saps la pastisseria Escrivà,
0: sí,
2: dels xocolaters?
0: Sí.
2: Doncs a l'obrador de Gran Via hi ha una caixa forta on guarda la recaptació. Doncs aquell sumari va estar a la caixa forta de la pastisseria de l'Escrivà durant mesos. Sí.
0: Que bo.
2: Sí, perquè vaig dir, hosti, què faig? I, ostres, i un taxi el vaig enviar cap allà. Cristian, Eva, agafeu això i guardeu-lo a la caixa forta. Ja us explicaré. I després aquell sumari, feu la xocolata.
5: Però entenc que les fonts són gent que forma part de la investigació o funcionaris,
2: no, no, perquè a vegades no totes les històries han de ser investigacions per crims. Evidentment, ara mateix, durant aquests últims mesos, s'ha parlat molt, doncs, evidentment, d'aquesta investigació oberta per la mort d'Isaac Andic. Doncs tenir fons a investigació de Mossos és que, clar, era primordial. No. Però si et fixes, es va publicar molt poc de la investigació, molt poc. O sigui, era una investigació absolutament blindada, coneixien molt pocs. I mira que hi ha molt bona periodista de successos en aquest país. La Rebeca Carranco, Fàtima Llambric, Andrea Villoria, Anna Ponsí, servidora, però... no vam publicar gaire. Hi ha gent que tocava el violí, perquè gent... però també després ningú sortia per desmentir-ho. Però no es va, o sigui, estava blindat, no era fàcil. Però a vegades les fonts, també pensa que hi ha fonts en el món judicial, jutges, fiscals, procuradors, gent de l'administració de la justícia, hi ha molta gent que participa en una història.
5: I a prop dels investigats?
2: Bueno, clar, doncs depèn. A vegades, determinats successos, és la mateixa família de la víctima qui et busca per explicar. Sí que ha canviat una cosa. Abans, quan mataven algú, el periodista es presentava, ràpidament buscava, d'alguna manera, allà on vivia la víctima. Arribaves allà. Jo he arribat a rebentar bústies per aconseguir legal. Sí, per, no sé... una carta o un paper...
0: Quan, sí.
2: A vegades he trobat or en aquelles correspondències, que és delictiu, però...
5: És il·legal tot.
2: Total.
0: Ara ja ha prescrit, ja ha prescrit.
2: Ha prescrit. M'he colat a cases a buscar fotografies. Oi, abans era la fotografia de la víctima. O sigui, havies de posar la fotografia, tot. I veies la privacitat d'aquella família... amb una... sense cap mena d'escrúpols. Fer això ara...
0: delicte.
2: No és delicte, però és absolutament inhumà i no hi ha... O sigui, no es pot fer. O sigui, perquè el món dels successos... jo no puc parlar en nom de tothom, però la gran majoria dels que fem successos, de les que fem successos, una barbaritat com aquesta ja no la faríem, afortunadament.
0: Escolta'm, i no tens por en cap moment? Quan, perquè segons quins crims investigues i on et fiques, ostres, a mi em dóna la sensació a vegades que dius, vols dir que ens anem de, vull dir que ens hem d'emmerdar tant aquí al mig? No has rebut amenaces mai?
2: Mm-hmm.
0: Sí.
2: Mm. Sí.
0: De quin tipus de gent?
2: De tot el pitjor que et pogués imaginar.
5: Uau.
2: Però, sí, he tingut... hi ha moments que he tingut por, sí, he tingut. Tinc pors estranyes, o sigui, no em fa por entrar... O sigui, també et dic una cosa, jo sóc de les que sempre afirmo que Catalunya és un país segur i que no hi ha cap barri on tu no puguis entrar.
0: Uh-huh.
2: O sigui, així com tu te'n vas a França,

0: Hi havia molt poca gent que intentava sortir d'allà, però és que era pràcticament impossible. Doncs jo vaig fer un 31 de desembre allà...
1: Cap d'any.
2: Cap d'any a celebrar...
1: A Cantonís.
2: A Cantonís, mira.
0: Sí, senyor. I a més...
2: Bona merda.
0: Sí, sí, sí, sí. I va... Ostres, pues, fliparies, perquè amb un carre... Saps els carretons de les obres?
1: Sí.
0: El carretó per portar el formigó, el carretó de tota la vida. Doncs allà, llenya, la botifarra...
2: Ah, veus?
0: I raïm van fer el raïm, però raïm verd i negre. Que no, tampoc vaig preguntar per
2: no,
0: què, però era
2: preguntis,
0: com... Vaig dir, et diu a la gitana que 6 i 6, doncs tu tires, 6 i 6. I allà, escolta, tu foc tota la nit, l'aire perfecte, 12 tal, els morts a prop, un trajín de clientela per aquí per allà, bé, o sigui, diferent.
1: Escolta, Mike, amb tots aquests anys de trajectòria, et veuries capaç de resoldre un crim? Fem un experiment,
0: vinga,
1: et sembla?
0: Va,
1: vinga, anem a cometre un crim al plató de la Renaixença.
0: Mentre jo no sigui la víctima...
1: No, tu hauràs de descobrir qui ha estat, estat l'assassí.
0: Detective Navarro.
1: La Mercè...
0: Inspectora Navarro.
1: La Mercè et passa una vena perquè et tapis els ulls. Sí, mentrestant, la gent que et mira des de casa...
0: Per un dia que em maquillo, la gent que diu que no em maquillo, que no em pentino, me cago en nena.
1: Ja està, no passa res.
0: He vingut aquí maquillada...
1: Llavors, mentre tu tens els ulls tancats, es cometrà un assassinat al plató de la Renaixença. La gent no sabrà qui ha sigut, tu tampoc ho sabràs.
0: No veig res, prometo.
1: No. Ara... Comencen els moviments al plató.
3: Ei, què fas? Vens a buscar això?
4: Ai, ai.
1: Acaba de morir un dels col·laboradors. Estan passant coses, eh? I, en principi...
0: Arma blanca.
1: Arma blanca, eh?
0: Home, clar, perquè no hi ha soroll de tret.
1: Mira, eh?
0: Oh. Arma blanca.
1: Ja has, de moment Veus? Ho has encertat, eh? Jo aquí ja no hi hagués caigut, eh?
0: Senyora!
1: I encara està amb els ulls tancats,
5: sí,
1: eh?
5: Sí, sí, sí, sí.
1: Cuidado, eh? Ja pots destapar els ulls, Maica, i ara observar tots els col·laboradors.
0: Ui, perdó. A veure...
1: De moment el que veiem és que el col·laborador que ha mort és l'Àlex, que està sobre la barra.
6: No.
1: La Mercè té un ganivet a les mans... No sé si a vegades...
0: Però, escolta, arma blanca, o sigui, arma blanca, però a més amb una... O sigui, directament al cor, perquè només he sentit un...
1: Sí que és veritat.
0: Clar. O sigui, no ha estat allò... No ha hagut soroll de baralla, no ha hagut soroll de la
1: banqueta... El forcejeo, que es diu.
0: El forcejeo.
6: Sí.
0: No, com es diu en català? Que després
1: el forcejeig, eh?
2: La baralla, una baralla...
0: Baralla existent, baralla...
6: Jo trobo que a mi se m'ha acusat de tenir un ganivet, però a veure, jo si veig una cosa bruta sobre la meva barra...
0: Ho haig de netejar.
6: Jo treballo aquí, jo ho he de netejar. A més, l'Àlex no està
1: però
6: mort.
1: Però tens un mort aquí, eh? No.
0: Ep!
6: Bueno, sí, sí, està mort.
1: Està mort, està mort. L'explicació més senzilla acostuma a ser la correcta, Maica?
0: No.
1: O potser la Mercè estava en el lloc equivocat, en el moment equivocat?
0: De vegades sí, de vegades sí. Mm-hmm. Sí, sí, però, a veure, és molt contundent, però, en
2: però
0: fi...
2: Jo,
6: és un ganivet de cuina, estic treballant,
0: ara, també et dic una cosa, eh? O sigui, perquè de vegades el que és difícil és... claves i després tornar-lo a treure. Jo que la gent vol que sàpiga és que quan a vegades parlem de... Aquesta víctima va rebre... 8, 9, 25, 40 punyalades.
1: Home. És... Bueno, no és fàcil apunyalar, vos
0: bueno, sou gent de camp.
1: Sí.
0: Heu sacrificat bestiar.
2: Cada dia. Cada
0: dia. La matança del porc. Sí. La meva de petita. O sigui, això...
1: O sigui, vols dir que l'assassí pot fer mal, fins i tot?
2: Jo ho he vist tot, eh? Jo ho he vist tot. I us puc dir que la Mercè no ha sigut.
6: Jo no he sigut.
0: No? La Mercè no ha estat.
2: La Mercè no ha sigut.
1: Pots fer preguntes, Maica, no si vols.
2: Mira.
0: Vale, la Mercè no ha estat. I vosaltres... O sigui, però anem a veure. Aquí ningú s'ha bellugat, perquè no ha hagut soroll de res.
1: Ah.
0: O sigui, a més, hi ha un altre element que també m'he fixat.
2: Digues.
0: Si us haguéssiu bellugat a l'hora de recol·locar-los als cascos, jo hagués sentit aquest moviment.
1: No sentit.
0: Aquests, i no he sentit absolutament res.
6: Però és que tu portaves cascos, Maica.
2: Jo sé, jo ho he vist. El que passa que si ho dic, estic amenaçat de mort.
1: Ep.
2: Jo no puc dir-ho.
0: Si diu, si delates, si delates, a tu l'assassí o assassina ja t'ha amenaçat. I per què ho has vist? Què feia? Perquè
2: estava aquí. Perquè estava aquí.
0: La pregunta és...
2: Jo estava mirant l'Àlex i de cop i volta dic, hòstia, però l'acaba de matar.
0: I la pregunta és, l'Àlex tenia enemics?
2: Molts.
1: L'Àlex tenia enemics?
2: Jo conto que molts.
1: No ho
7: podria
1: sé.
7: Ser. Mira, podria
1: els músics no han parlat encara.
0: L'Àlex tenia enemics?
7: Jo que puc... L'Àlex... Té molts amics.
0: Amics.
7: Potser algun enemic el té, però el que puc garantir 100% és que la Laia no ha fet absolutament res, perquè ha estat aquí tota l'estona amb
4: mi. Jo el que puc garantir és que l'Arnau estava aquí al meu costat.

0: tota l'estona.
1: Ja. Pot ser que no, perquè s'estan a més cobrint entre ells.
2: No, perquè a més és que tenen molta distància.
0: Clar.
2: Haguessin... és que... A l'assassí o assassina està més, està a prop.
1: Sí?
2: Ha d'estar més a prop. Tampoc és que tampoc ha durat tant. O sigui, una, un assassinat te requereix el
3: potser
2: seu temps.
3: Potser és un assassí lleuger.
0: No, no.
4: Home, jo només sé que no he vist res perquè he tancat els ulls i si vols m'invento tot el que ha passat.
2: De vegades ens passa això. Ens passa a les periodistes.
1: Gent que s'inventa.
4: Bueno, per agafar protagonisme.
2: Quan, la regla número d'or del periodista de successos és... anar, o sigui, això del periodista davant d'ordenó, aixeca el cul i ves allà on passen les coses.
4: Clar.
2: Montserrat, la cantonada de casa, has d'anar al puesto. I el que passa és que a vegades el veí i la veïna, que no ha vist absolutament que no coneix de res a ningú, però escolta'm, li encanta explicar-te.
0: Maica, i una cosa, els tècnics estan molt a prop de l'Àlex, eh?
1: Sí,
2: sí. Sí. El que és que jo, en la meva visió...
4: Home,
0: la meva visió...
4: un vas amb això.
0: Sí. Els tècnics estan molt...
2: Sí, sí. I és possible que... És possible que tingui una ferida d'arma blanca a la mà.
4: Ep.
2: Ella...
4: Blaia?
2: És possible.
1: Què és aquest drap, Blaia?
0: Ai!
2: És possible.
0: No, és que estava rascant la canya i... Ja.
2: És possible que la flauta hi hagués deixat de ser...
4: La flauta.
2: Perquè, clar...
0: Pausa, aturem la...
1: És una gralla.
4: Et mataràs,
1: si li dius flauta, et mataràs tu.
0: Si li dius flauta...
2: Jo sóc d'una generació que va... que al meu col·le... tocàvem la flauta travessera.
1: Jo també, jo no, la dolça.
2: De fet, seria cap, la dolça. I després seria capaç, fins i tot, de jugar a la peonza
1: sí.
2: I de... baldufa i, a la, i tocar la flauta travessera. La gralla. La gralla no l'havia tocat mai.
1: No.
2: Aleshores, vull, necessito veure l'estuig de la gralla. El tens a prop?
1: És igual. No cal que
2: prop o no?
1: No cal que aprofundim tant.
0: He estat jo.
1: Has sigut ella, has sigut la gralla.
2: I ha amagat el ganivet a l'estuig de la gralla.
0: Toma
2: ja. Assassí.
1: Bueno,
2: és a dir que som un país de molt, de molt bones assassines.
1: Ah, sí?
2: Amb tot el respecte per les víctimes.
1: Sí.
2: Amb tot el respecte,
1: o sigui,
2: sempre per les víctimes, sempre.
1: Dones
2: però
1: assassines...
2: som un país on hi ha un, el percentatge de dones assassines...
4: Bravo.
0: És més alt
4: que Catalunya.
1: A vegades la paritat arriba a llocs insospitats, diguéssim. Eh?
2: Aquest és un fet diferencial. Dic bé assassina? Ho estic fent bé, les
1: filles? Sí,
2: vale.
1: Sí.
2: A vegades aquest està bé. Doncs aquest aquí tenim uns índexs de... a més, les dones no acostumen a matar amb les mans, a fer servir la violència. És un assassinat molt més...
1: pensat.
2: Sí, sofisticat.
4: Verí.
2: Verí, ofegament amb substàncies prèviament que has dormit. Però vam tenir una, la Remedios Sánchez, la Matallalles.
1: Hòstia.
2: Que aquella amb les mans... que era una cuinera que a més feia les millors croquetes de l'Eixample. Croquetes que es menjaven els policies nacionals de la comissaria del carrer Balmes.
3: Sí.
2: I amb les mans, una mans d'aquestes de dona de camp grau.
3: Treballadora.
2: Allò de treballadora, doncs va assassinar doncs tres iaies a Barcelona i ara està pendent d'una última iaia a Galícia que també va assassinar amb el seu primer, amb el tercer permís penitenciari. Tu creus que passes 18 anys a la presó?
1: No ha escarmentat, la senyora.
2: Re, increïble. És a mi em flipa.
5: Ja és més per afició.
1: Reinserció zero.
2: Sí, però és... Però tu dius... Com és possible? T'has menjat 18 anys al taleu sense ni un permís. Fas un primer permís, un segon... I la tia fa el mateix, aconseguís... troba una iaia pel carrer a Corunya, se la camela, puja a casa i l'escanya per 200 euros i que se'n va al bingo a jugar-se'ls al bingo, com feia aquí a Barcelona. Terrible, terrible.
1: Déu-n'hi-do. Maica, dius que parles malament el català. El parles molt bé, eh?
2: Sí, em doneu una prova.
1: Anem a posar-lo a prova.
2: M'esforço molt, eh?
1: Anem a posar-lo a prova.
2: I practico.
6: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Què és llemosí?
1: El llemosí és com es deia el català antigament.
2: Ah!
1: Llemosí. Vale. Et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de minyó.
2: Només he vingut per la llangonissa.
1: No em deixa ni dir el patrocinador.
2: De vera.
1: Sí, senyora. La paraula és enarborar. Enarborar. A. Enarborar. Posar alguna cosa, normalment una bandera, dalt de tot d'un pal, d'una torre.
4: El meu tiet no s'aguanta els pets, però és milionari. I l'altre dia va pujar a l'Everest i un cop al cim va enarborar l'estelada.
1: Bé, enarborar, sinònim d'enfadar-se. Es diu sobretot quan algú s'enfada tant que es posa vermell i gairebé treu foc pels queixals.
5: Li vaig explicar a la meva dona que amb els calés que guardàvem per la Universitat del Nano m'havia comprat una Harley Davidson. I bueno, es va enarborar d'una manera, pensava que em mataria.
1: Sé enarborar, expressió que s'utilitza per descriure els laterals d'una carretera, els marges que hi ha normalment en dos costats.
7: La política funerària de franquistes va ser enterrar a tots els republicans enarborada la carretera.
1: A, B o C.
4: Molt bona.
2: La.
1: Correcte!
2: Creieu si us dic que és un dels que més em fa il·lusió de tots els premis que he guanyat a la meva vida?
0: La llangonista.
2: Home, no, perquè, clar...
1: Escolta.
2: És que, no, perquè...
4: És la primera convidada que l'obre, eh?
8: Sí, ja ens de la menjar aquí directe.
2: No, perquè... No, perquè
1: la Mercè té un ganivet, que l'ha de tejar.
2: No, perquè... Bona, eh?
1: Home, i tant que sí.
2: Ja. No, perquè... Dóna'm.
1: Va, vinga, va. Però... Va, tallem, ens atem molt llengonissa, va, que no ho hem fet mai, vinga.
2: Però una cosa, em fa molta il·lusió, perquè, clar, jo que m'esforço molt...
0: Vigila, no et facis mal, eh?
2: Jo que m'esforço molt amb el tema del català, ostres,
1: sí,
2: i digues a tothom que no m'has donat cap pista.
1: No.
2: Que tot
1: no.
2: És real.
1: Tot és real.
2: Jo m'ho menjo, també.
1: El cul, sí.
2: I jo no ho pelo, la... Jo no, la
1: oh,
2: jo
8: si la... 15 minuts menys vingut aquí final.
4: El cul pelut.
1: Què, és bona?
0: És bona,
2: què? Boníssima, eh?
0: Oh. Ja veus que bé.
1: Ja. Vaig a tastar-la.
2: Boníssima, eh? Molt bona.
1: Hòstia, sí que és bona.
4: Em fotrà una mica de gelosa.
1: Noi, doncs...
2: Voleu?
0: Ja no, per tu.
8: Guarda la màquina.
1: Queda-te-la per tu. És per tu, queda-te-la. Emporta-la.
2: No, perquè en algun moment podeu ser les meves fonts.
4: Ah, sí?
8: Ah, això aquí és xantatge.
1: S'ha de tenir tothom content.
2: En algun moment us podré trucar. Passa el guagur. Aquí truco, a vosaltres.
1: Ja està.
2: Clar, sempre recordaré que jo us vaig donar llonganissa.
1: Maica Navarro, escolta, moltíssimes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
2: Doncs fins la propera.
1: Forta aplaudiment!
6: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la primera victòria electoral de Jordi Pujol.

0: Avui tenim en Bruno, que és un pincher de 15 anys. Mira. I és d'en Francesc. Hòstia.
1: 15 anys d'agost, ja. Déu-n'hi-do, ja.
0: Però... Mira.
2: Sí. Vaya pincher.
3: Va ben armat.
0: Va ben armat.
4: O fred o fa... Ah, no, sembla... és
1: que el que curiós és que si mires la diagonal li coincideix la tita amb la cua, sí. Sembla que li hagin atravessat un pal del cul fins a la panxa.
0: Però té més tita que cua, també t'he de dir.
1: Sí, que és veritat.
0: Curiós. És de Tarragona i és un gos molt pesat perquè va tan ben armat que vol muntar totes les gosses.
1: Mira.
0: Un dia va menjar verí de rates, però el van salvar. El van salvar perquè ho van veure i li van provocar el vòmit.
3: Perillós, això és perillós, no ho feu, eh?
0: No. El què?
3: De menjar verí de rates.
0: Ah, pensaves de provocar
3: perquè encara que sigui de rates també et fa mal a tu, eh?
0: Ah, sí?
3: Sí.
1: O sigui, hauríem de posar de rates i humans.
3: I de tot.
1: És verí. Verí en general.
2: Clar.
5: Queda demostrat.
1: Què passa, Arnau?
5: Salva vides. No, m'ha agradat aquesta reflexió, aquesta gran reflexió sobre el verí.
1: I tant, clar. I tant.
5: Passejarem amb un home que ho sap molt bé, això que el vòmit salva vides. Ja veureu quina gana obre aquest capítol.
1: Ai, sí. Avui passegem el gos per Filadèlfia, als Estats Units. Som al 1802.
6: Ave Maria.
1: Sí que recorda una mica. Atenció, que tenim un context ben depriment. Som a Filadèlfia, una ciutat que s'intenta refer de l'epidèmia de febre groga viscuda fa una dècada. Per culpa de la malaltia van morir 5.000 filadelfians.
4: Filadelfencs. Filadelfencs, peio.
1: El què?
4: Es diuen filadelfencs.
1: No, filadelfians. Els habitants de Filadèlfia són filadelfians.
3: No. Els habitants de Filadèlfia són filadelfins.
1: No. Què dius? No. Són filadelfians.
0: Que no en teniu ni idea. Són filadelfesos.
1: Escolta, però per què xerreu? O sigui, us dic jo que són filadelfians, si això ho han dit els correctors de Catalunya Ràdio.
4: Oh. Així segur que no.
1: Que sí, que ho corregeixen molt bé. Man, sí. Vinga, filadelfians. El fet que... El fet és que fa poc s'han mort 5.000 ciutadans de Filadèlfia, diguem-ho així, ja està.
0: Vinga, ja està.
1: Sí, són 5.000,
3: Sí,
1: molta gent, Eren 50.000 habitants, El 10%, És com si a Catalunya, que són 8 milions, es morissin 800.000 persones,
0: Déu-n'hi-do.
1: És molta gent.
3: Covid? T'acaben de passar la mà per la cara.
1: Sí, senyor.
3: És així,
1: Sí, senyor.
4: Estàs parlant amb el Covid?
3: Sí. Bueno, sí, és una manera d'expressar així.
1: La febre groga és una epidèmia més mortífera que la Covid. Si l'enganxes en aquells temps, tens un peu a la tomba. Ara bé, també és cert que per la Covid hi havia una vacuna. Sense ella potser hauríem acabat com amb la febre groga, no ho sé.
4: Ei, nois, pareu música.
1: Què?
4: Pareu música.
1: Què passa?
4: Que ets d'aquests, tu? Ets d'aquests, tu?
1: De quins?
4: D'aquests a favor de les vacunes i tota aquesta merda?
1: Ui. Ah, ui.
0: Bueno. Són d'aquells? En contra de les vacunes?
4: Ui, quina secta que hi ha,
1: de
4: quina?
1: De quines vacunes, però? No. Sóc a favor d'algunes que sí i algunes que no.
4: Bueno, amb això, el Covid.
3: Covid?
4: Ah.
1: Bueno, jo...
4: Aquí l'objectiu sabeu quin era, no?
1: Quin?
4: Implantar-nos un xip a tots.
1: Ah, sí?
0: Molt bé, Pel!
4: Sí? Què?
1: Ets del xip, tu?
4: Jo me cago en... No us deixeu enredar, És que ja us veig,
0: I la Terra és plana?
4: Deveu anar tots...
1: Enxipats.
4: Quantes vacunes et vas posar, tu?
3: Quantes ens havíem de posar?
1: Dues, no?
3: Dues i prou.
1: Jo me'n vaig posar només una.
3: Jo me'n vaig posar cinc.
1: Ah, cinc?
4: I vas portar tres xips a dins, tu. No tres bosses de patates xips, que també ho sembla.
1: Prou. Anem a la història. La situació a Filadèlfia és desesperada i els científics van ben bojos. Volen entendre com s'escampa l'epidèmia de febre groga. L'estic començant a agafar. Volen saber com poden curar l'epidèmia, bàsicament. Les teories han enfrontat els científics. Hi ha dos bàndols. Per una banda, n'hi ha que creuen que es contagia directament entre persones, de manera que són partidaris d'aplicar quarantenes a qualsevol sospitós d'estar infectat.
5: No podem deixar entrar els malalts a casa nostra. Ens porten la mort. El que s'ha de fer és aplicar una quarantena a qualsevol sospitós.
1: Però la teoria té gent en contra, començant pels comerciants de la ciutat.
0: I una merda! O sigui, cada vegada apliqueu més quarantenes als vaixells que arriben al port i per culpa d'això el menjar arriba podrit a casa nostra.
5: Que potser pretens que la febre groga mati els nostres fills, tros de boja...
0: Escolta, idiota.
5: Perdona,
0: sí, tu què vols? Ara. Tu què vols? Que els nostres fills es morin de gana?
5: Escolta, si no tenim menjar a casa nostra,
1: a veure,
5: que es mori.
1: Nois, s'estan afegint moltes més coses de les que hi ha en el guió. Senyim-nos a llegir el que posa el guió.
3: Sisplau.
1: Sisplau. Per altra banda, hi ha científics que creuen que la febre groga no es contagia per contacte, sinó que ho fa per miasmes, és a dir, a través de l'ambient, de les aigües podrides i de la brutícia que hi ha als carrers.
3: Oh, doncs si tenen raó, ja podeu anar fugint de Barcelona, barcelonins.
1: Entre els partidaris d'aquesta teoria hi ha el doctor Firth, un científic boig a qui hem vingut a conèixer. En Bruno, el nostre gos, el que ens acompanya, és amb ell, amb el doctor. Fa quatre pàgines que no ha sortit el gos, ens deu, bueno, segur que s'ha enfadat amb nosaltres. Al laboratori ens trobem amb una sorpresa. Resulta que el doctor Firth és un marrec de 18 anys.
3: No.
1: És impossible que sigui doctor amb aquesta edat.
2: Perdona? Perdona? I tu qui ets per dir-me a mi si sóc doctor o no sóc doctor?
1: A veure, com has de ser doctor? Com has de ser doctor? Sí, és que no pots pas tenir el títol encara, que ets massa jove.
2: I m'ho dius tu, que presentes un programa de ràdio i tampoc tens, tu no tens títol, tampoc.
7: Oh! Oh! Aquí t'ha cardat, eh?
2: Bueno, no
7: aquí t'ha cardat.
0: I ara què, Peyu?
3: Ui, que programa, com acabarà això.
1: I això tampoc estava al guió.
3: No.
1: La veritat és que ens és igual si el títol el té o no el té. El que ens importa és que ens expliqui què està estudiant. Se'l veu molt concentrat. Hem triat un mal dia per venir amb en Bruno. A més, li està muntant la cama, el pobre
2: tu,
1: científic.
2: Tu, treu-me aquest got aquí. Va més calent
1: Bruno,
2: que una planxa, aquest got.
1: Barro. És que té la tita de seguida, aquest gos, noi. Doctor Firth, expliqui'ns, aviam, què està fent? Què és aquesta cosa negra que remena? Que fot una catipent, per cert, que espanta.
2: Això, re, és vòmit.
1: Vòmit?
0: Vòmit?
2: Vòmit? És vòmit?
0: Hosti!
1: Els que sigueu aprensius...
2: És vòmit.
1: Si és vòmit, és vòmit. Sí, sí.
3: Jo marxaré, eh?
2: Estic imaginant.
1: Ets aprensiu, Xuriguera? Doncs prepara't, eh? Perquè avui la cosa anirà per aquí. Resulta que en Firth està remenant vòmit. Concretament, vòmit d'una persona infectada amb la febre groga. Per això és de color negre.
4: No, per aquí acabaré rujant-ho, eh, Peyu?
1: O sigui, els de la febre groga vomiten negre. I els de la febre negra suposo que vomiten groc.
4: Clar.
1: Un dels símptomes dels infectats amb la febre groga és el color del seu vòmit. Això passa perquè afecta el fetge.
3: Però, aviam, per què remena aquesta merda, aquest home, avui, el Firth, aquest?
1: Ho fa perquè...
3: No sé, estrany, o què li passa?
1: Ell creu que la febre groga es contagia a través de l'aire, no per contacte. Yeah. I per demostrar-ho, vol, no sé com dir-ho, decideix... És que no sé si dir-ho o no.
3: No.
1: És que vol fer una cosa molt fastigosa.
0: No diguis, que es desmaiarà algú.
3: Adéu, Peyu, vinga.
1: No. Aviam, per demostrar que la febre groga no es contagia per contacte entre persones, està remenant vòmit de persona infectada amb les mans.
2: Ciència! Això és ciència, amics
1: i amigues. Espereu que la cosa és molt pitjor. Resulta que en Firth es fa petits talls amb una navalla i s'hi aplica vòmit de color negre.
2: Que no pari la ciència.
3: Mira, la febre groga, no sé si l'agafarà, però alguna cosa, alguna merda...
2: Coneixement agafarem. Ciència.
1: Vol demostrar que la febre groga no es contagia per contacte. Els científics creuen que és boig, però bueno, un vell li és igual. De fet, vol portar molt més lluny els seus experiments. Voleu que us els expliqui?
3: No.
0: Quina pregunta? No volem que ens ho expliquis, Peyu.
1: Doncs us els explico. En Firth vol anar més lluny amb les demostracions, de manera que decideix aplicar-se allò a una zona propensa a les infeccions.
4: Ai, que s'ho fotrà pel cul.
1: No. Ho dilueix una mica amb aigua i s'ho aplica directament als ulls.
0: No! No, per favor, que jo no puc posar ni les gotetes de suero perquè se'm tanquen
1: doncs
0: els ulls.
1: Imagina't tirar-t'hi vòmit. El que fa és tan fastigós que en Bruno, el nostre gos, fa estona que escorxa la guilla.
0: Ai, per favor.
1: És molt fàstic veure vomitar un gos. Perquè sembla que el vòmit els hi comenci al cul, i fan l'acordeón. Jo he fixat això.
0: Sí.
1: O sigui, la primera força la fan amb el cul per vomitar els gossos. Aixequen el cul i es torcen tot ell.
3: Bueno, deixem el programa aquí.
1: Sí. Vols dir
0: que tu no ho fas, també no ho fem.
4: Hi ha gent que va amb cotxe per l'extradorsal, està parat de cotxes, de gent rujant, a hores d'ara.
1: Pot ser.
3: Hi ha gent que menja aquesta hora, també, Peyu.
1: Compte que al final del programa veureu que tot té un sentit. Així que haurem de seguir relatant els experiments del nostre amic. Ja s'ha posat el vòmit de persona infectada a les ferides, també als ulls. Mm-hmm. El següent pas...
4: Sí, ara sí que s'ho fotrà pel cul.
1: No.
3: Ja ho veuràs.
1: En Firth agafa la tassa més grossa que té i l'omple d'allò negre. I...
0: No! No! A veure, s'ha d'acomiadar a tots els guionistes d'aquest programa. Ni ciència, ni hòsties.
3: Els tècnics de so que posen aquests efectes...
0: També, tots acomiadats.
1: Bueno, de fet, hi ha gent del públic que s'ha tret els auriculars en aquest moment.
0: Home!
1: Calma, tranquils. Va, que ja estem quasi bé.
0: Prou.
1: Queden poques comprovacions per fer. Ara que en Firth ha demostrat que el vòmit no contagia la febre groga, cal posar a prova altres fluids corporals.
0: Va.
1: L'estudi ha de ser del tot exhaustiu per ser vàlid.
3: No.
0: Què fa?
3: No,
0: per favor, no.
3: És una cremallera, allò que està...
1: Sí. I això que sona és el pipí.
0: No, home, no, per favor.
3: Però la que, clar, el pipí...
2: Bueno, demostrat. Si veus orina infectada... No. Tampoc agafes febre groga.
0: Quin fàstic!
4: Oh! A veure, s'ha de reconèixer. A mi tot això em fot fàstic. Però s'ha de reconèixer que és un metge implicat, eh?
1: Això sí.
4: Però perquè jo, vull dir, el doctor Burcet no se m'ha begut mai el meu pixat.
1: Qui és el doctor Burcet?
4: El metge que he tingut tota la vida.
1: Sí. No se t'ha begut el pipí.
4: Mai. Mira que li he portat pots de pixera allà, eh?
0: Bueno, no ho sap.
4: Hasta amb un porró li vaig portar un cop.
3: A la teva salut, allò.
1: Bé, arribats a aquest punt, segurament creureu que totes les coses que ha fet en Firth acaben servint perquè trobi la cura de la febre groga, no? Doncs...
2: Home, jo, honestament, com a persona que s'ha begut un traïo, espero que sí, també.
1: Em sap greu, Àlex, però el que has fet no ha servit per curar res.
3: Bona feina, Àlex. Bona feina.
1: A veure,
0: ciència.
1: Tampoc era la seva intenció, eh? Ell no buscava la cura, ell només volia demostrar que la febre groga no es contagia per tenir contacte amb la gent infectada. I això sí que ho aconsegueix demostrar, perquè malgrat els seus fastigosos experiments, mai agafa la malaltia.
4: Qui ho va pagar?
1: Això sí, tampoc és cert que s'agafi per l'ambient, com deia ell. Sabeu com s'agafa la febre groga?
3: No sé, però...
1: Doncs mira, ens ho dirà algú del públic. Mercè, algú del públic?
0: A veure, doncs estic aquí, esperem del plànol...
1: Aquí, mira. Està buscant la càmera, la Mercè.
0: Estic aquí amb...
8: Amb Mario.
1: Mario.
0: I d'on ets, Mario?
8: Soc de Tona, però visc a Torelló.
1: Molt bé. Sí. Mario
3: es pot fer, això? S'ha de Tona i viure a Torelló,
1: sí.
3: Es pot?
1: Sí, sí, al revés no, però...
5: Ah. Però un torenc sempre és de Tona.
8: Ara.
1: Venem per al que ens implica, que és la vida del nostre gos, en Bruno, que hem de saber si sobreviu o no, depèn de si encertes o no la pregunta, que és com es transmet el contagi de la febre groga. Ah. A través de les rates, B, a través dels mosquits, o C, per la pràctica del sexe oral.
3: Vinga, el que faltava.
2: Ciència.
8: Diré la A.
1: En Bruno és... Ai, ai, ai. Mort.
0: Oh!

0: Es transmet exclusivament per la picada de mosquits. El nostre gos és mort, i si per ell fos, abans i tot que l'hagués dinyat, perquè ni us podeu imaginar com ha arribat a patir el pobre quisso amb els experiments del coi de científic. Ha estat tanta estona traient el dinar que, tenint 15 anys com tenia, el seu cos ha acabat col·lapsant. S'ha mort de vomitar, el pobre gos.
1: I els oients també, Sí. Ens retiraran el premi, que et van donar, Bueno, està clar que no ens en donen cap més.
0: No, això tampoc. Però això ja abans de que diguéssim res. I fins aquí la... Ai, merda, el telèfon. Ja l'agafo.
2: Sí, fes tu.
0: Un moment, un segon.
2: Fes tu que...
3: No sé que ja dona.
0: Ai, Déu. Sí.
4: Ben?
0: Ei, mama.
4: Escolta, qui entrevisteu demà al programa?
0: Demà, no sé, ara mateix qui
4: entrevisteu. No aprofitareu que ve el papa de Roma per entrevistar-lo?
0: El papa de Roma? No, està previst, no, mama, no.
4: Ai, doncs mira, millor, perquè per mi no cal ni que vingui ja.
0: Què dius, mama, pobre home, què t'ha fet?
4: Què m'ha fet? Doncs mira, anar a Madrid ha fet, Ha hagut de passar primer per Madrid, no podia venir directament a Barcelona, no?
0: Bé, perquè devia haver d'anar a fer alguna cosa a Madrid.
4: Una merda! Li fotem l'església més ben parida del món, 100 anys, per construir la Sagrada Família. El truquen per venir a inaugurar la Torre de Jesús i se'n va a Madrid. Pesa la merda, home.
0: Mama, no pots dir. Escolta, pesa la merda el papa de Roma, no se li pot
4: 172
0: dir.
4: 172 metres i mig. L'església més alta del món. Sí. I primer se'n va a Madrid, que vaiga la merda.
0: Mama, sisplau.
4: Quina església tenen a Madrid?
0: No sé, quina església. Tenen la catedral de l'Almudena, es diu aquella, em sembla, no me'n recordo.
4: 73 metres fa aquella casa de nines. Ah. Res. 100 metres més fa la Sagrada Família. M'hi pixo i m'hi cago a l'Almudena.
0: Prou, mama. Però estàs molt enfadada i estàs pixant fora de test.
4: Si hagués hagut el papa Francesc, que era molt amic de la Sor Lucía Caram, els collons hagués anat a Madrid. Primer hagués vingut a Catalunya.
0: No ho sabem, mama, tampoc ho sabem.
4: Tota la vida anant a missa, i ara, guaita, de veritat que és que donen ganes d'agafar un mocador, embolicar-se el cap i fer-se musulmana.
0: Penjo, mama, que estàs dient masses disbarats.
4: A la Gagbar.
0: Mama, penjo. Adéu. Déu meu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. El Papa Lleó XIV demana als bisbes espanyols que escoltin les víctimes d'abusos sexuals i reparin el dany provocat, una petició que ha fet en un discurs davant la seu de la Conferència Episcopal Espanyola, davant la plana major de l'Església Espanyola.
2: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación.
1: Aquesta tarda el Papa té previst reunir-se amb víctimes d'abusos sexuals. Algunes associacions de supervivents han denunciat, però que se les ha exclòs d'aquesta trobada. És el cas del primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miquel Hurtado, que lamenta que no s'escoltin les veus més crítiques.
3: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan tractant el seu trauma en privat, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic, que denunciem en els mitjans de comunicació la mala gestió dels casos de l'Església i que li podem fer preguntes incòmodes.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
4: El discurs del Papa al Congrés ha unit per una hora tots els grups parlamentaris que per un dia han aparcat l'enfrontament. A la sortida, tant el govern espanyol com el PP i Vox s'han fet seu el discurs de Lleó XIV i tots creuen que avala les seves posicions. Congrés, Paula Brujats, bon dia.
5: Què tal, bon dia? Si tothom en fa les seves lectures i es fa seu el discurs del Papa, el govern espanyol defensa que ha fet un aval al seu no a la guerra i a la seva política a favor dels migrants, però el líder del PP també subscriu de l'A a la Z al discurs de Lleó XIV.
6: En los dos grandes debates, la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
7: Sí, yo lo único que puedo es suscribir desde la primera a la última de sus palabras.
5: El Papa ha criticat la prioritat nacional de Vox, però la sortida a Abascal ha negat contradiccions amb el pontífex. Esquerra Republicana ha criticat el cinisme del PP i Vox, aplaudint avui un discurs a favor de la immigració que rebutgen, diuen a diari, i Junts per Catalunya ha reclamat al Papa que faci servir el català durant la seva visita a Catalunya. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Donald Trump assegura que Israel i l'Iran volen un alto al foc immediat i que les negociacions finals per la pau estan en marxa. És la postura del president nord-americà enmig dels atacs creuats de les últimes hores entre aquests dos països, els primers des de l'entrada en vigor de l'alto al foc a l'abril. Trump ha emplaçat Israel i l'Iran a aturar de manera immediata els bombardejos. L'Iran, per la seva banda, ha fet responsable els Estats Units de l'increment de les hostilitats, coincidint amb els primers 100 dies de guerra.
4: I la Unió Europea abraça el proteccionisme econòmic per la indústria siderúrgica. Augmentarà del 25 al 50% els aranzels per tots els productes d'acer estrangers i reduirà gairebé a la meitat la quantitat d'importacions que estaran lliures d'aquests aranzels. La decisió l'han ratificat avui en una reunió als països comunitaris. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
8: Hola, bon dia. Les noves normes entraran en vigor a partir de l'1 de juliol. Hi haurà menys marge perquè les empreses estrangeres puguin col·locar al mercat europeu productes d'acer sense tributar aranzels. I quan els hagin de pagar, seran el doble de cars. Gravaran el 50% del preu. D'aquesta manera, la Unió Europea iguala el mateix percentatge aranzelari que els Estats Units imposen a tot l'acer estranger, inclòs l'europeu. Aquest gir proteccionista dels 27 pretén blindar la indústria siderúrgica en un moment en què hi ha un excés de producció mundial d'acer. Se'n fabrica molt més del que s'acaba consumint i això empeny els preus a la baixa. Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
1: S'ha fet un pas més per poder prolongar la línia R5 de Ferrocarrils de la Generalitat, la de Manresa, fins a Santpedor, al Bages, també. Avui ha sortit de licitació l'estudi informatiu per allargar el traçat. Es vol aprofitar l'antic ramal de mercaderies, que té una part en desús, per enllaçar el Parc Tecnològic de Manresa amb Santpedor, amb parada a Sant Fruitós de Bages. Seria una prolongació de gairebé 4,5 km i costaria 28 milions d'euros. Ara, de moment, la redacció de l'estudi informatiu trigarà 10 mesos a fer-se. esports, Montserrat.
9: El cinquè partit de la semifinal de l'hoquei Lliga Barça-Igualada jugarà demà, però no al Palau Blaugrana, sinó a Blanes, a les 7 de la tarda. Així s'ha decidit perquè demà també juga al Palau el Barça de bàsquet, el primer partit de la semifinal de la Lliga contra el Tenerife. El Barça havia demanat poder jugar dimecres al partit d'hoquei, però la federació no ho ha acceptat perquè la final comença el divendres, la Federació Espanyola. En bàsquet, per tant, demà Barça-Tenerife i la sisa Joventut arrenca dimecres la seva sèrie de semifinals de Lliga contra València. Per cert, el base del Barça, Nicola Provítola, explica que probablement no continuarà l'equip.
10: No. Intentamos hablar, pero no. Así que mi futuro está bastante incierto. Así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs, es Tenerife, y es lo mejor para el equipo.
9: El Barça d'handbol ha començat a preparar la Final Four de la Champions de Colònia, que es disputarà aquest cap de setmana, just després de guanyar ahir el seu 30è títol de Copa contra el Vidasoa. I en waterpolo, el Sabadell ha presentat avui els dos entrenadors dels equips de cara a la propera temporada, Albert Espanyol, de l'equip masculí, i Enric Arnella, del femení.
0: Fins aquí les notícies.
11: La tarda de Catalunya Ràdio.
12: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
13: Aquesta veu no és de ningú.
14: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
13: Quina història, mare de Déu.
11: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: La millor hora del dia.
15: Brava per l'equip de la tarda.
13: És increïble.

0: Ja ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució de dilluns tenim en Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Estic fent una projecció, perquè dic de dilluns, i l'única que està de dilluns sóc jo.
1: Estàs de molt dilluns, avui. Molt dilluns. Elisenda Carot, ara mateix és com si fossin les 6 del matí,
0: per a Elisenda Carot. De veritat, no sé què m'està passant, però no desperto.
1: A les 6 del matí, si algú s'ha llevat d'hora, diguem-ne. No a les 6 del matí, si tornes de festa.
0: Exacte,
1: o estàs en altres circumstàncies.
0: A les 6 del matí de criatura de 13 mesos, sí. Que és la situació en la que ens trobem
1: és
0: ara.
1: És probable que a les 6 del matí la gent del Primavera Sound o la gent que vulgui veure el Papa i es vol posar ja a fer cua a la ciutat de Barcelona, doncs es lleva amb goig.
0: A fer cua la que farem tots els que vinguem de fora aquests 3 dies.
1: Això
0: ja
1: també, s'ha vulcaritzat una mica.
0: Sí, ai, senyor, el control tècnic, com sempre, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gaza i la Lívia Discipio. I si avui és dilluns vol dir que ens acompanya un fort aplaudiment per l'Estel Soler. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: A l'estimada, com estàs? De dilluns també?
2: Superbé. Diguem que superbé i endavant, ja està.
0: Ai, senyor.
2: El cervell, jo vaig... Avui que parlem de coses que tenen amb la psicologia, no dic res. Jo vaig llegir, i em desmentiran després, que el cervell és igual, ara aquest corrent de la neurociència, diu que és igual si és veritat o mentida. Ell es creu el que tu li diguis. Per tant, si dius estem fatal, ell s'ho creu. Si jo li dic estem molt bé, doncs estem molt bé.
0: Estàs ratllant la psicologia positiva, però tinc entès que sí, que no diferencia entre realitat i ficció. Ara li demanem al nostre expert. A tot això, Estel, avui et poso un partner, perquè com que dimecres us informo, programació especial de la visita al Papa a Barcelona, la benedicció de la Torre de Jesús. Nosaltres no tindrem solució habitual i és dimecres. Què passa els dimecres? No podia faltar aquesta persona. L'hem reubicada. Un aplaudiment fortíssim per en David Balaguer. Molt bon dia.
3: Bon dia, gràcies.
0: Tu vas veure la visita al Papa i vas dir, merda, merda.
1: Ha entrat com el Papa, a Madrid, al Congrés.
0: Era el senyal de victòria,
3: Sí, un senyal de victòria, perquè és que hauria estat la segona setmana consecutiva sense la solució.
0: Sí.
3: I això jo, pel meu estat d'ànim, no m'ho puc permetre.
2: No sé si tu el programa de cau.
0: I et dic una cosa. Sant Joan també cau en dimecres. Però ens reubicarem, no pateixis, ja l'hem reubicat, ja l'hem reubicat.
2: És que som autònoms i els castells ens maten.
1: Des de que vam dir que els dimecres eren els nous divendres,
0: exacte,
1: el mes de juny, mira, el Carme.
0: No us podeu queixar, que això és un programa col·laboratiu i anem recol·locant tots els nostres col·laboradors.
2: Els precaris de Catalunya.
0: Va, a tot això, avui us portem una solució pràctica, una solució molt interessant, no només per la gent que som a l'estudi, sinó per tothom que ens esteu escoltant. Avui volem aprendre a... Alerta, Discutir millor. I ara, després del titular enganyós, el pesca clics, anem a explicar-ho, Quina és la millor manera de comunicar-nos sense que ens malinterpretin? Per què de vegades discutim sempre pel mateix? Com podem dir, això és molt interessant, el que pensem sense generar una guerra civil? Com influeixen les emocions en una discussió? Molt, ja t'ho dic jo. No sé quin percentatge, però ja t'ho dic jo, Com podem expressar el desacord, però fer-ho amb respecte? És possible canviar d'opinió després d'una discussió? Jo crec que és possible, la cosa és, ho volem.
3: I admetre-ho.
2: És molt interessant.
0: Oh, i tant, sí, és interessant.
1: Oh, i tant.
0: Quan us pregunten allò de què et passa i responem res, evitar el conflicte serveix d'alguna cosa? Com podem transformar una discussió en una oportunitat per aprendre? I té les respostes a tot això. Un aplaudiment fortíssim per en Joan Soler Socarrats. Molt bon dia, Joan.
4: Bon dia.
0: Com estàs?
4: Abans de començar, no tinc les respostes.
0: Doncs tanquem la paradeta.
1: Gràcies, Joan. Gràcies.
0: Us deixeu amb el Catalunya migdia. Òscar Fernández, entre aviat.
4: Tinc una proposta només. Vinc a plantejar una idea.
0: A veure.
4: No, simplement vinc a parlar de Marshall Rosenberg i la seva manera de comunicar-se, que és la comunicació no violenta.
0: Comunicació no violenta. Sí. És que avui aprendrem... A veure, Estel Soler, estem dient comunicació no violenta i tu ja, directament, en castellà, te rasgues les vestidures.
2: M'ha rebentat el vestit.
3: Però literalment,
2: Ai, sí.
3: Literalment.
0: Podem intentar...
2: No passa res.
0: A veure, no sé si podem voltar per la casa, a veure si trobem una samarreta.
2: No. Anem endavant?
0: Endavant.
2: Pitjors places hem col·legiat. Va, aviam.
0: Ara penjarem alguna cosa al nostre WhatsApp. Va, en Joan, pels qui no el conegueu, per qui no hagueu sentit l'altra sessió que vam tenir amb en Joan Soler, és psicòleg especialitzat en benestar emocional i, de fet, ell imparteix un taller sobre aquesta matèria, com dir el que realment vols sense liar la parda cada cop que ho fas. Un taller... Mira, us dono dues dates, podeu apuntar.
3: Sí, perquè...
0: Dissabte, 13 de juny, a Berga. Encara queden places a Berga?
4: Sí, encara en queden unes quantes.
0: Jo hi seré, a Berga.
3: Quines hores?
0: T'ho juro. Amb una amiga. Anem allà.
1: A discutir.
0: A discutir, a veure qui guanya.
1: Pots portar, per donar idees, la gent, una persona amb la que discuteixes per veure...
4: Ha passat.
1: Que vagin els dos a prendre punts.
4: Ha passat.
0: No, perdó,
4: mira. Sí? Sí, perquè jo sempre faig descompte si vens acompanyat. Llavors, hi ha hagut parelles que han vingut i els hem fotut a cada costat de sala i al final s'han retrobat.
3: Sí, no,
4: molt
3: poc. Bravo,
4: això. No, van broma.
0: És que una sessió de mediació.
4: A cada tallem ha passat.
2: És que, de fet, anar a fer teràpia de parella és una mica aprendre a discutir, no?
4: Tal qual.
0: No? Aprendre a intercanviar, no?
4: Sí, sí, i moltes de les coses que venia a plantejar avui, de fet, les vaig aprendre quan em vaig topar a consulta amb persones que no s'entenien.
0: Ui, m'encanta. O sigui, serà com una mediació a lo gran, eh?
4: Sí, sí, i pensa que tots els casos que es fan servir durant el taller són vostres.
0: M'encanta!
4: Els porta la gent. Hi ha tres nivells. Portes el conflicte fàcil, amb el qual entrenaràs i prendràs la tècnica, perquè al final la comunicació no violenta és com una recepta de quatre passos. Uh-huh. És molt més que una recepta.
0: Ara hi anirem,
4: És molt més que una recepta, però al principi s'ensenya com una recepta, saps? És fer observacions, separant la teva avaluació del que ha passat i simplement intentar ser objectiu, lligar-ho amb una emoció que has sentit quan això ha passat, lligar-ho amb una necessitat que està descoberta o coberta, i al final fer una petició. Aquest seria el marc bàsic.
0: O sigui, fer observacions, descriure aquests sentiments, expressar necessitats i fer una petició, Ojo, aquestes quatre passes, Espera, que us veig aquí com uns toros a la barrera. Deixeu-me dir dues dates només. 13 de juny a Berga, jo hi seré. Ah, però no sóc un reclam, No dic que hi seré. Ah, no vingueu a discutir amb mi.
2: Estaré llibres, i a part, si voleu.
0: I si no podeu anar a Berga, el proper dissabte 13 de juny, dissabte 12, ja anem al setembre, a Vilaseca. Aquests tallers d'en Joan Soler, per si us hi voleu apuntar. A veure, David.
3: No, que aquí hi ha dues coses. En
0: que
3: no he
0: començat ni el guió,
3: Dues coses que costen molt enmig d'una discussió i vull que algú m'ajudi a resoldre això. Una és... Jo m'encenc amb molta facilitat. Com evita encendre's? Perquè si t'encens, la discussió ja se'n va per un camí molt complicat. Un camí polsegós, pedregós, un camí complicat. I després l'altra que també és molt difícil, és aconseguir que hi hagi com uns torns de paraula. Aquesta és la part més complicada.
1: Clar, un regidor de la discussió.
2: No? Àrbitre d'hora.
3: El regidor de la discussió.
2: El regidor de la discussió i cada cop digui per al·lusions. En tot.
0: Verge Santa.
3: La Elisenda Carot de les discussions. El que va repartint i que dona el torn de paraula.
2: Exacte.
3: Perquè clar, jo de vegades estic intentant posar damunt de la taula els meus arguments i l'altra persona és que no em deixa, no m'ho permet.
0: Sí. Vols que vingui a la propera?
2: Perdona. No, això seria... Sabeu que hi ha aplicacions per quan fas esport, de fer rondes aquestes que es diuen Tabata i coses així, que hi ha un temporitzador. Jo crec que s'ha d'inventar això. Aquí us ho llenço, que algú es forri en nom meu, si us plau. Llavors, com els debats polítics,
0: com
2: que és, vostè ja ha gastat en aquest tema, vostè ja ha gastat els seus 5 minuts.
0: Com els escacs. Tu tens un temps limitat i clic-clac. A veure, anem a centrar una mica. Ara li preguntem a en Joan això d'encendre's i el torn de paraula. Abans, però, participació activa. Avui demanarem... Què demanem, Fran, a través de WhatsApp i a través de telèfon?
1: Doncs mira, a través del telèfon al 93-201-7474, el telèfon del directe, per parlar amb nosaltres, o amb missatges de text al mòbil del programa, al 677-38-77-19. Mira, com que ara el Joan parlava de la comunicació neoviolenta, doncs avui demanem als nostres oients que ens expliquin quin problema tenen, per exemple, i el Joan ho passarà pel Sadar de la comunicació no violenta, és a dir...
0: Problemes tipus
1: ma mare, què? Ma mare ve a casa, no, o el meu pare, conflicte, i em desendreça a la casa i la posa com ella vol.
2: Hombre!
0: Clàssic! Mira, Fran, jo t'ho he posat així, per si d'això et va bé.
1: Com li puc dir que potser no ha estat la millor manera de posar la roba, per dir alguna cosa, no? Com ho puc fer? Com ho faig ara i com li podria fer?
0: D'acord, petits conflictes, sobretot d'establir límits, no? Vindria a ser. Aquest
1: Exacte.
0: És un establir límits,
1: Li trobarem la solució, a veure.
0: Com dir una cosa si us passa allò de no sé com dir-li a la meva mare que, no sé com dir-li al meu marit que, no sé com dir-li al meu jefe que, no sé com dir-li a la meva companya de feina que... Preguntes o exposició de casos, no. 93-201-7474 i el 677-38-77-19. De seguida vaig a l'Estel. Sí que és veritat, que em podries portar unes discussions. Abans, però, com evitar encendre's i com respectar el torn de paraula? Alguns trucs pràctics, Joan.
4: Jo crec que la trampa està en no intentar-se encendre. En Marcel Rosenberg sempre et diu: agafa el que estigui més viu davant teu. Si el problema mai serà fotre un crit, o mai serà mostrar tristesa o estar emprenyat. Mai serà aquest el problema. De fet, quan tu t'ho calles i quan tu menges, és quan acabes sentint més ressentiment.
2: Estàs defensant, perdó, que m'interessa molt, que també hem de deixar sortir sortir
3: l'explosió.
2: Des del respecte, però deixa sortir qualsevol emoció.
4: Tu pots cridar en comunicació no violenta.
2: Tu
4: pots
2: expressar... I no és maltractament.
4: No, és que no té res a veure. No té res a veure amb això.
2: No, m'interessa molt.
4: De fet, hi ha un exemple en què Marcel Rosenberg ho explica, diu, arribo a casa, estic molt cansat i em trobo els meus fills, que estan entenent totes les joguines pel terra, no han recollit res durant tota la tarda, i diu, jo puc cridar. I diu, bueno, estic molt cansat, jo no puc més, sí? Ara veient això, veig que no ho sabré sostenir, jo me vaig a la meva habitació, em tenc durant una estona i descanso i després torno. Sembla bé? I en cap moment els ha jutjat, els ha dit que estava fent coses malament.
0: Has explicat com estic, no?
4: Ha expressat, vale, bé, ha vist el que ha vist, ha expressat la seva emoció, ha dit la seva necessitat i s'ha anat a la seva habitació.
2: Vale. Això estaria bé, això
0: els quatre
2: bé, no?
0: Passos, fer observacions, estic enfadat, descriure
4: no, l'observació simplement és veig totes les joguines pel terra.
0: D'acord, observació, veig les joguines per terra.
4: Aquí vull fer un petit apunt, en totes les columnes, en plan, en observació tu pots pecar de no fer una observació moltes vegades. Per exemple, si dic, sou uns desordenats, jo puc pensar que és una observació...
2: Això és judici.
4: És un judici sobre el que ha passat. Jo puc dir, ets molt pesada. Però potser el que puc dir és, porta 5 minuts parlant. Porta 5 minuts parlant i ens podem posar d'acord.
2: En,
4: no?
2: En l'objectivitat.
4: Exacte. És
0: interessant, eh? De fet, tu en parles i dius que són aquests... Pot semblar una tonteria, però són aquests petits clics, eh? Per tant, observació.
4: Però precisament perquè les coses que més ens desconnecten dels altres, i abans ho estàvem parlant amb en Fran, són molt senzilles. La primera és un judici. És creure en una línia que jo sé on està el bé i el mal. El bo, el correcte, lo normal i lo normal. I tu has fet una cosa que està just en el costat equivocat de l'equació.
2: Segons tu.
4: Clar, segons jo.
2: És a dir, això és per mi és el més difícil i tots hi caiem, que és aprendre a discernir entre l'objectivitat i la nostra perspectiva i interpretació d'allò en base a qui som, com sentim, etc. No?
0: Però és que si modifiquem aquesta clàusula, estareu d'acord amb mi que la meitat de conflictes d'aquest món s'acaben.
2: Home, clar!
0: Perquè quantes vegades sents algú parlar per telèfon és que et pots creure que... I dius, no, el que segueix és un judici, et pots creure que perquè és tu i jo que t'ho estic explicant, estem en la banda correcta de la història i l'altre s'ha equivocat. Per tant, observació, veig que tot això està molt desordenat, descric sentiments.
4: Mira, desordenat fins i tot encara seria la teva interpretació. Ah. O sigui, tu pots dir, les joguines estan al terra. Sí? Això és una cosa en què jo i els meus fills ens posarem d'acord.
2: Sí.
4: Vale. I a partir d'aquí, jo ja no involucro els nens. Jo parlo del que he sentit quan he vist això.
2: Del que et passa a tu, no?
4: Si us puc fer un exemple.
0: Per favor.
4: Perquè moltes vegades creiem que les joguines al terra és el que ens estan causant una emoció. I no és així, no és realment així. Imagineu-vos que jo no, avui, 5 minuts abans d'arribar a la ràdio, t'hagués dit, Elisenda, avui no vinc. Com t'haguessis sentit?
0: Primer m'hagués enfadat.
4: Vale, tu t'hagués enfadat, no?
0: O sigui, m'hagués enfadat per la sensació de frustració, de merda. Ara, ara què faig?
4: Vale, genial. Però podries imaginar-te un escenari...
0: No per
4: escenari,
0: tu, eh? Amb carinyo, Joan.
4: Imagina't un escenari en què jo no et caic bé, o jo t'he fotut alguna putada, i jo truco 5 minuts abans i dic, no, al final no vindré. Com et sentiràs?
0: Aleshores pensaré que ho ha fet per putejar.
4: Vale, i si no tenies gens de ganes de que vingués, i et dic, ei, al final no vindré.
0: Alleujada.
4: Us ha passat a tots?
0: Sí.
4: De rebre un missatge a tu, que al final no podré, i tu dius... Ai, quina pena! Li contesto així, i després a casa estàs feliç. Vale, en tots quatre casos, jo us he cancel·lat el pla a l'últim moment. I en els quatre casos heu sentit coses diferents.
2: Depèn de com estem nosaltres, no?
4: Clar, llavors significa
2: etcètera, no?
4: Que el que ha passat normalment no és el causant, sinó que és l'estimulant. Sense jo haver cancel·lat, òbviament no haguéssiu sentit res. No? Però jo cancel·lant no us estic causant alegria en un cas, o odi en un altre, o frustració en l'altre, sinó que ho explica millor el que tu estaves dient. Si jo ara mateix em veig compromesa en què faig en aquest últim moment, sí, i he d'apagar focs, això és el que m'està generant la ràbia cap a tu.
0: No el fet de que tu...
4: Exacte. I estic, per exemple, en el cas de que tu sents pau i alegria perquè jo no vingui, que jo no vingui està cobrint una de les teves necessitats, clar, que és la de pau i descans. Llavors, s'explica molt millor mirant directament què necessito quan en Marcel arriba a casa i veu les joguines a terra, el que necessita és descansar. No són les joguines el que li estan causant la ràbia, saps? Perquè si arriba supertranquil... No.
3: El que passa és que moltes vegades d'aquesta explosivitat i dels crits n'acaben sorgint i n'acaben brotant disbarats, que diem molts disbarats, perquè quan la gent se'n sent diu disbarats, que potser no senten la majoria d'ocasions, no? Tots n'hem dit alguna vegada alguna coseta que...
0: Tantíssimes
3: que
0: vegades.
3: Que després pensem, hòstia, després sí que demanes disculpes, diu, perdona'm, jo això no ho pensava, mira...
0: Que la gent
3: moment...
0: també ha d'aprendre a matrícula, perquè tots tenim dret també a dir una cosa que dius, ostres, la retiro, no? Perquè aquí l'he cagada, no?
3: Sí,
0: perquè
3: la racional...
0: Perquè a vegades dius les coses des de la inquina per fer mal. Entengueu-me, no som sants aquí ningú, de dir això punxarà, pum.
3: Sí, sí.
0: No?
3: Sí, totalment.
2: Aleshores, podríem concloure que per poder discutir bé o més assertivament hem d'haver fet una feina molt important primer amb nosaltres mateixos?
4: Crec que
2: perquè...
4: no. Perdó,
2: no digues.
4: Crec que no és una feina que hagis de fer durant molts anys. És un acte de consciència diari. Abans
2: correcte,
4: ho estava parlant...
2: Sí, exacte.
4: Abans ho estava parlant amb la Elisenda. Jo crec que qualsevol persona al llarg de la seva vida només sap dir dues coses. La primera és gràcies. Quan estem celebrant alguna cosa, quan estem compartint, quan estem aprenent, estem dient gràcies, gràcies vida, gràcies. I l'altra és sisplau. sisplau, necessito alguna cosa. I aquesta és la que més escoltes quan vas pel carrer o quan t'enfades amb algú i diu alguna cosa super desafortunada o molt tràgica, és simplement un sisplau algo. Moltes vegades a mi quan em criden jo em sento atacat, em sento insegur, tinc por. Llavors, si jo salto, és que jo t'estic demanant espai o temps o t'estic demanant respecte. I ho diré potser dient-te imbècil. Llavors, separar l'imbècil del que realment m'estàs dient, que és un sisplau, necessito amor, necessito respecte, necessito companyia, és la part difícil.
0: Mm-hmm. Però perquè també ens quedem molt, perdoneu, amb la literalitat, no? Moltes vegades és, ja, és que fulanito em va dir... És com, ja, però d'on venia aquest et va dir? Què t'estava demanant, no? Per què va dir això? Doncs perquè sentia ferit, perquè es va sentir deixat, no? Per què va dir allò altre? Perquè li havia tocat el putet aquesta situació, no?
3: I aquí hi ha una altra cosa, valorar també de la mateixa manera les coses que tu dius. Mm-hmm. No? Perquè moltes vegades valorem molt negativament el que ens estan dient a nosaltres, però el que tu estàs dient te n'oblides a l'acte, al segon. I no, tu també les dius de molt grosses.
0: També, tothom les diu de molt grosses. Us demanaré que anem fent exercicis, perquè jo crec que és on es veu clarament com funciona tot plegat. Ens hem quedat, un moment, molt les beceroles, perquè hem dit un altre cop la imatge d'arribar una persona a casa... Hi ha joguines a terra, que és l'observació. Descriure sentiments. Jo ara mateix estic molt cansada o molt cansat, no puc gestionar això, per tant...
4: No puc, necessito espai, o necessito ara descansar. Uh-huh. I per tant, us demano que tornaré d'aquí 10 minuts i tornem a parlar-ne, què us sembla?
0: Això
4: serà
0: la
4: petició. La gràcia de la petició, la gràcia de la petició, i és la part més complicada, és que tu has dit abans, de fet, quan un no vol, dos no s'entenen, no?
0: Clar.
4: A casa meva hi havia una rajola de ceràmica que no feien res més que assenyalar-me-la, que és, si un no vol, dos no es barallen. Mm. No sé per què me l'assenyalaven sempre a mi, però la meva germana no, saps?
0: Volem dir, Joan, pren nota.
4: Però és real que si una persona té ganes d'enfadar-se, agafarà qualsevol cosa que tu diguis, que facis o que pensis, o qualsevol cosa que no diguis, que no facis i que no pensis per enfadar-se, no? Això us ha passat i us passa. Llavors, és poder separar això i dir, jo vaig a la meva essència, és què m'està ressonant a dins, o sigui, què necessito en aquesta situació? I poder-ho expressar sense involucrar l'altre dient-li això que estàs fent està malament, i judici, i després negar, saps? Uh-huh. Això, separar això.
0: Complicat. Estel?
2: Ai, diverses coses. Jo sóc molt de discutir, però perquè crec que hem de redefinir aquesta paraula. Jo he fet molta feina en aquest sentit. Llavors, jo fa un temps vaig canviar algunes coses, no sé si aquí el professional em dirà que anem bé o no. Entre d'altres és, jo no vull tenir la raó, jo vull entendre, i per tant intento no anar a defensar-me, sinó a posar aquesta mirada d'empatia de jo veig la realitat des del meu punt de vista, què està passant a l'altra banda i com es veu. És absolutament difícil, no? Però vaig canviar una mica el dit que assenyala, perquè a vegades per inèrcia ens posem a tu has fet, tu has dit, tu això, tu això, i llavors girar el dit i d'entrada com deixar de dir coses com em fas sentir o no imputar-ho a l'altre, sinó dir quan tu fas X, jo em sento així. Segurament és per la meva motxilla, pel tal... Però per poder fer això, jo he hagut de fer una autoanàlisi molt fort de connexió d'esdeveniments, observar des de la llunyania, de dir, val, com he arribat jo a la discussió? Com he entrat jo a casa? Venia i enfadat d'una... Per a mi també té molta importància i ens hem de mirar com venim i a qui li estem deixant anar una ràbia que no li pertany moltes vegades, no?
0: Mira, entroncant amb això que diu l'Estel, precisament, en Joan diu que un comportament clau d'aquesta passa de... descriure els sentiments, perdona'm, és el que estava dient precisament l'Estel, no lligar els sentiments a la voluntat de l'altre de fer-te sentir així. Pons-nos un altre exemple d'això.
4: De fet, si voleu, podem agafar exemples que us passin al vostre dia a dia. Potser seran molt més fàcils de dir, aquesta situació a mi em genera... Us puc ficar un exemple? Mira, em sembla que m'està escoltant la meva àvia.
2: Hola!
0: Com es diu?
4: Tura.
0: Hola, Tura.
2: Oh, Tura.
0: Home, Tura, Dolot.
4: Exacte. Jo vaig anar a viure a dalt de casa la meva àvia, vale? I és l'exemple que fico a la newsletter que li vaig passar a en Fran. Vaig anar a viure a casa seva. I era una casa que havia estat abandonada durant 50 anys. Llavors la vaig intentar arreglar com vaig poder. Tampoc tenia molts de recursos, anava fent. I cada setmana la meva àvia em visitava i em mirava la casa com estava. I cada setmana fallava alguna cosa. Les persianes s'han de canviar, no? El plat de dutxa s'ha de canviar. Aquesta pica s'embussarà. I ho anava canviant cada setmana. Llavors, jo puc pensar, ostres, que pesada, perquè és casa meva, jo vull ser independent. El que no estic escoltant de mi és, què necessito jo ara? Què és el que jo necessito? El meu problema és que no vull que vingui la meva àvia a dalt a casa.
0: No
4: és així. Jo el que necessito és potser sentir-me més independent, no? Mm-hmm. Necessito com una mica de distància. O de poder sentir que estic fent la meva vida i prendre les meves decisions, perquè m'estic independitzant. Mm-hmm. Això és real. I això m'està generant l'emoció que a mi m'està saltant. Llavors, primer aquest seria el pas que tu deies, no, Estel, cap endins. Mm-hmm. Però després és entendre cap enfora. Un cop hi he trobat una persona que em pot sentir empatia cap a mi, que pot ser un bon amic, i m'ajudi a fer aquest viatge de dir, tu el que necessites és autonomia? Sí, és això. jo ja sento una mica descansat. Clar. Després jo puc donar empatia cap enfora i pensar, a veure, la meva àvia ho està fent per la persiana, per la cortina, pel plat de dutxa? Segurament no, segurament això és a la punta de l'iceberg, que explica alguna cosa més, més bonic. I és, potser des que he vingut a viure a casa teu ens veiem menys que abans. Mm-hmm. Llavors, potser la solució passarà per venir a dinar els dimecres a casa teva, saps?
2: Mm-hmm. Ja, parlar.
4: També és entendre a nivell de necessitats, saps?
3: Hi ha una sèrie d'elements, clau, estem citant, que faciliten la discussió. Per exemple, n'heu dit un molt clar, que és el cansament, l'esgotament. Això facilita molt que hi hagi discussions. I si tu ho tens detectat, també pots agafar, i és una cosa que jo algunes vegades he fet, i us la recomano, que és, mira, ara estic molt cansat, aquest tema ja el tractarem en un altre moment.
2: Ah, molt interessant.
3: Posposar-lo per quan estiguis més fresc.
0: Però de vegades no t'ho compren, eh?
3: No, de vegades no t'ho compren.
5: Aquí vaig.
0: Sí, però...
3: Perquè hi ha un nou estil de discussió que és molt perniciós.
2: A veure.
3: I que ara el diré, que és... una cosa que quan nosaltres érem petits no existia, que és la discussió per WhatsApp. Que és molt perniciosa. Sí.
0: Ui, un momentet, aquí hem de fer una aturada. Ara parlem de les discussions per WhatsApp. Ara et dono torn de paraula, Estel. Intentarem ordenar tot això perquè ens queda... O sigui, ha passat mitja hora, no sé com, màgicament. Haurem de fer una pausa abans, però, al 677-387-19. Què ens diuen, Fran?
1: D'entrada, dic que hi ha 89 persones que es diuen Tura, segons l'IDESCAT, a Catalunya, de les quals una és la teva àvia. L'Anna diu que... discuteix poquíssim, perquè per discutir hi ha d'haver un problema real. Diu, no recordo ara mateix la meva última discussió.
0: Carai,
1: I sobre el que demanàvem, l'Aina diu, amb la meva parella ens encenem molt ràpid. Li hem demanat si podíem dir el seu nom. Ha dit que sí, perquè la seva parella es posarà el podcast més endavant i també escolta el programa. Ens acabem cridant i ens costa molt controlar-nos. I sabeu què fem?
0: Què?
1: Finalment, optem per no parlar de certs temes i això ens entristeix els dos molt. Com ho podem fer? Mm. Hem d'abordar aquests temes i de quina manera, pregunta l'Aina.
0: Uau, però posa'ns un exemple, Aina. Uau. Necessitem saber quins temes. Joan, ara m'ho respons. Després de la publicitat, a veure si això d'evitar temes evita discussions o enquistar coses. Ara tornem.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
7: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
8: Uf! Em pesen tant les cames i em veig varius.
9: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
8: Tu creus? Jo pensava que era normal.
9: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
10: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
11: Catalunya Ràdio.
12: Les dones i els dies.
13: Amb Montse Virgili.
14: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
15: Per orelles fines i cors oberts.
14: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
12: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
14: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
13: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
14: Però què pensava que era la intel·ligència?
16: Tot costa.
17: La temporada del 10.
18: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
19: Buah, moltíssim. Com un cervet, això és màgia pura.
20: 10 temporades ja.
21: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
13: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
21: Per molts anys i que en feu molts més.
13: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Passa un minutet de 2:15 del migdia a seguir la sessió, eh? Sí, ara ho hem de portar, ho hem de dur a terme. A veure, hem deixat moltes coses obertes. Per exemple, tu has obert la via de què passa a discutir per WhatsApp, però abans teníem una oient que ha fet una pregunta, l'Aida, si no me'n recordo. Aina, disculpa, Aina, que deia que acabaven discutint, elevaven la conversa i acabaven...

0: Compensa perquè jo veia que en moments de la meva vida que he discutit molt, el descans se'n va en orris, o sigui, a la nit no dormo bé, després tens com una gran ressaca el dia següent, no et trobes bé. Jo tinc una norma molt clara, és no beure cafè passades les 7 de la tarda i intentar no discutir passades les 7 de la tarda.
1: És aquesta les normes?
0: Aquesta és la meva norma, no discutir passades les 7 de la tarda, perquè ja sé que estic abocat a un descans penós. I és així.
1: En parella, però, torno, a lo de evitar temes. Clar, era molt clar el cas del metro, m'han trepitjat, o algú amb qui no m'importa. No em posaré a no discutir, ni a discutir, ni a parlar, ni a fer comunicació no violenta, perquè no m'importa, per tant, el desgast, no? Fem un dafo, no?, que diuen. El desgast que em suposarà no em compensa el que pugui treure'n. Però, en el cas de l'Aina, disculpeu, un cas concret.
2: És vegetariana i la seva parella no. A nivell polític no pensem igual, tot i que tampoc radicalment oposat. Maneres de conviure, això no seria massa concret, però sí a l'hora de netejar i coses concretes de com portar a la casa.
1: Interessant, amb coses de com portar a la casa o netejar, no?
3: Jo abans de començar el taller de comunicació no violenta sempre faig un gràfic que intento ficar 5 formes de solucionar conflictes. Una és evitar, quan el tema no t'importa i la persona no t'importa, però també et pots adaptar. Moltes vegades solucionem un conflicte adaptant-nos. O sigui, quan jo vaig a casa de la meva àvia, no tinc gana, i em foto una croqueta al plat, me la menjo i callo. I jo no genero un conflicte allà.
0: Sí.
3: I, en canvi, hi ha altres vegades que jo el que faig és com un compromís. O sigui, amb una persona amb qui no tinc molt bona relació, però som companys de feina, i em demana un canvi de torn, i a mi em va bé, però no ho faig perquè l'estimi moltíssim, aquesta persona, però...
1: Fas per evitar que això pugi marxes.
3: Sí, i a mi per... Sí. I a vegades que no, i a vegades que intento controlar el conflicte. A mi m'importa tant el que està passant que jo et faré passar a parlar-ho. Encara que sigui anar a mirar la pel·li que jo vull anar a veure, no? Pot ser un exemple molt, molt, molt baix, o coses molt heavies com, mare, qui es queda a la custòdia dels fills? Jo penso que tu estàs maltractant els nostres fills, doncs jo intentaré anar a judici a salvar els meus fills. Jo no intentaré adaptar-me a evitar el conflicte, no. No tindria sentit, no? I això també és una forma de solucionar un conflicte, jo fer-te passar a parlar-ho. No vull dir que un estigui bé i un altre estigui malament, I també ha de col·laborar. O sigui, fico l'exemple de si volem tenir un fill, doncs crec que val millor col·laborar i que no sigui un compromís, no? En plan, va, jo et deixo tenir un fill, si tu em deixes fer pàdel els caps de setmana, és com... És
1: no ho feu, si és aquest el motiu.
4: No!
3: Sí,
4: clar, interessant...
1: Perdona, acaba, Joan, i ara vaig a tu, perquè ara fas una pregunta que em ve al Tom.
3: L'única cosa és que, per exemple, llegint aquest missatge, cadascú dona la importància que creu els temes i les persones i les relacions que té. No hi ha una recepta màgica de dir, si us esteu barallant per la dieta, en aquests casos val la pena barallar-se, saps? Discutir. I en aquests no. Depèn molt de la importància que tu li donis a la relació i al tema de, que està generant el conflicte.
4: Clar, a veure, estem una mica en temps que es parla molt de l'aferrament, bé, la paraula es coneix més en castellà, que és l'apego, a l'evitatiu i l'ansiós, i també hem après conceptes com regular-nos, no? Aleshores, què passa quan una part, per exemple, en parella, de la parella, necessita parlar les coses al moment, no guardar-s'ho a dins perquè es coneix i sap que serà pitjor si ha de callar i dilatar la conversa o la discussió, per regular-se, però l'altra part es regula amb silenci, necessitant un o dos dies o tres, fins i tot de distància, per poder transitar allò i preparar-se per una conversa. On és el punt mig d'això? Perquè a vegades si no fa la sensació que qui no vol parlar pot guanyar, o al revés, pel qui no vol parlar és que jo no vull parlar i no pares de parlar. Com ens entenem i què es pot pactar aquí?
1: Els tempos.
3: Clar. Jo sóc ferm defensor que sempre hi ha un punt de contacte. És a dir, sempre potser hi haurà alguna estratègia en què jo puc... per exemple, ara tu estaves parlant, no?, d'un cas potser que està viu dins teu. Si jo et digués, ei, et puc assegurar que abans de que s'acabi la setmana això ho tenim resolt, però ara mateix, just aquesta tarda, jo no puc. Què tal si busquem un dia de demà o demà passat per agafar-nos la tarda lliure i parlar-ne?
1: Clar, perquè la gent que demanem temps, a vegades ho fem sine die. I això és veritat.
4: Clar, és que això jo ho he detectat, que és molt bé, jo aprenc a cedir davant les persones que necessiteu temps, o em costa molt...
1: Però hem de posar data.
4: Però llavors vull que em digueu, mira... ara no en podem parlar, et tinc en compte i en parlarem. Perquè si no és l'excusa...
1: Per deixar-ho passar.
4: Totalment. També
1: compro això, Estel. Perquè jo, per exemple, a mi no m'agrada discutir en calent, perquè aleshores m'atribulo, m'atabalo, aleshores la cosa se m'escapa i jo sóc bastant maníaca del control, com podeu veure i notar cada dia. Però està molt bé posar-se una data de dir, mira, abans d'acabar la setmana buscaré un dia, et proposo tal hora per quedar i acabar de parlar d'aquest conflicte.
0: Crec que s'ha d'assumir una cosa, que és que una relació, sobretot en les parelles, això, però a les feines també passa, el que passa és que allà t'ho trobes i no. Però en una parella, si una persona de les dues és una persona addicta a la discussió, que és molt avasada a la discussió, i l'altra és una persona que les vol evitar, difícilment aquesta relació pot funcionar.
3: I totalment, i pots decidir marxar perfectament. Ah. En Marshall Rosenberg ho diu, en plan, tu pots fer ús protectiu de la força, és a dir, si tu em vens pel carrer amb una

0: ganivet i m'estàs a punt de matar, jo no diré, què deu necessitar aquesta persona? Què deu sentir? No, jo primer em protegeixo i després et pregunto. Si en un moment donat jo, per mi, ja és insostenible, jo puc marxar i donar les raons reals, que és a dir, quan estem discutint em sento atacat i no hi ha manera de que jo ho intenti regular i no pugui, i quan ho hem intentat parlar no funciona, i jo he decidit marxar. Però no perquè tu siguis mala persona, perquè vegi que ets un imbècil, no, no, perquè jo, ara mateix, estic fent més cas a les meves necessitats i marxo, i em protegeixo.
1: Que això és un punt, és interessant, eh? Quan parlem de les necessitats, no? Perquè, per exemple, ara tu posaves aquesta relació de parella, no? Un que evita el conflicte perquè s'esgota, perquè en el fons discutir és esgotador, i l'altre que té gasolina. Doncs podem dir, escolta, és que a mi aquesta dinàmica m'esgota, no? No estic parlant de... Tu sigues com vulguis. A mi és que passa que no compro aquesta dinàmica, oi?
0: Sí, és com si et dic, a mi tampoc m'agrada el futbol i no vaig estar de futbol, però no, no penso que el futbol estigui malament i sigui dolent i que siguin uns ineptes i que... No.
2: Però a vegades també, i sobretot, perdoneu, que vaig a un tema de gènere, que no sé si tindrem temps avui d'abordar-lo, però jo penso que com a mínim els homes que ronden la quarantena, cinquantena, que me'ls puc conèixer més per generació, com que heu crescut bastant desconnectats de les vostres emocions, hi ha una tendència generalitzada a tirar-ho tot a l'esquena, hi ha un punt d'immaduresa disfressat de jo no discuteixo, i a vegades ni per respecte ni per generositat cap a l'altre no es volen asseure a parlar. O sigui, tancar coses per WhatsApp, d'aquí també venen els famosos ghostings, fer veure que allò no està passant i anar gestant el desgast en l'altre, i fins i tot podríem anar més a quan comences a dir-li a l'altre és que demanes massa, és que sempre vols parlar, i acabes justificant en alguns casos una immaduresa de seure't i mirar aquella persona cara a cara als ulls, que t'està dient, mira, 5 minuts i em tranquil·litzo si podem parlar això. Jo crec que les dones necessitem molt més parlar que els homes, i els homes es tenen una assignatura pendent amb això.
1: Joan, no sé si vols afegir alguna cosa a aquesta reflexió de l'Estel.
0: No, quan escolto, intento sempre desgranar en plan què deus estar sentint i què potser necessites, no?, en aquest cas. I des de l'altre costat, també.
2: Va, digue'm.
0: O sigui, no,
2: com a home.
0: No, no, pensa... O sigui, jo crec que moltes vegades els homes el que tenen és molta por.
2: Totalment. Doncs pues digueu-ho.
0: No, ja ho sé, ja ho sé.
1: Si ell ja ho diu, ell no li pots dir.
0: No, va per aquí. El que vull dir és que una de les coses que més ens separen és quan tenim por a ser castigats o tenim por a que ens facin mal. Llavors, jo puc arribar a entendre una persona que necessita comunicar-se i una persona que té por que quan es comuniquin pues, li retreguin coses o que li diguin que estan fent coses malament, etc, etc. Llavors és trobar aquest punt de connexió en què jo he sigut tu i tu has sigut mi, he sigut jo, en algun moment de la nostra història. És a dir, en algun moment tu has tingut por que quan et diuen ara tindrem una conversa, dius ui, ara em renyaran. Llavors, saber que jo he sigut aquesta persona.
2: Totalment.
0: I des de l'altre costat de dir, ostres, jo ara necessito parlar aquestes coses, esclarir-les, comunicar-me, connectar. Llavors hem sigut tots dos i moltes vegades és
2: posar-te al lloc de l'altre.
0: Fer una hipòtesi de l'altre, dir, tens por de cara.
3: I he d'acceptar que estic d'acord amb la reflexió que ha fet la...
1: Tot i que ets un home que passa dels 40.
3: Sí, sí.
2: He dit entre 40 i 50.
3: Entre 40 i 50, però sí que és cert que els homes, o com a mínim els del meu entorn, i jo mateix en sóc un exemple, hi ha una frase que a mi m'esfereeix quan me la diuen, que és
2: hem
3: la famosa...
2: Hem
3: de parlar. A mi quan em diuen hem de parlar, ja m'entren tots els mals, ja m'entren uns calfreds i unes esgarrifances, que em costa molt encara aquesta conversa, jo ho reconec.
1: Perquè fins ara potser l'hem de parlar era jo he pres una decisió unilateral que tu ara et menjaràs i que te la comunico.
2: Una cosa, no hi ha res més sexy en un home i que et fa més venir ganes de fer-li el coit que la comunicació.
3: Sí, però...
2: L'home que no té por de parlar, o si en teniu, jo sóc molt defensora de no ens hem de sentir malament, el que ens passa és el que ens està passant, i és veritat, la nostra veritat, irrefutable, però comuniquem-ho, és a dir, jo ara sento por de parlar, és que ara no sé cap on anirà això i m'està espantant, o jo sé que estàs malament, m'agradaria ajudar-te, però és que em sento molt petós i no sé com fer-ho. I als homes també us costa molt fer autocrítica i poder expressar emocions
3: homes...
2: on no sou perfectes,
3: crec,
2: i això
3: homes,
2: és molt sexy.
3: Els homes som uns grans enterradors de temes.
2: Ara.
3: Un cementiri allà de temes, però clar, és un cementiri com aquell del Michael Jackson, que de vegades... ressusciten aquells temes.
2: I perdona,
1: temes... ara he de canviar de tema.
2: Un moment, amb els que canvies.
1: Perquè vull anar als exemples, que... perquè estem en un marc molt teòric i la gent a casa deu voler dir, val, però quan passa X...
2: No, i ja està, i per tancar amb el gènere masculí, no, i a sobre, no, quan traiem temes, ens gireu la truita i ens feu sentir culpables a nosaltres, ja ho he dit, au.
1: Ara no és un mujeres, hombres i viceversa, ni minipunto per l'equip de les xiques i los chicos, eh? Al 677-38-77-19, ara sí que m'agradaria aterrar tot això, Joan, hem parlat de la teòrica, fer observacions neutres, no judicis, descriure els sentiments com han sentit sentim, expressar aquella necessitat, el que jo necessito en aquell moment, i fer una petició, fer una proposta. Ara intentem aterrar-ho amb casuístiques concretes. Per exemple...
4: Mira que la Núria, per cert, diu que s'ha autoimposat també la norma de no tenir enemics i a partir de les 7 no aborda segons quins problemes, per no tenir discussions. A veure, sí, però el que està pensant l'Anna, que ens ha escrit el WhatsApp del programa, és... A veure, quan parlaran del problema que tinc amb la meva cunyada?
1: A veure, ara.
4: A veure, es veu que la cunyada li diu que crida molt. L'Anna diu, jo sóc molt expressiva, potser parlo més alt, però també tinc molta energia i estic molt contenta, normalment. Molt bé. El conflicte que tinc, a vegades em diu, que no hi sents, tens un problema.
1: Obre, una agressió
4: no cridis. Com puc dir-li que em fan mal les seves paraules?
1: Boníssima. Mira, boníssima. És un exemple perfecte, Anna.
0: A més, ha fet una observació, que és dir, quan la meva cunyada em diu que no hi sents. Moltes persones dirien, quan la meva cunyada em falta el respecte. Saps? Vull dir, això està superbé. És a dir, jo normalment allà al taller, ja veureu, faig molt de role-playing, llavors imagineu-vos que jo sóc allà, i dir, què podria estar passant? Perquè això serà una hipòtesi, després ella ens ho corrobora. És, mira, quan em dius que no hi sents, jo el que sento és segurament tristesa, un tipus de tristesa, en plan, o em sento poc respectada. Penso que em vols fer mal. La necessitat que hi ha darrere d'això, quina creieu que és?
1: La necessitat de l'Anna, sí, en aquest cas. O de carinyo, que se l'estimin.
0: De respecte i carinyo.
1: Sí.
0: Llavors, això seria la primera part, i és supersenzill. Jo no t'he insultat, jo no t'he faltat el respecte, simplement he dit, quan això passa, jo sento tristesa, clar, perquè penso que hi ha algú que em vol fer mal i no em sento segura, i necessito que m'estimin. Vale. Això seria la primera part. Què passa? Abans de fer una petició, perquè moltes persones fan tot aquest procés com una eina per després exigir-te alguna cosa. Mm-hmm. En plan, jo et dic, he observat que les joguines estan al terra. Això em fa sentir tristesa.
1: Recolliu-les.
0: No funciona. Després, l'altra part seria com interrogar la cunyada, de dir, vale, què has escoltat d'això? En plan, què t'ha arribat? Perquè moltes vegades tu envies un missatge, però el missatge no arriba.
1: Què has entès de la meva observació?
0: No, és a dir, com ho has rebut? Perquè sé que aquesta conversa no la tenim habitualment, com ho has escoltat, això? Saps? Que s'ha mogut dins teu. No des d'un paternalisme d'en plan, i tu què has sentit? No, en plan, sí? Vale. Llavors nosaltres escoltarem una resposta, i això serà un regal de la cunyada. Perquè la cunyada, potser tu explicant això, sentirà que es fica a la defensiva. Perquè no haurà escoltat una persona entregant des de dins una emoció i explicant una necessitat, sinó que ha dit, ui, ara em renyaran, ara em castigaran.
1: Ara jo faig de cunyada.
0: Vale.
1: Ai, nena, de veritat, eh? És que tens la pell molt fina i jo només et deia que parles molt fort.
0: Vale. Jo aquí...
1: Oi que sí, Anna, ho estic fent bé?
0: Ho has viscut, home, eh? T'ha sortit molt...
1: No,
0: molt
1: dic, ara no, però els he vist tots aquests perfils. No, la meva cunyada és encantadora, per favor.
0: Llavors, jo intentaré recuperar el que m'acaben de dir com un regal. Perquè en tot això que tu que m'acabes de dir, jo el que acabo d'escoltar és segurament una persona que té por que jo la castigui. Que el meu comentari és a dir, ara prohibiré dir això. No? Llavors, tornaré a dir... Vale, deixem-ho tornar a explicar perquè crec que... Ara, corregeix-me si m'equivoco, però potser t'has sentit atacada amb el meu comentari.
1: Home, clar, que m'he sentit atacada, perquè tu vens aquí i em dius que jo t'ho dic i és que simplement crides molt, nena.
0: Torno a fer mateix, agafo això
1: les tresines,
0: com un regal. T'agradaria que ningú digués com has de fer les coses a casa teva, per exemple, i que tinguessis la llibertat de poder dir el que vulguis.
1: Sí.
0: Genial. Jo això t'ho vull respectar. Aquí estem d'acord, saps? Simplement el que expreso és que quan tu em fas aquest comentari, jo em sento trista, perquè és una cosa que m'afecta. Per diferents raons, perquè pues, penso, jo no vull ser agressiva a parlar en alt, jo simplement estic expressant la meva joia, com diu ella, no? En plan, jo soc una persona molt alegre, i quan tu em fas aquest comentari penso que estic fent alguna cosa malament. Sí?
1: D'acord, ho entenc, però parla més fluix.
0: Vale. Entenc que, entenc que llavors no és només això, sinó que també t'agradaria que a la casa no hi haguessin crits per alguna raó, no? Quina és aquesta raó?
1: Perquè em fa mal al cap. Ah, ja hi arribem,
2: sí.
4: Molt clar, bé, Elisenda.
1: Veus?
4: Està dient l'Anna.
1: És que les he vistes de tots colors, Anna.
4: Que, per cert, diu que la seva cunyada normalment és bastant borde amb tothom, però amb mi encara més.
1: Vull dir que... també és una altra, quan comences a veure des dels ulls de l'altre i sents una certa pietat, no?, de dir, ostres, com ha d'estar aquesta persona per estar-me matxacant a mi perquè parlo una mica més fort del que... del sí, que ella creu que és habitual, no?
3: Que està una mica...
1: T'has fet una merda.
3: Sí. Que estàs una mica alterada.
1: Això també pot ser molt generós.
3: Però clar, aquí passa una cosa, en aquesta escena que heu protagonitzat aquí, sensacional l'escena, per cert.
4: Sí, una recreació magnífica.
3: Una recreació molt bona.
1: Jo faré de dolent de la pel·lícula.
3: Aquí la cosa és, si el paper que ha jugat tu podria ser...
1: Tu és en Joan?
3: En Joan, perdó. Podria ser interpretat d'aquesta manera, o sigui, a la realitat?
1: No.
3: Si podria ser interpretat d'aquesta manera, perquè jo crec que és impossible. Perquè crec que la persona, en aquest cas l'Anna, no? Que és...
1: Perquè també sents dolgut i aleshores, clar, no reacciones però... amb aquesta neutralitat.
3: I més si és una persona que té una tendència a parlar fort, sí, també aixecaria la veu i això sempre... es convertiria en una discussió molt més airada.
0: Tu sempre pots fer un avís al principi de just el que està més viu, el que hi ha davant. Si tu tens molta por d'encendre't, digue-ho. davant de tot. És, em sembla, el que ha fet l'Estel abans, de dir, ei, sóc un home, em fa molta por que em castiguin perquè mai he tingut aquestes converses i no sé què passarà. Vale, doncs digue-ho. Ei, mira, que sàpigues que ahir vull tenir una conversa amb tu i em fa molta por que jo ara digui alguna cosa desafortunada, que després vulgui tirar enrere i que tu et sentis jutjat per això que he dit. Et sembla bé si durant aquests 5 minuts jo intentaré fer el millor esforç i en algun moment notes que m'estic passant, em frenes. Saps? Tu ja estàs posant sobre la taula la por que tens de ser mal interpretat, la por d'enfadar-te, la por d'encendre't.
2: Dues coses. Una que has dit que m'agrada molt i que ens l'hauríem de tatuar tots, que és, d'entrada, asseure'ns a parlar és un regal. Per tant, mirat des d'aquesta òptica, si tots ens ho prenguéssim així, que quan algú ens està venint a dir alguna cosa és que l'importem, perquè el contrari de l'amor és la indiferència. És a dir, si algú t'està venint, i especialment les dones, també és un missatge cap als homes, que llenço i no sé si s'està notant, que no, de sou molt preguntones, voleu parlar molt. Si una dona fa això, és que encara t'estima i encara té ganes d'estar aquí.
1: Si no...
2: T'asseguro que el dia que no, desapareixerà i aniràs tard, no?
3: Això també funciona el famós joc net, és a dir, que la discussió, el que dèiem al principi, no es transforma en una foguera.
2: Sí, totalment, no, que tothom, però el que vinc a dir és que algú que t'és indiferent... Que ja, no. Llavors, un altre tema que ens hem deixat abans...
3: Sí, les discussions, el que volia dir, les discussions amb joc net funcionen molt bé, sí. El que passa és que és molt difícil que en una discussió hi hagi joc net.
1: Deixeu-me entroncar això que esteu dient del joc net, perquè, clar, també tornem a la rajola dels pares d'en Joan, eh? Dos no discuteixen si no volen, però també dos discuteixen si un vol, eh? O sigui, un s'enfada si un vol,
0: sí.
1: Un de sol.
0: Mm. Però no tenies cap control.
1: De la Ida. Ida, bon dia.
5: Bon dia.
1: Com estàs, estimada?
5: Molt bé.
1: A veure, mira, la situació. Jo,
5: la situació és una pesadilla, perquè tenim un familiar molt, molt directe, en el qual no podem deixar de convidar a les vides familiars, i només ve per tirar el dinar en l'aire. O sigui, no és feliç si no discuteix, és polemista, és una mica cunyau...
1: Negacionista, també?
5: I és que, sí, és que jo ja no sé què fer, perquè, clar, tot el resta de família es va quedant en silenci al dinar, bueno, perquè només parla ell, i quan intento, pues, rebre-te per la raó, ell té més força que jo i acabo desolada, deixant de parlar.
1: Mira, això potser seria una qüestió de... Més que aprendre a discutir amb aquest senyor... potser seria una qüestió d'establir un límit, no? Perquè aquell seria un dels casos, jo crec, que potser us desgasta més discutir que no discutir, Ida.
5: Sí, evidentment. A mi, però tampoc vull que monopolitzi els dinars, m'entens? I que busqui un contrincant entre la família, perquè l'única que li planto cara sóc jo, i llavors la conversa cada vegada hi ha arribat fins a fer-me sentir tan malament que acabo tirant-me el limoncello perquè la sobre...
1: M'encanta! Val, en aquests casos... En aquests casos, com el cas de l'Aida, de dir un discussor professional, el típic cunyat que sempre vol tenir la raó, un senyor que no se l'escolta a casa, està clar, perquè si no, no aniria a les cases alienes a intentar imposar el seu criteri. Què podem fer en aquests casos?
0: Bueno, el primer de tot seria transformar tot el que ens ha dit al principi de ser un cunyat, a monopolitzar un tema, en una observació. Perquè això és la nostra percepció, la nostra interpretació del que està passant. Si jo dic que ets molt pesat, en veritat el que vull dir potser és que dels 20 minuts que portem a taula, 12 els has ocupat tu parlant d'aquest tema en concret.
1: I això li podem dir, eh?
0: Si no, no ens posarem mai d'acord.
1: D'acord. Per exemple, Ida, si porta 20 minuts amb la Turra, tu li pots dir, Josep Lluís...
0: Podem estar d'acord que...
1: Amb tot el carinyo, podem estar d'acord que portes 12 minuts parlant de... les vacunes
0: tema?
1: De la Covid?
0: Sí. No diguis d'aquest tema tan avorrit o d'aquesta merda. No, perquè torna a ser una observació. Sí,
1: d'acord.
0: De dir, d'aquest tema...
1: Observació.
0: I sobretot, llanceu com de dir, a partir d'aquí ja no parlaré de tu. O sigui, jo només vull deixar sobre la taula i podem estar d'acord amb això? A partir d'aquí jo parlaré de mi. I és, quan això passa, Ida, jo entenc que sents molta frustració, perquè ha passat moltes vegades, no?
5: Sí, i cada dinar.
0: Vale.
5: Cada dinar, sí. Llavors... I a part, li he dit que he dit en el dinar inclús, mira, és que estàs monopolitzant, jo el que vull és un dinar tranquil de família, i llavors, bueno, et surt com que l'estàs boicotejant...
1: Val, aturem-nos aquí,
0: El que jo he escoltat és, jo estic molt cansada, sí, i el que tu valores és que parlin més persones, o que hi hagi més persones connectant a la taula, no? Poder saber de la vida de les altres persones que estan allà.
5: Exacte. Exacte.
0: Llavors, això és el més bonic que nosaltres li podem dir a aquesta persona. És a dir, tu no et fixis en si està monopolitzant, simplement treu una observació clara. Una cosa que podeu estar tots els de la taula d'acord, fins i tot ell. Que és a dir, portes 10 minuts parlant sobre aquesta guerra. Podem estar d'acord d'això? Vale. Quan això passa, i ha passat a altres dinars, doncs jo sento com un cert cansament. Un cert cansament i una certa frustració. Sí? Perquè m'agradaria moltíssim també escoltar les vides i les històries de les altres persones.
1: Potser desactivar-lo... Podem intentar-ho, això, Ida?
0: Et veuries...
5: Ho intentaré. Però... La propera, segur.
1: És molt interessant, se atacat, eh? Se sentirà atacat, d'acord. I quan llavors, en Josep Lluís reaccioni?
0: Sí, quan reaccioni i et digui, ai, bueno, és que no n'hi ha per tant, en comptes de tornar a entrar al trapo, és dir-li, vale, entenc que t'has sentit atacat, o entenc que tu, quan jo et he fet aquest comentari, és perquè no valoro el que estàs dient, i aquí tornes a entrar a intentar escoltar què t'està dient realment aquesta persona. I si ja tens ja un extra d'empatia que portes des de casa, saps, acumulada, molta empatia, intenta entendre perquè aquesta persona necessita monopolitzar la taula. I potser amb allò podràs connectar molt més.
5: És un tema de persona que vol estar per sobre dels altres i a part viu sola. I a voltes els dinars familiars, jo crec que no parla amb ningú i és el moment de desfogar-se.
1: Epa, no? epa, t'aturem aquí, Ida, perquè és que, primer... Sí que això és una deducció que tu fas, passa que hem d'intentar evitar fer-li a ell, perquè, clar, no podem jutjar.
0: Però és molt bonic, perquè si tu fas una hipòtesi i tu estàs intentant realment entendre una persona, no he vist mai cap persona que et digui deixa d'intentar-me entendre. Clar. Sempre et donen moltes oportunitats. Et deixen un rebot. Encara que, per exemple, ara la Ida faci la reflexió aquesta, que és una hipòtesi, de dir, ei, Josep Maria, no sé si és perquè quan vens aquí és un dels moments en què pots comunicar-te i parlar més. És així? Llavors, potser aquesta hipòtesi de em sento sol i necessito parlar, encara que no ho hagis dit exactament així, és exactament el que sent aquesta persona. Doncs imagina't ser ell i sentir que t'estan entenent d'aquesta manera. Hòstia, això dona molt, molt, molt de joc.
1: Ara de sobte et dirà, què t'has menjat a Mahatma Gandhi? A la propera et dirà això, eh? Ida, intenta-ho. Tampoc t'ha de sortir bé a la primera, com diu l'Helena Puigguitart, millor fet que perfecte. Per tant, està molt bé que baixem la guàrdia.
0: Tira molt bé les teves batalles, saps? Començar per coses molt senzilles.
1: Perquè de vegades el que fa la resta de la taula, que és callar i deixar-lo dir, també és una manera de protegir-se. De dir, total, la passo, ja cansarà, no?
0: El silenci aquest també és un regal, una cosa que t'estan explicant.
1: Exacte.
3: Li puc fer una pregunta a l'Ida?
1: Endavant. Sis minuts,
3: tots els comensals han seguit anant a aquests dinars o hi ha gent que s'ha esborrat d'aquests dinars?
5: No, perquè som família directa. Aleshores, som dinars familiars que no els deixarem de fer, saps? El que sí que puc dir que hi ha persones que se'n van abans.
1: Ah, home, clar, no volen més la turra.
3: Clar, clar.
5: Sí, se'n van abans, sí.
1: Ida, doncs prova a veure aquestes tècniques i, si no, t'aconsello el dia 13 de juny a Berga i el 12 de setembre a Vilaseca, aquests tallers d'en Joan Soler Socarrats, que el pots seguir també a Instagram, on hi ha molta saviesa compactada en unes línies de les xarxes. Una abraçada, Ida.
5: Moltes gràcies.
1: Fins ara, bonica. Adéu. Va, fem un altre roleplay. Digue'm una altra situació.
0: Jo vull recalcar una cosa abans, i és que abans d'entrar a una conversa d'aquestes, que la teva intenció sigui connectar.
1: Ah, o sigui, si encara que estàs... no sigui guanyar. Exacte.
0: No, bueno, si entres ja volent guanyar, estàs utilitzant la comunicació no violenta d'una forma molt perniciosa, que és manipulant a l'altre, perquè saps que no et podrà dir res, perquè tu has utilitzat les paraules correctes. Mm-hmm. I això encara fa més ràbia, saps? Quan no pots dir, has insultat o has dit aquesta paraula, saps? Com que totes les paraules... Però bueno, la intenció és realment el que compta. Tu et pots expressar de forma molt desafortunada, que si la teva intenció és pura i és brillant i és veritat, tu ja intentaràs connectar amb la
1: persona.
0: Això
1: passa a moltes organitzacions, eh? Que les paraules totes són molt correctes, però en el fons t'estan fotent una estallada que al·lucines. Fem una pausa, a la tornada, més coses.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
7: Una ciutat designada capital europea del comerç local 2026, Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi. El comerç local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: Ocasión Plus.
9: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
10: Catalunya Ràdio. Ja m'entens.
11: Un programa d'un altre gènere.
12: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
13: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
14: Amb David Ávila.
13: A l'avi al web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3CAT.
13: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
14: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
15: Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
14: Linkat.
15: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Pella, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
14: Linkat. A Catalunya Ràdio.
13: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 2 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Els casos, ens ha quedat curt, però va, acabem amb un exemple que ens demana en Fran.
4: Mira, la Laura diu, la meva mare ve a casa a ajudar-me a cuidar la criatura que tinc de 8 anys i de vegades quan torno de la feina, casa meva està reorganitzada i hi ha coses que ella em canvia de lloc.
1: Uau, en aquests casos, com li comuniquem a la nostra mare?
0: És superexprés, no? Però jo el que estic entenent no té res a veure amb l'ordre, sinó té a veure amb l'autonomia, amb sentir que no estan decidint per tu i que no estan prenent decisions sense el teu consentiment. Sí. Llavors això és el més viu, això és el més cert. Quan tu puguis connectar amb la teva mare i que la teva mare et pugui veure i dir, pare, aquesta persona necessita autonomia, com jo en algun moment de la meva vida també n'he necessitat. Allà serà quan connectareu i li podràs explicar. No té res a veure que m'ordenis la casa d'una forma diferent, sinó que necessito més autonomia, allà podreu connectar.
1: O necessito que respectis que les coses com les faig jo també estan bé.
0: Correcte, que és sentir-me vist i acceptat tal com sóc.
1: Doncs, aquest, el temps s'ha fet temps. Curet. Fa, com si no durés sempre una hora,
4: Hi ha molts oients que estan demanant que tornem a portar el
1: Joan,
4: el Joan i que
1: fem un altre
4: programa,
1: Podem fer una sessió d'exemples, no? I així,
4: un taller podríem fer.
1: Compilem.
0: El que podria molar, però, és que fossin en directe i així pots desgranar tots els detalls.
1: Fixa't, com l'Aida, Doncs va, posarem el telèfon de contacte i intentarem fer-ho abans que acabi la temporada. Joan Soler Socarrats, ja sabeu, A través del seu Instagram veureu les xerrades el proper dia 13 de juny. Ho fem a Berga i el dia 12 de setembre a Vilaseca. Joan, gràcies per haver vingut.
0: A vosaltres. Bona
1: tarda. Estel Soler, senyor David Balaguer, ens veiem la setmana que ve també fora d'horari habitual? Dimecres que ve, com estic avui, mare de Déu. Gràcies, estimades. Tornem demà, Fran.
2: Que el papa us beneeixi.
16: El Papa Lleó XIV crida a rebaixar la crispació política en un discurs inèdit al Congrés dels Diputats. Bon dia, són les dues.
13: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
16: Missatges clars i directes, però també molt espai per poder llegir entre línies en el discurs del Papa Lleó XIV aquest matí al Congrés com a cap d'estat del Vaticà, Joan Bota.
17: El pontífex ha arrencat defensant el dret a la vida tal com l'entén l'Església davant una cambra que ha aprovat els drets a l'eutanàsia i l'avortament. Ha defensat l'acollida dels immigrants en ple procés de regularització extraordinària i ha criticat el rearmament del món en un discurs en què ha enaltit la llengua castellana sense fer cap referència a la resta de llengües cooficials, tot i l'enrenou pel poc pes del català en la visita del Papa a Catalunya demà i demà passat.
16: Connectem amb el Congrés, Dani Sainz de Aja i Paula Brujats.
18: Lleó XIV ha fixat la seva posició sobre alguns dels temes que marquen l'agenda política espanyola. Per una banda, ha defensat l'acollida i la integració de les persones migrants i ha deixat clara la seva aposta per la pau i en contra de les polítiques bel·licistes. De l'altra, ha reclamat protegir la vida, ha dit, des de la concepció a l'ocàs i ha fet un toc d'atenció a tota la classe política quan ha demanat rebaixar el to.
19: Es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario.
1: Doncs com a mínim avui els diputats sí que han fet cas al Papa, han aparcat l'enfrontament i s'ha vist un aplaudiment unànime i inèdit de totes les bancades. Tothom es fa seu al discurs del pontífex, el govern espanyol i el PP creuen que avalen les seves polítiques. En canvi, Junts i Esquerra han marcat diferències a favor del català i en contra de PP i Vox.
20: La defensa de la dignitat humana.
21: Suscribir des de la primera a la última de sus palabras.
22: Parlar la llengua de la terra que t'acull és un meravellós acte de respecte.
23: Han aplaudit un discurso que aquí setmana a setmana apeten.
16: Al Catalunya Migdia d'avui ens fixarem en els preparatius de cara a demà, quan el Papa arribarà a Catalunya, i en les afectacions que ja hi ha sobretot a la ciutat de Barcelona.
17: Abans d'aquesta tarda, Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals al si de l'Església. Al matí el pontífex ha demanat a l'Església espanyola escoltar i reparar les víctimes. En aquest context, Miquel Hurtado, pioner en la denúncia d'abusos a Montserrat, lamenta.
24: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic i que li podem fer preguntes incòmodes.
16: Però visita del Papa a banda, l'altre gran tema del dia és la guerra a l'Orient Mitjà. L'Iran dona per acabada l'escalada de les últimes hores amb Israel, en què tots dos països s'han atacat mútuament. Jerusalem, Jordi Brascó.
25: Un intercanvi d'atacs que va començar ahir a la tarda i que s'ha allargat fins aquest matí, en què tant l'Iran com Israel han demostrat que no toleraran que es creuin certes línies vermelles, malgrat això posi en perill l'alto el foc vigent i vagi en contra de la voluntat de Donald Trump.
16: Un estudi clínic innovador, però encara en fase molt incipient, sobre l'Alzheimer, liderat des de Catalunya, busca aturar els símptomes de la malaltia en fases inicials. Badalona, Mònica Mas.
26: Bon dia, es tracta d'un assaig amb 10 pacients pioner a Europa i Amèrica que s'està fent a l'Hospital Germans Trias de Badalona. La cirurgia vol evitar l'acumulació de la proteïna beta-amiloide al cervell, que és la que està al darrere d'aquesta demència. Es fa un drenatge des dels ganglis del cervell fins al sistema sanguini per evitar aquesta acumulació, una operació poc invasiva i que podria arribar a frenar si es demostra l'Alzheimer.
16: I el Departament d'Interior es planteja reforçar la seguretat a la zona franca després d'un nou tiroteig mortal ahir en ple carrer, molt a prop d'on ja n'hi va haver un altre crim fa un mes.
17: La consellera d'Interior, Núria Parlon, també apunta que...
27: No descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
16: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
1: Bon dia.
16: El president del Madrid, Florentino Pérez, guanya les eleccions a la presidència i, per tant, podrà continuar sent el president.
1: Amb un 65% dels vots del seu rival, Enrique Riquelme, va treure el 35% dels vots. Florentino es prepara, per tant, aquesta setmana a presentar José Mourinho com a entrenador del Madrid i explicarem al Catalunya Migdia la resta de plans de futurs esportius que té pel Club Blanc. I el Barça i la Sisa Joventut afronten aquesta setmana les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet, demà Barça-Tenerife i dimecres Penya València.
16: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
28: Bon dia, doncs a aquesta hora destaquem que un accident a la C63 entre Lloret de Mar i Vidreres provoca retencions d'uns 3 quilòmetres en tots dos sentits de la marxa. Es dona pas alternatiu en aquest punt. A la resta de carreteres, sense retencions destacades, tret d'alguns punts habituals a les rondes de Barcelona i a l'AP7 a Barberà, en tots dos sentits de la marxa.
16: I ens falta el temps.
29: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
16: Com em seten la setmana? Francesc Mauri, bon dia.
30: Bon dia, bona hora. Tranquil·la, sense gaire moviment, i de fet tota la setmana serà bastant tranquil·la. Aquesta tarda potser algun ruixadet al Pirineu, demà la tarda més ruixats al Pirineu, dimecres, però sobretot dijous i divendres marxarien gairebé del tot, sempre bastant sol a molts indrets, sobretot de la costa, i la setmana l'encetem amb un augment de la temperatura que perdrem de cara a demà, però que el tornarem a recuperar a l'acabar la setmana.
16: Gràcies, Francesc. Bon dia.
30: Bon dia.
29: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
16: Les 2:06. Avui al Congrés dels Diputats s'ha sentit això per primera vegada.
31: Senyores i senyores, vengo ante todos ustedes como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Católica.
16: Per primera vegada, un papa s'ha adreçat al conjunt de la classe política espanyola. Lleó XIV no ha deixat passar l'ocasió per fer una crida a rebaixar la crispació política. Però el pontífex ha anat molt més enllà. Ha deixat clara la posició del Vaticà i de l'Església Catòlica en molts dels temes que es debaten en aquesta cambra. Ha criticat l'avortament, també l'eutanàsia. Ha defensat, en canvi, la regularització dels migrants i s'ha pronunciat en contra del rearmament. Anem al Congrés dels Diputats. Dani Saideaja, bon dia.
3: Bon dia, Òscar.
16: Quins són els missatges més destacats que ha fet el papa en el seu discurs?
3: Doncs si dissabte només arriba a Madrid, el papa ja va alertar contra els populismes i la polarització, avui Lleó XIV ha aprofitat que tenia davant diputats i senadors per demanar-los que rebaixen el to de la discussió política.
31: La pluralitat política no debería degenerar en descalificació permanente del adversario. La firmeza no exige desprecio. La discrepancia no conlleva humiliación.
3: En el seu discurs, el papa ha tingut missatges que tant es poden llegir com un aval o com una crítica a banda i banda de l'hemicicle. Per una banda, s'ha referit al drama migratori, ha demanat dignitat i una acollida amb garanties d'integració.
31: Por ello, es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integració a quienes emigran.
3: També ha defensat la pau com a exigència moral i ha carregat contra les polítiques belicistes.
31: Preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional.
3: I per l'altra banda, el papa s'ha pronunciat clarament en contra del dret a l'avortament i a l'eutanàsia, el que ha anomenat cultura del descart.
31: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
3: Lleó XIV ha estat rebut al Congrés amb els honors d'un cap d'estat com a líder que és de la ciutat del Vaticà. Era la primera vegada que un pontífex trepitjava l'hemicicle i va ser una petició directa de Robert Prevost enmig d'una agenda molt atapeïda del seu viatge de 7 dies a l'estat espanyol.
16: Bé, doncs, tot i que el papa, com hem sentit, ha repartit contra tothom, la resposta de l'hemicicle ha estat unànime. Més de 7 minuts d'aplaudiments, aquests que sentim, dels aplaudiments més llargs que es recorden al Congrés dels Diputats, en una imatge inèdita d'un congrés que per un matí ha aparcat la discussió política. Han estat 50 minuts de pau entre els diputats. Seguim el Congrés ara, però, amb la Paula Brujats. Paula, bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia.
16: I a la sortida, tots els grups polítics s'han fet seu el discurs de Lleó XIV i ningú s'ha sentit interpel·lat per les crítiques que ha fet el papa, no?
4: Sí, podríem dir que avui tot ha estat inèdit, des del convidat fins a la reacció unànime dels grups. És clar que hi ha matisos, però tothom ara porta el discurs del papa cap al seu terreny i s'agafa on li convé. El primer, el govern espanyol, col·legeix com un aval del Vaticà a les seves polítiques.
5: En los dos grandes debates, la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
4: El ministre Bolaños, que minimitzava el discurs de Lleó XIV contra l'avortament i l'eutanàsia, que és on s'agafa justament el líder del PP per alinear-se amb el papa.
6: Sí, yo lo único que puedo es suscribir desde la primera a la última de sus palabras. Acredita que el papa tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
4: I fins i tot Vox, els més incòmodes amb el missatge social del papa, avui venen que estan alineats.
7: Se distingue perfectamente entre el discurso y la política práctica. A mí, de hecho, me gusta la política migratoria del Estado Vaticano. Si uno entra ilegalmente o con violencia, pues tiene multa, tiene cárcel.
4: De fet, han estat els diputats de Vox i del Partit Popular els que han allargat l'aplaudiment dins l'hemicicle en un gest hipòcrita, segons el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.
8: Que han aplaudit un discurso que aquí semana a semana abuchean y vetan con sus votos. Un discurso que habla de bien común y que sanciona a aquellos que dicen que alguien porque viene de fuera es menos.
4: I al moment reivindicatiu del matí l'ha protagonitzat Junts per Catalunya. Míriam Nogueras ha aprofitat la salutació al papa per demanar-li, en anglès, que faci servir el català durant la seva visita a Catalunya.
22: Parlar la llengua de la terra que t'acull és, considerem, un meravellós acte de respecte i d'amor, i li hem desitjat que gaudeixi molt la visita a la nostra nació, a Catalunya.
4: Conscients que era una cita històrica, avui tothom ha volgut ser a la foto, excepte els diputats de Podem i el BNG que han plantat el pontífex. Tampoc han vingut al Congrés els expresidents Zapatero, imputat, i Felipe González. José María Aznar sí que hi era, però ha marxat a l'inici del discurs del papa, al·legant que tenia un viatge, i Mariano Rajoy sí que s'ha quedat fins al final. De fet, li ha tocat seure al costat del president Salvador Illa.
16: Bé, doncs, a banda d'aquest discurs al Congrés dels Diputats, el papa ha fet més coses avui a Madrid. Per exemple, ha demanat als bisbes espanyols que s'escoltin les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església i que reparin els danys provocats. Ho ha dit des de la seu de la Conferència Episcopal poc abans de trobar-se amb víctimes de pederàstia. Algunes associacions, però, denuncien que s'ha exclòs les veus més crítiques, Marriera.
0: Sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, el pontífex ha demanat a la plana major de l'Església espanyola prevenció i canvis per a acabar, diu, amb aquesta plaga.
31: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación.
0: A la tarda es reuniran víctimes d'abusos sexuals en una trobada privada. Algunes associacions de supervivents s'han concentrat davant l'anunciatura per demanar que també s'escoltin les veus més crítiques. És el cas del primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miquel Hurtado.
24: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan tractant el seu trauma en privat, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic, que denunciem en els mitjans de comunicació la mala gestió dels casos de l'Església i que li podem fer preguntes incòmodes.
0: A més, denuncien que el govern espanyol manté en un calaix la llei perquè els delictes de pederàstia no prescriguin.
16: Bé, doncs el papa, que continuarà avui amb la seva agenda a Madrid, també demà, però demà a mig matí, arribarà a Catalunya, a Barcelona. I el desplegament de seguretat per rebre'l ja es fa notar en alguns punts de Barcelona. Des d'aquest matí hi ha restriccions per estacionar a l'entorn de l'Estadi Olímpic i també a Ciutat Vella. També s'han col·locat algunes tanques que compliquen el pas de vianants i que causen molèsties a botiguers i a veïns, Miquel Jarque.
17: El dispositiu està en marxa i es nota perquè hi ha més patrulles uniformades que circulen a peu i també en moto. Al Palau Episcopal, on dormirà el papa Lleó, s'estan instal·lant càmeres exteriors per reforçar la seguretat. A la plaça de la catedral hi ha una estesa considerable de tangues pendents de col·locar. La Maria és veïna del barri i treballa a la farmàcia, precisament de la plaça de Sant Agustí. Les restriccions l'afecten de ple.
2: Bueno, puc entendre, però és un movidón que vingui el papa. A la feina també ens causa un movidón. Treballo en una farmàcia i també per on podrem entrar, per on podrem sortir, ens agafa com a ciutadà de Barcelona, pues molesta.
17: Entre els comerciants, avui hi havia confusió perquè contra el que estava previst sí que s'ha pogut fer la càrrega i descàrrega de mercaderies. Pel que fa a les vendes, no creuen que hi hagi gaire canvis. És el que pensa la Mireia Subirà, responsable de la cereria més antiga de la ciutat, la cereria Subirà, al carrer Llibreteria.
9: No hem notat una venda diferent perquè vingui el papa. No ho hem notat. Hem notat més el Primavera Sound, que hi ha molta gent de fora que ens ve a comprar, que no pel papa.
17: I entre mig de tot això, turistes, guies i veïns que esperen que amb el pas de les hores les molèsties vagin a més a mesura que es vagin incrementant també les restriccions del dispositiu al bus.
16: Però atenció també si sou barcelonins, perquè també han començat les restriccions a la mobilitat per aquesta visita papal. Des d'aquest matí hi ha restriccions de trànsit i d'estacionament al voltant de la catedral i de l'anella olímpica de Montjuïc, Joan Garcia.
25: Dimecres serà el dia fort, es tallarà tot el carrer Rosselló des de Diagonal fins a la Pan i tots els carrers que travessen en aquest tram. També es tancarà el quadrat de carrers al voltant de la Sagrada Família i només es podrà arribar a Montserrat amb cremallera o aeri i amb reserva prèvia. Es reforça tot el transport públic, es canvien algunes parades de busos interurbans i es tanca el bicing de les zones més pròximes als actes.
16: És un quart de tres de la tarda. A la segona hora del Catalunya Migdia analitzarem més coses del que ha dit el papa avui en el seu discurs al Congrés, però a l'actualitat del dia no només hi ha papa. Quan falten menys de 24 hores pels exàmens de selectivitat, el Departament de Recerca i Universitats diu ara que no reforçarà el personal dels tribunals on es fan les proves. Aquest any la selectivitat coincideix amb unes circumstàncies excepcionals. No només aquesta visita del Papa que us hem estat explicant, sinó que també demà hi ha una nova jornada de vaga al sector educatiu, on també estan convocats els 2.400 professors que formen part precisament dels tribunals de la selectivitat, Sara Canyete.
10: Sí, el Departament diu que després de valorar la situació han decidit no buscar personal extra. Els sindicats han endarrerit les protestes per no afectar l'inici dels exàmens i alguns fins i tot han fet una crida a no perjudicar els estudiants. I també el govern, que insisteix que l'entrada i sortida de les proves i els actes del Papa no coincideixen, però demanen als estudiants, això sí, que es desplacin amb més temps. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats i són declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no?
10: Demà, més de 45.000 alumnes comencen aquestes proves, una xifra rècord i que creix per 5è any consecutiu. El model d'examen no canvia respecte al curs passat i tampoc els criteris de correcció que s'indicaran a l'inici de cada prova. Entre les novetats es farà una prova pilot de control aleatori amb detectors de dispositius electrònics com mòbils o rellotges intel·ligents per evitar que els estudiants copiïn.
16: I anem ara a la informació internacional. Israel i l'Iran s'han intercanviat atacs per primera vegada des de l'inici de l'alto el foc al mes d'abril, en una escalada de la tensió a l'Orient Mitjà que es produeix just quan es compleixen 100 dies des que va començar la guerra i que posa a prova els intents recents de Donald Trump de posar fi a aquest conflicte. Després d'unes hores de bombardejos, l'Iran assegura que ha acabat els seus atacs contra Israel. El règim de Teheran ha fet responsable als Estats Units de l'increment de les hostilitats. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
25: Bon dia. De moment, i si no hi ha cap novetat en les properes hores, tot apunta a que el que d'entrada podia semblar la represa de la guerra total a l'Orient Mitjà quedarà en una demostració de força per part tant de l'Iran com d'Israel, que en aquestes últimes hores han volgut deixar clar on són les seves línies vermelles. El llançament d'una vintena de míssils per part del règim iranià a diferents punts d'Israel ha estat respost amb una operació a gran escala contra infraestructura militar i energètica per part de l'exèrcit israelià. Prèviament, ahir, l'atac d'Israel a Beirut havia activat la represàlia que l'Iran portava anunciant feia temps, i aquest és segurament un dels grans dubtes que deixen les últimes hores. Estem davant d'un nou escenari en què cada atac israelià a la capital del Líban serà contestat amb míssils iranians cap a Israel, i si és així, com pot aguantar un alto al foc de per si ja tan difícil de mantenir? Per aquest motiu, des del règim iranià, reclamen a Donald Trump que hi posi de la seva part. Ismail Vajahi és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran.
12: El que és important per a nosaltres és que s'estableixi la responsabilitat dels Estats Units com a part de l'acord d'alto el foc del 8 d'abril.
25: De fet, ahir Donald Trump va assegurar que demanaria a Netanyahu que no ataqués l'Iran, però el primer ministre israelià és en any electoral i no respondre a un atac amb míssils al seu propi territori hagués estat una sorpresa. Les relacions entre els dos líders, teòrics aliats, es presenta tan inestable com la treva.
16: I precisament Donald Trump ha urgit tant l'Iran com Israel que es deixin d'atacar immediatament. I malgrat l'escalada en la tensió de les últimes hores, ha defensat que les negociacions finals per la pau estan en marxa i que s'haurien de moure ràpid. El president dels Estats Units va intentar ahir, sense èxit, convèncer Netanyahu perquè no reprengués els atacs. Washington, Oriol Serra, bon dia.
13: Bon dia. Al president dels Estats Units se li compliquen cada cop més les coses a la guerra de l'Iran, sobretot perquè el seu principal aliat, Israel, no obeeix les seves directrius. En primer lloc, no bombardejar el Líban i tot seguit no atacar l'Iran. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però, ha mantingut els atacs contra ambdós països malgrat les demandes de Trump. Amb l'escalada de la guerra, Donald Trump ja no té l'argument d'una treva fràgil que ha anat prorrogant mentre l'Iran no acceptava les condicions dels acords proposats per Washington. Hores d'ara, tant l'Iran com Israel han senyalitzat una aturada de la tongada de bombardejos de les últimes hores. Això podria donar oxigen a l'administració Trump, però podria ser això, un recés d'unes hores.
16: Passant 20 minuts de les dues, encara en la informació internacional, recepció al president xinès Xi Jinping amb gran pompa a Corea del Nord, on no hi anava des de fa gairebé 7 anys. El règim nord-coreà aspira a consolidar la relació imprescindible per fer front a les pressions de Washington sobre el seu programa nuclear. A la seva arribada a Corea, Xi s'ha declarat a punt per portar les relacions a un nou nivell. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
1: Bon dia. Kim Jong-un ha rebut Xi Jinping a peu d'escaleta a l'aeroport.
14: Xi Jinping 走下前梯，同金正恩亲切握手，问候红军。
1: Guàrdia d'honor, criatures amb poms de flors aclamant el president xinès a la plaça central de Pyongyang, engalanada per a les grans ocasions, inclosos dos retrats simètrics de tots dos líders. Màxims honors per al gran protector i aliat històric de Pyongyang, la Xina, que amb aquesta visita mira de recuperar ascendent sobre Kim Jong-un, perquè el líder nord-coreà els últims anys s'ha acostat a Moscou, motiu de preocupació per a Pequín. Va enviar soldats nord-coreans a combatre el front d'Ucraïna a canvi de cooperació militar russa, també armament a canvi de combustible. Però una eventual pau a Ucraïna podria fer que la relació amb Moscou deixés de tenir rèdits. Recuperar una aliança fluida amb Pequín és el que li convé ara a Kim Jong-un. Si ha parlat a Pyongyang de portar la relació a nous cims, de més comerç i més intercanvis, a una coordinació estratègica. El president xinès tampoc li entusiasma el programa nuclear nord-coreà, que a Tòquio li serveix de justificació per a rearmar-se.
16: I al Perú, freca-freca electoral en el recompte de la segona volta de les eleccions presidencials. Amb el 90% escrutat, la dretana Keiki Fujimori avança per menys d'un punt el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez. Però bona part dels vots que queden són de la zona rural i, per tant, es podria capgirar aquest resultat. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
15: Acabades les presidencials peruanes, eufòria entre el fujimorisme. Una primera enquesta a peu d'urna donava la victòria a la candidata conservadora Keiko Fujimori, però també ja vaticinava una lluita cos a cos, vot a vot, mil·límetre a mil·límetre, contra el candidat progressista Roberto Sánchez. Eufòria que durava poc, 4 hores més tard, cop de timó i sorpresa per un nou recompte ràpid d'actes oficials electorals que al Perú se'l considera molt fiable. Amb un aparent empat tècnic, qui celebrava, però, sense esperar, ja quasi com a nou president del Perú, era Sánchez, mentre Fujimori demanava paciència, calma i serenitat fins a escrutar-se, deia, el 100% dels vots.
18: Hay una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo que quiere democracia y justicia.
19: Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda. Por tal razón, seran días largos hasta conocerlo.
15: El vot urbà al Perú és fujimorista, clarament per majoria, però el del món rural i d'una bona part de les zones allunyades de Lima, la capital del Perú, és progressista. Un país fragmentat entre realitats econòmiques, socials i ideològiques ben diferents. Caldrà esperar, doncs, dies o setmanes per saber qui serà el proper president o presidenta del Perú.
16: Aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda, una pausa i de seguida continuem amb més coses.
20: Catalunya migdia.
21: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
23: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
26: Però tu en saps d'anar amb moto?
23: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
26: I què?
23: Que em vaig trencar una cama.
26: Apa!
23: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
27: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
28: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
30: La casa nostra ja és casa teva.
32: Que bé, que bé.
30: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
33: Tranquils, que no ens avorrirem.
30: La casa nostra. Avui, estrena de la segona temporada a la plataforma 3Cat. I aquesta nit, a TV3, la primera temporada. Casa nostra.
34: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
30: Catalunya migdia.
16: D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Recta final del judici contra David Sánchez, el germà de Pedro Sánchez. Les 7 acusacions presenten avui els informes finals i insisteixen que el lloc de feina de la Diputació de Badajoz va ser fet a mida. Era innecessari i que va ser una decisió política per fabricar una plaça al germà de Sánchez. Són les últimes hores d'un judici que quedarà vist per sentència probablement demà. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
0: Bon dia. Les acusacions no es mouen ni un mil·límetre i sostenen que la Diputació de Badajoz va fer un vestit a mida per contractar David Sánchez. Qualifiquen el procés de farsa i acusen els implicats de fer el paperot per donar aparença de legalitat al procés. És la tesi de José María Bueno, de Manos Limpias.
2: Estamos ante un puesto innecesario, no pedido por nadie en la Diputación, que los mismos creadores no saben ni para qué sirve. Y además este puesto tenía un dueño absoluto desde antes de que se sacara la oferta pública de empleo, que era el hermanísimo.
0: Bueno, repito que el procés va arrencar per una querella del seu pseudo-sindicat amb retalls a premsa i ha carregat contra la Fiscalia per no acusar. L'advocat del PP ha denunciat pressions, Alberto Durán.
3: Este procedimiento ha tratado de ser torpedeado por tierra, mar y aire.
0: I ha afirmat que la plaça es va crear per ordre directa de Pedro Sánchez.
3: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
0: Després vindrà el contrapunt dels informes de les 11 defenses i també la Fiscalia. El Tribunal no ha permès avui a la defensa de David Sánchez tornar-lo a interrogar. El seu advocat ho ha demanat, ja que inicialment no li va preguntar sobre l'accés a la Diputació perquè els fets estaven prescrits. Les acusacions, però, van demanar nous delictes per aquells fets, elevant de 3 a 6 anys la petició de presó.
16: Per cert, coincidint amb aquesta recta final del judici, el germà de Pedro Sánchez, el jutge del cas Leire, cita a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. La interrogarà el dia 10 de juliol per una conversa de WhatsApp en què l'exmilitant socialista parla de reconduir els atacs al president i donar el tomb a la situació. Ho havia demanat divendres la Fiscalia Anticorrupció. El jutge, Santiago Pedraz, també imputa l'advocada Letícia de la Hoz, a qui s'investiga per un presumpte intent de suborn a Carmen Pano, l'empresària que va dir durant el davant del tribunal del cas Mascaretes que havia portat 90.000 euros a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. I tornem a Catalunya perquè aquí, amb l'Hospital de Can Ruti al capdavant, prova la seguretat d'una cirurgia pionera a Europa i Amèrica que podria frenar l'Alzheimer en estadis inicials. Es tracta d'un assaig clínic en 10 pacients. Mònica Mas, bon dia.
4: Bon dia.
16: En què consisteix aquest assaig?
4: Doncs mira, un dels detonants de l'Alzheimer és l'acumulació de la proteïna beta-amiloide al cervell perquè, amb l'edat, alguns ganglis linfàtics deixen de funcionar i s'acumulen residus d'aquesta proteïna que acaba danyant les neurones. La doctora Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias, explica que l'operació consisteix a ajudar a drenar aquest líquid cerebral cap al sistema sanguini.
5: Quan estem segurs que aquest gangli és actiu, llavors fem una sutura a una petita vena del coll. Això fa que aquest líquid se'n vagi directament al sistema venós. És una intervenció molt exigent tècnicament, però és poc invasiva pel pacient.
4: L'assaig va dirigit a pacients amb Alzheimer en fases inicials, però que ja comencen a manifestar deteriorament cognitiu. La Maria és la germana de l'Antonio Reyes, de 67 anys, un dels dos pacients operats amb aquesta tècnica.
6: Antes no se le entendía lo que hablaba, y ahora puedes tener una conversación con él como antes no podías tener. Escribir, se lo había olvidado de escribir, ahora escribe su nombre, ahí poco a poco, no es de que sí que hace 3 meses nada más.
4: Els germans Trias ara s'estan seleccionant ja el tercer i el quart pacient per sotmetre'ls a aquesta nova tècnica. Els primers estudis clínics, que s'han fet principalment a la Xina, han mostrat resultats preliminars prometedors amb millores en paràmetres cognitius i biomarcadors.
16: Pràcticament 2:15 de la tarda, el Departament d'Interior es planteja reforçar la seguretat a la zona franca a Barcelona després de l'assassinat ahir a trets d'un home al ple carrer. És el segon crim d'aquestes característiques al mateix carrer en menys d'un mes. La consellera també proposa endurir la legislació que regula les armes de foc. Santa Coloma de Gramenet, David Àngela.
7: Els Mossos investiguen si els dos tirotejos que podrien tenir relació amb la revenja relacionada amb el narcotràfic estan vinculats. De fet, segons la consellera Núria Parlon, la policia contempla totes les hipòtesis. Davant
8: Davant d'aquests fets, Parlon abordarà la situació amb l'Ajuntament de Barcelona per reforçar la vigilància en aquesta zona i també valorarà l'enduriment i l'equiparació amb Europa de la legislació pel que fa a la tinença d'armes de foc.
9: Just ara, quan passem la visita del Papa, farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs, tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
8: Ahir, cap a les 9 del vespre, al carrer Mineria de la Zona Franca, un pistoler va disparar 4 trets per l'esquena contra un home i va fugir del lloc dels fets. La víctima va morir a l'acte.
16: Més coses. El preu de l'habitatge continua encarint-se aquest any 2026, però ho fa amb una petita moderació, Jordi Canal.
10: El primer trimestre l'increment va ser del 10,5% de mitjana respecte al mateix període de l'any passat, amb tot el percentatge lleugerament inferior als precedents. Durant els tres últims mesos del 2025, aquesta pujada va ser del 10,9%, 4 dècimes més, i la resta de trimestres de l'any passat els augments de preu van superar l'11,5%. Tot plegat són dades de l'índex de preu de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol d'Estadística i que permet veure les variacions del cost de l'habitatge al llarg del temps.
16: I el govern impulsa un pla pilot per restaurar i recuperar algunes plantes i corall al litoral català. Ja han començat a fer mostreig a la Costa Brava. L'horitzó està posat a l'any 2030. Tossa de Mar, Laia Claret, per què?
11: Doncs perquè és la data que ha fixat Europa perquè s'hagi actuat sobre el 30% dels hàbitats que estan degradats a Catalunya. El pla per treballar-hi s'ha batejat com a PEREMCAT i Sergi Racero és el cap de Servei de Protecció i Conservació del Medi Marí.
12: L'objectiu és establir uns indicadors de referència de quin seria l'estat òptim de conservació d'aquests hàbitats. Després, establir una diagnosi de quin estat es troben. De cara a l'any 2027 ja començarem doncs, a definir quins són els impactes i pressions que tenen aquests hàbitats i quines accions s'han de fer.
11: El pla se centra en 4 ecosistemes per la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques. Són els que detalla Júlia Costa, coordinadora del projecte PEREMCAT.
13: Els fanerògames, o sigui, els fons de posidònia, tot això que són plantes marines. El segon són macroalgues, els boscs de macroalgues. Després també tenim els fons de capissà o rodòlit i

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: No puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
2: Ets una genocida del temps.
3: La millor hora del dia.
0: Catalunya migdia.
4: I comencem la cultura amb un clàssic de l'estiu. Set espectacles internacionals formen la segona edició del Flash de Tardor, la proposta barcelonina del Temporada Alta. L'objectiu és presentar peces potents i variades del teatre europeu i llatinoamericà que es podran veure entre el 16 i el 29 d'octubre. Barcelona, Valeria Obereda.
5: El tret de sortida el donaran la italiana Mama, un retrat cru però irònic de la maternitat dirigida per Enrico Ianiello, i la noruega How Romantic. Sentim Narcís Puig, director del Temporada Alta.
6: Un espectacle amb bastants ballarins, molt energètic, d'aquests, on l'esgotament físic de l'intèrpret és important per la peça.
5: Més propostes: La Santa, del lituà Oskaras Kornusovas, amb una reflexió sobre el patriarcat; la comèdia Petróleo, de la companyia argentina Piel de Lava; i la brasilera Deserto, a partir de fragments de l'obra de Roberto Bolaño. També la revisió de Neva, que ara se'ns presenta com Navegar por el Neva, del xilè Guillermo Calderón.
6: Agafen el repartiment original d'aquesta obra. Han passat molts anys, moltes coses, i a part de seguir explicant la història, hi ha aquesta altra capa del pas del temps i com afecten els canvis dels membres d'aquesta companyia.
5: La majoria de les obres es podran veure per primera vegada a casa nostra i també a l'estat espanyol.
4: I ara, un llibre. L'escriptor anglès establert a Catalunya, Matthew Tree, reconstrueix la figura del seu pare al llibre Gairebé tot. La troballa d'uns diaris personals van ajudar-lo a descobrir parts desconegudes d'un home que no va arribar a conèixer mai bé del tot i de qui guardava no gaires bons records. Barcelona, Montse Camps.
7: El títol Gairebé tot es refereix a que hi ha un punt que ja no pots descobrir-ho tot, però la lectura dels diaris personals del pare, escrits des del 1943 al 1954, un adolescent que va créixer en un Londres bombardejat, que va treballar de zelador, però que alhora va arribar a escriure tres novel·les, el van fer veure que aquell home que de petit l'humiliava i insultava al mateix temps i que era un home afectuós, era així per una raó.
8: Pots entendre fins i tot que una persona t'insulti i t'humili un cop que sàpigues fins a quin punt estava frustrat i trist en la seva pròpia vida.
7: Un llibre colpidor sobre les arrels que diu l'ha servit per trobar una certa pau i que espera que interpel·li el lector.
8: M'agradaria pensar que el lector tindrà la sensació també d'estar descobrint moltes coses que no coneixia. Potser coses sobre la seva pròpia vida familiar, sobre ell mateix o ella mateixa. És a dir, espero que sigui una història catàtica en aquest sentit.
7: Gairebé tot es presentarà en anglès a la Fira de Frankfurt per fer recorregut internacional.
4: I ara anem a Girona. Perquè ja s'embolica l'adjudicació de la gestió del cinema Truffaut. El col·lectiu de crítics, que l'ha gestionat durant 25 anys, ha anunciat que presentarà un recurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Ho fan contra la resolució que n'atorga la gestió a una empresa del Baix Camp. Girona, Núria Peraire.
9: Presenten el recurs per irregularitats en la forma de les bases, per la valoració dels projectes i perquè es perd l'esperit del servei públic, diuen, i amb el recurs el procés d'adjudicació a la nova empresa s'atura fins que el tribunal resolgui. De moment, el col·lectiu gironí manté el Truffaut obert fins que es trobi una solució pels quatre treballadors. A la Junta de Govern local es va aprovar el canvi de mans de la gestió perquè Junts i Esquerra, que té el regidor de Cultura, consideren que no hi ha més opcions legals. Guanyem, en canvi, creu que per interès general es podia aturar el procés. El vicepresident del col·lectiu de crítics de cinema de Girona, Àngel Quintana, ha llegit un comunicat on critiquen l'actuació de l'àrea.
10: També volem deixar constància que aquesta situació no s'hauria produït sense l'actuació de la regidoria i l'àrea de cultura, que ha actuat en desídia i absoluta passivitat davant dels fets exposats.
9: El Truffaut és un cinema a preus assequibles i de pel·lícules amb

0: ser original.
1: I no deixem l'audiovisual ara, però, a la petita pantalla. Alice i Steve, la sèrie que va guanyar l'últim festival de sèries de Cannes, arriba avui a Disney Plus. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb la segona temporada de La Casa Nostra a 3CAT, Marc Garriga.
2: Alice i Steve no només es van dur l'abril passat el premi a millor sèrie a Cannes Série, sinó també el de millor repartiment i el premi del jurat jove. Narra el d'alta baix que viu una dona quan veu que el seu millor amic comença a sortir amb la seva filla de 26 anys. Evidentment intentarà boicotejar la relació, però només aconseguirà que el seu amic es converteixi en el seu pitjor enemic. També s'estrena la sèrie Todos Nuestros Años a Prime Video dimecres, un drama romàntic juvenil estiuenc sobre primers amors basat en un llibre que es va convertir en supervendes gràcies a TikTok. I avui mateix arriben nous capítols de La Casa Nostra, la sitcom clàssica amb tocs de comèdia romàntica de 3CAT, dirigida per Dani de la Orden. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a plataformes, destaquen Esquadrón Letal a Movistar Plus a partir d'avui, un thriller d'acció policial protagonitzat per Jackie Chan, i Por Encima de tu Cadàver, dimecres a Prime Video, el remake d'un film que va causar furor a Sitges fa 5 anys, La Noruega, El Viaje, una comèdia negra salvatge sobre una parella que ja no se suporta.
1: I més cine.
3: És dia de cine, hoy vamos al lugar.
1: Perquè torna la festa del cinema amb entrades a 3,50 € des d'avui i fins dijous, Montse Mas.
4: Més de 50 cinemes catalans participen en aquesta edició, que a més d'oferir cinema a preu reduït, aposta pel talent jove català amb un espot oficial inèdit, un musical d'homenatge al cinema clàssic fet pels alumnes de l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Des de l'organització recorden que les entrades a 3,50 € es poden comprar directament a la taquilla i que les sessions en 3D o sales especials poden tenir suplement.
1: Catalunya migdia. Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Amb la victòria a les eleccions del Madrid de Florentino Pérez.
5: No hi ha hagut gran sorpresa. Florentino seguirà sent el president del Real Madrid, tot i que Riquelme ha pessigat.
6: Aquí sigo. Los socios me conocen, aquí estoy para defender al Real Madrid. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
7: Esto para nosotros no es el final, esto es el principio. Hemos parado la venta del club. Y que sepa el madridismo y los socios del Real Madrid que van a seguir pudiendo ir al menos cada 4 años a votar a las urnas como hoy han decidido.
5: Florentino Pérez ha començat el 6è mandat consecutiu a la presidència del Madrid i Enrique Riquelme, en només 2 setmanes de campanya, ha aconseguit el 35% dels vots a les eleccions d'ahir. El president del Madrid treu ferro, el terç de socis que no l'han votat, i ja s'ha posat a treballar amb un munt de carpetes pendents. Marcos García.
8: Sobretot l'entrenador, caldrà veure quan anuncia el Madrid Mourinho. Ahir Florentino hi va insistir, el portuguès va confirmar que accepta l'encàrrec.
6: Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
9: Sí, por supuesto.
8: José Mourinho té previst viatjar demà cap a la capital de l'estat, després d'un període breu de vacances. Abans de desplaçar-se cap a Madrid, Mou ja ha donat l'okay a renovar Rüdiger i ha donat també el vistiplau als fitxatges de Konaté i Dumfries. A més, està pendent del Galàctic, pel qual Florentino vol oferir 150 milions d'euros. Va dir que seria a partir de demà. Doncs el president blanc està impressionat amb Olís, del Bayern. Els bavaresos no volen ni sentir-ne parlar, de deixar marxar el francès. També li agraden a Florentino Vitinha i João Neves del PSG, i persones ben connectades amb el president del Madrid ens diuen aquest migdia que no descartem un nom sorpresa, un nom que no hagi sonat encara.
5: Veurem, doncs estarem pendents de les pròximes hores a veure quin pot ser aquest nom sorpresa. Hi ha una cosa que fa pinta que no canviarà gaire, que és aquesta fixació de Florentino amb el tema Negreira.
8: Sí, és el tema més important a nivell institucional, ens diuen per a Florentino. Vol insistir amb UEFA i FIFA pel cas Negreira. L'informe de greuges que diuen a Madrid que han recopilat el Club Blanc ja està acabat i enviat a FIFA i UEFA. El Madrid vol arribar fins al final per denunciar el que consideren títols que creuen que li han pres i que li haurien de retirar al Barça. I segona qüestió que Florentino també vol afrontar, la idea de vendre un 5% del club, així que plantejarà un referèndum per fer-ho possible.
5: Bernardo Bernardo Silva és un dels noms del mercat de fitxatges del Barça, juntament amb Julián Álvarez. Semblava que estava molt avançada la incorporació del portuguès cap al Barça, però a les últimes hores hem sentit el jugador i no ha estat gaire contundent amb la seva possible arribada al club blaugrana, Ramon Salmurri.
0: No, tot el contrari. Són paraules des de la concentració de la selecció portuguesa i una mica de context per entendre-les. Bernardo Silva va boig per venir al Barça, està disposat a fer un esforç econòmic molt important per aconseguir quadrar els interessos tant del Barça com del jugador, que la seva prioritat és sí o sí vestir de blaugrana. I el Barça ha tingut alguns dubtes en aquest trajecte, però finalment, pel que sabem, el Barça havia acabat donant el sí, almenys era la última informació. Doncs bé, declaracions de Bernardo Silva des de Portugal.
10: Tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante y el día que tome mi decisión la vas a saber.
0: Doncs paral·lelament a l'interès del Barça, on sí que el volen, i el volen de veritat o el volen molt i no han dubtat en cap moment de tot aquest recorregut, és a l'Atlètic de Madrid, que és una de les altres opcions que té el futbolista damunt la taula.
5: Dos apunts més al voltant del Barça, un molt ràpid, Araújo el tenim per Barcelona avui.
0: Sí, va notar unes molèsties dijous a la sessió d'entrenament amb la selecció de l'Uruguai. Ha viatjat a Barcelona per tractar-se i mirar-se amb els seus propis especialistes. El seu entorn parla d'una petita lesió, d'una petita molèstia al bessó, però això sí, tornarà dimarts i volarà amb la selecció de l'Uruguai a la concentració ja de cara al Mundial.
5: I un d'econòmic, el Barça necessita més diners per acabar el Camp Nou, segons una informació del diari Ara.
0: I per això estudia demanar una ampliació de la finançació de l'Espai Barça. No arriba als 1.450 milions de demanats a Goldman Sachs i haurà de necessitar més diners per compensar una desviació de pressupost i poder acabar així la reforma de l'estadi i totes les instal·lacions que conformen aquesta nova distribució. Aquesta desviació se situaria entre els 300 i els 400 milions d'euros i ara la Junta Directiva del Barça estudia si demanar una assemblea extraordinària el mes de juliol per tractar aquesta qüestió o bé esperar-se a l'entrada de la nova Junta amb Joan Laporta i fer-ho a l'Assemblea Ordinària del mes d'octubre.
5: Del futbol al bàsquet. Perquè la sisa Joventut i el Barça disputaran les semifinals dels play-offs pel títol de l'ACB. El Joventut, de fet, es fa gran a la pista del Bascònia i accedeix a aquestes semifinals 3 anys després. Els badalonins, Ernest Macià, van guanyar el tercer partit ahir a la pista vitoriana.
11: Bon dia, doncs va ser una nit memorable, una tarda memorable ahir a Vitoria. El Joventut de Badalona, que amb el factor camp en contra va dominar durant pràcticament tot el partit amb un Ricky Rubio magistral que va superar la millor anotació en l'època ACB, un partit en què més va moure ell sol l'equip i en què, evidentment, tots els seus companys se'n van beneficiar ahir sense la necessitat que jugadors com Cameron Hanna estiguessin tan encertats. Al final del partit, sens dubte, el gran protagonista era Ricky Rubio, uns anys després que l'any 2008 també a Vitoria hagués guanyat el seu primer gran títol en el que va ser la seva eclosió en el món del bàsquet.
12: Hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
11: També al vespre escoltàvem a Dani Miret. Tàcticament va ser un bany del tècnic català davant de Galbiati, el tècnic campió de la Copa, un equip amb jugadors d'Eurolliga que es van estavellar sistemàticament contra els sistemes del Joventut. És, per tant, la primera semifinal per a Dani Miret com a primer entrenador que ja mira a València, un rival teòricament superior.
13: És molt difícil de guanyar, però tenim possibilitats. I les possibilitats que tinguem i creurem, no sé quantes. No sé si dir-te que en tenim a 5 partits un 10%, un 20%, no ho sé. Crec que amb el cor que tenim farem el que estigui a les nostres mans i més i farem que la nostra gent estigui orgullosa d'aquest equip.
5: Doncs dimecres jugarà la penya, el primer partit de semifinals, i demà ho farà el Barça, Ernest.
11: Aquesta setmana, doncs, Barça i Penya jugaran les semifinals de la Lliga ACB. Dimarts, dijous i dissabte al Barça. Els dos primers partits al Palau a les 8 del vespre i el tercer dissabte a Tenerife. I la Penya, dimecres, divendres i diumenge. Els dos primers partits a fora, a València, el partit de diumenge a l'Olímpic de Badalona. Sobre el Barça, aquest matí ha parlat Nicola Provítola. Ha respost una pregunta del nostre company de 3CAT, Víctor Rabanyini, sobre el seu futur, com en el cas de Satoranski, com en el cas de Vesely, com en el de Billy Hernán Gómez, que sembla ja que té un preacord amb el Baskonia. En el cas de la Provítola, sembla també que el club no li ha notificat que compta amb ell i la Provítola busca ja alternatives.
14: No, intentamos hablar, pero no, así que mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs, es Tenerife, y es lo mejor para el equipo.
5: I precisament com que el Barça de bàsquet juga demà al Palau Blaugrana, el Barça d'hoquei no podrà gaudir del factor pista contra l'Igualada en el cinquè i definitiu partit per decidir qui passa a la final de l'hoquei Lliga, Biel Cadilla.
2: Sí, exacte. Inicialment el Barça havia previst que jugués igualment al Palau dimecres, però les finals de la Lliga d'hoquei patins començaran divendres a Riazor al millor de 5 partits i la federació considera que aquest Barça-Igualada s'ha de disputar demà per garantir que qui guanyi tingui temps de recuperar-se i viatjar a Galícia. De manera que finalment el partit es disputarà demà a les 7 de la tarda a Blanes, a la Selva, a 76 quilòmetres i una hora en cotxe de Barcelona. El Barça ja ha enviat un correu als socis oferint-los dues invitacions gratuïtes per anar-hi. Tot plegat després que l'Igualada guanyés els blaugranes ahir per 2-1 en el quart partit i deixés empatada la sèrie a dues victòries per cada equip. Sentim un dels golejadors de l'equip de la noia, Biel Llanes.
15: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres, quan sigui.
2: Amb aquesta victòria d'ahir de l'Igualada, doncs, tot es decidirà demà a Blanes. Qui guanyi s'enfrontarà al Liceo a la final.
5: A parlar de futbol i dels ascensos que s'estan jugant i disputant aquests dies. El Sabadell, que es va classificar divendres per la final dels play-offs per pujar a segona divisió després d'eliminar el filial del Madrid, Biel, ja sap qui serà el seu rival.
2: Sí, serà el Zamora, que ahir va igualar el 2-0 en contra del partit d'anada contra el Villarreal B, i com que la pròrroga va acabar amb el mateix resultat, va passar a l'equip de Castella i Lleó, que va quedar més ben classificat a la Lliga regular. L'anada d'aquesta final d'ascens a segona serà dissabte a l'estadi Ruta de la Plata a les 9 del vespre i la tornada a la nova Creu Alta el divendres 19 de juny també a les 9.
5: I en canvi, per l'Europa, s'ha acabat el somni.
16: S'ha acabat tot just ara, final del partit a Balaïdos, el Celta Fortuna que ha guanyat l'Europa per 3-2.
5: Així ho narrava el Francesc Ripoll ahir al Tot Gira. L'equip de Gràcia ha quedat fora dels play-offs d'ascens a segona divisió després de perdre el partit de tornada a Balaïdos contra el filial del Celta de Vigo.
2: Sí, un partit que es va decidir a la pròrroga després que al final dels 90 minuts s'arribés amb empat a 2 al marcador amb 2 de Jordi Cano, un d'ells de penal, i 2 més d'Hugo González per part dels gallecs també des dels 11 metres. El 3-2 definitiu el va fer Ángel Arcos a l'inici de la segona part de la pròrroga. Després del partit, el vigolejador dels graciencs, Jordi Cano, es mostrava abatut i orgullós a parts iguals.
17: Doncs, molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion, però per altra banda orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica, som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
5: I el Badalona jugarà la final dels play-offs d'ascens a la segona federació.
2: Sí, i això que el partit d'anada havia perdut per 4-1 al camp del Cornellà, però ahir en el partit de tornada es va imposar 3-0 i es va acabar classificant després d'una pròrroga sense gols per haver quedat en millor posició durant la Lliga regular. Ara s'enfrontarà al Compostela, l'anada diumenge que ve a les 5 a Terres Gallegues.
5: 7 minuts, una mica més. Si seran les 3 de la tarda, farem una pausa i després...
16: S'acaba el partit, el Barça guanya de 20-37-17 al Bidassó.
5: El Barça guanya la Copa d'Handbol.
18: Catalunya migdia. Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
19: Hola.
20: Hola.
21: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
23: I després a ca la meva mare, Olot.
22: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
24: Molt bé.
22: Arribarem a tot?
24: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
25: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
26: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
27: Doraemon!
26: El teu gat còsmic torna a casa.
27: Sí.
26: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
27: Visca! Visca!
26: Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
27: A volar!
28: Catalunya migdia.
29: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona, coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
30: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
29: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
30: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
29: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
30: Amb la nit dels ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
29: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
31: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
30: Catalunya Ràdio.
31: Som 3CAT.
30: Som 3CAT.
5: El Barça en vol guanyar la Copa i ara es prepara per la Final Four de la Champions, Sergi Camps.
32: El Barça suma la 30a Copa del Rei, la 13a consecutiva, després de passar per sobre del Bidasoa 37-17. Un parcial de 7-0 a l'inici, que els bascos marquessin el seu primer gol al minut 11, van desequilibrar la final. El pivot blaugrana Ludovic Fàbregas parla de la defensa de l'equip.
33: Hem estat molt bé a la defensa, també amb un gran Emil, i molt content per tota la sensació d'avui. Crec que hem fet un partidàs des de l'inici fins al final i crec que això és molt important per nosaltres, per la confiança i per el que tenim la propera setmana en Colònia.
32: El proper cap de setmana, la Final Four de Colònia, Barça-Alborg, a la semifinal. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, parla de les sensacions.
34: Bones. Jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bones sensacions, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica, fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé. Però això en Colònia... Estic segur que els quatre equips pot guanyar.
32: El Barça tindrà el dubte de Jorge Sicusa, lesionat d'un esquinç al turmell, als quarts de final de la Copa del Rei.
5: Amb motor, Marc Márquez torna a guanyar i s'acosta 72 punts al líder de MotoGP, Marco Bezzecchi i Dami Aguilar.
35: Ha estat un cap de setmana brillant, reservant-se quan calia, superant una caiguda per fer la pole position, sorprenent el seu rival directe a la cursa sprint de dissabte i imposant el seu criteri del pneumàtic posterior a la cursa de diumenge per guanyar. Quan va baixar de la moto va dir victòria cara, 226 dies després.
36: Siempre que hay una lesión, hay la primera semana que lo ves todo muy oscuro. Ahí me siento en un columpio mirando a casa y intento entender el que solo, no hablo con nadie, pero intento entender el que necesito, siendo autocrítico y siempre siendo realista de la situación que tenemos. Entonces, lo que necesito ahora es seguir con la mentalidad de Mugello, que esta victoria no me lleve a la trampa de querer más.
35: És que tenim al davant un pilot diferent, que serà menys transparent en l'execució, que segurament no liderarà totes les sessions, només les importants, i que ens avisa avisa que els dos caps de setmana que vindran ara seran durs. Necessita probablement 30 dies més per recuperar-se i això voldrà dir cap a l'agost. També té la sort dels campions. En una pista molt propícia, 5 rivals directes van quedar eliminats al primer revolt per un accident propi d'una taula de billar. El tro de Cervera està remuntant, encara que ell no vulgui dir-ho.
5: En tenis, Alexander Zverev guanya Roland Garros, primer títol de l'Alemanya en l'obert francès, però no exempt de polèmica, Marta García.
0: Victòria de Zverev per 3-7 a 2, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1, i primer títol de Roland Garros per a l'Alemany, que la Philippe Chatrier havia perdut abans la final del 2024. No és només la primera Copa dels Mosqueters per a Zverev, diabètic que conviu amb esta malaltia en l'esport d'elit, sinó que amb este triomf suma també el seu primer gran slam i ho fa en el lloc més especial per a ell.
1: This court is so special.
3: Aquesta pista és molt especial per mi i ho és de moltes maneres. Aquí he viscut els millors moments de la meva vida, però també hi he viscut els pitjors. Encara recordo estar en aquella cantonada fa 4 anys amb 4 trencaments de lligament i 2 fractures d'os. Vaig perdre la semifinal fa 2 anys, però avui finalment tinc un final feliç. Així que moltes gràcies a tota l'afició.
1: Thank you very much to the crowd.
0: És curiós que, malgrat lo destacat del títol, no haja sigut portada principal en l'equip, diari esportiu per excel·lència. La Copa del Metz, campió de la Champions femenina d'handbol, ha acaparat tota l'atenció. Mirra Andreieva, la campiona femenina de Roland Garros, ha felicitat en xarxes el finalista, Flavio Cobolli, però no el campió. Algunes rareses de la victòria d'Alexander Zverev, sobre el qual planeja també l'ombra de la violència domèstica amb 2 denúncies de 2 exparelles.
5: I Montserrat, acabem presentacions de diferents entrenadors. Comencem al Sabadell de Waterpolo.
4: Sí, ha presentat aquest matí els dos entrenadors dels dos equips de cara a la nova temporada, Albert Espanyol, com a tècnic de l'equip masculí, i Enric Arnella, de l'equip femení. I en futbol sala, avui s'ha presentat el nou entrenador de l'Indústria Santa Coloma, Jorge Vargas, deixa el filial de l'equip colomenc per entrenar l'elit per primera vegada a la seva carrera. Vargas ha estat 7 temporades el tècnic del filial i ara agafa les regnes del primer equip de l'Indústria.
5: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
6: Són les 3.
7: Catalunya Migdia.
6: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat com el Papa ha cridat avui al Congrés dels Diputats a rebaixar la crispació política en un discurs inèdit davant de diputats i senadors al Parlament espanyol, en què ha criticat l'avortament i l'eutanàsia. En canvi, ha defensat l'acollida d'immigrants i ha criticat el rearmament al món. De seguida en parlem de tot plegat. També hem connectat amb Jerusalem després que Israel i l'Iran s'hagin atacat mútuament les últimes hores. Donald Trump reclama a les parts que s'aturin en el moment més delicat de l'alto el foc assolit fa 2 mesos. I ens hem fixat en un estudi clínic innovador sobre l'Alzheimer liderat des de Catalunya. Busca aturar els símptomes de la malaltia en fases inicials. De moment es farà una prova amb 10 pacients, a veure si tenen bons resultats o no. Tot això us ho hem explicat a la primera hora d'aquest Catalunya Migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
8: Doncs que les acusacions populars que coordina el PP reclamen a l'Audiència Nacional que imputi les filles de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Assenyalen que hi ha prou indicis per investigar Laura i Alba per un presumpte delicte de blanqueig de capitals, falsedat documental i participació en organització criminal. També demanen al jutge Calama que imputi per aquest cas l'exministre de Transports José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García. Ábalos i Koldo estan en presó preventiva a l'espera de la sentència per presumpte cobrament de comissions il·legals a canvi de contractes per la compra de mascaretes en la pandèmia. I més enllà d'aquests casos, avui la justícia també ha admès a tràmit una querella del PP i Vox contra el vicepresident de la CEPI, Bartolomeu Lora, per l'ajuda pública de 475 milions d'euros que va rebre Air Europa. El cita a declarar el 3 de juliol per aclarir si va cometre prevaricació. El jutjat d'instrucció 49 de Madrid també demana a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la CEPI, que identifiqui tots els funcionaris i directius que van tenir relació amb la concessió de la subvenció i reclama el fons d'ajuda a la solvència d'empreses estratègiques gestionat també per la CEPI, que porti totes les actes i informes del procés. En crònica política relacionat amb el Papa, Junts Junts per Catalunya i Esquerra Republicana celebren que el Papa tingui previst parlar en català en alguns moments de la seva visita a Catalunya, però acusen el govern i l'arquebisbat de Barcelona de no haver fet prou per defensar la llengua. Sentiu Josep Rius, que és el portaveu de Junts, i Elisenda Alemany, que és la secretària general d'Esquerra.
2: Ha fet més Míriam Nogueras avui demanant al Papa que parli català que no el president Illa.
9: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat, segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
8: Mentrestant, el portaveu dels Comuns, David Cid, veu imprescindible que el Papa mostri el seu compromís amb el català mentre estigui a Catalunya i també li ha demanat que es reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església i que reparin els danys provocats.
10: Reconeixement vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net. El que li reclamem és que parli amb les víctimes, amb totes les víctimes.
8: I hores abans que s'acabi el període de consultes per l'ERO a Nissan, els treballadors del centre de recanvis del Prat han convocat una concentració indefinida a les portes de la planta. Reclamen a la multinacional nipona que aporti una proposta satisfactòria pels treballadors. Aquest matí hi ha hagut una reunió entre sindicats i empresa al Departament de Treball, però no s'ha arribat a cap acord. L'empresa automobilística japonesa vol fer un expedient de regulació d'ocupació pels 211 treballadors i la majoria dels acomiadaments, 110, són del centre de recanvis del Prat de Llobregat.
6: Passant gairebé 4 minuts de les 3.
29: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
6: Des d'ara i fins a les 4, amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
11: Què tal? Bona tarda.
6: L'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
6: I Jordi Cabré, escriptor i advocat, que no ha arribat. Esperem que en els pròxims
11: segons arribi. Que arribi aviat.
6: Esteu bé vosaltres dues?
11: Sí, molt bé. Molt bé.
6: Si no, escolta'm, amb vosaltres dues n'hi ha prou, eh?
11: Sí, ja que el Jordi ja està patint les restriccions del Papa, eh?
6: Ah,
11: segurament.
6: Després ho parlarem, perquè el Jordi i la Júlia, el Jordi Cabré i la Júlia Reguer, són veïns del barri de la Sagrada Família. I, per tant, no sé, perquè arriba just ara esbufegant i gairebé demanant disculpes al Jordi Cabré. Jordi, bona tarda.
12: Bona tarda.
6: Són ja restriccions per la visita del Papa o encara no?
12: No, encara no.
6: Encara no. Encara no. Per tant, és una mena de fer una allò, assumpció de responsabilitats, que t'està fent el Jordi. Va, anem al primer tema. Que ja sabeu que els dilluns ens porta l'escriptora Empar Moliner. Bona tarda.
13: Bona tarda.
6: Tot bé, tu?
13: Sí, estupendament.
6: Perfecte, escolta, m'ho celebro.
13: M'ha agradat molt que en Jordi hagués pogut mentir.
6: Sí,
13: però ha tocat si no, per l'esperit papal, s'ha donat la culpa ell mateix.
6: No, ha dit que no era motiu de... Això. No era per les restriccions del
13: papa. Per tant, era culpa seva com cada dilluns.
6: Clar, però, vol dir cada dilluns, no.
13: Avui hagués pogut.
6: Com cada dilluns, no, perquè no fa tard, cada dilluns.
13: No fa tard, va just.
6: Sí, arriba just, però no fa tard.
13: No, és veritat.
12: Es perdonarà els pecats a tots.
13: És veritat, el papa ens perdonarà.
12: Ens absoldrà a tots.
13: A veure, el papa. Tenim el papa en aquestes terres de missió. De manera que voldria parlar ara des d'aquí, aquests micròfons oberts que tu m'ofereixes, estimat Òscar,
6: sí,
13: amb el nostre director, el director de Catalunya Ràdio,
6: sí,
13: en Jordi Borda.
6: Sí.
13: Anar més amunt, fins i tot, la Rosa Romà també ens està escoltant ara mateix.
6: Si m'has de buscar un problema, avisa'm.
13: Un problema no. Pasta.
6: No vol dir pasta.
13: Gansa, és el que et buscaré.
6: A mi?
13: Sí. A tu i a tots nosaltres. A veure. Primer de tot vull saludar els estudiants que demà van a Barcelona a fer els exàmens de selectivitat a la Diagonal. I hauran d'agafar el metro. Felicitats. A vosaltres i als vostres pares. Espero que de bon matí no us doneu el vi de missa, que si no sabeu què és, us diré que al Tas Vertical farem un especial vi de missa, tenint en compte aquesta visita.
6: Ha tingut vista aquí.
13: Llavors, dimecres el papa va a Montserrat. Demà el tenim aquí. Que va
6: demà a terra, al migdia,
13: demà a terra,
6: al migdia,
13: a les 12. I estarà a l'estadi.
6: Al vespre.
13: I Sergio Dalma hi serà.
6: Sí.
13: Espero que toqui...
6: La Colònia, també.
13: Espero que canti a Belucía, Sergio Dalma. Home, que és l'única cançó de la història del món que té la paraula predictor. I que és una cançó... en contra de l'avortament, molt adient per entretenir els feligresos que estiguin allà a l'estadi.
6: Sí, deixa'm dir que el papa no hi serà,
13: no,
6: el
13: papa no, no.
6: Tard,
13: no traurà el mòbil,
6: no.
13: que seria el papa mòbil en aquest cas, per fer allò que es fa en els concerts. I dimecres va a Montserrat,
6: sí,
13: el papa, i amb ell 10.000 feligresos i posa-li 10.000 periodistes, entre ells tu, que no s'ho volen perdre. Jo hi haig d'anar pel diari ara.
14: Ah, molt bé. Doncs ens veurem allà.
13: Aviam si ens veurem.
14: Sí, no sé, perquè si hi ha 10.000 persones...
13: Aquesta és la qüestió, aquesta és la qüestió. Jo vaig trucar a Montserrat, dic, escolta'm, vaig parlar amb el cap de premsa, dic, escolta'm, quin cremallera s'ha d'agafar? Que em puc quedar la nit aquí? I em va dir, no, maca, perquè... Espera't un moment. És a dir, per què? Està tot ocupat.
14: Ah, és que quan vas demanar-ho?
13: No, abans d'ahir.
14: Oh,
13: a veure, jo li vaig dir...
14: Hi ha alguns que fa dies que ho hem demanat, això.
13: Jo li vaig dir, a veure, m'han dit que hem d'anar amb el cremallera ben d'hora, però quan? No ho sé. Dic, home, m'has de donar coordenades, que jo estic nerviosa. Dic, hi aniria a peu, perquè visc allà, però resulta que no es pot, perquè el papa porta més seguretat que Donald Trump. És a dir, jo podria anar-hi a peu...
14: A peu s'hi pot pujar,
13: que,
14: eh?
13: Sí.
14: Cam a través.
13: A veure... I sí, no em puc arriscar jo anar caminant cap a través, que em trobi el papa, que em caigui, i ja hi serem.
14: No, home, no,
13: Montserrat, que pensa que quan caus no... de Montserrat, això, o sigui, és
14: el
13: fatal.
14: Papa no, el papa no pujarà cam a través.
13: No, però que no passés, que ens
14: no
13: ensopeguéssim.
14: Si anessis pels corriols de la muntanya de Montserrat, no et trobaries
13: una papa. Caiguda des de Montserrat és molt compromesa. Sí. Només et pot salvar l'Esperit Sant.
14: Ja.
13: Dir, no, val més que no. Llavors em diu, està tot ocupat. I aquí vaig. Es veu que les cel·les de Montserrat... Hi ha la Marta Romagosa, una és de la Marta Romagosa, una és d'en Basté, una és d'en Carlos Herrera, una altra és teva. Mm-hmm. Bé, a la teva, ja t'ho dic ara, Òscar, i ets tu i la gent del teu equip. La Eli, no sé si ve la Eli Sort...
14: No, i ve Imma Matas.
13: La Imma Matas, jo me l'he trobat
14: Matas,
13: avui...
14: Maria Guixà...
13: La Imma Matas, jo me l'he trobat. Avui fent un cafè,
14: Marta Romagosa,
13: aquí al costat... Mm-hmm. I ja m'ho ha dit, ella diu, jo amb una llitera no sé dormir, però ni que em prengui un Hello Colocatil, no podré dormir. O sigui, i això tots vosaltres, vull dir, tu imagina't una llitera, tu, el Basté al costat, l'Herrera, o sigui, tots, la Griso, potser també ve. Llavors, allò demà a la nit serà una festa de pijames extraordinària. Els altres arribarem de matinada, i estic segura que de matinada us trobarem encara allà prenent aromes de Montserrat com un after, perquè què fareu? Vull dir que aquella gent es desperta molt d'hora. Què fareu tantes hores? Doncs,
14: no quan... entren els meus plans fer una festa de pijames, eh?
13: A veure una cosa, no, Òscar, és que no tens més remei. Dormiràs amb la Imma Matas, amb l'Eli Sort,
14: Maria Guixà, Nàtia Adell, Marta Romagosa...
13: I ells amb tu. Clar. O sigui, a veure, això vulguis que no... Si tu vas a dormir, vas a un hotel, t'envien, portes el pijama que portes, però si has de dormir amb companys, vas al Primark i te'n compres un que quedi bé, perquè no pots anar de qualsevol manera, que és la nit del papa.
14: Amb samarreta d'aquelles de publicitat, no?
13: No pot ser. Llavors, això és un reality extraordinari, a mig camí entre Gran Hermano i La Travessa. És una idea que es pot madurar, i crec que sóc jo la que l'ha de liderar. Per això demanava que la nostra estimada...
14: Sí, que fem-ho per l'any que ve,
13: superdirectora...
14: que ja no hi aniré jo, i així ja està.
13: No, mira, pel preu no pateixis, Òscar, perquè estic segura que ens posarem d'acord.
14: Molt bé. Fins aquí, eh?
13: Fins aquí.
14: Molt bé.
13: Però serà...
14: No sé si el Jordi, l'Alba...
13: Només vull dir una cosa.
14: Només tenen alguna cosa a dir sobre aquesta dèria. Veig que teniu moltes coses a dir.
13: Home, clar, jo potser no arribo. Si no arribés, perquè, per exemple, allà al cremallera, els 10.000 feligresos vulguin arribar abans que jo i acabem a colps de puny perquè ja sabem com som els feligresos...
14: Tio, tu crec que vas tard.
13: A veure...
14: Perquè pensa una cosa. Les carreteres es tallen demà al vespre. Per tant, amb cotxe no pots portar, no pots pujar.
13: O sigui, hauré d'anar a peu, doncs. Es tallen demà al vespre, però des de casa meva també no podrem sortir d'allà.
14: Sí, clar, no, home, no, la pujada a Montserrat.
13: Ah, no, pujada. Ja m'han dit que amb cremallera.
14: No, clar, has d'anar amb cremallera, però cremallera hi ha les 10.000 persones que hi vulgui pujar, home, algú potser va a cama a través.
13: Es veu que t'has de fotre d'hòsties.
14: Home, esperem que no calgui tant.
13: El dia que van treure la Moreneta, que també hi vaig anar a parlar, que a mi m'envien sempre a Montserrat, ja va ser allò. Hi havia en Rull, el cremallera, una cosa fastuosa, extraordinària. Doncs no em vull imaginar això. Ara bé, si no arribés, faria una mica com Hunter Thompson, Poi Fàstic a Las Vegas. Explicaria, pel dia i aviso ara, la meva crònica de la no arribada.
14: Molt bé, clar.
13: Que segur que als lectors els interessa molt.
14: Home, és el que vol, totes és el les, que teves volen... les teves no, peripècies segur que
13: tenen suc. Jo crec que
14: és
13: el que volen saber és això, a la no arribada.
12: Per I el tant, pijama de l'Òscar.
13: Sí, el pijama de l'Òscar.
14: És això el que la gent espera, clarament.
13: Òscar, sí, i espero que feu Instagrams de la llitera.
14: Puc dir maleta, a veure si arribo un dia i marxo el dia següent, tampoc no cal gaire maleta.
13: No facis com algun escriptor que conec, que van amb, que porten uns calçotets a la bossa de mà amb l'ordinador i prou.
15: El problema no és l'anada, és la tornada d'aquells calçotets.
13: I la tornada nostra, perquè els feligresos, un cop vist el papa, voldran baixar, però...
14: És que la sortida d'allà, de les 10.000 persones, amb el cremallera, perquè, clar, les carreteres, com que hauran estat tallades, ningú haurà pujat en cotxe, per tant, ningú tindrà el cotxe allà dalt. Per tant, tothom ha de baixar també
13: amb cremallera. Però vosaltres pugeu amb cremallera o sense?
14: No, clar, amb cremallera, perquè no pots deixar el cotxe aparcat a dalt.
13: Ah, d'acord, d'acord.
14: Però, sí, clar, sí. Com que anem demà a la tarda, confiem que demà a la tarda no hi hagi la mateixa aglomeració que dimecres al matí.
13: I tots
14: que
13: fareu els programes, serà extraordinari.
14: El matí de dimecres el fa Ricard Ostrell des d'aquí, des de l'estudi, i jo faré connexions des de Montserrat, i després al migdia sí que el farem des d'allà.
13: Clar, home, és que això és, serà un mite, això.
12: Podeu anar a mirar extraterrestres, que també n'hi ha per allà, no? La de nit.
14: Un dia estan sortint molts plans.
15: Sí, sí. Per home, per una nit hauràs de fer.
14: De pijames, anar a veure extraterrestres... Dormir no ho contempla ningú,
15: dormir,
14: perquè és el que a mi m'agradaria.
15: Que més segur que et trobes amb algú que ronca. Ja. Això és el que volem saber.
14: No
15: saps si
14: és
15: l'Òscar el que ronca, eh?
14: Sí,
13: és veritat, que et farà vergonya.
14: Clar,
13: davant de...
14: No dormir, no dormir.
13: No dormiràs de vergonya, clar.
14: Estàs roncant, diré, molt bé, doncs ja està, fins aquí.
15: O sigui, una tècnica és ser l'últim sempre.
14: Uns escuradents i així no dormim tot el dia.
13: A veure, la gent d'una edat que lliga a Tinder, això t'ho expliquen.
14: El què?
13: Diu, clar, diu, fas l'acte, tot això, perdó.
14: Fas l'acte.
13: Fas l'acte. I llavors no t'adorms per si de cas.
14: Has de marxar abans de no fos cas. No vols que descobreixis segons què.
13: Si de cas es nota... Que ronques.
15: No, però a mi m'interessa molt, jo vull que ens ho expliquis, eh? Quan tornis a baixar, com ha anat aquesta nit, doncs, sí.
13: Els teus desitjos són ordres.
15: I a més em fa molta gràcia veure aquesta cara d'incomoditat de l'Òscar Riach durant tota la dèria. És molt divertit.
14: Fa 10 dies que dura aquesta cara i crec que fins al finals de setmana no s'acabarà aquesta cara d'incomoditat.
13: Sí, ens ho explica tot.
14: Sí, home, jo no tinc secrets per vosaltres.
13: I si sortiu a prendre alguna cosa per allà...
14: Sí, a veure, tampoc no seria un lloc, on hi ha una...
13: A l'hotel Cisneros
14: que cosa, hi ha... No anem allà a passar l'estona ni a divertir-nos, anem a treballar. I a
15: però has de fer equip, ja que hi vas, no? Totes aquestes coses.
13: M'estan dient des de les ordres en Galvany que un mató comprat a fora.
14: Amb uns carquinyolis, segons com. Bé, no sé si teniu alguna cosa més a dir sobre la dèria.
12: No, endavant.
15: No, que disfrutis.
14: Res molt bé. Ja que hi és, tenim
15: FOMO, ara que es diu això del FOMO.
14: Molt bé, molt bé.
15: Una mica de fomo.
14: Per estar a l'habitació amb tota aquesta gent.
15: Sí, no,
14: un quart de quatre. Fem una pausa i de seguida continuarem no amb més coses, sinó amb aquesta mateixa, perquè seguirem parlant del papa.
16: Catalunya migdia.
17: Amb motiu de la visita del papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
18: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
19: Fantàstics és el món. Fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant.
17: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
20: La teoria 116 diu que Espanya guanyarà aquest Mundial i que tu ho veuràs en pantalla gegant. Perquè a MediaMarkt sortegem 3 Teleskysens de 116 polzades. En vols una? Doncs entra a MediaMarkt.es, registra el teu tiquet de compra i participa-hi.
21: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
22: La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
23: Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
22: Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com s'han fet els seus successors per tirar-ho endavant?
0: El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
22: Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
16: Catalunya migdia.
1: Evitem el soroll.
3: Ens allunyem de les estridències.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
3: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
29: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
1: Un informatiu sense presses.
3: Per donar context als grans titulars.
29: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
4: La nit dels ignorants s'hereda.
5: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
4: Pot arribar a travessar oceans.
24: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
4: Veu com creixen els seus oients màgics.
25: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
4: I posa la pell de gallina.
26: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
27: La diumenge dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
26: És que m'heu posat la pell de gallina.
16: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
16: Som 3Cat.
27: Som 3Cat.
14: Passant 3 minuts d'un quart de 4 de la tarda, som al Catalunya Migdia, amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema, el dia en què s'ha produït una imatge i un fet que fins ara era inèdit. Set minuts ininterromputs d'aplaudiments. El Congrés dels Diputats a Madrid, després de sentir el discurs del Papa Lleó XIV, ha estat la primera vegada a la història que un papa, un cap d'estat del Vaticà, ha parlat des de la tribuna als representants de la sobirania popular espanyola. I ho ha fet amb un discurs emmarcat en el que el pontífex ha qualificat com a profunda crisi espiritual i cultural per la qual passa tot el món. Ha parlat de pau, ha mostrat preocupació pel rearmament, especialment el rearmament europeu, ha parlat de justícia, ha apel·lat al diàleg pacient per fer una crítica a la crispació política.
28: La pluralitat política no debería degenerar en descalificació permanente del adversari. En una convivència madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos.
14: Un altre dels moments destacats de la seva intervenció ha estat el discurs referit al drama migratori. El papa ha defensat la igualtat entre les persones, l'obligació humana de no discriminar ni per origen, ni per religió, ni per llengua, ni per condició social o econòmica.
28: Por ello es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran.
14: Això sí, en paral·lel al seu discurs més social, el papa Lleó XIV ha defensat la doctrina de l'Església pel que fa a l'avortament i a l'eutanàsia, dels quals s'ha mostrat en contra.
28: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
14: Pendent de tot això, del que ha passat avui al Congrés dels Diputats, hi hem tingut la Paula Brujats a Madrid. Paula, bona tarda.
30: Bona tarda, què tal?
14: Nosaltres bé. Un d'aquells dies històrics, perquè no és habitual. Bé, de fet, fins ara no havia passat mai que un papa s'adrecés a... Eren diputats i senadors, tots junts. Estaven tots junts en el mateix hemicicle.
30: Sí, estaven tots convidats perquè era una sessió conjunta Congrés i Senat. També hi havia molts altres convidats. I t'he de dir, Òscar, que la imatge és inèdita i a vegades abusem d'aquesta paraula, però és que avui ho és. Perquè els diputats i els senadors s'han comportat com mai. Semblaven uns altres. Hi havia un silenci sepulcral a l'hemicicle i això no passa mai.
14: Avui s'han portat bé, vols dir, eh?
30: T'anava a dir això, s'han portat bé. Semblava... Jo, hi ha hagut un moment durant el matí que he dit això sembla el primer dia de classe on ningú es discuteix, tothom escolta el professor, tothom es porta bé, i realment és un exemple banal, per dir-ho així, però sí que la imatge d'avui és inèdita perquè el papa, podríem dir, que ha posat pau per un dia, bé, per un dia no, han estat 50 minuts, una miqueta més de visita, i ningú s'ha atrevit a polaritzar l'acte ni a desmarcar-se'n. Per tant, ha estat un oasi polític, entre cometes, el que hem viscut avui aquí al Congrés.
14: I has fet allò que ens agrada als periodistes, de fixar-te en les cares, els gestos, els vestits, collarets, insígnies, coses d'aquestes, o no?
30: Sí, hi ha hagut de tot. Han destacat converses que hem vist dins l'hemicicle. Per exemple, hem vist Salvador Illa parlant amb José María Aznar a l'inici de l'acte. Després amb Mariano Rajoy, perquè els ha tocat seure de costat durant tot l'acte. I també diputats que han intentat doncs colar les seves reivindicacions. Per exemple, hem vist, en aquest cas era un senador del Partit Socialista, que es feia ben amb un ventall amb els colors de la bandera LGTBI. Ho ha fet mentre el papa parlava des de la tribuna. Hem vist tots els ministres vestits de negre, com marca el protocol, només Margarita Robles, la ministra de Defensa, que s'ha presentat de rosa, i al final era una imatge poc pròpia d'un congrés, per dir-ho d'alguna manera molt sorrentina. Tota la cúpula de l'Església Espanyola, arcabisbes, etc, passejant-se pel pati del congrés i a la tribuna, en una imatge inèdita, i també una imatge, per què no dir-ho, poc pròpia d'un estat que és a confessional, no? Amb diputats i senadors de tots els grups en aquesta sessió, perquè només Podem i el diputat del BNG han plantat el papa i han decidit que avui no volien doncs ser en aquesta sessió conjunta.
14: A més, s'ha produït un d'aquells fets que, una mica com la nit electoral, eh? Aquí tothom ha guanyat, doncs avui tothom ha sentit les paraules que li han agradat, eh? Perquè tothom s'ha agafat a una part del discurs del papa que li ha sonat bé a les seves oïdes, però clar, no compren tot el discurs, però avui tothom estava d'acord amb el papa.
30: Sí, 5 pàgines d'un discurs que mai havia unit tant. Hi ha lectures per tots els gustos i tothom llegeix el discurs com vol. I mira que el papa ha repartit, podríem dir, una mica contra tothom, perquè ha fet crítiques a banda i banda de l'hemicicle. Per exemple, els grups d'esquerres, el govern espanyol, què diuen? Doncs que el papa el que ha fet avui és censurar la política antiimmigració que practiquen el PP i Vox, que ha rebutjat, entenen, la prioritat nacional, aquesta mesura estrella, ja ho sabeu, de l'extrema dreta, però la lectura que en fa la dreta és ben diferent. Diuen que el discurs del papa ha estat una esmena a la totalitat a lleis que ha aprovat el govern de Pedro Sánchez. Això ho diuen per la rotunda crítica que ha fet el papa al dret a l'avortament i a l'eutanàsia, lleis que s'han aprovat en aquest congrés i que avui Lleó XIV doncs, ha volgut rebutjar des d'aquí. Era previsible que el papa fes aquesta crítica, el govern espanyol ho donava per descomptat. També t'he de dir que hi havia por que avui el papa Lleó XIV parlés de corrupció, finalment no ho ha fet, perquè tal i com està el pati, doncs, tothom volia veure si colava algun missatge en el seu discurs, perquè avui per un dia aquí al Congrés no s'ha parlat ni de Zapatero, perquè per cert no ha vingut, ni de Leire Díaz, ni de corrupció, i doncs el papa que ha fet aquests discursos, aquests missatges que tu ara repassaves a l'inici, i al final que tothom ho llegeix com vol, tothom creu doncs que avala les seves polítiques, però bueno, això podem analitzar si vols a partir d'ara.
14: A veure com ho han vist l'Alba, el Jordi i la Júlia.
2: A veure, jo del discurs hi ha una part que era molt previsible, que era aquest no a la guerra en defensa del multilateralisme, unes dinàmiques a favor del diàleg, la convivència i els acords, que fins a aquest punt estava bé. A mi quan m'ha començat a trontollar més ha sigut quan ha parlat de quin tipus de lleis considerava ell, el papa, com a papa, que s'haurien de no haver aprovat o que no s'haurien de tirar endavant, i m'ha sorprès molt que precisament el Congrés es mostrés en contra de l'avortament i de l'eutanàsia, quan crec que en aquest cas no tenia per què fer-ho. És a dir, això sí que era un missatge que ell volia deixar molt clar, de forma implícita, i crec que fins i tot en aquest cas per desmarcar-se també de les polítiques del govern espanyol, perquè sempre s'ha dit, no, que hi ha aquesta alineació entre Sánchez i el papa, i per tant això li permetia sortir una mica d'aquest marc. Però jo quan he començat a sentir que començava a parlar de la família, del tipus de família, no, que evidentment defensa l'Església Catòlica, sí que és cert que m'ha trontollat molt més, perquè crec que no tenia per què fer-ho. Ara bé, és cert que tothom s'agafa on vol en aquest discurs, perquè és cert que n'ha tingut per tothom, però les conseqüències d'això crec que sincerament seran nul·les, perquè el PP i Vox continuaran amb les seves polítiques, de fet ho estan acordant a les autonomies al concepte de prioritat nacional, i crec que Sánchez el que farà servir és part del discurs del papa per justificar que aquesta legislatura ha de continuar. És cert que avui tampoc no hi era Zapatero, i per tant per això potser també, evidentment per evitar el que podria ser una provocació, no, no hi ha volgut ser, però el cas de Leire Díaz avui ha continuat amb noves imputacions i per tant això no s'atura.
6: A mi, per exemple, la visita al papa
30: És que em genera com profundes contradiccions, jo crec que avui el seu discurs, el que deies ara, Júlia, no? Encara no les ha reafirmat més, perquè sí que crec que necessitem com aquesta força simbòlica d'un missatge de pau, més enllà del no a la guerra, sinó combatre les desigualtats, que és el que, no?, genera més injustícia, d'alguna forma posant al centre, no?, el tema de les persones migrants, persones en situació de molta vulnerabilitat, i per tant crec que això dona resposta, i també estic d'acord en que estem en un moment d'una certa crisi. Ell parlava d'aquesta crisi espiritual, crisi jo crec que fins i tot ètica, no?, una mica de tenir clar cap on anem, amb uns referents a més que utilitzen la violència i que tens la sensació que ens estan portant a paradigmes que són bastant retrògrades, no?, com podem veure, doncs, amb Trump, Netanyahu, Milei, i per tant crec que té aquesta força simbòlica. El que passa que llavors quan entrem al detall se'm generen aquestes contradiccions constants, no?, i, perquè clar, és cert que és el que deia, ara comentàveu, estem en un estat confessional, i llavors entrar al Congrés a parlar de determinades lleis, l'impacte que això acaba tenint també és com dir, no sé si ens ajuda massa. I no només això, perquè també crec que hi ha un altre tema, que ell parla dels abusos, no ha parlat precisament, sí que ha passat per sobre el tema dels abusos, però clar, a mi em genera molt de mal de panxa que... I amb una contradicció molt interna, per un costat dir, ostres, que ve aquest home, que ve aquest discurs de missatge a la pau, però per altra part dir, però aquesta violència enquistada dins l'Església amb el fet de no haver realment fet cap tipus de reparació real, i com a més aquí a l'Estat espanyol han passat de puntetes d'una manera bastant vergonyosa en tot el tema dels abusos, i han sigut les víctimes, els supervivents, que han hagut d'estar picant pedra per aconseguir alguna cosa, què passa amb tot això, no? Llavors és com una sensació constantment entre ostres, bé, no?, aquest missatge de la pau, però què passa amb tot el tema d'això, l'eutanàsia, els avortaments, els abusos perpetrats per l'Església. Llavors hi ha com una sensació molt estranya d'estar venerant alguna figura que en moments penso, però això de què va, i en altres el veig com el més progressista de tots. I a mi també em preocupa que hi ha un altre tema que no s'ha sortit, però és tota aquesta despesa pública en un estat confessional que estem fent. O sigui, no sé si m'hi sento massa còmode, perquè és el que dèiem, el llegat de la pau està molt bé, però obrir determinats consensos socials que hem aconseguit, no?, establir normes, per exemple des de les esquerres, ostres, penso que això ens fa mal realment com a democràcia, perquè crec que som un referent en aquests temes, i no sé, em generen moltes contradiccions.
14: Sobre el tema dels abusos dins de l'Església, és veritat que durant el Congrés dels Diputats no n'ha fet referència. Després, en la reunió que han tingut amb els bisbes espanyols a la Conferència Episcopal, sí que ho ha dit de manera una mica entre línies, sense fer-ne referència, sí que demanant als bisbes espanyols que s'escoltin les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església i que reparin els danys provocats. Clar. Sense esmentar, però, abusos sexuals, aquells que s'hagin sentit ferits, etc, etc. Però s'ho ha guardat, entre cometes, per fer-ho davant dels bisbes i no davant del Congrés dels Diputats, on sí que, per exemple, ha fet una defensa ferrissada de l'eutanàsia o en contra de l'abundament.
6: I tot així, la presidenta del Parlament del Congrés dels Diputats sí que ho ha esmentat davant seu. Tot, i no s'hi ha agafat, però ella sí que ho ha esmentat. El tema és que amb aquesta visita al Congrés dels Diputats, que és inèdita i que és segurament una intencionalitat política clara, jo m'esperava un discurs molt més polític i que es mullés més en temes que fossin una mica més de rabiosa actualitat. Evidentment, ell no pot entrar a mullar-se moltíssim, però esperava un punt més de simbolisme que ens permetés més interpretació o més anàlisi. Perquè el tema de l'eutanàsia, el tema de l'avortament, són temes que per molt que ell hi vulgui entrar, nosaltres ja hi hem entrat i hem sortit i hem tot entrat i hem tornat a sortir. I està més que consensuat, no només per l'esquerra, sinó també per bona part de la dreta, i tampoc ha entrat amb el matrimoni homosexual, perquè gairebé per pobre d'ell, no? És a dir, són coses que tenim molt interioritzades i que en qualsevol cas, per molt que sempre es pot debatre i sempre hi ha gent a qui això li afecta molt, en general és un debat que tenim dintre de tot bastant superat. Els debats que no estan de tot superats, i on sí que em sembla que és destacable que hi hagi entrat, és el tema immigratori, que bé, és un toc d'atenció, em sembla, cap a l'extrema dreta, s'ha fortet, tot i que l'Abascal no s'ha donat per al·ludit. Ha dit, escolta, jo, el papa, doncs està amb mi, gairebé, ha vingut a dir, i tothom una mica s'apropia al seu discurs. I l'altra és aquesta de la via de la pau, del diàleg, de comprendre l'altre, de la no discriminació, també ha fet un esment de la no discriminació lingüística, per cert, confiem que això també ho tingui present dimecres, i això, no sé, potser si entendre-ho ja com un corrent de fons de dir, escolteu, vigileu una mica, som a l'estat espanyol, és un terreny una mica delicat, podria ser perfectament que fos el primer estat gran de la Unió Europea els propers anys que tingués un govern amb extrema dreta dintre. I potser, no en tinc ni idea, però potser la seva visita al Congrés dels Diputats ha vingut a donar una mica de, no de peixet a Pedro Sánchez, que potser també, sinó de vigileu amb el que feu i potser que torneu a trobar un consens constitucional, territorial també, per entendre-vos una mica entre tots, perquè esteu a punt d'anar bufetades.
30: Però
14: sembla que la Paula volia dir alguna cosa.
30: No, és que justament sobre això de Vox i Santiago Abascal és molt curiosa la posició de l'extrema dreta, perquè s'ha passat mesos i setmanes criticant el Papa, sobretot per el seu xoc amb Donald Trump, i com avui surt Santiago Abascal a dir no, el Papa avala la meva posició en immigració. És realment contradictori. El Papa també, ara parlàvem d'eutanàsia, d'avortament, també ha reivindicat el dret a l'educació religiosa, ha parlat literalment del dret inalienable de les famílies a escollir l'educació dels seus fills. I després, una mica sobre això que deies de la llengua, és veritat que ell sí que ha fet referència a la llengua castellana, diguéssim, podríem dir que l'han altit, no ha fet cap referència a les llengües cooficials de l'Estat en el seu discurs, que ho hagués pogut fer tenint en compte doncs, que en el Congrés ara també es poden utilitzar a diferència del que passava fa un temps. I aquí el que ha volgut marcar perfil ha estat justament Junts, perquè ho explicàvem abans, com Míriam Nogueres i també el senador Eduard Pujol han aprofitat la salutació prèvia amb el Papa de portaveus del Congrés i del Senat per demanar-li que quan vagi a partir de demà a Catalunya faci servir el català. El que li ha

0: que tampoc no és un missatge molt habitual d'un líder espiritual o un líder religiós. Vull dir que la crida que fa, per exemple, a l'entesa i a deixar la crispació, vull dir que sí que ha fet posicionaments polítics. Vull dir que potser avui en el Congrés dels Diputats no ha anat més enllà, però sí que si fas un recopilatori de tots els discursos que ha fet, ha marcat molt el perfil polític.
1: No, de fet, sí, jo crec que avui el Congrés sí que l'ha marcat. És a dir, per mi, precisament perquè nosaltres considerem que són debats superats el tema de l'avortament i l'eutanàsia, em sembla que no ho són en el moment en què el Papa necessita reivindicar-ho i que són carpetes que l'extrema dreta veiem que cada vegada més comença a obrir. Per tant, a mi sí que em sembla que ha fet un discurs molt, molt, molt polític. Es podia haver quedat en la part de la filosofia de la dignitat humana, que és com ha començat, i per mi ha acabat fent un discurs dient quin tipus de polítiques ell considerava que s'havien de preservar. I jo parlo des de l'educació, com dèiem ara, fins a drets com aquests. Per tant, a mi sí que m'ha sorprès que volgués marcar tant perfil, també tenint en compte que ell, quan va accedir, diguéssim, al càrrec, els primers mesos crec que va estar estudiant bé quin papa volia ser, i crec que amb aquest viatge a Espanya és un viatge de reafirmació total de que vol marcar políticament una línia concreta, ja no només dins de l'Església, sinó sobretot fora, com es dirigeix. També hem vist missatges als joves, fins i tot fent aquestes brometes, no?, dels símbols, del 6-7, de la forma que té com de relacionar-se, el fet de fer una cançó com d'aquest to, diguéssim, més evangelista, no?, fins i tot, vull dir, sí que tinc la sensació que vol marcar perfil, i que potser la part de Madrid és la part més de bany de masses. A Barcelona crec que es pot trobar una altra realitat, perquè també crec que l'Església Catòlica ha tingut un altre paper a Catalunya en molts casos diferent, i en d'altres no, com en el cas dels abusos sexuals, per exemple, crec que no l'ha tingut en cap cas, i a Canàries és on crec que marcarà més aquest accent social. Però sincerament, a mi em sorprèn que s'estigui posant tant en com ha de legislar un país.
2: Ara, dir que no vols polaritzar i dir que ets del Real Madrid, ja són ganes.
3: Sí, aquesta tarda sabeu que té acte al Bernabéu i ara estaven fent un briefing de premsa, i el que ens han vingut a dir, després estarem atents a veure si és així, és que Florentino Pérez avui li regalarà una samarreta del Real Madrid quan passi aquest acte al Bernabéu. Per tant, aquí, política en tots els sentits, si ho llegim també així.
0: Recordem que el papa va fer allò, feia una mica Joan Gaspar, de dir el papa és de tots els equips, en canvi Prebost, que és ell,
2: la meva persona.
0: Ja més del Madrid.
2: L'estem esperant. L'esperarem en candeletes.
4: Clar, jo crec que també estem en un moment que l'altre dia, no recordo, però bueno, algú utilitzava aquest concepte que parlava de que estem en un moment en què les aliances, com que tot és líquid, també en aliances líquides. I en aquest sentit, amb això que deia Júlia, tot aquest missatge, tota aquesta simbologia del missatge de la pau, la necessitat de tenir alguns líders que ens parlin de pau i no de guerra, o sigui, algo tan bàsic, no?, que semblava que havíem resolt, però que ara, amb aquest nou ressorgiment d'aquests líders, no?, que més neixen de tota aquesta extrema dreta, és com que, de cop i volta, tinc la sensació que col·lectivament i internacional acabem enaltint, no?, d'alguna manera, una figura, perquè té aquest missatge contra la guerra, però que llavors, quan vas baixant el detall, no?, perquè ja és trist que la figura més progressista que per molta gent està identificant ara mateix sigui el Papa Lleó XIV, que dius, a veure un moment, deixa'm mirar la lletra petita, i et trobes, no?
1: Estem molt malament, realment. Sí,
4: el mercat està molt mal.
2: Fa uns anys, quan buscaves una entitat superior que pogués estar per damunt dels països i les sobiranies i les guerres, etc., teníem la ONU.
4: Sí, teníem institucions.
2: Teníem la ONU, i ara, com que això està tan desvirtuat, doncs mira, doncs ara surt Déu.
4: Clar, i ens aferrem aquí, i que llavors saps allò que, no?, els claus aquests que estan allò cremant, perquè jo ja et dic, és que jo he viscut aquest procés de dir, ostres, el Papa Lleó XIV, tal, referent, no?, està oposant a tot, no?, aquest missatge de pau, però llavors això, quan comences a escoltar el detall, dius, però, un moment, això de què va, no? Llavors hi ha aquesta contracció, que estic segura que el Sánchez per dins també hauria d'estar allà, mare meva, això què és? Però clar, és que hi ha molts valors que sustenta aquesta... Per exemple, tu parlaves de la família tradicional, que evidentment connecta directament amb tot el moment tradwife, d'extrema dreta, amb tota la tradició que té a veure amb això de les escoles cristianes, la segregació de sexes. No ha parlat del tema LGTBI, però evidentment... O sigui, jo crec que el Papa Francesc, tinc la sensació que, no ho sé, potser no, però com a mínim ho deia més obertament, era com més progressista, no? Llavors, en aquest sentit, bueno, jo crec que ens trobem en aquest moment d'aquestes aliances líquides, que ara et va bé estar un temps sostenint un missatge de pau conjuntament amb el Papa, però és que això, sincerament, a la que entres al detall, no sé si és massa sostenible. Vull dir, Sánchez, al final, no? Vull dir, per part de tothom, no? És una cosa estranyíssima. És estranyíssima. Sí, perquè la Moncloa...

0: a reconèixer aquestes contradiccions que ara deies, Alba. El que passa és que Pedro Sánchez aquesta visita li va com...
1: Home,
0: és a dir, li ha anat perfecte en la tempesta política que li estava caient, escàndols judicials, li ha anat perfectíssim, no? Llavors, clar, s'agafa el que tu deies, el que li interessa, no? El missatge a la pau, el no a la guerra, que sempre Sánchez ha volgut abanderar, no? També aquest aval, ells entenen a la regularització de migrants, que ha generat tanta polseguera aquí a Espanya, però que el Papa Lleó XIV l'avala, també amb aquest viatge que farà a les Canàries. Per tant, podríem dir que aquesta visita està per sobre, no?, de totes aquestes contradiccions que, òbviament, té un govern espanyol suposadament progressista, no?, i del Partit Socialista.
2: És evident que dels possibles papes, diguem-ne, d'aquest és dels que més, o dels, sí, del que menys grinyola, diguem-ne, a l'esquerra, diguem-ne, perquè és veritat que tot aquest discurs social i tot aquest discurs amb la immigració, o el que té que ir parlant amb els empresaris, o el fet del que no hi hagi aquesta... que hi hagi aquesta polarització, doncs això agrada la música. Òbviament ja saps que des de l'Església estaran en contra de l'avortament i que estaran en contra de l'eutanàsia, i òbviament això és el que et grinyola des de l'esquerra. I en canvi a la dreta segurament algunes de les coses socials que diu aquest papa també li grinyolen, no? En el sentit que això no és ben bé el que ells esperarien d'un líder religiós com aquest, però en tot cas és el que hi ha. Què li queda a Madrid, Paula, aquesta tarda? Al Bernabéu,
0: Li queda abans important aquesta reunió amb víctimes d'abusos, que és una reunió privada que es fa a la Nunciatura i que en principi no té cobertura, que és cert que és només amb una part de les associacions...
2: Que també ha generat crítiques dels altres, dient que han agafat les que són més còmodes, entre cometes.
0: Les que són menys crítiques, entre cometes, exacte. Llavors, això ho explicava abans, també, les crítiques que ha generat, i després ja li queda aquest acte al Bernabéu, amb la comunitat diocesana, i demà al matí ja últim acte amb voluntaris, i ja vola de Barajas cap a Barcelona per aquests dos dies que té per davant aquí amb vosaltres a Barcelona.
2: Doncs ho seguirem a Catalunya Ràdio, a Madrid, amb la Paula Brujans i tot l'equip de la delegació de Catalunya Ràdio Madrid, i des d'aquí, des de Barcelona, els actes que té a Montserrat i a Barcelona a partir de demà. Digues, Alba.
1: No, li volia fer una pregunta a la Paula. En tot aquest comici de gent que l'acompanyen, hi ha dones, a part d'aquesta cap de comunicació, aquesta Montserrat, no sé què més, però...
0: No, hi ha dones a l'equip de premsa, això sí, també de la Conferència Episcopal Espanyola, però és veritat que en el sèquit que va amb el papa, ja sigui de seguretat, com tota la representació de la Conferència Episcopal Espanyola, òbviament no hi ha cap dona en els actes que va el Papa Lleó XIV. No sorprèn, no? Però sí que cal constatar que així és, que no hi ha dones en aquest cercle més pròxim, ja sigui de seguretat com d'assessors que van amb el Papa Lleó XIV.
1: I a Montserrat entenc que no passarà, no? A saludar a l'abadesa que
2: no.
1: Està...
2: No.
3: Mentre no els hi facin una deixa la taula a les monges, no? Com vam fer a la Sagrada Família.
2: En la gent de Montserrat no està previst, no. Ho explicarem a Catalunya Ràdio els pròxims dos dies. Paula, gràcies, bona tarda.
0: Adeu a vosaltres.
2: Queden 3 minuts per arribar a 3:15. Fem una pausa i anem amb l'altra notícia del dia. Durant aquesta nit passada hi ha hagut els bombardejos més importants entre Iran i Israel des que hi va haver l'alto el foc del mes d'abril. Sembla que han tornat a respectar l'alto el foc, però ja veiem que tot plegat és com molt primet.
4: Catalunya migdia.
5: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Ocasión Plus.
8: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
4: Catalunya Ràdio. Som 3K.
9: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
4: Catalunya migdia.
10: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, La Salle Campus Barcelona.
11: Tota comunitat necessita un cor.
12: Un cor? Per què?
11: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
12: I reforçar la identitat?
11: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
12: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
13: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
14: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de demà, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
15: Catalunya migdia.
16: Senyores i senyors, bon dia.
17: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
18: Leire Díaz, bon dia.
19: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
18: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
19: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
20: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
18: Jordi, bon dia.
21: Bon dia. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
22: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
23: Candela Peña! Què passa?
24: Quina il·lusió. Oh, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat. Sí.
17: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
15: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
2: D'aquí a 14 minuts seran les 4 de la tarda. A banda de la visita del Papa, la notícia de les últimes hores, com deies, que l'Orient Mitjà ha tornat a ser escenari d'una escalada bèl·lica entre Israel i l'Iran, que aquesta nit han reprès els atacs directes per primera vegada des de l'alto el foc del mes d'abril. I el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha afanyat aquest matí a demanar tant a Israel com a l'Iran que es deixin de disparar perquè insisteix que les negociacions finals per la pau estan en marxa. Les hostilitats s'han reprès arran dels atacs israelians sobre el Líban del cap de setmana, que Israel ha justificat dient que Hezbollah havia disparat contra territori israelià. Aquesta matinada l'Iran ha respost amb un atac directe contra Israel i Israel s'hi ha tornat llançant míssils contra el centre i l'oest de l'Iran. Ara, però, tots dos diuen que estan disposats a aturar aquest nou enfrontament. El president dels Estats Units, Donald Trump, havia demanat al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que no contraataqués perquè el seu govern està molt a prop de tancar un acord de pau amb Teheran que posi punt final a la guerra a l'Orient Mitjà. Però Netanyahu no l'ha escoltat i ha llançat bombardejos contra l'Iran. Sembla, doncs, que la distància entre Trump i Netanyahu cada vegada és més gran, ja que sembla que els interessos dels dos països no són del tot coincidents. Saludem l'Eduard Soler, és professor de Relacions Internacionals de la UAB. Professor Soler, bona tarda.
25: Hola, bona tarda.
2: Malgrat que són els primers atacs directes des del dia 8 d'abril, ni Israel, ni l'Iran, ni sobretot els Estats Units, parlen de trencament de l'alto el foc. Per tant, ara, tècnicament, estem en un alto el foc o no?
25: Estan prenent-se les mides per veure com avançar a partir d'ara. És a dir, estem davant d'un risc real d'aquest trencament de l'alto el foc allí on aguantava, que era en l'enfrontament directe entre Israel i Iran en territori d'aquests dos països, i també en l'escenari libanès més enllà del sud del Líban, perquè recordem que la violència, els trencaments de l'alto el foc ja s'havien produït a la zona d'Hormuz i també s'estaven produint, es produeixen quotidianament al sud del Líban, no? Per tant, estem davant de la possibilitat d'una nova escalada i, per tant, de tornar a aquest escenari de previ al 8 d'abril.
2: Tot i els missatges que llença Donald Trump dient que les negociacions van molt bé i que està a punt de tancar un acord.
25: Ara és evident que el que està passant ara, d'allò que estem parlant, va exactament en la direcció contrària de la que Donald Trump voldria, i posa en risc tot allò que, diguem-ne, com a mecanisme de sortida ell desitjaria per aquesta guerra, que no només és impopular, sinó que s'ha demostrat probablement forassenyada o i basada en càlculs erronis, no? Però, evidentment, quan el conflicte escala, el que no pot permetre un país com els Estats Units és mostrar-se feble i covard i tampoc deixar tirats, permeteu-me el col·loquialisme, els seus aliats, no? En aquest sentit, a Israel. I, per tant, aquest sembla ser, no? O crec que és força bastant obvi de veure com l'element que ens explica el que està passant. Aquí Israel no està gens convençut d'aquest resultat, entén que no només no s'han aconseguit els objectius que volien, sinó que si el conflicte hagués d'acabar en els termes que probablement sap estan negociant els Estats Units i l'Iran, doncs va en contra de tot allò que Israel ha defensat i el que ha donat també una certa popularitat a Netanyahu dins del seu país, i per tant es tracta de que aquest escenari de negociacions no s'acabi concretant. No vol dir que necessàriament sigui amb una lògica d'un conflicte de màxima intensitat, però podríem dir que el que Israel està fent aquests dies o aquestes hores i que l'Iran també està responent està sent així no. És a dir, els termes amb els quals els Estats Units i l'Iran estaven negociant sembla que no convencen a Israel. D'aquí l'escalada i la, diguem-ne, la provocació de bombardejar Beirut, que formava part dels acords d'allò que no es podia fer, i que l'Iran, que se sap una situació de força, que considera que els Estats Units estan més desesperats per aconseguir l'acord que no pas ells, doncs que actuïn amb una contundència en la reacció que no haguessin vist abans de començar aquesta guerra o abans de que Iran se sentís fort, com s'ha sentit aquestes últimes setmanes.
2: Això és un canvi al que havíem vist tradicionalment en els últims anys, en què Israel no feia un pas si no tenia com a mínim el vistiplau dels Estats Units. Ara sembla que Netanyahu, bé, de fet, fins i tot es va filtrar l'altre dia una conversa entre Donald Trump i Netanyahu, molt pujada de to, en què Donald Trump li va dir de tot, que estava boig, que tothom l'odiava. Estem veient un canvi de relacions, podríem dir, entre Estats Units i Israel?
25: Sí, però i que no és només el que estem veient aquestes hores. Jo crec que aquests dos conflictes, diguem-ne, que estan vinculats l'un amb l'altre, Gaza i ara Hormuz, posem-li aquestes dues categories, demostren que tenim un Israel amb una posició molt més assertiva, molt més agosarada, capaç de portar, de ser ells qui mouen o qui aconsegueixen moure els Estats Units. Això s'explica per una segurament major autoconfiança d'Israel, per uns canvis també en el procés de presa de decisions a Israel, molt més jeràrquics, molt més concentrats en la figura de Netanyahu, i amb una interpretació, no, del que eren les relacions entre Israel i Estats Units. Jo crec que els responsables israelians segueixen pensant que els Estats Units mai es podran permetre el luxe de deixar tirats a l'estacada els seus aliats israelians per elements de política interna, de connexions personals, però també perquè en termes de relacions internacionals, que un país com els Estats Units abandonés a la seva sort el seu principal aliat a la regió, no solament llançaria una imatge bastant perillosa cap a la resta d'actors, els seus amics i els seus enemics. I per tant jo crec que és sobre aquests càlculs que estem veient aquests càlculs tan agosarats, aquestes decisions tan agosarades per part d'Israel i una certa inversió, no, en la correlació de forces que sempre s'havia pensat, no, d'Israel com el gran, la gran base, l'instrument dels Estats Units a la regió, que jo crec que era una caracterització també molt forçada i que no era exactament, no s'ajustava a la realitat, com tampoc s'ajustaria exactament a la realitat pensar que ara ha canviat completament i que simplement els Estats Units són el peó o l'instrument d'Israel o de Netanyahu, no? Però que sí que s'està produint és una certa inversió de moviments, i amb un Israel, com veiem, amb més capacitat, aprofitant i llegint la conjuntura, per empentar els Estats Units a fer coses que altrament no faria.
2: La Júlia Regui li vol fer una pregunta a la Dora Soler.
0: Hola, què tal? Tenint en compte l'anàlisi ara que feies, a mi em costa veure quin incentiu pot tenir en aquest cas Netanyahu per intentar arribar en aquest acord. Ho dic perquè, com dèiem, està creixent la seva popularitat, tindrà les eleccions a la cantonada, el beneficia fer creure que aquest conflicte el podrà guanyar. Per tant, quin incentiu podria tenir Israel ara per diguéssim, tornar enrere, és a dir, mantenir el foc i deixar que Trump tanqui un acord?
25: Doncs perquè aquest acord probablement sigui vist, sigui celebrat pels iranians com una victòria, perquè els càlculs o les lectures objectives que se'n puguin fer des de fora demostraran que ni Israel ni els Estats Units han aconseguit els objectius amb els quals es van embarcar en aquesta guerra, i per tant, des d'una perspectiva de Netanyahu, potser interessi mantenir viva la flama del conflicte abans que assumir que no s'han aconseguit els resultats, perquè pensem que a més aquí estem parlant d'una aposta personal molt clara per part de Netanyahu. És el polític israelià que ha tingut una obsessió estratègica més recurrent amb l'Iran, de que Iran no tingués armes nuclears en la mesura de la possible provocar un canvi de règim. Van ser amb aquestes, diguem-ne, promeses de que això a més era fàcil d'assolir, que embarquen els Estats Units en aquesta guerra el 28 de febrer. I si la guerra hagués d'acabar en els termes en què està, la República Islàmica, malgrat que debilitada, però continua existint, el règim continua sobrevivint i ha ben adquirint una, diguem-ne, un mecanisme de pressió cap al conjunt d'allò que podríem anomenar la comunitat internacional, que és el bloqueig de l'estret d'Hormuz, que fins ara no havia utilitzat, no? Per tant, amb una capacitat, si voleu, de dissuasió, que no és una dissuasió nuclear, és una dissuasió econòmica o estratègica que Iran no tenia fins ara o que no se li reconeixia. Jo crec que si la guerra acabés així, per Netanyahu no la podria vendre com una victòria.
2: És Eduard Soler, és professor de Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
25: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
2: Si algú pensava que estàvem a punt de viure un alto el foc o alguna mena de pacte o un final de la guerra, ja va per 100 dies i no es veu un final en l'horitzó.
1: Bueno, al final també és com prendre consciència de com determinats personatges, quan ara tu parlaves de la conversa que hi havia entre Trump i Netanyahu, el Pep Balló, abans parlàvem d'ell, parlava, no?, a vegades de líders que exerceixen quasi com a monstres, no?, a vegades liderant, i és com la sensació de monstres descontrolats i que veure qui és més pervers que l'altre, no? I veient el que està fent Netanyahu, no sé, o sigui, Trump ja no sé quins límits té, però és que ja Netanyahu tinc la sensació que, bueno, que és que no, el límit és infinit, no?, i és extremadament preocupant pel nivell, crec que a més de capacitat d'exercir dolor i generar conflicte al final per un benefici propi, no? Pel que deia, al final per un relat, no? No vendre realment que ha sigut un fracàs el totes aquestes accions que han pres, que han pres.
3: I aquesta sensació de guerres que poden eternitzar-se i que cada cop ens ho trobem més, és a dir, allò que havia passat entre Israel i Palestina ara sembla que s'eternitza en termes d'involucració d'Iran, del Líban, d'Israel mateix, d'Estats Units, és a dir, una mena com d'impossibilitat d'arribar no només a un alto el foc, sinó a una mena d'acord. T'acabes perdent a l'hora de veure quin pot ser l'objectiu real i viable per totes les parts, com no sigui l'eliminació de l'adversari. En el cas aquest d'Israel contra l'Iban i contra l'Iran, t'ho acabes plantejant. S'havia dit que si el tema nuclear, etc., tinc la sensació que evidentment no va per aquí, sinó que estem parlant més aviat d'una conquesta, d'una rendició total, i això ens porta a una mena de cosa il·limitada, com ja s'està veient també com es va cronificant el tema d'Ucraïna, anem presenciant guerres en les quals no acabes d'albirar un final i fins i tot ni tan sols una treva.
2: Bé, doncs veurem com evoluciona tot plegat, perquè és veritat que, amagat, entre cometes, per tota la informació que genera una visita com aquesta del Papa, doncs aquest conflicte ha revifat aquesta nit passada, tot i que ara les dues parts, Iran i Israel, diuen que no continuaran atacant-se, però és veritat que sí que ha quedat demostrat que aquest alto el foc que Donald Trump va venent des de fa dies penja d'un fil, per no dir que està pràcticament trencat. Ho deixarem aquí. Júlia Reguer, Jordi Cabré, Alba Alfagema, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
0: Gràcies, bona tarda.
2: Queden 30 segons per arribar a les 4 de la tarda, 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, 30 segons per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.
4: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

Arxiu. Conjunt de documents, imatges o sons acumulats per una institució com a resultat de la seva activitat i conservats per la preservació i consulta. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui fem el que fem l'Antoni Bassas. Bona tarda.
2: Bona tarda, Francesc.
1: Saludem també el president dels noticiaris, Òscar Fernández. Com estàs?
3: Hola, bona tarda a tots dos.
1: Avui és el... Demà és el Dia Nacional... El Dia Nacional no, el Dia Mundial dels Arxius. Mm-hmm. I després, a les 5 de la tarda, parlarem amb dos dels responsables de l'arxiu de 3CAT.
3: Ah, molt bé.
1: Quants documents d'Òscar Fernández creus que hi pot haver?
3: No gaires.
1: Com que no gaires?
3: No, no gaires.
1: Tots els programes.
3: Però sóc, ja, però sóc com molt gris, diguem-ne, i llavors no queda...
1: No tinc Dixon, no? No, tu, no. Aquell del migdia.
3: No.
1: Òscar, és que de veritat...
2: Però no feia 30 anys que treballava aquí, imagina't, 30 anys d'arxius.
3: Si ho haguéssim fet, podria haver omplert, però molt, eh? Però no, no.
1: 20 hores a tot gira.
3: Passo bastant desapercebut, passo bastant desapercebut. Ja em va bé, eh? No demano gaire més, tampoc.
1: Òscar, arribant a final de temporada amb el ganxo, eh? T'ha costant aquest final de curs, eh?
3: Home, si fos només el final de curs,
1: eh? I l'enviem a Montserrat a l'Òscar.
3: Clar, sí, home, sí, per fer una introspecció, eh?
1: Sí? Faràs nit a Montserrat?
3: Clar. És que no es pot pujar el dia després.
1: Amb una d'aquelles cel·les de recolliment i...
3: On m'acullin, Francesc, on pugui. Sí, sí.
1: Ja, sí, sí. M'imagino allà la nit, mirant per la finestra i... Pare nostre, una cosa d'aquestes. Vaja, el que vulguis fer, eh?
3: Clar, home, sí, ja ho faré, ja ho faré. Tu què vols que faci?
1: Som a confessionals. Que facis una pregària per la tarda.
3: Ah, molt bé. Jo crec que Déu Nostre Senyor deu tenir altres maldecaps que no
1: escolta'm,
3: pas aquest,
1: però... tots els maldecaps són respectables.
3: Sí, home, sí, clar.
1: El nostre és bastant poc important, però...
3: Això jo crec que...
1: Una pregària, no? Asses, no? Una pregària mai sobra.
2: No sé, sí. No sé, això, si ets creient, no, evidentment.
1: I si no ho ets, tu fes la pregària.
3: Amigo. Ah, llavors ara què? Ho buscaràs quan ho necessites.
1: Exacte.
3: Carai, que ets interessat.
1: Com allò de Santa Bàrbara quan trona.
3: Clar, no? Exacte.
1: Tal que s'hauria la patrona. Avui quin dia és? Ja no ho sé. És dilluns. Dilluns.
3: Dilluns.
1: Avui de juny. Ja estem pendents de tot això.
2: És fer parents argentins.
3: Clar.
2: Dilluns.
1: Carriga. Vinga, va. Ai, plans per Sant Joan.
4: Sí, Pedro Sánchez compareixerà al Congrés dels Diputats justament el dia de Sant Joan, el 24 de juny. Ho fa a petició pròpia i per donar explicacions davant dels diferents casos de corrupció que esquitxen al seu entorn. Això el dia en què les acusacions populars que coordina el Partit Popular han reclamat a l'Audiència Nacional que imputi les filles de José Luis Rodríguez Zapatero per blanqueig de capitals, falsedat documental i participació en una organització criminal en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: I tothom content.
4: El discurs del Papa Lleó 14 al Congrés dels Diputats ha agradat a tots els grups polítics, a tots els partits. Tots l'han interpretat a favor seu. I això que el pontífex ha renyat el conjunt dels polítics, els ha demanat abandonar la crispació abans de llançar advertiments en totes direccions. A l'esquerra per l'avortament o l'eutanàsia i a la dreta per les polítiques antiimmigració.
1: I la següent pantalla, Catalunya.
4: Sí, un cop acabi avui els actes a Madrid amb víctimes d'abusos sexuals al si de l'Església, demà al migdia el pontífex arribarà a Catalunya. El plat fort de la visita serà, però, dimecres, amb els actes a Montserrat primer i a la Sagrada Família de Barcelona després.
1: I als esports, Florentino Pérez comença avui el seu 8è mandat.
4: Sí, i ho fa demanant a la UEFA i a la FIFA que retirin al Barça els títols que, segons ell, els blaugrana van guanyar comprant àrbitres en el conegut com a cas Negreira. Pendents d'anunciar oficialment Mourinho com a entrenador, demà s'ha de concretar l'oferta aquesta de 150 milions d'euros que havia de fer per un galàctic que va anunciar en campanya i que de moment no sabem exactament a qui es referia, deien que Olis, però no se sap.
1: Només demano, per favor, que la presentació de Mourinho no sigui dimecres.
3: No et va bé?
1: Home, no fotis dimecres, no, que no podrem colar el tema enlloc.
3: No, escolta'm, doncs truca a Florentino, tu havies tingut contactes allà amb ell.
1: Florentino, el miércoles, no.
3: Clar.
1: És en castellano, nos entendemos todos. I aquesta tarda, de què estem pendents?
4: Doncs seguirem l'escrutini de les eleccions presidencials d'ahir al Perú, que es decidiran per un grapat de vots. Tinc el Joan Bota pendent, fent F5 a la pàgina web.
1: Està ajustadíssim,
4: perquè, no? Sí, la candidata de dretes, Keiko Fujimori, té un petit avantatge de només 31.000 vots respecte al candidat d'esquerres, Roberto Sánchez. Això sobre un cens de 27 milions de vots, i amb el 93% dels sufragis escrutats. A més, el recompte que va més endarrerit és el de les zones rurals, que habitualment beneficien l'esquerra. Per tant, Bota, que ja et dic que va fent F5, ell està convençut que l'esquerra acabarà passant a la dreta. Però veurem.
1: Sí,
3: cadascú té les seves coses. Tu vas pensant en Florentino i el Madrid i Bota en les eleccions del Perú.
1: Cadascú. I aquí, tot cobert.
3: Veus?
2: El Papa se les va tenir, aquesta Fujimori.
3: Sí, és veritat.
1: És veritat.
2: Bé, que...
1: Aquí ho deixem.
2: Fins al punt que Feijó havia penjat un tuit en suport a la Fujimori i l'ha retirat.
3: S'ha hagut de retirar, sí. T'imagines, per tant, passes que igual aquesta tarda el Papa Lló també està fent com Joan Bota i va fent F5, a veure com acaben els resultats.
2: Jo crec que li fan un F5,
3: no? Però està molt pendent, va preguntant com va el recompte, com va.
1: Sí. Un prelat. Òscar Fernández, fins demà.
3: Adéu.
1: Setmana molt intensa. Selectivitat, protestes de mestres i professors, comença el Mundial de Futbol, arriba Mourinho a Madrid i la visita del Papa Lleó 14 a Barcelona. No em diguis que no passen coses aquesta setmana, Bassa.
2: Sí, però no per aquest ordre, diguéssim. Però vaja, vull dir que és un
1: cadascú
2: ordre...
1: Cadascú hi posa el seu ordre.
2: Naturalment.
1: Cadascú hi posa el seu
2: ordre. És el teu, d'acord.
1: No, jo ho he dit una mica com m'han anat sortint al cap. El país, i en especial la ciutat de Barcelona, es prepara molt pel repte de mobilitat que suposa aquesta arribada del Papa, perquè feia molt de temps que no es veia un enrenou semblant. Judit Pastor, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Sí, de fet, els Mossos desplegaran un dels dispositius policials més grans que han dissenyat mai. Més de 5.000 agents repartits per la catedral, l'estadi Lluís Companys, la Sagrada Família, la parròquia de Sant Agustí, a més de Montserrat i la presó de Brians, que són els llocs principals on passarà el Papa Lleó XIV. I, de fet, avui mateix ja han començat les primeres restriccions de mobilitat. Des de primera hora han quedat tancats els accessos a l'estadi olímpic, també als voltants de la catedral a Ciutat Vella. I a partir de demà, a la matinada, es tancaran també els accessos a la Sagrada Família i seran unes restriccions fortes, perquè els veïns no podran utilitzar ni el vehicle privat per entrar i sortir de la zona.
1: Quan diem demà a la matinada és de dimarts a dimecres.
5: Exacte.
1: De dimarts a dimecres. Bé, un dels punts amb més atenció mediàtica, òbviament, serà la Sagrada Família. Dimecres el Papa allà beneirà la Torre de Jesús, la més alta del temple, coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí. Així que hem decidit anar cap allà, a aquesta zona, a comprovar, ara que els arriba aquesta restricció d'accessos i tot plegat, com estan els veïns del barri de la Sagrada Família. Marta del Cor, bona tarda.
6: Molt bona tarda.
1: Ja hi ha xup-xup papal a la zona?
6: Doncs mira, xup-xup n'hi ha, però papal t'he de dir que no gaire. I deixa'm que t'ho expliqui. O sigui, sí que hi ha alguns elements que ens fan preveure que s'està preparant alguna cosa excepcional. Veiem moltes passarel·les i plataformes que serviran perquè els mitjans puguin cobrir la missa del Papa. També ja veiem algunes pantalles des de les quals es podrà seguir la cerimònia.
1: Infraestructura.
6: Exacte, molta infraestructura, molt de metall i veiem al voltant de la Sagrada Família, que habitualment no hi és. També alguns canvis en la mobilitat. O sigui, ara mateix l'única diferència, diríem, és que les motos i les bicis, que habitualment sí que poden aparcar, ja des de fa uns dies no ho poden fer en la majoria de xamfrans i de carrers que envolten a la Basílica i també al carrer Provença, on hi ha alguna, normalment, no? un carril de zona blava, allà ja no hi poden aparcar els cotxes. I el que sí que ens han dit alguns taxistes amb qui hem pogut parlar és que estan preocupats. Diuen que hi haurà un caos absolut. Ens han dit que el metro no pararà més a l'estació de Sagrada Família per on paren la línia 5 i la línia 2 i ens deien és que no som prou conscients dels problemes de mobilitat que hi haurà. Ells mateixos ens deien això, que Déu ens agafi confessats perquè això no serà fàcil.
1: Mai més ben dit.
6: Exacte. I l'altra diferència és que la façana del Naixement, que és la que hi ha al carrer Marina entre Provença i Mallorca, allà només hi poden accedir les persones que han adquirit entrada per entrar a la Sagrada Família i els veïns. Normalment allà hi ha lliure circulació, ara mateix no hi ha una persona de seguretat que et demana acreditació per poder passar-hi. Però a banda d'això, jo t'he de dir que del Papa, o elements que ens facin pensar en el Papa, no hi ha ni rastre. Per exemple...
1: Home, banderes als balcons, no?
6: No, en tota la cruïlla hem fet la volta al voltant de tota la Sagrada Família amb la Mati i hem comptat una sola bandera del Papa en tota la cruïlla. No sé si és que és una zona, diguem, poc catòlica.
1: Home, o potser els veïns, per més catòlics que siguin, primer són veïns que catòlics i diuen, home, està bé el Papa, però ens tocarà una mica la pera l'enrenou.
6: Sí, però també pots dir, home, ells gaudiran d'una vista privilegiada, d'un esdeveniment excepcional, doncs no sembla que, com a mínim, amb banderes els donin gaire suport. I tampoc he vist souvenirs del Papa.
1: Pensem que al voltant
5: de la... Era la meva il·lusió que ens diguessis quins souvenirs hi havia.
6: No, doncs mira, normalment, clar, tota la zona al voltant de la Sagrada Família és habitual veure i venedors del Top Manta, i hem fet una ullada, és que no hi havia cap, però ni un sol Imman Clauer, o referència al Papa. No, però sí que he entrat a una botiga, en algunes no tenien res, però he entrat en una on tenien imants, rosaris, també creuers i posagots del Papa, i l'única cosa així una mica més curiosa és un drap de cuina, on es veu la Sagrada Família i el Papa, que es ven a 6,90. Per si t'interessa que te'n compri un, Garriga, jo te'l compro i te'l porto.
1: Jo és que els draps de cuina solen ser samarrentes antigues.
2: Bueno, quants pilotes van rentar les mans, vull dir que...
6: Sí, a més t'he dit que feia pinta de ser una mica d'aquells que destenyeixen amb facilitat. Per tant, sí que es veu la preparació d'un esdeveniment excepcional, però que podria ser de qualsevol cosa. O sigui, tant podria ser que aquí es vingués a celebrar, no sé, una victòria del Barça, com que hi vingués el Papa. Perquè, com et dic, ni banderes, ni imants, ni retrats, ni gaires elements religiosos al voltant de la Sagrada Família.
1: Bé, doncs la Marta del Cor ens pinta aquesta fotografia. Falten dos dies, encara demà segurament això anirà creixent, però el barri doncs fa aquest xup-xup.
2: No, sí que el fa. Sí, mira, una persona de la meva família viu al carrer Rosselló i el Papa passarà per davant de casa
1: seva. Balcó privilegiat.
2: Aquesta tarda, no, aquest matí he anat a comprar el pa i el forn s'estava parlant ja de balcons a 1.000 euros.
6: Uau.
2: Balcons a 1.000 euros, carrer Rosselló.
1: Té balcó el teu familiar?
2: Sí.
1: A quant el deixa?
2: Doncs, no, a mi no, però estava calculant...
1: A veure què fèiem, no?
2: Què fèiem al balcó, sí.
6: I el que sí que us he de dir, Garriga, ara hi pensava, ara que en Bastas deia això del xup-xup de les botigues, he parlat també amb comerciants, ells ens diuen que ara mateix hi ha absoluta normalitat, però sí que encara en els propers dies amb incertesa. Perquè, clar, diuen, els cotxes no podran passar, però no tenim clar què passarà amb els vianants. Clar, de moment ens diuen que en principi podran passar, però si en algun moment es tallen els accessos, a partir d'una hora això els afectarà les vendes, clarament. És gent que viu de la gent que passa al davant i que passa a comprar coses. O també pot passar a l'inrevés, que hi hagi un tap tan gran que no puguin entrar a les seves botigues. Però ja et dic, això són més pronòstics, pors o incerteses de cara al que podrà passar que un canvi real a dos dies d'aquest gran esdeveniment a la Sagrada Família.
1: Així estan les coses a la Sagrada Família, a 48 hores perquè el Papa hi faci el seu acte central, o una mica menys, més de 48. Marta del Cor, gràcies.
6: Fins després.
1: Dos dies molt intensos. Ho seguirem amb molta atenció a Catalunya Ràdio, amb especial interès dimecres, òbviament, el dia 10, amb programació especial tot el dia. L'Estrella Llarga, l'Òscar Fernández des de Montserrat al migdia i nosaltres des de les 4 de la tarda i fins a 2:15 de la nit, amb l'Agnès Marquès, i després encara s'hi sumarà el Manel Elias a partir de 11:15 de la nit, tots desplaçats arreu del territori i amb la Gemma Bonet seguint els passos del Papa amb el Bonet Mòbil. Gemma Bonet, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda, com esteu?
1: Són dies de molta bogeria, sí. No? De logística, frenètics. Sí. De què creus que haurem d'estar més pendents de tot el que ens ve a sobre?
7: A veure, tot és molt important, Tots els actes són importantíssims i cada un té la seva simbologia, la seva explicació, però vaja, la Sagrada Família, la benedicció de la Torre de Jesús és el gran acte, de fet jo diria de tot el viatge, d'aquests 6 dies de viatge que fa el Papa, òbviament també amb Canàries, juntament amb Canàries, que allà és on ja el Papa Francesc volia anar-hi per el tema dels migrants, però la Sagrada Família és el gran acte d'aquest viatge a Catalunya.
1: Creus que es podrà interactuar la premsa amb el Papa? Hem vist l'avió arribant a Madrid, que sí que hi va haver una certa interacció. Aquí a Catalunya hi haurà algun moment per fer-ho?
7: Això fins i tot ho vam preguntar quan vam tenir un contacte amb la gent de la Sagrada Família i tal, i ens van dir que no, que és impossible. Sí que hi poden contactar així d'una manera més pròxima els periodistes, els vaticanistes, diguem-ho així, els que estan tot l'any amb ell a Roma. Ells sí que tenen aquest tracte més proper a l'avió, són els que van a l'avió, més també altres periodistes que també van a l'avió. Són els únics que tenen un tracte més proper, de tu a tu, de poder-lo saludar. Els altres, doncs, el veiem de més lluny i realment, és jo per l'experiència que tinc de les diverses vegades que hi he anat, és impossible poder-li fer aquest tu a tu amb el Papa.
1: La Gemma seguirà molt de prop al Papa. Creus que és de les visites que han fet els papes la més significativa, de les últimes, perquè hi ha la qüestió Sagrada Família que ho fa com una mica més especial, passes?
2: Aviam, la de Joan Pau II l'any 82 va ser molt significativa perquè va pujar a Montserrat, a la Sagrada Família també hi va anar, però aleshores era poc més que unes bastides i eren les dues façanes, sí, però el temple no estava ni cobert. I a més va ploure molt, va ser una visita una mica desgraciada. La de Benet XVI va ser espectacular perquè la Sagrada Família ja estava acabada. Però clar, aquí em sembla que és per primera vegada a la història que el papa dorm dues nits a Catalunya. I per tant, bueno, es desplega a Montserrat, va a una presó, va al Raval, va a la catedral, va a la Sagrada Família, l'estadi de Montjuïc on es trobarà amb tot de joves. Home,
1: és una agenda molt frenètica.
2: Bueno, però a part de frenètica, molt densa, no? I una mica com està passant ara aquests dies a Madrid, jo crec que valdrà molt la pena sentir què diu, que tindrà un missatge universal, però també sentir què ens diu a nosaltres, els catalans.
1: Què dirà als catalans? Ara ho discutirem o ho intentarem esbrinar. El que sí que sabem és què ha dit a Madrid, perquè... De fet, el papa és de Madrid.
7: És de Madrid des de dissabte, exacte.
1: Avui ja l'hem vist recórrer els carrers de la ciutat espanyola.
7: Sí, i avui amb un especial interès al Congrés dels Diputats, perquè és la primera vegada, no?, que un papa ha anat al Congrés dels Diputats. Aquesta tarda es reuneix també amb víctimes d'abusos en una trobada privada. De fet, algunes associacions de víctimes es queixen que en aquesta trobada s'hi han exclòs les veus més crítiques. Veurem com queda, però al matí el protagonista han sigut aquests aplaudiments. Set minuts d'aplaudiments al Congrés dels Diputats després del discurs de Lleó XIV, amb diversos missatges. El primer, a favor de la pau i en contra de la crispació política.
8: Es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario.
7: També un missatge a favor de l'acollida de les persones migrants i clarament en contra de qüestions com el dret a l'avortament i a l'eutanàsia.
8: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
1: Ens acompanya també el Ramon Bassa, que és director general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Senyor Bassa, bona tarda.
9: Bona tarda.
1: Bé, entenc que són hores també frenètiques pel govern i pel seu departament. Què li han semblat fins ara les paraules del papa a les Corts?
9: Molt bé, espanyoles? Jo crec que... Anava a dir previsibles, no és la paraula, però sí que és un viatge en el que, com deien ara, és important el missatge. És a dir, no només el que fa i on va i quina és la combinació final dels llocs que ha triat el Vaticà com a lloc d'interès, sinó també què ens pretén dir. I fins ara ha sigut, jo crec que molt positiu. Per exemple, jo estava pensant que no recordo aquí a Espanya cap altra trobada en el que hi hagués els líders sindicals, no? I sembla que això és d'una modernitat, diguéssim, molt, molt interessant. Però la resposta, el que he dit respecte al que cal fer en el món, em sembla que continua sent lo important, i és un viatge en el que es van dient les coses de mica en mica, i de forma molt significativa avui a la política, no? Un missatge molt, molt, molt clar, en el que no ha volgut tampoc que el conjunt del seu discurs, temo, sigui aprofitat per alguna de les bandes. Si realment ha començat dient ha d'haver-hi menys crispació, també ha dit, ha recomanat una sèrie de posicions respecte al conjunt de l'activitat política en què tothom es pot ser interpel·lat positiva i negativament. I em sembla que això és positiu, en el sentit que ha de fer reflexionar el conjunt de la societat espanyola. Em sembla que aquest era el motiu principal de la seva visita, i nosaltres el que volem és que ens digui coses, efectivament, però també volem, com a catalans, em sembla a mi, que entengui que ens volem sumar en aquesta alternativa esperançadora que hi ha en els desafiaments mundials. No? Aquesta mena
1: però això
9: de...
1: com se li traslladarà al papa? Hi haurà una trobada entre el president de la Generalitat i el papa aquí a Barcelona?
9: Sí, hi ha una trobada, de fet es veuran diverses vegades, ja s'han vist a Madrid, es veuran diverses vegades, però hi ha una recepció que fan el govern, també el conjunt del govern, començant pel president, i ho veurà també en el que se li comunicarà des de diferents llocs, des dels diferents llocs que visita, tant els llocs més emblemàtics, per la de la Sagrada Família de Montserrat, que es va viure al mil·lenari, on compartirà una estona amb els monjos, però també aquells elements que han sigut rebuts amb molta esperança per la Santa Seu, no? Aquests, aquesta atenció als més vulnerables, que han de parlar i que li han de dir en el Sant Pare que confien. No, em va fer molta gràcia una de les internes que intervindrà en la seva visita a Brians, que diu: Déu s'ha fixat en nosaltres perquè el Papa ens ha triat. Aquesta em sembla que és una bona manera d'explicar què és el que pretenen dir. Pretenen dir: existim, volem la, també la màxima dignitat, on la societat segurament no la troba.
2: El Papa avui al Congrés ha repartit una miqueta per tots cantons.
1: Tothom quedés una mica amb alguna coseta del seu costat. No?
2: Això també? Mateix, i també contra el seu, exacte, costat. Per exemple, ha parlat, sense dir les paraules, contra l'avortament i contra l'eutanàsia, que això pots dir a l'esquerra, fins i tot l'actual govern li pot molestar, però després ha estat al costat de les posicions del govern quan ha dit no al rearmament d'Europa, això no pot ser, o quan ha parlat, i aquí he pensat en Vox, no?, de la dignitat de tota persona quan ve de lluny, els immigrants, no? La qual cosa ha produït, com ara deia la Judit, que l'hagin pogut aplaudir 7 minuts de manera pràcticament unànima, no?
1: Tothom tenia algun argument per
2: aplaudir. Tenia algun argument, sí.
1: Des de la Generalitat, entenen que hi ha gent una mica que no acaba d'entendre, sent un estat confessional, que vingui un líder religiós i s'aturi la ciutat ara de Barcelona, es faci una recepció a un nivell que pràcticament no recordem. Com es conjuga el ser confessional amb fer aquesta rebuda a un líder religiós?
9: Perquè la confessionalitat no està renyida amb una visió positiva del fet religiós. Al contrari, és a dir, depèn de com entenguis la qüestió confessional. Però nosaltres l'entenem com una manera de dir a l'espai públic i cap tothom. I cap tothom també des del punt de vista religiós. I en el que ve-hi tothom, cadascú també des del pàlpit que la societat catalana té respecte a aquest tema. És a dir, no estem parlem d'una victòria del Barça, abans l'hem comparat. Què és l'important de la victòria del Barça? El govern també està a favor d'algun dels equips de futbol? No. El que està a favor, o el que vol fer, els governs i qualsevol govern i qualsevol dirigent polític que tingui connexió amb el ciutadà, és entendre el pàlpit, l'esperança, el que hi ha al darrere, el que hi ha al darrere. Això jo crec que vam intuir des del primer moment que un viatge del Papa significaria això.
1: És a dir, vostè creu que Catalunya vol que el Papa vingui?
9: Jo crec que sí.
1: Amb majoria, diguem.
9: Jo crec que sí. El que passa que també està bé, i a més no em sembla malament que hi hagi persones que diguin que això no ho troben bé, que no ho troben correcte. Jo crec que la gràcia de col·locar també lo religiós a l'espai públic és que pugui parlar tothom, també aquell que no ho troba bé. També, quan guanya el Barça, deu haver-hi gent que està en contra del futbol. Ja, bueno, ja, no passa res. Ja, ja. Però el que hem d'intentar entendre és això, que l'espai públic, la laïcitat o la confessionalitat no està negat en absolut en la posada de manifest que hi ha sentiments religiosos de molta mena, a més, no? Tant de diferents tradicions com també un cop assentat en una tradició, hi ha gent que és més creient i gent que és menys, i aquesta diversitat és positiu que hi sigui. De fet, és un dret fonamental, el de la llibertat religiosa, i per tant em sembla que no està malament que formi part de la nostra vida quotidiana, que el moment que passa una cosa important se situï en el màxim lloc que és possible.
1: En una de les altres qüestions que també ha estat molt comentada és el tema de l'ús de la llengua. Sembla que hi ha hagut un cert viratge. Inicialment se'ns va dir que el català seria ben bé testimonial. No. Sembla, inicialment el missatge va semblar, farà un petit...
9: Va semblar.
1: Com a mínim ho va semblar, sí. I és el que va generar també que hi hagués una resposta a dir com pot ser. Hi ha hagut mediació aquí per demanar una certa sensibilitat, sí, una mica... I qui ho ha fet, això?
9: Des del primer moment, una de les claus que vam traslladar a la Santa Seu era que el català i el conjunt de la simbologia de Catalunya... Home, a veure, que vagi a la Sagrada Família no és cap... O sigui, és un símbol molt important dels catalans, també, no? I Montserrat, òbviament. Però que el conjunt de la catalanitat, diguem-ho així, que quedés ben representat, inclòs a la llengua. I, efectivament, quan vam rebre el primer PDF que es va fer públic de la missa, en el que hi ha algunes parts, no hi és tot, per exemple, no hi ha l'homilia, que és una part important de la que esperem tots del Papa aquell dia, doncs veiem que hi havia probablement una excessiva presència o una minsa presència del català. I això ens va alarmar, i el que hem fet és...
1: Ho van traslladar,
9: discretament hem traslladat, si a la nostra inquietud, perquè aquesta demanda, que a més se'ns havia dit que no hi hauria problema, no la veiem prou satisfeta. I jo crec que se n'han pres nota, i ara es tracta de veure com ho traslladen, perquè...
1: Vostè estarà allà pendent del discurs, patint una mica, a veure si hi ha prou català o no hi ha prou català.
9: Estaré disfrutant tota l'estona, però hem d'entendre, a part de la que nosaltres tenim unes, diguéssim, uns... Com puc dir? Una manera d'entendre aquesta qüestió molt vista des de Catalunya, com és obvi, hem d'intentar situar-nos a la pell d'un senyor que no domina la llengua catalana i que ens vol explicar coses als catalans des del cor, no només llegint i traduint, sinó des del cor. Jo quan vaig a un lloc i vull parlar des del cor, parlo amb alguna llengua que domino, perquè si no, no sé què estic dient. Això també ho hem d'entendre. És a dir, jo crec que si entenem això, i entenem, i ells entenen, que el català ha de tenir una presència significativa i que això ho posin on creguin convenient, i en els llocs probablement, en els moments probablement més sensibles, em sembla que tots en sortirem guanyant.
1: Els preocupa la coincidència amb les aturades convocades o les manifestacions convocades per mestres, professors, que tot això pugui, no sé si dir, enterbolir o complicar la jornada?
9: Sí, depèn, clar, depèn de les aturades. O sigui, tothom té dret a fer vaga, només faltaria. I té dret a fer vaga el dia 10 i el dia 9 i el dia que vulgui, no passa res. El que ens sembla és que, home, no estaria malament que es respectés aquesta visita, que és una visita que no té res a veure amb l'objecte de la vaga, en absolut, no? I que, com dic, respon també al pàlpit dels catalans, no només a la voluntat del govern, de que això surti bé, com és obvi, sinó és un desig molt important de que Catalunya aquí vol sentir clarament la seva veu. Que la seva veu també hi ha la protesta, efectivament, no dir que no hi hagi de ser, però segurament el que estaria bé, el que demanaria més que el conjunt de persones que es volen manifestar siguin respectuoses amb aquests ciutadans que volen exercir això i que volen fer-ho, que no poden fer-ho cap altre moment que en el moment de la visita del papa. Crec que seran sensibles, espero que seran sensibles. Estem parlant de mestres, no? Mestres són persones amb les quals hem de confiar.
1: Doncs això és el que arriba aquest dimecres, i on seràs, Basses, tu?
2: A l'interior de la Basílica de la Sagrada Família.
1: Ah, sí, mira-te'l, has aconseguit tiquet?
2: Sí, el diari ara ha aconseguit un tiquet per mi. Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs ja ens explicaràs l'experiència.
2: Ja us ho explicaré, sí.
1: Ja tindrem companys també allà. Gemma, tu on seràs?
7: Nosaltres estarem a la part de la zona de premsa de la Sagrada Família, perquè des de dins no podríem parlar, perquè s'està fent la cerimònia, la missa.
1: Basses,
7: per
1: no
7: tant...
1: parlis, eh?
7: Clar, el Basses, no, com que està en un diari, no? No, sí, és fàcil, clar. L'últim és fàcil.
1: Basses, no sabent jo que t'han fet fora per parlar, eh?
7: Sí. Però també estarem allà.
1: Doncs amb la Gemma Bonet, amb l'Antoni Basses també seguint-ho, nosaltres farem programa especial, i vaja, que tot vagi molt bé també al senyor Ramon Bassa, el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Gràcies per seguir. Farem una pausa i seguim en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
10: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica, el grec es revela. Grec 50 anys.
11: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Fes realitat el teu estiu amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Tailàndia, Europa, sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions i els seus preus increïbles, com ara el Carib, des de 920 euros. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
13: El futur serà verd o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
14: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
15: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
16: Sí. És una central ja de nova generació.
13: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3CAT. Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
18: I després, quan guanyes, què més hi ha?
19: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
13: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
20: I el moment de retirar-se va ser complicat?
13: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
21: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
22: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
13: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrón, Rone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
23: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
13: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
1: I avui també toca.
0: Mini Tot Costa.
1: Lea Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Com estàs?
7: Molt bé.
1: Amb nou president al Madrid?
7: Sí, poca novetat per això. Nou, vaja, nou,
1: no,
7: relegi,
1: nou, nou,
7: nou.
1: No és gaire nou. No, és gaire
7: no, no,
1: és nou.
7: No seria l'adjectiu per Florentino no. Pérez, no.
1: Ja és de segona no, mà. Gaire, no. o de vuitena mà.
2: Nou mandat.
1: Sí, vuitè mandat de Florentino Pérez, eh? Ressaca electoral, 65% dels vots per Florentino Pérez, són 22.000 vots. Enrique Riquelme, 12.000 vots, un 35%. I ja han de començar els moviments als despatxos i estem pendents que en qualsevol moment, no, Laia, ens arribi la confirmació del fitxatge de Josep Mourinho.
7: Sí, ha fet un segon vídeo, vull dir, la confirmació l'ha fet ell mateix, aquesta vegada jo crec que ja no és intel·ligència artificial.
6: Ah, t'anava a preguntar, era ja o no?
7: El cas, ens vam quedar amb el... Sí, aquell primer...
1: Com?
3: Sí, por supuesto.
7: Ah, aquest és el segon. Aquest és el segon, crec. Sí, sí, m'ha afegit el por supuesto. Bé, doncs sí, se l'espera aquesta setmana i ja és la primera confirmació del nou projecte de Florentino Pérez, Mourinho a la banqueta.
1: Estàs il·lusionat, Bassas?
2: A mi m'il·lusiona el Barça. Passin al Madrid, ja.
1: Deixa'm preguntar-li al Ciro López. Ciro López, bona tarda.
4: Molt bona tarda, ja estic il·lusionat.
1: Sí, ja està.
4: Ja
1: tornes a ser florentinista, també, allò com tota la vida?
4: Estic trempant ja en el tema del Mourinho. Sí, estic ja eufòric. No, jo mai, jo no he sigut anti-florentino. O sigui, a mi no m'ha agradat.
1: Déu-nos en guard que algú digui que és anti-florentino a Madrid, perquè us tanquen a la presó.
4: Bueno, a mi m'han dit que jo sóc anti-florentino i anti-madridista per ser crítica en la, sí, sí. En la campanya del Florentino Pérez, no? Però dit això, jo crec que aquest resultat, el que perd és el Florentino Pérez.
1: I tant.
4: I el que guanya és el Riquelme. Per què? Perquè el que ha guanyat en aquestes eleccions el Florentino Pérez és un any més. Ja havia guanyat la bueno, perquè no s'havia presentat.
1: Sí, va estrenar mandat fa un any, per tant guanya clar, un any,
4: clar,
1: correcte.
4: Clar, guanya un any i en canvi perd o tenim ja la convicció que abans no tenien, o per almenys jo no tenia, de que té oposició.
1: Home, clar, és que li ha regalat a Enrique Riquelme una plataforma i un anunci electoral que ara durant 3 anys podrà fer servir quan ningú l'hauria conegut. Tu, Bassas, no sabies qui era Enrique Riquelme com nosaltres, no?
2: I per això deia que no podia guanyar. Si no el coneixia ningú, la primera condició perquè et votin és que et coneguin.
1: Però, oita, sense conèixer ningú, un 35% és un resultat bastant formidable, no?
4: Bueno, després hi ha una cosa, Toni, que després el que ha guanyat el Florentino Pérez és tindre oposició.
1: Exacte.
4: Perquè si les coses no van bé a aquest any, pues abans, sense oposició, tu no tindries motiu per trucar al soci número 41, que és el 41 no sé què, que és el senyor Riquelme. Perquè tindries els mitjans de comunicació o el mateix Riquelme pues, convocar una roda de premsa per parlar de la situació del Madrid, si és un soci més del Real Madrid. Ara sí, ara ja li has donat carta de presència. Perquè, a més, aquest senyor representa a una tercera part dels socis del Real Madrid que no han votat al Florentino Pérez i han votat al senyor Riquelme.
2: Jo el que no entenc gaire, és a dir, a mi quan em preguntaven tu què creus que guanyarà, deia, home, més val boig conegut que savi per conèixer. Això és una veritat en el món del futbol que funciona molt, no? Però després de 2 anys d'anar de pletes, o sigui, un desastre absolut. A més, aquest any en totes les seccions. Després del nyap del Bernabéu. Un senyor que diu que vol vendre's una part del club, no sabem si un 5 o un 10%, això. Sí. I que la seva gran aposta il·lusionant és ressuscitar un entrenador que ja ho ha fet tota la vida, que es diu Sergio Mourinho, que dius, bueno, no, però és que va deixar una impronta en forma de títols. Bueno, va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa. Sí,
1: històric,
2: ja m'explicaràs. Llavors, que amb aquests arguments l'hagi votat el 65% dels que van anar a votar, ho trobo estratosfèric.
1: Si no...
4: No, però saps el que passa, Toni? És que...

0: parlo jo.
1: I ens va digue-li Florent, ara que bueno, ja som els amigos otra vez,
0: no,
1: com
0: no,
1: el jueves.
0: No, no, no, crec que els amics no, no.
1: No, encara no.
2: Garriga, jo crec que ha de dir-ho, acabarà passant.
0: No tornarem, no tornarem.
1: No, doncs, doncs és igual, doncs tu em mireu el WhatsApp igual.
0: Ja parlaré que si sóc amic del, del Jorge Méndez,
1: ah, doncs parlaré mira, al Jorge,
0: al George, di, George, tu que tens ara una altra vegada fil directe en el, en el, en el jefe, en el Florentino, digue-li que l'agenda de Catalunya Ràdio vol que sigui el dijous.
1: O dimarts, si, si d'allò, o dimarts, però dijous.
0: Jo crec que serà el dijous, molt... també te dic,
2: Dijous serà.
0: Dius. Sí, jo crec que serà el
1: dijous. Ai, que bé.
2: Veus que està bé.
1: Sí, sí. A més, tenim, sí, sí. El, tenim de cafeter, vindrà a fer el cafè el Ricard Torquemada dijous.
3: Imagina't.
2: Oh, sí, dijous, la tarda.
1: Ricard Torquemada l'encantarà el tema. El tema Mourinho l'encantarà el Ricard, sí.
2: T'ho farà molt bé, això, sí, amb molta alegria. Sí, clar, sí. Perquè potser vindria a parlar del Mundial més, no? Potser.
1: A parlar el que toqui. Si toca vegada mestres, vegada mestres.
2: Dic que Jorge Méndez, que sí que té ara connexió amb el Madrid, però que la té molt bona amb el Barça, també. Aquí té un conflicte d'interessos, que té unes quantes carpetes amb el Barça. Quants jugadors.
1: Però el Barça, creus que tindrem notícies aviat de nous fitxatges o ara serà el Madrid el que s'activarà un altre cop, Laia?
2: No, això, Julián Álvarez, que és el gran fitxatge que estem esperant de poder una tarda de baixar aquí i anunciar-t'ho.
1: Ah, home, això estaria bé, si passa.
2: Jo crec que de moment s'allarga una mica el tema. Perquè, clar, ara mateix aquella oferta de 100 milions, l'Atlètic de Madrid no l'ha volgut ni veure. Llavors el Barça diu que 120 màxim i veurem aquí. Ara començarà el Mundial.
1: T'il·lusiona, Julián Álvarez, passes?
3: Home, sí, sí, sí.
1: T'agradaria. I el Madrid, aquest 150 milions, aquesta famosa oferta, quan enviarà el fax, Florentino?
0: Això és com tenir un tiet a Cuba, que es deia abans, O sigui, sí. No sé si
1: molta això seria... La...
0: Clar, molta distància, no? Llavors, anem a veure, parlen, ell va desmentir l'altre dia en un programa tan democràtic com l'Horizon aquest, i tant d'esquerres.
1: Home, quin millor programa? Condopnis no. Per anar a presentar el seu projecte galàctico.
3: També,
0: també. També. Però ell va dir que no, que no era, que a l'Olise no era. El que passa que és que després gent propera a Florentino Pérez deien que sí, que és l'Olise, lo que passa que no volia donar pistes a ningú i tal.
2: El que passa és que... És bon jugador, Olise, sí, Olise és del Bayern de Múnich, però seria com un Lamine.
0: Però tens...
2: No vull dir de qualitat, no dic de qualitat, però seria com a impacte...
0: Sí, sí, però en aquest cas, clar, és que el que té l'última paraula és el Bayern de Múnich, i el president del Bayern ja ha dit, bueno, que no es molesti el Florentino, que no truqui, que no es gasti la conferència, sí. Perquè nosaltres no estem per traspassar a l'Olise. O sigui, bueno, anem a veure. Per mi la notícia important és que es parlava molt de la situació econòmica del club, i si per un costat el senyor Riquelme estava disposat a comprar el Haaland per 180 o no sé, 170, que és la clàusula que tenia de liberació, i per l'altre, el Florentino anuncia l'altre dia que com mínim podria ofertar 150 milions, bueno, pues això per mi és una molt bona notícia, és que no estem tan malament. Ojo que no estamos tan mal.
1: Sí, sí. No, si vinés a Madrid sempre en trobeu. Sempre en trobeu.
0: El loro que no estamos tan mal.
2: Bueno,
0: a la porta també troba,
1: Sí, també veritat.
0: Nosaltres sí.
1: Una mica per aquí, una mica per allà. Per cert, Sergio, a tu el concepte Dino Junta et sona d'alguna cosa?
0: Sí, però és de temps molt pretèrits, no?
1: No,
0: però,
1: vaja.
0: Però sí, és veritat que últimament, per aquí, per Madrid, també això de la Dinojunta, també ho estic escoltant bastant. Home, no va molt descaminat.
1: Home, a veure, això de la Dinojunta, perquè no ho sàpiga, és la manera en què alguns aficionats del Madrid es refereixen a la junta directiva del Madrid, perquè entenen que és una junta que hi ha bastant...
0: Joves promeses no són,
1: Garriga. No, són dinosaures, així, col·loquialment. Hem fet un repàs d'una fotografia, de fet, la fotografia de la directiva de Florentino Pérez, home, impacta, d'entrada, no saps ben bé què és. Són 17 homes i una dona. Hem fet la mitjana d'edat d'ells. Ens ha sortit...
0: Ah, sí?
1: Sí, ens ha sortit una mitjana d'edat de 72,4 anys.
0: Mm-hmm. Sí, podia entrar jo allà,
2: llavors, ja. Hi ha un jovenet a la foto. Hi ha un que sempre és jove i tot.
1: Llavors, hem fet el rànquing. Quants anys diries que té el directiu més jove del Madrid, Bassas? El més jove.
4: 66.
1: No.
0: Bueno, yo creo que

0: És José Ángel Sánchez, que és vocal ara, que és, ah, que és executiu i també ara és membre de la directiva.
1: No?
0: Que
1: pot... Ara serà directiu, sí, també.
0: Sí. I també serà vocal. Jo crec que deu estar, el José Ángel deu estar en 60,
1: 59. 61, no? 59, José Ángel Sánchez, el directiu més jove, seguit de Fernández Blas, que és vicepresident amb 62, sí, i Donato González, que és un dels fitxatges nous, que té nom de futbolista, amb 62.
2: Això és la saba nova, diguéssim.
1: Sí.
3: Aquests són els joves.
1: Però els més dinosaures...
0: De la directiva no diguis, de la senyora directiva no diguis l'edat, que queda malament.
1: No, no queda malament. La senyora Catalina Miñarro té 63, ja t'ho he dit. I llavors, els més vells, en tercera posició, Florentino Pérez, Manuel Cerezo i José Manuel Otero, amb 79. Uh-huh. En segona posició, Nicolás Martín, amb 81. Uh-huh. I el rècord d'edat de la directiva del Madrid d'aquesta Dino Junta és... Pedro López, vicepresident. Sempre has de tenir un vicepresident, sí, allò jove, per si passa, sí, alguna cosa. 83, sí, anys.
3: Aquest és el que agafaria el relleu. Aquest, sí, en cas que a Florentino li passi alguna cosa.
1: No, de fet, si som estrictes, el relleu l'agafaria Fernández Blas, que és el directiu, el primer vicepresident, però vaja, en la línia presidencial, un senyor de 83 anys.
0: Bueno, jo per l'edat estic a la mitjana, cuidado.
1: No, tu ets massa jove, Ciro, per ser directiu del Madrid, encara.
0: Bueno, cuidado.
1: No, tu, si sols 72, tu, Ciro, encara no tens edat per entrar a la Junta al Madrid.
0: Ah, bueno, va, perfecte.
1: Jo t'hi veig a tu de directiu, Ciro.
0: A mi? Em veus, no? Però sí, primer tinc que ser soci.
1: Oh, coi, pues fes-te soci, perquè llavors fins d'aquí 20 anys no ho pot ser.
3: Llavors sí que...
1: Llavors ja tindràs edat. Llavors ja tindràs edat.
0: I igual no arribo,
1: Ciro, estarem pendents, a veure si dijous o què, però dijous, que no ens ho col·loquin gaire abans.
0: Vinga, ja parlo jo amb el Mendes i amb el José, el meu amic José.
4: Sí.
1: Doncs ho esperem.
0: Por qué?
1: Una tira, va. Tudel, hi haurà algun fitxatge avui, doncs, o no?
3: No.
1: Avui no.
3: Del Barça, no.
1: Segur?
3: Sí.
1: Deixa una porta oberta perquè la gent posi el tot costa, per si de cas.
3: No, però és que el tot costa, encara tenim moltes més coses.
1: Què teniu avui el tot costa?
3: No, home, parlarem de les eleccions al Madrid, com tu has fet, evidentment, perquè sempre t'avances i vols anar...
1: Jo, això ja és un tema una mica d'ahir,
3: Però aprofundirem una mica més i sucarem més pa.
2: Però fitxatges és per un amic, Però fitxatges que tenim, Bernardo Silva i Julián Álvarez, o hi ha algun nom més?
3: No, Gordon ja està fet, tens ara Julián, que estàs esperant, Bernardo Silva, que semblava que estava tot molt tancat. Ha fet ell unes declaracions ahir, com que, bé, ja veurem, quan li van preguntar pel Barça, i diu, jo al final vull jugar a un club on m'estimin, i això ha estat una mica estrany, sí, aquesta cara que has posat.
1: Aquí perquè no l'estimem.
3: Bé, doncs aquesta és la pregunta que ens
2: hem fet. Sona algú més o no?
1: El Barça es vol fer d'interessant, no, la categoria d'interessant.
3: No, ja, mira, és aquestes... Julián, Bernardo, Gordon, i llavors hi ha l'opció del central esquerrà, que no està descartada.
2: I qui seria? No se sap.
3: Bé, s'ha parlat de Guardiol, però...
2: Bueno.
3: Veurem. I a partir d'aquí, les sortides, en funció de sortides, han de marxar jugadors del Barça.
2: És veritat que se'n va Caçador?
3: Això sembla. Això em posa molt trist,
5: És el jugador del Barça més català.
3: Home,
5: de la canaleta, de celebrar els culers.
2: Sí. I qui més?
3: Ai,
2: bueno, Rashford, no?
3: Rashford. Bé, i a partir d'aquí tens Koundé i Valde en funció de les ofertes que arribin. Koundé ha dit que no vol marxar, Valde veurem, perquè si Flick et diu no jugaràs potser...
2: Stesne, no, el porter suplent, suposo que ja marxarà,
3: Stesne,
2: no?
3: Crec que no, encara?
2: Encara? Sí.
3: Encara un any més.
1: Una pregunta més per la Laia?
2: Perdó.
1: Doncs demà entrenament a 2:15. Tudel, moltes gràcies.
3: Adéu-siau.
1: Una pausa i atenció quan tornem.
3: Ai, Déu.
1: Caques amb droga. No sé per què riu.
3: Tamacla, si jo em quedo.
1: Tamacla. Caques amb droga. Ara va.
6: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
7: Som 3CAT. Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026. Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any. Som-hi. El comerç local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
10: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
10: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
10: Sí, a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
10: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
10: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Quarts de 5 de la tarda. Bassa, tu tens mascota?
2: No. Per què has fet aquesta paradinha?
5: Ja,
2: perquè hi ha una persona de la meva família que té mascota, que sí, que i aquest cap de setmana he hagut de fer de cangur.
1: Ah, i com ha anat l'experiència?
2: Bé.
5: T'agrada? S'ha portat bé?
2: Sí, el que passa és que volia ficar-se de dintre el llit. És
1: que... I tu això és una línia vermella?
2: Sí.
1: Però s'hi ha ficat en algun moment?
2: No, dintre el llit no, home, per favor.
1: No, venta pedaç.
2: Ai, que mono. Exacte, no, això és el que ell volia, el que ella volia, perquè és femella.
1: Bé, doncs atenció, perquè això ens arriba de part de veterinaris. Creixen els casos de gossos intoxicats per drogues en femtes i vòmits al carrer.
5: Sí, a veure, sabeu que és època de festivals, de fer més vida al carrer, potser de beure més del compte o de tenir una vida nocturna que s'allarga, i a vegades hi ha gent que fa coses al carrer que poder no hauria de fer, i en tot plegat hi ha unes víctimes col·laterals que són les mascotes, perquè els gossos, clar, poden ingerir, doncs, o vòmits o caques que trobin mentre passegen, i a vegades són restes de droga que hi ha directament a la via pública. No cal que ingereixin una resta humana amb droga, sinó que a vegades restes de droga directament que troben al parc, i per això que els veterinaris demanen extremades precaucions, perquè les conseqüències poden ser greus, eh?
1: Això és el que li ha passat a l'Helen Kalunge. Helen, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
1: Què li va passar a la teva gossa?
11: Doncs mira, estàvem fent un passeig i a una zona que és bastant, bueno, segura, l'hem fet moltes vegades, i, bueno, estàvem a casa, estava molt tranquil·la, i vaig pensar, això és molt estrany, aquesta gossa està dormint massa, i llavors ja em vaig adonar que li passava alguna cosa. No, la vaig ficar al terra, no caminava, es queia, no tenia equilibri, els ulls en blanc, i llavors ja va ser quan vaig dir, uf, llavors espantadíssim el veterinari, i em va dir, és la teva primera vegada? I li vaig dir que sí, i em va dir, bueno, et passarà més vegades, desgraciadament, perquè sí, i res, i es va quedar una nit a urgència, i el dia següent bé, però sí, va ser un ensurt molt heavy.
1: Es va poder resoldre, per tant, de forma positiva, però què et va dir el veterinari? De què hauria pogut passar, o una mica les conseqüències?
11: Bueno, em va dir, està clar que s'ha menjat una caca amb marihuana, en aquest cas.
1: O sigui, ho van saber exactament el que era, eh?
11: Sí, perquè li fan, si tu vols, pots pagar per saber què ha passat.
1: I tu vas voler saber exactament què era.
11: Quina era... La veterinària sí que em va dir, està bastant clar que és marihuana pels símptomes, però si vols li podem fer unes proves per saber què és. Però al final em va dir, al final el tractament serà el mateix. O sigui que és una mica voluntari fer aquesta prova.
1: I en el vostre cas la cosa va acabar bé, però hauria pogut acabar malament?
11: Sí, i tant. O sigui, això va passar a Torredembarra, però jo vaig viure a la Barceloneta i cada dia era anar amb molta cura perquè les meves gosses no es mengessin una caca, sí, perquè està ple. I llavors li vaig explicar a un company del Tificant i el seu gos va morir perquè va menjar una caca al Raval que portava heroïna. I llavors, doncs, clar, en el meu cas, pues, ho vaig passar malament, però bueno, ara està tot bé, però sí que és molt perillós, i ara vaig sempre amb molta cura de que no mengi res.
1: Mira, tenim també en línia el Ricard Adán, que és veterinari i etòleg. Ricard, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
1: Això ha passat tota la vida o és un fenomen que últimament està creixent?
12: No, ha passat tota la vida. Bueno, tota la vida. Aquests, diguem que a finals del segle XX, principis del XXI, com que... estan molt utilitzades aquestes drogues últimament, ho constatem més, i més perquè els propietaris estan més al cas, però sí, ha passat. Jo recordo des de fa molt temps que passa. Era més normal abans que passés en els consumidors per consum, per ingestió accidental, alguna mica de droga que s'hagin deixat a casa o que els hagi caigut, que no ara, que pot aparèixer més al carrer, tant per les femtes com perquè es puguin trobar tant petites dosis de marihuana o de cocaïna ja barrejades amb vòmits i femtes.
1: Perquè qualsevol quantitat és perjudicial per un gos, una mica no passa res, no sé si hi ha un límit de dir, mira, fins a cert límit no passarà res.
12: Home, nosaltres tenim els límits i hi ha uns grams per quilo que són tòxics i uns grams per quilo que no tenen conseqüències. Però, clar, això és molt difícil de calcular perquè pensa que les drogues que s'utilitzen són per uns pesos d'humans i amb animals, i més si tenen un pes molt petit, vol dir que en seguida es pot arribar a la dosis per quilo de nivell d'intoxicació. Tenim la sort, per això, que el risc de mort per intoxicació de drogues és molt baix, excepte amb l'heroïna, que és la menys normal d'ingerir pel carrer, però és la més tòxica de totes.
1: Perquè podríem dir que cada setmana mor algun animal de companyia per ingesta de drogues, o cada mes, o...
12: No, no. Igual que passa amb algun altre tipus d'intoxicacions, no són molt normals les morts. Apareixen i són una estadística, podríem parlar de 1, 2, fins i tot 10 l'any, però no les tenim recollides, però no són tan abundants. Que hi ha el número d'intoxicacions, sí que poden ser bastant abundants, però tampoc no ho posem molt en comú, perquè a vegades és més anecdòtic. És més aviat... El problema que tenim és, per exemple, que arribi un gos amb símptomes d'intoxicació, com ha passat, a mi particularment em va passar a la consulta, els pares amb el seu fill adolescent, si veus el gos amb símptomes d'intoxicació per marihuana. I no saps on l'ha tret, però després veus la cara de l'adolescent i dius, vaja, i ara com li explico jo?
1: Ostres, vaja, mare.
12: Que s'ha menjat algú que no era seu.
1: Ja.
12: I això sí que ha passat.
1: Perquè entenc que, ho dic ara per la gent que ens està escoltant i que té animal de companyia i no, que no s'espantin més del necessari, això entenc que potser a Barcelona és més arriscat que no en un poble o en llocs amb concentració de gent menor.
12: I tant. I és més arriscat en llocs de més concentració d'humans i en zones on hi hagi molt consum al carrer. En llocs on es faci botellón, perquè a part de l'alcohol doncs, ja consumeixen altres drogues, i que no passa en el camp. En el camp hi ha intoxicació per altres coses, per altres plantes silvestres, per bolets i fins i tot per serps. Cada zona té les seves màximes d'intoxicació. El que passa que és bastant... és bastant patrimonònic el tipus d'intoxicació per drogues, tant si són drogues que creen eufòria com la cocaïna, com que creen suport com la marihuana.
1: Però amb l'animal també li causaria aquesta eufòria, i veuríem que si el gos ha pres una mica de cocaïna està com més excitat.
12: Sí, a la primera fase sí, més excitat, bastant més excitat, taquicàrdia, taquimnea, i el gos buscant vés a saber què, vés a saber on, ho nota. Després ja ve la segona fase, en què sí que hi ha una baixada de la tensió, una baixada del nivell cardíac, i és la fase perillosa, per dir-ho d'una manera.
1: Doncs bé, amb totes les precaucions possibles, sense que tampoc ara ens tornem bojos, però el cas de la Helen, que va tenir aquest ensurt amb el gos perquè va ingerir marihuana, sí. Per sort no li va passar res. Helen, Ricard, gràcies per atendre la nostra trucada avui a la tarda de Catalunya Ràdio.
12: A vosaltres.
13: Gràcies.
1: Farem una pausa i agafarem aire.
14: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
15: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
16: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
15: Tu creus? Jo pensava que era normal.
16: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
17: Angie Ange.
18: Ho veus?
17: Okay.
18: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
17: Molt.
18: Tan nostre com dir... Posarem llum?
17: A la foscor.
18: O com dir... Aventureres, aventurers.
17: Ens hi apuntem o què?
18: Què dius?
17: Saps que és molt nostre, també?
19: Sou molt bona gent!
18: Silenci.
17: Per nostre, el Clara i Carlos TV3, Washington.
18: O el... Catalunya Ràdio.
20: I el mític, encara Messi, encara Messi, encara Messi! Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
21: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
20: Molt nostre.
22: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
23: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Jo la cita que no surti d'aquí. Roger Carandell, com estàs?
24: Bona tarda, molt bé.
1: Juliana Canet, Marta Montaner, bona tarda. Tot un cap de setmana complicat o què?
24: Bueno, sembla que no l'han acabat encara.
1: Estan arribant.
24: Sí? Tenim moltes coses obertes, no s'arriba tot.
1: Quina és la carpeta més calenta ara mateix per aquesta tarda? La que està encara...
24: No, perquè gràcies a Déu ja està fet. El casament de Dua Lipa a Palerm, que hi ha els veïns emprenyadíssims, perquè ha tancat alguns carrers, algunes places i alguns palaus, només per ella.
1: Com la visita del Papa a Barcelona, el Dua Lipa a Palerm.
24: Els ha pagat, però ella, en els veïns.
1: No, aquí paguem nosaltres.
24: Aquí no sé qui paga, però està clar que algú ha de pagar tota la festa. Està claríssim.
1: No vull pagar, sí. I què més tenim avui?
24: Que Pep Guardiola va anar al Primavera.
1: No només Pep Guardiola.
24: Tant divendres com dissabte, jo crec que es va trobar tothom allà.
1: Escolta, hi havia més gent a dintre. Només vaig faltar jo, em sembla. Tu hi vas anar a Bases?
24: No.
1: Tampoc?
25: Jo havia de fer de cangur, no podia.
1: Ah, clar, tenies gosses.
25: Gossa, sí.
24: I, bueno, comentarem amb qui va anar en Pep, perquè sembla que hi van amb la família, què van fer, on van estar i tot plegat.
25: Bueno, i Pedro Sánchez, no, també.
1: I Salvador Illa.
24: I algun presentador d'aquesta casa, també.
1: Ah, sí?
24: Sí, també estava per allà. Bueno, és que anaven arribant missatges.
1: Però això és públic?
5: Sí, s'ha dit per antena.
25: Seria una caseta de famosos, també, com el Bad Bunny o què?
24: Doncs li hauran de fer, si no hi és, perquè hi havia més gent al VIP que fora.
1: Tu hi vas anar?
24: No hi vaig anar.
1: Escolta, aquí què passa?
24: No eren mai al Primavera.
1: Tampoc.
24: No, passa res.
1: Tots els programes menys nosaltres, Roger. L'any que ve hem de fer-ho nosaltres, anar-hi nosaltres.
24: És que jo soc...
1: Al VIP, al VIP hem d'anar.
24: Sí.
1: Home, allà tot...
24: Jo sóc molt més del Cabró Rock, del Canet Rock, saps?
1: Més del
24: tipus de festival una mica més... Més nostrat.
1: No sé, jo aniré amb una coca del forn de Cabrianes, per exemple.
26: Un aniversari, una trobada d'amics, una reunió d'empresa, encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
1: Tu et presentes amb coca al Primavera Sound i te la treuen dels dits, Perquè allà fa venir gana.
25: Sobretot allà a les 4 o així.
24: Sí, la boca, per fer el ressupor.
1: Et dura 5 minuts.
5: Sí.
1: Tothom demanant. L'Àngel ha rebut una coca. Àngel, bona tarda.
27: Bona tarda, Tiqui.
1: Has rebut una coca estupenda, no?
27: Sí, ja on t'ha estat, ja la senyora i jo, i el primer que hem fet, obrir el paquet, tallar la coca, i fer-me una camamilla i mitjar un tro de coca.
1: Molt bé, mira, amb la camamilla així
5: va
1: per compensar
5: una mica.
1: Molt bé. I Àngel, sí, qui creus que...
27: La camamilla és perquè tenim molts anys i no podem fer un carajillo.
1: era el que hauries volgut fer de veritat,
27: Sí, no haguéssim fet un... Jo m'he fet un cigarró abans d'una camamilla, però ja ha passat la temporada.
1: Bé, home, ja tornarà la temporada de carajillos. Qui creus que te l'envia aquesta coca, Àngel?
27: Això ja no ho sé tant, perquè avui ja, per dos que li m'ha telefonat un senyor i l'he aviat. Vull dir, perquè m'ha dit, diu, escolti, tinc un paquet per vostè, i jo, com he dit, comencin així, i jo no he demanat res, dic, agafo i penjo el telèfon.
1: Ai, ma pobra gent del Fort de Cabrianes!
27: Home, escolti, és que com avui hi ha tan chorizo por ahí que te ven aquí, ven allà, i no ven res, doncs jo...
1: L'aviat, molt bé. Sí. Mira, Àngel, et saludarà la persona que t'ho envia, a veure si la reconeixes.
27: A veure.
28: Hola, pare.
27: Hola, Gemma, com estàs, guapa? Què fas, carinyo meu? Cago la punyeta.
1: Gemma...
27: Passa per casa, que et donaré un tros de coca.
1: Gemma, per què li envies la coca al pare?
28: Bueno, perquè ara fa 81 anys, però era per agrair la família que ha fet i l'amor que ens té i la unida que estem tots, que ens estimem molt.
1: Carai, Àngel.
27: Sí. Nos estimo molt a tots, sí, sí.
1: Gemma, és un fenomen ton pare, eh?
28: Sí,
27: sí, sí, però sí que soc, sí. Era un fenomen. Sí,
1: sí, sí. Àngel, Gemma, una abraçada forta, que us ho passeu molt bé.
27: I jo també, moltes gràcies per això, per escoltar-nos.
1: Vinga, va, a la
27: seva que no surti, gràcies.
0: Catalunya Ràdio, les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Maria Costa. A aquesta hora ja ha prevista la reunió del Papa Lleó XIV amb algunes víctimes d'abusos sexuals de l'Església. És una trobada fora de l'agenda oficial. Madrid, Àngels Lafuente, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Es tracta d'una reunió privada, porta tancada, fora de l'agenda oficial del viatge del Papa, i prova d'això és que el vehicle amb les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església ha evitat la porta principal de l'Anunciatura, i tot fa pensar que han entrat per una porta lateral lluny de les càmeres i del focus informatiu, i també del mig centenar de persones que s'han acostat a l'Anunciatura. I aquest matí, Lleó XIV, evitant pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, ha demanat a la plana major de l'Església espanyola prevenció i canvis per acabar, va dir, amb aquesta plaga.
4: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
3: En tot cas, apuntar que la trobada d'aquesta tarda no acaba d'agradar a tothom. Algunes associacions han denunciat que s'ha exclòs les veus més crítiques. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
2: Notícies amb Cèlia Forment. A aquesta hora, els treballadors del centre de recanvis que Nissan té al Prat de Llobregat comencen una concentració indefinida a les portes de la planta. Són els més afectats per l'expedient de regulació d'ocupació que ha presentat l'automobilística japonesa. Nissan vol acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i la resta que manté al Prat i a la zona franca. Demà s'acaba el període de consultes i, de moment, no hi ha hagut acostament entre les dues parts, segons assegura Juan Carlos Yepes, de la UGT.
6: No hem arribat a un acord de com s'inicia el moviment de negociar. L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides, i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
2: Un incendi afecta la circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona, Sants i el Camp de Tarragona. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Sí, un foc de canyars a Cornellà de Llobregat, al costat de les vies d'alta velocitat, ha afectat més d'una hora la circulació de trens AVE i de les altres companyies operadores, Idio i Uigo. Ara informa DIF que s'ha restablert la circulació de trens després que dues dotacions de bombers han pogut extingir el foc. Dos trens AVE han estat aturats a Camp de Tarragona i diversos convois més a Barcelona, Sants. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
2: L'advocat Jaume Alonso Cuevillas aconsegueix també els avals per poder presentar-se a les primàries de Junts per Barcelona. L'exdiputat juntaire és el tercer dels aspirants que ha reunit les firmes necessàries per ser un dels candidats a la votació interna per liderar el partit l'any que ve a la capital catalana. Jordi Martí Galbis i Pilar Calvo ja ho van anunciar ahir. La parlamentària Glòria Freixa, l'última precandidata, té fins dijous per recollir les signatures.

0: Quan mos arrenquem junts a
1: casa... Aquest és l'avançament del disc de comiat de la banda Brenca, Pepet i Mariet, a la placeta de les Iaies. És un dels dos temes inèdits que es publicaran en un àlbum recopilatori que sortirà a la venda el juliol, coincidint amb la gira de comiat. Tarragona, Ricard Buigues, bona tarda.
2: Bona tarda. El cantant de Pepet i Mariet, Josep Bordes, diu a Catalunya Ràdio que la cançó reuneix els ingredients que han donat personalitat a la banda.
3: Recull tota una sèrie d'aprenentatges que hem anat adquirint durant estos 22 anys de carrera i al mateix temps és un cant a l'alegria i a compartir la vida i celebrar-la en los col·legues fent una paella, per exemple.
2: La gira de comiat, l'última i mon anem, va començar l'abril al Perelló, al Baix Ebre. Hauria d'acabar al setembre, però ja han avançat que tenen propostes per allargar-la fins al 2027. Ricard Buigues, Catalunya Ràdio, Tarragona.
0: I si pot ser per la tarda...
1: Els esports amb Sònia Olear, bona tarda.
4: Bona tarda, Maria. El futur del jugador del Barça de bàsquet, Nicola Provítola, a l'equip és incert, com ell mateix ha explicat avui. Demà juguen contra el Tenerife en el primer enfrontament de les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet. A causa d'aquest partit, al Palau Blaugrana, l'equip del Barça d'hoquei patins es veu obligat a jugar el cinquè definitiu partit de les semifinals de la Lliga davant l'Igualada a Blanes. El Barça facilitarà dues entrades als socis. Dijous comença el Mundial de Futbol i aquesta matinada la selecció espanyola juga l'últim amistós abans de debutar dilluns vinent contra Cap Verd a Atlanta. A les 4 s'enfrontarà el Perú en un partit que jugarà a Mèxic. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, està convençut que Lamine Yamal estarà a punt per al debut al Mundial, però veu complicat que jugui de titular. L'indústria Santa Coloma, per la seva banda, ha presentat aquest migdia el tècnic de la pròxima temporada, Jorge Vargas, que fins ara entrenava l'equip filial. En waterpolo, el Sabadell ha presentat aquest matí els dos entrenadors dels dos equips de cara a la propera temporada, Albert Espanyol com a tècnic de l'equip masculí i Enric Arnella de l'equip femení.
5: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. Petit diccionari anglosaxó de termes urbans per educar el teu cunyat.
1: Avui sonen bastant afinats, trobo.
2: Jo no, jo no estic afinat.
1: Què passa?
2: A veure, la meva senyora és molt, molt fan de Nicap.
3: Està desafinat.
1: Ah, va ser al Primavera?
2: Correcte. I, sí, no li
1: està
2: vaig
1: passant factura.
2: Va ser una sorpresa.
1: Ah, per tu o per ella?
2: No, no, per ella. Era el seu regal d'aniversari. Jo no li vaig dir res.
3: Com cultiva la seva relació.
2: Vaig aconseguir dues entrades.
3: Com rega el seu amor,
2: Està impossible tot. Vam anar, però clar, tocaven a les 3 del matí.
1: Oi.
2: De 3
3: bona,
2: a 2
3: quarts
2: de 5.
3: Bona hora, per un concert.
2: Ara sí, em va, la, sí, una entrada me la va aconseguir un senyor, gràcies, amic meu, i l'altra me la va aconseguir el cuiner de Pedro Sánchez.
1: Perdona?
2: De veritat. El tio que cuinava per Pedro Sánchez és el tio que va aconseguir-me una entrada pel...
3: Vols dir?
2: Que em faltava. Oh!
3: El senyor que cuinava aquella nit
2: aquella
3: en particular...
2: Aquella nit per Pedro Sánchez.
1: Però
2: el cuiner...
1: Se l'ha portat a Madrid?
2: El cuiner... No, el cuiner barceloní, que té dos restaurants al Born, que va fer el sopar de Pedro Sánchez, és el tio que va sortir a donar-me l'entrada que em faltava.
1: Dos sopar. O sigui, dos restaurants li va donar sopar a
2: un d'ells.
1: L'endevinaríem?
2: No ho sé, però li va donar a sopar en el Primavera Sauna.
3: Li va portar,
2: no,
1: li va portar allà, una safateta per Pedro
2: Sánchez. No, li va fer allà directament.
1: Hòstia, li va cuinar allà.
2: Correcte.
1: Allà devia ser un estic tartar, devia
2: no, ser. No. Cuina.
1: Tu saps què va menjar?
2: Cuina. Sé què va menjar.
1: Pots dir un plat?
2: No puc.
1: Un plat?
2: No.
1: Un?
2: No.
1: Mig plat?
2: No.
1: Només sense la preparació,
2: no,
1: la matèria prima?
2: No, perquè no sé si ell vol això explicar-ho ell en algun moment determinat a algú que no sóc jo i no vull fer-li l'espoiler perquè em mataria.
1: I de, però... i de veure?
2: Vins naturals.
3: Vins naturals, ben bons.
1: Estan molt de moda, els vins naturals.
3: Estan molt de moda i... Sabent, intento imaginar qui és, imaginant qui és, et puc dir que Pedro Sánchez
2: va estar molt
3: va tastar un dels millors sopars de la seva vida.
1: Ara, quan acabem la secció, ho diràs o no?
2: El millor va ser, no vaig pagar per les entrades.
1: Bé.
3: Això és important.
2: Primer.
3: Això és el que importa.
2: Segon, vaig sopar gratis, perquè no em va donar de sopar ell, però em vaig trobar, quan anava, atenció, quan anava a buscar sopar a casa d'un amic... que estava dins del Primavera Sauna, sí, a casa d'un amic, un restaurant d'un amic que estava
3: a
2: dins...
3: A la paradeta,
2: diguem-ne. Que és amic del bot de l'Òscar i meu, que és el senyor Pimentel, no? Uh-huh. Em vaig trobar un altre amic de l'Òscar i meu, que es diu Mani, que té un lloc que es diu Tacos, que es diu Tacos Núñez?
3: Tacos Muñoz.
2: Muñoz, Tacos Muñoz, el Mani, i, hòstia, em va donar un taco de pollastre, tio.
3: Al pastor, no?
2: Hòstia, increïble,
1: boníssim.
2: Eh?
1: I amb allò vas sopar.
2: Increïble. No, és que era del tamany del penis de...
1: Va, comença la secció.
3: Sí, exacte, vinga, comença allà.
2: Bestial, com el meu braç.
1: El
2: taco.
1: Ah, el taco.
2: Boníssim. I ja vaig sopar, ens van collir unes cervesetes, o sigui que al final li vaig dir, mira, carinyo meu, aguantarem, perquè era el concert de 3 del matí, a 4 i mitja, a 4 de 5.
1: Bé, ara faig com els exàmens de selectivitat.
2: Vinga, va, gira i sense riure.
1: Però si això és llarguíssim.
3: No, és aquí... El Toni ha guanyat.
1: És en la ferida de Tormes, avui, això.
3: Això, quan el Toni s'encarrega, tio,
1: vinga, va.
3: Tenim problemes.
1: Va. No, és que ho vull fer-ho seguit sense riure.
2: Va, d'acord.
1: Pitito Pan de Queso Álvarez de Toledo va ser un dels personatges més extravagants de la Jet Set barcelonina de fa 60 anys. Vestia amb túniques arabesques, s'havia fet un barret amb l'escorça d'un formatge de parmesà que prèviament havia buidat amb un martell hidràulic i, a més, es comentava que sempre portava el penis a l'aire per sobre la roba perquè no li agradava sentir-se oprimit per les convencions socials. Tenia 28 criats a la seva residència senyorial de Barcelona, tot i que només dos eren de veritat, i la resta els havia fet ell amb escuradents, plastilina i saliva de la seva àvia, que guardaven un tàper. A tots aquests criats els anomenava Chatín, per no haver d'esforçar-se a recordar els noms. Pitito Pan de Queso Álvarez de Toledo era un amant dels animals i es va muntar un zoo al jardí de casa amb tota mena de criatures que tornaven bojos als veïns. Tenia dos rinocerons, un elefant, dos velociraptors, un borbó, el cantant de Taburete, no, Pepón Nieto, i un porc senglar de coll sobre la que va batejar com... Bueno, tampoco te pongas así, pel seu mal caràcter. El del porc, no el de Pitito Pan de Queso Álvarez de Toledo. Resulta que Pitito... No s'acaba això, eh? Resulta que Pitito era un fanàtic dels micos i en tenia un fotimer corrent i xisclant al jardí. Un dels simis es deia King Kong. Però Pitito tenia dos micos que estimava com si fossin els seus fills. dos micos repugnants que es deien Eloj Carnen i Toñín no tiene fin. Quan Pitito va morir, tots els animals que tenia el zoo de casa es van escapar i es van escampar per Barcelona. Oh. Es rumoreja que Oscar i Toñín es van amagar a Sant Carles de la Ràpita, on van fundar una comuna per insectes sense llar i van canviar la seva identitat per ser identificats. Fins ara no se'ls ha pogut identificar. Òscar Broc, Toni García Ramón, bona tarda.
4: Bona tarda, bona tarda.
5: Ai, meu, però si ja s'ha acabat la secció.
3: Sembla una novel·la de García Márquez, no? Passen moltes coses.
1: És un llibre de contes.
3: I és un llibre de contes. Podríem publicar-lo?
2: Pitito Pan de Queso de Toledo m'agrada molt com a nom de personatge. Sí.
3: Escolta, pitjors coses he vist que s'han publicat a Sant Jordi, eh?
2: Sí.
3: És a dir, que un recull d'aquestes...
2: I que han guanyat premis.
1: En vendríem algun. Bé, avui tenim dues paraules més en el nostre diccionari pels nostres cunyats. Per on comencem avui?
3: Avui comencem, Francesc... millor dit, avui ens introduïm en aquest tèrbol món de les relacions, de l'amor i la toxicitat.
1: Ai.
3: Avui tenim una paraula important. Love bombing.
1: Això és IA o és veritat?
3: No, és real, és una cançó real.
1: Love bombing,
3: una paraula que s'està posant molt, molt de moda i que surt de la unió entre love, amor, i bombing, bombardejar. Per tant, és fàcil endevinar de què va això. És un bombardeig d'amor. És el que notem cada cop, Francesc, el Toni i jo, quan entrem en aquest estudi. Bombardeig d'amor, un love bombing per part teva constant. Tones i tones d'amor, bombes atòmiques d'amor.
2: Parla per tu.
3: Què és fer love bombing aleshores? En un context amorós d'una relació entre dues persones, love bombing és una conducta en què un dels membres de la parella, al començament de la relació, molt important, i en un període molt curt i molt intens de temps, bombardeja aquesta parella amb elogis, missatges d'amor, regals, declaracions d'amor, etc, etc.
2: Una mica el que ens ha passat amb tu.
3: Sí.
1: Que vam començar molt bé.
2: No, que al principi tu ens feies, sou els millors, mai havia tingut uns col·laboradors tan increïbles com vosaltres, us pujaré el sou.
1: I últimament, eh?
2: Últimament no, per dir el segon programa, si veníem bé i si no també.
3: Ja saps del que parlo, eh? De missatges estil, ets l'amor de la meva vida quan portes 3 dies, la meva vida ets tu, vull estar 24 hores del dia amb tu, no et deixaré mai, vull tenir 5 fills amb tu, ja sé que portem una setmana junts, però estic mirant un pis. Aquesta mena de missatges...
1: Intensitat màxima.
3: Intensitat màxima.
2: Estic mirant un pis des de fora.
1: Sí, perquè si hem d'entrar...
2: Estic assegut a un banc a la Rambla Catalunya mirant un pis des de fora.
3: Escolta, en el love bombing, tu a priori pots tenir la sensació que això és una demostració desbordant d'amor d'una persona, però en realitat hi ha una cara molt fosca aquí, perquè això, el love bombing, es refereix a una estratègia que busca que la persona que rep aquestes atencions generi un vincle de dependència extrem amb tu. És a dir, tu t'acabes convertint en el seu món. I com es fa això? Doncs implica treure aquesta persona del seu món, apartar-la dels seus amics, apartar-la de les coses que fa de manera autònoma i que tot el que faci a la vida ho faci sempre amb tu. I si no és amb tu, no té cap sentit.
2: Clar, que tu diguis...
1: Primer t'atrapo amb aquestes paraules i després...
2: Que tu diguis, mira, que t'avui amb uns amics i tal, i tu...
1: Com?
2: Llavors l'altra persona em digui, no, avui, joder, avui t'havia parat un suar sorpresa.
1: Sí, amb el que jo t'estimo, no?
2: Sí, unes torrades amb foie. D'aquest de la Piara, saps què vull dir?
3: I hi ha més. El perfil del Love Bomber, la Love Bomber, perquè això va per les dues bandes, és un perfil realment molt fosc. Perquè aquesta persona no només et genera una dependència i t'aïlla de la gent, sinó que després fa una jugada que és molt lletja, i és aixecar el peu de l'accelerador. I de sobte...
1: Desapareix.
3: Deixa de fer-te cas. No desapareixer, sinó aquelles mostres d'amor que t'enviava cada 10 minuts ara arriben cada 2 dies.
1: I després cada 5.
3: Allò de... Vull fer-ho tot amb tu...
2: Allò que havien explicat de reforç intermitent, eh?
3: Sí, bread crumbing. Estan relacionats,
2: seria,
3: eh?
2: Seria el pas posterior. El bread crumbing seria el pas posterior al love bombing.
1: És a dir, un cop t'he donat molt...
2: Un cop et té el love bombing...
1: Et deixo de donar.
3: Però et deixo de donar quan tu, que és l'altra part, ja té una dependència emocional d'aquesta persona màxima i fas el que sigui...
1: Per aconseguir
3: aquesta atenció. Estem parlant...
2: Que és el que estem fent nosaltres aquí, avui.
3: Estem parlant de... Sí, exacte. Estem parlant
2: per intentar que Francesc Antoni que fa carinyo.
3: I no ho aconseguirem.
2: Aquestes entradetes de tres fulles.
3: Ja ens queden pocs programes i no ho aconseguirem, això.
1: Ja, poc que queda.
3: La veritat és que... hi ha molts que, a més, fan una altra jugada que és encara pitjor. No aquest, o sigui, deixen de fer cas després d'haver-te dit que ets l'amor de la seva vida, però deixen de fer cas perquè li estan fent love bombing a una altra persona.
1: O sigui, que van encadenant love bombejats.
3: Hi ha cadenes de love bombing i quan tu quan tu fan un love bombing, pregunta't, ostres, potser hi ha una altra persona a l'altra banda, un altre noi o noia,
4: que també
3: que està agafant el breadcrumbing, que són aquestes molles que li va deixant aquesta persona que abans l'estimava tant. És manipulador,
4: no
3: és tòxic.
4: No feu love bombing.
3: No ho feu, sisplau, no ho feu.
4: No feu love bombing.
3: Escolta, ràpidament, on es troben les arrels d'aquest concepte love bombing? Perquè no ens ho hem inventat. Això es remunta als anys 70 i es remunta als Estats Units, una època en què les sectes i els cultes tenien estaven molt de moda. I el love bombing era una tàctica que utilitzaven els gurus d'aquestes sectes, bàsicament.
2: Et feien sentir
3: molt especial, generar una dependència emocional i, en molts casos, econòmica fins i tot, i a partir d'aquí, tractar-te com una merda.
2: Els Garrigues.
1: Love bombing, primera paraula d'avui. Va, segona paraula, hem d'anar una mica de pressa, però va. Atenció, perquè Toni García Ramon ens parla de...
2: És un boli. La tomatoflation. You like tomato. I like tomato.
6: Potato. En anglès, com totes les altres.
1: Podria ser... Sí, com Julià Peiró, una mica,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, Julià Peiró!
6: La casa dels famosos.
3: Julià Peiró i noto una mica de Rockefeller, també, eh?
1: Ai, Moreno. Va, quina farà? Tomatoflation.
2: La tomatoflation és, bàsicament, un indicador econòmic, no?, que es basa en el tomàquet, en el preu del tomàquet, específicament, i que ens indica que està a punt de començar una inflació tremenda. No, quan puja molt el preu del tomàquet...
1: El tomàquet és la clau.
2: Ja l'han cagat. I això ho han començat a fer servir els economistes el 2020, més o menys, no? Quan tu observes el preu del tomàquet i ves que comença a pujar, com ara està passant,
1: no?
2: Com ara està passant, ja pots agafar-te el cinturó. Agafar-te el cinturó. Has subido el tomàquet.
1: Hi ha tomàquets rap a 11 euros al quilo,
2: Una bestialitat. No, i el cuoridibó, el
6: plàstic. Sí, i el tomàquet de barbastro, caríssimo, també. El tomàquet de barbastro pujat, una barbaritat.
3: Has obert una caixa dels trons.
2: Una caixa dels dos trons.
4: Sí, és igual.
2: No entrem. Llavors, a mi em fa molta gràcia això de tomatoflation, perquè ara cada vegada que vaig al súper...
1: Calcules allà...
2: Calculo, i ja veus... Estic veient unes pujades... però demencials dels tomàquets.
1: És increïble.
2: L'altre dia vaig comprar un tomàquet a un centre comercial famós, que tenen molt bons tomàquets, i em va costar 6 euros, un tomàquet.
1: Eh? Un! Sí. Que era de 20 quilos.
2: Jo li vaig dir, senyora, és només aquest tomàquet. I em va dir, aquest tomàquet és un tomàquet molt car.
3: Amb una trompeta, no?
2: És un tomàquet de barbastro. Boníssim, la tomatoflation, ens veus?
1: Tomatoflation, per tant, si veieu que es dispara el preu del tomàquet...
2: Es dispara el tomàquet, ja l'hem cagat. És una metàfora de la vulnerabilitat que tenim... econòmicament parlant.
3: Exacte.
2: Seria una mica com allò de que quan les coses van malament, no? El consum més gran que fan les dones és el llapis de llavis, no? Mm-hmm. Perquè és una manera de donar-se un capritxo sense haver de gastar molts calés. Doncs, bàsicament, això és un estudi econòmic, eh? Mm-hmm. No és una cosa masclista.
4: Sí, sí, sí, sí.
2: Vull dir que és la teoria del llapis de llavis que diuen que quan hi ha una inflació bèstia o una crisi econòmica, doncs aquest és la cosa que més...
3: Aquests detalls, no?
2: Assequibles... Nosaltres, doncs, comprem altres coses.
4: Doncs, sí.
3: Desodorant.
6: Com aquell porrany que ens obert al sofà!
3: Hòstia, això no m'ho esperava, eh, d'en Louis Armstrong?
6: Encara que sigui l'hora d'esmorzar!
4: Tomato Flation i Love.
3: Aquest nou personatge l'hem d'explotar més endavant.
2: Jo,
3: Francesc,
2: jo
3: t'ho dic.
1: La setmana que ve li diré al Geroni.
2: Ja no el tindré.
3: No, sí que el tindré.
2: No el tindré, de veritat. Això només amb tu, perquè avui estic a fons. No me'l demaneu, no. Escolteu una cosa.
3: Et paguem una entrada del Sonar perquè estiguis fet una merda.
6: No demaneu fer aquest personatge. El cap de setmana no estàs fent el que baire.
2: Apa, amics, adéu.
4: No pot ser.
1: Ara venim.
7: Tota comunitat necessita un cor.
8: Un cor? Per què?
7: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
8: I reforçar la identitat?
7: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
8: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
9: Si ets fan del Super 3, no et perdis aquests llibres.
10: Sí.
9: Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocar, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. Quatre bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals.
10: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
11: Ai.
10: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, sí, cap problema.
11: Ai, ai, ai.
10: Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
12: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
13: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
14: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.

0: Demà comencen les proves de selectivitat. A aquesta hora hi ha molts joves estudiant, nerviosos, repassant. S'hi examinaran milers d'estudiants que el curs vinent volen anar a la universitat. De fet, hi aniran. Serà la seva primera vegada a la universitat. Però la universitat no és només cosa de gent que ara fa de la selectivitat. També hi ha gent més veterana que hi va. Àngel Salvador, Dolors Capdevila, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Lluís Franquesa, Jordi Mainer, bona tarda.
3: Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Tots quatre aneu a la universitat.
1: Sí.
2: Correcte.
1: Sí,
0: no sé si es poden dir les edats.
1: Ui, sí, per mi sí.
0: Quants anys tenim?
1: Jo 71.
2: 70 ben fets.
3: A punt de fer 70.
4: Jo a punt de fer 74. Sóc el més veterà.
0: I per què aneu a la universitat encara? No sou repetidors des de fa 50 anys, eh?
1: No, no.
0: Sí, sí, digues.
1: Bueno, jo hi vaig perquè vull, com deia l'Ovidi, hi vaig perquè vull. Perquè, primer, perquè no hi vaig anar de jove, quan em tocava. O sigui, quan era jove, doncs, per problemes de la vida no hi vaig anar. I després, perquè sempre he tingut una gran passió per aprendre de tot. Llavors, a la que em vaig jubilar, vaig tindre temps, salut, a la Universitat de Cap, i ja porto 3 cicles fets.
0: Ara mateix, quin és el que estàs estudiant?
1: He acabat Humanitats.
0: Humanitats.
2: Jo ara estic fent segon de Història de l'Art i m'apuntaré a tercer. Vinc del camp de la Medicina i vaig anar a la Universitat de l'Experiència pel plaer de seguir aprenent, perquè et motive seguir aprenent i per conèixer altres facetes i altres temes que durant la teva vida professional, per el que t'absorbia, no has tingut temps de fer.
4: Jo sí que sóc repetidor. Jo, quan era jovenet, quan tenia 20 anys, em vaig matricular a la universitat, a la Facultat de Filosofia i Lletres, i vaig fer 2 cursos que vaig acabar, però en acabar aquests cursos em van cridar per anar a l'Emili, no?
0: I allà es va acabar?
4: Sí, perquè el tornar va donar la mala coincidència de que havien canviat els plans d'estudi i havia de convalidar moltes assignatures, i era una miqueta un embolic, no? I ho vaig deixar. Però sempre em va quedar aquell coquet d'un dia tornar-hi. I aleshores, en fer els 60 anys, que em van prejubilar, no jubilar, vaig anar a la universitat aviam com ho tenia per continuar. I aleshores va ser com vaig descobrir la Universitat de l'Experiència, no?
0: I has reprès allò que havies deixat a mitges?
4: No.
0: Has tornat a començar.
4: Llavors tenia 60 anys, dic, 60 anys perquè vull títols jo i marejar-me estudiant. I d'aquesta manera, la Universitat d'Experiència, com que no fan falta exàmens ni cap tipus d'història d'aquestes, doncs vas més relaxats i estudies el que vols, no necessàriament el curs que vaig començar avui dia.
3: Jo vaig fer dret, vaig començar dret, no vaig acabar, per circumstàncies del treball, que llavors vaig entrar en una entitat bancària, vaig
0: continuar... Això, quan, diguem-ne, la primera onada d'estudiant, quan tocava per edat, diguem.
3: Quan tocava per edat. I després vaig continuar amb el tema de la feina, vaig fer coses d'econòmiques sense acabar el tema d'econòmiques, sinó que eren estudis financers, i ara, i reprès, doncs, també em van prejubilar també molt jove, i llavors, quan penses les expectatives de vida que tens quan et prejubilen, tens més de 30 anys per endavant, de dir, veiem què farem. I hem tornat doncs, amb coses doncs, també de temes d'economia, economia social, dret social, història, vaig acabar l'any passat.
0: Clar, em dèieu, Universitat de l'Experiència. Això, quina diferència hi ha amb la universitat normal que els estudiants que avui fan la sala d'activitat o demà fan la sala d'activitat hi accediran? Hi ha una qüestió d'edat, no? El requisit és tenir almenys de 55 anys, però després, el dia a dia, es fa també a la universitat? O com es fa?
3: Es fa.
0: Com és les classes, són classes normals o són normals?
3: Es fa a la mateixa universitat, es fan diferents programes a les diferents facultats que hi han, segons vulguis fer física, astronomia, econòmiques, vols fer dret, cada un té el seu lloc. Tens les aules i l'únic que som doncs, tots que tenim més de 55 anys. Tenim...
0: És a dir, no us barregeu amb...
2: No hi ha exàmens.
0: No. I treballs?
2: No.
4: tampoc.
3: El que tu vulguis.
1: Alguns sí, alguns et diuen, sí. si voleu...
4: Exàmens, els professors et conviden a que els facis, no t'impedeixen, vull dir...
1: Sí, clar, sí.
0: Però diguem que no aneu amb estudiants de 18 anys, o 19, o 20...
3: Que va haver-hi una època, va haver una època que sí. El que passa que llavors ho van treure arrel de la pandèmia i coses d'aquestes, perquè, bueno, les circumstàncies van canviar molt. Nosaltres també acostumats volíem anar a totes les classes i, clar, quan conveus amb alumnes que s'estan jugant al curs...
1: Una mica, segons els professors de grau, una mica potser distorsionàvem el ritme habitual de les classes. I ara actualment hi ha
3: un programa
1: que es diu que és multidisciplinari, que tens l'opció d'anar a les classes de grau. Ara, durant l'any, potser fas 4 temes i has d'anar a 4 facultats diferents. I això sí que ho accepten i vas a escoles amb els de grau, amb els joves.
0: I com és el tracte amb la gent que ara tot just comença, quan veuen que de cop i volta apareix un senyor o una senyora que diu, ostres, aquest és... pensava que era el profe, i ara resulta que és el company.
4: Un
0: profe,
4: no? Un repetidor.
1: Genial.
3: Jo, com a anècdota, la meva filla li vaig tindria que convèncer, aviam, explicar-li per què jo tornava a la universitat.
0: No ho entenia.
3: Bueno, diu, si tu ja ho tens tot fet, ja tens la carrera, tens el futur ja resolt, per què
1: si
3: vas...
1: Si no estudies per anar a treballar, no. Estudies per plaer.
3: És el que deia Lluís, no?, que no tens els mèrits, és a dir, ja el que vols és el currículum, ja el tens fet, i llavors el que vas a disfrutar.
1: Correcte.
3: Aprendre a disfrutar.
2: Quan hem compartit amb alumnes de grau, l'experiència ha estat molt interessant.
1: Sí.
2: L'un any que Economia Social... No, sí, Economia Social, vam compartir amb els alumnes de grau la formació d'organitzacions i ens fent cooperar amb ells a fer treballs i presentar-los en públic. I, bueno, va ser molt, molt interessant i ho vaig aprendre molt allí.
0: I ells de vosaltres, teníeu la sensació que també els alumnes habituals també us apreciaven les vostres virtuts, o us tenien com, hòstia, està aquest senyor aquí...
4: No, al contrari, estàvem molt contents.
1: Però no només els alumnes joves estan contents de barrejar-se amb nosaltres, sinó que hi ha molts professors que, segons quin tema, diu, és que sóc jo qui aprèn de vosaltres, perquè segons quins temes toquen, un professor de 30, 40, 50 anys no ha viscut segons quines coses.
0: La majoria de professors deuen ser més joves que vosaltres, també, no?
1: Sí, gairebé la majoria.
3: Pensa que si nosaltres dos que ens ajuntem, tenim ja quasi bé més d'un segle d'experiència.
0: Com veieu els alumnes d'avui dia? Vosaltres que heu estat, en molts casos ja, estudiants en el vostre dia, heu fet una carrera professional, una vida activa, i ara torneu a la universitat, a vegades aquest tòpic, vaja tòpic, o això de, és que avui no saben res, avui el nivell és molt baix, no es volen esforçar... Teniu aquesta percepció, vosaltres que hi heu compartit estones?
3: Jo crec que no. Jo crec que és diferent, és a dir, és un altre temps, un altre moment. Ells estan més acostumats, doncs, la diferència amb nosaltres, doncs nosaltres anàvem amb llibretes i continuem anant amb llibretes, i ells van amb els ordinadors, les tabletes, a prendre punts i tal, però nosaltres continuem igual. I el tracte, estan encuriosits i llavors et pregunten, i tu què fas, i no sé què, és molt agradable.
2: Nosaltres preguntem més.
0: Vosaltres,
1: sí.
0: Els costa més a ells, si tenen un dubte, traslladar-lo o potser un puntet menys de curiositat, com a mínim a nivell públic.
1: Jo la diferència que trobo bestial en quant a això de l'interès, no crec que siguin els joves universitaris els que els hi manca interès. Jo crec que és el sistema de l'ensenyament bàsic que no els hi ensenya els veritables valors que es necessiten per tirar endavant. Aleshores, ells estan es tanquen molt en temes concrets i es deixen perdre tot el tema societat, esforç, sacrifici, tots aquests temes. No és que no en vulguin, és que no se'ls ensenya.
0: Clar, em dèieu, no hi ha exàmens.
1: No.
0: Com s'avalua si heu assolit les capacitats, com per dir... Et dono una mica de certificació de que això ho has fet. Que això, quin és el barem?
3: Tu mateix, l'autosatisfacció.
0: Sí. O sigui, no hi ha un títol al final que digui has estudiat...
1: Sí, la presència.
4: Un títol així d'acadèmic és un diploma que certifica que tu has estudiat allò, vull dir que sense dir si ho has fet bé o malament, per entendre.
3: Tens que tenir un 80% d'assistència. Em sembla que és l'únic requisit que et demanen, que tinguis un 80% d'assistència a les classes.
4: És com l'Emili, que allò que m'han donat la
1: se le supone. Lo ha aprovechado como el valor en l'Emili, se le supone.
2: Com a adult es considera que si t'ho has apuntat, compleixes i és... i participes.
0: Com veus saber que existia això de la Universitat de l'Experiència? Si vau haver de fer una recerca, coneixeu gent que ho havia fet abans?
3: Jo... A mi m'ho va dir un amic meu. Un amic meu em va dir, escolta, saps que tenen un seient reservat a la universitat? Perquè en aquella època, quan jo vaig començar el 2018, hi havia l'eslògan que era, tens un seient reservat a la universitat. Per la gent, quan van començar les classes, van començar el 2012, per això jo em vaig incorporar amb el 2018. Però sí que era això, vull dir, tens un seient reservat. I a partir d'aquí, aquest amic meu havia fet una cosa, era company meu de feina, i bueno, mereixia confiança el que em va dir, i la veritat és que és molt recomanable.
0: Ara que hi ha estudiants... aquesta hora, tancats a casa, nerviosos, estudiant, que potser fan una pausa, posen una ràdio, vosaltres com a veterans d'això de l'estudi, què els hi diríeu que han de fer abans de la selectivitat? Què els recomanaríeu?
1: Jo és que el que els recomanaria és que no s'ho deixin per ara, que el que estudien ara els serveix de ben poc, que estudien, que l'estudi sigui constant.
0: Ja, però ara potser hi ha estudiants que diuen, doncs jo ja estic fotut, eh?
1: No ara, sé. Doncs que aprofitin al màxim, és l'únic, que serenitat i els nervis ho espatllen tot, per tant, una valeriana.
3: Com deia allò, que surtin i disfrutin, no?
1: Exacte.
3: No, a veure, és producte d'una trajectòria, és a dir, ara, sí. Per molt que estudis el dia abans de dir, ostres, que ens pot caure allò, ens pot caure l'altre i tal, si fas no, la selectivitat, els pot caure de tot, vull dir que no, aquest sempre...
2: Anar ben descansats amb el que han estudiat i de frente.
3: I que tinguin confiança en ells.
4: Sí, que no perdin la il·lusió. Si permeteu, sí, dir una frase que a mi em va impactar molt, del José Saramago, que diu, ens fem vells en la mesura que deixem de tenir curiositat, no? Vull dir, que vulguin sempre aprendre coses noves. Això és el que ens manté viu realment.
0: De fet, en aquesta Universitat de l'Experiència també hi tenim altres activitats que no són purament acadèmiques. Vull dir que també podeu fer altres activitats. Qui de vosaltres fa activitats fora?
4: Nosaltres.
0: A tots. Què feu? Explica'm què feu en aquesta universitat.
1: Comença Dolors.
2: Bueno, fem els seminaris. Que els seminaris poden ser molt variats i tu vas escollint cada any els que et doni temps dintre la teva agenda. Concretament he fet cinema i dret, he fet els dimarts en Raonem, de tertúlies de temes d'actualitat, que l'aconsello molt perquè està molt bé. El de cinema i dret és arrel de presentar pel·lícules, s'analitza el dret. Llavors és molt interessant aquesta visió de la democràcia, dels judicis, tal, no? M'agrada molt. Després he fet Àsia Antiga, Àsia Contemporània...
0: Carai, però escolta, però això ho has fet de tot.
1: Són seminaris.
2: Són seminaris que són uns poden ser quinzenals cada 15 dies i d'altres són per trimestres.
0: Tu, Àngels, a la Coral, no?
1: Jo a la Coral des del 2019 o 18, no ho sé ben bé.
0: Afineu molt?
1: Totalment. I després també vaig fer teatre, també vaig fer piano com a cosa complementària.
0: Grup de teatre? El Lluís fa grup de teatre?
4: Jo faig teatre i coral també estic. De la coral vaig ser un dels membres fundadors, per dir-ho d'alguna manera, no? Des de l'any 2013 que es va crear, pues...

0: una forta amistat entre nosaltres, de coses que ens venien de gust fer, i estem ficats en temes de la gent gran, és a dir, estem en el Consell Assessor de la Gent Gran de l'Ajuntament de Barcelona, ens hem ficat en diferents comissions i treballem per lluitar contra això que avui en dia sembla que sigui nou, però no és nou, l'edatisme. És una cosa que ja ve des de l'any 60 i pico. Vull dir, però el que passa que ara està més de moda el fet de discriminar-nos pel fet de ser persones grans.
1: Mira, m'escriu la Sílvia Còpolo i em diu: "Ep, jo sóc professora a la UB de la Universitat de l'Experiència, és magnífic." Per tant, la Còpolo, doncs, que també en forma part com a professora. Doncs avui que tenim aquesta selectivitat a punt, ens ha fet gràcia també compartir aquesta experiència gairebé des de l'altra banda, dels que ja no hi van amb nervis, sinó que van per gust, per plaer, d'aprendre coses. L'Àngel Salvador, la Dolors Capdevila, Lluís Franquesa, Jordi Mainer, doncs a seguir aprenent, que això no ocupa lloc, no?
2: Sempre. Aprendre és el... Diguem que aprendre i estimar són els meus verbs preferits.
3: És el que ens manté vius.
0: I disfrutar.
2: Bueno, aprendre i estimar. És que si estimes ja tot ho deixes.
1: Que vagi molt bé. Moltes gràcies per venir a la tarda.
2: Gràcies a tu.
1: Farem pausa. Ara venim.
4: Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
5: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
6: Amb tu, Barcelona crea feina. Si busques personal per a la teva empresa, amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa, rebràs fins a 15.000 euros per contractar persones residents a Barcelona. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeina2026. Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona.
7: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
8: Xisc, un himne contra el patriarcat. Des de les Illes ens arriba aquest Cara, de Xisc, una crida a plantar cara i denunciar totes aquelles actituds masclistes i tòxiques que reben les dones. Hi trobareu, a més, testimonis i experiències d'amigues seves que vertebren la cançó. Cara forma part del nou disc de Xisc, Dolenties, on posa per primer cop el discurs polític com a eix de les cançons.
9: I aquestes han sigut les pitjors de sentir-me totalment un...

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: I ara, viatgem en el temps.

0: Són les 0 hores 0 minuts del dia 20 de juny del 1983. Comencem en aquest moment una feina volguda i important: la posta en marxa de Catalunya Ràdio, emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Ens trobem a la freqüència de...
1: Avui a la tarda hem convidat dues treballadores d'aquesta casa, dues Montses, per ser exactes, que podríem dir que són viatgeres en el temps, gairebé. Un dels salts que fan cada dia és gràcies al poderós arxiu de TV3 i Catalunya Ràdio que elles s'encarreguen de gestionar. Montse Català, Montse Bailac, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Les nostres arxiveres de confiança. La Montse Català és la cap de documentació de 3CAT i la Montse Bailac és qui gestiona els comptes d'Arxiu TV3, Catalunya Ràdio, Instagram i X, que s'han convertit en una de les sensacions dels últims temps. Abans de res, felicitats, perquè estem a la Setmana Internacional dels Arxius. Hi ha molta festa a l'arxiu de 3CAT?
2: Home, no, eh?
1: No heu portat pastes ni res, no, home, ni és la vostra festa.

0: Major.
1: No, no. L'únic que fem és una... A través de les nostres xarxes hem organitzat una visita a l'arxiu per aquella gent de... que hi estigui interessada, no professionals, hi ha una llista per apuntar-se i llavors d'aquí un parell de setmanes farem una visita en públic.
0: Que o si vindran físicament a veure allà...
1: Sí, com treballem.
0: I què veuran? Què veuran aquesta
1: de
0: gent?
1: De fet, cada dia menys.
0: Perquè tot deu ser dins l'ordinador, ara, no?
1: Exacte. Abans teníem uns 5 magatzems plens de cintes, més la discoteca, que abans havia estat aquí a Catalunya Ràdio i ara està a TV3, però de fet ara hi ha molt, pràcticament tot digitalitzat i veus una pila d'ordinadors, però també és veritat que ho vestim molt bé i fem
2: I
1: una mica de performance.
2: Ho fem diferent. Aquest any volem explicar com gestionem des de l'arxiu l'efemèride de la mort de Gaudí. És a dir, que una mica també
0: bé.
2: Els hi donem una mica les...
0: Explicar la feina, no?
2: Exacte.
0: Perquè, clar, tot el que s'ha emès a TV3, per exemple, tot està gravat.
1: Sí. Sí.
0: O pràcticament tot.
1: Pràcticament tot.
0: Abans això estaven cintes, què? VHS?
1: No. VHS i teníem la còpia legal, que la còpia legal és una còpia de tota l'emissió tal i com la veu el públic a casa seva, és a dir, amb la mosca, els rètols, tot, i això és obligatori per llei. I la llei obligava a mantenir-la durant 6 mesos, i a TV3 la vam tenir durant anys. Però quan es va digitalitzar, doncs ja això es va parar de tenir, i ho tenim en ordinador. I, a més, teníem cintes, el que en diem formats broadcast, diversos formats que tenien més qualitat que no pas el VHS i que ara també s'han digitalitzat.
2: Bobina oberta, Betacam SP, Betacam digital...
0: Sí, tots els formats.
2: Tots els formats.
0: Hi ha hagut arxiu des del primer dia, TV3?
1: De fet, abans.
0: Des d'abans.
1: Sí, perquè el Quintà, que és qui va ser el creador de la tele pròpiament, va tenir una visió molt moderna i abans de que es comencés a fer la tele pròpiament, van enviar un equip de 6 documentalistes a l'INA francès, que és l'Institut Nacional Audiovisual Francès, a aprendre la feina. I van anar-hi el mes d'abril o maig, vull dir que elles van començar com 5 o 6 mesos abans que el propi TV3.
0: Per què, explicaríeu algú, és important tenir un arxiu com el de TV3 i Catalunya Ràdio?
2: Clar, nosaltres som un arxiu especial. Quan tu parlaves de si ho celebrem, arxivers o no arxivers, sempre allà on anem som una mica un bolet, perquè som un arxiu raro.
0: Clar, no és de documents,
2: clar,
0: només, sinó sobretot és imatges.
2: I a més, la nostra finalitat és donar servei al mitjà pel que treballem. Per tant, som un arxiu de producció. Això també és molt raro. I... Perdona, ara...
0: Perquè és important.
2: Ah, sí, perquè és important. Clar, el que va començar només perquè hem de guardar per donar servei, ha acabat sent al llarg dels anys un arxiu patrimonial. Pensa que no es pot explicar la història de Catalunya sense l'arxiu de TV3. Tenim, doncs, 40 anys d'història.
1: Tots els grans fets que han passat a Catalunya els tenim nosaltres en l'arxiu, en imatges. I ara també en so, en els àudios també.
0: La intel·ligència artificial posarà en risc la vostra feina? En el sentit que ara la gent es pot gairebé que inventar les imatges d'arxiu.
1: La posa en risc en el moment que pot contaminar un arxiu, però no només el nostre, en pot contaminar qualsevol, perquè les fotos es poden manipular. De fet, abans...
0: Escolta,
1: ja es
0: teniu imatges del papa fent no sé què, no? Però te la faig.
1: Sí.
0: Abans, no? això podria passar ara, ja, no?
1: Abans ja es podia fer, el que passa que ara es pot fer millor i més ràpid. Però, i nosaltres és la nostra feina intentar que això no passi, i de fet l'empresa 3CAT s'ha posat les piles, ha creat una comissió que vetlla per l'utilització correcta de la intel·ligència artificial per tenir ben senyalat allà on l'hem utilitzat, quina marca hem utilitzat, fins a quin fragment és intel·ligència.
0: Però encara avui és molt manual la vostra feina, és a dir, perquè la gent ho sàpiga, quan es fa un programa de ràdio o de tele, algú hi ha de posar a qui ha parlat aquest senyor, a qui ha entrevistat aquesta persona.
2: Aquí sí que la hi ha, ens pot
0: aquí
2: ajudar.
0: Aquí ja podeu... facilitar aquesta feina, que és una feina molt de...
2: precisió. Sí, amb el tema de la transcripció, això sí que la IA ens ajuda molt, i amb les imatges també. I tenim fe pensant que això... Jo t'ho dius si perilla la nostra feina, jo crec que canviarà. Com totes les feines que es veuran afectades per la IA.
0: Cada dia rebeu peticions, no?, de 1.000 programes. No, necessito la transmissió de tal dia de no sé què. Em podeu dir algunes coses rares que us hagin demanat? Que dius, però com em demanes això?
2: Doncs mira, jo recordo gent pel carrer que vagi amb lentilles.
0: Clar, com ho saps que porten lentilles, clar.
1: O gent calva anant pel carrer, no, nosaltres descrivim les imatges, però tot té un límit, no, no hem posat el pentinat que porta cada un. Però sí que hi ha alguna que tenia una certa raó. En època de Pujol i Ferrusola, me'n recordo que ens van demanar la Marta Ferrusola sense el monyo. La Marta Ferrusola...
0: I què va haver d'estar? Tres hores allà mirant vídeos fins que vau trobar-la?
1: No, perquè les tècniques que es fan servir a l'hora de descriure, les obvietats no es descriuen i el que es descriu és l'excepció. Per tant, el dia que
0: just
1: no portava...
0: Just el dia que no portava...
1: Aquell dia porta Marta Ferrusola amb un pentinat diferent, amb una mitja melena... Igual com si algú es canvia les ulleres i és algú molt conegut i porta unes ulleres molt peculiars...
0: Us han demanat, vull el no sé qui quan portava ulleres verdes, i això potser...
1: I això segurament hi és. Segurament ho
0: hem coses passat. Que no tingueu, que us demanen?
1: Home, ens han arribat a demanar imatges de Guifré el Pilós.
0: Com?
1: Sí.
0: I no teniu imatges de Guifré el Pilós?
1: No,
0: de quan
1: no,
0: va venir a inaugurar,
1: cosa,
0: un camí de terra, no?
1: No, es veu que no. I coses d'aquest estil, n'hi ha hagut bastantes de gent que
0: bueno,
1: no
0: despistats.
1: Pensava gaire, exacte.
2: Però pensa també que des de l'arxiu, si no ho tenim, també oferim el servei de buscar-ho a fora. Vull dir, quan hi ha programes que necessiten imatges que són anteriors al naixement de TV3, podem anar-les a buscar fora.
0: I si algú diu, ostres, jo estic fent un treball de no sé què i m'aniria molt bé, tal... Es pot demanar a la tele també que ens deixin, que ens cedeixin, que ens venguin? No sé com funciona
2: això. Si és un estudiant, tenim el servei. Poden venir a visionar allà. Cap problema, els hi fem la recerca i per ser un estudiant té unes condicions... Em sembla que són gratuïtes,
1: sí.
2: I si tu vols una còpia de programes per ús i privat, també ho pots demanar, només has de...
0: És que el meu pare va sortir el Fili Prim, no?
2: Això, és que sembla que tot Catalunya ha sortit per TV3. Sí, això es pot demanar i sí, se li dona una còpia.
0: Mira, hem tingut aquí companys fent una mica de recerca també dels vostres comptes d'Instagram i de Twitter, que això ha estat un gran èxit, perquè no? Són molt populars i agraden molt. No és un rànquing exacte, però sí una representació significativa dels 10 documents amb més likes o que han agradat més. El número 10 seria aquest. És la Sagrada Família des de l'aire en helicòpter amb unes imatges d'arxiu de l'any 84. Té 6.500 likes i es veu buida per dins. Clar, teniu imatges de coses que avui dia criden molt l'atenció, no? Número 9. Això també és molt històric. Nuñito de la Calzada explicant un acudit al Força Barça.
3: Valenciano!
0: Va, deixarem l'acudit.
3: En un campo de fútbol, todos los jugadores llevan el número en azul. Pecador, cobarde de la pradera. Menos uno que lo lleva en rojo. Y le dicen, ¿por qué tú, bambino, llevas el número en rojo? Este caballo que viene de bonanza. Y dice el tipo, porque me llamo Domingo.
0: Molt bé. És això de 18 de novembre del 94. Es pot penjar tot a xarxes o hi ha coses que no es podrien penjar?
2: No, no es pot penjar tot. Hi ha coses, has de mirar que la producció sigui de TV3, has de vigilar també l'ús de la càmera, sobretot si penges originals de rodatges que no s'han emès, imatges que no s'han emès, has de vigilar doncs l'ús que en fas d'aquestes imatges, has d'anar una mica amb cura.
1: I doncs també ens afecta el codi deontològic que afecten a tots els periodistes. No traiem cases de nens, no traiem persones malaltes, no traiem, o sigui, les coses típiques que no s'han de treure.
0: L'humor funciona molt bé. Vigis, Apel, Corbacho, Millán y la Buenafuente, 2003. Número 7. El català en una enquesta al carrer encastats molt optimistes 1990.
4: La pregunta és, vostè creu que el català s'utilitza cada cop més o menys o com evoluciona la llengua catalana?
5: Cada vegada més. Cada vegada s'evoluciona a utilitzar-lo més.
6: Sí, yo no soy catalán no parlante, pero evidentemente mucho más. Llevo 20 años en catalana y se nota un incremento notable en el uso de la lengua catalana, sin duda ninguna.
4: I de cada vegada s'usa més.
0: Clar, l'arxiu també serveix per veure que els temps a vegades evolucionen i canvien les persones. respectives. Número 6, gent que llegeix diaris al metro. Sembla gairebé la prehistòria.
7: Primera hora d'un dia normal al metro de Barcelona. Cares de son, esmorzars encara embolicats i diaris amb notícies fresques. La lectura de la premsa és l'activitat més habitual en aquest lloc
0: d'aquestes
7: hores.
0: Ara la notícia seria un senyor llegint el diari al metro. Això és l'any 94. 2013, Rosalia, primera aparició a TV3. Taller de músics. Número 4, Mel Gibson, parla en català amb Jaume Figueres, 14.000 likes, 1987.
8: I remember you were in Barcelona once. How do you remember our city?
9: Barcelona. I always thought for years that that meant you had to bathe by yourself. You know, bath alone. You know. Visca Catalunya, I think it was. Visca Catalunya. I was right there on some day. Some
0: crec que he estat molt generós dir que parlava català. Ha dit dues paraules en català. Era la presentació d'Arma Letal. Mira, el número 3. Bus menjador a Matadepera, 1986-87. Atenció si reconeixeu el que l'explica.
10: Els nens i nenes d'un col·legi públic de Matadepera han de dinar en un autocar abandonat perquè l'escola no té menjador. Pel pròxim curs s'ha previst que aquest col·legi disposi d'un
0: autocar. Fins i tot trist el Calpena explicant-ho, això. Eh? Era una notícia tristíssima. Quim Monzó, Persones Humanes, és un dels reis de l'arxiu, Quim Monzó, explica l'origen del futbol i defensa que l'esport mata, 1993.
11: Per la gent que vulgui saber, la pilota de futbol és més grossa que la de tennis o la de golf. En canvi, és més petita, curiosament, que la de bàsquet. Quan hi havia només un equip, fins i tot, les coses no eren tan clares, llavors la gent no sabia com havia de ser la pilota de futbol i la van decidir construir totes en forma de cub. Era un cub, no era rodona, era un cub, allò, eh? Una, dues, tres, quatre, cinc, sis cares.
0: I l'últim. Nens parlant sobre fumar, 2002, 157.000 likes a Instagram.
12: Tu saps que és dolent fumar? Perquè la cendra té una cosa que s'anomena nicotina. Tu quetes el fum, després el tornes a treure. Però la
0: i així podríem estar hores i hores traient arxius. Teniu algun document per ensenyar-nos aquesta setmana ja seleccionat que ho petarà fort?
1: És que no sabem quan ho petarà.
0: Ai, les xarxes, són tan imprevisibles.
1: No, i a més d'imprevisibles, això també s'ha de dir que nosaltres això ho fem una mica, és un divertimento. Nosaltres no som professionals de les xarxes.
0: Jo, però ho sembla, perquè bueno, funciona molt bé, això.
1: Perquè tenim un bon arxiu, però no és una cosa que fem com una tasca, allò...
0: No, doncs ho heu de fer, perquè ho heu de seguir fent.
2: I la gràcia, jo crec que és perquè, com que la gent fa recerques i troba coses, les ofereix a l'equip que fa xarxes i diu, mireu que he trobat això. I així fa que hi hagi coses molt diferents i que tothom se senti com, home, doncs mira, jo també col·laboro a publicar a les xarxes, no?
1: Hi ha coses que ho peten i no t'ho penses, lo del nen aquest es veia venir. Qualsevol que hagi vist el nen aquest diu, per favor. Però hi ha coses que no... Que diem, hosti, ho has vist? Per exemple, una cosa que té molt èxit són les coses que van d'anime i de manga, tenen un èxit, i les coses de trens. Quan pengem coses
2: avions,
1: de trens, d'avions...
0: De quan funcionaven. Sí. Doncs ja ho sabeu, l'arxiu de TV3 i Catalunya Ràdio, amb aquests comptes a Instagram i a Twitter, us sorprendrà. Montse Català, Montse Bailà, gràcies per venir a la tarda de Catalunya Ràdio.
1: De res,
2: de res.
0: Ara farem una pausa. 93-201-7474. Atenció que avui tinc... Ai, el xec de Condi. 60 horets de Condis. 93-201-7474, dues rosques, ara venim.
13: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
14: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
15: La casa nostra ja és casa teva.
16: Que bé!
15: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
17: Tranquils, que no ens avorrirem.
15: La casa nostra. Avui, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I aquesta nit, a TV3, la primera temporada. Casa nostra.
16: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
0: Ara estàs a l'Estat Passant, també?
17: Sí.
0: Sí, estàs còmode?
17: Sí, sí.
0: T'agrada presentar l'Estat Passant? Sí,
17: sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
0: Clar, és fàcil.
17: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
0: M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
17: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
16: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
18: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
19: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
20: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Avui tenim rosques sobre una mica estiu.
21: Sí,
0: rosques estivals pels nostres oients participants. Tinc ja preparats els dos concursants. Primer és el Gerard de Maspujol. Gerard, bona tarda.
22: Hola, bona tarda.
0: El cotxe?
22: El cotxe, sí.
0: Veus, ja és que sento aquest soroll, ja el detecto. Escolta, són rosques estivals. M'has de dir per quina lletra vols començar i arrenquem, i quan més encerts facis, millor.
22: Per la mateix.
0: Doncs atenció, perquè el nostre amic Gerard s'enfronta a la seva rosca estival. Comencem. Amb la A, les tenen els peixos i els que fan snorkel.
22: Aletes.
0: Correcte. Amb la B, te'l poses per banyar-te.
22: Banyador.
0: Correcte. Amb la C, Marcos Llorente no se'n posa.
22: Calçotets.
0: No ho sabem, això. Crema solar. Amb la D. I has de passar abans d'entrar a la piscina.
22: La dutxa.
0: Correcte. Amb la E, un verb propi d'aquesta època de l'any.
22: Estiuejar.
0: Correcte. Amb la F, en tenim una, com a mínim, a cada poble de Catalunya.
22: Festa.
0: Correcte.
22: Major.
0: Amb la G, hi ha qui el prefereix de cucurutxo o en terrina.
22: Gelat.
0: Correcte. Amb la H, la línia del mar que no veuen els terraplanistes.
22: Passo.
0: Horitzó. Amb la I, t'has de deixar els pulmons en aquest objecte per poder flotar a l'aigua.
22: Inflador.
0: No. Inflable. Ai, que ens hem encallat aquí, però... Escolta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 encerts, Gerard. 6 encerts. Està molt bé. No pengis.
22: Vale.
0: Vinga. Que saludo el nostre altre concursant, que és el Marc. Marc de Ripoll, bona tarda.
23: Hola.
0: Com estàs?
23: Bé, anem fent.
0: Fa bon temps a Ripoll?
23: Sí, prou bé.
0: Molt bé. Home de poques paraules, et veig, no?
23: Sí, una mica.
0: Estàs concentrat en el premi.
23: Bueno, sí, a veure si es pot.
0: Doncs, escolta'm, no et faré suar més. Per quina lletra vols començar?
23: Per la.
0: Escolta, tot molt polit, molt net, molt d'allò... A la A del Marc, som-hi. Amb la A, vola i porta la publicitat a la platja.
23: Avió. Avioneta.
0: Correcte. Amb la B, si fa bon vent, la tens nova.
23: Barca.
0: Correcte. Amb la C, els catalans en fem tant a les places com a les platges.
23: Castells.
0: Correcte. Amb la D, la costa del Tarragonès.
23: Daurada.
0: Correcte. Amb la E, a l'estiu n'hi ha molts als camins de ronda.
23: Passo.
0: Excursionistes. Amb la F, sopa de cabra ens va il·luminar el del sud.
23: Far.
0: Correcte. Amb la G, sobrevolen la platja i roben el menjar.
23: Gavines.
0: Correcte. Amb la H, els tiets ho van petar davant d'una...
23: Passo.
0: Amaca. Amb la I, ho és el president i Menorca.
23: Illa.
0: Correcte. Amb la J, més del solstici d'estiu.
23: Passo.
0: Juny. Amb la K, pots llegir aquest escriptor mentre fas la metamorfosi a la platja.
23: Kant.
0: No, Kafka. S'ha acabat el temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Marc, has guanyat per la mínima. Enhorabona.
23: Gràcies.
0: Estàs molt content, Marc, eh?
23: Sí que estic content, sí.
0: Doncs fes un crit d'alegria. Fes un crit de bé!
23: Bé!
0: Hòstia, ho hem de millorar, això, eh? Bé, en tot cas, enhorabona, Marc. Has guanyat 60 euros pel Condis. Enhorabona.
23: Moltes gràcies.
0: Gerard, de Maspujols, ens hem quedat a les portes, eh? Ui, ha penjat-hi tot el Gerard. Ha penjat? No ha penjat el Gerard. Gerard! Gerard. Oi? Què és això? Ens ha posat en espera. Ai, mira, doncs anem a esperar el butlletí, ara venim.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
0: Bona tarda, us informa Marc Güell. Ja s'ha acabat la reunió entre el Papa Lleó XIV i els representants d'algunes associacions de víctimes d'abusos de l'Església. S'ha fet a l'Anunciatura de Madrid, a porta tancada, dins de la visita del Papa a l'Estat, i és una trobada fora de l'agenda oficial. Les associacions no han estat seleccionades per assistir-hi, retreuen al pontífex que no reuneixi amb tothom. Madrid, Àngels Lafuente, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. A 5:45 el Papa ha abandonat en cotxe oficial l'Anunciatura. Ho ha fet després de reunir-se durant prop d'una hora amb algunes, amb 6 víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església. Era el compromís de Lleó XIV, una reunió privada porta tancada i fora de l'agenda oficial. Així estava previst pel Vaticà i així s'ha celebrat la reunió, que no ha agradat ni de bon tros a algunes associacions de víctimes, les veus més crítiques que s'han quedat excloses, com la de Miquel Hurtado, denunciant d'abusos sexuals a Montserrat a les portes de l'Anunciatura.
6: És una reunió en la qual els bisbes han escollit a dit quines són les víctimes que reuneixen amb el Papa, han escollit a víctimes de perfil baix i han discriminat i exclòs a les víctimes, els activistes, que tenim un perfil públic, que hem denunciat durant anys i anys la mala gestió dels casos que està fent la jerarquia catòlica.
5: Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
0: Més notícies amb la Txell Vallespí.
21: Israel i l'Iran donen per acabats els bombardejos que han intercanviat aquest cap de setmana, però amenacen amb represàlies contundents si l'altra part els torna a atacar. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha assegurat que de moment els atacs queden aturats i diu que la resposta d'Israel als míssils iranians ha dissuadit Teheran de tornar a atacar.
24: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
21: Donald Trump ha instat les dues parts a aturar els bombardejos i assegura que les negociacions finals per la pau continuen actives.
0: La Fiscalia demana l'absolució de David Sánchez i la resta d'acusats d'adjudicar, ha dit, una plaça al germà del president espanyol a la Diputació de Badajoz. Begoña García Boró, que ja va demanar l'arxivament del cas, remarca que no hi ha indicis de tràfic d'influències ni prevaricació.
25: La destrucción practicada de los datos objetivos sobrantes a las actuaciones y la prueba objeto de este enjuiciamiento no ha quedado acreditado la concurrencia a los tipos penales por los cuales se acusa la participación de los acusados en los mismos y ninguna prueba que se ha practicado aquí que desvirtua el principi de presumpció d'innocència.
0: Abans, en la presentació dels seus informes finals, les acusacions no s'han mogut ni un mil·límetre. Demà el judici quedarà vist per sentència.
21: I els trens de la línia R2 Sud de Rodalies i els regionals han tornat a circular avui en doble via entre el Garraf i Sitges després que s'han enllestit les obres dels túnels que van començar mitjans del mes de març. Les obres, que han tingut un pressupost de 3 milions d'euros, s'han centrat en la reparació i el tractament dels túnels i també en el reforçament dels fonaments del pont que hi ha sobre la cala d'Aigua Dols i del viaducte del Garraf. Rodalies ha informat que a partir d'ara el servei habitual de tren s'anirà recuperant progressivament.
0: Dotze guies oficials que prestaven servei a la Basílica de la Sagrada Família, contractats per l'empresa Palacios y Museos, han impugnat el seu acomiadament després que Inspecció de Treball determinés que formaven part d'un col·lectiu de 40 persones que treballaven fraudulentament per aquesta companyia com a falsos autònoms. Segons denuncien, l'empresa els va fer fora aprofitant un procés de regularització laboral ordenat per Inspecció de Treball. Aquest és el testimoni d'una de les guies afectades.
26: Ens ha afectat molt perquè no entenem com ha pogut passar tot aquest desmantellament en qüestió de mesos de que tothom ha marxat. I, clar, no podem competir amb el contracte d'altres persones que estan cobrant, quasi diríem, una misèria, no?, per fer les visites.
0: Els guies diuen que estan decebuts amb la fundació de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família. Ara els esports, Damià Aguilar, bona tarda.
4: Bona tarda. Nicola Provítola deixa oberta la porta de marxar del Barça de bàsquet. El club no li ha fet cap oferta de renovació. El Barça obre demà les semifinals de la Lliga ACB contra el Tenerife. Per aquest partit del Palau, el Barça d'hoquei patins jugarà a Blanes, l'enfrontament decisiu de semifinals de la Lliga davant l'Igualada. El Freiking Granollers d'handbol renova el porter serbi Luka Kripovacic una temporada més. Dijous comença el Mundial de Futbol. Aquesta matinada a les 4, la selecció espanyola jugarà l'últim amistós contra el Perú a Puebla, Mèxic. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente veu complicat que Lamine Yamal pugui ser titular dilluns que ve contra Cap Verd. L'indústria Santa Coloma de Futbol Sala presenta el seu nou tècnic, Jorge Vargas, ve del filial. En waterpolo, en natació Sabadell ha presentat els entrenadors, Albert Espanyol a l'equip masculí i Enric Arnella a l'equip femení. En tennis, Paula Badosa ha caigut eliminada la primera ronda del torneig de Sertogenbosch als Països Baixos davant la ucraïnesa Daria Snigur per 6-1 i 7-6.
7: Fins aquí les notícies. El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona, coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
8: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
7: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
8: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
7: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
8: Amb la nit dels ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
7: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Autèntica pell de gallina pel que està a punt de passar abans del que no surti d'aquí. Roger Carandell, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Marta Montaner, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Juliana Canet, bona tarda.
4: Bona tarda, Francesc.
1: No estem sols avui.
4: No, estem molt ben acompanyats.
1: Entra per la porta, intentant acomiadar-se, Sònia Gelmà, bona tarda.
5: Vinga! Hola, bona tarda.
4: No tinc gaire
5: veu. Sí, no, és que no tinc gaire veu, només passava a dir...
1: Però això és del Primavera Sound.
5: No, no, el Primavera Sound vaig durar dues cançons de The Cure perquè ja em trobava molt malament.
1: Però, Sònia...
5: I m'he quedat sense veu i me'n vaig cap als Estats Units.
1: Avui no et sentirem al tot costa, ja?
5: Faré una aparició com la d'ara, diríem, però...
4: Veu sexy, per això, eh?
6: Molt.
1: Home, a mi m'agrada més.
5: Jo crec que fa patir aquesta veu. Em sap greu pels oients.
1: Més que una altra cosa. I te'n vas ja al Mundial, clar, perquè serà la nostra dona mundial.
6: Que bé.
5: Podeu trucar a Chattanooga sempre que vulgueu, tindreu...
1: 7 hores de diferència, no?
5: 6.
4: No ens diguis que truquem sempre que vulguem,
1: sí,
4: eh, Sònia?
1: Sí,
4: ho farem, eh?
1: Jo crec que Chattanooga...
5: No són 6. A veure, aquesta, la vostra hora, per mi, seran...
6: Al migdia.
5: Les 12.
4: Bona hora.
5: A veure si mirant malament el canvi horari. Jo pensava que eren 6 hores.
4: Aviam, al Mundial poden passar coses que ens interessen, de veure quines nòvies van a visitar-los.
3: El Ferran Torres.
6: Exacte.
4: No? A mi Ferran Torres ja vaig comentar que no m'interessa.
3: Ah, ja no?
1: No, re.
4: No, re.
6: La nòvia d'en Lamin segur que viatjarà, va dir que viatjaria molt aquest estiu. Segurament es plantarà allà. Vaja.
5: Doncs allà estarem. Cobrint tot el Mundial, no només la selecció espanyola, però clar.
1: O sigui, dijous ja hi hauràs arribat, eh?
5: Les distàncies són les que són. Dijous hauré arribat, sí.
1: Home, doncs dijous a les 4, que em ve el Torquemada.
5: Ah, sí, ja ho he sentit, que ve el Torquemada.
1: No, també.
5: Sí,
1: home,
5: sí. 4, sí, per mi són les 10 del matí, ideal. Sí,
1: fantàstic.
5: Potser estic camí de l'entrenament de la selecció espanyola, però vaja.
1: Però de mi aquesta veu, a mi em fa patir aquesta veu.
6: No, però...
5: No, jo ara la descanso, ja. Vaig cap a casa i ja.
1: Tu, Sònia, ens explicaràs el Mundial. Ja heu fet porra del Mundial o no?
6: Jo la tinc pendent, ens van enviar un Excel.
5: Hi ha una porra d'esports.
1: Sí. Juliana,
4: i què passa si la guanyes? Cada 4 anys ens veu passar per aquest mal tràngol.
6: És que val diners.
1: Fes la porra.
4: Jo dic l'Uruguai, que jo sóc mig allà, Uruguai.
1: Ah, sí?
4: Molt bé. Però... un ex que hi va viure 3 mesos i per mi això em converteix en mig uruguaiana.
1: Ja, ja tens nacionalitat, no?
4: És que quan érem nòvios encara tenia prou validesa, però ara sí que ja queda molt lluny.
6: T'has de triar un altre equip, ara.
5: Sí. Has de dir tots els resultats per això. Crec que la primera fase deu ser uns 70 partits. En total són 104.
3: Ai, com si no tinguéssim altra feina, també.
4: Entre que no sé res de futbol i no sé res de geografia, jo vaig molt malament.
1: Curaçao, Alemanya.
6: Què posaries?
4: Bueno, jo no jugo, vale? Si voleu, després participeu tot també, no sé.
6: Una cosa,
4: com van vestits a la
6: tots al mateix hotel.
1: Posarem les notes de la
5: tots
1: vostra.
5: Tots els periodistes,
6: sí,
5: vols dir?
6: Sí, com unes colònies allà tots junts, amb els de Catalunya.
5: No, jo en principi ja em trobaré a sorpresa de quins mitjans hi ha, però cadascú s'ha buscat el seu hotel.
4: Vale. Però és una mica sexy.
3: Faràs amics, Sònia, creus?
5: Bé, a molts ja els conec.
4: Ah.
5: I bé.
1: Sempre es fa alguna nova amistat.
5: Molt bé. Sí, sí.
4: A mi em fa un fomo, ha de ser divertidíssim. Viatjar, tot de gent de tot de mitjans diferents.
6: Tots allà al col, cada vespre.
3: Una mica d'Erasmus, oi?
4: Una mica d'Erasmus, un petit Erasmus,
1: Erasmus
4: en un estiu calorós a l'altra banda del món.
5: Molts periodistes clàssics de tota la vida, Garriga? Ai, doncs el Garriga va viure allà molts anys.
4: Sí. Que fort el pal que li fa la Sònia trobar-se els periodistes clàssics de tota la vida, eh?
6: Sí. Oh. Oh. Nous, també, per renovar una mica.
1: Sempre, sempre.
5: Sí.
1: Un Mundial l'hauria de cobrir la Juliana Canet, crec.
4: Sí.
1: Potser que hi anem tard, però el proper on és? Ah, a l'Aràbia Saudita, no?
4: A mi m'encantaria veure no. Sara Carbonero.
1: El proper és aquí. L'Aràbia Saudita, que és un joc.
5: Aquí al Marroc, a Portugal i a Espanya, aquí a Europa.
1: Ambaixadora del Mundial d'Espanya, Juliana Canet.
6: Una cosa, hi va sola, tu, d'aquesta casa.
5: El Roger Bosà també vindrà d'aquí unes setmanes.
4: S'ho passareu tan bé.
1: No, però aniran fent els relleus, no?
5: Sí, avui ja m'ha acomiadat.
4: Molt bé, clar que sí.
5: M'ha enviat un missatge.
1: T'ha desitjat bon viatge.
4: Sònia, m'encantaria que ens regalessis un moment Sara Carbonero a Iker Casillas quan es van fer aquell morreig que s'estaven entrevistant i a l'Iker Casillas diu, és que no podo més! És que aquest vídeo... És que... Això d'aquí dos dies, quan hi hagi museus de coses que han passat digitalment, que també hi ha molt obra d'art en el món digital, serà exposat a la sala principal, serà la Mona Lisa d'aquell museu.
5: D'això ja fa 16 anys, eh?
4: Fan molts anys, i ell després ha estat un cabron amb ella, però bueno...
1: Doncs veurem si la Sònia troba el seu Iker Casillas particular. En tot cas, si passa, aquest programa
5: serà
1: l'exclusiva.
3: Bon viatge, Sònia, ens enyoraràs o no?
1: Sònia.
5: Molt, molt, molt. Ara ja no ens veiem fins al setembre, jo crec.
3: I tu ben tranquil·la que dormiràs, eh?
1: Es queda descansada. Va, bon viatge i que recuperis bé la veu.
5: Gràcies.
4: Sobre aquest tema de la Sònia morrejant-se amb un futbolista.
1: Doncs mentre la Juliana fa el tuit, fem una pausa, arriba el que no surti.
2: Per molts anys el tot costa. Perdoneu que estic sense veu.

0: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltessin. Una abraçada.
1: Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
2: La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
3: Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
2: Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com són fet els seus successors per tirar-ho endavant?
4: El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
2: Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nit sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
6: Ei, és que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
7: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
8: Fixa't com sona Edició Clàssics.
6: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
9: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
7: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
6: Oh, fixa't com sona.
10: Tot costa.
11: La temporada del 10.
12: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
13: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
10: 10 temporades ja.
14: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
15: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
14: Per molts anys i que en feu molts més.
16: A Catalunya Ràdio... Postdates.
17: La successió dels instants és la vivència del temps de l'autor. De la introducció a territori del temps d'Albert Ràfols Casamada, de Josep Maria Castellet. 100 anys del seu naixement.
16: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
18: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
19: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
20: Un minut per sobre, un quart de set. Juliana Canet,
21: bueno.
20: Molt bona tarda.
21: Bueno! Com anem?
20: Molt bé, ben animada. Marta Montaner, molt bona tarda.
21: Molt bona tarda. A mi aquesta calor em té molt excitada.
20: Doncs fa dies, fa dies.
21: Avui cardava una santa puta calor.
20: A on?
21: A tot arreu, Roger. Juliana, però per què ara portes jersei?
22: Perquè hi vivirà.
21: Saps què em pregunta la meva filla cada vegada que jo arribo a casa? I avui la Juliana què portava? Perquè realment, quan al gener ella et veia amb faldilles ADF arran de figa, sí, tenia problemes per entendre per què la Juliana va tan curta i la resta de gent va tan llarga. I ara que toca anar curt...
20: Vas al revés.
21: Vas llarga.
20: Vas escolta, com de llana. Bueno, és com tu vulguis, llana, però llavors no diguis que tens calor.
21: No et vol fer fashion shaming.
22: Escolta'm una cosa, tot és culpa de la calefacció d'aquesta casa. Que a més, com tot funciona en aquesta casa, que va com, tot com el cul, que per canviar la calefacció, en comptes que hi hagi un termostat, he d'anar pràcticament a TV3 de genolls
20: has d'enviar un mail
22: per demanar, sisplau, al Siegfried Gras que em canviï la calefacció.
20: Però, hi ha un botonet.
22: Mira,
20: aquí.
22: Quan és hivern, quan és hivern jo puc venir amb un crop top i unes faldilles curtíssimes, perquè jo aquí dintre estaré tota l'estona de puta mare, que és on passo la major part d'estona. I, en canvi, a l'estiu... Jo fora m'estic morint de calor i ja vaig, com vaig sempre, és a dir, com vaig al gener, però és estiu, però quan entro aquí, m'agafa un fred. Fent el programa, passa un fred. No bueno, us passa aquí a l'estudi? No.
20: Marta va...
21: Jo vaig amb tirants.
20: Va amb tirants, sí.
21: Què no vas a dir?
20: No, anava a dir, anava sense samarreta, perquè no... però volia dir sense mànigues, perquè no és que vagi sense
22: la Marta
20: samarreta.
22: Hi ha molts dies que fa el programa desfullada, sembla, en el videopodcast, perquè li agrada molt la paraula d'honor,
21: que és aquests tops sense tirants, i ho arribo a saber, i em poso sempre el mateix. Perquè és igual que el color que porti.
22: Clar, perquè no es veu mai,
21: sembla que vagi despullada sempre.
20: Sembla un programa nudista i hi ha moments.
22: M'encantaria que sense dir res un dia féssim el programa tot despilotat.
20: No sé si està permès, i això és una consulta que podríem fer, eh? Suposo que no està permès anar a treballar despullat.
22: No està permès res, o sigui...
21: Però on ho posa, això, el llibre d'estil?
22: Ara, Marta, se'ns ho ensenyin.
20: Jo crec que n'hi han pensat, el llibre d'estil. Vull dir, jo crec que deu ser un tema de llei laboral o alguna cosa que, no sé, buscaré.
21: Que prohibeix anar nu.
20: Si ve de gust despullar-te tu a la feina, és a dir, ve de gust perquè treballes millor i dius, mira, em vaig traient les coses i em fotré aquí amb
21: l'exil. Estaries tan incòmode,
20: despullat. Jo estaria molt incòmode, però hi ha gent que potser estaria... Mira, em trec la samarreta ara.
22: A mi és una broma que em flipa, la d'entrar a un lloc... Bueno, no l'he fet mai, no?
20: I començar-te a despullar, no?
22: Conec de gent que l'ha fet. No, d'arribar a un lloc o que arribin a un lloc i tu ja estiguis com fent el que has de fer,
20: totalment
22: normal,
20: despullat,
22: però
20: oi?
22: Totalment despullat. Ja. Saps? I a veure com reacciona la gent. M'agradaria un dia fer-vos a
21: vosaltres. Un dia més, de què va el nostre programa? Perquè
20: mira,
21: ja...
20: primer anirem cap al WhatsApp, perquè hem rebut molts missatges al 677-27-10-58.
22: Intenteu, sisplau, que no tots els WhatsApps que envieu siguin sobre les nostres vides personals, perquè ja ens ho sabem, i clar, és que vull dir que no em deu oblidar de què anava aquest programa. Que ens interessa si heu vist, doncs, com ara diràs, que han vist la Batia, per exemple.
20: Però sí,
22: si
20: molts famosos
22: Andreu, Roger,
20: i tal.
22: La Marta, a mi,
20: tu et molesta
22: això...
20: perquè últimament t'estan veient molt.
22: No.
20: I ho sí, ens estan enviant i ja ho estan censurant. La Marta ja ho censura.
21: Amb els cosins. Sí.
22: Però no ho dic per mi, la cosinada, que a mi també és igual i que jo també m'ensenyo, saps? I em passejo per tot arreu. Però ho dic de que ja sabem nosaltres el que hem fet. No?
20: Molt bé, escolta'm, a veure, missatges.
22: Menja el Roger, que sí que ens heu de passar quantes cites, perquè
20: això
22: no,
20: sí,
22: ens,
21: no ens explica res.
20: O tots o res, no he fet res aquest cap de setmana.
21: Ja.
22: Ni Instastory guarro.
20: No he fet res, vull dir, he estat a casa i he descansat. Va, missatges. Ens diuen, última hora, Batguiel ara mateix passejant tranquil·lament per l'Eixample amb el xicot. L'adorem, llàstima que no s'estiguin morrejant. Ai. I ens adjunten una foto on veiem a l'Alba i el Noah Brown caminant agafats de la mà pel que semblaria l'Eixample de Barcelona. I un altre oient ens escriu molt sorpresa perquè ens diu que s'ha trobat precisament els pares Farelo aquest cap de setmana. Diu, els pares de la Batguiel tornant amb el nit bus del Primavera Sound. I una cara com de sorpresa, flipant en que agafin el nit bus per tornar
21: al Primavera.
20: És que el concepte
21: nit bus és... No, quina experiència, quin viatge.
22: I el concepte nit bus del Primavera Sound, però és que, clar, sortir d'aquell festival és un miracle. És un miracle que jo avui hagi arribat a treballar. Vull dir-te que és que sortir...
21: Clar, com et va anar? Tu hi vas anar dissabte, oi?
22: Molt bé. No, hi vaig anar dijous també, que va ser el dia de la gran festa.
20: Mm-hmm.
22: I hi vaig anar el dissabte. Molt bé, va venir Olivia Rodrigo, d'artista convidada sorpresa, molt famós, com sempre, rondant per allà. M'ho vaig passar molt bé. Però és veritat que sortir del festival és sempre l'odissea. O sigui, és una travessia insuportable. Per tant, aquest nitbus, que és una mena de malson...
20: Perquè fa tanta gràcia el nitbus, és a dir, jo no l'he agafat mai, el ser de comarca, el conec poc, ve ser una línia de bus normal, però a la nit, no?
21: Que et pot, sí, es pot portar un univers completament paral·lel, amb conèixer tot de personatges...
22: No, és perquè és de nit.
21: Un viatge sòrdid, sí,
20: val.
21: I de nit ja saps.
20: I canvia l'ambient.
22: No hi ha busos nits de Barnaby, per exemple?
20: No, tu, si a les 11 de la nit no has agafat en Segalers, dorms a Barcelona.
21: En Segalers?
22: En Segalers, bueno, és l'autobús, el senyor Segalers.
20: Li diem pel nom, el Segalers o el que sigui.
22: Buah, jo havia gastat moltíssim l'autobús de Barcelona fins al Vallès, fins que passa per Cardedeu, Llinars, La Roca, Granollers, i també era un viatge, a part de que jo crec que saltava totes les normes de velocitat, que per mi també és molt de nitbus, que vagi molt més ràpid del
21: tu
22: que hauria.
21: Tu saps la pel·lícula ara, no recordo quina era, la tercera, no?, de Harry Potter?
22: Que va tan
21: que
22: ràpid,
21: amb aquell autobús que s'engreixa. O sigui, allò és el nitbus.
22: Sí, llueix tal qual així un nitbus.
20: Ara entenc que fos curiosa la imatge...
22: No menteixis perquè no has vist Harry Potter 3, segur.
20: El calze de foc.
22: No. El pres d'Azkaban.
21: El de Sirius.
20: És que jo només vaig llegir els llibres, perdona.
21: Doncs hauries de recordar l'estampa igualment.
20: Jo em pensava que el calze de foc era el 3.
22: És el quart. I és el meu preferit.
21: Amb en Cedric.
20: Molt bo.
21: Mira, Robert Pattinson.
20: Mira, un altre...
22: Llàstima que ens va durar poc, allà, en aquesta saga. Ell va fer un petit cameo.
21: Però surt tan guapo en aquesta pel·lícula.
22: I atenció, perquè haurem d'anar a veure drama, la pel·lícula que ha fet amb la Zendaya, que no hi ha anat a veure.
20: Em va dir en Toni de la Torre que tan bona, aquesta, que s'hi ha d'anar a veure.
21: I molt inesperada,
20: Sí, perquè m'hi fotia una mandra al tràiler.
22: A mi només el pis. on viu la parella que interpreten la Zendaya i el Robert Pattinson, ja em flipa. Només per això aniria a veure la peli. I després, ara treuen d'aquí molt poquet Odissea, que és la versió justament del llibre, del clàssic, amb Zendaya i també Robert Pattinson per allà fent de superherois en versió època antiga greco-llatina.
0: Molt bé, apuntat i farem el cinefòrum corresponent.
20: Mira, han vist en Miqui Núñez, ens diuen per la Costa Brava. Hola, companys. Ahir el Miqui Núñez estava al Massorrer amb uns amics. Diria que la Sara no hi era. Quan els vaig veure, estaven bastant apartats a una taula prenent alguna cosa. No li vam dir res per no molestar. Un poc és estrany perquè tenen una mica de casa allà a Pals i van sovint i el Massorrer queda a prop.
22: Tenen sobretot Pals tatuat a la pell. Això no ho hem d'oblidar.
21: Què dius? Sí,
22: sí. La Sara, en Miqui i una altra parella molt amiga d'ells.
20: Es van tatuar junts.
22: Tan amics que la parella, per cert, em penso que ja no van ni junts. Es van tatuar Pals plegats.
21: Però Pals, P-A-L-S.
22: P-A-L-S, Pals.
21: Molt bé.
20: Tatuatge finet, curtet, petitet...
21: Sí, amb lletra una mica cursiva, ja m'ho imagino.
22: Ah, per molt finet que sigui, es va engreixant aquella lletreta.
20: Però fàcil d'esborrar, també. Si no pintes, llavors és fàcil d'esborrar. I també ens comuniquen que dissabte a Girona hi van veure algú de qui últimament estem parlant força. Ens diuen...
21: Potser massa, fins i tot.
22: No, Marta, mai és massa.
21: No, ja està. Vull dir que el meme ja s'ha creat i el podem matar ara.
22: És millor parlar de l'Alfred que de l'Opau de Pons.
20: Alfred García...
21: Perquè són sempre aquests dos noms. I de veritat que no ho puc entendre. Són només dos noms i els mateixos.
20: Alfred García ha vist a Girona dissabte.
22: Està el millor Manuix, per cert, que l'he estat controlant per Instastories.
21: Ai, que bé.
22: I està doncs, passejant ahir perfecte, sense samarreta, que havia passat
21: encara
22: allà.
21: Encara veu gaspatxo o ja no?
22: Jo crec que cada dia en deu veure.
20: Bueno, esperem que acabi de recuperar-se del tot de la pneumonia que va tenir. Alfred García ha vist a Girona dissabte a la nit.
21: Ui.
20: Estàvem sopant a un restaurant Bruts de Vida al centre i el vam veure. Estava amb una noia molt alta, prima, cabells castanys. No la vam reconèixer, però li tocava la cara i estaven amorosos. Marta, potser ens pots dir alguna cosa més? No sé si...
21: Doncs ni una.
20: Informació,
21: perquè me n'estic assabentant igual que vosaltres.
20: Molt bé.
21: Per la premsa.
22: M'enteré de la misma forma que ustedes.
20: 6 minuts i 2 quarts, ens anem fins a Sicília. Concretament a la ciutat de Palermo, on Dua Lipa i el seu recent marit, Callum Turner, deuen estar vivint una de les ressaques més grans de la seva vida.
22: La parella, que oficialment es va casar fa uns dies a Londres amb una cerimònia molt discreteta, han triat l'illa italiana per fer-hi una gran festa de celebració que s'ha allargat tot el cap de setmana. A tots els mitjans que he consultat per preparar aquesta petita redacció...
20: Sí,
21: redacció, diu.
22: He comprovat, perquè ho posava tot arreu, que era una festa amb moltes normes de seguretat, no? I molta prevenció per assegurar-se que fos molt i molt discreta. Es veu que era molt privada, aquesta festa. Sí, tan no privada que per algun motiu coneixem tots els detalls. Però tots els detalls és... Tots els detalls, des dels aperitius que van prendre, fins quines cançons van sonar, fins qui eren els convidats. Jo he vist fotografies per tot arreu i després t'expliquen que es veu que els drons estaven prohibits, no sé què. Saps? Que no poguessin ni sobrevolar els periodistes. No sé, aquí hi ha hagut una...
20: Algú ha fallat, algú ha fallat.
22: Hi ha hagut un error.
20: Sí.
22: Doncs bé, divendres la Dua i en Callum van arribar al còctel de benvinguda de la seva boda al Palazzo Valguarnera. Valguarnera Gangui, del centre de Palerm, acompanyats d'una marxa de tambors i trompetes.
20: Això sempre fa festa, no?
22: Sempre fa festa.
20: Jo m'imaginava una altra entrada,
21: jo tampoc no m'esperava això de la Dua Lipa, no ho jutjo. Inesperat.
22: Tot plegat va ser al centre històric de Palerm, és on es va gravar un vídeo que ja és molt viral a aquestes alçades, on hi veiem la Dua Lipa ballant des d'un dels balcons del Palazzo, que realment molta gent està comentant si existeix la reencarnació. A la Dua està vivint ja l'última vida, no? O sigui, ella ha viscut moltes vides on ha sigut segurament molt bona persona i ha anat rebent premis i premis i premis i cada vegada ha estat més bona, ha sigut més rica, tot li ha anat millor, un nòvio més guapo, una vida més genial, i ara ja està vivint la vida definitiva.
21: El gaudi absolut.
22: I després d'això ja no hi haurà més vides, perquè és que Déu no pot disposar de tanta cosa per una sola persona, m'entens? Hi havia més de 300 convidats en aquest casament, entre els quals molts VIPs que ja havíem comentat, que en Jaume ens havia anat explicant i avançant, perquè és que se sap tot d'aquesta boda des d'abans que passés.
20: Clar, clar, es va filtrar abans.
22: Estem parlant de la Donatella Versace, de la Charlie XCX i el seu marit.
21: Que van volar a Sicília l'endemà d'estar a Barcelona.
22: Efectivament, havien estat aquí a Barcelona. De fet, es rumorejava que la Charlie XCX podia ser l'artista convidada sorpresa del Primavera, que després va ser l'Olivia Rodrigo. També hi havia el cantant de Tame Impala, hi havia l'actor Joe Alwyn, que és l'exnòvio, l'últim exnòvio abans d'aquest nòvio que té ara la Taylor Swift, l'Olivia Dean o la Shakira, que aquest nom va sorprendre.
21: Jo em pensava que era Iha, la foto d'elles dues.
22: Espero que no ho sigui.
20: És que hi ha un gran debat, jo també ho he buscat a molts mitjans per preparar aquesta redacció.
22: Jo m'ho he passat,
20: que deies,
22: ningú ho sap,
20: ho té clar. I les fotos són una mica estranyes. Vull dir que jo tampoc
21: Shakira,
20: ho tinc gens
21: Dua
20: clar.
21: Lipa,
20: és el dubte, però a mi em faria molta il·lusió que hi hagués
22: merda,
20: anat.
22: Jo recordo que allò de la IA caic sempre perquè em vaig pensar que el papa francès duia aquell anorac tan i tan gros i vaig estar 6 mesos pensant-m'ho.
20: Anorac d'Alvesca.
22: En fi, el cas és que hi hagués la Shakira o no, hi havia noms molt rellevants de la cultura pop internacional, a més de la família d'ells dos i els més propers. I de noms destacats, avui m'agradaria parlar-vos d'un nom que cal tenir molt present i que avui em desmentar si jo sí, que és el de la Laura Vandall. Ella, així d'entrada, no ho sona, però sempre està de fons a qualsevol notícia que expliquem aquí al programa. És una estilista i directora creativa que es mou moltíssim en tot l'ambient Úrsula Corberó, tot l'ambient Loewe, quan expliquem totes aquestes celebracions que fan, sobretot amb aquesta marca espanyola, però també moltes altres, d'anar-se'n a Eivissa i se'n van la Miranda Makarov, la Úrsula, la Nati Peluso, sempre hi ha
21: la Laura. La, ja no en parlem, el de Societat de la Neu.
22: L'Enzo
21: Bogrinxic.
22: Jo el cognom aquest tampoc l'he sabut dir mai.
21: Però mira que no n'hem tornat a parlar gens, eh?
22: Es va embolicar amb la Greta Fernández i va dir,
21: ja està.
22: Jo ja no torno a treballar. No, ella es va atabalar molt, eh?
21: Sí.
22: Tenia aquest ambient.
21: Ell era un noi de teatre.
22: I ell era molt uruguaià. És que era una cosa molt cultural, d'una tranquil·litat.
20: Sí, molt cap endins, era molt cap endins.
22: Sí. Que no encaixava amb el món de Hollywood, on crec que hagués tingut un gran viatge. I esperem que poder ara fa un rebranding i tornar a aparèixer.
20: Últim post que ha penjat del 20 de març, des de la selva, no sé quina selva, i like de la Greta Fernández, eh? Veig? Bueno, naturaleza tremendament...
21: Ara sona, ara saps què sona, no? La La Land.
22: Marta, van follar un cop.
20: Bueno, a vegades n'hi ha prou.
21: Bueno, de vegades, exacte, de vegades n'hi ha prou.
22: Jo, no, en realitat no ho sé,
20: selva,
22: si va ser un o 500,
20: Irapio,
22: però...
20: I... Iriapu.
22: Jo crec que més que la La Land és les històries aquelles molt intenses, momentànies, però que tampoc van gaire més lluny. És
21: una mica els ponts de Madison, eh?
20: Quina preciositat de llibre.
21: Te'l vaig tornar, oi, Roger?
20: No sé si me l'has tornat, però vas plorar una mica amb el final.
21: Sí.
22: I perdoneu, en el cas de la Greta i l'Enzo, poder haver-hi amor, que és que no tinc ni idea, però a mi el que m'havia arribat és que, sobretot, molta passió. I que ell, ja saps que tu, que quan proves aquest gènere, no hi ha marxa enrere. El gènere de la gent tirada endavant, Roger. El gènere de la gent que no diu que no...
20: Que no, sobre aquest gènere, no.
22: No, tot zero, tot zero.
20: L'altre, sobre el gènere de que tiren enrere. Quan tiren enrere.
21: Que fan el pipon.
20: El gènere cranc, que caminen enrere.
22: Doncs la Laura va treballar amb la Dua Lipa, per exemple, amb Physical, el videoclip gravat a Barcelona ja fa uns anys amb la productora del Canadà. Llavors, a mi m'ha sorprès moltíssim veure-la aparèixer entre la llista de convidats d'aquesta boda... Perquè és que és algú que mai t'ho esperes i sempre està tot arreu. I és la típica famosa de famosos, i de molt famosos en aquest cas, que cal tenir molt i molt present. I un altre convidat a la boda va ser Elton John, que dissabte els hi va tocar Your Song.

0: Nil Elton.
1: I que et toqui això en directe, no, davant tants calés que segurament n'hi van pagar perquè els hi devia regalar aquesta...
0: Devia ser el regal de noces, no?
1: Totalment.
0: Segurament.
1: Convençut.
0: Tot molt i molt romàntic, tot plegat a Palerm perquè se'n van enamorar quan hi van anar l'estiu passat, amb aquesta vida perfecta que tenen de gent guapíssima, de gent milionària, en un món on sempre fa bon temps i on, a més, sempre poden ser propietaris de tot allò que volen, gentrificant tot el que vulguin. Perquè ja us podeu imaginar que, a part d'estampes molt boniques, aquest casament també ens ha regalat algunes queixes a Palerm, perquè amb ells no els ha fet ni puta gràcia. Arriba la gent de Palerm.
2: Amb les torxes a la mà, no?
0: Se'ns la vella i la bèstia. Estic molt avui de citar referents,
1: però és que m'encanta perquè la imatge...
0: Aquell moment que volen entrar al castell i carregar-se la bèstia... Uf, amb el Gaston, liderant. És tal qual, això, Marta.
2: Molt bé.
0: Jo li dic, sinto tensió, la que sembla que arriba un exèrcit.
1: No, és que la descrius molt bé per...
0: Res, a Palerm s'ha omplert de reivindicacions perquè, evidentment, per celebrar la boda de la Dua Lipa i, sobretot, per assegurar-se de... Bé, que no passava, que no hi passava res de mal fet i, sobretot, també tota la qüestió de la privacitat, que tant els hi preocupava quan no ha servit absolutament de res. Tot s'ha Avui, nois, m'haurà de perdonar.
2: S'ha privatitzat?
0: S'ha privatitzat moltíssim. Hi ha moltes places que són públiques que s'han tancat quan en realitat no hauries ni de poder-ho llogar.
1: Amb unes teles negres que, no tapen pràcticament res. Molt cutre tot.
0: En qualsevol cas, és el debat de sempre que també es té quan es ve aquí a Barcelona, per exemple, quan fa un parell d'anys per la marca de Louis Vuitton va venir aquí.
2: El Palau Güell,
0: que va haver-hi les mateixes queixes de com agafes un espai que, en general, tu no pots llogar tampoc com a usuària barcelonina o, en aquest cas, de Palerm, i, en canvi, pot venir la Dua Lipa o un milionari, una empresa milionària i comprar-ho,
2: no? I que en el cas del Parc Güell encara era més flagrant perquè no estem parlant d'un lloc que tu visitis allò esporàdicament, no? Per una cosa cultural, és que era un refugi verd. Vull dir que és un parc on la gent va passejar, on la gent va fer esport o el que
0: vulgui. I en aquest cas també estem parlant de places, d'espais que són comuns i on la gent pot anar a menjar-se unes pipes perquè és que és la seva ciutat, m'entens? I tenen tot el dret.
1: I carrers on no hi pots ni desfilar.
0: I res, ells reivindiquen que, evidentment, Palermo hauria de no poder-se llogar, tot i que, evidentment, són aquells statements, no?, de Palermo is not for rent. Bueno, de moment sí.
2: De moment sí.
1: Sí, sí, totalment rentable. A veure, he intentat saber una mica quanta moneda ha costat tot plegat. Costa molt trobar una xifra.
0: I tot però... i així, algun hem trobat.
1: Sí, algun n'hem trobat. Mira,
0: sort que han cuidat la privacitat, perquè no l'arriben a cuidar i veiem el vídeo porno de la nit de la boda.
2: Sabem si van requisar els mòbils i aquestes coses o no?
0: Jo no he vist Instastories. No sé si això vol dir que els van requisar.
1: O la gent que hi anava, diguéssim, s'ha com controlat i no han compartit res. No sé.
0: Igualment ho hem vist tot d'altres maneres.
1: Sí, des de fora. Vanity Fair, per exemple, diu que la festa hauria costat aproximadament 1,5 milions d'euros i ho han calculat mirant el lloguer dels espais, els àpats i tot el personal de servei i seguretat necessari per l'organització d'un event d'aquestes característiques de 3 dies. I no sé si aquí compten també els calés que, per exemple... Dua Lipa ha pagat els veïns i els comerços, perquè és veritat que estan tots molt emprenyats, però també s'ha dit, ho ha dit el Daily Mail, que Dua Lipa i el seu nòvio han pagat entre 5 i 6 mil euros
2: als
1: residents i als comerços per les molèsties.
0: Tant en bé toca un euro per cap.
1: No, a cada un,
0: Ah, sí?
1: A cada un. Clar, estem parlant de molts calés.
2: Una bona despesa,
1: Vull dir que això t'ho proposen... Jo ara parlo per mi mateix.
2: Tinc uns principis, però també els puc canviar, no?
1: Sí, però a mi em foten un visum de 6 mil euros i que entrin a casa si volen a fer... El ball nupcial.
0: També és molt injust, perquè un cop ja ha estat fet el ball, vull dir-te que potser la cosa hagués anat diferent si els haguessin dit des del principi, escolta, et paguem això. Primer, ells podrien haver escollit si ho acceptaven o no, i poder no ho haguessin acceptat per aquest preu. Jo entenc que un cop ja ha passat diguis, doncs ara sí, per les molèsties ja t'agafo aquesta pela.
2: I el vestit de núvia de la Dua, què?
0: Què?
2: Com era?
0: No...
2: És que no l'he vist.
0: No, ella va portar molts looks. El més comentat va ser el del dia del casament a Londres, perquè era com
2: una cosa més
0: de traje, com més... No era masculí en absolut, però és que no sé ni explicar-t'ho. Era poc vestit, amb un barret, que ara tornaran molt fort els barrets, us aviso.
1: Les pameles, diguéssim.
0: Les pameles grosses.
2: Molt bé. Com ell no ens interessa gens.
0: Jo no sé ni quina cara fa.
1: Jo
2: només veig la Dua.
1: No se'l veu amb ell.
2: Però perquè ella és tan magnètica.
0: No, i a mi m'agrada molt. O sigui, a mi el que més m'agrada d'ell és que ella la veig veritablement contenta i ella s'havia menjat bons gripaus,
2: Sí.
0: Perquè havia estat primer amb el germà de les Hadid, que era un peça, que ja el veia... És que el veus venir d'una hora lluny. I després va estar amb aquell director, que estava una mica més gran que ella, que jo entenc el punt sexy... però era una etapa, ja es veu. I a més m'agrada molt aquesta història d'amor perquè ella va treure la cançó aquesta de com entrenava nois i com estava farta ja de bels i d'ensenyar tot, i llavors va aparèixer el Callum, que es veu que anava tan i tan après de casa.
1: Molt bé, me n'alegro, doncs, que l'hagi trobat.
0: Has estat pensant en l'útil tot el
1: rato. No, me l'estava mirant amb ell, que dic, no sé si és el guardaespatlles que l'acompanya o el seu marit. Per

0: resposta. I llavors també es veu que el que ha pujat molt, i una factura que sí que es coneix, és el lloguer d'un megaiot que es diu Nero, de 90 metres d'eslora. Aquest és un iot...
1: Aquest és el teu món.
0: Sí, sí, sí, ara jo he connectat aquí, jo he entrat aquí en el casament.
1: Has entrat pel tobogan aquest que veig que té.
0: Un iot descomunal de 90 metres, amb un tobogan inclòs, supercutre per lo que val aquest barco, penso jo. Té gimnàs, té cinema...
2: Aquestes coses estan d'ultraluxe, acaben fregant lo més barat del món.
0: És que has d'estar al cas perquè cotreja a la mínima. I té suites per a 12 persones. I pel que he llegit, aquí s'hi van allotjar Dua Lipa i en Callum just després de casar-se a Londres. Van viatjar fins a Palerm, es van instal·lar en aquest superiot.
2: Ah, van viatjar amb aquest iot?
0: No, van viatjar i es van instal·lar en aquest iot que estava aparcat a Palerm. I a partir del dijous, en aquest iot ja han començat a rebre els convidats més exclusius per sopar amb ells i perquè compartissin amb ells les primeres hores de la festa.
2: Més exclusius és Donatella Versace o Charlie XCX, és la mare de la Dua Lipa.
0: Clar, jo crec que serien...
2: Jo m'ho agafo com els més personals, que es diu Dua Lipa, de veritat. No us flipa?
0: Sí, sí, sí. És a dir, Dua de nom i Lipa de cognom.
2: Lipa de cognom.
0: El pare es diu...
2: Senyor Lipa. El senyor Lipa. No és un nom artístic.
0: Don Lipa. És el Don Lipa.
2: És Dua Lipa, per força, t'has de convertir en una estrella internacional del pop.
0: Absolutament. Bé, doncs aquest iot, per exemple, val 500.000 euros a la setmana. Aleshores, una setmana segur que n'han llogat, per tant, tot això que s'ha de sumar. També és veritat que pels diners que deu tenir Dua Lipa, aquesta despesa potser equival a un casament d'una persona normal.
1: I que espero que en Callum també hagi pagat alguna cosa, que és que no l'esmentem,
0: no,
1: però ella és el 50% de la relació, exacte, i té una feina també,
2: I també és famós i milionari.
1: És famós, sembla que no, però és famós aquest tio.
0: Bé, dos quarts i mig de...
2: Saps què fa ràbia?
0: Digues, obrim la tertúlia.
2: Que crec que estan molt enamorats de veritat, perquè es va viralitzar un vídeo que de nou no sé si és mentida o no, si sí o què. Però... És un vídeo d'ells com ballant, molt monos, i es diu que aquest vídeo els hi van fer sense que ells sapiguessin que els gravaven. Perquè jo un vídeo d'una parella ballant que saben que els graven no em fa cap gràcia i al revés penso, no us estimeu. Però era un vídeo genuí que algú els hi va... Com el vídeo morrejant-se de la Batgui a l'aeroport.
0: Que tu hi veus veritat pensar, en aquest ball.
2: I en el ballar.
1: Per mi el ballar és persona enamorada. Sí. Per qui el temps s'atura, sí. Saps?
2: Ells no estaven pensant en la resta de gent i a més és que...
1: És que no els veuen, no poden veure'ls.
2: I ballar és molt més romàntic que el morreig. A mi el morreig m'encanta, no, però és que el ballar té una cosa exclusiva dels enamorats molt especial.
0: Bé, dit això, farem una pausa i de seguida comentarem què li ha passat a la cara de Marta Pombo, perquè sencera no està.
1: No, ben bé, no.
0: No està.
3: Diu que no surti d'aquí.
4: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
3: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Cinc minuts i tres quarts de set. Aquest cap de setmana hi ha hagut molt moviment a Can Pombo, Marta.
1: Sí, perquè ahir diumenge van celebrar el bateig de la petita de la família, que és la Mariana, Roger, no et despistis, la tercera filla de la Maria Pombo, que va néixer al gener.
0: Vale.
1: Te'n recordes,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: que no,
0: sí, sí,
1: no teníem
0: sí.
1: Clar si naixeria de finals de desembre, exacte, si seria del 26, final, ja...
0: Sí.
1: Va néixer a principis de gener. Té un paper complicat, ella també.
2: La Mariana.
1: La Mariana, sí, perquè bé, no està destacant, però ja m'està bé,
2: no,
1: perquè això vol dir que el parenting no s'està acabant de funcionar.
2: No, totalment. No, i també perquè, bueno, la manera que té d'enfocar-ho la Maria, que ja em sembla bé i cadascú fa el que vol, però que diu, ai, com és la meva vida com a mare de família nombrosa, i no apareixen els nens en cap moment,
1: bueno.
2: Com ella anant-se a fer les ungles, una pilota, bueno. Ja em sembla perfecte,
1: sí.
2: Però llavors és veritat que els tens pocs presents, els crios.
1: Doncs diumenge, ahir, era el bateig de la Mariana i els reporters estaven esperant els integrants de la família als voltants d'on celebraven la festa, per veure si rascaven algun titular d'alguna d'elles, de les Pombo. I bingo, ho van aconseguir. L'autora de les declaracions sucoses del dia, de la setmana, potser, va ser la parella formada per la germana mitjana, la Marta Pombo, i el seu marit, en Zama, que són pares també de tres criatures, i és un matrimoni que va estar al punt de mira a l'última temporada de la docusèrie de la família Prime, que ja ho vam comentar, sobretot per la relació d'ell amb la resta de Pombos, que hi havia molts moments d'enganxades, també entre cunyats, entre ell i la Lucía, la cosa estava així. Però, tornant a les declaracions, la primera cosa que ja cridava l'atenció és que la Marta, quan atenia la premsa, no s'estava traient les ulleres de sol i de vegades... No, en aquest

0: moments mires perquè hi pugui haver el contacte visual,
1: sí,
0: real, no?
1: També.
0: I la reportera li demanava que donés explicacions de què li passava.
2: Oye, enhorabuena.
3: Muchas gracias.
2: Vamos a explicar lo de las gafas, porque dirán, y esta no,
3: claro,
2: se quita las gafas.
3: Claro.
2: No te las quitas porque tienes el ojito, ¿no? Claro, tápate,
3: igual,
2: tápate, no te preocupes,
3: importa,
2: por Dios. Nada, nada, explícanos, que te has dado un golpecito y ya,
3: claro,
2: está. No...
3: no me quito las gafas porque tengo un...
2: Pobrecita.
4: Maquillaje se va.
3: Un cabezazo de mi hija María, pues oye, gajes de...
2: Es lo que te decía, gajes de la maternidad.
0: Són millors amigues amb la reportera, que sembla la millor amiga que ha dit, va, et gravo un moment i ho expliques?
5: Per com forçant-la, no? A donar,
1: sí, sí, sí,
5: explicacions.
1: Va, explica-ho,
5: perquè així ho sabem tots. Ja. Per qui no ho hagi entès, la Marta Pombo presentava un ull de vellut, doncs, com, sí, sí, si li haguessin fet un cop de punt, sí, sí, pel cop de cap d'una de les bessones que té, que ara ja fan... No, tenen un any i mig, ja. Quin mal. O sigui, això de fotre un dolor... A mi m'ha passat alguna vegada, cop de cap de la nina, però a la boca. I acabes amb sang, o sigui, clar, si esteu jugant, allò té una força descomunal.
1: Bueno, i és una hòstia forta, eh? Si l'ha deixat amb l'ull de vellut...
5: Clar, clar, i crec que ja fa dies, perquè em va semblar veure-la un dia per Stories, que ja el tenia així de blau, o sigui que imagina't. La criança deixa moltes ferides de guerra en tots els sentits, companys.
6: Fa un parell d'hores ha compartit la Marta justament una Instastory on ensenya com li ha quedat, com ho té ara, i encara...
1: Una bona marca, eh?
5: Home,
6: i després, va, eh?
5: I després allò passa negre, no? No
1: sí,
5: canvia de color, passa per tota la gamma cromàtica, pràcticament, un blau.
6: És una de les zones on es complica, jo crec, el blau.
5: Sí, perquè és zona delicada amb els ulls i tal. Tot i que aquesta era la imatge més impactant de la compareixença d'aquest parell, a mi, per això, el que em ressonaven eren les frases que anava deixant el marit de fons, en Zama. El model i odontòleg. No sé si us heu fixat en aquest "ui, ni amb maquillatge se'n va". Això no ho diu la Marta. Això ho diu en Zama, en Luis Zama. I jo li dic... A tu qui t'ha preguntat?
6: Molt bé, Marta, ben dit.
5: I
6: bona pregunta.
5: Per què se l'ha de tapar?
1: Bueno, ja potser no vol, clar.
5: És que ni amb maquillatge se'n va. I què? No? Aquí jo m'he començat a posar nerviosa i ho admeto.
6: També és veritat que nosaltres ja anem amb la
5: punta de la llança. Jo ja vaig molt suggestionat.
6: Ui. Perquè l'odiem.
5: Sí. Ho sento. No ens tapem. Nosaltres sí que no ens tapem.
6: Anem de cara.
5: Ni amb maquillatge ni sense.
1: No, ja es veu.
5: Però és que la cosa ha anat empitjorant a mesura que la reportera ha anat estirant més del fil.
2: Oye, un día muy especial, me imagino.
3: La verdad que sí.
2: Y bueno, toca disfrutarlo. Ya sois unos expertos, bueno, en bautizos, ¿eh?
3: Nosotros,
4: la verdad que sí. Por suerte no nos toca a nosotros, con lo cual te quitas mucha organización.
2: Eso sí,
4: así
2: eso
4: que hoy
2: sí.
4: Venimos solo a disfrutar.
3: Eso es.
5: Mira, si ara tinguéssim una sala del bar,
1: sí,
5: del bar en B baixa, com amb les jugades polèmiques de futbol, ens aturaríem al moment en què ella responia i ell l'ha trepitjat. Ell l'ha trepitjat amb la veu aquesta tan forta que té, de seguir parlant, eclipsant totalment la seva dona. Mentre la Marta, saps, feia un fade-out, saps com aquestes cançons que s'acaben, que a nosaltres no ens agrada gens quan les cançons acaben,
1: sí,
5: així,
1: sí,
5: com que s'apaga el volum.
1: Es va baixant el volum.
5: Això és el que li passava a la Marta Pombo. Però per si no ho heu pogut percebre, l'àudio d'ara encara és més flagrant.
2: Ay. Oye, ¿qué le deseáis a los papás en este día tan especial? La familia muy unida, hemos visto, bueno, a todos aquí disfrutando. ¿Qué les deseáis?
4: Pues nada, mucha salud y que sigan todos
2: sobre
4: igual
2: todo
4: de bien. Que
3: salud,
4: sigan creciendo,
3: que sean
4: sanos.
3: Efectivamente, muy felices.
2: Oye, vosotros bien, ¿no?
4: Nosotros estupendamente.
2: La paternidad, la maternidad. Ole, ole, es verdad que estuvo ahí.
4: Se me ha hecho muy largo, pero ha sido ahora todo a mejor. Digo, ay, qué maravilla tenerte en casa.
3: Hacemos muy buen equipo, la verdad.
5: Jo no puc més, t'ho prometo.
6: A mi si un dia un tio em diu, quina meravella tenir-te a caseta.
5: A part, convertint-se ell en el protagonista de la pregunta. Ningú t'ha preguntat. Què et necessites? Un premi per ser el pare de l'any, per estar una setmana sense la teva dona?
6: Aquest, a part com... que caseta, a més agafant la que, que ho heu vist en el videopodcast, és gairebé amenaçador.
5: Amenaçador, totalment. Però ella deu pensar que dona molta seguretat. No sabem què passa.
6: Fem un gran equip.
5: Mira, jo ara em curaré amb salut i contemplaré tots els escenaris possibles que puguin explicar una dinàmica com aquesta. Com, per exemple, que potser la Marta estava atabalada i no volia atendre la premsa entre l'ull de vellut. També que ha passat uns dies, no, rodant això, que per ella crec que ha estat un gran repte. Potser van pactar que assumís ell la veu cantant amb els reporters.
1: Clar, rotllo, parla tu, que estic cansada avui.
5: Clar, potser ha delegat la pressió mediàtica en el seu marit, o potser és un cas més de senyors...
6: Ai, a mi em sembla greu, eh? Ara, com l'hem criticat i que de fronta...
5: Diguis, oi, no, si era una gran persona, no era una relació gens tòxica. O potser, és un cas més de senyors que xerren per sobre d'una dona i que ella, de manera també comprensible, que hem de dir, acaba fent-se petita.
1: Que us inclineu més segurament per aquesta opció, eh?
5: No sé.
1: Ja us ho veig.
0: seguirem ja observant.
5: Ui, tant.
0: No?
5: És la nostra feina.
0: Aviam, és que ens, ell n'ha fet de grosses, eh?
1: El dentista, eh?
0: El dentista va penjar aquella història que jo mai oblidaré d'un dia.
5: El del dia de, era el dia del Glòria.
0: Glòria, no? I ell va demanar...
5: No, del, no de la Dana, de, sí, de la Dana de l'any passat.
0: Va demanar un servei a domicili, un globo de tota la vida, sí. Que a més és que és lo típic que et diuen. O sigui, de veritat, no cal demanar-ne si està caient al cel.
7: Va tenir un bon detall, no?
0: I ell va tenir un bon detall, que és que li va donar 20 paperes de propina.
1: I el que s'ha de fer.
5: El xaval se lo ha ganado.
0: Este crack se lo merece o algo així.
1: Que dius... Quan plou molt, se'ls ha de donar propina.
0: Home, esborra.
5: Esborra.
0: Senyor, esborri aquest Instastory.
8: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
1: Jaume Miranda, molt bona tarda.
9: Bona tarda, com estàu?
1: Molt bé, què tal?
9: Bé, estrenant, bé, passar dilluns, bé, però...
0: Estrenant pentinat.
9: M'he tallat els cabells.
1: Ah, ja et feia alguna cosa.
9: Tal vegada una mica massa.
1: No, m'agrades.
5: Molt bé, més fresc abans.
9: Saps aquests dies que surts descontent de la perruqueria i te pot amargar un dia, això?
0: Sí.
1: Jo sempre surto descontent, però al cap de dos dies llavors m'agrada.
5: Això us passa molt als tios.
1: Perquè ha de créixer una miqueta, una miqueta, una miqueta, i llavors t'agrada.
5: El dia ideal què és? Quan passen... Una setmana?
1: Sí, per mi el cap d'una setmana justa,
9: sí.
1: Dic, quin espectacle.
9: Probablement demà ja estaré bé, eh?
0: Però no et passa a tu també, Marta, amb els tios? Saps? A mi em passa que em ve un nòvio amb el que se l'acaba de tallar i dic...
1: Semblem pollets.
0: D'aquí un parell de dies ja recordaré per què m'agradaves.
1: Semblem pollets descabellats.
0: La cosa està rara. Sí. Ara l'ambient s'ha enrenit molt.
9: A tu t'agrada una grenya?
0: A mi m'agrada això, com vosaltres. Sí,
1: al cap
0: sí,
1: d'una setmana...
0: Quan ja, perquè una grenya també hi arriba un punt que dius, amor, va...
9: No, clar, que si no pareixes demanar i allò és un desastre.
5: Més esquilar-te.
9: Sí, sí.
1: Jaume, que sàpigues que ens han escrit alguns oients, per no dir moltíssims, dient que efectivament han confirmat el que tu, Juliana, vas dir en un moment la setmana passada, que Pol Mescal seria el Primavera Sound. Tu tenies aquesta informació, vas dir...
0: Un més o dos.
1: No sé si tu vas patillar o si algú t'ho havia dit.
0: No, m'ho havien dit.
1: Hola, perfectes. Com bé deveu saber, el divendres Pol Mescal s'ha atrevit a sortir de Gràcia per anar amb els seus companys colonitzadors al fòrum per camuflar-se amb compatriotes dins del Primavera. I també ens adjunten unes quantes fotos d'ell amb una gorra, unes ulleres de sol i, evidentment, fumant tota l'estona. Mm-hmm. I un altre oient, Jaume, ens escriu per preguntar-nos. Bona tarda. Dissabte nit, a la una de la matinada, vist en Jaume Miranda, passeig de Sant Joan amb Travessera de Gràcia. Estava fent turisme pop buscant en Pol Mescal? Volem part 3. I no sé si has estat treballant tot el cap de setmana
9: per seguir-lo. No, jo dissabte nit normalment no estic de servei. He de dir que, a més, estava en un estat etílic que no podia fer feina. O sigui, de fet, una amiga meva vaig tornar d'una casa que havia... O sigui, vaig fer un dinar dissabte i a la una del matí estava tornant d'aquest dinar. Imagina't com estava jo. I una amiga m'havia d'acompanyar una mica a casa perquè jo estava molt...
5: Per això estan les amigues, eh?
9: Clar. I m'acuiden les amigues, no la policia.
0: Home, d'això segur.
9: I aquest... Sí, que de Pol Mescal no sé res. Si me l'hagués trobat, no l'hagués vist.
1: Ja.
9: Imagina't.
1: A veure, detalls de com ha anat el Primavera i de què ha fet el cap de setmana.
9: Sí, vos puc explicar més coses. En Pol Mescal no estava convocat a rodar ni divendres ni dissabte i, per tant, va disfrutar del festival, festival Primavera Sound sense pressions, mesclant-se com un ciutadà més, a pesar de les múltiples zones VIP que té el propi Primavera. Vàries corresponsals no pagades m'han escrit per indicar-me que se l'havien trobat per allà, per les cues dels banys o de la barra, i anava acompanyat majoritàriament tot el temps del seu company de rodatge, és també actor Harris Dickinson. No mos consta que hagi demanat pitis a ningú durant es Primavera, però en Alba mos explica com se'l va creuar entre el públic en el concert de The Cure i va quedar embarassada.
10: Hola, Jaume. Només dir-te que el divendres érem al Primavera Sound, una amiga i jo, arribant a l'escenari principal mentre estava tocant The Cure, i mentre esquivava mil guiris, pràcticament ens vam xocar amb el Pol Mescal. Sí, anava tranquil·lament amb una samarreta i una gorra, com si fos un guiri més, sense cap companyia, haig de dir. I va ser una trobada així com fortuïta, però haig de confessar que durant els dos segons més llargs de ma vida ens vam mantenir la mirada i res. Vam voler demanar-li una foto, però vam trigar com 5 minuts en recordar-nos com es pensava amb claritat i ja va ser impossible trobar-lo. En fi, amor a primera vista, i només dir-te que és inclús més guapo en persona. Wow. Alerta pop!
0: Alerta pop!
1: guanyen per
5: què els està passant a tots els famosos internacionals que s'enamoren de catalans, com l'Olivia Rodrigo i aquell noi tan alt?
1: Amor a primera vista.
6: Sí, l'Olivia Rodrigo va acceptar venir de sorpresa al Primavera amb l'esperança de tornar-se a trobar.
9: Deixeu-me dir i agrair a Alba que avui estava a quiròfan, perquè és infermera, i l'he fet sortir de quiròfan perquè mos envies aquest àudio que jo he considerat que era prioritat avui.
1: Pues que ho era, vull dir que moltes gràcies a l'Alba. Clar que sí.
9: Sí, bé, més enllà de vida ociosa, segons que en Pol Mescal també ha fet feina.
1: Bueno, ja era hora, perquè portava aquí quatre dies
6: fotent-li
1: la sangria sense parar.
9: Bueno, ja ha sortit quatre vegades de festa en una setmana i mitja. Està prou bé.
1: Només falta que ara es trobi el Jou Jones, que també volta per aquí gràcies tot el dia mamat.
9: Exacte. Jo després de la de dissabte no puc queixar-me ni criticar-lo.
1: No, i tu també, vull dir, vaya colles.
9: No, és que entre els quatre no sumem res.
6: No us vau trobar el Marc Andreu per allà o què?
9: En Marc Andreu també, addicte en esfomo, que això s'hauria de curar. Està també tot el dia de festa.
1: Sí, totalment diagnosticat, sí.
9: Bé, segons varis mitjans, avui tornaven a rodar els Beatles a Salou, però segons les meves fonts properes a sa peli, ara estan a Palamós. I, de fet, una seguidora intrèpida, na Joana, ahir m'ha enviat següent text. Jaume, a cap de veure's vaixell i l'equip de gravació de sa peli de Pol Mescal en esport de Palamós. I m'adjuntava vídeos on se pot veure el muntatge per esport de Palamós amb operaris i equip tècnic envoltant un vaixell d'aquell port. La nostra Pilar Rubio de Palamós m'explicava que s'havia intentat colar per esbrinar més teca i que li havien dit que gravaven avui dilluns i demà dimarts. També mos comentava que s'havia vist rodejada d'americans buenorros fumant estiressats a sobre la xatxes de pescar i que era molt feliç rodejada d'aquell panorama d'equip tècnic. Tot això era informació d'ahir, però avui na Joana ha fet encara més feina.
1: Un agraïment a la,
6: també treballaria.
1: A la Joana, que si la detenen li enviarem un advocat.
9: No, i que li hauries de donar d'alta, perquè ja du dos dies fent feina.
1: Bueno, i s'està colant i, bueno...
9: Vull pensar que avui no tenia jornada laboral, perquè si no ja l'hauran xutat. Bé, i de la nostra Maica Navarro d'Espop mos envia vídeos on se pot veure un rodatge d'avui mateix dins un petit vaixell de fusta anomenat Happy Days. Aquesta embarcació se troba a la platja de Cala Salguer, a prop d'Esport de Palamós. Fa uns dies mos varen filtrar un llistat de localitzacions futures dels films dels Beatles i mos consta que una d'elles era Cala Salguer de Palamós. A les imatges se pot veure com dos actors estan gravant una escena tocant la guitarra i fent percussió amb ses copes, rodejats d'equip tècnic, tot això dins aquesta petita embarcació. Sí. I bé, la nostra estimada Joana ha parlat amb els paparazzis presents per ses roques. Ella estava com a sa costa, a ses roques, i ha vist que hi havia paparazzis.
1: I ha anat a parlar amb ells.
9: I ha anat a demanar qui estàu fotografiant i li han dit, efectivament, estem fotografiant en Pol Mescal. Llavors, en Pol Mescal confirmam, avui està rodant a Palamós, no a Salou. I probablement demà, també.
5: Però això està coincidint molt amb el rodatge de Tomb Raider, que també no ens paren d'enviar missatges al 677-27-10-58 que s'està filmant aquesta pel·lícula.
9: No, portem un mareig. Jo estic molt agobiada perquè estic entrecreuant rodatges. També hi has de Úrsula Corberó, de Rapunzel... O sigui, tenim Catalunya... Sí, tenim Catalunya tota de rodatges.
6: Moltíssim aquí.
5: I passant. Tenim corresponsals per tot arreu. Perquè...
1: Tomb Raider per parlar-ne ja demà, si cal.
5: Ens diuen bona tarda. Sí, les corresponsals de l'escala hem detectat moviment al port i estan gravant la sèrie de Tomb Raider a l'Amazon, on, segons la nostra font, apareix Sophie Turner, cosa que és correcta, no? Mm-hmm. Seguiran el rodatge durant 3 dies, han passat per Llagostera i després es dirigeixen a Andalusia. Seguirem mare patrullant,
1: mare
5: diu.
1: Mare meva.
9: Van a Almeria, que ho vam comentar aquí en abril. Sí, si voleu demà o quan sigui d'un dia d'aquests, investigaré també sobre Tomb Raider. Deixeu-me dir que aquesta platja que ara Salguer, on estan gravant ara una escena dels Beatles avui i demà, na Joana m'ha comentat que per culpa de sa depuradora des de gener hi ha una fuga de merda, bàsicament a s'aigua. De fet, inclús han tancat sa platja i m'ha comentat, espera que un poc més cal, no hagi de nedar ninguna escena, perquè a part de que seria antiestètic, no sé si és higiènic.
5: Deuen prohibir el bany.
1: Bandera vermella.
9: Sí, vull pensar que sí.
6: Segur. Els passarà com els atletes de les Olimpíades que van nedar al Sena, que després es troben molt i molt malament.
9: Ah, normal, és que aquelles aigües, mare meva.
1: Per cert, també he vist algun missatge d'algun oient que demanava si tu, Jaume, li podies fer arribar la llista de rodatges d'en Pol per anar-lo a conèixer. Li contestarem que no i que no es fa això.
9: Però és molt fort perquè en Pol du 8 dies i real que cada dia ho es podria dir on ha estat.
1: És que... Bueno, perquè no s'amaga, ni vips pel Primavera, camina normal.
9: Ell no s'amaga i jo tampoc me n'amag, no tinc vida personal. Més que dissabte, que m'haig emborratxar com una guilla, o sigui, la resta de dies estic pendent d'en Pol Mescal que és la meva vida, bàsicament.
6: Com no me'l trobi.
1: Que diu Marc Andreu que Girona
5: dissabte
1: també estaven rodant Tomb Raider i en Jair i la Neus van estar passejant pels sets.
9: Ah, bueno, sí, mira, això ho haurem d'inventar.
5: La Neus Rossell és la nostra Tomb Raider.
1: Sí, sí, sí.
5: Ho heu vist o no?
1: Ah, per demà, Jaume, el tema aquest de Tomb Raider.
9: Sí, perquè aquesta setmana
5: està bloquejat.
9: Imagina't
5: amb la traneta aquella.
1: No, no, és que és la Tomb Raider catalana.
5: Sí. És aquells fantàstic. Pantalons curts estan fets... Aquells shorts estan fets per Neus Rossell.
1: Estic segur que més d'un cop s'ha disfressat de Tomb Raider.
5: I... Amb en Jair, creus?
1: Sí, exacte. Bueno, no, no sé si a casa. Jo em referia a Carnaval.
0: No perquè estoltes de banyoles.
5: Roleplay.
1: A aquella no casa se'ls demanarà, però que els hi funciona el roleplay.
5: Sí, a ells, eh?
1: Sí, sí, perquè ells sí. Són molt creatius. Amb
0: clar
1: molt,
0: que sí.
1: Sí, sí. I la
5: gent... Qui es disfressa dels dos?
1: Ella.
0: No sempre és disfressar-se, el roleplay. Disculpeu que...
5: Vale.
9: Home, en Jair de Lara Croft estaria també bé, eh? Jair de Lara Croft podria ser una opció, escolta. No?
0: Sí, no ho descartem en cap
1: No descartem absolutament res, perquè aquesta gent
0: tot
1: tan llesta necessiten, saps, fer aquestes creatives.
0: Però de vegades és més joc simbòlic, com les criatures,
5: sí,
0: que no
5: cal tenir...
0: Tens de posar el traje d'infermera.
5: No cal tenir el menjar de la cuineta, ja ho pots fer veure, sí. Ja t'entenc.
0: Sí, tu que segurament has dir... si has jugat molt i molt fent veure que hi ha el menjar, un dia poder necessites el menjar, jo no he arribat a aquest punt
1: tu
0: encara.
1: Tu pots dir... Digue'm doctor Carandell i no fa falta una bata blanca. Ho deixem aquí.
0: No pot ser, no pot ser.
8: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
5: No, jo
1: ja
5: no
1: s'ha muntat aquí un escàndol.
5: Jo no me recupero. I a sobre, doctor Carandell patrocinat. O sigui, ja em
1: no,
5: sembla...
1: No, em sap molt greu per Conserves Ferrer, però... Mira, passa mal que era un bon exemple aquest. Jaume, demà Tomb Raider, eh? Mm-hmm. I la investigació aquesta. I sí. També comentarem amb en Jair i la Neus si tot això que hem imaginat correspon a la realitat.
9: Perfecte.
1: Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.
7: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
11: Hola.
12: Hola.
13: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
15: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
9: Vinga, va, un minutet. Jordi Costa.
16: Hola.
9: T'has orfe avui, no?
16: Sí, per un temps, perquè tenim ja el mà fent les maletes.
9: No, fins ha vingut a acomiadar-se.
16: Ha vingut a dir adéu. Què dius ara?
9: Sí, a les 6 l'hem fet entrar al plató.
16: Està clar que avui no es trobava bé, sí, sí.
9: No, no, ens ha fet patir amb aquesta veu, eh?
16: Sí, sí. No, sí, ho deia pel comiat, no per la veu.
1: Estàs traient el toldo, a la costa?
16: Com?
1: Que s'ha sentit aquí un soroll dic que...
16: No, no és aquí, no.
1: És nostre.
16: És vostre.
1: És nostre.
16: És d'ells.
5: La trobaràs a faltar o no?
16: Home... No t'ho pots imaginar.
9: Però li vols enviar un missatge, li vols enviar... Ara que no ens escolta, li vols enviar un missatge
5: a la Sònia? Una dedicatòria, va.
16: Sí, home, que vagi bé el vol i dimecres puntual a les 7.
5: Perquè sou germans. Ah, o què? És que...
0: És al·lucinant.
5: És que de veritat.
9: Sort que la Juliana ja li ha fet el seu comiat com mereixia.
0: És que jo l'adoro, la trobaré a faltar cada dia de la meva vida, fins que la vegi.
9: El Costa no fallarà, ara ve el Tot Costa.
15: Tot Costa.
17: Com era previsible, Florentino Pérez serà president del Madrid 4 anys més. I amb ell torna Mourinho i vés a saber si també Pepe. Sembla mentida dir-ho d'algú que ha fet guanyar el Madrid 7 Champions, però tenir el gran rival ancorat en el passat sembla una bona notícia pel Barça.
15: Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
17: Les 7 d'aquest dilluns, 8 de juny de 2026, l'endemà de la victòria de Florentino Pérez a les eleccions del Madrid. Tenim la Sònia Gelmà fent les maletes per viatjar cap al Mundial. Sònia Oleart, bona tarda.
12: Molt bona tarda.
17: Què ens expliques?
12: Avui comença el 8è mandat de Florentino Pérez al Madrid, el 6è consecutiu, 4 anys més gràcies al 65% dels vots que va aconseguir. S'espera que la presentació de Mourinho com a nou entrenador del Madrid no trigui a arribar.
17: De seguida, el repàs del que va passar ahir nit, vaja, gairebé ahir matinada a Madrid. En parlarem amb els nostres col·laboradors, sessió especial del Boig de la Castellana i encara alguna veu més per analitzar què representa la victòria de Florentino, però també el context del resultat electoral, que no és una qüestió menor, aquest 65-35 a favor de Florentino Pérez, però que representa que un de cada tres votants del Madrid ho ha fet per Riquelme.
12: El Barça es planteja demanar als socis en assemblea augmentar els 1.450 milions d'euros del crèdit amb Goldman Sachs per la remodelació del Camp Nou, segons el diari Ara. La quantitat definitiva no està fixada, però se situaria a l'entorn dels 400 milions d'euros. Pel que fa al mercat, Bernardo Silva sembla que s'allunya del Barça i la Lliga començarà el cap de setmana del 15 d'agost. El jutge ha donat la raó a la patronal després que l'AFE volgués que la Lliga comencés el cap de setmana següent, el del 22. L'AFE creu que han tingut més força els interessos econòmics per sobre de la salut dels jugadors en un any de Mundial.
17: Per tant, la Lliga començarà, com sempre, el cap de setmana del 15 d'agost o similar. Això no vol dir que el Barça comenci la Lliga en aquelles dates, perquè la idea de Tebas i companyia és que com més futbolistes mundialistes tinguin els equips, més tard començaran. Veurem com acaben muntant el calendari, però en tot cas la Lliga ha imposat el seu criteri sobre l'ampliació de pressupost del Camp Nou i sobre el mercat. Com cada dia, Laia Tudel i Ramon Salmurri ens en posaran al dia.
12: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente està convençut que Lamine Yamal estarà a punt per al debut al Mundial, però veu complicat que jugui de titular.
17: Espanya juga aquesta matinada a les 4, el seu últim amistós de preparació de cara al Mundial. Ho farà a Puebla, a Mèxic, contra el Perú, i com ara deia la Sònia, encara sense Lamine Yamal, però ja preparant-se per veure'l debutar. Veurem quants minuts en el primer partit del Mundial.
12: El Sabadell ja sap els horaris dels play-off final d'ascens a segona divisió, que jugarà davant el Zamora dissabte, dia 13 de juny, a les 9 del vespre, i la tornada el divendres, dia 20, a Sabadell, a les 8. I el play-off final d'ascens a la segona federació, el Badalona jugarà l'anada també dissabte al camp del Compostela i la tornada dissabte, dia 20, a Badalona. L'Espanyol femení ha comunicat nou baixes de cara a la pròxima temporada, jugadores que acabaven contracte aquest 30 de juny, i el Badalona Woman ha anunciat la renovació de la defensa Itzi Pinillos. Bones notícies al voltant de l'estat de salut de Christian Eriksen, el migcampista danès que hi va caure a terra després de sentir un dolor fort al pit. Està a punt de rebre l'alta mèdica, tot gràcies al desfibrilador intern que du el jugador i que va funcionar correctament, segons ha explicat el metge que el va atendre al camp. Recordem que Eriksen va viure un episodi semblant fa 5 anys, al juny del 2021, en un partit també de Dinamarca contra Finlàndia.
17: Aquest cop l'escena ha estat no tan dramàtica com la del 2021, però igualment preocupant, perquè se saben els antecedents del jugador. Contents que estigui a punt de rebre l'alta, i veurem quin és el seu futur futbolístic.
12: El Barça i la Penya jugaran les semifinals de la Lliga ACB, que comencen demà. El Barça s'enfrontarà al Tenerife en un play-off al millor de 5 partits i amb el factor pista a favor. Per cert, que el blaugrana Nicola Provito l'ha deixat entreveure que el seu futur a l'equip és incert.
17: Entre incert i fosc, perquè tal com ella ha explicat, ha preguntat què hi de lo mío, i li han dit ja en parlarem. I, vaja, acaben contracte el 30 de juny. No semblen les millors notícies per l'argentí, que d'altra banda ha tingut una temporada molt perjudicada per les lesions i que tot just ara està tornant a entrar en dinàmica de l'equip.
12: Dimecres serà el torn de la Penya, que s'enfrontarà a València amb el factor pista, això sí, en contra.
17: Dos catalans, per tant, a les semifinals de l'ACB. Qui ens ho havia de dir fa una setmana? Evidentment, motiu sobrat per convocar sessió del cinquè quart amb Macià, Antoja i Ballesteros.
12: I a la NBA aquesta matinada juga el tercer partit de la final entre els New York Knicks i el San Antonio Spurs. Els Knicks dominen per 2-0 i ara tenen dos partits al Madison Square Garden.
17: Mare meva, increïble, Oleart.
16: per no creure-s'ho, això ja ho tenim a tocar, eh?
12: En futbol sala, el Barça també juga demà, serà a la pista de l'Inter Movistar en el segon enfrontament del play-off de semifinals al millor de tres partits. L'Indústria Santa Coloma ha presentat Jorge Vargas, que fins ara entrenava l'equip filial com a tècnic del primer equip. El Linyola femení s'enfrontarà a l'Estrela Cortegada Gallec en la final dels play-offs per pujar a primera divisió de futbol sala. L'anada jugarà a Linyola diumenge a les 12 del migdia. I l'equip del Barça d'hoquei patins del Barça haurà de jugar el cinquè i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga de Val-Igualada a Blanes, també a les 7 de la tarda. No han pogut canviar la data i davant la coincidència amb el bàsquet jugaran a Blanes amb dues entrades, això sí, gratuïtes pels socis.
16: Sí, gratuït, però has d'anar a Blanes, clar. Demà el Barça juga a les 7 en hoquei patins, a les 8 en bàsquet i a les 9 en futbol sala, vaja, allò de la Club Poliesportiu queda clar en jornades com aquesta, tant que ens caldrien dos pavellons i només en tenim un.
12: El Barça d'handbol ja es pot concentrar en la Final Four de la Champions de Colònia, que es disputarà aquest cap de setmana després de guanyar ahir el seu 30è títol de Copa, el 13è de consecutiu, després de superar el Bidasoa a la final. I en tenis, Paula Badós ha caigut davant la ucraïnesa Daria Singur en la primera ronda del torneig Herteghogen-Bosch als Països Baixos.
16: Una derrota més de Badosa que no se n'acaba de sortir. Sí que ha vist la llum finalment a Zverev, l'alemany, que després de estavellar-se i a perseguir el seu somni de guanyar un gran slam ho ha aconseguit aquest cap de setmana, de fet ahir a Roland Garros, imposant-se a la final Kovoli, una final no precisament gaire lluïda, però segurament això a Zverev no li importa gaire.
12: En waterpolo, el Sabadell ha presentat aquest matí els dos entrenadors dels dos equips de cara a la propera temporada, Albert Espanyol com a tècnic de l'equip masculí i l'Enric Arnella de l'equip femení.
16: Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
12: Després de guanyar les eleccions, Florentino Pérez recupera Mourinho per la banqueta del Madrid. Què us sembla? Donem tres opcions. Està obsolet, fa mandra o millorarà el Madrid? Podeu votar tant a Twitter com a Facebook com a Instagram del Tot Costa.
16: La Sònia Oleart n'estarà pendent avui multiplicada. Us ha explicat el mapa esportiu del dia i d'aquí una estona tornarà amb les vostres opinions. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
15: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
16: Avui en la companyia del Dani Sanabra. Hola, Dani, bona tarda.
18: Què tal? Bona tarda a tots.
16: Tot en ordre?
18: Molt bé, molt content pels teus Knicks. Per tu, a mi m'és igual, però ja me n'alegro.
16: Bé, falten dos partits encara, però
18: persona a casa.
16: Si no, una mica com és Zverev, si no guanyem aquesta vegada ja serà molt difícil que ho veiem. Tu vas passar bé el primavera?
18: Sí,
16: que passaves...
18: The Cure són una mica pesats, però, perquè toquen gairebé 3 hores i el 80% és instrumental, però són molt bons.
16: Sí, haig de dir que hi havia molta expectació entre l'equip del Tot Costa present i vam anar desertant bastant abans de les 2 hores.
18: Us entenc. I encara era un concert de The Cure, jo n'he vist de pitjors, eh? Encara era un concert mogudet de The Cure.
16: Sí?
18: Sí.
16: Doncs ens va semblar que d'inici no gaire.
18: No.
16: Sí. Van acabar tocant Friday I'm in Love?
18: Sí, la penúltima, em sembla.
16: Ho sabia.
18: Aquesta i Boys Don't Cry van acabar.
16: Ah, donen els bisos gaire.
18: Sí.
16: Vaja, doncs vam fer bé d'anar passant una estoneta abans. Anaïs Martí, bona tarda.
19: Què tal? Bona tarda.
16: No sé per què riu l'Anaïs ara.
19: No, perquè estava pensant en els pobres de Cures, que si us escoltessin ara mateix dirien, ostres, amb...
18: No crec que estigui molt preocupat. No crec que Robert Smith li preocupi molt.
16: En cap cas, això primer, això sobretot.
19: No, jo no he vist mai cap concert de Cure i tampoc vaig...
16: No era una crítica, perquè, escolta...
18: No,
16: en el meu no, perquè no havia vist mai actuar de Cure, tenia curiositat i a la mitja hora vaig descobrir que
19: no...
16: No passa res.
19: I
16: vas anar?
19: No, i no he anat mai.
16: doncs tampoc ets, tinc... ets de les poques que no ha anat al Primavera, sí, perquè correcte. Ha anat Guardiola, Pedro Sánchez, no, no. Vaja, no ha faltat a ningú. Ni al Marcos López o sí?
18: No, no, jo tampoc.
19: Mira,
18: tampoc.
19: Veus?
16: Jo Marcos
19: ja
16: López,
19: som dos.
16: Tampoc.
18: Jo tampoc.
16: En tot cas, l'Anaïs i el Marcos sí són presents i fidels a la seva cita amb el Tot Costa dels dilluns, que arrenquem...
18: I és l'Ali, no?
16: Sí, sí, sí, ja l'havia presentat.
18: Val, val, val.
16: Sí. Dani també ets
18: fidel. No, però m'agrada que hi hagi discrepàncies fins i tot amb el musical.
16: Dani també és fidel a la seva cita amb el dilluns, que arrenca aquí recordant-vos que Tot Costa una dècada.
15: Tot Costa una dècada.
16: Marco Corella, bona tarda.
20: Hola, bona tarda.
16: Benvingut al Tot Costa i deixa'm agrair-te, com ho faig sempre, que passa aquest fet excepcional que ens visita un futbolista de primera divisió a l'estudi. Gràcies per venir a visitar-nos.
20: No, gràcies a vosaltres.
15: Tot Costa una dècada.
16: Marco Corella, que un dia va venir a visitar-nos aquí a l'estudi i que avui el tenim a Puebla, a Mèxic, a punt per jugar l'últim amistós de la selecció espanyola abans del Mundial, a punt de buscar Cucurella el somni. Ja té una Eurocopa, a punt de tancar un palmarès espectacular.
18: I equip també, no?
16: També es veu que, equip, bé, equip en té. Ell és jugador del Chelsea. Una altra cosa és que faci tota la sensació que l'any vinent no hi jugarà, però això ja ho veurem. I fins i tot si cau per aquí a prop.
19: Ens agrada, Cucurella.
16: Ens agrada?
19: Sí.
16: Sí, el que no ens agrada tant igual és el preu que ens posaria
19: no
16: ens
19: agrada,
16: el Chelsea.
19: Però Cucurella sí que ens agrada.
16: Sí, sí. Ja, vaja, pocs dubtes. No, vols
19: cap
16: dir que no t'agrada Cancelo?
19: Mira, et diré una cosa, m'ha sorprès, he hagut de recollir corda sí, jo aquí, no. Perquè jo era ja. de les escèptiques 100%
16: a l'habitació de Giracu amb Cancelo
19: està bastant plena. Sí. Sí.
16: Vinga, doncs amb Cucurella, amb Cancelo, i després parlarem del mercat del Barça. Ara sí, anem cap a les eleccions del Madrid.
15: A Catalunya Ràdio, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Salva Pou, populista, ell ha triat una autèntica omple pistes. Ara potser m'equivoco, però probablement l'artista més famós. A mi no, però reconec que és una autèntica bèstia. I no sé si m'equivoco, però diria que és l'artista més seguida ara mateix al món.
1: Taylor una d'elles.
2: Sí, jo diria que sí.
0: Sí, podria ser que sí. Bé, doncs, és tan famosa que surt la cinquena pel·lícula de Toy Story, que això sí que m'agrada i que ho espero, i per cloure la banda sonora han triat aquest I Know It, I Know You, ho he dit bé? De Taylor Swift, que bé, sona molt de Taylor Swift.
2: Que més són les mateixes inicials, Toy Story i Taylor Swift. I ha jugat amb això a nivell de màrqueting en les últimes setmanes.
3: Però és molt bona, no t'agrada?
0: Aquesta cançó està bé, a mi ella no m'emociona, però
3: el concert és espectacular,
0: Si continuo parlant malament de Taylor Swift, em trauran de casa i no voldria.
1: I volem un programa ICAT, no oblidis que l'objectiu és aquest.
0: Doncs pot tenir un programa ICAT i dir que t'agrada més així.
2: De fet, no cal un programa ICAT perquè portem 14 minuts parlant un de Cucurella i 13 de música. No cal anar ICAT, tampoc.
0: Damià Aguilar, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Que a més ens està esperant el boig de la Castellana avui té pressa. Florentino Pérez continuarà com a president del Madrid fins al 2030, després de guanyar ahir les seves terceres eleccions.
4: Per iniciar el seu 8è mandat, 6è consecutiu al capdavant del Club Blanc. Florentino Pérez, que ha guanyat les eleccions amb el segon millor resultat de la història del club. El directiu blanc ha obtingut 21.741 vots, això és un 65%, mentre que la candidatura de l'aspirant, Enrique Riquelme, en va obtenir 11.814, és a dir, el 35%. El que dèiem, el segon millor resultat en unes eleccions a la Casa Blanca, després de les eleccions del 2004, les segones de l'empresari, en què havia superat els 28.000 vots. Si ara han estat el 65%, aleshores era el 91%.
5: Hemos dado un ejemplo al mundo de democracia, de transparencia y de convivencia. Hemos demostrado que somos una gran familia, que amamos al Real Madrid y que estamos preparados para el futuro, donde los socios se han expresado libremente para decidir el destino del mejor club de la historia.
0: Deixa'm dir, ara en parlarem, que les eleccions del Madrid han estat qualsevol cosa menys un exemple de democràcia, perquè ahir nit jo estava flipant sentint els dos candidats parlant, un reconeixent la derrota i l'altre la victòria, aproximadament 3 hores abans que sortissin els resultats. Jo això no ho havia vist mai.
1: I no sabien, els hi preguntaven, però sabeu per quanta diferència heu guanyat, barra heu perdut? I deien no. No tenim els resultats, però Riquelme en aquest cas deia jo sé que ha guanyat Florentino. Tu has de la matinada, eh? O sigui, és una cosa. I sense dades de participació ni res des de la 5 de la tarda. Reconec, és una cosa.
0: Jo reconec que quan van sortir les dades finals ja dormia. Vull dir, vaig sentir els dos candidats parlar, que eren els vols de les 12, potser quarts d'una, però jo pensava, però de què cony parlen? Fins i tot vaig anar a buscar la web del Madrid a veure si és que havia...
2: No hi havia res. Que la cobertura de Real Madrid Televisió i del club en general és zero.
0: Estaven fent pel·lícules ahir.
2: Zero.
4: Westerns, no?
0: Sí. Normalment fa un western.
2: Partit de la Copa d'Europa Antiga.
0: Sí, això mateix.
2: I llavors western.
0: Què més, Damià?
4: Florentino Pérez ha descobert l'oposició en aquestes eleccions. Ahir, en un moment del seu discurs de guanyador, va demanar unitat per seguir tenint, diu, el club més valuós del món i amb els majors ingressos del món. I va avançar l'arribada de Mourinho.
5: Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Vamos a seguir estando orgullosos del Estadio Santiago Bernabéu, del mejor estadio del mundo. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
0: Quan apreníem a fer ràdio, fèiem aquesta cantarella. Uno de los mejores, i et deien, no facis cantarella. Així en antena no es pot fer cantarella, les frases no. I Florentino va quedar al primer curs de locució.
4: Ell no és periodista de ràdio, no ho necessita.
0: Ja, però que vull dir que està leyendo.
4: Ja.
1: És la humilia.
4: Ha de venir Mourinho i, si recordem la campanya electoral, haurà de presentar o hauria de presentar una oferta de 150 milions per un galàctic. Florentino Pérez és president del Real Madrid des de l'any 2000. Va revalidar la presidència el 2004, però va dimitir el 2006 i va tornar el 2009, en què guanya sense necessitat d'eleccions, dient que s'havia equivocat marxant. Des del 2009 ha estat reelegit sense comicis el 2013, el 17, el 21 i el 25. Ahir va guanyar les seves terceres eleccions.
0: Un dels debats de la campanya és si el Madrid està o no en venda.
4: Florentino Pérez pretén vendre un tant per cent de l'entitat no concretat, no ha explicat ni el com, ni a qui, ni per què. I aquí haurà de fer un referèndum i necessita majoria absoluta dels socis amb dret de vot. Això és el que comentava el candidat perdedor, Enrique Riquelme.
6: Que a todos los socios del Real Madrid que han escuchado saben de la importancia de votar después de 20 años, de haber podido ido a nuestra principal línea roja de estar en contra de la venta del club, lo han escuchado y han hablado muy claro. Sabemos que el Real Madrid no se vende.
0: En Riquelme, que s'apuntava com a mèrit en aquesta campanya electoral, haver frenat, ja ho veurem, la venda d'aquest percentatge de Florentino Pérez que Florentino Pérez vol vendre, i en qualsevol cas donava per fet que ha vingut per quedar-se, que les pròximes eleccions hi serà, o quan Florentino patini, ell serà per recollir el rebot. Va, anem cap a Madrid.
7: Madrid. El boig de la Castellana.
0: David Sánchez, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: Ui, el sentim un pèl lluny, el David. Hola, David.
8: Hola, què tal? Bona
0: tarda. Ara sí. Escolta, avui tenim un munt de preguntes per fer del futur immediat del Madrid arran d'aquesta victòria electoral de Florentino Pérez, però la primera és quina lectura s'ha fet a Madrid d'aquest 65-35. Ho dic perquè jo crec que no hi havia ningú que no pensés que guanyaria Florentino, però sembla un resultat, tot i que clar, més ajustat del que es podia pensar.
8: Segons a qui li preguntis, si preguntes a la banda de Florentino Pérez, diran que és un grandíssim resultat de Florentino pel fet de que ha guanyat bé aquestes eleccions, després de dues temporades lamentables del Madrid, dos nadapletes consecutius, amb la polèmica de la venda o no d'una part de la societat del Real Madrid. I si li preguntes a Riquelme, també surten victoriosos, perquè a principi d'aquestes eleccions es parlava d'un percentatge de 95-5 o 90-10 en el millor dels casos per l'Enrique Riquelme. Jo crec que estem davant l'últim mandat de Florentino Pérez i tinc la sensació que si no fica la pota massa vegades Enrique Riquelme ara com a oposició a Florentino Pérez, segurament serà el proper president del Real Madrid, però és una sensació perquè Florentino Pérez, si li preguntes off the record, ell diu que si que té bon forces de continuar aquest mandat i un altre més.
0: Ah, sí? O sigui, les del 30 ell en principi es vol presentar.
8: Ell mai ha confirmat que serà l'últim mandat i quan li pregunten sempre diu que ell es troba amb forces actualment i que ara per ara només pensa en ser president del Madrid aquest mandat i segurament un altre més.
2: I està el Mundial, la final del Mundial, que podria ser...
8: El Santiago Bernabéu.
2: El Bernabéu.
0: Si és que és el Bernabéu.
2: Clar, si és que és el Bernabéu. Però imagina't a Florentino.
0: Sí, vols dir que Florentino voldria revalidar la presidència per ser a la final del Mundial? Sí. Tan important ho veieu, això?
2: Home, per mi sí.
0: Bé, avui està rebent el papa, vull dir, ell va tatxant coses. Abans de morir-me haig de rebre el papa, fer una final del Mundial...
1: I regalar-li una samarreta.
0: Sí, amb l'U, ja, això ho va dir.
2: I sortir a miques gemenes. Sí,
8: sí. I presentar Konaté.
2: I Adam Friis, aquest lateral que juga
1: i recuperar Mourinho.
0: Ara ha saltat a la següent pregunta que t'anava a fer, que és, i ara què? Konaté... Encara no hi ha res oficial, Konaté i Dumfries.
8: No, Konaté i Dumfries estan signats, estan fitxats. De fet, parlen de que va arribar un acord amb Konaté i amb Dumfries abans de fer l'anunci de que estaven fitxats pel Real Madrid. José Mourinho, evidentment, ha sortit ja dos vídeos com a entrenador del Real Madrid, però encara no ha estat presentat. I ara, avui... Tothom està pendent de demà dimarts, on, tal com va reconèixer Florentino Pérez, el Madrid farà una oferta de 150 quilos per un jugador galàctic que podria jugar al Madrid la propera temporada. Es parla d'Olise, es parla de Vitinha i es parla darrerament de Julián Álvarez. Ningú té ni idea, sembla ser que el jugador del Bayern de Múnich és el jugador que té més consens i jo crec que és per un fet de gustos del president. El president sempre ha estat un enamorat del jugador del Bayern de Múnich i d'aquí les informacions, però encara ningú té clar a quin jugador es va referir Florentino quan parlava d'una oferta de 150 quilos.
0: Però clar, això No és cap garantia. Tu pots anar al Bayern i dir 150 per Olise, no? És que no està en venda. Ah, d'acord.
2: Sí,
0: jo trobo que el tram final de campanya ha estat lamentable per part dels dos. L'altre,
8: el que es parla aquí a Madrid també és que Florentino Pérez potser té alguna cosa més que un interès per un jugador galàctic. És a dir, que podria haver arribat a un acord amb el jugador en qüestió, que no se sap qui és, i que ara caldria negociar amb el club. Va parlar de 150 quilos, però la sensació és que si finalment es fa aquesta incorporació, no seria per 150 quilos. Estem parlant d'una oferta inicial de 150 quilos que no sabem fins on podria arribar.
2: Clar, és que tu és el Bayer i dius, val, 150, bona tarda, demà 160.
9: Si hi ha algú al Bayern que parla castellà i va veure l'entrevista de Florentino, Florentino diu, aquest gran negociador que és Florentino diu, 150 i si no 200, i ja veremos. És a dir, ell mateix reconeix que pujarà l'oferta 50 quilos més, llavors és impossible que el fitxi per 150. Impossible, no sé si el fitxarà o no, però per 150, si ets al Bayern i has vist l'entrevista a Miquel Jiménez, un tio que ja va dient que la pujarà 200, perquè has d'acceptar la primera oferta.
0: A tot això, no sé quan acabarà. No sabem ni qui és el jugador del cert, tot i que, com diu el David avui, sembla que guanya cossos la candidatura d'Olise, però a mi ja d'entrada 150, si paga més, doncs encara pitjor, però 150 per Olise em sembla una autèntica animalada.
9: Pues que és un disbarat el fet en si. O sigui, si hi ha un estiu que el Madrid no necessita un galàctic d'atac, és aquest. O sigui, el gran problema del Madrid dels últims dos anys són els galàctics d'atac que es porten a matar a dalt i que químicament no connecten. I són jugadors de banda. I vols portar un altre que també és de banda i també és galàctic.
0: Almenys aquest amb ell, juga a la dreta.
9: Amb Vinícius.
0: Sí,
9: com però és igual, costa.
2: No és Cavaraschelia, que juga a l'esquerra.
9: Bellingham, Mbappé i Olise. I em diràs qui defensa. I em diràs si hi ha pilota, si hi ha pilota mi, per aquests quatre tios.
0: A mi no m'has de convèncer. En tot cas, s'entén que tot això està fet amb el vistiplau de Mourinho, no, David? O tampoc?
8: Sí, jo crec que sí. De fet, les incorporacions de Konaté i sobretot la de Dumfries són cosecha José Mourinho. Són dos jugadors que per un tema de futbol i sobretot per un tema d'edat serien fitxatges impossibles del Madrid fa dues temporades. Això és o ha estat una petició de José Mourinho. El tema del Galàctic, evidentment, va més de la mà de Florentino que no pas de l'entrenador del Real Madrid, però recordem que Florentino Pérez va acabar fent una oferta de 180 quilos per un Kylian Mbappé que acabava contracte en el Paris Saint-Germain 4 mesos després. És a dir, que si Florentino té que fer una oferta de bojos, la farà, i més si ho ha dit públicament. És veritat que no es pillarà els dits, perquè no va dir que el fitxaria, sinó que farien una oferta, però coneixent una miqueta Florentino, sortir com a derrotat a qualsevol operació és un cop molt dur pel seu ego.
0: És una mica... em fa l'efecte a mi contradictori, perquè la brama que ha acabat quedant d'aquesta venda d'un percentatge del Madrid, almenys és el que he percebut jo. Florentino diu que és per saber quan va la totalitat del Madrid, que és una cosa ridícula. Tinc la sensació que la brama que ha quedat és perquè el Madrid no està tan bé ni tan sobrat de calés com podria semblar. Vull dir que segons com embarcar-te per un fitxatge d'aquest muntant és una bestiesa.
8: És activar una palanca sense pronunciar la paraula palanca.
0: Ja.
8: Aquí han estat 3-4 temporades parlant de les palanques del Barcelona amb despreci, i això evidentment és una... o seria una palanca de Florentino Pérez i del Real Madrid. Jo crec que serà molt, molt complicat que surti endavant, sobretot perquè hem passat unes eleccions, amb la qual s'ha parlat més del tema que és de la part de la venda de la societat del Madrid, que no pas de Dumfries, de Konaté, de Haaland, d'Arteta o de Jürgen Klopp. I com és un referèndum i té que sortir per majoria absoluta, jo escolto a molts madridistes que són molt contraris a la venda d'aquest 5% del club, amb el qual em sembla que és molt complicat que surti endavant, i menys quan l'equip encadena nadaplete rere nadaplete.
0: Per tant, el calendari és avui Papa, demà oferta pel jugador X, i Mourinho té dia?
8: Encara no, però serà en breu. En breu ho faran del tirón. Aquí un dia Mourinho, un altre dia Konaté, un altre dia Dumfries. El que passa és que com estan molt trillats els noms, és a dir, clar, Mourinho, és veritat que fa molt de temps que va entrar al Madrid, però és que portem un parell de mesos que es parla cada dia de Mourinho. L'efecte sorpresa ja no el té el madridisme. El tema Dumfries i Konaté, bé, com a complement no està malament, però no són dos incorporacions que il·lusionin el madridisme, i Florentino sap que no està travessant la seva persona al millor nivell de popularitat dins del madridisme, i sap que això canviaria si fitxa un Vitinha de la vida, amb la qual cosa està tothom a expenses del que passi o diguin en el dia de demà en el tema de l'oferta a no sé què club per 150 quilos d'un jugador que encara no li posem ni nom ni cognom. Encara que repeteixo, és Olise, Vitinha o Julián Álvarez, diuen.
0: Veurem. Escolta, això de Pepe com a assistent de Mourinho és un gag?
8: No. I no està mal tirada, eh? No està mal tirada perquè és un tio idolatrat pel madridisme, perquè és un tio amb una molt bona relació, ara, no quan va deixar de ser jugador del Real Madrid, però ara sí amb José Mourinho, perquè també és de la factoria Jorge Méndez, perquè aquí sempre, des del primer dia que es va dir que tornava Mourinho, se li buscava un segon tècnic molt mourinyista, es va parlar en primer terme d'Arbeloa, després es va parlar una miqueta de Raúl per tema de ser una llegenda del club, i el tema Pepe està molt ben tirat. Suposo que Pepe tindrà en un futur pensat ser entrenador i per fer les
0: quan dius que està ben tirat, vols dir que té pinta de ser veraç o que et sembla una bona idea?
8: Jo crec que té pinta de ser veraç. A mi res que tingui a veure amb Pepe em semblaria una bona idea.
0: No. Estava intentant mesurar quin qualificatiu feia servir per Pepe i no faré servir cap per estalviar-me problemes. Dani, Anaïs, Marcos, us pregunto, però jo crec que ara ja tampoc ens hi embarrancarem gaire. Quina lectura feu del resultat? Perquè la lectura evident és que ha guanyat Florentino, i la que a mi també em sembla evident és que el vot de càstig és notable.
2: Ha guanyat Florentino i al mateix temps ha construït un cap de l'oposició que no existia al Madrid.
0: Sí, sí.
2: Fins ara no existia.
0: Però això ja abans de les eleccions, sí, això sí. Des del dia d'aquella sí, famosa ara, de premsa sí, absurda.
2: Sí, ara refrendat, validat, i ara mateix per mi ho posa tot a les mans de Mourinho. O sigui, tot el que li passi a partir d'ara dependrà de lo que faci l'equip i de lo que faci Mourinho. Si no li surt bé, serà difícil que pugui acabar el mandat, perquè la situació és complicada. O sigui, li té que sortir molt, molt bé aquesta aposta per Mourinho. Per mi, eh?
0: Sí, sí.
1: Jo crec que està molt bé que en un període de dues setmanes una persona completament desconeguda hagi aconseguit el 35% dels vots. Crec que Florentino no s'esperava unes eleccions.
0: I això, Anaïs, que ha promès coses més aviat poc concretes.
1: Poc concretes i desmentides.
0: Holland mig desmentit, Rodrigo fa pinta que sí, l'entrenador no vol, però parlaré amb ell el dia després de les eleccions. Vull dir que per cromos no serà. Deu ser perquè ha generat credibilitat.
1: Però tens les llegendes del madridisme, Raúl, Hierro, Iker Casillas, Vicente del Bosque...
9: Que tampoc s'han mullat gaire.
1: És que directament no s'han mullat, però tampoc t'han dit que no, i saben que són gent, en fi, que no són molt properes a Florentino Pérez.
0: Si
1: anuncies
0: Hierro i et nega Hierro, ja pleguem.
1: Clar, però vull dir... No ho sé, que potser jo hauria trobat a faltar que si tot el teu projecte estava en mans de Raúl, doncs una foto, una imatge, alguna cosa que li donés una mica més de... Si era Raúl qui havia d'anar a convèncer a Haaland o a Klopp, doncs que fos una proposta una mica, no ho sé, millor embolicada, i no ha passat. Però la gent se l'ha cregut perquè hi ha un punt de tot aquest projecte que fa olor a ranci i a naftalina, i estem al 2026 i la gent ja no té ganes de sentir a Florentino amb l'estil seu, parlant en aquella esperpèntica roda de premsa que semblava que acaba de sortir de la cova, i dius, mira, és que això ja, doncs, el 2026 ja no encaixa, i al final feia que 20 anys que no hi havia eleccions. Crec que és una gran notícia que al final una persona... jove, que ens podrà agradar més o menys, però que té un perfil més empresarial, més econòmic, que s'ha rodejat dels directius de la seva suposada junta, que per mi això era el més difícil de tot, tenint en compte qui és Florentino i el pes que té Florentino en aquest país, a l'aconseguir l'aval. Ostres, tot això eren uns mecanismes complicats, i té molt mèrit que després de tot això, al cap de dues setmanes, surtin a les eleccions que un 35% ha votat per una persona pràcticament desconeguda. Això és perquè hi ha un vot que t'està castigant i t'està avisant. I estic amb el Marcos. Com no et surti bé la carta a Mourinho, igual hi ha conseqüències en aquest sentit.
9: El Madrid estava en una intersecció, en un encreuament de camins, i havia de triar entre el futur i el passat, i ha triat clarament el passat. Jo no dic que estigui bé o malament, però ha triat el passat.
0: No és cap bestiesa, eh? Aquest senyor ha guanyat 7 Champions.
9: Ja, però tu no votes el senyor que ha guanyat 7 Champions, sinó el que et farà guanyar les últimes 4.
0: Està claríssim.
9: No està clar que sigui aquest.
0: El resultat de les eleccions és benvinguts al 2010. Amb l'entrenador, el president, però vull dir que a mi tampoc em sembla cap animal. Igual que el Barça, quan es va trobar ensorrat, va tirar per la porta pensant en el que havia fet l'altra vegada, i en aquest cas jo crec que la cosa ha sortit bé. Votar en clau passat normalment no resulta.
9: Jo vaig estar entretenint-me ahir a escoltar les entrevistes a socis, sobretot els que votaven a Florentino, i tots eran por agradecimiento, porque es el mejor, he ganado muchas Champions, es que es mi padre, le quiero más que mi padre, tal. Tot això no són arguments des del punt de vista racional, són des de la passió, i això poca cosa es pot dir.
1: Actes de fe sobre el que has fet, de dir, ostres, aquí sóc jo per dir que una persona que ha guanyat 7 Champions no ho tornarà a fer. El futbol al final són emocions.
0: 7 Champions més és difícil.
1: No, vull dir, de tornar a guanyar una Champions. No set Champions, una Champions. És un acte de fe.
9: I jo diria que Florentino ha guanyat les eleccions, però el que és la campanya l'ha perdut. És a dir, si analitzem com a candidat què tal ho has fet, per mi Riquelme se l'ha menjat, i tot, com tu dius, que per mi els últims...
10: dos, tres dies finals.
9: Les últimes empentes de Riquelme, a mi el detector de fum em feia pip.
10: Ja era massa forçada.
9: Però, tot i això, la primera setmana, jo vaig flipar, la primera setmana de posada en escena de Riquelme i de Florentino, que anava...
10: Que no estava.
9: Semblava 1920 contra 2030, no?
0: D'acomiadar el David Sánchez. David, alguna cosa més?
8: Res més, que Riquelme serà oposició oficial a Florentino Pérez, que a mi des de la candidatura de Riquelme em descarten que sigui la típica oposició que surt després de cada derrota al Real Madrid, però sí que sortirà cada vegada que es parli d'algun tema que tingui relació amb part de la venda del club. Jo crec personalment que Florentino Pérez està davant l'últim seu mandat i que, si, repeteixo, no fica massa vegades la pota a Riquelme, podríem estar davant del successor de Florentino Pérez a la presidència del Real Madrid mesos abans de que comenci el Mundial d'Espanya.
0: Molt bé, doncs veurem quin és el futur del Madrid en aquest nou mandat, que diu el David que potser no serà l'últim de Florentino Pérez. David, abraçada, gràcies.
8: Adéu, bona tarda.
0: Per acabar de completar l'anàlisi d'aquesta victòria del continuisme al Madrid, tinc en línia l'Orfeo Suárez, el cap d'esports del Mundo, habitual col·laborador del Tot Gira, que avui ens acompanya també aquí al Tot Costa. Orfeo, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
0: Quina lectura en fas d'aquest 60?

0: però és una posició suficient per, bueno, perquè el mandat del Florentino no sigui aquest absolutisme que hem viscut durant més de 20 anys.
1: Et demano un impossible, que és que et fiquis al cap del 35% dels votants. Tu creus que a Florentino li ha pesat més en aquest vot de càstig els dos anys en blanc o aquesta no prou explicada venda del 5-10% del club?
0: Clarament la segona.
1: Sí,
0: eh? És a dir, jo amb la gent que parlo, amics, socis del Madrid, la preocupació a l'eix de la campanya, i això ho ha marcat l'Enrique Riquelme des del principi, era aquest canvi societari, no? La privatització, no? El por a una venda del club d'alguna o una altra manera, no? I aquest ha estat clarament la motivació de la majoria del vot que ha tret l'Enrique Riquelme, que no és un vot a l'Enrique Riquelme, és un vot contra decisions del president del Madrid. És un vot contra Florentino. Mm. És el vot de la massa crítica que no té en l'entorn seu el club, li manca aquesta massa crítica i que no es veia, no? Més enllà de les posicions de periodistes a la premsa. No? Ara ja sabem que aquesta massa crítica hi és dintre de la pròpia massa social del Madrid i jo crec que això és molt beneficiós per a aquest club, no? Que continuarà creixent, però que necessita més debat. I després hi ha una qüestió capital d'aquest resultat. Per fer aquest canvi societari ha de portar la proposta no només en una assemblea que normalment de compromissaris, que com passa també al Barça, estan controlades, no?, per al president de torn, sinó que l'ha de portar en un referèndum, que ja ho ha anunciat el propi Florentino. Aquest referèndum, segons els estatuts del Madrid, l'has de guanyar per al 51, la meitat més 1% dels vots, però no dels vots de la gent que vagi a votar, sinó del cens total del club. És a dir, com a mínim, en el cas del Madrid, que té 75.000 socis, de 36.000 socis, més de la gent que ha votat amb aquestes eleccions. És a dir, que amb aquest percentatge que et donen, que t'han donat aquestes eleccions, amb una hipotètica segona volta, que seria el referèndum, doncs no tens la garantia de guanyar-lo. I això sí que és un problema que té el Florentino a partir d'ara, no? De quina manera és capaç de convèncer a la major part, molt majoritària dels socis, per arribar a un referèndum amb garanties, perquè perdre aquest referèndum sí que seria per ell clarament el fi.
1: Et faig una pregunta esportiva. Què pot buscar Florentino en Mourinho, més enllà que és un entrenador que li agrada, però és evident que modernitat no, que ara mateix victòries... Bé, el palmarès de Mourinho en els últims anys és més aviat pobre. Què pot buscar? Ho dic perquè el pas cap al futur ja el va intentar amb Xavi Alonso, no sé si molt o poc convençut, i ara sembla que va a terreny que conegut.
0: Mira, ho farem al revés. Et faré jo a tu tres preguntes, no? O tres definicions. Mm. Has de trobar un entrenador amb la personalitat i el caràcter suficient per reconstruir un vestuari d'egos, no? Ha de tenir aquesta característica. Segona característica, ha de ser un entrenador en el que el president, que menys confia en els entrenadors, li dongui la plena confiança per la seva relació. I tres, ha de ser un entrenador capaç, més enllà de lo futbolístic, de desestabilitzar emocionalment el teu gran rival, que és el Barça. Qui et surt?
1: Home, amb aquesta tercera clarament Mourinho, clar, i amb la segona
0: clar,
1: segurament
0: això
1: també...
0: Això és el que busca el president del Madrid. Ah. Busca una mica replicar el que Mourinho, amb els efectes col·laterals que va provocar, diguéssim, no va aconseguir, però diguéssim, va acabar... per guanyar una lliga al Barça, va acabar per fer que es desestabilitzés una mica el Pep Guardiola, no?, amb aquella roda de premsa del puto amo. És a dir, va aconseguir una mica canviar una mica el sentit d'un cicle dominant en aquell moment, no? Ho aconseguirà ara amb el Barça de Flick? Doncs és impossible saber, no? Perquè a més, no tens el mateix equip, és a dir, a l'equip del Madrid llavors... Sergio Ramos, Pepe, Marcelo, Xavi Alonso, Cristiano, Di María, per parlar clar,

0: el tonto d'aquell equip era Benzema.
1: Sí, sí, en aquells moments...
0: En aquests moments no té aquest equip. Jo l'única incògnita que tinc és amb quin talent arriba aquest nou Mourinho, no? Pel que jo sé, no vol arribar en peu de guerra, i aquí és on hem de veure quines decisions pren i també emocionalment de quina manera afronta l'entrenador aquest nou cicle. No? D'això que es parla que està molt passat, és cert que des de que se'n va anar del Madrid va guanyar la Lliga amb el Chelsea i després no ha guanyat gairebé res, però tampoc ha tingut equips que diguis de primera línia, no? Això per mi també és una mica incògnita, no? Hem d'esperar, no? Però crec que ens divertirem.
1: Parlant d'incògnites, tu tampoc saps qui és el jugador X, el dels 150 milions.
0: No, de l'entorn del Florentino, després d'aquesta declaració que va fer al programa de l'Iker Jiménez, va sortir el nom de l'Ulissé, no? Del jugador del Bayern. Es parlava molt del Vitinha, perquè és un mig centro, que és, diguéssim, el lloc on el Madrid té més necessitats, no? Però el Florentino, quan pensa en un galàctic dels seus, no pensa ni a la defensa ni al centre del camp. Pensa sempre en la davantera, en el golejador, en el jugador d'atac, no? Jo quan vaig sentir allò dels 150 milions vaig pensar en el Julián Álvarez. D'acord, perquè és una quantitat de la que es parla, perquè és un jugador que també vol al Barça i fas un 2-1, no? Jo crec que anirà per aquí, Ulissé, Vitinha, Julián Álvarez, un jugador que no és de la Premier, com va dir ell, perquè estava el cas d'Alenzo Fernández, no? Un mig centro també important de la selecció argentina, però que juga amb el Chelsea, això estaria descartat. És a dir, que jo crec que ha d'anar per aquí. Ara bé, el que va dir el Florentino és farem l'oferta, no que el tingui fitxat.
1: Ja.
0: És a dir, la seva promesa s'atura aquí, no? Jo faig l'oferta, el club em diu que no...
1: I ja veurem què passa.
0: I continuem, no?
1: Molt bé, doncs l'Orfeo Suárez, mira, sempre és interessant parlar amb ell, però avui amb aquest gir que m'ha fet de... per què s'ha de fitxar Mourinho, t'haig de dir que m'has... No, no que em sembli bé, però m'has convençut bastant.
0: Jo no et dic per què s'ha de fitxar, et dic tres condicions que ha de tenir el futur entrenador del Madrid. I et surt aquest.
1: Molt bé, doncs a veure com va aquesta segona etapa de Mourinho al Madrid. Esperem que sigui una mica menys tensa que la primera. Això sí que
0: ho esperem.
1: Per fer una abraçada, gràcies.
0: A vosaltres.
2: Cal recordar que el relat indica que Mourinho va detenir el Barça Guardiola, i això és mentida.
3: El va desgastar.
2: Però no detenir.
3: No. O sigui, al primer partit li fot 5-0 al Barça.
2: Pues ja està.
3: I l'eliminat d'una semifinal de la Champions.
2: Però... al Bernabéu. Sí, sí. O sigui, que,
1: però qui sap, segur que Guardiola no va marxar només per
3: no,
1: això.
3: Però... no. Sí, però el va desgastar.
1: Però és possible que en un ambient menys tens l'etapa Guardiola s'hagués allargat. Sí, també però... un ambient... més
2: però ara el relat
1: aquí a casa nostra.
2: Sí, no? Però el relat de Florentino, el relat del Madrid, és que les Champions que va guanyar el Madrid són
3: gràcies
2: per Mourinho.
3: Mentida.
2: Les Champions són per Zidane i per Ancelotti. O sigui...
3: Però diuen que va posar la base.
4: Sí, d'alguna manera t'han de vendre, perquè és que si no...
1: Això ho ha dit fins i tot Mourinho, no? Yeah. Que tu ho vas ajudar... No, sí, les Champions són d'Ancelotti i de Zidane. Va, a veure què en penseu vosaltres, precisament de Mourinho. Sònia Olear, hola de nou.
5: Hola.
1: Després de guanyar les eleccions, Florentino Pérez recupera Mourinho per la banqueta del Madrid. Què us sembla? Està obsolet, fa mandra, millorarà el Madrid?
5: Doncs mira, millorarà el Madrid és l'opció menys votada, amb només un 5%. I aleshores la cosa està entre està obsolet 48% i fa mandra 47%. Així d'igualadet.
1: Fa mandra 47.
5: Fa mandra 47 i està obsolet 48. El Damià diu, a mi em fa molta mandra aguantar Mourinho novament per les seves rodes de premsa, sobretot perquè són molt pesades. A banda d'això, està bastant obsolet, crec, però millor Carveloa també penso que ho farà. El Macià diu, crec que està obsolet i em recorda quan el Barça va recuperar Van Gaal per posar ordre al vestidor. No crec que sigui bo ni pel Madrid, ni pel Barça, ni per la Lliga en general. Fa molta mandra. El Biel diu, en un principi m'ha fet molta gràcia que hagueu posat l'opció millorarà el Madrid i he votat obsolet sense pensar-ho molt. Però clar, tenint en compte la pèssima temporada que han fet, sobretot a nivell de joc, pitjor no ho podran fer i aquesta opció serà molt plausible.
1: Vista així, Bé, però vaja, el Madrid ve de dues temporades sense guanyar títols i Mourinho ve d'estavellar-se al Fenerbahçe, al Benfica... Vaja.
2: I de no posar el Benfica a la Champions, sí, sí, ja. A la Lliga Portuguesa. O sigui, i el Benfica és un gran de Portugal.
1: Sí, sí.
2: O sigui, no és,
1: ja ho veurem. Jo crec
2: no
1: que
2: és l'estrella madura.
1: No és un repte gens fàcil el de Mourinho. Alguna cosa més, Sònia?
5: El Robert diu, cap problema, mentre Florentino sigui el director esportiu aniran fitxant cromos i així els hi va. El Dani diu, fa moltíssima mandra, però crec que ens afavoreix donat que ja no és el que era ni fa cap por. I a Instagram el Guillem ens diu, està obsolet i fa molta mandra, però com he dit altres vegades, el Barça és el club més gran i no cal que es fixi amb el que fan o deixen de fer els altres, a seguir treballant fort que tot arribarà. I el Pep diu, jo diria que a banda d'obsolet fa molta mandra, però crec que seguirà la davallada de les estrelles.
1: Com que han quedat 48 a 47, hi ha molts comentaris que el veuen obsolet i els fa mandra. Hauríem votat les dues opcions, vaja.
5: Sí.
1: Fins ara, Sònia.
5: Fins ara.
1: Farem una pausa i deixarem aparcada l'actualitat del Madrid, potser fins demà. A veure qui és el senyor X o si arriba Mourinho, però ara hem de parlar del Barça. Ara venim.
6: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
8: Peugeot.
9: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancela. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi Dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota THR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
12: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
13: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
14: Palpicant?
13: Què havia de ser, si no?
14: Però què va ser?
13: Apendicitis, operat d'urgència.
14: Ostres!
13: Sort del RAC, en 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
15: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
16: La casa nostra ja és casa teva.
17: Que bé, que bé!
16: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
18: Tranquils, que no ens avorrirem.
16: La casa nostra. Avui, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
19: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
20: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
21: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
22: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
23: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
22: Per aprofundir en tota mena de temes.
24: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
22: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
25: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
21: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. El Mundial de Futbol, el club de la mitjanit.
26: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
27: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
26: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
21: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
0: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
3: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
0: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
21: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
3: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
0: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go.

0: En Salvapo no li ha semblat bé el que ha pogut sonar crítica de Cure i ha decidit reivindicar-los a la primera que ha pogut amb aquest Boys Don't Cry, que es veu que va sonar els visos quan la
1: aquesta
0: està molt bé. La delegació de Catalunya Ràdio ja feia estona que
1: havia... No és problema de la delegació de Catalunya Ràdio. No és problema de qui toca.
0: Ningú ha dit que fos un problema de
1: Cure. Bueno, sí, ha semblat.
0: Deia Tudel, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Tu encara hi eres quan van tocar...
2: Sí, vaig ser el reducte de...
0: Vas quedar fins al final?
2: Sí, clar, acompanyada de Gemma Herrero.
0: Sí.
2: Perquè vam dir, bé, si tothom em deia que no em podia perdre aquell concert i ja feia una hora i quart, una hora i vint, que érem allà i era bastant bé, per sota les expectatives, per dir-ho...
0: Però al final va acabar...
2: Les tres cançons conegudes, però van esperar al final. No...
0: Bé, no, però almenys tu et vas quedar. La Laia Tudel de seguida ens explicarà que necessitarem més pasta per acabar el Camp Nou. Quina sorpresa. Ramon Salmurri, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Abans
3: tampoc vinc amb molt bones notícies, com la Laia.
0: No, però
3: avui la Laia i jo no...
0: Però aquesta, diguem-ho així, és menys sorprenent perquè... Ja divendres, precisament des del Primavera, l'operació Bernardo va semblar que començava a descarrilar i no direm que ha descarrilat, però sí que la cosa s'ha refredat bastant.
3: Sí, no fa bona pinta el tema. Ara mateix Bernardo s'allunya del Barça, tot i que hi ha un principi d'acord entre el Barça i el futbolista. Veurem si s'acaba concretant el que fins divendres semblava, o era, diguem-ne, quan parlaves amb gent de dins, era un fitxatge fet. Ara això no és tan així ni de bon tros. Ahir, l'Oriol Domènech va explicar al Club de la Mitjanit que fonts properes al futbolista asseguren que l'acord que tenia amb el Barça s'hauria trencat. I no només això, sinó que, a més, hem passat de ser Barça o Barça per part de Bernardo Silva a, segons amb qui parles de l'entorn del futbolista, assegurar-te que s'anirà a l'Atlético de Madrid. I en aquest context hi ha una declaració de Bernardo Silva des de la selecció de Portugal. Et faig un parèntesi. Primer, d'entrada, aquesta informació que t'acabo de donar. I segon, no oblidis que veníem de... El Barça arriba a un acord amb Bernardo Silva perquè el jugador té molt interès en venir al Barça. Que primer Deco i després Flick no ho veien clar. I que a poc la mirada del Barça va anar canviant. Primer va ser Deco qui es va convèncer d'aquesta possibilitat i després van acabar convencent a Hansi Flick. Doncs enmig de tot això hi ha aquesta declaració de Bernardo Silva.
4: Tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si... Y si no estoy fichado en ese club, entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante y el día que tome mi decisión la vas a saber.
0: Yo ahí vaig quan vaig sentir això, vaig interpretar, home, aquí sembla que tenim molts dubtes, que tranquils, que la cosa va lenta, i igual el tio ha dit, bueno, doncs si realment no em voleu, ja em busco la vida. Això és la meva interpretació.
3: Deixa'm afegir que aquesta resposta és quan se li pregunta directament per l'opció del Barça.
0: Per això em sembla més significatiu encara.
3: I sobre el voler el jugador, tampoc tinc molt clar què vol dir voler el jugador, però el que sí que està molt clar és que des del primer dia l'Atlètic de Madrid ha convertit a Bernardo Silva en una opció o en un fitxatge prioritari i que en el Barça no ha estat així. Cosa que no vol dir que el Barça hagi dit, escolta, volem aquest... Però, diguem-ne que segurament el pols no ha estat el mateix.
5: Bueno, és fàcil, com diria Cruyff, si no se s'han estimat a l'Atlètic de Madrid o al Madrid.
6: Jo pensava en Mourinho, que potser el Madrid treia el cap.
3: No, en principi, avui parlava amb el Marcos García i deia que la informació que té ell és que Bernardo Silva per Mourinho no és una opció. Una altra cosa és que el Madrid s'hi pugui fotre enmig perquè ja li va bé per remenar...
6: Exacte. Jo crec que el necessita més el Madrid que el Barça, sincerament. Jo et vaig dir aquí, ja sé que estic sol, que a mi era un fitxatge que em desperta dubtes, no per la qualitat tècnica del jugador, que és impecable, sinó perquè se m'assembla molt a fitxatge tipus Gundogan, de futbolista que va ser molt bo, perquè potser ja està en un moment de... I, a part, el tema de a qui li treu minuts. Si li treu a Fermín, li treu a Gavi o a qui.
0: I jo reconec que aquests dies n'he parlat amb diversos col·legues del meu entorn i percebo més dubtes de per segons més dubtes del que del, és que a mi
6: que
0: em sembla,
6: no?
0: Un fitxatge tan indiscutible.
6: Si vol venir, sí.
0: No, ell sí que vol. El...
6: No, no.
0: Com
6: no,
0: que no?
6: No. Sí, ell... sí que vol, però no a qualsevol preu.
2: Clar,
6: no,
2: vol, però...
6: Clar, evidentment.
2: Però... Vol, però vol que el vagin a buscar, que bueno, li diguin que però... sí, que les coses vagin una jo... miqueta sí, més però, ràpides.
0: Però, ara estic però... tornant a interpretar, Salmo, però a mi aquest que em vulgui no em sembla tant de diners com de... Tios, no em tindreu aquí tot el Mundial a la sala d'espera.
6: Bueno. És...
0: O sí, però vull dir que potser són les dues coses.
6: Acaba contracte, prima de fitxatge, molts diners, molts diners.
3: Però sobre això l'acord ja estava tancat. És a dir, l'acord entre Barça i Bernardo Silva, o al principi d'acord, ja estava enllestit. De fet, avui parlàvem amb gent del Barça i dient, bueno, nosaltres tenim un acord amb ell. Vull dir que crec que no és tant una qüestió econòmica, o diria que no és tant una qüestió econòmica, sinó de... m'ho invento, perquè no sé si, o sigui, això no és informació, però tu suposa't que Cholo Simeone està trucant cada dia a Bernardo Silva i li diu, tu seràs el pal de paller, tu seràs no sé què, jugaràs aquí, et vull acompanyat d'aquest equip, si marxa Julián porto aquest tio, i imagina't que Hansi Flick no l'ha trucat ni un sol dia. Doncs també és un missatge, que no dic que un
6: es estigui fent bé l'altre malament,
3: dic que cadascú defensa els seus interessos, i això el futbolista ho percep.
6: És que, Salmo, la prioritat de l'Atlético de Madrid en aquest jugador és diferent que la prioritat del Barça. El Barça té Fermín, Gavi...
2: Set migcampistes, o sigui, ara mateix.
6: Vostè i on vol jugar? Vol jugar en Simeone? Fantàstic. Vol jugar a l'equip on està Lamin, on està Pedri i companyia? Pues vindrà...
2: li podem buscar un encaix, clar. Però no és una figura imprescindible que tu necessitis.
0: Sí, pel que percebo, us preocupa entre...
6: No, a mi m'agradaria.
2: A mi m'agradaria moltíssim. I crec, aquesta... pensant en Flick i en el que li hem escoltat amb ell, que parla d'experiència, parla de lideratge...
6: Correcte.
2: A més, li sumes aquest curs la sortida de Lewandowski, va parlar en el seu dia d'Iñigo Martínez i del PES, que tenen aquest perfil de jugadors en una plantilla molt jove. Crec que és una oportunitat de mercat claríssima. I penso que també és bastant debatible el tema de treure-li minuts. O sigui, les temporades són llarguíssimes, són molts partits, són 5 canvis els que pots fer, i a vegades el comptar amb jugadors, amb experiència, amb lideratge, que et puguin jugar minuts de qualitat, és gairebé tan important o més que els 11 que et surten d'inici. I aquest any que li ha passat al Barça, que s'ha trobat a faltar perfils d'aquest tipus, no? Jugadors amb experiència, que una mica igualin l'11 tipus titular de Hansi Flick. Si se'n va Rooney, doncs també et pots jugar d'extrem, és que i ajuda a la mina a descansar en algun moment d'aquesta vida. No sé, jo li veig més avantatges que inconvenients. Ara, és veritat que no és el teu la teva necessitat número 1, perquè en tens d'altres.
0: Molt bé.
6: Jo també penso el mateix, però si ell no vol esperar, si ell vol anar a un lloc on sigui, com diu el Salmo, el pa de paller, aquí no ho serà. És que aquí al mig camp...
0: Depèn.
6: No, al mig camp...
0: Bueno, ja ho veurem.
6: En Pedri?
0: No.
2: Pedri és indiscutible.
0: Pedri és indiscutible, però... És a dir, jo crec que plantejar que vindrà Bernardo Silva, o que vindria Bernardo Silva i que seria...
6: No, això tampoc.
0: Poc menys com un subaltern, que és un error.
6: L'última vegada que vam fer aquest debat, l'argument que dèieu per convèncer-me de que tindria encaix és que em dèieu que jugaria els minuts que no jugués Pedri. Però és que són zero. Són dos partits... És que no és ni la Copa del Rei, que és el que jo demano que descansi Pedri.
0: Sí, és que Pedri jugui tots els minuts fa que Pedri arribi al maig i no s'aguanti els pets.
6: Però que jo puc entendre que un tio que ha estat molt bo i que potser encara és molt bo, entre l'Atlètic de Madrid, que ja sé que és pitjor que el Barça, que li tiren els trastos cada dia, que li diran que serà el líder, i el Barça que li diu potser ens pensem que sigui suplent de Pedri i ja et trucarem. Pues jo entenc que el tio al final es cansi d'esperar.
0: Això és el que jo m'he imaginat. Ara, si realment és qüestió de que la proposta econòmica del Barça no li sembla prou generosa o prou, això ja és una altra història.
6: Aquest tipus de jugador
0: estic a favor del fitxatge, però pots carregar-te amb un contracte.
3: Però això el Barça ho tenia molt clar, és a dir, jo quan ho havia parlat amb gent del Barça tenen sí, hi ha un acord amb el jugador i aquest acord neix perquè el jugador té molt interès en venir aquí i per tant ha fet un esforç enorme per rebaixar-se la seva fitxa. Si no, de res.
0: D'acord.
6: Sí. És així.
0: Bé, doncs veurem. Igual que us dic una cosa, us dic l'altra. Em va sonar que Bernardo Silva bé, no, obria portes, però tampoc em va semblar que volgués la resposta per ahir. És a dir, que no em va transmetre la sensació de dir no, és que jo vull començar el Mundial sabent on jugaré, si ho sap millor, però vaja, que no estava desesperat per aclarir-ho. I això juga a favor dels que volem que vingui en fa l'efecte, perquè el Barça no diríem que té una pressa tampoc extraordinària.
3: Bueno, diners, no? No, el Barça té d'altres prioritats al mercat, però diguem-ne que, vaja, era un fitxatge que ja et dic que es donava per fet.
0: Salmo, gràcies.
3: Molt bé.
0: Tres minuts passen de les 8. Tenim aquí la Laia Tudel, que de seguida ens parla de números de l'Espai Barça. També ens farà escoltar De La Fuente. Anirem de pressa, no et preocupis.
2: No estic dient res.
1: Si està escoltant tranquil·lament.
2: Sí.
0: Està posant cara de Bernardo Silva.
2: No. A veure, sí, jo només parlaré als programes on m'estimin i em valori.
6: Ha fet més esforç per venir ella que tu per buscar-te.
0: Agnès Marquès, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Què, el papa?
7: Doncs adojo, papa. Estarem així fins dia...
0: Sí, eh?
7: I tant, encara un parell de dies més, perquè... Quan marxa, cap a on?
0: Cap a casa.
6: Tens pressa,
7: a casa, no? Després se'n va a les Canàries.
0: Bé, i això ho podríem considerar a casa, diguéssim. Molt bé, què ens explicareu al Catalunya Nit?
7: Doncs mira, que està acabant la seva visita, efectivament, a Madrid, amb un acte, per ser al Bernabéu.
0: Ja li han donat la samarreta?
7: Un acte de masses...
0: No ho tens controlat.
7: Preguntes coses que no sé.
1: Jo estic mirant, encara,
7: saps
1: no?
7: Què? Perquè ara ens venen dos dies aquí de molt papa, aleshores ho estic mirant com de reull, per no... Saps, embafar-se, perquè això és una cosa... Vinga, a més, vinc de Madrid, deixa que t'ho expliqui. Aleshores, ja vinc tota setmana a Madrid, i allà hi ha hagut molt papa. Hi ha hagut molt papa, allà, també.
0: Vas anar a la missa d'ahir.
7: No vaig anar a la missa d'ahir, però és ben curiós com hi havia tanta gent pels carrers de Madrid amb samarretes d'amor al papa, amb les guitarres, músiques... Sabeu aquell grup de música de Moa Laura?
0: Sí,
7: aquella cançó?
0: Sí.
7: Doncs bé, hi havia molt, molt, molt bon ambient d'aquest tipus. És a dir, que això és el que tindrem aquests pròxims dies aquí, probablement.
0: Molt bé.
7: En tot cas, avui he fet un acte que ha estat important per les víctimes d'abusos sexuals en l'entorn de l'Església. Lleó 14 ha parlat de plaga. Diu que això dels abusos a l'Església és una plaga i ha demanat als bisbes espanyols que escoltin les víctimes i que facin actes de reparació. És veritat que hi ha diverses associacions de víctimes que no han pogut entrar en aquest acte en el qual el papa Lleó XIV atenia les víctimes. Hi ha hagut també una mica de rebombori per això. Després sentirem a Lleó XIV. Avui ha estat al Congrés, un acte també altament simbòlic, on ha llançat diversos missatges de tipus social. I escoltarem les seves paraules en relació a la discriminació dels immigrants i el discurs de l'odi, i també les paraules que ha tingut contra l'eutanàsia i l'avortament, que són dues normatives legislatives espanyoles que van a l'avançada en els països occidentals i del qual l'actual govern n'està molt orgullós. Bé, després haurem d'explicar, doncs, efectivament, tot el que ens ve a partir de demà, aquesta agenda intensa que tindrà a partir de demà el papa a Barcelona, a Catalunya, i això coincidirà amb el primer dia d'examen de la selectivitat, 46.000 alumnes, que han d'estar pendents el que els expliquin també i el que els explicarem nosaltres, perquè han de poder arribar...
0: No arribes a les 10.
7: Han de poder arribar ells a l'examen. I després, deixeu-me dir que ampliarem una notícia d'aquelles esperançadores que tant ens agraden a més a ampliar el Catalunya Nit. Resulta que Catalunya lidera un assaig clínic que és pioner a Europa i Amèrica per intentar frenar l'Alzheimer en les fases inicials de la malaltia. Es tracta, doncs, aconseguir... drenar bé una proteïna que s'acumula al cervell i que fa que es deteriori, no? Doncs algunes d'aquestes operacions ja s'han fet a Can Ruti amb èxit. Parlarem amb la doctora Carmen Higueras, que és la cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias i Pujol, perquè ens expliqui com van aquests assajos, en quina fase es troben i quan, doncs, podem imaginar que puguin arribar al públic general.
0: Doncs aquesta sí que és una notícia que ens pot canviar la vida a tots plegats, però ja s'ha sap que l'aterratge del Papa al nostre país marcarà les pròximes hores de l'activitat informativa. Demà és Montjuïc?
7: Demà és Montjuïc. Demà a aquesta hora
0: és missa,
7: el Papa,
0: no?,
7: estarà a Montjuïc amb una pregària i una trobada amb joves, entitats, etc. Hi ha actuacions. Per cert, parlarem amb Álvaro Soler, el cantant. És un dels cantants que actuarà demà a l'Estadi Olímpic. Això ho farem avui, a partir de les 11.
0: Molt bé.
7: M'has donat un bon peu.
0: I llavors Montserrat és dimecres.
7: Montserrat és dimecres al migdia, sí.
0: Per què després... rius?
7: No. Això sí que ho sé. I després de Montserrat, doncs, va a l'església de Sant Agustí i després de cap a la Sagrada Família. Farem un programa especial a...
0: És veritat, sí, sí.
7: Aquí, un gran desplegament a Catalunya Ràdio.
0: Sí, sí, el dimecres del Tot Costa va per l'antena digital, per si...
7: Escolta'm una cosa, els del Catalunya Nit anem molts dies per l'antena digital.
0: Ha vingut molt guerrillera. Jo crec que no ha acabat d'anar bé aquest cap de setmana a Madrid, o com a mínim ens està passant clarament factura en el dia d'avui. I a l'Agnès Marquesa li està girant, se li gira feina, de fet, com a tota la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. En tot cas, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i probablement amb Agnès Marquès. Gràcies, Agnès.
7: A vosaltres.
8: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
0: Avui amb la Sònia Oleart. Hola de nou, Sònia.
9: Hola. Doncs mira, avui en aquesta primera hora amb el David Sánchez i l'Orfeo Suárez, el cap d'esports del Mundo, hem estat parlant del Madrid i de la victòria de Florentino Pérez. Ens ha explicat l'Orfeo quins són els tres requisits que necessita l'entrenador d'aquest Madrid i per què Mourinho és l'únic nom que el reuneix. Però també hem parlat de Bernardo Silva i que sembla que el seu futur blaugrana s'està allunyant tot plegat amb tots els detalls d'aquestes informacions. Si voleu, podeu recuperar el web i app de 3CAT. I com cada dilluns, avui, Ral d'Avinyó, la raça rústica de porc de casa nostra, que regala un pack d'espatlla curada llescada perquè puguis gaudir-ho durant un bon àpat amb pa amb tomàquet, o com millor et sembli a tu. Ral d'Avinyó, carns i embotits realment deliciosos. El primer que truqui, recordo el telèfon, aneu ràpid, 93-201-7474.
0: De seguida, la Núria de la Fuente dictarà, i la seva orella dictarà el guanyador d'aquest lot de Ral de Vinyó. Fins ara, Sònia.
9: Fins ara.
8: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.

0: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: Aquests, ara no em faré el xulo, aquest m'ho ha dit el Salva, són els DXX, que eren uns altres dels grans protagonistes del cartell del Primavera Sound. Tranquil·lets, ells. Això no agradarà a Laia Tudel, aquí...
2: Per què?
1: T'agrada més...
2: No, hi ha moments per tot.
1: Això et va bé?
2: Sí, hi ha moments que necessites aquest tipus de música.
1: Bé, segurament aquest tipus de música ajudarà a fer entrar el titular que... necessitem més pasta per acabar el Camp Nou.
2: Exacte, és així. El Barça necessita més diners per acabar les obres del Camp Nou i l'Espai Barça. És una informació que ha publicat aquest cap de setmana al diari Ara, una informació que hem pogut confirmar, que el Barça ara mateix contempla aquesta opció d'ampliar el finançament que ja té amb Goldman Sachs. Recordem que el que hi ha fins ara i el que té el Barça fins ara són els 1.450 milions de finançament en Goldman Sachs aprovats per l'Assemblea, la quantitat que el soci va aprovar. 1.450 milions, que en el moment que es va presentar aquest finançament es parlava que aquests milions serien uns 900 pel Camp Nou, la resta doncs per els voltants, Espai Barça i fins i tot el Palau Blaugrana, tot i que en aquell moment ja tampoc quedava del tot clar.
1: Sí, hi ha un remanent...
2: Va ser molt complicat treure el titular que entrava dins d'aquests 1.450 milions.
1: Que
2: alguna cosa amb el Palau passava. Doncs bé, no només amb el Palau, sinó que els 900 milions del Camp Nou també es van quedar curts. I hi ha hagut aquestes típiques desviacions que hi ha de pressupost quan fas obres, doncs imagina't, si en un Camp Nou, que són quantitats molt més grans, doncs estem parlant, el Barça és en aquest punt. Es parla d'una quantitat que estaria al voltant d'uns 400-500 milions d'euros més, és el que hauria de demanar el Barça.
1: Si sí, arrodonint la cosa ens costarà 2.000 milions.
2: Uns 2.000 milions d'euros.
1: Està mal.
2: Evidentment, per acabar de tancar aquesta ampliació de finançament han de tornar a fer una nova assemblea, això ho ha d'aprovar el soci del Barça, i a partir d'aquí el Barça, si decideix fer aquest pas, que vaja, tot fa pensar que sí, perquè ara mateix es troben en una situació molt límit, és a dir, gairebé han esgotat ja els diners que tenien, han de demanar més.
1: Si vols continuar construint, has de tenir calés.
2: Has de tenir diners, i per tant això, doncs ara el que estan valorant és si es demanen una assemblea extraordinària que es faria el mes de juliol, on ja ratifiques la nova junta.
1: Abans de l'estiu.
2: Ho pots fer, és a dir, la junta l'1 de juliol ja, un cop la junta directiva aprovi els nous directius, ja serà junta directiva i amb el president Joan Laporta, però pendent de ratificar-se en una assemblea que podria ser a l'octubre, l'assemblea ordinària on s'aproven els pressupostos i a més ratifiquen la nova junta, o fins i tot el Barça podria avançar i fer una assemblea extraordinària al juliol per ratificar junta i a més sobretot per aprovar aquesta ampliació del finançament del Barça, que un cop, com tu deies, es pot anar als 2.000 milions d'euros, però que aquesta nova ampliació de 500 milions, 400, 500 milions d'euros, tampoc el Barça ha d'acabar d'especificar si aquí entraria el Palau. O si no, o sigui, jo tampoc diria que això, aquests 500 milions et servirà per acabar el Camp Nou, les rodalies d'Espai Barça més Palau. No, potser el Palau fins i tot hi ha fórmules d'una part d'aquests milions sí, però després entraria un patrocinador que t'ajudaria a finançar-ho.
1: No seré el que em posaré més pesat amb el nou Palau, que és evident que cal, però si aquests 2.000 milions no contemplen el Palau, vol dir que s'ha tot desviat gairebé el doble, perquè si el Camp Nou havia de costar 900 i te'n vas a 2.000...
2: Camp Nou i voltants.
1: Els voltants deuen costar diners, però no sé si tants. Bé, no sé,
2: està tot molt car.
1: Sí, està caríssim. La vida està molt cara.
2: El tema del Palau, ja suposo que si ja finalment ja sembla extraordinari el juliol, el club ho explicarà, evidentment, amb més detalls a l'assemblea, perquè al final el soci, abans de votar, ha de tenir la informació.
1: Evident. Bé, doncs... Tampoc és una gran sorpresa perquè, bé, com totes les obres s'encareixen, es desvien, les de casa més petites i les dels estadis de futbol, que li diguin al Madrid que també ha hagut d'ampliar el Madrid. No sé si...
3: Madrid ha triplicat.
1: Triplicat. Ara anava a dir doblat, imagina't.
4: I encara no és suficient.
1: Aquestes coses passen, però clar, si t'has d'endeutar tant, és un petit problema, o un gran problema.
2: El que passa que recordem que els criteris per triar l'IMA que eren el preu i el temps.
4: Estan complint, Laia, aquests criteris?
2: Sí. Home, jo crec que ara mateix no, ni un ni l'altre.
4: És el projecte més ràpid i més econòmic?
2: Jo diria que ara mateix, per les informacions que tenim, no, però vaja, això ja ha passat, ja ha hagut imponderables pel mig i ha fet que tot hagi variat una mica.
1: Bé, doncs veurem, veurem quan es convoca aquesta, aquesta assemblea, si és extraordinària o si ja tiren directament de l'ordinària, però és evident que el Barça haurà d'ampliar aquest, aquest crèdit.
2: Sí, que insisteixo des del club, el que, tots aquests diners, que aquesta xifra cada vegada creix més, però el club mantenen que els ingressos que generarà l'estadi permetran anar tornant els diners que han de tornar en molts anys, però que en principi s'ha de finançar així.
1: Quan ho preguntes al club, és que això generarà la gallina dels ous d'or, sí, i generarà una barbaritat de diners, i
2: tinc, i això és veritat,
1: i tinc, no tinc dubtes que això serà així, però clar, el primer gran pagament de l'estadi ja està refinançat, perquè ja en el moment que es va fer ja es veia que no es podria pagar. A mi, que vagi creixent aquesta xifra tan gran, no dic que em preocupi, perquè no és la paraula, però és inquietant. Té un punt d'inquietant perquè ho has de fer bé. I després, quan l'estadi ja ha acabat, generi tot el que ha de generar, s'ha de ser rigorós per anar tornant tot aquest deute monstruós. En fi, que anirem informant. Ara la Laia es multiplica i passa de cap d'economia a cap de Mundial.
3: Del Camp Nou al Mundial.
1: Posat una cosa més animada, com correspon al,
2: també, sí,
1: al Mundial. Aquesta matinada, a les 4, Espanya juga l'últim amistós de preparació contra el Perú, a Puebla, a Mèxic, i abans de disputar-lo, De La Fuente ha parlat de la situació de dos futbolistes del Barça.
2: Sí, una de Lamine, ara el sentirem, i l'altra és una qüestió que s'ha tornat una qüestió d'estat pràcticament, sí, al voltant de la selecció espanyola. Estem parlant de Gavi. En un entrenament va tenir una jugada, va entrar fort amb Rodri, va haver-hi una trepitjada, i a partir d'aquí, doncs, qualsevol jugador de la selecció espanyola que ha sortit a atendre mitjans, o fins i tot a la Sentireu, el seleccionador espanyol De La Fuente, doncs li han demanat per aquesta acció de Gavi i aquesta entrada que consideren tan forta cap a Rodri.
5: No tiene que pedir nadie perdón a nadie, ni es una acción del entrenamiento y punto. No hay nada que reprochar a uno ni a otro. Está todo perfecto, en perfecto estado de revista. Y Gavi es un jugador que le conocemos, que tiene esa energía, que tiene ese ímpetu, pero es precisamente una de sus virtudes. Tendrá que ir seguramente controlando y dosificando seguramente esa energía. Pero vamos, yo no quiero que cambien a Gavi, yo prefiero a este Gavi, quiero a este Gavi para mi equipo, desde luego, sin ninguna duda.
1: Si no heu vist l'entrada, i no tiene por qué pedir perdón, potser us esteu imaginant una entrada de
2: cotxe
1: a Maradona. No, és una trepitjada d'un jugador que intenta prendre la pilota a un altre, però en fi, ens en fem ressò per no semblar marcians, perquè tothom parla d'aquesta punyetera entrada que no té més des del meu punt de vista.
2: I l'altre nom propi és Lamine Yamal, jugarà aquest partit, perquè segons La Fuente ja estava previst que seguís amb aquest pla específic, juntament amb altres jugadors com Víctor Muñoz o Nico Williams, però això sí, insisteix en aquesta idea que estarà a punt Lamine Yamal pel 15 de juny.
5: Los tres están dentro de los plazos para poder llegar en buenas condiciones para jugar el día 15. Los minutos no lo sabemos, pero la lesión de Lamine era diferente a la de Nico y la de Víctor. O sea, quiero decir, cada uno tenía su proceso, su duración, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que dentro de esos plazos que teníamos previsto el día 15, se pueden cumplir y se van a cumplir para que estén con nosotros en disposición de ser alineados en algún momento del partido.
1: Molt bé, doncs no us hi acostumeu. Lamine no ha anat a Puebla, però el proper partit no se'l salta un cavall. Ahir el campus, el club de la mitjanit, ens preguntava quin jugador us imagineu marcant el Mundial. Tots imagineu Lamine o teniu dubtes, tenint en compte que gairebé estarà dos mesos de baixa?
3: Pedri, jo també. Dius d'Espanya o...?
1: No, no, el Mundial. No, si creus que Mbappé o...
3: Sí. Dembélé, Mbappé, Harry Kane, no sé, hi ha molts jugadors. Jo no crec que Espanya... Tothom té molt clar que Espanya guanyarà el Mundial o que és una de les grans favorites. Jo ho vull veure. Jo ho vull veure perquè l'Espanya que guanya l'Eurocopa és amb un Nico Williams que ja no existeix, és amb una sèrie de futbolistes... Jo no sé com està Pedri ara, després de la temporada, respecte a com estava. Li han canviat la posició més al Barça, no sé si el seleccionador això ho ha entès, no ho ha entès. Fermín, que em sembla un dels millors jugadors d'Espanya. Si no, el millor jugador d'Espanya aquest any no hi és. Jo no tinc tan clar que Espanya marqui, sigui la selecció que marqui la tendència en aquest Mundial.
6: França, no? Potser és...
3: A mi m'agrada més com a plantilla.
6: Una de les més competitives en aquest sentit, i penses en Mbappé, penses en Belé,
3: Portugal,
1: jo, a la passada Eurocopa vaig fer el ridícul perquè vaig dir alguna cosa així com em sembla gairebé impossible que França no guanyi l'Eurocopa.
3: I la va acabar
1: guanyant a Espanya.
6: És que al final
1: sempre autoritat.
6: Surten les mateixes, eh?
1: No, bé, és que jo crec que no.
6: Vull dir, 48
1: estic d'acord amb el Dani
6: burrada.
1: Que Espanya no està en un moment tan rodó com per dir és favorita clara, jo no ho penso, però no crec que sortís d'Espanya, França, Argentina, depèn de com estigui Messi.
3: Portugal, no,
1: Portugal.
3: Eh?
1: Portugal, sí. I jo és que Anglaterra no me l'acabo de creure, perquè sempre acaben fent figa, tot i que han jugat l'última Eurocopa eren finalistes.
7: Sí, correcte.
1: Bé, no crec que surti molt d'aquí. Per això us parlava de la mina, aprofitant que ara ja sabem que jugarà contra Cap Verd.
7: No jugarà.
1: Com que no? No. Sí, de la Fuente ha dit
7: bueno, però no
6: jugarà uns minuts.
1: Jugarà. Segur, jo no he dit que sigui titular, he dit que jugarà.
6: 10 al final, segur. No. I seran una mica més contra Aràbia Saudita i Uruguai titular com una casa de pagès.
1: Bueno, doncs si no juga la Min, sabeu qui sí que jugarà el primer partit d'Espanya, o almenys voltarà per allà a prop. La Sònia Gelmà.
3: Home, anda.
1: Hola, Sònia.
8: Hola, bona tarda. Home, si ets de jugar jo, tenen complicat.
1: Era una manera de
3: lligar-ho.
8: Era una manera de lligar-ho.
3: Encara has parlat d'una xilena que va fer la Sònia Gelmà.
2: Mira, està perfecte per anar un dia.
8: Ara sí que està perfecte, estat de forma.
1: El duel és qui està pitjor a Agnès Marquès o Sònia Gelmà. Hi ha un duel...
8: Els aires del Maresme, tu.
1: I què? Com marxes?
8: Bé, demà al matí, si el papa ho permet, intentarem arribar a l'aeroport i a les 11, si no m'equivoco, surt el vol, vaja, tinc marge. I demà, quan vosaltres ja estigueu a punt d'anar a dormir, per dir-ho així, jo aterro a Atlanta i d'allà un cotxe cap a Chattanooga, que és on estarà concentrada la selecció espanyola i on, de moment, establirem, diríem, el punt base de Catalunya Ràdio al Mundial dels Estats Units, tot i que farem seguiment, òbviament, de totes les seleccions. Dijous ja tenim el primer partit, l'estrena, vaja, el partit de Mèxic contra Sud-àfrica. Us haig de dir que en aquesta primera fase jo m'he estat mirant allò quins partits ens hem de marcar en vermell, i clar, el fet d'haver ampliat és veritat que ha fet que, vaja, hi ha menys partits interessants, per dir-ho així, a priori. Després segur que n'hi ha alguns que sempre et sorprenen en Mundials, eh? Però vaja, tinc marcat el Brasil-Marroc, jo crec que és el primer gran partit o el més interessant que tenim, sí. Que és la matinada de dissabte-diumenge, per vosaltres les 12 de... és a dir, a la mitjanit de dissabte-diumenge. I després ja el debut d'Espanya contra Cap Verd, que ara en parlàveu, el dilluns, que ens agafa més en ple tot cost a les 6 de la tarda, i a més a Atlanta, ja estarem en aquests primers partits.
1: Comença a les 6, jo crec que quan comencem al tot costa ja haurà sortit la Min. Només et dic que...
8: és possible. Quan comencem, però no trigarem gaire, ja pel sumari, més o menys.
1: 0-0 el descans, això s'ha de sacsejar, vaja, no vull cridar el mal temps, però ja ho veuràs. En fi, per cert, abans de marxar, la Sònia ha deixat enllestit l'últim capítol de la temporada del Fem Futbol, eh?
8: Sí, exacte. Vam anar fins a les instal·lacions del Club Laietà a trobar-nos amb la Patrícia Com, amb la Patri, que és ara mateix és l'encarregada de màrqueting del Club Esportiu Laietà, però que durant molts anys va ser la responsable del femení de l'Espanyol, quan l'Espanyol era el club que dominava Catalunya i on hi havia jugadores que després han triomfat al Barça, aleshores molt jovenetes, com la Mapi León, l'Alexia Putellas o la Marta Torrejón, i ens explica històries d'aquestes tres, històries de com era aleshores el futbol femení, que era bastant diferent. Afortunadament hem canviat les coses, però que, bé, per espavilar-se havien de treballar molt. i amb ella tenim una conversa molt xula, molt interessant, on ens parla de totes aquestes jugadores. I després, sempre com sempre, la Rugby Line porta actualitat sobre aquest estiu del Barça i fins i tot la gira, que últimament ho havíem fet a Mèxic, però ja no la, aquest estiu no la faran en principi a Mèxic.
1: Doncs la Sònia, que igual et fa un Fem Futbol, que se'n va al Mundial, la saludarem ja dimecres des de Chattanooga. Sònia, bon viatge i a cuidar-se.
8: Vinga, gràcies, vagi bé.
1: Laia, alguna cosa més?
2: Res més.
1: Molt bé, avui la Laia també s'ha multiplicat, finançament, Mundial, vaja,
2: tot,
1: exhibició.
2: Tot, fa falta, sí.
1: Laia, fins demà.
2: Adéu.
0: El baròmetre.
1: Entrant ja en dinàmica de Mundial, aquests propers dies, evidentment, doncs ja ens hi anirem abocant amb l'arribada de la Sònia als Estats Units i ja dijous, el dia d'inici del Mundial, doncs farem un tot costa gairebé monogràfic sobre el Mundial, però ja volem anar fent petites píndoles. I la primera, coincidint que és dilluns i que és el dia habitual del baròmetre, Joan Fàbregas, bona tarda.
9: Bona tarda, com esteu?
1: És repassar les noves normes que entraran en vigor en aquest Mundial, que n'hi ha algunes que més o menys ja ens les sabíem, però n'hi ha alguna altra de gairebé diria de novetat d'última hora.
9: Sí, les que ja sabíem és el protagonisme que tindrà el VAR, que ja sabeu que podrà entrar a rectificar segones grogues errònies. És important recordar que no entrarà per recomanar segones grogues, només per rectificar-les en el cas de que l'àrbitre s'hagi equivocat. Pot rectificar un córner erroni, però no pot passar d'un sac de porteria a un córner, només és cap a una direcció. I una puntualització que han fet és que el VAR podrà entrar en faltes que es cometin abans de que la pilota es posi en joc. La típica falta a prop de la frontal o un córner, que hi ha algú que fa una falta abans de que la pilota es posi en joc, tot i que encara no estigui en joc, es podrà rectificar a través del VAR. Això en quant a protagonisme del VAR. Després hi ha el tema principal, que és el de dinamització dels partits. 5 segons per sacar de porteria, 5 segons per sacar de banda, i el porter només podrà retenir la pilota a les seves mans 5 segons. En el cas de que ho faci més temps, senyalaran córner en contra.
1: Això abans eren 8 segons, oi?
9: Ho van passar de 5 a 8, ara han tornat a 5, perquè el que volen és, escolta, espavilem, no podem perdre tant de temps, i que la gent s'avorreixi, cosa que em sembla bastant
1: I
9: bé.
1: I això, si ho fa el porter, es corna, el es càstig, corna. I si tardes més en fer la sacada de banda, perds la possessió.
9: Perds la possessió, correcte. I després hi ha el tema de que hi ha 10 segons per abandonar el camp quan sigui substituït.
1: Això és el que més vull veure de tot. Sí.
9: Ho aplicaran amb bastanta severitat, ja veureu, perquè al final és la nova norma i és la novetat, i també ho volen com exposar de cara després aplicar-ho a les lligues domèstiques. Per tant, jo crec que ho faran amb bastanta severitat, i el més important és que si tu trigues més de 10 segons, el que passarà és que el jugador substitut s'ha d'esperar com a mínim un minut per tornar, per ingressar al camp, i en el cas de, pot ser fins i tot 3, 4 o 5 si la pilota no surt del camp. Per tant, veurem si ho apliquen bé, perquè és una norma molt interessant per no perdre temps i no veure el típic jugador que surt,
1: o sigui,
9: i
1: tio, es passa el pitxet i tot això. Es pot, no és un minut, sinó fins que surti la pilota.
9: És mínim un minut, i el que passa un minut, la pilota o ha de sortir, o ha d'haver-hi alguna falta, o haver-hi alguna cosa, perquè si no es pot passar el temps que faci falta allà a la banda. Per tant,
1: és a dir, allò que fan quan es lesiona algú d'entri quan la pilota està a l'altra punta de camp, en
9: no
1: el
9: cas serà així.
1: No es pot... Hòstia, doncs amb això sí que ara, si ho apliquen amb...
9: És molt saber.
1: Amb rigor és saber, sí.
9: Jo crec que es tracta sobretot de no aplicar-ho, no? Perquè els jugadors surtin ràpid del camp, i per això aquest càstig, que jo crec que el que passi una vegada, la gent ja obrirà els ulls i dirà, escolta, a mi no em convé perdre 2 segons més, perquè el càstig és força contundent. I després també tenim el tema dels jugadors lesionats, que ja sabeu que en el cas que rebi atenció mèdica i no hagi rebut targeta groga l'infractor a la falta, sortirà al camp també mínim un minut. Aquestes són les que més o menys coneixíem.
1: Aquesta és la que em genera a mi més dubtes de sentit comú, perquè això pot, pot propiciar que vagis és a dir, que beneficis a l'infractor en aquest cas.
9: Si caces el rival i es lesiona i no reps la groga, estàs beneficiant l'infractor, sí. Però són aquests espais del reglament que no pots ocupar-los tots i s'escapa algun. Però vaja, jo crec que com a mínim també incita el jugador que s'ha fet mal a aixecar-se i no rebre atenció mèdica i que la cosa vagi una miqueta més per feina.
1: Però si t'han trencat la cama i pel que sigui l'àrbitre no considera que sigui groga, vaja, a mi...
9: Bueno, si t'han trencat la cama, per això estarà al VAR també, no? No pot entrar.
1: Ja, estava exagerant. Vull dir alguna cosa que no sigui de vermella i, per tant, interpreto que el VAR no hi entrarà.
9: Clar, aquí hi ha moltes situacions en les que hem explicat diverses vegades que un jugador es pot fer molt mal, a vegades per un cop fortuït, o a vegades que no és ni falta, no? I et fas mal, i si no rep groga el jugador que ha hagut el contacte, doncs t'hauràs d'anar un minut fora del camp com a càstig.
1: Què més?
9: Tenim la llei Vinícius, aquesta que no sé com ho aplicaran ni si ho faran de manera severa, perquè aquesta sí que em genera dubtes, i és que quan hi hagi algun conflicte amb un jugador no pots tapar la boca per parlar amb el rival, per evitar després que l'organització intenti buscar què has dit o què no has dit i no trobi la manera de resoldre-ho. Hi ha la llei de Senegal, aquesta que prohibeix retirar-se del camp per tot el que ha passat a la final de la Copa Àfrica.
1: Aquesta em fa gràcia perquè és com si fos un costum que la gent es retirés dels camps. I potser ha passat, jo ho recordo, en un partit del Milan a Marsella fa potser 30 anys, i aquest de Senegal és una norma.
9: Sí, t'haig de dir que a mi...
1: És una norma molt...
9: A mi un equip, jo quan arbitrava un equip també se'n va retirar. Per tant, és una norma molt adient.
1: Imagina't.
9: I després...
1: El que devies fer.
9: Imagina't. I després hi ha, el que jo dic, la llei Sonia Gelmà, no? Que és que han prohibit les xerrades tècniques il·legals. Això ho hem vist moltíssim a la TDG, amb el Barça, amb el futbol femení, on una portera simula una lesió, el metge va atendre i totes les jugadores van corrents cap a l'àrea tècnica per parlar amb l'entrenador i rebre instruccions. Òbviament, això no és... no va amb la línia del fair play que vol aplicar la FIFA al futbol, i per tant, si hi ha una portera, en aquest cas, que rep atenció, les jugadores no poden anar cap a l'àrea tècnica per no rebre aquestes instruccions o aquestes directrius per part de l'estat.
1: Molt bé, doncs déu-n'hi-do tots els canvis que hi haurà en aquest Mundial. N'hi havia un altre que em vas dir, escolta, aquest sí que serà revolucionari.
9: Això no és un canvi de normativa, sinó un canvi de procediment.
1: Ah, d'acord, tens raó.
9: I aquest a mi m'encanta.
1: Però és el que t'encicala més a tu, eh?
9: Sí, és a...
1: A tu i a tots els defenses del Mundial.
9: Jo crec que qualsevol aficionat al futbol estem cansats de veure com un davanter està en posició de fora de joc i fa la jugada i acaba marcant o fallant, i després és l'assistent el que aixeca la bandera perquè s'ha d'esperar que acabi la jugada. Doncs ara els assistents tindran connexió directa amb el VAR, que li pot enviar la senyal a l'assistent de dir, escolta, aquest que ha rebut la pilota està en posició de fora de joc, i per tant, quan tu consideris oportú, has de anul·lar la jugada, perquè també es deixa l'última paraula a l'assistent, perquè avaluï si aquest jugador participa a l'acció, o possiblement al VAR li hagi enviat una senyal equivocada. És a dir, la responsabilitat sempre s'ha de linear, però vaja, que crec que és molt positiu, perquè no veurem acabar la jugada, sinó que hi ha un fora joc clar, i l'assistent rep la connexió, la indicació de la sala VAR, doncs aixecar la bandera, s'anul·la la jugada, i no hem de perdre aquells 10, 20 o 30 segons fins que acaba la jugada, i també molt important que evitem possibles lesions en aquest xoc entre el davanter i el porter.
1: Això sí que sembla un indiscutible avenç de la tècnica, perquè quan veus córrer centrals 30 metres enrere per evitar una jugada que tothom ha vist que és fora de joc, més enllà del risc de lesions, és que clar, van acumulant esforços.
7: I Rüdiger es va lesionar així.
1: Sí, però ja no entro en la lesió en si, sinó en l'esforç que vas acumulant, perquè clar, ara els partits duren més de 100 minuts, i si cada vegada que t'ataquen i no ho tenen clar, has de córrer per una jugada que tu ja hauries tallat perquè tu has tirat bé el fora de joc, vaja, em sembla que per una vegada estarem d'acord amb el Joan, que és un avenç.
3: Sí, però la resta...
1: No les veus, eh?
3: Les intencions són totes molt nobles i les entenc, però crec que estem basquetbolitzant, i parla un fan del bàsquet, però estem basquetbolitzant el futbol. O sigui, tot el tema aquest de que passin, posar-nos a comptar els segons de possessió que té el porter, que té tal, jo vull veure com s'aplica, perquè és que a més, no, per mi no cal, perquè ja hi havia un mecanisme de regulació d'això, que és ensenyar-li una punyetera groga al tio que perd temps. Ara, que no t'atreveixes a ensenyar-les. No, ara comptarem si
1: es triga 5
3: segons.
1: Però és veritat que no sabies mai... Vaja, jo això dels 5 segons per les sacades de banda no ho havia sentit mai. Vull dir, com a mínim ara ho estandaritzes. Ara,
3: els porters
1: jo tinc dubtes de si seran tan rigorosos com diu el Joan.
9: Jo crec que la FIFA ha fet els deures per una vegada a la vida i ha posat normes que realment poden canviar el futbol i fer que l'espectacle sigui millor. El problema també és que són normes molt elitistes. Jo no veig un àrbitre xiulant un cadet aplicant totes aquestes normatives. Però sí que és veritat que en futbol d'elit, doncs, home, jo crec que els partits seran més divertits, duraran menys temps i hi haurà més temps efectiu. Sempre i quan s'apliqui bé. I el que comentava el Dani, positivitat d'aquestes normes és que el càstig per l'equip és menys punible, és a dir, tu canviar la direcció de banda és molt més fàcil que en sena groga, i per tant jo crec que tot això també ajuda a aplicar-ho i fer-ho bé.
7: Però si ho fan el porter, ja no ho feien els 8 segons, no ho feien.
9: O sigui, no ho feien.
7: O sigui, estava la norma i no la feien.
1: Jo, quan ho van fer, recordo aquest debat, dic, jo vull veure això i segur que hi deu haver hagut algun cas. Jo no recordo que això dels 8 segons...
7: Jo
1: almenys, segur que ha passat, però jo no ho he vist. Hòstia, corna perquè el porter s'ha gronxat aquí abans de fer la sacada. Si el Joan diu que en aquest Mundial seran més rigorosos, més estrictes, doncs ho haurem de veure, en tot cas, ni que sigui... A mi la que em sembla més fonamental és que no te'n puguis anar al carrer per una segona groga que no ho és. Que això sí que ho he vist molts cops i dius, home, és veritat que a l'inrevés no pot passar, és a dir, que pots quedar al camp havent fotut una trompada o una acció de segona groga, però tampoc ho demanarem tot de cop.
9: El problema d'això és que si no trigaríem moltíssim a avaluar totes segones grogues, i això sí que l'entraria molt.
1: Jo tinc dubtes bastant amb això del corna no corna, perquè és... que no ralenteixi excessivament.
9: No, això només s'aplicarà en el cas de que en una repetició o dues ho tinguis clar i no l'àrbitre s'hagi de posar el dit a l'orella i un moment, espereu que ho revisem. Han de ser decisions molt clares, que es puguin aplicar ràpides, si no, no s'aplicarà.
1: Molt bé, doncs ho anirem veient. El Joan està content amb això aquesta directriu, no canvi de norma de tallar les jugades en què el fora de joc es vegi clar, i hi ha una sèrie de normatives que s'implementen des d'aquest Mundial i que se suposa que per poc bé que vagin ja ens les quedarem per la temporada vinent al futbol de clubs. Joan, alguna cosa més?
9: Sí, hi ha un àrbitre de Somàlia que no ha rebut el visat per part dels Estats Units i que a dia d'avui no pot participar al Mundial. Espero que la FIFA ho pugui solucionar, perquè si no estem parlant d'un escàndol pel fet de que els països organitzadors el que han de fer és facilitar tots els tràmits a qualsevol participant. Un àrbitre és un participant del Mundial i no pot ser que per un tema burocràtic no pugui participar-hi.
1: I se sap per què no li han donat?
9: Bé, suposo que és una relació entre el país d'origen i Estats Units, i que per tant veurem com ho poden resoldre.
1: Ara mentre m'ho explicaves tu

0: de compartir, que gairebé preferiria
1: que hi anés Mourinho que Trump. En fi, també et dic que prefereixo que hi vagi avui que el quart per
0: no sé si anirà només, més dies no?
1: Només ens faltaria que guanyéssim i sortís el personatge aquest per allà. En fi, Joan, gràcies. Anem parlant durant el Mundial. Una abraçada.
2: I tant que sí, una abraçada.
1: I gràcies també al Dani Sanabra, a l'Anaïs Martí i al Marcos López. Ara m'has amargat la tarda. Això és molt lleig, això.
3: A quina hora és?
0: Deixa la bomba a les dues, sí, a dos quarts de tres.
3: Ah, abans de futbol.
1: Sí, correcte. Sí, bé, abans i durant, perquè...
0: Bé, jo veure els Knicks, sí, amb el Mossi
1: de Palmes. Sí, sí. Home, no fotem.
3: Home, per què?
1: Home, per favor.
0: Una final de NBA, un amistós.
1: El dubte ofèn, Marcos, en aquest cas. Vinga, va.
3: Adéu.
4: Adéu.
1: Una pausa i precisament parlem de bàsquet. En aquest cas, del d'aquí, a l'ACB, tenim dos semifinalistes catalans. Ara venim.
5: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
6: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
7: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
6: Tu creus? Jo pensava que era normal.
7: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
8: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
9: Però tu en saps d'anar amb moto?
8: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
9: I què?
8: Que em vaig trencar una cama.
9: Apa!
8: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
10: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
11: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
12: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
11: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
12: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
11: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
12: Amb la nit dels ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
11: Lleó XIV a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
13: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: Som 3CAT. El cinquè quart.
1: Temps pel bàsquet amb extraordinàries notícies pel bàsquet català que, vaja, jo diria que cap dels aquí presents hauríem apostat fa una setmana quan van començar els quarts de final. Macià, Antoja, Ballesteros, bona tarda.
15: Molt bona tarda.
16: Bona tarda.
1: Barça i Penya, Penya i Barça a semis. El Barça s'ha carregat al Múrcia i jugarà la seva semifinal contra el Tenerife. A més, amb el factor pista favorable. I el Joventut es va carregar el Baskonia i jugarà la seva semifinal contra el València. Abans d'entrar en detalls, algú hauria apostat per dos catalans a les semis fa una setmana?
15: Jo no.
16: No.
15: No, no. No, no, és més, algú hauria apostat per cap, segons com. Vull dir que ha passat, i a més amb el Madrid fora.
1: Sí, sí, passat, aquesta, que... aquest era aquesta és la tercera pota de la qüestió, que és vaja, la temporada fallida del Madrid, que és el motiu pel qual el Barça jugarà la seva semifinal contra el Tenerife, l'equip de Huertas... Vaja, ja ho vam dir l'altre dia, in Marcelinho we trust, i la veritat és que el Tenerife es va exhibir guanyant a Madrid el tercer partit i classificant-se per aquesta semifinal. Si us sembla, de seguida us pregunto pel Madrid, però abans vaig a... el que ens interessa i el més destacat és la victòria d'Init de la Penya a la pista del Baskonia, que li permet ser a semifinals. Així ho resumia Dani Miret.
17: És molt difícil de guanyar, però...
2: però tenim possibilitats. I les possibilitats que tinguem i creurem, no sé quantes, no sé si dir-te que en tenim a 5 partits un 10%, un 20%, no ho sé. Però el bàsquet no són números, amb la qual cosa, si ho baséssim tot en una...

0: decisió lògica i científica, molt poques. Crec que amb el cor que tenim farem el que estigui a les nostres mans i més, i farem que la nostra gent estigui orgullosa d'aquest equip.
1: Aquest és Dani Miret, valorant les seves possibilitats en l'eliminatòria contra el València, que ara mateix, i començo per tu, Valles, no és que sigui el favorit en aquesta eliminatòria contra la Penya, és que dels que queden és clarament el favorit per guanyar la CB.
2: Sí, jo diria que li queda via lliure pel sentit que, a més, en el cas de que passés València i passés al Barça, València és el factor pista, no? Ja ha demostrat no només que és un equip molt potent, amb molta rotació i que, a més, està jugant a un nivell molt alt, sinó que també és capaç de guanyar dues vegades la pista del Panathinaikos a Eurolliga. Per tant, que està preparat per repte, que sense el Madrid, doncs la part del quadre que semblava més complicada resulta que s'ha quedat més lliure, i clarament el València és el favorit. I, a més, crec que, Jordi, això sí que s'ha de subratllar. Els quarts de final, eliminatòries a 3, només guanyant un partit, poses la pressió, com va passar ahir a Vitoria, que en el moment en què la penya es va posar per davant, Baskonia va ser un sac de nervis absolut, no? A 5 partits, això és molt més complicat.
1: I dit això, la penya i Riqui estan juganers.
2: Sí, i Riqui que està esperant el moment per dir que continuarà, que és el que tothom vol, perquè és que jo crec que Riqui està fent divertir els aficionats de la penya, però jo crec que està fent divertir
1: i els que no
2: tothom.
1: Són de la penya també.
2: Sí, sí, és increïble, no?
1: El recital d'ahir té la marinera. Riu la Laura Antoja, això és perquè fins i tot a 5 partits li veus opcions a la penya o veus molt difícil?
3: Home, jo... difícil, jo crec que seguríssim, no? Perquè València penso que és l'equip que ha demostrat un joc més contundent quan estan bé, i molt difícil perquè tenen 3 partits a València, per tant, bueno... Però les opcions... Jo estic amb el Dani Miret i amb aquella sensació que parleu ara del Riqui, evidentment és el puntal d'aquest equip, però és que està controlant el ritme, està controlant... o a on està fent mal l'equip, a on és vulnerable, en quin moment ha d'accelerar el partit, en quin moment s'ha de jugar aquestes situacions ofensives. I jo crec que tota la resta de jugadors ballen al seu so, no? Aleshores, aquí hi ha una penya que no té res a perdre, que jo crec que si poden controlar el partit a baixes possessions i que València no pugui córrer, en aquí sí que tindran alguna opció, i si poden rascar-ne un, encara tindrem alguna eliminatòria interessant.
1: Ernest, com ho veus tu?
4: No, jo crec que d'entrada el València té l'obligació de guanyar 2 partits, val? Té el factor camp a favor, sí, però l'obligació de no anar a Badalona amb la feina per fer i amb la possibilitat, ni que sigui possibilitat matemàtica, de perdre la Lliga a Badalona. Per tant, de moment, si hi ha una mica de pressió, evidentment la té el València. I després, això que dieu, el Riqui Rubio i el factor triples. Ahir el Joventut va estar molt encertat en triples i això... fins i tot doncs, jugadors com Hackenson, el Riqui Rubio, que no és un excels tirador, tot i que doncs, és digne, però no és excels, ahir va estar molt bé. I si un dels 2 partits a València la penya té un bon percentatge tirant 11-12 triples, doncs hi han opcions de marxar a Badalona amb l'1-1. I a partir d'aquí ja parlarem d'una altra història. Clar que si mirem partit a partit sobre el paper, el València és favoritíssim, però això no s'ha de mirar partit a partit, s'ha de mirar en global. Hi ha d'haver una estratègia, que és anar a rascar un dels 2 partits allà, si és factible.
1: Doncs...
2: això... Oh, que és fantàstic, Jordi, és que com tots els pronòstics, parlàvem del Múrcia després de perdre Barça a casa contra València, un drama, guanya el Barça a camp del Múrcia, ostres, doncs com canvia, no? La penya jugava a camp de Baskonia, molt potent, galviat i feia gràcia, ara no fa ninguna, ja. El campió de la Copa, llavors tot va canviant, no? Vull dir que, sí, sí, que realment és espectacular.
1: Dels caps de sèrie només en queda un, que sí, sí. El València, pel camí han quedat evidentment el Baskonia i el Múrcia, però també aquest Madrid, ara en parlarem, que va fer figa contra el Tenerife. Precisament per això, i en l'estrena d'aquestes semifinals, demà a les 8 a l'antena digital de Catalunya Ràdio, de fet tots els partits d'aquestes semifinals, que són cada dia de la setmana a les 8, a partir de demà hi haurà el Macià i la Lloberes a l'antena digital, demà amb el primer episodi del Barça-Tenerife, dimecres amb el primer episodi del València-Joventut i així successivament fins al cap de setmana. Doncs bé, el Barça, que ha fet una eliminatòria raríssima, es va exhibir a Múrcia en el primer i en el tercer, pel mig va perdre el Palau en el segon, així veu Xavi Pascual l'eliminatòria contra els Canaris.
5: Tenim molt de respecte pel Tenerife, és un equip increïble que porta molts anys jugant molt bé a bàsquet i aquest any està jugant impressionant, i sabem que ens hem de preparar molt bé per jugar contra ells, un equip que no ens va bé amb moltes coses, a més que ha fitxat molt ràpid amb les lesions, no? Té 3-4 incorporacions del tram final, em sembla que 3, i això els ha canviat totalment la cara de l'equip i els ha aconseguit mantenir el mateix nivell que ja tenien, no? Per tant, o millor.
1: Clar, aquí és inevitable pensar que el Barça ha tingut sort, perquè no és el mateix jugar contra el Tenerife que contra el Madrid, evidentment, però precisament s'ha d'anar en compte amb el pronòstic, Ernest, perquè venen de carregar-se al Madrid amb les baixes i amb el que vulgueu, i a més els dos primers partits, que són al Palau, i evidentment tenir el factor pista és un avantatge, però és que el Barça els dos últims partits al Palau els ha perdut. Va perdre de pallissa contra el València i va perdre pel mig contra el Camp Múrcia. No sé com ho veus.
4: Home, jo crec que el factor Palau és bastant fiable quan tens Žikevičius, Mirotić i una bona plantilla. Després, doncs bé, pots aguantar, no? Pots aguantar fases regulars, per exemple, doncs a l'època del Roger Grimau es va fer una gran fase regular, fins i tot uns play-off, després amb el Peñarroya s'ha aguantat també molt bé, però els play-off és una altra història i si no tens un equip compensat és difícil. Ara bé, clar, jugues amb el Tenerife, que jo crec que bé, han fitxat el Kevin Yebo, que és un pivot alemany que ho està fent molt bé, està fent 18-20 punts per partit, Patty Mills, que és un base, és un exterior potentíssim, amb molt talent, i clar, l'equip aleshores ja no se'l pot analitzar, no? Com a vuitè classificat de la Lliga, és una altra història diferent, sense pressió, i amb Marcelinho Huertas, que recordem que fa 20 anys que cada dia és millor, i per tant quan arribi al Palau serà millor encara que el que vam veure en teoria a Tenerife. Realment serà un partit dificilíssim si el Barça no té un bon percentatge en tir de 3, o si el Barça fa com el dia del Múrcia, que s'agobia, com va fer el Baskonia amb la penya, que s'agobia i comença a prendre males decisions. El Barça ha de jugar com un equip, si no perdrà.
2: Jo l'única cosa que crec que és determinant és que a 5 partits jugant cada 2 dies, és cert que han guanyat el Madrid, però hem vist al Madrid la situació que tenia. El Barça, si manté el nivell físic que ha de mantenir d'intensitat, de nivell d'Eurolliga, ha de guanyar el Tenerife, ni que sigui per cau, perquè per talent en té moltíssim el Tenerife, ho ha demostrat amb tots els jugadors i saben perfectament a què juguen des de fa temps, no? Però Marcelinho 43 anys, Pati Mills 37, Dornecamp 40, estem parlant de molts, Abromaitis 38, estem parlant de molts jugadors que superen els 36 anys, per tant a 5 partits s'ha d'endurir molt la sèrie, perquè Marcelinho evidentment també és humà, tot i que és un Superman, eh?
1: Sí, això em fa pensar en l'absurd que em sembla a mi que la temporada sigui eterna de partits que no valen per res i després els play-offs els hagin de jugar sí o sí, dia sí, dia no.
2: Totalment.
1: Però, en fi, l'ACB sabrà per què ho resol així, Laura.
3: A mi el que em preocupa una mica és la inseguretat que està tenint el Barça jugant a casa, que sí, és sí. Més una sensació de que se senten amb una pressió, amb una llosa, no? Com inclús el seu joc varia, no? Jo els veig un joc molt més individualista, que no pas quan fan un joc més coral en el qual cada un d'ells doncs agafa el protagonisme que li toca i depèn del partit, evidentment, eh? Però quan comencen a tirar cadascú per la seva banda, aquí es desajusta molt aquest Barça i és el que dona molta inseguretat, i aquí és on un Tenerife amb un base molt més sòlid i molt més capaç de dirigir l'orquestra, doncs pot donar molts més problemes. Si Tenerife rasca un partit a Barcelona, al tanto.
1: Sí, sí.
4: La provítola és un factor que va aparèixer l'altre dia a Múrcia, del no res, i també s'ha de tenir en compte. És a dir, de tenir-lo a no tenir-lo, de tenir-lo bé, és una història diferent.
1: Un tio que et fot, crec que van ser 14 punts en 13 minuts, una cosa així, és evident que és una màquina de fer punts, tot i que fa la sensació, avui ho deia ell, que no continuarà la temporada vinent al, al Barça.
3: Per exemple, dels quatre finalistes, jo veig els tres directors d'orquestra i en el Barça em falta aquesta figura, no? I és on a mi em fan dubtar molt, perquè veus grans partits, però llavors veus partits que dius, ostres, però aquí va tothom al seu so.
1: Malauradament, això del director d'orquestra no ho pensem ara que juguem contra el Tenerife, sinó que alguns ho hem pensat tota la temporada. Vaig tardíssim i, per tant, us demanaré una cosa difícil. Amb una paraula, l'eliminació del Madrid i l'any en blanc de l'equip d'Escariolo.
4: Una paraula?
1: Com va la definiu, en una paraula?
2: Jo diria que super fracàs amb les expectatives que havien posat i amb tot el que s'han gastat, perquè aquest any sí que s'han gastat 39 milions, el Madrid, no com el Barça l'any que ve.
1: Super fracàs.
3: Sorprenent.
1: Ernest?
4: Temporada salvada, amb visió Barça, eh? Temporada
1: salvada.
4: D'acord, el Madrid guanyar títols.
1: Ben vist. Tal,
4: és com que et calma.
1: Ben
4: et calma
1: vist.
4: Una mica.
1: Ben vist. Senyora i senyors, m'he quedat sense temps, només recordar-vos que avui juguem els Knicks a 2:15 i que l'eliminatòria està 2-0.
2: I Jordi, només un apunt molt ràpid. Xevi Pujol, que ha de ser el director esportiu del Barça, el van deixar sense viatjar, castigat a la Baskònia. Veurem com acaba el tema, perquè hi ha molt mal rotllo. Estem en un moving en tota regla.
1: O sigui, estan enfadats perquè se'n volen al Barça i...
2: I ara l'han deixat, no el van deixar viatjar, no el van deixar pujar a l'autocar i, per tant,
1: ara ja no
2: com va explicar l'Ernest, aquí anirà malament.
1: Ara ja no viatjaran més, això tot això que té Xavi Pujol. Déu-n'hi-do, quina manera de fer el ridícul al Baskonia, que d'altra banda pot tenir dret a defensar els contractes que tingui firmats, però deixar... Vaja, és com quan el Barça va deixar Ertel a l'aeroport, més o menys.
4: Exacte. Sí.
1: Per cert, insisteixo, demà a les 8, Antena Digital de Catalunya Ràdio, Barça-Tenerife, dimecres 8, a mateixa hora, mateix Batcanal, València-Joventut, i així successivament amb el Macià i la Lloberes. Senyors i senyores, ho deixem aquí. Una abraçada, gràcies.
2: A vosaltres, bona nit.
1: Una pausa i tanquem amb motos.
6: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
8: Hola.
9: Hola.
10: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat. El teu gat còsmic torna a casa. El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K. Visca! Visca! Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K. A volar!
1: Abans d'acabar, Damià, hola de nou.
12: Hola.
1: Obligat a recordar que Marc Márquez ha arrasat el Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
12: En la història dels Grans Premis de Motociclisme només hi havia dos pilots fins ara que haguessin superat les 100 victòries. Giacomo Agostini, 122, Valentino Rossi, 115. Doncs des d'ahir, Marc Márquez en té 100, li ha costat uns mesos des del setembre de l'any passat. Ara, si us pregunteu si ha tornat, doncs home, no del tot, perquè Balaton era un circuit amic, beneficiat, per tant, Marc Márquez... tècnicament, encara que ho ha brodat amb l'estratègia del cap de setmana. Divendres es va reservar, dissabte va atacar a la poli i a l'esprint, ahir diumenge amb opcions, però beneficiat també doncs, per aquell strike inicial de 5 pilots amb ritme, entre els quals els dos primers de la general. Quin és el resultat? Doncs 37 punts al Sarró i retallada de 30 respecte al líder Marco Bezzecchi. Ara és a 72 i en queden 518 en joc.
1: I baixant.
12: Sí, de moment sí. Aquesta és la seva resposta quan li demanen per la remuntada.
13: Todo puede pasar, pero... Tengo la
8: sensación que aún si paso al ataque tengo más a perder que a ganar, porque no tengo todas las situaciones controladas como el año pasado. Toca ahora trabajar, pies en el suelo en Breno, Holanda, en Alemania otra vez, pues intentar sacar un punto más.
12: Traduïm-ho. Ell es posa a l'horitzó de l'agost per estar bé, que en el fons vol dir mitjans de juliol. Fins a les vacances queden 3 caps de setmana, República Txeca, Països Baixos i Alemanya. Alemanya, 11 i 12 de juliol, ell ja ens diu allà vaig a guanyar, però a Breno i Assen, doncs, potser patirà. El que ha quedat clar aquest cap de setmana és que torna a tenir el control sobre la seva banda esquerra, això és molt, ara li queda a la dreta.
1: Per cert, que setmana de Fórmula 1 a Catalunya, estigueu atents al Tot Costa de demà per si voleu anar. Damià, gràcies.
12: Gràcies.
1: Abans d'acabar, torna la Sònia a rematar el Tot Costa amb una notícia curiosa. L'equip del Barça d'hoquei haurà de jugar el cinquè i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga davant de l'Igualada a Blanes.
9: Així és, no han pogut canviar la data i davant la coincidència amb el bàsquet han de marxar cap a Blanes. El Barça havia previst que jugués igualment al Palau dimecres, però les finals de la Lliga d'Hockey Patins començaran divendres a Riazor, el millor de 5 partits, i la federació no ha volgut. El Barça ja ha enviat un correu als socis oferint-los dues invitacions gratuïtes per anar-hi, i el Barça d'handbol, recordem que ja suma el seu 30è títol de Copa, el 13è de consecutiu, després de superar el Bidasoa a la final.
1: Alguna cosa més que haguem de saber abans d'acabar
9: aquest Tot Costa? Doncs mira, que Javier Tebas, el president de la Lliga, ha dit que li sembla molt divertit el retorn de Mourinho a la Lliga, que donarà molt joc, que s'ho va passar molt bé quan van coincidir el portuguès i Guardiola. També li ha dit a Florentino que reflexioni, perquè si Riquelme no hagués tingut accent mexicà i hagués tingut 40 dies en lloc de 15, no se sap què hauria passat, i que no pateixin els mundialistes perquè tindran les 3 setmanes de vacances reglamentàries. Que estiguin tranquils.
1: Perquè són per llei, si no.
9: Això perquè començarà la Lliga el 15 d'agost. Per cert, que Eriksen, que n'hem parlat abans, el jugador danès que ahir, recordem, va caure amb un fort dolor al pit, que ja li havia passat el 2021, ha escrit a les seves xarxes socials que està bé, que estiguem tranquils, que tot està en ordre i que ja comença la seva recuperació.
1: Molt bé. Gràcies, Sònia.
9: Adéu.
1: I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Dani Rodríguez com a responsable de l'Estudi 5 i el Manel Gil al control central. Gràcies també a l'equip de realització del Canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi un dia més. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. Sergio, que torna Pepe.
13: La ignorància és muy atrevida, ¿no?
14: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
15: Bona nit, us informa Manel Elias. Lleó 14 ha omplert l'estadi Santiago Bernabéu aquest vespre i ha fet una crida als sacerdots a implicar-se més en la vida dels barris i les tensions socials. Davant de 70.000 fidels a Madrid, el Papa ha defensat la diversitat dins el món eclesiàstic i ha celebrat l'acte afirmant que l'Església madrilenya ha fet textualment un golaç per sempre. Ho ha seguit des de Madrid, Cristian Roldán, bona nit.
16: Bona nit. Lleó 14 ha definit l'acte com un golaç de l'Església espanyola, una trobada de la comunitat catòlica de Madrid que ha plegat més de 70.000 persones. També ha fet una crida a ampliar la mirada i ha demanat que l'Església escolti també aquells que no pensen com ells.
17: Por eso es tan importante no dispersarnos ni encerrarnos en el entorno en el que ya nos sentimos seguros. Hay que cultivar la conciencia de que la verdad es sinfónica.
16: L'acte ha acabat al Santiago Bernabéu amb una pregària conjunta i també amb càntics religiosos. Cristian Roland Tomàs, Catalunya Ràdio, Madrid.
15: Més notícies, Marc Güell.
18: La justícia italiana investiga el ministre israelià de Seguretat Nacional, Itamar Ben-Gavir, pel tracte denigrant els membres de la flotilla per a Gaza detinguts a alta mar el mes passat. És la segona causa judicial oberta a Europa contra el govern israelià per les acusacions de tortura, maltractaments i violència sexual denunciats pels activistes pro-palestins arrestats per les forces armades israelianes en aigües internacionals. França ja va obrir la setmana passada una investigació per tortures i crims de guerra terra pel tracte que es va donar als membres de la flotilla.
15: Els treballadors del centre de recanvis que Nissan té al Prat de Llobregat han començat aquesta tarda una concentració indefinida a les portes de la planta. Són els més afectats per l'expedient de regulació d'ocupació que ha presentat l'automobilística japonesa. Nissan vol acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i la resta que manté al Prat i a la zona franca. Segons el delegat sindical de Comissions Obreres, Raúl Ocon, l'empresa persegueix un tancament encobert.
19: Tenemos claro que Nissan no apuesta por Cataluña y que esto es un desmantelamiento progresivo que hoy somos nosotros y en el futuro no muy lejano serán el resto, lo tenemos clarísimo.
15: Demà s'acaba el període de consultes per l'ERO.
18: Els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona aconsegueixen una taula de negociació amb el Consorci de Biblioteques per dilluns que ve. En aconseguir reprendre la negociació, que estava aturada, han desconvocat l'ocupació del Consorci, que havien començat aquest migdia.
15: I l'esfondrament parcial d'un edifici a Tortosa, al Baix Ebre, ha causat dos ferits amb diversos traumatismes. Eren al terrat que, quan ha col·lapsat, hi han caigut fins a la segona planta. Tarragona, Ricard Boigas.
20: Bona nit. Els fets han passat aquesta tarda al carrer Santana, número 7, al centre de Tortosa, en un edifici de tres plantes. El terrat ha cedit i ha caigut fins al segon pis. Els bombers han rescatat dues persones que havien quedat atrapades entre la runa. El SEM les ha traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta. Segons han explicat, han estat menys greu. El consistori ha declarat en ruïna l'edifici. S'haurà de reallotjar els únics inquilins que vivien a la planta baixa. Ricard Boigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
18: Demà més de 45.000 alumnes comencen els exàmens de selectivitat, una xifra rècord i que creix per cinquè any consecutiu. Es tracta d'un any amb circumstàncies excepcionals perquè les proves d'accés a la universitat coincideixen amb la visita del Papa i també amb una nova jornada de vaga de mestres i professors. Tenint en compte aquest context, el govern demana als alumnes que arribin a les proves amb més temps. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats en declaracions a Catalunya Ràdio.
21: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no?
18: Entre les novetats d'aquesta selectivitat es farà una prova pilot de control aleatori amb detectors de dispositius electrònics.
15: I ara els esports, Damià Aguilar.
12: La pròxima Lliga de Primera començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que dona la raó a la Lliga de Futbol Professional i en contra de l'Associació de Futbolistes que volia començar una setmana més tard. Aquesta setmana comença el Mundial de Futbol. Aquesta matinada a les 4 a Puebla-Mèxic es disputarà un amistós Espanya-Perú sense Lamine Yamal. El davanter blaugrana es continua recuperant a la concentració d'Espanya a l'estat nord-americà de Tennessee. Nicola Provitola deixa oberta la porta a marxar del Barça de bàsquet perquè no té cap oferta de renovació. El Barça obre demà les semifinals de la Lliga CB contra el Tenerife, en directe pel canal exclusiu digital de CatRàdio. El Tenerife té el dubte de Fran Guerra. Amb motiu d'aquest partit del Palau, el Barça d'hoquei Patins haurà de jugar a Blanes l'enfrontament decisiu de semifinals de la Lliga davant l'Igualada. A l'Espanyol femení de futbol marxen 9 jugadores. Daniela Caracas i Aina Duran són les que feia més anys que hi eren, 8 i 6 respectivament. El Freiking Granollers d'handbol renova el porter serbi Luka Krivokapić una temporada més. L'Indústria Santa Coloma de futbol sala presenta el nou tècnic Jorge Vargas, ve del filial. I en waterpolo, el Natació Sabadell ha presentat els entrenadors Albert Espanyol a l'equip masculí i Enric Arnella a l'equip femení.
14: Fins aquí les notícies. Evitem el soroll.
22: Ens allunyem de les estridències.
14: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
22: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
14: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
23: Un informatiu sense presses.
22: Per donar context als grans titulars.
14: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
24: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.

Comencen les dones i els dies. Avui he perdut els papers, us dic la veritat, però és que parlarem de l'Odissea. I per això passa que quan tens un llibre en vers al costat, a vegades se t'oblida el que has de dir.

0: Tot allò que és clàssic, si ho penseu, va acompanyat del masculí. Aquest cotxe és un clàssic, Shakespeare és un clàssic, el partit de futbol, el clàssic. Poques vegades clàssic s'acompanya d'allò femení. Acaba de publicar-se una nova traducció de l'Odissea, el poema clàssic d'Homer, i se'n parla, i se celebra. És ben bonic pensar que encara ens emocionem amb les noves traduccions d'un text tan antic. Odisseu és l'heroi, però no hauria fet el seu viatge de retorn sense totes les dones que volten aquest llibre. Avui sí, perquè volem, parlem del paper de les dones a l'Odissea.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Passen 8 minuts de les 9 de la nit, esteu a la sintonia de Catalunya Ràdio, ara ja tinc tots els papers amb mi, això és una meravella. I això que sentim és Ethel Kane, aquesta dona que va triomfar aquest cap de setmana al Primavera Sound, el divendres, que plovia tant, però tot i així, ella, amb aquest esperit teenager que diu que té, li va anar molt i molt bé. I avui nosaltres també tenim aquest esperit teenager per començar el programa, o adolescent, o juvenívol, si voleu, perquè ens hagués encantat a l'institut que ens posessin a llegir l'Odissea. Al meu no va passar això. Vosaltres vau tenir aquesta sort, ens ho explicareu a donesidies@catradio.cat o ens podeu trucar al 93201-7474. Benvingudes, benvinguts a les Dones i els Dies.

0: aquesta odissea d'Homer traduïda per Pau Sabater, de la Bernat Metge, aquesta col·lecció dels clàssics, i ens acompanyen amb l'excusa aquesta, o amb la vinentesa, que ens agrada més, la Meritxell Blai. Benvinguda, com estàs?
1: Molt bé.
0: Filòloga, clàssica, com ha de ser. Una dona, quantes vegades te l'has llegit, l'Odissea?
1: Durant un any, no ho sé, moltíssimes vegades.
0: Pots comptar o no?
1: Dos anys. No ho crec. I totes les versions que m'he llegit, tampoc. I des de la carrera fins ara, doncs, imagina't, no ho sé. 100? No ho sé.
0: 100?
1: No ho sé.
0: Mare meva, ets
1: potser
0: la meva...
1: Potser és el llibre que m'he llegit més.
0: És la meva ídola. També ens acompanya la Pineda Baquer. Com estàs?
2: Hola, Montse. Molt bé, moltes gràcies. Jo no me l'he llegit tantes vegades.
0: Tantes vegades no, però una sí, eh? Si no, no et convidem.
2: Un parell, jo crec.
0: Ah, imagina't. Sí. Llicenciada en Història, i també doncs, avui vindrà a parlar d'aquesta odissea del paper de les dones. I també l'Alba Camarasa, com estàs?
3: Hola, molt bé, moltes gràcies.
0: Poeta i psicopedagoga o orientadora familiar.
3: Exacte.
0: I moltes coses i les que convingui.
3: Sí.
0: Estava pensant, ja que ets orientadora familiar, aquí hi hauria molta feina, no, l'odissea?
3: Hi ha molta feina, és una font d'inspiració i al revés també, no? Moltes vegades troben coses en la pràctica professional que les lliguen en l'odissea tranquil·lament. El que vol dir és que tot estava inventat ja.
0: Tot estava inventat ja, parlem d'aquesta traducció, i també el 17 de juliol es presentarà la versió cinematogràfica dirigida per Christopher Nolan, A les dones i els dies. Doncs avui en volem parlar de tot això. Primer de tot, per què hem portat aquestes dones? Aquestes dones són unes enamorades de l'Odissea i de tot allò clàssic, encara que siguin fèmines, com dèiem al principi del programa. I tenen un podcast, que és una meravella, que es diu Les Tres Gràcies, que és un podcast de literatura i societat a través de la mitologia. I vosaltres ja, quan poca gent en parlava d'això, vosaltres ja vau parlar del que significava, quin era el paper de les dones a l'Odissea. Expliqueu-me per què aquest cuquet i per què aquest podcast, que a més teniu una senyora romana, no?, allà, de pedra, que us dona... Avui veniu totes amb la samarreta, això és ràdio, no es veu, però vaja...
3: Però ho sentim.
0: Ho sentiu.
1: El nostre logo de Gabriel Salvador, ho hem de dir, del gran il·lustrador, que sempre el portem.
2: Sí, sí, quan que fem un bolo, doncs així ens...
3: És el nostre uniforme.
2: És el nostre uniforme.
0: Doncs escolta, per què? Per què Les Tres Gràcies? Com va començar això i per què aquestes ganes de parlar de tot allò clàssic? O per què renovar-ho?
3: La que té més coneixement sobre el món clàssic és la Txell, però nosaltres també ens sentim una cosa propera i una cosa molt inspiradora en el món clàssic. Nosaltres tres escrivíem per a diaris digitals juntes, vam tenir molta afinitat i tenia moltes ganes de fer notar la nostra veu d'una manera o d'una altra. Les tres escrivim, les tres ens movem en el món cultural i vam trobar que en el moment del podcast era un moment que en el que podíem dir la nostra i havíem de dir-ho mitjançant lo grec.
0: Lo grec, lo clàssic, jo deia ara això al principi, del futbol, el clàssic, etc. Sembla que tot Shakespeare és un clàssic, també, doncs, si pensem en Bloom, allò, el cànon literari està ple de clàssics, però sempre ha estat relacionat amb el món masculí.
1: Suposo que
0: fa una mica d'al·lèrgia ja tot això.
1: Bé, de fet, jo, el poema de l'Odissea sempre es defineix com el poema de l'home. O sigui, el senyor Pòrtoles, professor Pòrtoles a la UB, sempre deia, és el poema de l'home. Jo quan feia presentacions presentacions o clubs de lectura, sempre ho poso amb un interrogant, el poema de l'home, no? O sigui, quin paper tenen les dones en l'aventura d'Odisseu. Quan jo estava fent l'adaptació d'una odissea infantil juvenil o per públic no avesat a llegir en vers o grans clàssics per la Galera, vaig començar a rellegir l'odissea. I aquesta vegada la vaig rellegir des d'una altra mirada, perquè cada vegada que comences una lectura dels clàssics, això ja ho tenen, els clàssics serveixen, tothom s'hi pot veure emmirallat, tothom s'hi pot veure reflectit. Però llavors jo vaig començar la lectura i me'n vaig adonar que estava fent una lectura més femenina i que posava en relleu, volia posar en relleu les dones i que hi havia coses que com a dona ja no podia continuar escrivint o sense tergiversar la història. Això sí, el mite no es canvia, nosaltres no canviem cap veu, sinó que...
0: Simplement... Ara no fem de protagonista Atena i Odisseu l'enviem a comprar bajoques. No va així.
1: Això no va. Nosaltres no canviem res, però mirem De vegades és que la dona ja hi és, Penélope ja hi era, però no se l'ha mirat, s'ha mirat més a Ulisses que no, o Odisseu que no, que no a Penélope. Llavors, el que volíem era això, posar en relleu aquestes dones sense les quals tot el viatge d'Ulisses a la tornada a casa no seria possible. I sobretot vam començar amb Penélope, que ja era la primera. I mogudes, no? Pineda, una mica que la Pineda em va portar, vam anar juntes a conèixer Mary Beard, que, sí, no? Que...
2: Som fans.
1: Som fans. Sí,
0: historiadora anglesa, que té llibres fantàstics i que sempre té una mirada molt feminista sobre tot el que fa. Té un llibre meravellós, que em sembla que és Les veus i el poder de les dones.
2: La veu i el poder de les dones, correcte. Sí. I que justament
4: és una de les nostres bíblies.
2: Sí. I agafar una... De fet, és un llibre que recull dos xerrades que va fer en el seu moment, i la primera és molt... Justament parla de Penélope i d'una escena molt, molt significativa de l'Odissea, en la qual doncs, Penélope s'adreça als seus pretendents, però llavors Telema, que és el seu fill, la fa callar, perquè ell ja és l'home de la casa. I dius, sí, serà possible? Sí. Un adolescent que li acaba de sortir ara, com aquell que diu el pèl a la barba, i ha de fer callar a la seva mare, que és una dona que ha estat aguardant la casa i tirant endavant la casa mentre el seu pare estava por ahí.
0: Això que dèiem l'Alba Camarasa, com a orientadora familiar, segur que va pensar, jo aquí què faria?
1: De fet, Montse, l'Alba el que va fer en el capítol de Penélope és fer com una psicoteràpia entre...
4: Sí, com una teràpia familiar.
1: Com una teràpia familiar.
0: L'he sentida.
1: És molt divertit, no?
0: Ho heu de provar.
1: I a part de Mary Beard, que sempre se cita Mary Beard i tothom parla de Mary Beard, jo vull dir que a casa nostra hi ha grans estudiosos de gènere en el món clàssic. Al món clàssic també li ha arribat als estudis del gènere, i tenim grans dones traductores de grec i grans dones que treballen fent visible a tot aquest món femení, que potser s'havia, doncs, això tenyit de molta misogínia, però, per exemple, hi ha el llibre de Quan les dones tenien el poder, de la Marta Oller i la Gemma Puigvert, professores de l'Autònoma, 500 pàgines, no el llibret de Mary Beard, que cita dos moments concrets de l'Odissea, sinó 500 pàgines de cites i cites i cites de dones a la literatura grega i llatina. Vull dir, realment ja elles estan fent un màster de gènere, hi ha Montserrat Jofresa, hi ha Francesca Mestres, hi ha Pilar Gómez, hi ha moltíssimes dones
0: traductores. Dones, però clar, el curiós és que les tres grans traduccions al català les han fet senyors.
1: Sí, però de la Ilíada no, eh? La Ilíada tenim a la Montserrat Ros, que a la Ilíada és una obra encara potser més difícil de traduir que l'Odissea.
0: Sí. Però creieu que el fet de... T'ho puc preguntar, tu, que ets filòloga clàssica i que a més has fet aquesta adaptació per la Galera per gent jove, i que podeu llegir vosaltres, si no us atreviu amb la traducció del Pau Sabater, podeu anar a la de la Galera, perquè per això serveix, no?, també. El fet de que només hagin traduït homes, tu creus que ha fet que determinades coses no estiguin fetes d'una altra manera, o que no tinguem tanta atenció?
1: No té per què ser així, perquè si la dona és una traductora misògina, tampoc es notarà res.
0: No, però parlo ara de les traduccions que tenim fetes en català.
1: No, les traduccions són correctes. Per exemple, ara es parla molt, arran de la pel·lícula del Nolan, de la traducció americana de l'Emily Wilson. Emily Wilson ha fet una traducció, però ella s'ha esmerçat a corregir totes aquelles paraules, adjectius, que eren, tenien un deix d'insult cap a la dona, que tenien una cosa moral, no? O que fins i tot maquillaven coses que Homer no deia. Homer, quan Penélope dona l'arc als pretendents, parla de la Geris, de la seva mà musculosa, vigorosa. Carla Riba tradueix vigorosa. A les edicions americanes tradueixen blanca mà o fina mà o mà delicada. Perquè no volen dir que Penélope és una dona que agafa el toro per les banyes, m'entens? Llavors, aquestes coses, si la traductora... És igual que sigui un traductor o una traductora, en aquest cas, però si no hi ha aquesta intenció... La traducció no es veurà aquest fet. No?
0: S'ha de ser feminista fins i tot quan traduïm.
1: Exacte.

0: Se li han il·luminat els ullets a la Txell Blai. Diu, és grec, és grec. Dic, escolta, aquí el programa, nosaltres ens ocorrem molt això de la música, eh? A veure, fer examen, què estan dient?
1: Ui, espera, que no porto els auriculars.
0: Ni les ulleres,
1: no, no, però el títol...
0: Ah, es posa l'Evangelia, que m'agrada molt.
1: Sí, posem moltes coses aquí.
0: És una cantant jove grega que ens agrada. Nosaltres, al podcast nostre, cada secció tenim el Fotia, vam posar. Tenim sempre una cançó, també com fas tu, així.
1: Aquesta cançó es diu Etsy Emai Ego.
0: Etsy Emai Ego.
1: Sí, això.
0: Així jo també.
1: Així jo també. Mira, va, que li posem l'Evangelia, que li agrada.
0: Evangelia, vinga, posem. Sí. El pare està molt de moda.
1: Posem la segona cançó aquí en homenatge a la Blai. Walking the

0: Cançons no ens en falten, però aquesta nit estem parlant de l'Odissea amb les tres gràcies, que això no puc dir cada nit, m'agrada dir-ho. Som Pineda Baquer, Meritxell Blai i Alba Camarasa, aquesta nit aquí parlant de l'Odissea i el paper de les dones. Hem parlat de traduccions, però ara anem una mica a la teca, perquè, clar, jo m'he fet aquí com el meu, no sé, m'he fet com un plànol, i he pensat que Penèlope és aquesta dona que representa que ha de cuidar de la casa, ha de filar i ha de fer fills, que és el que havien de fer les dones en aquella època, però diguéssim que s'ho passa una mica... Vull dir que això no és exactament així. Ella té una actitud molt més beligerant, podríem dir, o molt més àvida.
1: Sí, evidentment. Sempre que hi ha, que veiem doncs, això, aquests tipus de personatges femenins, des de la Grècia clàssica, el típic és que fossin unes doncs, dones submisses, i Penèlope és qualsevol cosa menys això. De fet, una cosa que explicava molt la Txell és que molt sovint els epítets odisseics de Penèlope els hi posa el mateix que Ulisses, que és l'enginyosa, també, sí. Perquè és la que enganya, és la que té aquesta idea d'anar teixint de dia i desteixint de nit.
0: Jo és que aprenc moltes coses amb el vostre podcast i m'he apuntat la paraula, es diu perifront.
2: Sí,
0: molt bé. Perifront, que vol dir intel·ligent i prudent, però clar, el que dèiem, d'ella no parlen així, parlen sobretot d'ells, com d'aquesta manera.
2: A veure, és amb qui et fixes més tu. Vull dir, a tu ningú t'ha dit que et fixis només a Odisseu. Et pots fixar perfectament en Penèlope i en les altres dones. El que passa que tothom sempre vol ser Odisseu, no?
0: És l'heroi.
2: És l'heroi, però quan tu llegeixes, tu pots fixar-te en el personatge que vulguis. De fet, nosaltres juguem en el nostre podcast, al final sempre, de quin tant % som de cada dona de l'Odissea o de cada deessa, no? I, clar, en Ulisses totes vam dir... És que totes volem ser Ulisses, no? En el fons, també volem ser Ulisses, però també tenim una mica de Penèlope, també tenim molt d'Atena, no?
1: D'Euriclea, d'Anticlea...
2: D'Euriclea, d'Anticlea, en el fons són totes...
0: Expliquem una mica aquestes característiques, perquè, per exemple, la Penèlope, que dèiem això, que havia vingut al món, com totes les dones d'aquella època, a cuidar, a fer fills, a filar, etc. En el fons fa una cosa molt divertida, que és que durant 20 anys té enganyada a tots els pretendents. Expliquem una mica això, perquè...
2: Sí, bé, fa la seva prova, no? Ella fa la prova de l'arc, perquè sap perfectament que l'home que ha vingut, tot i que Atena li ha posat un... Nosaltres diem un filtre de cap d'aire, no? Un filtre
0: d'Instagram.
2: Com si li hagués posat un filtre d'Instagram i l'ha amagat. Ella i ell es reconeixen a través de les seves proves mútues, perquè són molt iguals, són una parella igual. I això no té res
3: molt simbiòtica,
2: no? És molt igualitari, això, no? Llavors, ella fa la prova de l'arc i després li fa amb ell també la prova del llit, no? Que li diu, a veure, treu el nostre llit a fora. Llavors, ell diu, no, el nostre llit no pot sortir fora perquè el nostre llit el vaig fer jo amb una olivera, no?, d'aquí d'Ítaca i no el podem moure de lloc, no? I li posa totes les proves.
0: Però es preguntava també pel fet aquest que ella fila desfila durant la nit, és a dir, va desfent tot el que ha fet perquè és la seva manera d'enganyar-los.
2: I això és molt simptomàtic perquè de les dones, també fins i tot a les romanes, no? Els seus epitafis diuen és una dona molt bona, em va donar fills, l'anem fer quit i va fer la llana. No? Això és un dels epitafis més corrents en els romans també. Llavors, que la desfaci és molt de dir, jo vaig en contra de tot
0: del
2: això.
0: Del que representa,
2: no?
0: Que he de fer, no? Del meu paper a la vida. L'Atena, que és aquesta deessa de la saviesa que protegeix Ulisses al llarg del viatge, però en realitat per mi també és com la dona que el protegeix, la dona patidora. Seria, si ens posem en termes feministes, la de les cures. O què? O no?
1: L'Atena no és tan així. Nosaltres sempre diem que Atena té aquest punt... És això, doncs, la Dolors Miquel Apostfaci d'aquí del llibre ho explica també, que és com la negació de la maternitat, perquè ella neix del cap de Zeus. Té aquest punt, que potser sí que protegeix a Ulisses, però també el protegeix perquè té una confrontació amb el déu del mar. I llavors, esclar, el que fa doncs, és ajudar-lo també per protegir l'altre.
3: No protegeix d'una manera maternal, és una altra manera de protegir-lo, però sí que està, està a sobre.
1: Sí, sí, i és això, i és aquesta... És Atena, nosaltres la veiem sempre com aquelles dones que neguen la seva feminitat, no? Que ells diuen, no, és que jo no sóc com les altres dones. I amb aquesta ajuda a Ulisse també, ella de fet no ajuda cap dona mai, ajuda a l'heroi, ajuda un home. I és aquest tipus de dones, per nosaltres, dos Atenes sí que se'n preocupa d'Ulisses, evidentment, però tal com ha dit l'Alba, no d'una manera maternal, sinó com una...
0: com un deure, pràcticament.
1: Correcte. No? I com que ella, el que vol, al fons, també vol ser com Ulisses, sí, una mica.
0: Parlem de les nimfes, perquè a mi això em fa molta gràcia. O sigui, hi ha la Calipso i la Circe, que és una fetillera, no? Però sembla que és que els senyors en mans d'aquestes dones no tenen res a fer, perquè ells no tenen voluntat pròpia. És a dir, si trobes una Calipso pel món, t'hi quedes.
3: Sí.
0: Tu et quedes allí 10 anys a la illa, a aquella patint, bevent mojitos, fins un dia te'n recordes que vols tornar. És fort, això, eh?
4: Bueno, ell plora, pobre, saps? Sí. Allà a la vora del mar i plora, però ella com a bona nimfa, no? Que nimfe és noia i núvia, també en grec, i d'aquí doncs ve d'aquesta fantasia dels homes de la nimfomania, no? Pues, és això, elles es dediquen a això i el pobre doncs està gairebé assetjat, no? I plora perquè ella no el deix marxar mai. A vegades nosaltres al nostre podcast diem, no, allò, li dona una barqueta, no? Tant de bo algú em doni una barqueta, no? Dèiem allò per deixar-me, li fa construir el rai, però no li dona perquè vol, sinó perquè els déus baixen i li diuen...
3: L'autoritat suprema. Que...
4: Ei, ja està bé, ja portes
1: un
4: molts anys.
1: Un déus ex màquina real. Sí,
4: i de fet, l'Odissea comença així. Ella està a l'illa Calipso, porta ja 8 anys allà, i després diu, home, tots els herois han tornat a casa després de la guerra, i el meu, Atena diu, i el meu Ulisses està allà que no arriba a casa, i
0: els...
4: arriba
0: a casa, perquè
4: la intenció no és que es perdi pel camí divertint-se amb aquestes dones, sinó que ha de tornar a casa.
0: Mira, posem una cançó que es diu Calipso, que sí, va fer la Susan Vega, justament dedicada a aquesta senyora, que clar, quan t'enganxa, no hi ha Ulisses que valgui aquí.

0: La senyora que viu a l'illa i diu que un dia va haver de lluitar, però està molt feliç, jo crec, la Calipso.
1: I perquè veus lo poc sorores que són les dones gregues, la poca sororitat que tenen les deesses
0: no
1: en general.
0: No tenien germanó, eh? Cada una amb el seu Ulisses agafant-lo per la barretina.
2: Va, vinga, tampoc. Te n'has d'anar, però abans et faré com un petit xantatge, no? I diu, a veure, si et quedes amb mi, pensa que la teva dona hi hauran passat molts anys, serà vella, hauran sortit arrugues, estarà malament, no? En canvi, jo, si et quedes amb mi, et faré immortal, no? Llavors, això és un...
0: Dir que no, la immortalitat és una prova d'amor, eh, realment.
2: Ell diu, prefereixo veure-la un sol dia i morir als seus braços que quedar-me aquí amb tu. Que també jo no sé si els creus. Nosaltres no ens ho creiem massa.
0: No us ho creieu, però ell va tornar a buscar l'esposa, eh? Alguna cosa tenia l'esposa que ell va tornar.
2: L'esposa o el poder?
0: No ho sabem, no ho preguntarem. Circe, que dèiem, aquesta dona, que és aquesta poderosa fetillera que transforma també els companys d'Ulisses en porcs, amb la idea també de que les dones, quan matem, enverinem més que no pas agafem un ganivet, eh?
3: Són més civilines,
0: diuen,
3: no? Estadísticament, com a mínim.
0: Em refereixo que això de l'Odissea ens ha portat fins als dies d'avui, que tenim aquesta idea sobre que les dones anem, tenim aquest doble fons i fem les coses una mica d'amagades. Pineda va estar sospirant.
4: Jo sospiro perquè realment és que és molt difícil...
0: O sigui, matar quan... algú?
4: No. Bueno, això...
3: No ho hem provat.
4: No ho hem provat. Encara no. Però clar, és que socialment, des de petita se'ns penalitza l'ús de la violència. Per tant, l'ús de la violència explícita.
0: Sí,
4: jo ara que tinc una filla, a l'hora de criar-la, me n'adono que de manera també com inconscient, penalitzo molt que aquesta violència física. I potser sí que és aquesta violència més civilina sí que és l'única que es permet, per tant, o que almenys... no que es permeti, evidentment, sinó que les dones puguem tenir interioritzada que puguem fer. M'entens? Mm-hmm. És això. Llavors, però Circe també és no tan enverinadora, no? Vull dir, tu
0: no t'agrada, la idea d'enverinadora?
4: No,
0: podeu discutir, jo m'he fet la idea.
2: Circe hi ha maga, fetillera, sí, no? Que són paraules que jo no he volgut utilitzar perquè estan molt lligades, però és això que deien de les paraules, a l'engany, hi ha com al darrere una moralitat, hi ha també la figura de la bruixa, val?
0: I com li has dit tu a la teva versió?
2: Jo no li he posat vareta, li he posat una vara, no una vara ni una vareta, sinó un bastó, perquè en grec diu rapdos i llavors li he posat un bastó.
4: Un gallato.
2: Un gallato, perquè ella té porcs. I tu et penses que una dona que tingui porcs allà al seu hort o a la seva illa, mm-hmm. perquè les illes, a veure, no ens imaginem que això és com allò de la Isla de les Tentaciones.
0: No.
2: Això és una illa, les illes gregues tenen oliveres, tenen animals, sí. I les dones no aniran allà amb un vestit de princesa i una vareta.
0: No, era un altre món, això.
2: I era una... Llavors, simplement li he dit una dona. Què passa? És una dona, és una deessa, però no cal una fetillera, una bruixa,
0: tot
2: una mà...
0: Perquè, ja són...
2: no? Perquè per a mi això em porta...
0: A senyora dolenta.
2: Exacte. Hi ha un estereotip.
0: Fora. No se'n parli més.

0: Aquesta és la cançó de Penèlope. És que us estem dedicant totes les cançons d'aquesta nit. De Lorena McKennitt. Però, escolta, continuem, perquè tenim la Nausica, l'Anticlea i l'Euriclea. A veure, la Nausica és la fan, la grupi de l'Odisseu. Us agrada definir-la així o no?
1: Hi havia alguna cosa, no? La lectura que nosaltres fèiem de que era entre atracció i fascinació per al personatge. I està una miqueta així a mig camí, Nausica, cap a Ulisses.
2: Nausica és la més jove, és un adolescent i, de fet, és el primer home nu que veu.
3: Sí.
2: I llavors explica també que, a més, quan se li apareix, ella està jugant a la platja, és una nena, i se li apareix, i a més de Setena li ha fet com un filtre d'Instagram,
3: que dèiem jo. Filtre.
2: Un filtre, però aquest que el veia com maco i clar, s'enlluerna, però perquè no ha conegut res més, tampoc.
3: Sí.
2: És això, que és el que ens passa quan a les dones...
0: A més, abans no hi havia Instagram, o sigui, pensar que només era el que hi havia, la realitat.
3: Referents eren limitats.
0: Exacte. Què deies, Meritxell, què volies dir?
3: No, clar, que Nausica, quan troba Ulisses a la platja, després d'haver naufragat, tot fet caldo, adormit a sota d'uns matolls i surt allà, totes les noies s'espanten, menys ella, i ella diu que potser us fa por un home, no? I a mi fa molta gràcia,
0: jo veig una
3: això,
0: mica
3: no?
0: Anunci d'Estrella d'Am aquí, eh?
3: Sí, una mica. Però el valor també li dona Atena a Nausica, perquè ella agafa el carro i les mules i se'n va amb les seves noies a rentar roba. Ella és una princesa, no té cap necessitat d'anar a rentar roba, que té serventes. Però Atena li diu, li posa aquesta idea al cap, sempre Atena amb aquestes idees, perquè es trobin a la platja i el pugui portar fins a la cort dels feacis i ells l'ajudin a tornar a casa.
0: I amb tot això que dieu, creieu que tots aquests personatges són més actius, més passius? O on els posa Homer quan escriu?
1: Està clar que no fa el gran viatge que fa Ulisses, però com deia la Txell al principi, no hi ha moviment sense la presència i la funció de les dones en tota la història. De fet, descobrim personatges interessantíssims més enllà de l'heroi.
0: Anticlea i Euriclea ens queden. Una és l'ombra d'una mare i l'altra és la dida d'Ulisses. Li diuen així?
3: Sí. Anticlea és una meravella de personatge perquè és la mare d'Ulisses i no suporta. Ara l'altre dia, quan vam llegir els titulars de A mort a tristesa, de la
2: Emergència Trapí.
3: Sí, jo vaig pensar en l'Anticlea, que sempre li havíem dit A mort de tristesa. I jo li vaig dir, es llança al mar, perquè no pot suportar que son fill no torni. I no totes les dones tenen el valor de Penélope. No totes poden aguantar el que aguanta ella. Sa mare, la mare d'Odisseu, no ho aguanta. I llavors s'ha de veure també aquesta diversitat de dones. És que hi ha una diversitat de dones, de estereotips de dones, de prototips de dones, que et permeten veure com som gairebé més les dones que l'home, perquè d'home només n'hi ha un, no? I de dones hi ha tot un munt de maneres de ser dona a l'Odissea, que és que dona molt de sí. I jo, per exemple, sempre ho explico, que en el capítol d'Anticlea, com ja ara jo sóc mare, no? A trobar-me el meu fill mort, jo morta i el meu fill que baixa a l'inframón, i ens trobem, i ell s'assabenta que jo sóc morta, i no ens podem abraçar, és un moment, jo el vaig trobar tan fort, que trobo que és molt destacable, i coi, que és sa mare, no? Son pare sempre n'estem parlant, Laertes, Odisseu i Telèmac, tot el pare, el fill i l'altre, no? Tota la línia paterna que és la que dona el poder, no? I l'herència masculina.
0: I tu, per exemple, que treballes a un institut i que expliques moltes vegades i que parles molt de tot això, quina és la manera que trobes també d'explicar tota aquesta diversitat de la que parlàvem, de que aquestes dones no siguin també tot allò que ens han explicat, sinó que puguem fer-li una relectura?
3: Això, posar-les en el paper. Tu què faries si fossis Calipso? Tu què faries si fossis, no? Que elles se sentin... Això, quin tant per cent, sí. Això que fem nosaltres, quin tant per cent, com te sents? Tu ets més Penélope, totes volen ser Circe. Fixa't, aquesta cosa de l'envenenament,
2: perquè és el personatge femení més actiu, potser, també.
3: Sí.
2: I al cap i a la fi, sí que és veritat que les noves generacions de noies sí que pugen almenys amb aquesta manera de ser més actives.
3: També critiquen molt la infidelitat d'Ulisses. Jo els dic, bueno, és que si tu trobes dues deesses, no?
1: És que una miqueta Isla de les Tentaciones sí que era, sí, eh? Sí.
3: Fins a quin punt pots dir que no, no? No ho sé.
2: Saps que això és el titular, no? Sí.
3: Sí,
2: això és clickbaiting total, eh?
3: Sí,
2: és aquesta cosa.
3: I després el telema, que el telema que els agrada molt, perquè de vegades el que em trobo ara molt quan vaig a fer clubs de lectura i tot és... amb molts nois o noies que han crescut sense els seus pares o sense el seu pare, perquè venen de fora, venen d'un altre país, han de buscar una nova Ítaca, han de buscar un nou arrelament, i de vegades tenen el pare fora, i jo dic, hi ha nenes o nens que m'aixequen el braç i em diuen, jo fa 4 anys que no veig el meu pare, jo vaig venir a Senegal, per exemple, i no fa molt de temps que no el veig, o jo he crescut sense el meu pare, o sense...
1: De fet, el síndrome d'Ulisses està definit així, sí. No? El que passa quan hi ha tot un moviment migratori i no acabes d'ubicar-te, o te costa molt, o té moltes conseqüències.
3: I ara la Simone Weil amb el poema de la força o també amb tot el tema del desarrelament té diverses obres que a mi m'estan agradant molt, que és un tema que no l'havia treballat encara i també em va molt bé per treballar amb adolescents.
0: Doncs escolta, meravella, tercer podcast, quarta temporada del podcast que està a punt de sortir, de les Tres Gràcies. Abans m'heu deixat anar un titular, no voleu dir-ho, a Catalunya, de què anirà aquesta quarta temporada?
2: Que no li pots explicar res a una periodista. No. Bé, sí que podem dir doncs, l'exclusiva, que ja està preparant ja els guions de la quarta temporada i estarà dedicada a les metamorfosis.
0: Doncs, pendents molt del que facin les Tres Gràcies, Meritxell Blai, Pineda Baquer, Alma Camarasa, moltíssimes gràcies a les tres.
1: A vosaltres.
0: Per venir aquesta nit. Merci.
1: Gràcies.
3: Efharisto.

0: La més important de l'òpera
1: i una mentida.
0: L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
2: Aquesta veu no és de ningú.
3: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
2: Quina història, mare de Déu.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
0: La millor hora del dia.
5: Brava per l'equip de la tarda.
2: És increïble.
6: Tot fa la mateixa olor de sempre.
7: Cinema.
8: Estem en una situació crítica.
7: Sèries.
9: This is the most dangerous period I've ever seen.
7: Documentals, plataformes.
10: Vinga, va, selfie i marxem.
7: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
11: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
12: Memoritzeu la cara del nostre home.
7: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
11: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
13: Jo em quedo aquí. No tira res. Em quedo aquí.
14: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
15: una cullerada de silenci,
16: dos reflexos de llum,
15: 5 quilos de cadira
16: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
15: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
17: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
18: Contes, novel·les, poemes, cançons...
17: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
19: Les dones i els dies, amunt els cors.

0: 20 minuts i seran les 10 de la nit a Catalunya Ràdio, les dones i els dies, i avui ens fa molta il·lusió perquè, escolta, fa unes setmanes parlàvem de les Jornades Catalanes de la Dona al Paranimf de la Universitat de Barcelona l'any 76, fa 50 anys, que és impressionant pensar-ho, i què se n'ha fet de totes les reivindicacions, les demandes de les dones, en quin punt estem, i clar, no només s'havia de celebrar aquests 50 anys, sinó que s'havia de parlar de present, i de fet aquest divendres vinent i durant 3 dies al recinte de la Fabra i Coats se celebren les jornades feministes en revolta que estem sentint ara, i m'acompanyen dos de les culpables de tot això, que són la Montse Otero. Com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: Presidenta de la xarxa feminista, i la Milena Duc, organitzadora de les jornades. Què tal?
2: Molt bé.
0: Com esteu?
2: Aquí estem, bé.
0: Teníeu primer molt sentiment de responsabilitat del que es va fer fa 50 anys, ara d'alguna manera tornar a repetir o tornar a fer aquest homenatge, podríem dir, o què?
1: Molta, molta responsabilitat sentim, perquè realment és un repte, no? I voldríem, doncs, que tornés a ser aquella força i aquella il·lusió que va haver-hi fa 50 anys, doncs, que a veure si aconseguim repetir-la ara la setmana, bueno, aquest cap de setmana vinent.
0: Tu hi eres, Montse?
1: Sí.
0: M'ha dit un moixonet.
1: Sí, sí, sí, sí, jo hi era, tenia 25 anys i bueno, i vaig arribar allí. Jo estava, formava part de les vocalies de dones de l'Associació de Veïns d'Horta, i jo vaig anar allí a escoltar, però va ser arribar allà i veure tot el que passava i el que es deia, i bueno, vaja, vaig sortir molt, molt, molt engrescada, i bueno, que em va canviar la vida, que això que moltes vegades ho diem, però és veritat, el que va passar allà va ser, ens va tocar molt profundament, que és el que té el feminisme, no? El feminisme, quan t'atrapa, pues ja t'hi quedes enganxada.
0: Clar, ara, els últims anys, parlem molt d'aquesta onada del feminisme, però vosaltres, per exemple, que estàveu allà, i que estàveu això fa 50 anys allà al Paranimf, com l'heu vist créixer, el feminisme? El teniu orgull de com hem anat evolucionant? Perquè ara sembla que en parlem més que mai. O a vegades penseu, ai, aquestes noies d'ara, sembla que vagin enrere.
1: Jo, la veritat, és que tinc molt, molt orgull. És una paraula que em defineix, que defineix aquest sentiment que sento, de que hi ha hagut un relleu generacional, ja de diverses generacions, perquè ara nosaltres ja estem besnetes, o sigui, ja no són ja ni les filles ni les netes, sinó que ja hi ha besnetes, no?, dintre de l'organització de les jornades, i llavors sí, és un orgull molt gran haver pogut construir aquest context continuum, no?, de feminismes.
0: Escolta, el lema que s'ha escollit, que a mi m'encanta, és feminisme en revolta. Expliqueu-me per què aquest lema, que necessitàvem una mica el feminisme tranquil, ja s'ha acabat, això?
2: Jo crec que també és una mica el que deies ara, no?, que és, venim d'uns anys molt moguts amb tot el que fa a la qüestió feminista, no?, tenim aquesta herència de fa 50 anys que eren unes

0: quantes que van posar aquesta qüestió sobre la taula i fa uns 10 anys, una mica més potser, això esclata, no? I d'alguna manera fins i tot el feminisme ha anat més enllà de les pròpies fronteres del moviment feminista en si i ha sigut una revolta en molts sentits, no? S'ha fet trontollar els fonaments de moltes idees que estaven molt, molt instaurades.
1: De sobte, el gènere és un tema. Vull dir, fins a fa no res, no podies anar a una llibreria i veure ara, per exemple, tota una part de la llibreria, que les prestatgeries són feminisme, feminismes, per exemple. Això no ho vèiem. O sigui, veníem d'un món on anaves a una llibreria i escriptores eren minoria, i ara tenim una prestatgeria. Jo sempre ho explico com un exemple, sembla una tonteria, però crec que aquí hi ha hagut una evolució molt important.
0: Clar, sí, totalment.
1: Escolta, com a organitzadora, què us marqueu per aquesta revolta? Conversa intergeneracional, parlar dels reptes de futur, dir que encara que hi hagi separacions i hi ha alguns conflictes entre les feministes, és igual, el que importa és tirar endavant. Com està la cosa?
0: Respons tu? Bueno, doncs això, sí, aquestes jornades són una commemoració, òbviament, perquè els 50 anys són importants, però no només, no? Això és també una cosa que volem dir, repetir molt. Al final, les jornades van passar el 76, després el 96 també, el 2006 també, el 2016 també, i ara, 10 anys després del 2016, tornen a tocar aquestes el 2026. Al final, aquestes jornades pel que serveixen és per fer una aturada, una trobada i fer una anàlisi del moment en el que estem, un replantejament i una imaginació de futur, també. Reconeixent aquest passat, no? Perquè al final, en un moment en el que hi ha tants relats al voltant del feminisme, no, com deies, poder seguir aquest fil que ens ha precedit per imaginar el futur i per imaginar 10 anys més i tots els que vinguin, no? Uh-huh. Però que els reptes són molts al final.
1: I a qui voleu interpel·lar, per exemple? Qui us agradaria que vingués a aquestes jornades de la Fabra i Coats? Estem parlant de tot tipus de col·lectius, evidentment LGTBI, però també, per exemple, els homes, o no? Volem que sigui un espai segur i els homes no estan convidats.
0: Clar, la qüestió de la no mixticitat aquí també és un tema
1: aquí,
0: que també...
1: traient ulls de poll. De
0: sí, exacte. Bueno, això també ho parlàvem abans quan veníem cap aquí, no? Que el 76 és important també perquè es funda unes maneres de fer organitzatives també, no? I aquest 2026, 50 anys després, les jornades són interpel·len el que es diu el subjecte polític del feminisme avui, que són les dones lesbianes i trans, no? No tant per una qüestió de seguretat, la no mixticitat, sinó per una qüestió de la legitimitat de aquelles persones que estan interpel·lades per una opressió comuna poder organitzar-se i parlar-ne col·lectivament, no? Jo crec que la no mixticitat va més per aquí que no tant per una qüestió de seguretat, uh-huh, en aquest sentit.
1: Montsà.
2: Sí, jo estic molt d'acord amb això que està dient la Milena i el tema és que, a veure, el subjecte polític del feminisme s'ha ampliat i nosaltres busquem aliances amb totes les minories o sectors, no sé si dir-ne minories, no? Però tota la marginalitat de l'estructura patriarcal, diguem, oficial. I en aquest sentit, doncs, busquem les aliances amb aquests sectors més alternatius i que dintre del tema del gènere i de la fluïdesa, diguem-ne, no?, de la concepció de la identitat, doncs són aliades al feminisme totalment.
1: Clar, m'imagino que fer feminisme o ser practicant de feminisme fa 50 anys i ara ha canviat moltíssim. Fins i tot jo crec que a vegades s'utilitza com a maquillatge per algunes institucions, per algú que decideix que posa la paraula feminisme o feminista o fa un programa feminista perquè pugui fer altres coses i sabem totes de què parlem, no?
0: Sí.
1: M'agradaria que m'expliquéssiu una mica com veieu tot això, com ha canviat i com us sentiu vosaltres com a protagonistes d'aquest moment, com ho viviu, no?
0: Com ha canviat?
2: Ha canviat molt, ha canviat molt. I jo penso que ha canviat en positiu, en el sentit aquest, no?, del que estàvem dient, de l'ampliació del subjecte polític del feminisme, però també ha canviat, doncs, amb totes les altres maneres de fer, que hem aconseguit mantenir aquesta continuïtat dins del feminisme, doncs, d'un moviment, diguem-ne, que és molt ampli i molt divers, però que alhora doncs, sabem els objectius, diguem-ne, continuem sapiguent que els objectius nostres hem d'estar totes molt a prop, i més ara que ens trobem amb aquesta onada, no, diguem-ne, de reacció que posa en perill, com si diguéssim, moltes de les reivindicacions i conquestes que hem assolit en aquests anys.
1: No podem estar mai tranquil·les, eh?
2: No, no, no.

0: Parlant d'aquells 50 anys de l'any 76, doncs com ara tot això es transforma, però continua amb aquestes, amb aquestes trobades. Com hauríem d'explicar el que passarà aquest divendres, dissabte i diumenge a la Fabra i Coats, amb aquest feminisme en revolta? Què hi haurà? Converses? Què hi trobarem? Perquè crec que és interessant explicar què és allò... Que voleu emular una mica el que va passar fa 50 anys o no estem aquí? On estem? Què voldreu fer?
1: Jo crec que serà una mica diferent. Clar, jo no hi era, evidentment, quan fa 50 anys no era ni un projecte, no? Però crec que serà una mica diferent. El que sí que agafem una mica la idea de totes les jornades és el fet de fugir dels altaveus individuals i posar moltes veus en diàleg, no? I el que hem intentat durant la preparació de les jornades ha sigut muntar taules que agrupin diferents temes, diferents temàtiques que òbviament doncs són de preocupació, de necessitat col·lectiva de parlar, però a través de diferents veus que es puguin posar en diàleg per d'aquesta manera poder fer unes petites relatories que acabaran amb unes conclusions d'objectius, això que dèiem abans, no? D'objectius de futur.
0: Clar, és que hi havia, no? Hi havia drets llavors que estaven en dubte encara, vull dir, sortíeu pràcticament de... És a dir, les dones...
2: De la dictadura estava...
0: No, i a més, vull dir, les dones encara se'ls deien adúlteres, no hi havia dret a l'avortament, no hi havia dret al divorci. Estem parlant de les beceroles, de tot. Ara sembla que això ho hem aconseguit, tot això no sembla, ho tenim, eh? Tot i que avui al Congrés dels Diputats no ho hagués semblat,
1: exacte,
0: però sí, sí. Sembla que ho tenim, però en qualsevol cas, quins són els reptes de futur? Ara on hem d'ubicar-nos?
1: Clar.
0: Perquè diguéssim que això ho hem aconseguit, però a mi em sembla que encara falta per la igualtat. O quins són els punts que veieu més fumuts?
1: Bueno, podríem estar fins demà passat parlant de punts fumuts.
0: A mi no m'amenacis.
1: Malauradament. No, però això ho parlàvem abans i el que tu comentaves, no? Ja, els drets assolits no són permanents i s'ha d'estar constantment en d'alguna manera, vigilància per mantenir-los i recordar-los com a drets bàsics i innegociables. Avui mateix, en una institució pública, s'ha qüestionat el dret a l'avortament, que ja estava fa 50 anys, que ja era com una cosa de mínims i de necessitats urgentíssimes, no? Però a banda d'això, segueixen havent-hi feminicidis amb totes les violències que els precedeixen. No tenim un sistema públic de cures, que això és també és un tema que hauríem de posar sobre la taula.
0: Volem dir que la gent no cobra per cuidar.
1: Exacte.
0: I en canvi això és el que sosté part de la societat.
1: Total, exacte. Total. De fet, les cures, no, són un treball absolutament naturalitzat, no, que es donen per fet, però no deixen de ser un treball. I això és una cosa que el feminisme n'ha parlat molt, però que no estem aconseguint posar sobre la taula per socialitzar-ho així, no? Bueno, temes infinits, jo crec.
2: Sí, no sé, jo potser el que destacaria és que penseu que hi ha més de 100 taules en simultaneïtat, o sigui que hi haurà una diversitat de temes i de mirades i d'experiències que li donaran molta vida i molta força. A més, hi ha 24 exposicions diferents d'institucions i d'associacions que també les estaran allà en el recinte de la Fabra i Coats. Hi haurà 4 obres de teatre molt interessants i molt maques que són precisament recordant la memòria històrica de les dones de la presó de la Trinitat i de les, diguem-ne, de les violències que pateixen les dones preses, perquè no, una cosa és la presa i a més la violència del fet de ser dona, no? I que aquestes obres de teatre recullen aquesta experiència i... El que ja he dit, després hi haurà les taules rodones que estàvem dient, una festa el diumenge a la tarda que hi haurà, que serà molt canyera.
1: Per tancar,
2: i,
1: sí.
2: Sí, vull dir... I
0: llavors... Això serà l'aquelarre,
2: eh? Sí. I per tant, vull dir, vaja, que sí que serà un espai molt creatiu i jo crec que, no, que aconseguirem reproduir una mica o recrear, no? Uh-huh. En un altre moment, és un altre moment, és un altre... Som unes altres, però vull dir que molt bé, vull dir que jo crec que serà un espai molt potent.
0: I amb el temps que fa que estem parlant i que sentim parlar de que el feminisme cada cop està més trencat, que més separat i amb més dificultats per cohesionar-se, això també jo crec que és un punt d'esperança, aquesta trobada.
2: Jo crec que sí. Bueno, no sé, el plantejament de que el moviment feminista és molt divers, és molt, tenim moltes opinions, però vull dir, jo trobo que caure en el tema aquest de fragmentar és una mirada determinada, que a vegades és, no defineix pròpiament, perquè sí que hi ha diferents postures, però igual que en el 76 vam aconseguir fer unes conclusions unitàries, jo penso que la dinàmica, diguem-ne, del feminisme que nosaltres volem impulsar és un feminisme, diguem-ne que no sigui excloent, tot el contrari, no? Que sigui, que sumi i que ens faci més fortes.
0: Milena, què volies dir?
1: No, això, que crec que això també, el que diu la Montse totalment, i a més, crec que té a veure amb el que deies tu abans, no? Que el fet de que el feminisme ara estigui a l'agenda política institucional...
0: Home,
1: estigui,
0: tenim una consellera de feminismes...
1: Clar, i que hagi arribat als mitjans de comunicació de masses i que hagi desbordat el propi moviment, també fa que ara estiguem en un moment en el que el propi concepte de feminisme està en disputa, no? Com que s'ha vist que el feminisme mobilitza i interpel·la, d'alguna manera hi ha molts sectors socials que fa 10 anys no s'haguessin dit mai feministes, que utilitzen també, i faig servir la paraula utilitzen, no?, el concepte feminisme per fer la seva pròpia agenda política, no? I llavors aquí moltes vegades es colen discursos que a banda del que diu la Montse, de que els feminismes són diversos, però també hi han s'han colat discursos que no tenen res a veure amb els feminismes, no? Com la qüestió transexcloent, etc, no? Que a vegades aquí se'ns han colat alguns discursos que històricament...
0: Hi ha una mica de distorsió ara, perquè tot és feminista, tot és feminisme,
1: exacte.
0: I llavors tot està distorsionat.
1: Exacte, i llavors, si tot és feminisme, res és feminista, és feminisme,
0: exacte.
1: No? Perquè aquí caiem en una... I per això també és important la genealogia i el seguiment d'aquest fil històric, també, no? Perquè no hi hagi aquest revisionisme després que fa mal, bàsicament.
0: I també perquè amb l'arribada de l'ultradreta en els últims anys, també és un perill, m'imagino que amb això sí que les veteranes, esteu esfereïdes.
2: Esfereïdes, molt bona és la paraula. A més, és allò que diem, no, això no ens ho mereixem, no hauríem de viure, no hauríem de tornar a viure una situació de foscor, per dir-ho així, amb un adjectiu, una metàfora, però vull dir, és això, el que veus és novarrones, allò, núvols...
0: Foscos. Molta foscúria.
2: Molta
0: però
2: foscúria.
0: Això no passarà aquests 3 dies a la Fabra i
2: això
0: Coats.
2: No.
0: Feministes en revolta, m'encanta. Lluitadores. Què no ens hem de perdre? Què no ens hem de perdre d'aquests 3 dies?
1: Bueno, jo diria que res.
2: Tot és boníssim. Totes les companyes, no? Valorem molt totes les diferents aportacions. Uh-huh. I saps què passa? Que tanta diversitat...
0: I suposo que, a més, ha sigut molt maco preparar-ho, això.
2: Molt.
0: M'imagino que el més interessant, pràcticament, és com la conversa entre gent de diferents generacions, dones de diferents generacions, que cadascú ha viscut coses molt diferents, però que esteu unides aquests dies.
2: Molt, molt.
0: Que trobo
2: maco.
0: Que també el feminisme, a vegades, és allò que diem, no? Només d'universitàries blanques joves... No? Sembla que sigui això en els últims anys, i hem de sentir la veu de l'experiència, també, oi?
1: Clar, totalment. O sigui, per exemple, jo amb companyes meves, no?, de diferents col·lectius feministes que hem vingut després, ens ha portat molt el fet de conèixer també les experiències de les més grans, perquè d'alguna manera te n'adones que no estàs fent res de nou. I això també a vegades és un consol. Que no, clar, perquè a vegades quan tens 20 anys i comences a debatre certs temes i dius, ai, quin agòbio, perquè estem molt malament en segons quines qüestions i porta molta feina, etc. Després coneixes que fa 50 anys ja estaven tenint algunes les mateixes discussions i els mateixos debats, i dius, bueno, a vegades també hi ha que, és cíclic una mica, no? Aquesta història.
0: Doncs moltes gràcies a les dues, a la Montse Otero, presidenta de la xarxa feminista, a la Milena Duc, organitzadora d'aquestes jornades. Feministes en revolta, no us ho perdeu, perquè s'han de celebrar aquests 50 anys i 200 més, o 8.000. No ho veurem nosaltres,
1: no.
0: Però no, quina
1: no
0: feinada.
1: No.
0: Però esperem que estigueu allà al peu del canó. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Merci. Nosaltres ho deixem aquí, a les dones i els dies. Mireia Dalmau, Roser Pereira Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Us recordo que demà i passat demà no hi ha programa perquè se'ns acumula la feina. Tenim visita papal, no hi ha programa, però tornarem dijous amb moltes ganes a parlar de les coses que els hi passen a les dones cada dia. Bona nit.

0: Barcelona es prepara per a l'arribada del Papa a la ciutat demà al migdia, que obrirà pràcticament 48 hores de visita, que el portaran de Can Brians a Montserrat i de l'Estadi Olímpic a la Sagrada Família passant pel Raval. El pontífex avui encara és a Madrid, on aquest vespre ha rebut un bany de masses al Bernabéu.
1: Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
0: Pel matí feia una intervenció històrica al Congrés, on ha fet una crida a rebaixar el discurs de l'odi contra els immigrants, perquè...
2: Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
0: Tot i que també ha rebutjat de ple algunes de les polítiques de les quals l'actual govern espanyol està més orgullós, l'avortament i l'eutanàsia. Tot i això, ha sortit aclamat de la cambra amb un llarg aplaudiment que ha durat minuts. Dels abusos sexuals a l'Església n'ha parlat en aquests termes.
3: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justícia, la reparació.
0: Una plaga de la qual no ha volgut parlar amb algunes associacions, com la del català Miguel Hurtado.
4: Han escollit a víctimes de perfil baix i han discriminat i exclòs a les víctimes, els activistes, que tenim un perfil públic.
5: Catalunya nit.
6: Poc abans del desembarcament del Papa a Barcelona, a les 9 del matí, hauran començat els exàmens de la selectivitat per als 46.000 alumnes que s'hi presenten i que hauran de tenir en compte possibles dificultats en la mobilitat pel dispositiu de seguretat de la visita papal, però també perquè hi ha vaga de mestres i professors a tot Catalunya. Val a dir que els docents s'han compromès a fer les protestes un cop hagin començat els exàmens.
0: Notícia esperançadora que avui arriba de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
7: Antes no se le entendía lo que hablaba y ahora puedes tener una conversación con él como antes no podías tener. Escribir, se le había olvidado de escribir, ahora escribe su nombre, ahí poco a poco, no sé qué, sí que hace 3 meses nada más.
0: És la germana d'un pacient amb Alzheimer que ha estat operat amb una nova tècnica quirúrgica que li ha frenat la malaltia. Ara es provarà amb una desena més de pacients. Ens ho explicarà en directe la doctora Carmen Higueras, que és la cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
6: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana endurir la llei contra la tinença il·lícita d'armes després d'un nou tiroteig a Catalunya amb resultat d'un mort aquest cap de setmana a la Zona Franca.
8: Treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
9: Més lluny, Biel, més lluny.

0: I a les 11 sentirem Biel Mesquida, Premi d'Honor a les Lletres Catalanes, que avui ha rebut el guardó i ha parlat amb la nostra companya Marta Vives. Un acte molt poètic amb música de Lluís Llach.
1: Que ara ja s'acosta i quan serem deslliurats.
2: Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.

0: Queden menys de 14 hores perquè el Papa Lleó XIV arribi a Catalunya després de la seva estada a Madrid, on avui ha pronunciat un discurs al Congrés i s'ha reunit amb víctimes d'abusos a l'Església. Totes les mirades estan posades en la visita que començarà demà. Cèlia Forment, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com serà aquest primer dia del Pontífex a Catalunya? Recordem-ho.
1: El Papa arribarà a Barcelona demà dimarts al migdia. Serà la seva primera visita oficial a Catalunya i també el primer viatge d'un Pontífex al país des de Benet XVI, ara fa 15 anys. Diem oficial perquè Robert Prevost ja ha estat abans al nostre país. Com a superior general dels Agustins, va visitar diverses vegades la parròquia de Sant Roc i la Fundació Ateneu Sant Roc de Badalona, a més de fer una visita a l'abadia de Montserrat l'any 2011.
0: Per tant, arriba cap a 1:45. Després, a partir d'aquí, què passarà?
1: Després d'aterrar al Prat, el primer acte serà una pregària a la Catedral de Barcelona. També està prevista una trobada a porta tancada amb el president Salvador Illa, però la gran cita arribarà al vespre. A les 8, el Pontífex presidirà una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. És un dels actes més multitudinaris de la visita. Les 40.000 entrades disponibles ja fa temps que estan exaurides i s'han organitzat centenars d'autocars per facilitar l'arribada dels fidels, també dels curiosos, d'arreu del territori.
0: Serà, per tant, una jornada molt centrada en el contacte amb la gent.
1: Sí, exacte. La part més institucional del viatge ja l'haurà feta a Madrid. A Catalunya, el missatge serà sobretot pastoral, social, i això encara es veurà més clar dimecres.
0: Què destaca de l'agenda de dimecres?
1: Serà el dia més intens. Al matí començarà amb una visita al centre penitenciari de Brians-1, on es reunirà amb interns. És una visita molt simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església propera als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar ja des del principi del seu pontificat. Després es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i un dinar privat amb la comunitat benedictina.
0: Això fins al migdia, i a la tarda un dels plats forts.
1: Sí, a la tarda tornarà a Barcelona per trobar-se amb entitats socials vinculades a l'església al barri del Raval. I el punt final arribarà a la Sagrada Família, on presidirà una gran missa i venirà a la Torre de Jesucrist en un dels moments més simbòlics de tota aquesta visita i una de les fases més importants de la construcció d'aquest temple de Gaudí.
0: I en aquesta part de la visita, que és on hi ha hagut també més de debat, aquí?
1: Sí, d'una banda, diverses entitats han reclamat una presència més visible del català en els actes, en tots els discursos del Pontífex a Catalunya. En aquest punt també hi ha arribat a moure fitxa el govern. De l'altra, les associacions de víctimes d'abusos han demanat més compromisos per part de l'Església en matèria de reparació. Parlant de polèmiques, també hi ha hagut crítiques pel cost del dispositiu i per la destinació de recursos públics a l'organització de la visita. Les administracions, però, defensen que es tracta de la visita d'un cap d'estat i d'un esdeveniment internacional, i això requereix un ampli desplegament de seguretat.
0: Un desplegament de seguretat que es notarà sobretot a Barcelona, com?
1: Hi haurà restriccions de mobilitat, hi haurà reforços del transport públic i recomanacions de teletreball per reduir els desplaçaments. Més de 200 voluntaris de Protecció Civil participaran en aquest dispositiu preventiu i durant el dia d'avui alguns veïns de la capital ja han començat a trobar les primeres restriccions.
2: Bueno, puc entendre, però és un movidón que vingui el Papa a la feina, també ens causa un movidón. Treballo en una farmàcia i també per on podrem entrar, per on podrem sortir, ens agafa com a ciutadà de Barcelona, pues...
3: Efectivament, seran unes jornades una mica complicades perquè un dels àmbits on més impactarà la visita del Papa a Barcelona és justament en la mobilitat de la ciutat. De fet, des d'avui ja hi ha restriccions de trànsit i d'aparcament al voltant de la catedral i de l'anella olímpica de Montjuïc, però en les properes hores aniran a més i, de fet, s'allargaran fins dijous. Roger Santaló, bona nit.
4: Bona nit.
3: On tindrà més problemes?
4: A Barcelona les complicacions seran dimecres. Tot l'Eixample dret quedarà afectat perquè el carrer Rosselló es tallarà el trànsit entre Diagonal i La Pan, i això complicarà la mobilitat dels carrers del voltant. Tampoc es podrà circular pels carrers del quadrat que rodeja la Sagrada Família. També serà difícil aparcar al carrer. Estarà prohibit des de la plaça Cinc d'Oros, als Jardinets de Gràcia, fins al carrer Lepant, entre Provença i Còrsega. Per tant, quedaran afectades una vintena d'illes. I fora de Barcelona no es podrà anar en cotxe fins a Montserrat. Només es podrà arribar-hi amb cremallera o aeri i amb reserva prèvia.
3: Per tant, el que veiem és que serà una afectació a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Barcelona. Això pel que fa al cotxe, Roger. Què passa amb el transport públic?
4: Atenció, que es desviaran una quinzena de línies de bus de Barcelona i no passaran pels carrers Provença, Marina, Sicília i Nàpols. Alerta dimecres als que van i venen de municipis de fora de Barcelona, ja que moltes de les parades patiran canvis. Es recomana que la gent consulti les variacions amb els operadors de cada línia. Pel que fa al metro, l'estació de Sagrada Família estarà tancada i no es podrà entrar a la de Verdaguer a l'hora punta de la tarda. I es tancarà també el Bicing, als punts propers als actes. Perquè aquestes restriccions afectin al mínim, es reforçaran la majoria de línies de metro, segons si el punt d'interès és a Montjuïc o a la Sagrada Família, i també hi haurà busos llançadora i més freqüència a Rodalies i els ferrocarrils de la Generalitat.
0: Són les 10 i 10 minuts. El papa s'ha compromès a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos després de reunir-se amb víctimes de l'Església espanyola. Segons el Vaticà, el pontífex ha escoltat els seus testimonis i ha assumit el compromís de fer de l'Església un espai segur. Les associacions de víctimes que han quedat al marge de la reunió, però lamenten que el papa no s'hagi volgut reunir amb elles. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
5: Bona nit. El papa ha abandonat en cotxe oficial l'annunciatura. Ho ha fet després de reunir-se durant prop d'una hora amb 6 víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església. Ha escoltat els seus testimonis i, segons el Vaticà, s'ha compromès a estudiar propostes per millorar la resposta de l'Església davant els casos d'abusos sexuals. Seguirà treballant, insisteix la Santa Seu, perquè l'Església pugui ser un lloc segur i espiritualment sa on es curin les ferides. La trobada era un compromís de Lleó XIV, una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial. Així ho tenia previst el Vaticà i així ha estat. Prèviament a aquesta reunió, el papa s'ha dirigit als bisbes espanyols. Ho ha fet a la seu de la Conferència Episcopal, on els hi ha demanat que escoltin les víctimes i es reparin els danys que s'han provocat. Sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, el papa s'ha limitat a demanar a la plana major de l'Església espanyola prevenció i canvis per acabar, ha dit, amb aquesta plaga.
6: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
5: La reunió amb 6 víctimes d'abusos sexuals no ha agradat a algunes associacions de víctimes, les veus més crítiques, que n'han quedat excloses, com la de Miquel Hurtado, denunciant d'abusos sexuals a Montserrat.
7: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan tractant el seu trauma en privat, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic, que denunciem en els mitjans de comunicació la mala gestió dels casos de l'Església i que li podem fer preguntes incòmodes.
5: El Vaticà no ha donat més detalls sobre les víctimes que s'han reunit amb el papa, ni tampoc si estaven acompanyades per l'associació Repara, que va posar en marxa l'arcabisbat de Madrid.
3: En el primer discurs d'un papa al Congrés dels Diputats, Lleó XIV ha fet una crida a frenar la polarització i la confrontació que marquen el dia a dia del debat polític a l'Estat. En la seva intervenció, el pontífex no ha esquivat qüestions com ara l'avortament i l'eutanàsia, en què ha reafirmat els postulats tradicionals de l'Església, però també ha denunciat la discriminació dels immigrants i la inversió en armament. Repassem el seu missatge. Menys crispació i més negociació política.
6: Es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario.
3: Y condemna la discriminación envers els immigrants.
6: Por ello es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran.
3: I un missatge per frenar el rearmament que ara es posa en el centre del debat polític a Europa.
6: Preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional.
3: Ple rebuig a l'avortament i l'eutanàsia, dos drets que estan reconeguts a l'Estat espanyol.
6: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
3: I en contra de la prioritat nacional.
6: ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
0: Doncs totes aquestes paraules de Lleó XIV al Congrés han rebut un suport gairebé unànime de la plana política. Aquests aplaudiments han durat més de 7 minuts i haguessin pogut durar molt més fins que el papa ha marxat. Suposa l'ovació més llarga que s'ha fet mai fins ara a l'hemicicle. Anem de nou cap a Madrid. Cristian Roldán, bona nit.
8: Bona nit.
0: Cristian, al final els representants polítics, independentment del seu color, s'han fet seu d'una manera o altra el discurs del papa.
8: Sí, cadascú s'ha quedat amb la part de la cançó que més bé li sonava. Pel ministre Félix Bolaños, les paraules del pontífex són un aval a les polítiques de la Moncloa, mentre que Núñez Feijóo s'agafa les crítiques a l'avortament i a l'eutanàsia per reforçar les tesis del Partit Popular.
9: En la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
10: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras acredita que tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
8: Però fins i tot Vox, malgrat la seva defensa de la prioritat nacional, ha celebrat les paraules de Lleó XIV, això sí. Santiago Abascal ha hagut de fer una mica de funambulisme dialèctic per sortir-se'n.
11: Se distingue perfectamente entre el discurso y la política práctica. A mí, de hecho, me gusta la política migratoria del Estado Vaticano. Si uno entra ilegalmente o con violencia, pues tiene multa, tiene cárcel.
8: Precisament el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, han atillat els de Abascal i els populars d'hipòcrites.
12: Que han aplaudit un discurso que aquí semana a semana abuchean y vetan con sus votos. Un discurso que habla del bien común y que sanciona a aquellos que dicen que alguien porque viene de fuera es menos.
8: De la seva banda, Míriam Nogueras, de Junts, ha aprofitat la salutació amb el pontífex per demanar-li que parli català en la seva visita a Catalunya, que comença demà.
13: Parlar la llengua de la terra que t'acull és, considerem, un meravellós acte de respecte.
8: Abans, però, d'arribar a terres catalanes, Lleó XIV ha rebut un altre bany de masses avui al Santiago Bernabéu a més de 70.000 persones de la comunitat religiosa de Madrid i Rodalia. I ha demanat a l'Església que escolti també aquells que pensen de maneres diferents. L'últim discurs que pronunciarà el papa a Madrid el farà aquest dimarts al matí en un acte IFEMA amb voluntaris.
14: Catalunya nit.
3: També demà, concretament a les 9 del matí, comença una selectivitat amb dues circumstàncies excepcionals. Aquesta visita del papa, que complicarà, com dèiem, la mobilitat a Barcelona i l'àrea metropolitana, i la vaga de mestres i professors de tot Catalunya. Els sindicats d'educació s'han compromès a fer les protestes un cop hagin començat els exàmens, i el govern insisteix que l'arribada del papa no els perjudicarà perquè no coincideix amb l'inici de les proves. Bé, aquest any faran la selectivitat més de 45.000 estudiants. És una nova xifra rècord que creix per cinquè any consecutiu. Maria Costa, bona nit.
15: Bona nit.
3: Amb quin examen s'estrenen?
15: Doncs a partir de les 9 del matí, com és habitual, serà l'examen de llengua castellana i literatura i just després el de llengua estrangera. A la tarda es faran els exàmens opcionals per pujar nota i demà toquen assignatures com, per exemple, física, geografia o literatura dramàtica, entre d'altres. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, advertia als alumnes ja que es desplacin cap als exàmens amb marge. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
16: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no?
15: Les proves s'allargaran fins dijous i els resultats se sabran el 23 de juny. Demà serà més la primera selectivitat en què es faran servir detectors de dispositius com mòbils, rellotges intel·ligents o auriculars. Es tracta d'una prova pilot per evitar que els estudiants copiïn. Els controls es faran de manera aleatòria i si s'enxampa algun alumne se l'expulsarà de l'examen i tindrà un zero. A més, la comissió organitzadora de la selectivitat podrà decidir, a més, anul·lar-li tots els exàmens.
3: Tot això, com dèiem, en plena vaga d'Educació. Quina mobilització hi ha prevista per demà?
15: Doncs una manifestació unitària a Barcelona, serà a partir de les 11 del matí, que sortirà des de plaça Espanya. Està previst que la manifestació vagi per Gran Via, la plaça Tetuan, l'avinguda Lluís Companys i el parc de la Ciutadella fins a arribar al Parlament. Els sindicats diuen que no descarten que hi puguin haver talls a partir de les 9 del matí.
3: Gràcies, Maria. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada, doncs, una de les notícies més esperançadores del dia. Un nou tractament, una intervenció quirúrgica que ha pogut frenar l'avenç de l'Alzheimer en les persones que ho han provat.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
19: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant. Fantàstics.
20: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
21: Bases imposables, retencions, percentatges. Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: La nit dels ignorants s'hereda.
23: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
22: Pot arribar a travessar oceans.
24: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
22: Veu com creixen els seus oients màgics.
25: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
22: I posa la pell de gallina.
26: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
17: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
26: I és que m'heu posat la pell de gallina.
18: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
14: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Vuit minutets i arribarem a 2:15. Doncs sí, la notícia esperançadora del dia és que l'Hospital Can Ruti de Badalona ha començat a fer una operació pionera a Europa i Amèrica contra l'Alzheimer. Es tracta d'un assaig clínic per intentar frenar la malaltia en les fases inicials i que obliga, això sí, a passar pel quiròfan. L'objectiu de la intervenció és eliminar l'excés d'unes proteïnes que s'acumulen al cervell arran d'aquesta malaltia. De moment, aquesta tècnica quirúrgica s'aplica en una desena de pacients amb Alzheimer. De fet, a dos ja els han operat. És el cas de l'Antonio Reyes, que ara té 67 anys. La seva germana, la Maria, ha explicat els canvis que ha notat.
27: Antes no se le entendía lo que hablaba y ahora puedes tener una conversación con él como antes no podías tener. Escribir, se le había olvidado de escribir. Ahora escribe su nombre. Ay, poco a poco, no sé qué decir, que hace 3 meses nada más.
0: Doncs saludem tot seguit la cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias i Pujol, que és la doctora Carmen Higueras. Bona nit.
28: Bona nit.
0: Avui mateix vostè deia que la cura total de l'Alzheimer encara està molt lluny i és una d'aquelles notícies que hem de fer equilibris entre posar-la en valor perquè dona esperança per una banda i que la gent no es pensi de seguida que ja tenim la cura definitiva. Com ho posaria vostè en aquesta balança perquè entenguem la justa mesura de la notícia?
28: Doncs bé, ha de quedar molt clar que estem fent un assaig en una primera fase i l'objectiu d'aquesta fase és avaluar la seguretat de la tècnica i a partir d'aquí doncs crear una evidència científica una miqueta més robusta per poder aplicar-ho en assaigs clínics amb més pacients i poder començar a dir que és una tècnica que té una eficàcia validada. Uh-huh. Llavors és important no crear una esperança tampoc exagerada en aquest aspecte.
0: Molt bé. D'entrada, a quin tipus de pacients s'adreça aquesta tècnica que esteu provant?
28: Doncs hem dissenyat un estudi amb pacients que tenen un Alzheimer ja diagnosticat amb biomarcadors i amb tota una sèrie de proves, però que són pacients que tenen un Alzheimer lleu i després són pacients que no tenen patologies importants i llavors poden suportar bé una anestèsia i una intervenció quirúrgica.
0: Per tant, és important fer un seguiment des de les etapes inicials, des de que es detecta la malaltia. Expliqui'ns bé com funciona aquesta intervenció que cal fer.
28: Doncs és una intervenció que es fa a nivell del coll, no a nivell intracranial, diguéssim, o a nivell cerebral. I per què es fa a nivell del coll? Doncs perquè s'ha vist que hi ha un sistema de drenatge limfàtic que ve des de les meninges i des del cervell que va parar als ganglis cervicals. Llavors es fa una derivació entre un gangli limfàtic que ens assegurem que és un gangli limfàtic que funciona, actiu, cap al sistema venós. I això el que fa és augmentar aquest drenatge limfàtic i intentar netejar aquestes proteïnes que s'acumulen i que acaben provocant doncs, l'Alzheimer.
0: Per tant, la incisió ens l'hem d'imaginar, per entendre'ns, al coll, eh?
28: Sí, són dues incisions, una a cada costat del coll, petitetes, d'uns 3 o 4 centímetres, i llavors des d'aquí podem accedir als ganglis cervicals i a les petites venes. És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores, 3 hores i mitja, és el que ens han durat aquestes intervencions, i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
0: Per tant, si això acabés funcionant, és a dir, si es fan tot l'estudi com s'ha de fer, amb tota la rigorositat, sí que seria molt pràctica i seria un gran avenç si acaba funcionant.
28: Doncs sí, perquè, pues, bueno, com et dic, és molt poc invasiva pel pacient, no és una intervenció del risc que hagi d'estar ingressat molts dies o que, bueno, que hi hagi un alt risc quirúrgic.
0: En els dos casos, tenim entès que dos casos ja s'han operat. Com estan?
28: Doncs han evolucionat favorablement els dos. L'Antonio, que és el primer malalt, doncs ja porta més temps i avui ha explicat doncs la seva experiència, la seva família. La segona pacient fa poquet que l'hem operat i estem reclutant ja el tercer i el quart malalt.
0: Quan queda abans no puguin dir, doncs mira, això sí que ha funcionat i ho podem fer extensible ja, aquesta tècnica, a la resta de la població?
28: Doncs l'estudi està dissenyat per tenir una durada d'un any, com a mínim. Per tant, vam començar doncs al febrer, en principi a principis del 27, doncs podrem ja tenir resultats en quant a eficàcia una miqueta clínica.
0: Per com avança la piràmide d'edat i per moltes coses que anem explicant sempre, veiem que l'Alzheimer és una de les malalties més vigents entre les persones grans, entre nosaltres. Com de lluny veu la cura definitiva de l'Alzheimer? Ara estem parlant d'aquesta tècnica en els primers estadis, en les primeres fases de la malaltia. De cara a trobar una solució definitiva, nosaltres no ho veiem, però suposem que hi ha molta gent fent recerca al voltant d'això.
28: Efectivament, hi ha moltíssimes línies de recerca, no només quirúrgiques, sinó farmacològiques i d'altres tipus, perquè, com molt bé dius, l'Alzheimer és una mica una malaltia que és una lacra. Actualment afecta 50 milions de persones, però s'estima que el 2050 es tripliqui aquesta data per l'envelliment, no? Perquè cada vegada vivim més anys i a més, Espanya és un dels països doncs, on l'esperança de vida és més llarga, no? Per tant, és una malaltia que cada vegada tothom tenim un familiar, un amic o no? Algú proper amb aquesta malaltia. Per tant, qualsevol línia cobri una possible via d'enlentiment, de tractament, de millora dels malalts, doncs crec que val la pena investigar-la i per això ha sorgit aquest estudi.
0: Efectivament, per acabar, i per la gent que ens està escoltant, com passen altres malalties, es diu molt que és important detectar-ho d'hora per intentar que avanci com més lentament possible, però aquesta és una malaltia que molta gent pot dir allò, jo sempre he sigut despistat o sempre he tingut oblits o sempre he tingut mala memòria. Per la gent que ens estigui escoltant de nou, qui hauria de fer-s'ho mirar o qui que tingui algú al costat ha de dir amb aquests símptomes hauríem de fer-nos alguna prova?
28: Bé, jo potser no sóc la persona més adequada per respondre a aquesta pregunta. Suposo que algun expert neuròleg en Alzheimer ho seria més, però el que sí et puc dir és que cada vegada hi ha marcadors més sensibles i més fàcils per poder detectar abans de que es produeixin els símptomes que tens aquests acúmuls de proteïnes i per tant que encara que no hagis desenvolupat els símptomes o pensis que els estàs desenvolupant de manera molt incipient, doncs et puguin diagnosticar.
0: Doncs hem conversat amb la doctora que és cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias i Pujol, és la doctora Carmen Higueras, que porta aquest grup d'una desena de pacients, dos dels quals ja han estat intervinguts. Li agraïm molt que hagi estat amb nosaltres quan arribem just al punt horari de 11:45 de la nit. Moltes gràcies.
28: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
3: Continuem ara amb la crònica política aquí al Catalunya Nit. L'Audiència Nacional estreny el setge a Pedro Sánchez. Ha citat la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, per les presumptes maniobres de Leire Díez per desactivar les causes judicials a l'entorn del president espanyol. La interrogarà com a testimoni el 10 de juliol pel WhatsApp, en què l'exmilitant socialista parla de reconduir els atacs al president Sánchez i capgirar la situació. La situació ha arribat poques hores abans que acabi el judici contra David Sánchez, el seu germà, el germà del president del govern espanyol, a l'audiència de Badajoz. Àlex Giral Robert.
2: Sí, en la presentació dels informes finals, l'advocat del germà del president espanyol, Emilio Cortés, ha demanat novament la seva absolució per falta de proves sòlides i pel biaix polític del cas. La fiscal també ha defensat que no hi ha ni un indici per incriminar cap dels 11 acusats d'haver creat una plaça mida per a David Sánchez a la Diputació de Badajoz el 2017.
4: Aquí se acabaron las conjeturas, incluso las ganas de poder derrotar a un gobierno. Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
5: Ninguna prueba que se ha practicado aquí que desvirtura el principio de presunción de inocencia.
2: En canvi, les acusacions populars han insistit que tot plegat va ser una conxorxa per afavorir el principal acusat. Sentim els advocats de Manos Limpias i del PP, que fins i tot ha assenyalat el cap de l'executiu espanyol.
6: Estamos ante un puesto innecesario, no pedido por nadie en la diputación, y además este puesto tenía un dueño absoluto desde antes de que se sacara la oferta pública de empleo.
7: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
2: Amb la intervenció de dos últims advocats i la possibilitat que els acusats prenguin un últim torn de paraula, el judici quedarà demà vist per a sentència.
3: I encara un parell de punts judicials més al voltant justament del govern espanyol. Les acusacions populars del cas contra Zapatero han demanat a l'Audiència Nacional que imputi les dues filles de l'expresident espanyol per, entre altres coses, blanqueig de capitals i participació en organització criminal. Això, mentre un jutjat de Madrid ha admès a tràmit una querella del Partit Popular i Vox pel rescat de 475 milions d'euros de l'aerolínia Air Europa, per la qual cita a declarar com a investigat d'aquí un mes el president de la CEPI. Enmig de tots aquests moviments, el Congrés ha fixat pel 24 de juny la compareixença de Pedro Sánchez perquè s'expliqui sobre les causes obertes al voltant del PSOE.
1: Catalunya Nit.

0: Després del tiroteig mortal d'ahir a la zona franca, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apostat avui per endurir les penes per la tinença il·legal d'armes de foc. Els Mossos continuen investigant l'homicidi per mirar de localitzar l'agressor. És el segon tiroteig mortal a la zona franca en menys d'un mes. Marc Güell.
1: Sí, de fet, els Mossos investiguen si hi ha relació entre els dos tirotejos. La principal hipòtesi en els dos casos és una revenja per qüestions vinculades al narcotràfic. Núria Parlon, la consellera d'Interior, ha avançat que farà una reunió amb l'Ajuntament un cop passi la visita d'allò 14 per actuar amb mesures concretes en aquesta zona de la ciutat.
2: Just ara, quan passem la visita del Papa, farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs tota l'estratègia Campai en la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
1: El modus operandi en els dos tirotejos va ser el mateix, el d'un individu que s'apropa per l'esquena, dispara com a mínim un tret i provoca la mort de la víctima.
3: Passen ja 4 minuts i mig de 2:15 de la nit. Els apicultors alerten que el creixement de la població de vespa asiàtica els pot comportar pèrdues de fins a un 65% en la producció de mel. L'hivern humit i la primavera plujosa han afavorit l'augment d'aquesta espècie invasora. Girona, Fèlix Martín.
4: Els apicultors estan posant per anys per eliminar els exemplars de vespa asiàtica reina, i és que si no s'hi posa fre. Per Carles López, el tècnic de l'Associació d'Apicultors de Girona, la situació a l'octubre serà aquesta.
5: Fatal, fatal. Estem treballant molt per reduir la població de la vespa, però és molt complicat.
4: López especifica que la tardor és quan hi ha més exemplars de vespa asiàtica i remarca com els perjudica.
5: Ve aquí a l'abellar, es queda per davant de la piquera, així amb un vol, bueno, estàtic, esperant que arribi alguna abella per agafar-la. El qual vol dir que tenim una aglomeració de vespes davant de les piqueres que impedeix que les nostres abelles surtin de dintre de la caixa per anar a fora a buscar nèctar, a buscar pol·len o inclús aigua. Si són 2-3 mesos, ens acaba matant les abelles.
4: Argumenten que necessitarien ajuda del govern per fer-hi front. Des del Departament de Territori remarquen que tenen per anys per distribuir i que en les pròximes setmanes s'hi reuniran per consensuar-ne la implementació conjuntament amb els agents rurals.
0: I un centenar de ramaders s'han concentrat davant la seu dels Serveis Territorials d'Agricultura a Sort per reclamar mesures urgents davant l'augment dels casos de tuberculosi bovina al Pirineu. La protesta arriba al mateix dia que dues explotacions de Tornafort, també al Pallars Sobirà, s'han vist obligades a sacrificar prop de 200 caps de bestiar després de detectar-ne un cas positiu. Anem cap a Sort, Pau Rovira.
6: La concentració s'ha convocat sota el lema "Sense ramaders no hi ha pobles ni futur" i vol visualitzar el malestar creixent del sector. És el cas de la Pilar Bas i en Ramon Vidal. Avui han hagut de sacrificar més de 200 caps de bestiar entre vaques i vedells.
7: Molt trist, perquè és veure marxar tots aquests animals que has cuidat des de petits.
8: És que d'aquí igual 2 anys i igualment no podem tornar a agafar la malaltia. És que ara ens quedem sense cap animal, vull dir, ara hem de tornar a buscar, a veure si es podem trobar.
6: Els ramaders reclamen més control sobre la fauna salvatge i sobretot canviar els protocols, que només se sacrifiqui el bestiar afectat i no tota l'explotació sencera. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ho descarta, però promet compensacions.
9: Des del departament estem posant tots els recursos necessaris de l'administració per estar al costat de la família d'aquesta explotació ramadera, per tal de poder complir la normativa, però fer-ho amb la sensibilitat, amb la flexibilitat i amb les compensacions econòmiques.
6: Els afectats, però, asseguren que les contrapartides són del tot insuficients i que sempre arriben tard. També que si no es controla la fauna cinegètica, quan es recuperin, tornaran a tenir el mateix problema.
0: Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada a la crònica internacional que avui ens porta a l'Iran, al Perú, a Corea del Nord i a les Filipines.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
12: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera, i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
13: Aquesta veu no és de ningú.
14: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
13: Quina història, mare de Déu.
10: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: La millor hora del dia.
14: Bravo per l'equip de la tarda.
13: És increïble.
10: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
15: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
16: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
15: Per aprofundir en tota mena de temes.
17: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
15: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
18: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
10: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.

0: suspèn, però que respondran a qualsevol nou atac de Teheran. L'operació militar sobre el sud del Líban continua i un nou atac israelià aquest dilluns ha causat almenys 7 morts. Jerusalem, Jordi Brascó.
1: Els atacs directes a gran escala entre l'Iran i Israel s'han aturat, però els que tots dos països intercanvien de manera indirecta al sud del Líban i al nord d'Israel amb la milícia proiraniana de Hezbollah continuen. I aquest és el principal escull per evitar que l'escalada de les últimes hores no es repeteixi en breus. Benjamin Netanyahu ho ha deixat clar, que si Hezbollah ataca Israel, ordenarà atacar el Líban, Beirut, si cal, siguin quines siguin les conseqüències.
2: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
1: El que Netanyahu ha obviat en aquest discurs és que els atacs de Hezbollah s'han produït en resposta als quasi 3.500 bombardejos duts a terme per Israel al Líban des de l'entrada en vigor de l'alto el foc. De moment, de cara a aquest dimarts, s'espera una jornada de retorn a la normalitat a Israel. Les escoles reobriran i s'han aixecat totes les restriccions a tot el país, menys al nord, on la normalitat vol dir sirenes constants.
3: I el Perú lluita aferrissada en les eleccions que tanquen la segona volta amb un frec a frec entre el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, amb menys d'un punt d'avantatge, i la candidata conservadora, Keiki Fujimori. L'escrutini està al voltant del 94%. El recompte, però, es podria allargar durant dies o fins i tot setmanes i el resultat es podria capgirar en qualsevol moment perquè falta comptabilitzar el vot d'algunes zones rurals i el vot estranger. Per tant, encara és d'hora per saber si serà Sánchez o Fujimori el pròxim president. El nostre enviat especial a Lima és Joan Biosca. Bona nit.
4: Hola, bona nit. Els resultats oficials, l'escrutini que realitza l'organisme electoral peruà alterna en la primera posició entre la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez. I així podria continuar passant en aquests pròxims dies. Els separen pocs vots l'un de l'altre i es preveu, doncs, que es vagin alternant la primera i la segona posició fins a arribar al 100% dels vots escrutats, un fet que encara podria trigar dies. Ara mateix hi ha tres dades, tres escrutinis de referència. El primer, l'oficial, el segon, el que marcaven els sondejos a peu d'urna acabades les eleccions, que donaven com a guanyadora Fujimori, i el tercer, el recompte ràpid de vots a partir d'actes reals i també actes testimoni de votacions que situaven en aquestes darreres hores a Sánchez en primera posició. Molta incertesa aquí al Perú. Guanyi qui guanyi, els analistes parlen d'un govern que haurà de ser moderat. Sentim el politòleg peruà Jorge Zapata.
5: El Perú necesita ese consenso, necesita dialogar, necesita trazarle una ruta para buscar el desarrollo y un buen futuro para el país. Eso no lo estamos viendo hace mucho tiempo. Estamos en una confrontación muy fuerte, una polarización, defendiéndose intereses particulares desde el Congreso, y eso tiene que acabar.
4: No se sap, doncs, qui serà el president finalment del país en aquestes hores, i fins i tot amb el 100% dels vots escrutats encara podrien arribar a impugnacions de vots per part dels candidats.
0: Jinping ha estat rebut amb els màxims honors a Corea del Nord. És el primer viatge del líder xinès a Pyongyang en 7 anys, la primera visita, per tant, des del 2019, en un moment en què el règim nord-coreà s'ha apropat a Moscou. Xi diu que vol portar la relació bilateral amb Corea del Nord a nous nivells. Pequín, Francesc Canals.
6: Kim Jong-un ha rebut Xi Jinping a peu d'escaleta, juntament amb la seva dona. Era només el començament dels màxims honors per al gran protector i aliat històric de Pyongyang. Aclamació coreografiada amb centenars de criatures que, amb poms de flors i globus de colors, han donat la benvinguda a Xi Jinping a la plaça central de Pyongyang, engalanada com en les grans ocasions. Amb aquesta visita, la primera des del 2019, el president xinès mira de recuperar el seu ascendent sobre Kim Jong-un. Les salutacions han estat efusives, però Pequín ha vist amb preocupació els últims temps l'acostament de Kim Jong-un a Moscou. Va enviar soldats nord-coreans a combatre el front ucraïnès a canvi d'assistència militar russa. També va aportar armament per rebre petroli. Però una eventual pau a Ucraïna podria fer que la relació amb Vladimir Putin deixés de tenir rèdits. Recuperar un aliat

0: aliança fluida amb Pequín és el que li convé més ara a Kim Jong-un. Xi Jinping ha parlat a Pyongyang de portar la relació a cims més alts, a una coordinació estratègica amb un objectiu, el sentim.
1: Beneficiar els dos pobles i contribuir positivament a la pau, l'estabilitat, el desenvolupament i la prosperitat a la regió i al món.
0: Perquè el president xinès tampoc li entusiasma el programa nuclear nord-coreà, que a Tòquio li serveix de justificació per rearmar-se.
2: En punt 3:15, un terratrèmol de magnitud 7,8 ha sacsejat aquesta matinada a l'illa de Mindanao, al sud de les Filipines. Segons l'últim balanç oficial, ha causat 35 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Hi ha 12 persones desaparegudes. L'epicentre del sisme ha estat al mar a uns 35 quilòmetres de profunditat i ha anat seguit de més de 130 rèpliques, algunes de magnitud 6,7. En un primer moment ha fet activar alertes de tsunami a altres països de la regió, però les autoritats les han desactivat perquè les onades no representaven un risc important.

0: Els treballadors del centre de recanvis Canisante al Prat de Llobregat han començat aquesta tarda una concentració indefinida a les portes de la planta.
1: Nissan vol acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i la resta que manté al Prat i a la zona franca. Demà s'acaba el període de consultes de l'ERO i de moment no hi ha hagut acostament entre les dues parts, segons assegura Juan Carlos Yepes, de la UGT.
2: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides, i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
3: I aquest titular no el podem fer cada dia. Es modera l'increment del preu dels pisos.
1: Sí, perquè el primer trimestre l'increment va ser del 10,5% de mitjana respecte al mateix període de l'any passat. Amb tot, el percentatge és lleugerament inferior als precedents. Són dades de l'índex de preus de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol d'Estadística i que permet veure les variacions del cost de l'habitatge al llarg del temps.
0: Els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona aconsegueixen asseure's a negociar amb el Consorci de Biblioteques.
1: Una taula de negociació que es farà dilluns que ve. Després d'aconseguir-ho, aquesta tarda han desconvocat l'ocupació d'aquest centre que havien començat al migdia. Irene Lameiro, delegada sindical de la CGT, ha explicat a Catalunya Ràdio què demanen a l'Ajuntament.
4: Negocieu d'una vegada i obriu les biblioteques en un ajuntament que ho té milionades de superàvit. És que el que estem demanant és ínfim, prou personal per tenir unes condicions dignes i unes retribucions que reconeguin bé la nostra professió, que porta 30 anys menyspreada.
5: El meu nom és Manolo Vidal. Un veí del barri de Torre Baró. Barri que vam construir a les nostres mans.
3: L'estudi del cineclubisme català referma el bon estat de salut dels cineclubs amb xifres molt destacades. Més sessions que mai, amb prop de 150.000 espectadors, gairebé un 30% en català. El 2025, els cineclubs federats van programar més de 2.300 sessions, que és una xifra que representa un màxim històric. Montse Pujol.
6: El 2025 hi va haver un total de 148.686 espectadors que confirmen una tendència ascendent. Quan a la programació de produccions catalanes per part dels cineclubs, si el 2024 un 17% dels films programats eren produccions catalanes, l'any passat el percentatge va pujar fins al 23%, amb 538 sessions. El president de la Federació Catalana de Cineclubs, Àlex Portolès, destaca la seva satisfacció davant d'aquestes xifres i el que això comporta per la llengua.
7: De fet, ja som a punt d'arribar als 70 cineclubs federats en territoris de parla catalana i bé, m'agradaria dir que els cineclubs som un espai clau per la difusió del cinema en versió original, per la promoció del cinema català i també per la presència del català a les nostres pantalles.
6: La pel·lícula que més es va projectar l'any passat en cineclubs federats va ser Los Destellos, de Pilar Palomero, seguida del 47, de Marcel Barrena, Salve Maria, de Marc Coll, i Sorda, d'Eva Libertat.
8: Quan la gratitud se cola per la porta, la queixa surt per la finestra, quan mos arrenquem junts de casa.

0: Aquest és l'avançament del disc de comiat de la banda Brenca, Pepet i Marieta. La placeta de les iaies és un dels dos temes inèdits que es publicaran en un àlbum recopilatori que sortirà a la venda al juliol. Els autors de la cançó diuen que reuneix els ingredients que han donat personalitat a la banda. És una celebració de la vida i de les persones que els han acompanyat durant aquests 20 anys de camí, diuen. A l'abril van obrir la gira de comiat l'última I m'on anem, al Perelló, al Baix Ebre. Hauria d'acabar el setembre, però han avançat que ja tenen peticions per concerts també durant el 2027.
1: És dilluns, i els dilluns a aquesta hora, quan queden 10 minuts per arribar a les 11, hi posem la mirada de la periodista Marta Riezu, que avui reflexiona sobre el 60è aniversari del Festival de Jazz i el concert accidental de Sullivan Foerner.
2: El Festival de Jazz de Barcelona, com sabeu, enguany celebra 60 anys. I durant els propers mesos tindrà un munt de concerts molt recomanables. Fa pocs dies vaig anar a un d'ells, al Conservatori del Liceu. Un pianista de 39 anys que es diu Sullivan Foerner, nascut a Nova Orleans i criat a Nova York. Té 3 Grammys, ojo, vesteix d'Issey Miyake, i va estudiar a Oberlin. L'Oberlin College, si no ho sabeu, ha donat Nobels, Pulitzers i Oscars, a Manta, un darrere l'altre. Total, per una sèrie de calamitats, el pobre home va sortir de casa a les 4 del matí. Li van anul·lar un vol, plovia, no sé què passa, una tempesta, no sé què. Va agafar-ne un altre, el van fer esperar. Torna a canviar, cap aquí, cap allà. Van haver d'endarrerir-lo al concert perquè no arribava. Al final va aterrar, el foten a un taxi com poden. Arriba suat, amb l'equipatge. Imagineu-vos, quin esgotament, quin humor. Ah, llavors Sullivan Foerner tenia dues opcions. Una, dissimular i tirar endavant. O, abans del concert, respirar fons i dir-li al públic: mireu, tinc gana, vaig brut, estic cansat, avui m'han putejat molt. Faré el que pugui i us agraeixo que m'acompanyeu. I així, en un segon, va trencar l'encanteri. Quan intentes disfressar la mala llet, es duplica. Quan la poses sobre la taula i te n'enfots d'ella, guanyes tu. El concert va ser absolutament espectacular.
0: Vuit minuts i arribarem a les 11 de la nit. Hem d'atendre a aquesta hora una notícia d'última hora perquè està cremant un incendi important a la cooperativa de fruita La Pràctica a Lleida, i tenim el nostre company Enric Pinyol. Bona nit, Enric.
3: Hola, bona nit.
0: Estàs molt, molt a prop d'aquest incendi. Què ha passat? Què crema?
3: Sí, estic tan a prop que, com la resta de veïns de la zona, ens estem apartant de les flames perquè la intensitat del foc és molt, molt gran i l'escalfor arriba a gairebé un centenar de metres de distància. El que està passant és que estan cremant milers de palots de fruita de la cooperativa La Pràctica. És una cooperativa que ja a tocar de Lleida. De fet, està a tocar del barri de Ciutat Jardí. És un barri conformat per cases baixes, pel que en tindríem com xalets. És ben bé a tocar, vull dir, a la vora del carrer els bombers estan patint perquè el foc no saltés a les cases. Quan diem que estan cremant milers de palots, hem d'imaginar-vos aquelles caixes de fusta grans on van dipositant la fruita quan la van acollir els pagesos. Doncs bé, en aquesta cooperativa, al seu exterior, al pati exterior de la cooperativa, hi ha milers de caixons de fusta d'aquest tipus que han cremat i són molt difícils d'apagar. Els bombers ja estan treballant des del primer moment, però poc hi podran fer si no es controlar que el foc no arribi a les mateixes instal·lacions de la cooperativa i sobretot a les cases que té a tocar. És un incendi que haurà començat al voltant de les 10 de la nit, un quart d'11. Els bombers ja estan treballant des de fa estona i la Guàrdia Urbana, la policia, està mirant de mantenir els veïns de les cases més properes confinats i la resta apartats del foc, perquè la intensitat, com dèiem, és molt alta. Les flames es poden veure gairebé des de tota la ciutat, perquè la columna de fum és realment impressionant.
0: És Enric Pinyol en directe des de ben a prop d'aquest incendi que crema la cooperativa de fruita La Pràctica de Lleida, i que efectivament ho estem també comprovant sobre el mapa. És molt, molt a prop d'una zona residencial, a creuar tan sols d'un carrer. Enric, seguim amb les línies obertes i Tornarem a connectar amb tota probabilitat a les 11 per saber més detalls d'aquest incendi, veure com funciona. Un incendi que ens explicaves ha començat a quarts d'11, a les 10 quarts d'11, i en el qual hi estan treballant amb intensitat els bombers de Lleida. Gràcies, Enric. Fins ara.
3: Fins ara.
1: Cinc minuts i arribarem a les 11. David Ubach, bona nit.
4: Bona nit.
1: Avui el primer àudio esportiu és de Nico Laprovittola, el jugador de Barça, del Barça de bàsquet.
5: No. Intentamos hablar, pero no. Así que mi futuro está bastante incierto. Así que, nada, creo que...
4: Doncs Laprovittola, que deixa entreveure així que no continuarà l'equip la temporada vinent, acaba contracte a finals d'aquest mes, amb l'equip jugant-se l'accés a la final de l'ACB. Laprovittola, un dels veterans de l'equip. Demà tindrem un Barça-Tenerife.
1: Se sobreentén que és que no li ofereixen, oi?
4: Sí, exacte. No ha rebut proposta de renovació del Barça. Laprovittola, que de tota manera els últims anys han encadenat força lesions. I demà doncs, tindrem el primer assalt entre Barça i Tenerife a les semifinals de la Lliga ACB en una eliminatòria que ja és el millor de 5 partits. De retruc, aquest partit desplaçarà del Palau Blaugrana cap a Blanes el Barça Igualada, també decisiu 5è partit de les semifinals de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins. Tots dos partits no els pot acollir el Palau Blaugrana. A les 7 el Barça Igualada, a les 8 el Barça Tenerife.
0: Molt bé, segon document sonor, Luis de la Fuente, seleccionador espanyol de futbol.
6: Calculamos si no hay inconvenientes en estos días que están en disposición de contar con ellos el día 15. Ahora, si me dices para iniciar el partido, y eso es más complicado, pero que están en disposición de jugar lo que estimemos oportuno, pues yo creo que van a estar los tres.
4: Parla Luis de la Fuente dels jugadors que té tocats. Un d'aquests és Lamine Yamal, doncs de la Fuente, que espera poder comptar amb el futbolista del Barça, tot i que sí que ha aclarit que no ho faria pas com a titular de cara al debut al Mundial del dia 15 contra Cap Verd, per tant, de dilluns vinent. Aquest Espanya-Cap Verd jugarà a Atlanta. Podria ser ja amb Lamine Yamal, però no com a titular en aquest partit. Per cert, aquesta matina de les 4 hora catalana, últim amistós de la selecció espanyola contra el Perú a Mèxic.
1: Molt bé, i l'últim, breument, Javier Tebas, president de la Lliga de Futbol Professional.
7: Estadísticamente está claro que la zona del Real Madrid es probablemente no jueguen ese fin de semana del 16 de agosto, creo que es un domingo.
4: Aquest és el cap de setmana, 15 i 16 d'agost, en què començarà la Lliga, si no hi ha cap canvi d'última hora.
1: En ple estiu, eh?
4: Sí, sempre, els últims anys ha estat així, a mitjans d'agost, i això que aquest any doncs, el sindicat de futbolistes ja estava en contra perquè el fet que el Mundial s'allargui una mica més doncs, no es compliria el mínim de vacances que han de tenir els futbolistes. La Lliga sí que començaria aquest 15 i 16 d'agost, segons ha determinat un jutge que li ha donat la raó a la Lliga Professional de Futbol, de la qual Javier Tebas n'és el president, però sí que alguns equips podrien no arrencar-la aleshores i posposar una mica el seu inici, els que tenen més mundialistes.
1: Gràcies, David.
4: A vosaltres.

0: Demà ens espera un temps molt heavy metal, em sembla a mi.
1: Aquesta és la conclusió principal. I la fàcil, si més no. Potser la Gemma ens dirà si anem bé o malament.
0: A veure, Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, no. Va pel títol de la cançó de Beth Harper, que es diu Less, perquè demà tindrem menys calor.
0: Ah.
2: Demà, tot i que la cançó era potent, sí que tindrem més ruixats, per tant, servia per les dues coses. Avui a les màximes han arribat els 35 graus, demà ja quedaran més curtes, 31-32 com a molt, i es notarà aquest descens de la temperatura a tot arreu. Per tant, una mica més de fresc, això no vol dir que vingui una gran baixada, però sí que recularà el termòmetre, ja hi ha molts punts que els hi costarà d'arribar aquests 30 graus. Pel que fa als ruixats, n'hem tingut avui, en tindrem de matinada, que poden ser localment intensos, ben bé fins demà a primera hora, després podré tenir una pausa, però de nou a la tarda hi tornarà. Per tant, aquests ruixats que tornaran a concentrar-se, sobretot cap a la meitat nord, Pirineu i Prepirineu, però això sí, que estones poden descarregar amb intensitat, amb avisos, i per tant acompanyats de tempesta o calamarsa. Aquest descens de la temperatura es notarà encara una miqueta més de cara a dimecres.
0: Molt bé, doncs crec que hem animat algunes persones.
1: N'hi haurà d'altres que hauran quedat tocades, potser també.
2: Esperem contestes més endavant.
1: Exacte.
0: Bones perspectives per tothom, en definitiva. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.
2: Bona nit.
0: Són les 11, el 8 de juny. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: una segona hora del programa en la qual estarem molt pendents d'aquest incendi que crema a una cooperativa de fruita, la cooperativa La Pràctica, a Lleida. Les flames són a tocar d'algunes cases i estan cremant milers de pelots de fruita, i connectarem en directe per saber l'abast i evolució d'aquest incendi en el que treballen des de les 10:15 els bombers de la ciutat.
1: En aquesta última hora del dia també escoltarem Biel Mesquida, que aquest vespre ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte que s'ha fet al Palau Sant Jordi. L'ha anat a veure la Marta Vives, al Palau de la Música, volem dir.
0: També parlarem amb un cantant que a la mateixa hora era a l'Estadi de Montjuïc fent proves. És el cantant català Álvaro Soler. Demà actua en l'acte de la vigília d'oració, el més multitudinari dels que té previstos Lleó 14 a Catalunya. Les 40.000 localitats van volar.
1: I com cada dilluns ens visita Toni Padilla amb la seva visió particular del món de l'esport, avui es fixarà en dos escenaris, d'una banda el Bernabéu, i no per la visita del Papa d'aquesta tarda, sinó per les eleccions a la presidència d'aquest cap de setmana, i de l'altra el Madison Square Garden, perquè els Knicks poden aconseguir el títol de l'NBA, i això, segons Toni Padilla, és extraordinari. De seguida ens ho aclareix.
0: I el nostre convidat que avui tindrà l'última paraula del dia és una persona que podríem dir que avui obre una nova etapa a la seva vida. I en aquest moment vital d'impàs el saludarem al tram final del Catalunya Nit, i serà ell qui tindrà avui l'última paraula del dia. Vinga, va, ens queden 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: Ja escoltem d'entrada les veus que han marcat fins ara aquest 8 de juny. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Com la resta de veïns de la zona, ens estem apartant de les flames perquè la intensitat del foc és molt, molt gran i l'escalfor arriba a gairebé un centenar de metres de distància. El que està passant és que estan cremant milers de palots de fruita de la cooperativa La Pràctica. És una cooperativa que ja ha tocat de Lleida. De fet, està a tocar del barri de Ciutat Jardí. Els bombers estan patint perquè el foc no saltés a les cases.
4: Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
5: Ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
6: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
7: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes que denunciem en els mitjans de comunicació la mala gestió dels casos de l'Església i que li podem fer preguntes incòmodes.
8: Puc entendre, però és un movidón que vingui el Papa a la feina, també ens causa un movidón. Com a ciutadà de Barcelona, pues, molesta.
9: Intentar arribar una miqueta abans, si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que, i tenir després el temps que faci falta, no?
10: Antes no se le entendía lo que hablaba y ahora puedes tener una conversación con él como antes no podías tener. Escribir, se le había olvidado de escribir, ahora escribe su nombre. Ay, poco a poco, no quiere decir que hace 3 meses nada más.
11: Són dues incisions, una a cada costat del coll, petitetes, d'uns 3 o 4 centímetres, i llavors des d'aquí podem accedir als ganglis cervicals i a les petites venes. És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores, i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
12: Aquí se acabaron las conjeturas, el interés de los medios de comunicación, incluso las ganas de poder derrotar a un gobierno. Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
13: Just ara, quan passem la visita del Papa, farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs, tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil. I, per altra banda, no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes.
14: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
15: Ja som a punt d'arribar als 70 cineclubs federats en territoris de parla catalana i bé, m'agradaria dir que els cineclubs som un espai clau per la difusió del cinema en versió original, per la promoció del cinema català i també per la presència del català a les nostres pantalles.

0: Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
4: 22 d'octubre de 1977.
3: I el número de la sort, el...
4: 11.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
5: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
0: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
5: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
0: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
5: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
0: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Nit.
6: La luna se reía.
0: Les notícies.
6: La luna no quería.
0: Sota la llum de la lluna.
6: Dejar de aparecer. Muy guapa iluminada.
0: Amb Manel Elias.
6: Hasta el amanecer.
0: I Agnès Marquès.
6: La luna sonreía.
0: Catalunya Ràdio.
6: Y...

És pràcticament impossible que, si heu estat mínimament vius l'última dècada i heu sortit una miqueta en algun xiringuito, algun club, qualsevol bar, celebració, no hagi sonat aquesta cançó o, per exemple, aquesta altra. Això dirigim-me a la gent que es mogui per Catalunya, però és que podríem estar parlant de qualsevol país d'Europa, pràcticament. Posem-hi un altre per posar-ne només tres, eh?

0: Són cançons del cantant català Álvaro Soler. Aquí tenim el plaer de poder saludar ara mateix. Álvaro, què tal, com estàs?
1: Què tal? Com estem? Pues la veritat que superbé, gràcies per convidar-me.
0: No, gràcies a tu per atendre'ns, perquè sabem que aquests dies deus anar de bòlit, perquè, clar, sentim tots aquests temes i més, que em podríem posar, ja ens imaginem que tu d'actuacions en portes unes quantes, però no sé si com la de demà.
1: No, tens raó, tens molta raó. La veritat que tinc molta sort que m'hagin convidat a cantar a la vigília del Papa aquí a l'Estadi Olímpic, a Barcelona. I, bueno, és un honor per mi, perquè és casa meva, és per la Sagrada Família, són coses molt, molt maques. I, home, és històric, això.
0: Clar, demà és aquest acte, a més, que és el que la gent s'hi pot apuntar, que, de fet, van volar les entrades 40.000,
1: sí.
0: 40.000, crec que n'hi havia, o sigui, tindràs l'estadi olímpic...
1: Sí.
0: Ple...
1: Sí, sí,
0: serà
1: com Bad Bunny.
0: Exacte, sí, sí. No sé si tu portes caseta o alguna cosa o no.
1: No, nosaltres no portem caseta, però portem cadira del Papa i moltes altres coses. portem la creu de la Sagrada Família, quasi, és veritat.
0: Clar que sí. Això que deia, demà deu ser l'acte més multitudinari i el que la gent que volia, sense gaires invitacions prèvies, podia intentar ser-hi. Com et va arribar a tu la proposta de ser a Montjuïc en aquesta vigília, on poc després vostra, puc dir que sereu taloners, els músics que hi participeu, taloners del Papa. Com t'ha arribat a tu la proposta?
1: Pues em va arribar directament del director musical, que és el Pablo Cervián, i amb el Pablo ja hem fet moltes coses musicals junts i al final, pues mira, em va trucar i em va dir: oye, t'agradaria fer això? M'han dit que volen que toquis tu. I jo, pues, li vaig dir que sí immediatament. O sigui, clar que sí.
0: Clar, i què has preparat? No sé si us fan indicacions de que sí que podeu dir o que no dir, o que tocar o que no tocar. És lliure? Com fas el repertori demà?
1: Home, és totalment lliure, la veritat. O sigui, jo... Ja em van proposar de fer El Mismo Sol i jo realment és la cançó que a mi té més sentit, perquè al final la cançó del Mismo Sol uneix a tanta gent de diferents cultures i és una cançó que al final té un missatge molt, molt maco. I per això té molt de sentit cantar aquesta cançó. I ho cantem amb un cor molt maco, de gospel també, o sigui, serà una versió diferent a l'original, que em fa molta il·lusió fer també.
0: El Mismo Sol. Això d'indicacions de com comportar-te a l'escenari o això, no sé si us n'han fet o no cal, perquè ja sabeu on sou. Perquè, clar, a tu t'ha vingut a veure gent de molts llocs, però gent que tu no sabies què pensaven ni com eren ni res, no? Evidentment, en canvi, demà sí que hi ha un punt en comú, que és que en principi tots som fidels que segueixen el Papa.
1: Exacte, jo crec que, o sigui, sí, tinc molta família que també vindrà, amics... Serà un evento molt, molt guai i bueno, compartir l'escenari amb el Papa, pues, és una cosa històrica, clar que sí.
0: Clar. Heu fet proves aquesta tarda, com han anat?
1: Sí, l'hem fet just ara i ara ja estic en el cotxe que hem sortit, però la veritat que és superbé, o sigui, estàvem veient una miqueta el so com estava tot, la banda és espectacular. I també faré una cançó amb Alfred García. I llavors, pues, bueno, això serà una primícia també, perquè no l'hem fet mai junts, la cançó Estrella, i bueno, pues és la primera performance que fem i directament amb aquest escenari, no? O sigui, és guai, la veritat.
0: Clar, estareu també amb Sergio Dalma i l'Escolania, amb Sabor de Gràcia, Conchita...
1: Sí, exacte.
0: No sé si després vosaltres podreu tenir algun moment de trobada amb el Papa, amb Lleó 14. En principi actueu abans que ell arribi,
1: sí,
0: i es dirigeixi a tot el públic. No sé si després
1: abans
0: tindreu trobada.
1: No ho sé, la veritat. Això encara ho hem de veure. No ens han dit res d'una audiència amb ell, però bueno, esperem que sí. Seria molt maco.
0: A tu t'agradaria?
1: Sí, tinc la sort que jo vaig tocar el 2018 al concert del Vaticà de Nadal i ja vaig conèixer el Papa Francisco. Llavors és, bueno, és molt fort que tingui l'oportunitat de també conèixer un altre papa en una vida. I llavors, pues, és algo, sí, molt especial.
0: Clar, això, i hi haurà pocs cantants que ho puguin dir. I com va anar aquella de Francesc al Vaticà?
1: Pues, bueno, increïble. És que, clar, això en el Vaticà és una altra història, també.
0: Sí.
1: Hi havia molts artistes molt, molt coneguts, molt grans, però l'ambient era fantàstic, era molt maco, la gent sempre vol ajudar. És, bueno, la veritat que és un ambient que m'agrada molt, i bueno, amb el Papa Francisco, pues, que també podíem parlar en espanyol, pues, va ser molt guai, la veritat, sí.
0: Doncs a veure com anirà demà. Per cert, que després deus haver de tornar... Tu ara estàs vivint a Alemanya, si no m'equivoco, i he vist que tens molts concerts ja a Alemanya programats.
1: Aquest estiu tenim molt a tot arreu en Europa, i bueno, la setmana passada vam començar la gira dels festivals a Hongria i a Budapest, i ara pues, el dimecres, i després, directament després de la performance amb el Papa, ens anem a Hamburgo,
0: molt
1: que
0: bé.
1: Tenim el proper concert allà, sí, fem gira.
0: I passaràs per Catalunya també l'estiu, o encara no ho sabem, o què?
1: Aquest any a Catalunya no, passarem a València, que bueno, està gaire a prop,
0: sí.
1: A Cullera, que tenim un festival molt gran, que es diu Febre, i després a Tenerife també. Són els únics dos concerts que fem en Espanya aquest any. Però sí, Catalunya aquest any no. Mira, l'any Cap Roig vam fer fa dos anys, que m'encanta, i a veure si l'any que ve tornem.
0: Sí, si no, els teus fans que ens estiguin escoltant ara poden voltar tranquil·lament Tenerife, a València...
1: Sí, bueno, o si volen Finlàndia, Helsinki també fem aquest any, que serà molt, molt divertit, segurament.
0: Doncs també, també.
1: Dona per fer un cap de setmana molt maco.
0: Perfecte, però abans hi ha aquesta parada a l'Estadi Olímpic amb aquesta vigília d'oració amb el Papa Lleó XIV. Estàs nerviós o què? O no? Tu ja ho tens controlat, això de les masses?
1: Bueno, sí, no. O sigui, jo crec que ara que hem vist que tot ha sortit bé, el so està guai, la gent, bueno, pues, està preparada... Pues ja tot bé, ja puc dormir tranquil aquesta nit.
0: Perfecte, doncs demà aquí ho explicarem. Moltíssimes gràcies, Álvaro Soler, una abraçada.
1: Moltíssimes gràcies, vale, adeu.
0: Bona nit.

0: I arribarem a les 11:20 de la nit. Ara farem una pausa per la publicitat, però de seguida la tornada connectarem en directe amb Lleida, al costat, a tocar d'aquest incendi que hi ha a la cooperativa agrícola La Pràctica de Lleida i en el qual estan treballant a aquesta hora 20 dotacions dels bombers. Un incendi important de grans dimensions que ara de seguida ens explicarà com evoluciona el nostre company Pere Joan Álvarez.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Hola.
4: Hola.
5: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
6: Sabi que Analies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
6: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
6: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
6: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
6: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
7: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Les 11:20 minuts, molt pendents del Catalunya Nit, d'aquest incendi que crema la cooperativa agrícola La Pràctica de Lleida, un incendi que s'ha declarat pocs minuts després de les 10. És quan han rebut l'avís als bombers, que ara hi tenen 20 dotacions treballant en aquestes tasques d'extinció. Aquesta hora podem saludar el nostre company de Catalunya Ràdio a Lleida, Pere Joan Álvarez. Bona nit.
8: Hola, bona nit.
0: Quina és la situació que t'has trobat ara quan has arribat?
8: Doncs, primer, molts curiosos amb els cotxes aparcats en doble fila en tots els carrers que donen en aquest punt, perquè la veritat és que el foc és visible des de molt lluny i crida molt l'atenció perquè al ser de nit es veuen les flames. Nosaltres les estem veient en un carrer que hi accedeix a la cooperativa La Pràctica i fa uns moments que la Guàrdia Urbana estava avisant a la gent que viu per aquí als costats, al costat d'aquesta cooperativa, de que marxés. I nosaltres tenim en nosaltres un agent de la Guàrdia Urbana en directe. Senyor, bona nit.
9: Hola, bona nit.
8: El seu nom?
9: Agent 1201.
8: Agent, què estaven fent? Per què fan fora la gent?
9: Los bomberos han avisado de que hay posiblemente un depósito de un líquido muy inflamable y ante el riesgo de explosión estamos desalojando todos los vecinos hacia el final de la calle.
8: ¿Es un depósito de...?
9: No lo sé. No sé. No sabria dir.
8: Nitrogen, potser. El que sí que estan fent és, preventivament, amoníac. El que estan fent és fer fora la gent que viu aquí al costat, no fos que esclatés aquest dipòsit, no?
9: Sí, ante la possibilitat, i per curar-nos en salut, mejor que abandonen la zona de los vecinos, y si no pasa nada, mejor.
8: Què saben vostès de lo que està passant? S'està cremant la nau?
9: Ha caído parte de la nave. Y lo único que puedo decir es lo que puede ver usted. Yo estoy aquí conteniendo a la gente, que no son curiosos y nada más.
8: Doncs gràcies i bona nit.
9: Igualment.
8: Doncs això és el que ens diuen aquí en un carrer que hi accedeix al punt on s'estan cremant milers de palots. També afecta la nau de la cooperativa i, per tant, l'expectació és màxima. Molts veïns han hagut de sortir perquè la indicació dels cossos de seguretat han anat en aquest sentit, que marxessin perquè hi havia perill d'aquesta explosió. S'han sentit altres explosions, però formen part del mateix incendi, dels palots i de totes les instal·lacions fruiteres, però aquest dipòsit és el que amoïna ara mateix els equips d'emergència i per això, de forma preventiva, estan desallotjant la gent que viu en les cases més a prop. Són cases unifamiliars en aquesta zona alta de la ciutat de Lleida.
0: Ho veiem en el mapa, efectivament. Aquesta cooperativa res queda travessada només per un carrer que ja directament hi ha cases. Deixa'm avançar, Pere Joan, que Protecció Civil, a través d'informació a les xarxes socials, avisa que no hi ha cap persona que hagi patit ferides, però aquesta és la situació. Per tant, està cremant el foc dins encara del recinte d'aquesta cooperativa, eh? Pere Joan, això segur.
8: Sí. Si vols, podem parlar amb algun testimoni que ens digui si sap alguna cosa. Sisplau, ens pot atendre en directe per Catalunya Informació el seu nom?
4: Francesc Rubiales.
8: Francesc Rubiales. Vostè viu aquí a prop?
4: Sí, anem a apuntar, al del carrer.
8: I què és el que ha vist quan ha començat tot?
4: No, he sigut jo el que ha trucat a la policia perquè vinguessin a... que he vist les primeres flamarades des de dintre de la cooperativa.
8: És la cooperativa La Pràctica, eh? La sí. Que està cremant.
4: Sí, sí. Tots els palets de fruita i tot el que tenen aquí s'ha perdut tot.
8: A vostè li han dit alguna cosa, que marxis de casa?
4: Sí, sí, ens han tret a tots de casa perquè hi ha un possible depòsit d'amoníac que podria explotar.
8: Per tant, no saben quan podran tornar. Suposa que a mesura que la nit avanci es vagi podent restablir la normalitat, no?
4: Si la policia ens doni permís, no podrem accedir als vivendes.
8: Molt bé, gràcies, bona nit.
4: A vostè.
8: En directe, doncs, un dels veïns que diu que és el que ha trucat als bombers per alertar d'aquest incendi, que des d'aquí, al costat de les cases on han desallotjat els veïns, el cordó policial cada vegada és més ampli. Al principi, quan hem arribat, era més estret, però ens han anat enretirant per aquesta possibilitat que pogués esclatar aquest dipòsit.
0: És un dipòsit d'amonia que ens informen que és dins de les instal·lacions de la cooperativa i que, lògicament, en contacte amb el foc doncs podria tenir un efecte com provocar o causar una explosió. Ens està explicant en Pere Joan Álvarez en directe a Catalunya Ràdio que la policia està fent evacuar els veïns que viuen immediatament al costat d'aquesta cooperativa La Pràctica, que és una cooperativa de fruita, una cooperativa important a la zona.
8: Pensem que estem en plena campanya, que ara comença la campanya de la fruita. Vull dir que la cooperativa estava en tot el material necessari per fer front en aquesta campanya de la fruita. Per tant, estem en un moment àlgid de la cooperativa.
0: Lògicament, haurem de parlar també de les pèrdues que això implica per a la cooperativa. Ara, el més immediat, Pere Joan, són aquestes 20 dotacions dels bombers que estan treballant en les tasques d'extinció. És un fum, un foc molt viu, no? Dèiem que
8: sí,
0: les flames es veuen des de llum, fa fum també.
8: Sí. Bueno, fum, fa fum, però a la direcció nosaltres hi som, no ve el fum de moment. El que sí que és molt visible són les mateixes flames que tenen una alçada impressionant i que, com dic, des de carrers, des de la gent que ens escolti des de la ciutat de Lleida, això és pel camí de Montcada, que està al tanatori, doncs en aquesta zona de Ciutat Jardí, a prop de Ciutat Jardí, doncs és on es pot veure aquest incendi i és on molts lleidatans curiosos han aturat els cotxes al voltant de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida en doble fila per veure l'espectacularitat d'unes flames que són visibles des de molta distància i aquí doncs constantment van venint vehicles, ara ve una grua municipal a buscar segurament que algun cotxe estacionat per poder-lo enretirar, perquè hi ha aquest cordó policial que, com dic, cada vegada és més ampli i més allunyat del foc, del focus de l'incendi.
0: Fa ben bé una hora i mitja que crema aquest incendi. A Protecció Civil insisteix i els bombers que treballen en aquest objectiu prioritari per aturar les flames, que no es propagui cap als habitatges propers ni a dins de la nau de la cooperativa, tot i que aquest policia municipal amb el qual hem parlat sí que ens informava que dins de la cooperativa doncs havia pogut entrar les flames a aquesta nau. Hi ha un dipòsit d'amoníac que és el que preocupa ara mateix, però són una vintena de dotacions dels bombers que estan treballant en aquestes tasques d'extinció. L'incendi és important, però no consten persones afectades i es demana al veïnat que tanqui portes i finestres i, com ens explicava...
8: I que marxi, sí, que marxi de casa.
0: Exacte, que marxin, però marxen a peu.
8: Sí, els han avisat. Quan hem arribat nosaltres estaven alertant des del mateix carrer, segons a la gent que sortís de casa seva, perquè ja dic que són cases unifamiliars de molt, dos, tres pisos d'alçada, i des dels balcons miraven l'incendi i els han dit: senyor, baixi, marxi d'aquí, perquè hi ha perill d'una explosió d'un dipòsit d'amoníac, i això doncs faria perillar la integritat d'aquesta zona, que és una zona d'un cordó ara mateix policial que, com dic, cada vegada és més ampli.
0: Doncs aquest és l'abast de l'incendi en aquesta cooperativa on cremen doncs milers de palets i caixes de fruita preparades ja per sortir de les instal·lacions d'aquesta cooperativa. Ara ens ho deies
8: també. I també les instal·lacions.
0: I també les instal·lacions, eh? Confirmat, tu també ho veus.
8: Sí, sí, sí. També el que comenten aquí els mateixos policies és que no només està afectant el que moltes vegades ha passat, que crema l'exterior d'una cooperativa perquè hi ha molts palets de fusta acumulats, doncs en aquest cas, com que és tan impressionant l'incendi, ha propagat també a les instal·lacions, a l'edifici, l'estructura mateixa del propi edifici de la cooperativa, i estaria cremant també part de les instal·lacions.
0: El que veiem, de fet, Pere Joan, és que la cooperativa té diversos edificis, no? Hi ha més d'una nau, com en dos blocs, si més no, separats. Entenc que les flames doncs deuen haver arribat a un d'aquests blocs.
8: Se'ns fa difícil perquè és negra nit, nosaltres som a una distància de prudència, veiem flames, però ara mateix no podem constatar què és el que està cremant en aquesta visió que tenim nosaltres, molt limitada, perquè ja et dic, els mitjans, els serveis d'emergència no deixen acostar-se a la gent i als mitjans de comunicació.
0: La prudència és el que ha d'imperar en aquesta hora, i deixar que els bombers hi treballin amb aquesta vintena de dotacions. Són un incendi que ens arriben també fotografies d'altres punts de la ciutat de Lleida des d'on s'observen aquestes flames. Per tant, un incendi que és espectacular i que s'hauria declarat fa ben bé una hora i mitja. A quarts d'onze els bombers rebien l'avís i fa tota aquesta estona que hi treballen. Una zona acordonada des d'on n'està informant en directe el nostre company Pere Joan Álvarez. Ho deixarem aquí. Fem una pausa per la publicitat. En recapitularem ara a la tornada, si cal, per donar la informació d'última hora al respecte. Gràcies, Pere Joan. Fins ara.
8: Fins ara.
7: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
7: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
1: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
7: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte, i amb la presència del Papa.
1: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
7: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
1: Amb la nit dels ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat, i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
7: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Ara estàs a l'Estat Passant, també?
12: Sí.
11: Sí, estàs còmode?
12: Sí, sí.
11: T'agrada presentar l'Estat Passant? Sí,
12: sí, estic còmode perquè treballo poc.
11: Clar, és fàcil.
12: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
11: M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
12: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
10: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
13: Entendre és obrir els ulls.
11: Obrir la ment.
13: Obrir la ment.
14: Obrir la ment.
7: Un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: Més lluny, però déu-n'hi-do, com de lluny han anat. L'escriptor Biel Mesquida ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música ple de poesia i reivindicació de la llengua, la cultura i la llibertat. Ha seguit aquest acte d'entrega del guardó i ha parlat amb Biel Mesquida la Marta Vives.
1: L'acte al Palau de la Música, representant un jardí, ha estat el reflex de la poesia de Mesquida, ple de paraules, de passió, de bellesa desbordant i de reivindicació.
2: En Biel Mesquida no res si no posa el cor i el cervell i la veu a favor dels mestres que avui lluiten al País Valencià i a Catalunya.
1: L'emocionant interpretació de Viatge a Ítaca de Lluís Llach a l'inici de l'acte ha estat la millor metàfora Ítaca de llibertat i persistència.
3: No hem de mullar, no mollis.
4: Molt bé.
3: No mollis.
4: No mullaré.
1: D'aquesta trajectòria de més de 50 anys de literatura i activisme que fuig de tots els convencionalismes. La seva paraula ha estat dita per d'altres poetes deixebles de Mesquida com Blanca Llum Vidal, Adrià Targa i Mireia Calafell. La glosa ha anat a càrrec d'Antoni Clapés i Mallorca, projectada en una pantalla, la seva llum, la mar, les seves parets de pedra, les seves oliveres, ha tingut la lletra de Blai Bonet, la guitarra de Borja Penalba i la veu emocionada de Maria del Mar Bonet.
5: L'aventura van ser 16 o 15 anys que mos vàrem trobar i per sempre més, no? Han passat pocs anys i moltes coses.
1: El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ha reivindicat el llenguatge propi del creador.
6: Mesquida no ha defraudat mai cap lector de veritat. I totes les innovacions, la llengua de Mesquida no és trencadora, sinó eixampladora, amplificadora i constructiva.
1: Just acabar l'acte hem pogut parlar amb aquest explorador de la llengua. Biel Mesquida, bona nit.
7: Bon vespre.
1: Com vas d'emocions?
7: No, ja estic més enllà de les emocions. Estic en un territori en què la gent és bona, rica, lliure, desvetllada i feliç, i que tothom s'estima, i que és com una espècie ja d'utopia feta realitat.
1: Què representa per tu haver guanyat aquest premi?
7: Un estímul, una energia, una força per escriure. Escriure no és gens fàcil. La gent que ho digui, lo contrari, no sap què és escriure, i sempre necessites això, necessites els altres. Jo necessito els altres, i això ha estat uns altres, molts d'ells que no coneixia, que m'han dit que me llegien, que m'estimaven, que valia la pena aquelles pàgines que jo feia, i això és d'una força, i te dona un coratge, i te dona unes de no aturar.
1: De fet, en el teu discurs has dit que estimar i escriure, no?, són els dos verbs d'aquest lletrapedrer.
7: Sí, són, bàsicament, és allò, si em dius que has fet a sa vida, això, estimar i escriure, i procurar fer-ho tot aquell excel·lenci que cercava, que necessitava, en moments meravellosos, en moments fracassats, allò, en totes les estacions de s'estimar i de s'escriure.
1: I just estem damunt de l'escenari d'aquest Palau de la Música, avui convertit en un jardí preciós, i aquí hi ha unes banderoles que diu "Poesia és lluita", que és una frase que et defineix.
7: Sí, és una frase que la poesia, que seria l'essència de la literatura, que la literatura sempre es lluita, i és allò que mos ajuda, que mos fa lluitar, que mos ensenya, que mos dona aquesta benzina poètica tan important.
1: I avui has volgut tenir també un pensament especial, unes paraules especials pels mestres en lluita també, no? Recordant la teva mare, que precisament era mestra.
7: Sí, jo crec que, evidentment, els mestres, jo que vaig néixer dins una família de mestres que ho passaven molt malament els anys... Jo vaig néixer el 47, un temps que encara hi havia guerra, un temps que encara hi havia molta de pobresa, i llavors vaig veure tota la lluita. És a dir, els mestres són com un dels herois quotidians que hi ha en aquesta societat, i aquesta societat necessita tant mestres com necessita metges, com necessita com necessita escriptors. És a dir, tot això són professions molt entregades, molt generoses, molt vocacionals, que fan que aquella societat avanci, aquella societat sigui això, més rica, més lliure, més desvetllada i més feliç.
1: I també necessita molta cultura.
7: l'educació. L'educació és una font de cultura i, a més, ara vivim un temps en què tot mos arrossega onades d'ignorància, onades de propaganda, de onades de destrucció de la cultura i del triomf del comerç, del triomf de la mercaderia, del triomf del consumisme. Llavors, els mestres són un dels fonaments socials de la cultura.
1: Biel Mesquida, enhorabona, moltes, moltes felicitats i moltes gràcies.
7: Gràcies a tu i això que també fas tu, ara el que feim, jo crec que també és una forma important de cultura. Jo sempre he estat un gran defensor del periodisme i crec que ara també el periodisme, en una època en tanta de periodisme fals, de periodisme ideològic, de periodisme que se dedica també a menjar el cap de la gent, és necessari això, un periodisme ben fet, un periodisme que conti coses de veritat, un periodisme apassionat, un periodisme de bon de veres.
1: Aquí estem a les trinxeres, com tu.
7: Moltes gràcies.
1: Catalunya nit.
4: La lluna de dos cares
8: que brillen i confonen de nit con les teues paraules.
1: Les notícies sota la llum de la lluna.
4: La lluna de dos cares.
1: Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
4: La lluna de dos cares, de la nit al matí.
9: Vint minutets i arribarem a la mitjanit. És hora de saludar Antoni Pérez.

0: i un dilluns, de si serà capaç o no d'alterar el model de propietat del Real Madrid Club de Futbol.
1: Clar, aquí la cosa és que cal esperar, ara, no?, d'aquest mandat de Florentino.
0: És el gran dubte, a part de fitxar jugadors per, òbviament, intentar reanimar el futbol d'aquest punt populista, la pilota no entra, fitxo jugadors i il·lusiono la gent, i aquest dubte de si farà entrar, doncs, capital privat dins el sistema de propietat del Madrid, hauria passat per assemblea. El senyor Riquelme insisteix que amb aquesta xifra de vots que va aconseguir ho ha aturat, però jo crec que Florentino no és de les persones que es tira enrere i que fa cas als altres. Per tant, veurem què passa, perquè si el Madrid canvia el model de propietat, potser obre la porta que algú tingui la temptació de fer-ho en el futur a Barça.
2: I de seguida començarem a parlar tots plegats molt del Mundial, però avui si haguéssim de... que es farà als Estats Units, entre altres llocs. Però mira, tenim aquí davant la CNN i no estan parlant del Mundial, sinó dels Knicks. Sí. Estats Units, aquesta és la notícia ara, l'equip de Nova York de la NBA.
0: Als Estats Units, el dijous els hi comença el Mundial, ara també a Mèxic, òbviament, però només parlen d'un tema, que és la gran final de la NBA, la Lliga de Bàsquet Professional, perquè hi ha una notícia increïble, que és el New York Knicks, l'equip, òbviament, més conegut de la Gran Poma, pot guanyar el títol de campions per primer cop des de l'any 1973. Més de 50 anys de sequera d'una franquícia tan tan important com són els Knicks, que no jugaven una final des del 1999 i aquella la van perdre. Han arribat a la final, els seus rivals són els San Antonio Spurs, els dos primers partits els han jugat a Texas, a San Antonio, i els han guanyat. Per tant, aquesta matinada, primer partit que juguen a casa, al Madison Square Garden, si guanyen es posarien 3-0, recordem que això un sistema és el primer que guanya 4 partits és campió, per tant, ho tenen a tocar. Els Knicks, ara sí, sembla que aconseguiran trencar la seva maledicció.
2: I això seria una bogeria, perquè, com dius, és molt estrany que un equip d'una ciutat tan potent com Nova York ho faci tan malament habitualment. O sigui, seria extraordinari, però és que res sembla normal quan parlem dels Knicks.
0: Sí, de fet, han patit una metamorfosi i van arribar al playoff i, de sobte, un equip, bon equip, però que no era el favorit, va començar a guanyar, i no han parat. Porten 13 triomfs consecutius. Es van en camí d'igualar la millor ratxa de la història de la NBA en playoffs que va aconseguir Golden State Warriors el 2017 amb 15 triomfs, i amb un entrenador que és debutant. Només en 15 cops en la història, un entrenador en el seu primer any ha portat l'equip a la final de la NBA. És Mike Brown, que a més és una persona que li tenim certa estima, perquè Mike Brown és el gran padrí, és el gran mecenes qui ha obert la porta al català, al badaloní Jordi Fernández, que recordem que és entrenador de l'altre equip de Nova York, els Brooklyn Nets. Per tant, són amics, els dos entrenadors dels equips de Nova York, i segur que el Jordi Fernández, tot i que no pot dir-ho perquè ell és dels Nets, vol que guanyin els Knicks per Mike Brown.
2: Jo recordo èpoques dels Knicks que els seguidors anaven a veure el partit en funció del visitant, és a dir, anem a veure els Knicks que venen al Chicago per dir alguna cosa, per així veurem bon bàsquet pensant en el rival. Això ha canviat molt i suposo que els aficionats ara estan embogits totalment.
0: Sí, les entrades, òbviament, amb uns peus prohibitius. Hem vist el gran aficionat, el més conegut, el gran aficionat dels New York Knicks, és Spike Lee, el gran director de cinema, sempre entrada primera línia a la pista. L'hem vist en els partits que juguen fora de casa, ha anat a fora del Madison Square Garden a sobre d'un cotxe descapotable saludant com si fos el papa de Roma en versió basquetbolística. La gent ha embogit, hi ha un ambient molt positiu, la gent surt als carrers a celebrar, però avui què ha passat? Aquest partit que es jugarà aquesta matinada, un altre aficionat dels Knicks bastant famós, podria dir que crec que tothom el coneix, ha decidit que hi anirà. És un fill de la ciutat de Nova York, es diu Donald, el cognom és Trump. Clar, Donald Trump, el president, és de Nova York i ha decidit que hi vol anar aquest partit. I això ha provocat unes mesures de seguretat salvatges. Els aficionats han d'entrar 4 hores abans per motius de seguretat, els catxegen al pavelló. I hem vist fins i tot imatges de que quan han arribat els jugadors de San Antonio Sports, els han passat per un control de seguretat com si fossin realment sospitosos de terrorisme. Les imatges dels esportistes amb el control de seguretat ha estat realment molt, molt increïble. I hi ha la sensació de que part del pavelló xiularà Donald Trump, perquè en les festivitats prèvies als triomfs que s'han aconseguit al carrer, l'afició dels Knicks, que és una afició que representa aquesta Nova York, que és multicultural, ha cantat contra Donald Trump. Per tant, veurem què passa aquesta matinada. Un dels focus d'atenció és veure si xiulen o no a Donald Trump.
2: Clar, perquè recordem que és la ciutat on ha guanyat un alcalde que és bastant anti-Trump, que és el Zoran Mamdani.
0: Sí, i que de fet ha fet coses molt interessants, ha creat com unes fanzones amb pantalles perquè la gent hi pugui anar, i fins i tot va fer una cosa bastant intel·ligent, que va ser un acte que no tenia cap mena de valor, més enllà del simbòlic, que és es va reunir amb tot de canalla, de nens i nenes de 5-6 anys, i va dir: firmo un decret en què us dono permís per anar a dormir més tard per veure els partits dels Knicks. És a dir, això ho domina molt bé Zoran Mamdani, gestiona molt bé el tema de l'esport com a arma política, i de fet sembla que de moment Zoran Mamdani està sent el guanyador d'aquesta guerra diplomàtica amb Donald Trump, amb tot el que és relacionat amb els New York Knicks, que com dèiem, és... Tenen una forma els aficionats dels Knicks de viure l'esport similar als europeus. És a dir, hem vist imatges com els carrers de Harlem, la gent traient cadires al carrer i ficant pantalles gegants, esperit molt comunitari. I sobretot una cosa que també que ha agradat molt és la frase que

0: deia, en Fat Joe, que és un dels grans aficionats dels Knicks, deia, jo he vist la ciutat de Nova York més unida que mai. O sigui, em recorda l'esperit comunitari posterior als atemptats de l'11S. És a dir, una alegria ens ha unit, en què cap va ser una tragèdia, ara ens està unint un triomf. I estic veient imatges com nens de barris negres que surten a ballar als carrers juntament amb jueus ortodoxos. No importa la teva religió, no importa la teva raça, ens uneixen els Knicks. I les imatges són increïbles. Busqueu les xarxes, és que són increïbles. Veus Hare Krishnas a la porta dels Madison ballant amb els aficionats, acompanyat d'un noi jove que porta un equipatge jueu i al costat hi ha un senyor que surt de la mesquita. I tots junts, units per als New York Knicks, i això, òbviament, ho està utilitzant molt bé el Zoran Mandani, i ha fet seu un càntic de moda, que va ser un càntic que es va inventar un noi al carrer, que el podrem escoltar, és aquest càntic.
1: My mayor Muslim, my bagel's Jewish, my Christian New York, Knicks,
0: Val, què he dit?
2: Hem de traduir aquí,
0: Traducció. My major is Muslim, és a dir, el meu alcalde és musulmà, Zoran Mandani. My bagel is Jewish, és a dir, el bagel, aquest dolç, és d'un negoci jueu. My Christian Dior, és a dir, el gust dels neoyorquins per vestir bé, per la moda, Christian Dior, i al final acaba dient Knicks in four, és a dir, els Knicks guanyaran en 4 partits. Això ho ha fet seu la gent, ho van cantant, en fan pancartes, perquè d'alguna forma el que interpreten és que és cert que els Knicks representen el que és una Nova York que està en contra del racisme, que està a favor de que la gent de diferents orígens es pugui juntar, i això, doncs, d'alguna forma ha generat un punt d'eufòria amb imatges molt boniques de veure de Nova York, més enllà que hi ha algun brètol es puja dalt d'una parada de bus o un semàfor, pocs incidents. Una imatge de germanor molt bonica, que de fet és un triomf de la ciutat de Nova York.
2: Perfecte, doncs avui ho hem de deixar aquí. A partir de la setmana que ve, els dilluns, parlem de històries del Mundial, si et
0: sembla bé. Correcte, del passat i presents, perquè crec que Donald Trump també serà molt protagonista.
2: Segur. Gràcies.
0: Fins la propera.
3: Tretze minuts i arribarem a la mitjanit. Connectem de nou amb Lleida, amb els nostres companys, amb Pere Joan Álvarez. Bona nit de nou.
4: Hola, Agnès, bona nit.
3: Per cobrir l'incendi de la cooperativa de fruita en la pràctica, des de les 10, a milers de caixes de fruita que estan cremant. Quina és la situació a aquesta hora?
4: Doncs no ha canviat pràcticament des de la darrera connexió. Hem fet un recorregut per diversos carrers que estan acordonats i tots els carrers que donen a la cooperativa estan tallats al trànsit i tota la gent que viu al voltant han estat desallotjades. Ara som en un altre dels carrers i també amb una altra de les veïnes. Vostè, bona nit.
5: Bona nit.
4: El seu nom?
5: Maria Alba.
4: Vostè viu aquí?
5: Sí, estic a la punta del carrer casa meva.
4: I com s'ha enterat de l'incendi? Com l'han...
5: Doncs l'han vist nosaltres, començant. Nosaltres l'hem vist, havia el meu home fora que estàvem al jardí, estàvem acabant de recollir les coses de sopar, i llavors ha vist amb una ristra de palets que sortia una flama. Llavors hem trucat de seguida al 112, però la flama ja ha marxat després ja cap a la ristra següent, i en 20 minuts que han entrat els bombers, doncs s'ha incendiat tot.
4: Per què els han dit que havien de marxar de casa?
5: A veure, d'entrada perquè feia molta calor. La temperatura era molt elevada i llavors la veritat és que era una mica sufocant. És a dir, que sortigués amb, a part d'això, em sembla que hi ha algun líquid una mica perillós també per ser de cas.
4: Un dipòsit d'amoníac que podria esclatar i que, per tant, en prevenció han fet desallotjar tota la gent que viu al voltant.
5: Exactament.
4: No els hi han dit quan poden tornar?
5: No, ho han preguntat ara i ens han dit que esperem fins que no tinguin més controlat el tema de l'amoníac.
4: Gràcies i bona nit.
5: Gràcies.
4: Doncs una veïna que també ha estat desallotjada, que viu al costat de la cooperativa i que, per tant, ha hagut de marxar de casa per les flames, per el fum, però sobretot per aquest perill que pogués esclatar aquest dipòsit d'amoníac. Hi ha molta expectació, molta gent aquí al carrer, gent gran, canalla, tots expectants a veure què és el que passa amb aquest incendi, que continua cremant, continua havent-hi flama, continua havent-hi molta fumera, i esperant que els bombers puguin controlar-lo el més aviat possible i tornar a una certa normalitat en aquesta zona, la zona alta de Lleida. Estem, com hem dit abans, en una zona on la majoria d'habitatges són cases de 2-3 plantes, són cases unifamiliars, al voltant, més enllà de l'Arnau de Vilanova, de l'Hospital Arnau de Vilanova, i tirant cap a la zona del Picat ja.
3: Molt bé, doncs moltes gràcies per a Joan Álvarez. Protecció Civil continua informant que no consten persones afectades, però sí hi ha aquesta espectacularitat i aquest risc potencial pel dipòsit d'amoníac que hi ha dins de la cooperativa. Gràcies i que vagi bé. Ara d'aquí 10 minutets al butlletí horari.
4: Actualitzem.
3: De les 12 actualitzarem. Gràcies, Pere Joan.
4: Bona nit.
2: 10 minuts per la mitjanit. Avui anem una mica més tard a la rotativa per aquesta notícia que està passant ara mateix a Lleida. Per això, Lídia Tellez, bona nit.
6: Hola, bona nit.
2: Avui et demanem només els principals titulars de les portades que tinguis.
6: Anirem ràpid, perquè és pràcticament el mateix. Per una banda, l'Ara diu: el papa rebutja la prioritat nacional del PP i Vox. I la foto de portada és el papa i el Congrés.
2: Molt bé. I el periódico.
6: I diu: el papa pone en pie el Congreso reivindicando la dignidad humana.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies, Lídia, que acabi d'anar bé la jornada.
6: Bona nit, que vagi bé.
3: I les altres portades que ja han arribat també a la redacció, i Marc?
7: Doncs mira, mateix protagonista, però diferents enfocaments. La Vanguardia, el papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política, en foto del papa avui al Congrés. El País fa aquest enfocament, el papa urgeix els bisbes a actuar davant la plaga de la pederàstia, i el Punt Avui, la prèvia, Lleó 14 inicia el seu viatge a Catalunya.
2: Bona nit,
3: gràcies, Marc.
2: Bona nit.
3: Thank you.

0: 8 minuts i arribarem a 8 minuts i mig. I arribarem a la mitjanit i, com sempre, tenim algú que ens ha estat escoltant amb una mica més d'atenció que la resta dels oients.
1: Sí, jo crec que sí, segurament, perquè s'acaba de llicenciar o de graduar de dues feines que marquen el final d'una etapa. S'ha graduat de periodisme, però també d'aquí, del Catalunya Nit, pràcticament el mateix dia. Ha estat el nostre estudiant en pràctiques des del febrer i fins divendres passat. Marc Presseguer, bona nit.
2: Molt bona nit.
1: Com estàs?
2: Molt bé, molt content de tornar a parlar amb vosaltres.
1: A veure, et vas graduar divendres i l'últim dia de les teves pràctiques va ser dijous, però ens havia quedat pendent tenir aquesta conversa. A veure, la pregunta primera és com la que li fem a tothom. Has après alguna cosa avui escoltant en la distància, s'ha de dir, al Catalunya Nit?
2: Doncs sí, mira, entre les setmanes que portem, que està sent l'actualitat molt marcada per la visita del Papa, m'ha destacat una bona notícia, que ha sigut aquest avenç que s'ha fet amb l'Alzheimer, en aquesta intervenció que estan fent a l'Hospital de Badalona, i m'ha semblat, és la que més m'ha cridat l'atenció, m'he quedat amb la notícia més optimista.
1: Veus que bé.
0: Ben fet.
1: Està bé, també.
0: Et podem preguntar també si, a banda d'aquesta nit en concret, què has après preparant el Catalunya Nit també durant tots aquests mesos, que ens has ajudat molt?
2: Doncs ha sigut una experiència molt maca per mi, aquests mesos que he pogut treballar amb vosaltres, perquè, com us vaig explicar el dia que vaig marxar, m'ha semblat conèixer una altra manera de fer periodisme, que és una manera molt professional, i sobretot amb l'equip que teniu, que, com us vaig dir, sou molt bones persones i es nota en el producte final que acabem escoltant els oients misteriosos.
0: està bé això. Tens una veu molt radiofònica, ja t'ho diem també. Tu t'agrada això de la ràdio o t'agradaria fer altres coses? Quins plans tens?
2: Ara mateix no estic tancat a res. Crec que m'acabo de llicenciar, llavors vull començar ja a tocar el món del periodisme a nivell laboral, professional, i no estic tancat a res, però sí que és veritat que per preferència sempre m'ha cridat molt més el món de la ràdio.
1: Fa vertigen o no aquest moment, Marc?
2: Fa vertigen. Crec que m'entendrà molta gent que s'hagi llicenciat, o els meus companys de classe també ho he parlat amb ells, que és portar tota la vida amb un camí molt marcat, que és o començar un curs o continuar-lo, i de cop veure una línia que no saps ben bé cap on va, però bé, s'ha d'agafar amb fe, aquesta línia.
1: Escolta, tu ets de Centelles, ja ho diem bé, no? És una de les coses que nosaltres hem après amb tu, a dir bé
0: Centelles, perquè dèiem Centelles. Això ens maten, sí. No?, si venim per aquí.
1: Sí.
2: Probablement.
1: Escolta'm, i el periodisme, seria possible viure del periodisme al teu poble?
2: Un poble, un mitjà com a tal, sí que hi ha una revista, però no. Probablement, doncs, ja s'hauria d'anar a Vic per entrar a altres mitjans o directament a Barcelona i altres llocs.
0: Mm-hmm. Tu ara pensaves d'aquest abisme que sembla que s'obri ara, no?, després d'una vida molt marcada d'anar estudiant el curs següent. Això és una angoixa, suposo, que compartiu amb tots els que heu acabat. Com veieu els mitjans? Ho veieu, vosaltres que sortiu ara, els veieu com una cosa antiga que podríeu renovar, que podríeu aportar idees? Els veieu amb respecte de dir, ui, encara no estic preparat? Com veieu la situació dels mitjans de comunicació?
2: Jo crec que els mitjans de moments estan adaptant bé al que és la tecnologia i el que acaben sent els avenços. Ara, també confio en la meva generació, que es podrien aportar idees i que podríem arribar a fer més coses, però fins ara nosaltres el que veiem als mitjans de comunicació és com una entrada a unes oportunitats que nosaltres busquem. Llavors, bueno, també estic parlant molt pel col·lectiu, quan realment és la meva opinió, però jo crec que nosaltres, almenys la meva generació, els meus companys o la meva promoció, podem aportar coses als mitjans, i igualment els mitjans ens aportaran moltíssimes coses a nosaltres.
1: I si no surt una feina en un mitjà, tens algun pla, alguna alternativa?
2: Si no surt una feina en un mitjà, probablement acabaré, com que jo he estudiat això perquè és el que m'agrada i em vull dedicar a això, doncs probablement intentaré treure diners, dedicar-me a una altra cosa, mentre intento buscar el meu forat a la comunicació pel meu compte, creant alguna cosa meva, probablement.
1: Doncs aquesta iniciativa també és molt, molt valuosa, eh? També sí. Perquè a l'espera, efectivament, que et pugui sortir doncs, una feina que et doni, si pot ser, doncs, les màximes garanties possibles. Però una de les coses que també observem nosaltres en els estudiants les pràctiques és quan hi ha el neguit i hi ha el coquet i les ganes de fer, i en el Marc ho hem trobat des del primer dia, que ens ha ajudat moltíssim.
0: I tant. I a més, Marc, ara que deies això de buscar-te la vida, una cosa que no hi havia a la nostra època, i ara sí que hi ha una finestra infinita, és tot això, per exemple, dels podcasts, que amb relativament pocs mitjans, si tens una bona idea, qui sap si acaba triomfant o no. Et desitgem molta sort, però encara no t'acomiadem del tot, que tu ja saps com va la dinàmica aquí.
2: D'acord, moltes gràcies.

0: legs dangle from a helicopter hole. Big sugar rhythm, got me now. Brown, mean and young, coming for a cum.
1: Fa molts anys que no treien música nova, van treure un single, i això que dijous havien de tocar el Primavera Sound i es va acabar anul·lant, són els Massive Attack, aquí amb una col·laboració amb Tom Waits. Aquesta és l'última cançó que han fet just, tant uns com els altres, Massive Attack i Tom Waits, feia molt temps que no feien cap tema. I el que els ha unit és la deriva del govern de Donald Trump. Aquesta podríem dir que és una cançó protesta. Es diu Boots on the Ground. Les botes sobre el terreny, aquella expressió que s'acostuma a fer per indicar que hi ha soldats desplegats en un territori. Així anirem acabant. Us recordem que demà el Catalunya Nit començarà una mica abans, a les 9, a les 9 del vespre, perquè seguirem tot el que passi a l'estadi de Montjuïc.
2: On hi haurà el papa, doncs, fent un dels actes de la seva primera jornada a Catalunya. Doncs bé, minut i mig i acabarem el dia d'avui. L'última paraula avui la posarà una persona que vam conèixer com a estudiant i que s'estrena ja com a periodista, doncs, atent, curiós, amb criteri i amb ganes de fer tot i res. Acaba d'estrenar aquesta nova característica de la seva, personalitat. Marc Presseguer, gràcies per acompanyar-nos, per la feina que ens has fet en aquests últims 4 mesos. I res, agafa el micròfon per tenir l'última paraula del dia. Va, tot teu.
3: Moltes gràcies a vosaltres. I l'última paraula del dia, doncs, a tots els que es trobin en aquesta situació d'acabar la carrera, que molta gent estem igual i que s'ha de tenir fe, i al final la il·lusió i les ganes de fer acaben guanyant moltes coses.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. 25 dotacions dels bombers treballen en l'extinció d'un incendi que s'ha declarat aquesta nit en una cooperativa agrària de Lleida. Les flames cremen milers de caixes de fusta i palets. Els bombers han desallotjat les cases més properes a les instal·lacions al barri de Ciutat Jardí, que perquè preocupa que pugui explotar un dipòsit de Muniet. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: Hola, bona nit. L'incendi s'ha declarat minuts abans de les 10 de la nit. Encara està viu, cremen, veiem flames, els veïns continuen desallotjats. Hem pogut parlar amb un d'ells que ha fet l'avís als bombers quan ha vist que sortien flames de la cooperativa fruitera Arco Fruit.
3: He sigut jo el que ha trucat a la policia perquè vinguessin a... He vist les primeres flamarades de dintre de, des de dintre de la cooperativa. S'han tret a tots de casa perquè hi ha un possible depòsit d'amoníac que podria explotar.
2: Això és el que han fet els equips d'emergència. Els policials han desallotjat diversos veïns, diria que són desenes de veïns els que estan en aquests moments als carrers esperant que els bombers puguin controlar l'incendi i sobretot aquest dipòsit d'amoníac, que és el que ha fet evacuar els veïns que viuen en aquestes cases unifamiliars al voltant de la cooperativa. Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
1: Més notícies, Joan Vilaplana.
4: El papalló 14 arriba aquest dimarts a Catalunya en un viatge oficial que servirà per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família dimecres. Abans, però, el pontífex farà una vetlla a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 feligresos. És la tercera visita d'un papa de Roma a Catalunya després de les de Joan Pau II i Benet XVI. En el seu discurs davant del Congrés dels Diputats a Madrid aquest dilluns, el cap de l'Església Catòlica ha fet una crida a frenar la crispació política.
5: Es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario.
1: Més de 45.000 estudiants començaran aquest dimarts una selectivitat marcada per la vaga de docents i també la visita del papa. Tot i la vaga de docents, el govern assegura que no hi ha hagut de reforçar el personal dels tribunals als exàmens. La d'aquest dimarts és la 22a aturada del sector educatiu des que van començar les protestes i la 6a a tots els centres de Catalunya. Els sindicats s'han compromès a no fer cap protesta abans de les 9 del matí per no afectar justament els estudiants de la selectivitat.
4: L'Hospital de Can Ruti de Badalona prova la seguretat d'una cirurgia pionera a Europa i Amèrica que podria frenar l'Alzheimer en estadis inicials. L'assaig clínic amb 10 pacients consisteix a fer una intervenció que ajuda a drenar els ganglis limfàtics, on s'acumulen residus d'una proteïna que danya les neurones. Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias, en declaracions al Catalunya Nit.
6: Són dues incisions, una a cada costat del coll, petitetes, d'uns 3 o 4 centímetres, i llavors des d'aquí podem accedir als ganglis cervicals i a les petites venes. És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores, i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
1: El candidat progressista a les eleccions presidencials del Perú, Roberto Sánchez, supera de moment la candidata conservadora Keiki Fujimori en el recompte dels resultats de la segona volta dels comicis de diumenge. Amb un gairebé 95% dels vots escrutats, els separen apenas 30.000 paperetes. A diferència de les primeres hores d'escrutini, quan era Fujimori qui liderava la cursa, Sánchez se situa ara al capdavant amb poc més del 50% dels vots. Un estudi referma el bon estat de salut dels cineclubs amb xifres molt destacades, més sessions que mai, gairebé un 30% de les quals en català i prop de 150.000 espectadors. Segons l'informe de la Federació Catalana de Cineclubs, el 2025 aquests espais culturals van programar més de 2.300 sessions a tot el Principat, una xifra que representa un màxim històric.
4: Pel que fa a la xifra d'espectadors, el total és gairebé idèntic que l'any anterior i els gairebé 150.000 espectadors confirmen una tendència ascendent. I si el 2024 un 17% dels films programats pels cineclubs eren catalans, el 2025 el percentatge va pujar fins al 23%. La pel·lícula que més es va projectar l'any passat en cineclubs federats va ser Los Destellos, de Pilar Palomero, seguida del 47 de Marcel Barrena, Salve Maria de Marcoll i Sorda d'Eva Libertat.
1: I als esports, el Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga ACB enfront del Tenerife. El base del Barça, Nicola Provitola, ha deixat entreveure que marxarà a final de temporada.
4: A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins s'haurà de jugar a Blanes.
1: El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt pel debut al Mundial de dilluns vinent contra la selecció de Cap Verd, però veu complicat que jugui de titular. Aquesta matinada hi ha un partit amistós de preparació mundialista entre Espanya i Perú a Mèxic a partir de les 4 de la matinada.
4: I la pròxima Lliga de Primera començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes que volia començar una setmana més tard.
0: Fins aquí les notícies.
7: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
8: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
7: Moments que semblen sense sortida.
9: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava és fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
7: Dolors que costen d'explicar.
10: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
7: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
8: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
7: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: No em puc estar d'escoltar les converses que la gent té pel carrer o al transport públic, perquè com que sovint criden, com si estessin sols al món, acabo sabent quin és el problema que tenen, el disgust a la feina, l'amiga que ha deixat de ser-ho, o altres coses pitjor o més pujades de to que ara no repetiré. Avui caminava pel carrer intentant buscar les ombres dels tendals dels bars. Una noia venia per darrere meu, però ja abans d'arribar a la meva altura, estava fent la crònica barcelonina en anglès a, he suposat, una parella seva, o bé un amic molt amic, que he deduït viu lluny d'aquí. Li deia que avui ha fet tanta calor a Barcelona que és difícil viure amb aquestes temperatures i, més enllà, que sempre va caminant a tot arreu, ella. L'advertia que no vingués, com a mínim fins passat l'estiu, perquè això no es podia suportar, li deia. He estat a punt d'intervenir i dir-li, mira, que no vol que vinguis a veure-la, però no t'ho vol dir, perquè la noia ha exagerat una bona estona i he pensat, quan comenci a fer aquella xafogor que no et deixa dormir durant nits seguides, quan els mosquits t'ataquen en qualsevol bar si vas a prendre alguna cosa al punt del capvespre, què farà aquesta noia que diu que va caminant a tot arreu? Un cop ha penjat el telèfon, que era una videotrucada, m'ha passat pel costat a ritme més ràpid que el meu i s'ha aturat a la primera parada de bus que ha trobat. L'he vist pujar-hi i seure al lloc destinat a la gent que més ho necessita, ella no ho necessitava, repapada contra la finestra i alleugerida. I he pensat, ho veus? Tot era una mentida per treure's l'autor de la trucada de sobre. Ni feia tanta calor insuportable, ni va caminant a tot arreu. Mira, doncs, potser demà i demà passat, amb la visita del Papa, sí que li tocarà caminar, perquè ja ens avisen que la mobilitat pot ser complicadíssima. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem. Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 10 minuts. Arrenquem aquí una altra edició, una més, de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, amb el telèfon obert, com sempre, el 93-201-7474, i avui encara amb la vista posada a Lleida, amb aquest foc d'aquesta cooperativa agrària que en les flames han cremat milers de caixes de fusta i de palets, que hi ha una part de confinament d'una part dels veïns perquè preocupa que hi ha un dipòsit d'amoníac a la zona. Bé, d'aquí una estona tenim encara el nostre company Vera Joan Álvarez allà i d'aquí una estona intentarem connectar per mirar com està la situació. Sabem que anava a menys, però com que encara hi ha gent confinada i com que encara hi ha flames i es veu, per cert, perquè hem vist imatges que es veu de molts llocs de Lleida, la fumera i fins ara les flames, suposo que ara ja van a menys, doncs si algú vol intervenir perquè viu a prop i ens vol donar algun detall més, també sereu benvinguts al 93-201-7474 i després intentarem saber com està exactament aquesta situació abans que arribi el pròxim butlletí de notícies. Ara donem la benvinguda a la primera trucada de la nit, al 93-201-7474, que és en Josep des de Tàrrega. Bona nit.
2: Hola, Marta.
0: Com estàs, Josep? Ja vas sentir que hi va haver un oient que va quedar absolutament corprès amb la teva història de... amb la que vas explicar l'últim dia del... ja ho diràs tu, però hi va haver un oient que deia això, jo també vaig quedar absolutament enganxada i diu, home, jo li hagués fet més preguntes, em va dir l'oient. Dic, doncs mira, suposo que ho va sentir, no, Josep?
2: Sí.
0: I què més ens pots afegir, va?
2: Ahir vaig sentir un senyor per aquí que va preguntar si em podia ser veritat los miracles.
0: Sí, el Josep Lluís, exacte. Sí, exacte, sí.
2: Pues jo, allò, per mi, va ser un miracle.
0: Sí, tu portaves la creu, la part superior, sí. I els ulls d'aquell Jesucrist es van obrir.
2: Sí.
0: I després es van tornar a tancar.
2: Era ma professor, ma barbastre, perquè allà vaig fer el servei militar.
0: Sí, sí. I això va passar a Barbastro mateix, eh?
2: Sí, sí, el divendres Divendres Sant per la nit.
0: I allò va canviar en alguna cosa la teva vida?
2: Allò va canviar tota la meva vida.
0: Per què?
2: Fa 51 anys, Marcel. I me va canviar tot, però tot. Perquè, no ho sé, més sinto, més a gust en tot. Va ajudar per la gent. Perquè l'altre dia, però se'n pare, vaig sentir algo que em va pedir, va agradar molt. Hi ha molta gent que s'ha de genollar davant de Jesucrist. I en canvi, m'escup, mato els germans.
0: Està bé aquesta frase, sí?
2: I quantes més? I para perquè no tindré temps, però te replicaré una que me va canviar tot. No crec que tingui temps.
0: Com vulguis. Si ho fas curtet, sí. Si no, ho deixem per un altre dia, el que vulguis, Josep.
2: Pues, jo fa uns 10 anys que estic sol. Per desgràcia. Bueno, i estava espant. I tindria un gos tot malament. Un gos guapíssim. Van tocar el timbre pel mig de l'hivern. I me'n vaig anar cap baix. Hi havia un home d'un petit molt gran i feia un fred terrible. I em va dir si tenia alguna de pa o alguna cosa per menjar. I em va fer pujar primer que es dutxés, que es donar roba meva.
0: Espera, que se'ns ha tallat una mica. El vas fer pujar i que es dutxés i li vas donar roba teva, és això?
2: Això.
0: D'acord, continua.
2: I va sopar, va millor. Diu, ara com marxo, diu, no, que deus tota la nit, que fa molt fred. Veig, aquell home se'n va anar a dormir. Però gos va quedar al seu costat tota la nit. Aquell home va estranyar. I l'endemà al matí, quan se va aixecar, va esmorzar i va marxar per roba neta. I quan va marxar, me va tocar el cap. I va donar la benedicció. Però mai l'home gos hauria quedat amb una altra persona.
0: A dormir tota la nit, no?
2: I jo em va estranyar molt.
0: Clar, i no saps qui era ni mai més l'has tornat a veure, entenc.
2: No, jo li he dit, si algun dia passés, aquí tens una casa, no l'he vist mai més.
0: Déu-n'hi-do. Cada vegada que ens truques, Josep, ens crees una expectativa nova. O sigui, que Déu-n'hi-do.
2: Bueno,
0: va, per avui ja en tenim prou d'expectatives, que Déu-n'hi-do. Gràcies per compartir-ho. Una abraçada, Josep.
2: Bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit.
2: Adéu.
0: Carai, quines històries ens expliquen els oients en aquest programa. La Constança ens truca des de Terrassa. Bona nit.
3: Hola, bona nit a tothom. No, jo preguntava que avui han fet una... Espera, que baixo una mica més.
0: Baixes una mica la ràdio, sí.
3: Que han fet una operació per aturar l'Alzheimer, no?
0: Sí, sí.
3: I a veure si tindran èxit. I però preguntava, només es perd la memòria amb l'Alzheimer o hi ha alguna altra malaltia que també puguis perdre la memòria?
0: Molt bé. Aquesta és la pregunta que fas, eh?
3: Sí, perquè tinc una cunyada que l'ha perdut. Fa uns ullets molt alegres i d'allò, però l'ha perdut molt, molt. Però és que no... Com que estàvem en un enterro, no vaig preguntar si era Alzheimer.
0: I vol saber si hi ha alguna altra
3: perquè
0: malaltia que
3: caminava
0: també...
3: Caminava i estava bé. I feia uns ullets molt alegres, però, esclar, ha perdut totalment la memòria. Uh-huh. Jo pregunto, només es perd amb l'Alzheimer o hi ha una altra...
0: Alguna altra malaltia, d'acord.
3: Una altra malaltia.
0: Perfecte, doncs així contestarem.
3: Bueno, gràcies, bona nit a tothom.
0: Bona nit. Queixes des de Llers, bona nit.
4: De Llers, bona nit, senyora Marta Romulota.
0: Bona nit.
4: Jo no, vostè no l'havia trobat mai. Jo havia trucat moltes vegades amb el senyor Xavier Solà.
0: Sí, senyor, doncs encantada de saludar-te.
4: Molt bé, jo l'he dit perquè és la primera vegada. Ara, escoltar-la, sí, perquè quan va plegar el Xavier Solà, sempre he anat escoltant.
0: Molt bé. Passa
4: que, avui, perquè, mira, avui m'ha picat que he sentit això de la pràctica de Lleida.
0: Sí, la cooperativa, sí.
4: Sí, i primer, primera observació. Ha sortit, hi havia el periodista i li demana, i era un agent, ha dit que era agent. Bueno, això era això era un municipal.
0: Un policia, un guàrdia municipal, sí, sí.
4: Li ha demanat, diu, quin nom? Vale, no l'ha de donar, ja estic d'acord. Ha donat un número. Però parlant en castellà tot el rato.
0: Això el policia?
4: Sí.
0: Sí.
4: El policia municipal, que aquí a l'Empordà, diguem, urbanos.
0: Sí,
4: val?
0: Sí.
4: Bueno, jo estic d'acord que sigui català o castellà, m'és igual. Però en privat pot parlar el que vulgui. Però en públic ens ha de respectar els contribuents que avui hem d'anar a passar a liquidació de comptes ja aquest mes. No entenc. Com, però per què li permeten?
0: De parlar en castellà, vol dir?
4: Sí. És que a mi em sap greu. A vegades em trobo estant en un bar d'un restaurant, veus dos o tres Mossos, o quatre. Entre ells, és raro que et parlin en català.
0: Ja.
4: Hòstia, que vull dir, no sé, cansa.
0: Però és així, això passa.
4: Llavors, bueno, però és sí. Així perquè ho permetem.
0: Sí, però que nosaltres no podem dir-los, escolti'm, guàrdia urbana o mosso, parli'm en català.
4: Veiem, oi? Nosaltres podem anar, però que s'han de fer unes lleis, unes coses.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
4: Bueno, tota això ja llavors... No, ja te'l segueixo. En el 4 sí tenia. Això, la Generalitat de Catalunya són un venuts. I només buiden que no els falti la cadira.
0: Ja.
4: Però tots, començant sí, sí. Des de l'esquerra, la dreta i tots. Això me n'he donat compte que són una colla de venuts.
0: Tothom, eh?
4: Totalment. Mm. Bueno, deixem-ho això, ja no em vull pas empipar amb això.
0: No, i tant que no. No.
4: Llavors, això de la pràctica, diu palets i caixes de fusta.
0: Uh-huh.
4: Però en cap moment han explicat quina classe de fruita hi ha dintre.
0: No.
4: No ho han dit.
0: Perquè
4: segons quina fruita fos, nosaltres aquí a l'Empordà, jo tinc un company, i ja n'hi ha de cooperatives d'aquestes, fa ja molt d'anys que ho han canviat tot per plàstic.
0: Yeah.
4: Llavors, això, el que em sembla, podria ser un palet de fusta i caixa de fruita, que no sigui el que varen abandonar fa 3 o 4 anys i ho tenen allà raconat amb una vora.
0: Això no li sé dir. Ara, quan connectem amb el nostre company, intentarem saber si ha pogut investigar
4: quina
0: això.
4: Quina classe de palets de fusta? El palets no sé si els fan servir, però les caixes de fruita aquí, bueno, depèn també de la fruita.
0: Clar, clar, sí, sí.
4: També hauríem de mirar quina fruita, que tampoc han explicat quina fruita és.
0: No ho sabem. Arcofrut de Lleida, a tocar de la pràctica, sí, sí. Intentarem mirar-ho, a veure si ho sabem, i si no intentar investigar-ho a través del periodista que tenim allà.
4: Poder donaran més informació.
0: Sí, potser
4: llavors,
0: sí.
4: Aquesta és la més grossa. Una d'allò d'amoniac.
0: Un dipòsit, sí.
4: Sí.
0: D'amoníac, sí.
4: Llavors, la meva pregunta és, l'amoníac amb la fruita per què serveix? Per netejar?
0: No sé, jo no
4: jo
0: sé.
4: Quan he sentit això m'ha quedat molt l'atenció. Dic,
0: clar.
4: Hosti, aviam, amoníac. Amoníac més aviat no és una cosa fàcil d'allò.
0: Ja. No sé, moltes preguntes que algú altre haurà de contestar. Sí, sí, tota
4: sí,
0: la raó.
4: Però
0: sí.
4: Aquesta d'amoníac també, déu-n'hi-do.
0: Ja.
4: Perquè, esclar, si netegen la fruita amb amoníac, llavors hi han de fotre cloro i coses per treure l'amoníac.
0: Que no.
4: Perquè l'amoníac, vull dir, no soc químic, però, collons, l'amoníac és fort.
0: I tant, sí, sí, i tant que és fort, sí, sí. Doncs a veure si ens en sortim de tot això.
4: Que pot explotar, i estic d'acord.
0: Mm.
4: Això no, no ho discutiré. Però jo quan em diu un amoniac, dic, hosti, però per fruita amoniac no sé.
0: O potser ho tenen per netejar, no ho sé, no ho sé. No ho sé.
4: No sé.
0: Hem de encara aclarir moltes coses.
4: Bueno, no molesto més avui, ja n'hi ha
0: no,
4: prou.
0: No, no, això no és molestar, això és participar, que és molt diferent. Això moltes gràcies per trucar.
4: I a partir d'ara ja un altre dia tornem a trucar.
0: Doncs vinga, l'espero. Molt bé, que vagi bé,
4: gràcies.
0: Bona nit.
4: Adéu-siau. Adéu,
0: la Claudina, des de la Granada del Penedès, bona nit.
5: Hola, bona nit. Mira, que hi deia del Gaudí, del Pargüell i això, doncs jo fa anys vaig anar allà al Pargüell.
0: Sí.
5: Sempre està ple de turistes japonesos i aquell dia hi havia la jefa, que la jefa era l'emperatriu del Japó. Allà 4 o 5 metres la vaig tindre mirant-me-la fixament i ella també em va tornar la mirada, que encara me'n recordo. Allà amb l'escala aquella que hi ha a la salamandra.
0: Sí.
5: Doncs allà mateix, a 4 metres, la vaig tindre una... Que, bueno, jo perquè sóc, jo sóc estrangera en parella... Però allà no se'ls pot, no se pot mirar fixament. Era aquella dona que hi havia abans, que era tan alta i prima i elegant.
0: Sí.
5: Doncs allà aquella mirada encara me'n recordo els anys que han passat.
0: Ah, això Claudina ens havia explicat ahir, però ja serveix avui. Això quants anys
5: sí,
0: fa? Quants
5: perquè
0: anys
5: era,
0: fa?
5: Llavors estaven de visita, que ara vindrà el papa, doncs hi havia els emperadors del Japó.
0: Ah.
5: Jo vaig anar aquells dies, mira, casualitat, sense saber on vaig trobar
0: allà. No van tancar tot el Pargüell perquè hi anés l'emperador?
5: No, no, em sembla que era ella sola, que amb ell no ho vaig veure, com que la gent no ho sabia o això,
0: doncs
5: no, no hi havia gaire vigilància.
0: I li va aguantar la mirada,
5: eh? I a 4 o 5 metres, i escolta, em van mirar fixament i encara me'n recordo, tu.
0: Perquè no es pot mirar, no, les emperadrius? No es pot.
5: Sí, bueno, una falta d'educació, això, però ja. No ho vaig poder evitar i em va mirar fixament, i això no, però la mar de vera, de curiositat, totes
0: clar,
5: dues, em
0: clar,
5: sembla.
0: Clar, clar, clar. Doncs moltes gràcies, Claudi, em fa gràcia aquesta trucada. Està bé, l'anècdota, no sabia que l'emperadriu del Japó havia anat al Pargüell, mira, doncs està
5: sí,
0: bé,
5: sí,
0: està bé saber-ho.
5: Sí, estaven de visita a Barcelona i li van portar amb ell, no havia gaire vigilància ni això... Tampoc no em vaig voler costar més per si cas no em sortís
0: un
5: mosso d'esquadra i em fotés un cop. No,
0: clar, clar,
5: bueno.
0: Clar. Molt bé. Gràcies, Claudina, sí, per compartir-ho. Una abraçada.
5: Vale.
0: Bona
5: adéu.
0: Nit. Adéu. El doctor Duart des de Sabadell, bona nit.
6: Hola, bona nit, Marta, i tots els companys. Tocat una senyora sobre l'Alzheimer.
0: Sí.
6: I si hi havia altres motius, altres causes de pèrdua de memòria.
0: De memòria, sí.
6: Doncs sí, bueno, ho puntologiré, només ho diré. Sí, pot haver-hi altres causes, per exemple, inclús factors de factor reversible, vol dir que apareixen i... segons quina etiologia, tornen a desaparèixer, no?
0: Uh-huh.
6: Per exemple, l'estrès, la falta de son, dèficits i problemes nutricionals, és a dir, dietes incorrectes, o a causes més complexes, no? Per exemple, és molt important l'estil de vida i factors psicològics, no? És a dir, gent doncs, que hagi passat un estrès crònic, una ansietat, uh-huh. una depressió important sense un tractament correcte. Hi ha causes físiques, i
0: sí.
6: mèdiques de nutrició, torno a dir, hormonals, per exemple, problemes amb el metabolisme i tal, vascular, per exemple, els accidents cerebrovasculars o ictus,
0: sí.
6: Disminueixen el flux sanguini, són esclau del cervell, no? I
0: clar.
6: Aleshores poden... provocar una pèrdua de memòria immediata o remota.
0: Uh-huh.
6: Llavors hi ha factors externs. Per exemple, el més potser habitual és un traumatisme important, un cop fort, un traumatisme craneal, que pot ser reversible, pot ser reversible o no. Esclar, abús d'alcohol, consum prolongat de certs medicaments, altre tipus de drogues, etc., ja de forma crònica, doncs poden avançar i presentar com a símptoma principal o dels principals una pèrdua de memòria.
0: És
6: a dir que aleshores, doncs, esclar, quan s'hi apareixen aquests símptomes i tal, doncs es té que anar al neuròleg i averiguar mitjançant doncs, proves que es fan...
0: I és el nom i cognom, no?, del que tens. Sí, sí,
6: sí. Exactament, sí. Uh-huh, sí, sí, perquè hi ha molts tipus, exactament, un tipus d'Alzheimer o demència senil que no és que sigui el mateix, però són cosins germans, per entendre'ns, en quant als símptomes. Eh?
0: Uh-huh.
6: I aleshores, doncs, que no... I, esclar, també hi ha el factor d'edat, no és el mateix als 40 que als 80.
0: No,
6: vol dir que és molt variable, però tampoc no ens... tornem ara neuròtics per la
7: feina.
6: No,
7: no, no, eh? Molt bé.
6: Ni molt menys.
7: Vull dir,
6: el que sí que una cosa és trobar-se neuròtics i obsessius i tal, preocupats
7: no
6: amb aquest
7: no
6: tema,
7: cal.
6: I una altra cosa dir,
7: deixar-ho
6: estar,
7: sí. És
6: l'edat, no, tampoc ni una cosa ni l'altra.
7: Clar, ben fet. D'acord? Molt bé, doctor, moltíssimes gràcies, com sempre.
6: Cada dia ho feu més bé.
7: Ai, gràcies, doctor. Una abraçada, Eduard.
6: Adéu,
7: bona nit. L'Anna, des de Mirasol, bona nit.
8: Bona nit, Marta. I a tots els ciutadans. Et volia comentar una cosa que hi va comentar aquesta senyora, que s'havia casat a la Sagrada Família.
7: Sí.
8: Doncs jo t'haig de dir que jo tinc una neboda que també s'hi va casar.
7: Ah.
8: I que simplement hi vaig anar jo, aquest casament, era allà a la cripta. Llavors ho feien a la cripta, aquella cripta, tan petiteta, però molt profunda.
7: Sí. I d'això fa molts anys, sí, no?
8: Ja, suposo.
7: Quan?
8: Es va casar el 92.
7: El 92, i sí, doncs sí, sí, ja fa uns anys.
8: Sí. I va quedar-hi tot, i precisament, encara una altra cosa, ens va donar una sorpresa, perquè va dir, us donaré una sorpresa, i va ser una de les primeres núvies que es va casar de blanc, tot curta.
7: Ah, mira, anava, veus?
8: Anava un vestit curt, quasi, bueno, ensenyant el tronoll, curteta.
7: Sí. No anava de llarg, no?
8: No, molt bé.
7: Doncs veus, ahir només va trucar una oient per dir que s'havia casat ella, doncs ara tenim una altra, en aquest cas la neboda de l'Anna.
8: Sí, però està ben segura, perquè jo hi vaig anar-hi i molt bé, molt maca. Era molt mona, també, molt maca.
7: Sí, sé que era bonica, sí, i tant. Sí. Molt bé, Anna, doncs gràcies per compartir-ho.
8: Molt bé, doncs, tant de gust de saludar-te, Marta.
7: Igualment.
8: I fins un altre.
7: I fins un altre dia. Bona nit, adéu-siau. Ens heu deixat, a més, adéu, Anna, a més de les trucades al 932017474, ens heu deixat missatges al WhatsApp del programa, al 667-220-148. Avui hi hem trobat una reflexió de l'Albert des de Vilassar sobre els diagnòstics d'altes capacitats i altres trastorns.
9: Una petita reflexió arrel de tot el sarau que estem vivint amb la vaga de mestres, professors i tot el demés. Hi ha una mancança clara i real de lo que són els mitjans, sobretot per els nens, els nois que tenen deficiències o que tenen altres capacitats o com es digui avui en dia. Ja tinc una edat i em costa això. A mi el que em sorprèn és que, per una banda, estic veient que hi ha molta gent o molts estudiants, nens i nenes, diagnosticats amb TDAH, dèficit d'atenció i històries d'aquestes, o malalties d'aquestes, diguem-ne, i em sorprèn perquè jo a la meva època no recordo que hi hagués tanta gent amb aquestes diagnòstics. Aleshores, la qüestió se'm planteja que valdria la pena que algú que entengués del tema ens ho digués a nivell mèdic. No sé si és que s'està sobrediagnosticant molt a nens que són inquiets i que ja per ser ja se'ls hi posa una etiqueta, o és que realment hi ha un problema, diguem, genètic o d'un altre tipus, de que està pujant una generació amb una sèrie de mancances que no sé si és perquè la maternitat ara s'ha retrasat molt, no ho sé. Però em sobta, jo recordo, amb tota la meva història d'estudiant, des que era petit, recordo companys de classe que tenien, doncs, bueno, segurament ara estarien diagnosticats d'una altra manera, i que hi ha dos en tota l'escola, o tres a lo millor, però és que ara veus a cada classe que cada mestre té tres o quatre o cinc. Aleshores, evidentment, sí que necessiten recursos, però la meva pregunta més enllà, no només els recursos, sinó què està passant a nivell social i a nivell de famílies.
7: Molt bé, és una molt bona reflexió, Albert. No sé si tindrem temps abans d'acabar la temporada de poder abordar-ho, però si no m'ho apunto per poder tractar-ho, si no és ara, que queden poques setmanes per acabar, de cara a l'inici del curs, que estaria bé doncs, d'esbrinar alguna cosa més i de parlar amb algun expert. Vull dir que està molt bé. Gràcies per la reflexió. Era l'Albert des de Vilassar. La Regina ens diu, jo tinc el congelador a menys 18 graus. És poc? Diu, sempre congelo el peix abans de menjar-lo, perquè hi va haver referències d'alguns oients dient que havia d'estar a menys 21, perquè si hi ha algun peix que té l'anisakis o alguna cosa d'aquestes, que s'acabi morint i que ha d'estar com 4 dies. Això és un tema que també estem intentant aclarir. La Marian, des de Lleida, diu: algun doctor o doctora ens podria dir com es generen els polls que es troben al cap dels nens amb edat escolar? És arran de falta d'higiene o a temperatura ambiental? Això ens diu la Marian des de Lleida, que això ha existit tota la vida i que hi ha ningú que et sàpiga donar respostes. Però aquest programa sempre és un misteri i pot acabar sortint una bona resposta. En Josep des del Parc Güell diu: d'on surt l'expressió que deia l'avi, és tan pobre que no ha bufat mai cullera? I aquesta altra: no és més ric el qui més té, sinó el qui menys necessita. Això és el que ens demana en Josep. En Joan, des de Lleida, diu: volia saber què se n'ha fet de la Marta Carreras, que estava presentant els matins amb l'Ariadna Oltra. Fa temps que no se la veu. I la segona pregunta, volia saber si el director de Catalunya Ràdio, el senyor Jordi Borda, de Castellserà, va començar a Segre Ràdio. Doncs mira, si ens escolta el director i ens vol contestar, doncs mira, ja ho sap. Si no, li demanarem. I l'Aleix, des d'Esparreguera, ens diu: si el planeta és majoritàriament aigua, per què es diu Terra? És la pregunta de l'Aleix. Ara ens truca en Joan, des de Vallcarca. En Joan, bona nit.
10: Hola, bona nit, Marta. A veure, es diu Terra perquè en el fons del mar hi ha Terra, eh?
7: També.
10: Cuidado, eh?
7: Sí, sí, i tant.
10: És que els oceans i els mars són grans bosses d'aigua, però extensions d'aigua, eh, no bosses. Però no els oblidem que en el fons hi ha Terra.
7: Sí, sí, tota la raó.
10: Jo, vaja.
7: Tota la raó.
10: Home, esclar. Aleshores, una cosa. Jo volia demanar a veure sobre el Sant Pare.
7: Sí.
10: Algú ha pensat que aquest Sant Pare és més jove que nosaltres, ja?
7: És, sí, sí, és jove, és més jove, és un dels més joves,
10: clar,
7: no?
10: El Papa Francesc, per exemple, era més gran que jo. Mm. Jo anava tirant allò, mira, tu, és més gran aquest. Però és que ara ja no, ara aquest home, jo ja tinc 82 anys, ell en té 70 i pico.
7: Mm-hmm. Sí que... Sembla que 70, eh? O no sé.
10: No gaire més.
7: No gaire més, no.
10: I després una altra cosa. Forçosament s'ha de canviar el nom?
7: Això, sí, 70 anys, eh?
10: No, o sigui, ara, en aquell moment que diuen què nombre les lleixes per tratar i qual, que no diguin, per exemple, jo seria Joan 25. Esclar que a mi ja no em faran pas Sant Pare.
7: No, jo crec que no, Joan.
10: No?
7: Jo crec que no et faran Sant Pare.
10: A mi no? Ah, no, home, no. Ai, no ho sé. Moltes de pitjors n'hi ha, eh?
7: No, però no ho dic per pitjor, que ho faries molt bé, però em sembla que necessites una carrera prèvia, eh? Que no
10: estic... I tant.
7: No, això, casat, amb filles, no, malament, eh?
10: Malament.
7: Tu vols saber per què es posen aquests noms, eh? Per què es canvia el nom?
10: Sí, perquè el Piu, per sempre, quan vàrem néixer tots, molta gent que, els que som grans, hi havia el Piu 12, no? Uh-huh. I penses, clar, tots han set gent gran fins a arribar amb aquest i dius, ai carai tu, aquest noi és molt més jove que tu.
7: Aquest noi, diu.
10: Fem?
7: Sí, molt bé. A veure qui ens sap explicar el perquè del canvi de nom. Ja està.
10: Vale, guapa.
7: Perfecte, que vagi molt bé. Adéu-siau, bona nit. Fem una cosa, com que intentarem connectar d'aquí res amb la nostra companya Lleida per saber com està aquest incendi d'aquesta cooperativa agrària, Oriol, si et sembla, fem la publicitat ara i després ens n'anem cap a Lleida a veure com estan les coses. Catalunya.
11: Les dones i els dies.
1: Amb Montse Virgili.
12: Sembla com que la teva valua com a dona és la parella que aconsegueix.
11: Per orelles fines i cors oberts.
12: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
11: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
12: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
1: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
12: Però què pensava que era la intel·ligència?
13: Tot costa.
14: La temporada del 10.
15: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
16: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
17: 10 temporades ja.
18: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
1: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
18: Per molts anys i que en feu molts més.
7: Va, que són 2:15 i ara sí que podem anar cap a Lleida per saber amb el Pere Joan Álvarez com està la situació d'aquest foc que s'ha declarat en una cooperativa agrària de Lleida que ha fet confinar una part de Ciutat Jardí i que hi havia aquesta preocupació sobre un dipòsit d'amoníac. A veure com estan les coses. Pere Joan, bona nit.
14: Hola, bona nit, Marta.
7: Com està tot?
14: Doncs aquí continuem acompanyant els veïns que han estat desallotjats ja fa bona estona de casa seva per aquest dipòsit d'amoníac, que és el que amoïna els equips d'emergència que pogués escaltar. És un dipòsit que refrigera les cambres de fruita i, per tant, és a dins de les instal·lacions d'aquesta cooperativa Arcofruit, que és la que està cremant no només els palots de l'exterior, que són milers, sinó també la mateixa nau. I, per tant, els veïns han estat desallotjats de forma preventiva perquè no hi hagués cap tipus de problema si esclatava aquest dipòsit d'amoníac. El foc està ben viu, les flames són ben altes, el fum també es veu i és visible des de molts llocs de Lleida, no només de la ciutat, sinó de poblacions al voltant com el Picat. Som en cases unifamiliars, és la zona alta, més enllà de l'Hospital Arnau de Vilanova per la gent de Lleida que s'ubiqui. Som a Ciutat Jardí i, per tant, doncs esperant que la Urbana i els Mossos d'Esquadra donin l'okay per poder tornar a casa seva, però primer han de rebre l'okay per part dels bombers. Recordem que hi ha 2 bombers per un cop de calor atesos de forma lleu. Sembla ser que hi ha ara unes indicacions dels Mossos d'Esquadra. Preguntarem...
7: Sí, sí, fes tranquil, pregunta, perquè igual hi ha novetat. I mira, aprofitem que estem en directe.
14: A veure, hi ha alguna novetat? Perdoni, en directe, hi ha alguna novetat? No, eh?
7: Ara vindrem vostès.
14: Sí, què els hi han dit a vostès? Què els hi han dit?
17: Que bueno, que ja entrarem a la casa amb la policia, bueno, amb els Mossos, i mirarem a veure com està, si ens podem quedar o ens hem de quedar aquí fora.
14: Els hi han de dir si poden tornar a casa seva.
17: Sí, ara hem d'esperar a veure, ens acompanya ara un mosso. A veure què tal.
7: És a dir, que encara no està clar.
17: Que fa estona que estem aquí plantats.
14: Encara no està clar, gràcies. No. Encara no està clar, encara no està clar.
7: Són molts veïns, Pere Joan, ho saps?
14: Sí. Són desenes, eh? En aquest carrer, doncs, jo ara mateix puc veure una trentena, però he anat a un altre carrer que també dona en aquesta zona de l'incendi i hi havia una trentena més. Sí.
7: Són uns quants. Escolta'm una canalla. Cosa, abans un oient preguntava això del dipòsit d'amoníac, ja ho has resolt tu, perquè és el que refrigera les cambres de fruita. Sabem de quina fruita estem parlant? Quina fruita hi havia dins o no?
14: No.
7: Us ho han dit? No us han dit.
14: És una cooperativa fruitera, ara podria estar doncs, iniciant la campanya... Sí, inicien la campanya de la fruita. Podrien ser nectarines, préssecs o
7: cireres.
14: Sí, paraguaians. El que cremaven són els palots, milers de palots que hi havia fora, i després la cooperativa, les instal·lacions també han col·lapsat. Per tant, no sabem què és el que hi havia dins, però en tot cas és incipient, la campanya ja acaba de començar i, per tant, podria haver-hi qualsevol fruitadors, que és el que es cull a principi de la campanya de la fruita.
7: Molt bé. Doncs... deixem que continuïs aquí. Si hi ha qualsevol novetat, doncs ara ja anem al butlletí de la 1.

0: quan tenia 40 anys i s'havia apuntat a un curs per cuidar gent amb dependència. Aquest home és en Miquel, un veí de Vallirana, que ara té 54 anys. Va entrar a la residència en el moment emocionalment més fosc de la seva vida i en va sortir curat i mentalment més fort que mai. En Miquel ha volgut compartir la seva història amb la nostra companya Judit Prepinyà.
1: Miquel, tu vas trobar una illa de pau fent de becari a 40 anys?
2: Sí. A mi, fer de becari i estudiar un primer grau de formació professional a sociosanitari, que ara li diuen atenció a persones amb dependència, em va salvar la vida. Vaig trobar la meva pau i és com si tornés a néixer. Les meves prioritats. Veure què és important a la vida. Que, malgrat els problemes que tens, som afortunats, si ens comparem amb altres coses, no? Que tenim sort, malgrat els problemes que tenim.
1: Et va canviar la vida perquè et va canviar el punt de vista.
2: Sí, la història comença amb un divorci molt dolorós, molt dur. Llavors, jo com a pare tenia la necessitat de sempre estar les 24 hores amb el meu fill. No estàs preparat psicològicament, els pares tampoc estem preparats psicològicament per veure els fills un dia sí, un dia no, o cap de setmana alterns, no? Llavors, no sé gestionar aquest dolor. Em supera.
3: I t'estimo molt, i t'estimo molt, i també tinc por.
2: Suposo que ara, amb la distància, és fàcil dir que causen una depressió. I no tens les eines, no les trobes, no sóc capaç d'en sortir-me. Llavors, el primer que faig és posar-me en mans d'un psicòleg. Vaig al psicòleg, però no m'ajuda. Vaig a una visita, ho intento, em dona unes pautes que jo ja feia, però no me n'ensurto. Quan et separes, tornes momentàniament a casa dels pares. I casa dels pares, tot i que t'ajuden, tot i que tinc molta sort de la família que tinc, la sensació que tens és de fracàs, perquè tornes enrere.
3: Van plorant els núvols grisos i ens fan enyorar el bon temps, el record del que vam ser.
2: Llavors el que intento fer és, faig molt esport per cansar el cos, per poder descansar, per poder dormir, perquè quan tens un problema molt greu, molt intens, fins i tot no pots dormir. I llavors tens la necessitat de poder descansar, agafar forces, perquè tu, quan estàs amb el teu fill, has de ser el superheroi que el teu fill veu en tu, no? O sigui, el meu fill tenia, quan jo em vaig separar, tenia 4 anys, no? Què passa? El que se m'acut és posar-me a estudiar. Posar-me a estudiar significa tenir el cap ocupat. I tenir el cap ocupat significa, és un principi per sortir de la depressió, de no estar sempre pensant en el mateix. Què és el que m'hi poso a estudiar? Tècnica en atenció sociosanitària. Això fa que socialitzes amb més gent, que fas grups de treball i dones un exemple també, d'alguna manera, al teu fill. Són situacions que, per exemple, jo en aquella època li prenia la lliçó al meu fill, però és que després ell em prenia la lliçó a mi.
1: Estudiàveu junts?
2: Estudiàvem junts. Era una edat molt avançada, o sigui, el meu fill tenia en aquella època 8 anys, 9 anys, no?
1: Estudiar una cosa que no té res a veure amb el que et guanyes la vida, amb la teva professió. Per què tries ajudar a gent amb discapacitat mental?
2: Perquè penso que tinc la necessitat d'ajudar els altres. Jo necessito ajuda, això és evident, i no trobo les eines. Però jo crec, d'alguna manera, la meva forma de ser, el meu caràcter... Jo m'admiro molt en la meva mare en aquest sentit. Per què? Perquè és una dona molt petitona, però és un miure, és una dona molt forta. És una dona que sempre està predisposada a ajudar els demés. I jo també tinc aquest tarannà d'ajudar els demés. Sempre m'ha agradat ajudar els demés. Llavors, per què la discapacitat? Doncs perquè és un col·lectiu que necessita molta ajuda, poc visibilitzat. Jo crec que els hi puc ajudar, però el més important... és que crec que ells m'ajudaran a mi, perquè em faran veure un món que jo desconec totalment, que no sé si tinc la preparació, però l'afronto amb valentia i amb la sensació i la intenció de que és al revés, de que són ells que m'ajudaran a mi.
3: Tan estrany i tan bonic entre el miracle i el desastre on vivim.
1: Passeu a punts i estudieu amb el teu fill, però les pràctiques d'aquests estudis els has de fer a un

0: una residència on viu gent amb discapacitat mental. On és aquesta residència? Per què la tries?
1: Jo vaig escollir les pràctiques una residència a prop de la feina simplement per un tema logístic, perquè podia aparcar el cotxe a la feina. Sí que és veritat que jo volia fer les pràctiques amb el col·lectiu de discapacitat intel·lectual. No ho sé exactament. Són coses que et venen i que creus que t'aniran bé.
0: Creies que t'aniria bé. I el primer dia que hi arribes, què passa aquell primer dia?
1: Jo em presento a la direcció, però clar, ells ja veuen que jo sóc un becari, una persona per fer pràctiques diferent a tothom, per edat, simplement per edat, perquè jo tenia 40 pocs anys. I ells em pregunten, què fas tu aquí? Per què has escollit això? I els explico una mica la meva situació, no? Bueno, que estic passant per un mal moment i que estic segur que ells em poden ajudar. I així ho van acceptar ells.
0: De tots els usuaris que hi havia ingressats allà, hi ha almenys quatre perfils, ens deies, que recordaràs sempre més.
1: Sí, hi ha quatre persones que me les portaré al cos sempre, de per vida. Em van canviar la vida. Una persona ja gran, amb uns 60 anys, que tenia un problema de mobilitat. Anava molt a poc. Doncs jo cada vegada que anava a la residència, ell ja preguntava per mi i m'estava esperant. Aquest senyor era un gran aficionat del Barça i cada vegada que em veia, sempre em deia... Com ha quedat el Barça? Com ha jugat? Qui ha marcat gol? I jo cada dia li explicava que el Barça havia guanyat, que era un golarro de Ronaldinho, de Messi, que havien jugat espectacular. Cada dia, per aquest senyor, cada dia el Barça jugava i a sobre guanyava. I llavors era un moment de felicitat per ell i per mi. Jo passava una estona molt divertida, molt divertida.
2: Hace días que te observo con los dedos, muchas veces te ha reído.
1: Recordo una persona també de mitjana edat que estava en cadira de rodes, que jo li deia el Peque. Li deia el Peque perquè era enorme aquest senyor, era molt gran, tenia molta força, no? Ell tenia problemes per parlar, però es feia entendre. Sempre que entrava jo al menjador, ell cridava, aixecava la mà i em cridava. Era una referència perquè jo anés a la seva taula i m'hi posés una estona a jugar amb ell. Jo sempre feia amb la lloguesca de que, ostres, que no tens força. Jo li donava sempre la mà i li deia, apreta.

0: i jo sempre reia. I ell reia molt, ell no parava de riure. Jo li posava els dits, però ell era més trapella que jo, perquè ell sabia que si m'agafava la mà em faria mal. I era aquesta juguesca que teníem tots dos. Moments molt divertits. O sigui, dintre de la discapacitat, dintre d'aquell caos, dintre d'aquesta tristor, hòstia, passava en un moment que era màgic. Tornàvem a riure. I això a mi, d'alguna manera, em curava per dins. És així. Aquesta felicitat que es vivia allà, dintre d'aquell món que era com un petit món que poca gent coneix, no? Perquè no donem visibilitat a la discapacitat, i aquests petits mons que hi ha dintre dels hospitals, a mi allò em va curar. Sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny. Era una sortida, o sigui, començava a saber gestionar els meus sentiments. Veia la vida d'una altra manera. O sigui, em sentia molt afortunat de tenir un fill amb salut, de poder jugar amb el meu fill, de fer rialles. Veia la vida d'una altra manera, veia la vida en colors. La veia d'una altra manera, em va curar.
1: Crec que recordaves algun altre perfil.
0: Sí, aquest és una mica, és un perfil més trist, però que d'alguna manera connectàvem. Hi havia un nano que portava unes pròtesis i la meva feina era sempre a l'hora de sopar amb ell, amb una taula, ell i jo sols, no podíem estar amb ningú més, i jo el que faig és treure-li aquestes pròtesis per donar-li de sopar. I a mi doncs vaig preguntar, digue, hòstia, aquest nano veig que pot moure les mans, que se n'en surt, no? Per què porta les pròtesis, no? Llavors, porta les mans aixecades amb aquestes pròtesis perquè no es gratés la cara. Es feia unes ferides molt greus i l'única solució que havien trobat era portar aquestes pròtesis durant tot el dia, menys a l'hora de sopar i a l'hora de dormir. Aquesta va ser una història molt dura d'aquest nano, molt dura. Hi ha discapacitats intel·lectuals que veus que no pots comunicar-te de cap de les maneres. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro. Ho intentes, fins i tot amb la mirada, i no hi ha manera. En aquest noi no vaig trobar la manera de poder connectar. És dur, però a vegades aquestes experiències dures et fan veure la vida que d'una altra manera.
1: I encara hi ha, crec, un quart resident.
0: Sí, dos més. Hi havia una noia, era jove, era de mitjana edat també. Amb aquesta sí que podíem interactuar. O sigui, no podia parlar, feia sorolls. Però fins i tot així, quan jo li posava el pijama juntament amb el treballador social, posàvem uns coixins a les cames perquè et trobes gent que els ossos estan doblegats. I llavors jo feia força a les cames, les obria i posava un coixí. I després, clac, es tancaven les cames. Però aquesta noia, amb la mirada, sí que podíem interactuar. I tu ja veies que estaves fent un bé, que aquell dia que posava, m'ho invento, el pijama de color rosa i el coixí verd, doncs ja era una festa. Ja era un dia diferent dintre de les seves vides. I després també hi havia una noia, aquesta era una dona molt gran a l'entrada sempre, i sempre et saludava, et donava un petó, i sempre et deia, demà marxo, demà ve la meva germana i marxo cap a Castelldefels. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. I cada dia te la trobaves. I llavors sempre fèiem pues, unes rialles, no? Dic, una altra vegada estàs aquí, però què ha passat? No, sí, demà marxo, demà és l'últim dia, ja marxo. O sigui, veus també una mica que, tot i que ja estan molt ben cuidats, hòstia, aquesta sensació de tenir llibertat a l'hora de poder escollir tu de on et pots quedar i on vols estar, m'entens? I jo cada dia ja passava 4 hores, pràcticament, i veia com aquesta gent amb els seus problemes, d'alguna manera, em van treure un somriure que feia molt temps que no el tenia, i totes aquestes experiències li explicava al meu fill, i tots dos doncs, parlaven d'aquestes experiències que són molt enriquidores. Li feia veure una altra visió de la vida. Jo crec que d'alguna manera ell també es va empapar d'aquestes coses, perquè a dia d'avui el meu fill és gran, té 23 anys, i casualitats de la vida o no, jo sóc el pare i no sóc objectiu, però crec que també el meu fill té un do amb les persones. És una persona també que ja el veus que li agrada ajudar per moltes coses que han passat, perquè ell ha sigut monitor d'escola i han passat coses, no? I ara mateix el meu fill s'acaba de graduar a treballador social. són aquelles casualitats de la vida.
2: Suéltate y cuéntame bien, aquí estamos para eso, pa lo bueno y pa lo malo.
1: Ens ha citat abans la teva mare, que també és una dona que ha gaudit ajudant els altres. I quan es va jubilar, tu també li vas donar un consell en aquest sentit.
0: Clar, mama, per què no fas un voluntariat? I la dona, amb 77 anys, fa un voluntariat amb nens malalts amb càncer. Que és molt bèstia, també, perquè crec que s'ha d'estar preparat psicològicament. I la tia ho fa.
1: Aproximadament, quant temps hi vas estar a la residència?
0: Com 7 mesos. Les pràctiques van trigar 7 mesos. Jo anava 2 dies a la setmana i a l'estiu anava 2 dies a la setmana i algun cap de setmana. Els caps de setmana que no estava amb el meu fill, llavors feia pràctiques també a la residència.
1: Vas entrar en aquesta residència quan tu estaves en un pou i vas sortir fet aquell superheroi que volies ensenyar al teu fill?
0: Sí, sí. Tu caus en un pou fosc. I llavors jo vaig trobar allà, d'alguna manera, la força per sortir-me i la sensació de ser un superheroi, de que podré amb tots els problemes de la vida.
2: Un punt de llum, un pou de pols, fes-me tocar el sol.
0: Vaig sortir molt fort psicològicament d'aquesta experiència. És una experiència que li recomano a tothom, perquè a la vida tothom té curves, tothom té problemes, i ningú ens ensenya, o sigui, tinc 54 anys i crec que estem com programats d'alguna manera, o t'han ensenyat des de ben petit a tenir sempre èxit, sempre anar per totes, no? Però ningú, ni a les escoles, ni les famílies, crec que en aquella època en sabien com gestionar el fracàs, com gestionar la decepció, totes les curves que ens vindran a la vida. És complicat tot això. I crec que jo, d'aquella experiència, vaig fer un màster i vaig agafar tota aquesta fortalesa mental, i això és gràcies a aquesta experiència que vaig tenir amb la discapacitat. Vaig trobar la meva pau personal i li vaig transmetre aquests valors al meu fill i a la meva mare. D'alguna manera, tot continua.
1: Miquel, moltes gràcies.
0: A tu, ha sigut un plaer.
1: Fer pràctiques durant 7 mesos amb pacients amb discapacitat mental va ser l'illa de pau del Miquel.

Doncs així hem arribat pràcticament a la una de la matinada, res menys d'un minut i ja hi serem. Això vol dir que a aquesta hora baixen els companys dels serveis informatius i ens posen al dia del que passa, sobretot d'aquest incendi en aquesta cooperativa agrària de Lleida. Ara en sabrem l'última hora i de la resta de notícies, com sempre, de l'actualitat. Després del butlletí tornarem aquí a la segona hora de la nit dels ignorants amb més preguntes, amb més respostes i encara amb més converses i més històries que us hem d'explicar. Així que de seguida tornem. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Un incendi de grans dimensions ha calcinat completament una cooperativa agrària de Lleida. Les flames han començat a l'exterior de la nau, cremant caixes i palets de fusta, però s'han estès a una nau industrial que ha acabat col·lapsant. El foc ha obligat a desallotjar desenes de veïns del barri de Ciutat Jardí, una zona residencial a tocar de la cooperativa. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procicat i també s'ha demanat als veïns de la zona que es confinessin. En les tasques d'extinció hi han arribat a treballar més d'un centenar d'efectius. Lleida, Pere Joan Álvarez, bona nit.
2: Hola, bona nit. Nosaltres som al centre de comandament situat al tanatori de Lleida, això és a la zona alta. L'incendi s'ha declarat, recordem-ho, minuts abans de les 10 de la nit ha començat a cremar milers de palets de fusta de la cooperativa Arcofruit i s'ha propagat a les naus de l'empresa, el que ha col·lapsat. Els veïns han estat desallotjats preventivament davant la possibilitat que esclatés un dipòsit d'amoníac que serveix per refrigerar les cambres de fruita. Ens ho deia el Catalunya Nit, aquest veí.
3: He sigut jo el que ha trucat a la policia perquè vinguessin a... que he vist les primeres flamarades des de dintre de la cooperativa. S'han tret a tots a casa perquè hi ha un possible depòsit d'amoníac que podria explotar.
2: Hem de dir que hi ha dos bombers atesos de forma lleu per un cop de calor. Les flames són ben visibles des de ben lluny i encara estan vives. Per tant, el foc crema costarà molt de que al llarg de la nit es vagi controlant la situació. Ara mateix el foc està ben viu. Pere Joan Álvarez, Catalunya, Ràdio Lleida.
1: Repassem ara altres informacions en format més breu. El Papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya en un viatge oficial que servirà per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, el pontífex farà una vetlla a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 feligresos. És la tercera visita d'un papa de Roma a Catalunya després de les de Joan Pau II i de Benet XVI. El papa es compromet a fer de l'Església un espai segur després de reunir-se amb 6 representants de víctimes d'abusos sexuals. Lleó XIV demana als bisbes espanyols que escoltin els supervivents i qualifica de plaga els abusos. Diverses associacions de víctimes que han quedat fora de la trobada lamenten que el pontífex no hagi volgut escoltar també les seves veus. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus desfermats el cap de setmana arran del bombardeig israelià a Beirut, al Líban. Teheran i Tel Aviv, però, avisen que respondran amb contundència a qualsevol nou atac. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban amb un balanç d'almenys 7 morts aquest dilluns. I aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per la vaga de docents i la visita del papa. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura. Un estudi referma el bon estat de salut dels cineclubs, amb xifres molt destacades, més sessions que mai, gairebé un 30% de les quals en català, i prop de 150.000 espectadors. Segons l'informe de la Federació Catalana de Cineclubs, el 2025 aquests espais culturals van programar més de 2.300 sessions, una xifra que representa un màxim històric. Pel que fa a la xifra d'espectadors, el total és gairebé idèntic que l'any anterior i els gairebé 150.000 espectadors confirmen una tendència ascendent. I si el 2024 un 17% dels films programats pels cineclubs eren catalans, el 2025 el percentatge va pujar fins al 23%. La pel·lícula que més es va projectar l'any passat en cineclubs federats va ser Los Destellos, de Pilar Palomero, seguida del 47, de Marcel Barrena, Salve Maria, de Marc Coll, i Sorda, d'Eva Libertat. A esports, el Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga ACB enfront del Tenerife. El base del Barça, Nicola Provitola, ha deixat entreveure que marxarà al final de temporada. A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins s'haurà de jugar a Blanes. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per al debut al Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat que jugui de titular. Aquesta matinada, amistós de preparació mundialista, Espanya-Perú a Mèxic a partir de les 4. I la pròxima lliga de primera començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que, d'aquesta manera, dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes que volien començar una setmana més tard.
0: Fins aquí les notícies.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Leire Díaz, bon dia.
7: Bon dia. No sé nada, sincerament.
6: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
7: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
8: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
6: Jordi, bon dia.
9: Bon dia. Digues. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
10: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
11: Candela Peña! Què fa?
12: Quina il·lusió. Oh, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
5: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93207474. Ara hi tenim en Pep des de Mataró. Bona nit.
1: Hola, bona nit. Què tal?
0: Molt bé, i tu?
1: Bé, mira, anar fent. Escolta, jo el que volia preguntar, perquè em pica molt la curiositat sobre el viatge del Papa, és sobre el vehicle, no?, el Papa Mòbil.
0: Sí.
1: Perquè és que per Madrid es desplaça amb el Papa Mòbil. I després, quan ve a Barcelona, també el té. Com els traslladen, aquest cotxe? O en fabriquen un per aquí i en tenen un per Barcelona i un per Madrid? O venen de Roma?
0: Jo vaig veure que el de Madrid va arribar abans que ell i va arribar de Roma, crec, eh?
1: Sí, però, per exemple, el viatge d'avió són 3/4 d'hora de Madrid aquí. I el porten a l'aeroport. I després aquest cotxe, com el traslladen aquí a Barcelona?
0: Mira, doncs a veure
1: per si... Perquè el tinguin a l'aeroport.
0: Com que no ho sé, a veure qui ens ho sap dir, si no, com que nosaltres demanem a Montserrat, ja investigarem.
1: Vale, vale, perquè és que són uns Mercedes últims models,
0: sí, sí.
1: 4x4, i clar, i no crec que en fabriquin, que en tinguin, o que el comprin un aquí i en tinguin un altre a Madrid.
0: Jo crec que no. Jo crec
1: que no. Tot raro, això.
0: Sí, sí. A veure si algú ens ho sap dir, i si no, ja et dic, ho investigarem, perquè a Montserrat suposo que també hi pujarà.
1: Sí, clar, també, bueno, però a Montserrat
0: no
1: ja
0: sé
1: serà
0: si pujarà.
1: Que tindrà l'aeroport de Barcelona.
0: Potser no hi pujarà el Papa Mòbil a Montserrat. És que no ho sé si pujarà el Papa Mòbil a Montserrat. Potser no, eh?
1: Pues la veritat és que no ho sé, però...
0: No, demà no investiguem.
1: És un vehicle de molts duros, i clar, i m'estranya que els tinguin així de piles.
0: No, de dos en dos, no crec. Però a veure si algú ens ho sap dir, si no, o demà ho investiguem, que serem per allà i algú ens ho sabrà dir. D'acord?
1: Perfecte.
0: Molt bé, Pep, moltes gràcies.
1: Vinga, que vagi bé, bona nit, adéu.
0: En Jordi, que està en ruta, bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta.
0: Com estàs?
2: Què tal?
0: Bé, i tu?
2: Jo, aquí, doncs mira, començant la jornada laboral, i ja volia trucar la setmana passada perquè fa qüestió de dues setmanes que hi ha moltes, no sé com dir-ho, papallones, borinots d'aquests de nit que se t'enganxen al vidre.
0: Sí.
2: I fa qüestió de dues setmanes que han començat a aparèixer i, per exemple, avui, segons quin tram de carretera fas, n'hi ha moltíssimes.
0: De papallones d'aquestes de nit, eh?
2: Sí, això que sí. Hi ha llocs que sembla que nevi i tot, de tantes.
0: Ostres.
2: Que n'hi ha. I, clar, amb el vidre pla, com té un camión,
0: doncs
2: et queden tot el cotxe diferent.
0: Enganxades, no? I la feina que tens.
2: Sí, sí. Una vegada ja ho ve preguntar i el professor Martí Boada, em sembla
0: sí,
2: que es diu.
0: Sí, el naturalista, sí.
2: Sí, ens va contestar que a vegades el Xavier el portava de tant
0: sí.
2: en tant i fèiem un qüestionari. Bueno, i ho va contestar i ja ni me'n recordo el per què.
0: Doncs
2: però
0: a veure.
2: Ha sigut qüestió de dues setmanes.
0: En dues setmanes, allò, moltes més papallones de nit que no pas abans.
2: Sí, abans te'n trobaves, jo què sé, una. Bueno, sempre n'hi ha hagut alguna, no? Però és que ara és... Depèn del tram de carretera que fas, és al·lucinant les que hi arriben
0: a
2: haver.
0: Les que arriben a haver. Doncs va,
2: sí,
0: a veure
2: segur. I respecte al senyor que ha trucat ara, que ha demanat allò del Papa Mòbil i això...
0: Sí, sí.
2: Jo ve sentir, i em sembla que ho han dit aquí a Catalunya Ràdio, que aquests vehicles els van anar a buscar un avió de l'exèrcit a Roma.
0: Sí.
2: De l'exèrcit espanyol.
0: Sí, sí, a Madrid van arribar directament... Tens raó, perquè aquesta imatge jo l'he vista, sí.
2: Sí, i llavors el Papa, em sembla que a Montserrat no hi anirà amb el Papa Mòbil. Em sembla que tindrà un vehicle allà dalt, que em sembla que hi anirà amb helicòpter, i allà dalt hi haurà un vehicle per... Perquè, clar, l'helicòpter durà per a, no sé, a on paren els autocars, igual, allà és una mica ample, o...
0: No ho sé,
2: i llavors
0: no sé
2: allà, ell, jo vaig sentir que agafaria un vehicle per anar fins a la Basílica.
0: Mira, doncs, com que demà serem allà, doncs a veure què
2: sí,
0: podem,
2: exacte, demà,
0: a veure què
2: demà...
0: podem esbrinar.
2: Molt bé.
0: Jordi, pues a veure si responem això de les papallones. Gràcies,
2: sí,
0: bona
2: mira,
0: feina.
2: Ara aquest tram d'aquí, baixant de Calaf, cap a Torà, n'està ple.
0: Ple de ple. Tot, ple. Déu-n'hi-do. Va, a veure si ens
2: ho
0: responen. Gràcies, que vagi bé,
2: vinga,
0: bona nit.
2: Gràcies, adéu. Bona nit, adéu.
0: Estem pendents que possiblement d'aquí poca estona podem saber alguna cosa més sobre la situació de l'incendi de la cooperativa de fruit Arcofruit de Lleida, perquè en principi hauria de comparèixer algú des d'allà per saber l'última hora. Si és el cas, doncs hi anirem, perquè volem saber doncs, com està la situació, si la gent pot tornar a casa seva, una mica quatre detalls més, perquè encara ens ha dit fa una mica menys d'una hora en Pere Joan que encara continua cremant. Però ara tenim en Quim des del barri de Sant Andreu a Barcelona. Bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta. Mira, és referent a la pregunta que s'ha fet aquest home del Papa Mòbil.
0: Sí, el Papa Mòbil.
3: És que en van arribar dos. L'un va anar cap a... el van descarregar a Madrid, per d'una manera,
0: sí.
3: I l'altre està aquí a Barcelona.
0: Ah, aquesta no la sabia, doncs.
3: Ei,
0: ja el tenim aquí, el Papa Mòbil, doncs.
3: Sí, no és aquí. Quan va arribar el Sant Pare? El diumenge era?
0: Crec que sí, diumenge a Madrid, no? Sí, demà arriba aquí, sí, sí.
3: Sí, exacte, demà arriba aquí. Doncs els dos, no recordo si van arribar aquí, va arribar dissabte, i l'altre també, el dissabte, vam fer cap a Madrid, diguem. Però que l'un és aquí, segur.
0: Molt bé, doncs així ja ho hem resolt. Ja la investigació està feta.
3: D'acord, doncs. Molt
0: moltes
3: bé,
0: gràcies.
3: De tu, bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit. Veus? Tenim oients que estan molt ben informats i ja sabem que hi havia un Papa Mòbil a Madrid i l'altre ja és aquí. Però té raó que a Montserrat jo crec que el Papa Mòbil no hi és i que el que faran és per tots els carrers que ha de passar per Barcelona i després per anar a la Basílica a la Sagrada Família, ja ho diré, no encara diré alguna altra cosa, m'equivocaré, i després quan vagi a visitar l'Església de Sant Agustí, en tots aquests llocs, doncs sí que hi ha d'anar amb el Papa Mòbil. I, evidentment, això afectarà tots aquests recorreguts i això, evidentment, doncs afectarà la mobilitat. Per tant, demà, entre els nanos que comencen la selectivitat, que hi vagin amb temps, que ara ja tot deuen dormir, però vaja, i que si s'han d'esperar a la tarda, que no vagin a casa a dinar perquè la mobilitat serà complicada i, a més, com sabeu, encara hi ha convocada manifestació dels mestres i professors. També està convocada demà. Crec que és més cap a la plaça Espanya, diria, ara ho dic de memòria. Però vaja, que demà serà un dia complicat de mobilitat per totes aquelles persones que us hagueu de moure obligatòriament. Doncs heu d'estar molt pendents de per on es pot passar i per on no. Deia que estem fent una mica de temps per intentar connectar amb Lleida, així que des d'allà ens puguin confirmar que compareix, no sé si compareixerà l'alcalde.
4: Sí, és l'alcalde, sí.
0: És el Pere Joan. Pere Joan, sí. Estàs en directe aquí.
4: Sí, estic en directe. I l'alcalde també ens atén. Sí, ara mateix.
0: Doncs vinga.
4: L'escoltem.
5: Bona nit. Compareixo davant dels mitjans de comunicació, m'acompanya la delegada del govern, el cap dels bombers de la Generalitat a la regió de Lleida, bueno, per informar-vos doncs, que efectivament al voltant de les 10 de la nit s'ha rebut un avís, s'havia iniciat un incendi en Arcofruit, que és una empresa del sector agrari. Inicialment l'incendi s'ha produït a l'exterior, a la zona on havia els palots de la campanya agrària, i s'ha anat extenent per tot el recinte. En principi no cal lamentar pèrdues ni danys personals i encara és aviat per fer valoracions d'altre tipus. Els veïns que hi ha al costat, que són veïns i veïnes de Lleida, de l'urbanització de Vilamoncada, en primer moment han estat, se'ls ha demanat que retiressin a les línies de seguretat, en aquests moments estan confinats, i per l'altre costat, dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de dany. Així que, en principi, bombers sembla que té la situació controlada. Esperem que serà llarga la nit, en tant en quant els materials que acompanyen els magatzems agraris tenen doncs, unes característiques constructives que fan que s'hagi d'estar matent i, a més, estaran durant tota la nit. S'han desplaçat vehicles de tots els parcs que han pogut i bueno, s'està treballant amb intensitat per acabar de controlar el foc i que no vagi a més.
4: Alcalde, en directe per Catalunya Ràdio, han tornat els veïns? Han pogut tornar ja tots els que estaven desallotjats?
5: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats, els de l'urbanització Vilamoncada, els de les torres han quedat a casa de parents i amics per passar la nit.
4: Molta gent?
5: No, d'aquí de l'Estori són tres persones i els confinats són els veïns de Vilamoncada. No sé dir-te ara exactament la població, no? Però al final estan tots a casa seva, sants i estalvis.
6: S'han cremat totes les instal·lacions?
5: No, no totes. De moment s'ha produït un dany evident a dos de les naus, queda una tercera nau que estan intentant salvar, i sí que el que ja s'ha produït és una pèrdua total de la fusta, dels palots, que és com s'ha originat l'incendi.
4: I a part dels palets, s'ha cremat també la nau, que és el que...
5: Dos naus, sembla ser que són les que s'han cremat, ho han pogut fer el seguiment gràcies als dispositius de drons que disposa Bombers. Hi ha dos de les tres naus que estan afectades. La tercera nau, però estem pendents de poder-la salvar.
4: Ja no hi ha perill que esclati aquell dipòsit d'amoníac?
5: No, això està controlat, sí, però jo no m'atreveixo a dir, en tot cas, està controlat, estan actuant en aquest sector, per tant, se sap on està el dipòsit i estan actuant en aquest sector.
4: Sobre les causes, se sap alguna cosa?
5: No, és molt aviat encara per saber-ho, Bombers farà la seva investigació i, en tot cas, quan tinguin la informació, doncs ja es traslladarà.
6: Les naus que Sí. Arcofruit o també sí. Hi ha la cooperativa?
5: No. La cooperativa de la pràctica que està al costat no s'ha vist afectada en cap moment per l'incendi. D'acord? Moltes gràcies.
4: Doncs aquestes són les declaracions de l'alcalde ara mateix en directe al centre de comandament aquí al tanatori de Lleida, a l'exterior, al pàrquing, on doncs, hi ha desplegats tots els efectius dels bombers i, com dic, l'alcalde, després de reunir-se amb els responsables del desplegament d'emergències, doncs, ens ha fet aquesta atenció a peu dret als mitjans que som aquí i ha dit això, que no hi ha res a lamentar a nivell de danys personals i que hi ha tres persones que sí que passaran la nit fora de casa, però que la majoria de veïns que havien estat desallotjats per aquest dipòsit d'amoníac que podia esclatar, doncs al final s'ha pogut controlar la situació i han pogut tornar a casa seva.
0: Doncs aquesta és la situació, ens n'alegrem, tot i que la nit serà llarga i que aquí encara hi ha molta feina, però com a mínim aquell perill que dèiem que hi podia haver està tot més controlat. Pere Joan, moltes gràcies.
4: De res, un plaer.
0: Adéu-siau, bona nit. És una nit dels ignorants que quan hi ha un foc i creem a milers de palets d'una cooperativa, doncs també hi som, perquè estan passant les coses a aquesta hora de la matinada. Però... si m'ho permeteu, jo ara, abans hem posat una illa de pau, però ara hi posem una mica de música arran d'un missatge que ens ha deixat al WhatsApp del programa en Xavi, que l'ha titulat, és com una mena de conte, si m'ho permeteu, l'ha titulat Coldplay i la nit.

I el missatge del Xavi diu així: una notificació del meu iPhone va encendre el mecanisme de la memòria. 10 anys del concert de Coldplay a Montjuïc em recordava una pantalla que il·luminava una habitació fosca. Vaig fer clic i un seguit d'instantànies, algunes amb color, d'altres amb blanc i negre, em van transportar els meus inicis a Barcelona. Jo, diu en Xavi, era un noi d'un poble de 600 habitants del Pla de Lleida, fill de pagesos, que començava a estudiar a la gran ciutat mentre ens preparàvem per donar la benvinguda a un nou mil·lenni. Durant els estius previs, entre caixes de peres i préssecs, vaig descobrir que un petit transistor m'ajudava a conèixer el món. A les nits, un programa de ràdio m'acompanyava i em feia sentir part d'una família. Es deia La nit dels ignorants i el presentava en Carles Cuní. La primera vegada que vaig sentir la paraula Coldplay va ser precisament en un programa que començava amb una cançó d'un altre grup britànic, els Beatles. Vaig escoltar Coldplay perquè minuts abans jo havia trucat preguntant si algú sabia el títol d'una cançó que sonava en un anunci de la Creu Roja. Era aquesta que ara escolteu, Don't Panic, el tema que obria el seu primer àlbum. La vida és un seguit de coincidències, ens diu el Xavi, i hem de saber sentir-nos agraïts. Ara penso que amb La nit dels ignorants va començar tot. La veritat és que mai m'hagués pogut imaginar que anys després d'aquella trucada que faria un estudiant de comunicació audiovisual a un programa nocturn de ràdio, les meves fotografies acabarien impreses en el llibret d'un dels àlbums en directe de Coldplay, o que podria arribar a fotografiar concerts d'una banda que vaig conèixer a través d'una intel·ligència col·lectiva que avui en dia és més necessària que mai.

0: Que bonic, Xavi. Gràcies per compartir aquesta història, que és real, a través d'aquest programa, que és el teu, des del principi, com ens has dit. Una de la matinada de 22 minuts, va, que la Sílvia Andrés segur que ens proposa alguna cosa interessant abans de l'estrena.
1: Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
2: Fa poques setmanes que es va estrenar Rebelejar, una sèrie coproduïda per HBO i 3CAT que podeu veure a la plataforma Max. Una sèrie ambientada a Barcelona, de 6 capítols, que avala públic i crítica.
3: Yep. David, seria una pena que perdéssim el restaurant.
4: Intentarem que no.
3: Bueno, tu podries muntar-te el que volguessis. Si algun dia vols volar sol, avisa'm. M'encantaria ajudar-te.
2: La sèrie l'ha creada el Pol Rodríguez, que també la dirigeix i que en alguns capítols comparteix la direcció amb Isaac i la Cuesta. La trama comença quan un restaurant històric del Raval, Can Mosques, veu amenaçat el seu futur per un fons d'inversió. Comença la lluita d'una família per conservar el negoci. A Rebelejar, realitat i ficció es fusionen. El Pol Rodríguez va viure en la seva pell com el restaurant de la família al mític Can Lluís, al carrer de la Cera de Barcelona, obert des de 1929, va haver de tancar el 2021 per pressions immobiliàries. El Pol Rodríguez confessa que aquest és un projecte especial.
5: Tots els meus projectes, ja en la meva primera pel·li, que parlava del Quartet d'Ondeta, que ja parlava sobre la terra dels meus avis i els meus pares, també hi havia molt de personal, però potser aquest, perquè em toca tan recent, no?, el desnonament del restant dels meus pares, i poder fer una carta d'amor, perquè d'alguna manera Rebelejar té aquesta cosa també de document d'amor a un negoci familiar a centenari del Raval de Barcelona, doncs crec que sí, que hi ha moltes coses personals, familiars, i que encara la veig i encara m'emociono amb certs detalls.
2: El Pol també ens explica una curiositat.
5: Tota la vida he menjat de Can Lluís. Jo quan anava a l'escola Griselda, que estava al Raval, al carrer Amàlia, el servei de càtering de l'escola el feia Can Lluís. Quan em vaig fer gran i vam canviar d'edificis, vam anar per fer l'EGB en aquella època, el servei de catering el feia Can Lluís, i quan jo ja vaig anar als Escolapis de Sant Antoni, que al migdia anava a Can Lluís a dinar, abans d'anar a dinar a Can Lluís jo portava el menjar a l'escola. Llavors, d'alguna manera, sempre he menjat a Can Lluís. Per mi, menjar a casa significava ser diumenge. Al meu cap no entrava menjar de dilluns a dissabte en un altre lloc que no fos a Can Lluís.
2: El restaurant Can Mosques és en realitat la història de Can Lluís. Amb aquesta experiència personal tan forta, era inevitable preguntar si Rebelejar era una mena de passar comptes. El Pol Rodríguez ho té clar.
5: Jo em plantejo Rebelejar directament com una venjança. I el que faig és imaginar-me què hagués fet jo mateix si no hagués respectat les lleis, que no m'estaven protegint en aquell moment. I llavors el que faig a la sèrie una mica és fer un retrat i un anàlisi qui són aquelles persones que tenen interessos en un espai buit, no?, en una vivenda o en aquest cas en un restaurant, no? Llavors fer un entendre per què ens va passar allò, i llavors analitzar cada un dels actors interessats, fons d'inversió, plataformes d'activisme en defensa de l'habitatge, immobiliàries, i a partir d'aquí plantejar-me si és lícit o no saltar-te una llei que no t'està protegint.
6: Escolta, al final heu pogut tancar un contracte de lloguer raonable.
7: Bé, veus que no descartem que ens el venguin, encara.
6: Ja.
7: Estem a gust.
6: Últimament estan fent una apretada forta i s'estan centrant molt en el Raval. Suposo que volen fer pisos turístics.
7: Putos turistes, de veritat, eh?
6: Ja.
2: Un dels temes centrals de la sèrie és la transformació de Barcelona.
5: Rebelejar neix amb aquest esperit de rebel·lió i de protesta, no? De dir, senyors, estem sent expulsats, estem perdent aquests llocs centenaris, estem perdent l'identitat de casa nostra per una estratègia econòmica basada en el turisme, en la gentrificació. Llavors, està molt clar que el paisatge està canviant, els veïns estan marxant, I només està quedant una Barcelona, que és una Barcelona de postal, una Barcelona on no hi ha essència, sinó que són negocis que s'assemblen als que hi havia anteriorment, però no tenen res del caliu que tocaven, no? Llavors, al final, sembla que sigui una Barcelona aventura, un parc d'atraccions on tu veus el western, però al final les cases estan buides allà darrere, no? I que, d'alguna manera, el ciutadà, doncs, ara mateix no vol que li arreglin el seu carrer perquè sap que li pujaran el lloguer.
2: La sèrie és una carta d'amor al barri del Raval. Els veïns han posat les màximes facilitats a l'equip de rodatge.
5: El Raval és molt fàcil rodar per diverses raons. Una, primera, perquè el barri estava implicat a la sèrie, forma part del càsting de figuració, ja tenim un planter de 70 actors, però hi ha molts actors que són del Raval, que vam obrir càsting, que vam treballar amb ells i que formen part de la pel·lícula i de la sèrie. Vam rodar amb espais reals on no tallàvem el tràfic als veïns i passant davant del quadro i els podeu veure perquè tenen les cares pixelades. Vull dir, la intenció de fer rebrejar és fer un retrat d'un barri també.
2: L'equip de Revelejà és de luxe, tant davant com rere les càmeres. Alguns noms, Enric Auquer, Maria Rodríguez Soto, Sergi López, però també Isa Campos, Edu Sola o Daniel González. La mare de la família i cuinera de Can Mosques l'interpreta l'actriu Lluïsa Castell. Els amants del teatre recordaran la Lluïsa per la meravellosa obra Lluna Nova de la Heartbreak Hotel. L'actriu explica com es va inspirar per construir el seu personatge a la sèrie.
8: El personatge de la Lisa, que està inspirat en el personatge de... és de la mare del Pol Rodríguez, del director, no? I bé, el que passa que està inspirat, jo no faig de Júlia, o sigui, però alhora jo, doncs, amb ella, com que ens hem conegut i ens hem pogut fer amigues, perquè és una dona meravellosa i bueno, que he tingut aquesta sort de poder-la conèixer, doncs que m'ha inspirat, que jo no sé com, però hi ha alguna cosa que jo he agafat d'ella, de la seva essència, i que allà ja està.
9: Mama! Entrecots, quin és el teu fet? Mama!
10: El primer, a la dreta. Regi, emplata'm una daurada.
8: És una dona molt sensible i la Lisa, doncs bé, és la que està als fogons, la que controla tota la cuina de que tot funcioni, però alhora també com que deixa que les coses funcionin i que vagin i no interfereix, sinó que s'ho mira tot com de segon pla, però està allà. I si s'ha de dir alguna cosa en algun moment, doncs realment el repte d'aquest personatge per mi era fer aquesta cosa de saber estar en el seu lloc.
2: Un altre dels temes centrals de la sèrie és el relleu generacional, en aquest cas al capdavant del restaurant, que provoca certes tensions familiars.
8: Hi ha un traspàs generacional i aquí doncs hi han com problemes, no? Per què? Pues perquè es veu, hi ha un fill que ho veu d'una altra manera, que a ell li agradaria doncs canviar coses, doncs fer-ho tot com més evolucionat de com es fan els restaurants de Michelins i aquestes coses, i en canvi doncs els pares doncs són de tota la vida, que tenen una manera de funcionar que els hi va bé i que no la volen canviar perquè per ells això és l'èxit del restaurant, no? Llavors, bueno, aquí xoquen, no? Quan, i després hi ha un altre fill doncs que ja vol comprar el restaurant i no els hi ha comentat res, vull dir que no compta amb l'opinió d'ells, i també pues, això arriba un moment que també, doncs, ai...
2: La sèrie juga amb diversos temes, com que cada vegada les ciutats s'assemblen més les unes a les altres i el cost d'aquesta transformació. El Pol Rodríguez i la Lluïsa Castell parlen d'un altre tema molt present a la sèrie.
5: Hi ha aquesta cosa entre la masculinitat i la feminitat, vull dir, també existeix això. Tenim personatges com l'Enric Auquer, el personatge de l'Àlex, un tio molt impulsiu i que no té cap tipus de por, diguéssim, o sí, però no té reparos per tirar endavant i fer certes coses. I tens el personatge de la Marta, que és una personatge molt més reflexiva, molt més cerebral i amb una moralitat molt més clara. I passa una mica això, no?, en aquest final que tu parlaves, on tens la seqüència d'elles al mateix temps que tens la seqüència d'ells, no?, aquest paral·lelisme d'aquests dos mons que tots dos són necessaris, però cadascú estan amb una estratègia molt diferent.
8: Es veu com les dones, doncs, d'alguna manera, pues, a vegades són més resolutives, no?, aquesta cosa pràctica que tenim i d'anar al rovell de l'ou, no?, i llavors aquesta cosa, pues, aquí al final, doncs, hi ha com una mena de conxorxa, que hi ha com un empoderament, no?, molt, molt xulo, molt xulo, i quan la vam veure tota la sèrie, l'equip i d'allò, doncs quan arriba aquest moment de final i tal, doncs clar, hi ha com una cosa de que jo vaig notar que estaven amb mi, el públic, no?, allò de dir, i això és molt xulo, és molt maco.
11: Intenta ser molt discreta, sobretot els primers dies, te aseguro que no tindràs ningún problema.
12: Aquesta és el portal de baix i aquesta la d'aquí.
2: La Lluïsa Castell destaca que Rabalejar és un homenatge als pares del Pol, el Ferran Rodríguez i la Júlia Ferrer.
8: És una sèrie feta amb molt d'ànima i amb molt d'amor cap als pares del Pol i, bueno, i de tota la seva família, els fundadors del restaurant, no? Però que això ha fet que els guions, la història, tinguin molta cosa, molta sensibilitat i molta humanitat, tot i que, bueno, que té aquesta manera d'aquest thriller, aquesta cosa trepidant, aquesta cosa que sembla que t'asfixia, no? I que, bueno, un calor humà molt gran en aquella cuina, realment.
2: Acabem el reportatge amb un record i una reivindicació final de Pol Rodríguez, l'ànima de Rabalejar.
5: A Can Lluís, jo vaig començar a fer cinema perquè el Joaquim Jordà vivia al carrer La Cera, el número 39, i llavors venia a menjar cada migdia i nit el Joaquim Jordà perquè tenia una al·lèxia visual i jo llegia la carta del menjar. El Joaquim Jordà va ser la primera persona que em va proposar fer cinema, em va proposar fer De Nens. De Nens és una pel·lícula del 2001 que parla sobre el cas de Palestides del Xavier Tamarit, però lligat amb l'especulació immobiliària del Raval del 2001. 25 anys després seguim parlant del mateix tema al mateix barri. Vull dir, crec que és un, saps, és algú transversal que ens apel·la a tots, que passa des de fa molt temps, però que està arribant amb una deriva que és complexa, que és molt complexa. S'ha de poder revertir d'alguna manera.
2: Rabalejar és una sèrie feta amb el cor, valenta i honesta, però sobretot també feta amb molt d'ofici. M'atreveixo a afirmar que Rabalejar és una de les millors sèries fetes en els últims anys a casa nostra. Així que si busqueu una sèrie per quedar-vos enganxats al sofà, Rabalejar és la vostra opció.

0: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
1: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
2: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
1: Per aprofundir en tota mena de temes.
3: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
1: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
4: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores de després d'haver-nos enllevat.
0: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. La tarda de Catalunya Ràdio.
5: No puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: Ets una genocida del temps.
6: La millor hora del dia.
7: Són 2:15 de 2 de la matinada. Voleu aprendre a protegir-vos? Teniu algun dubte sobre com operar amb la banca digital? Fa uns dies en vaig fer referència. O a qui us heu de dirigir si heu detectat que sou víctimes d'una estafa? La nit de dijous a divendres ens visitarà aquí el Bruno Pérez Juncà, l'expert en ciberseguretat, a qui vam contactar arran de l'estafa que havia patit l'Albert, que ens trucava des de Tarragona. I una de les preguntes que li traslladarem és aquesta que ens va fer el Miquel des de Sabadell.
8: Bueno, el tema aquest és de l'estafa, els bancs, per què no poden tindre un seguro? Per, com tothom té un seguro per si passa alguna cosa, pues cobrir qualsevol incident.
7: Doncs va, igual que aquesta pregunta del Miquel de Sabadell que li traslladarem, vosaltres també podeu deixar les vostres preguntes al WhatsApp del programa, el 667-220-148, li traslladarem la nit de dijous a divendres, o bé a través del correu electrònic del programa, que és ignorants@catradio.cat. Dit això, va, que arriba l'Aina Grau, que fa estona que diu, a veure, quina hora és, que no entro jo, si dona sí. A aquesta hora arriba l'hora d'escoltar els moments més destacats de la setmana anterior. Aina Grau, que has triat avui?
9: Bona nit, Marta. Aquesta setmana he hagut de remenar una mica endins perquè les donacions d'ulleres i de llibres van monopolitzar bona part de les trucades. Però com que jo mainstream no m'agrada gaire, he rebuscat entre les altres trucades conegudes com de sèrie B. Centrem-nos en la gespa, perquè sobre la gespa artificial ens va demanar la Maria Teresa des de Valldoreix.
10: La meva neta resulta que tenen una terrassa i s'han posat una gespa artificial.
7: Sí.
10: I veig aquí que quan s'hi passen per damunt els hi fa, bueno, els hi passa com a la corrent.
9: El Jesús l'endemà va trucar per oferir resposta. Spoiler, va sobre l'electricitat estàtica.
11: Les gespes artificials normalment estan fetes amb fibres sintètiques. Són materials que afavoreixen l'acumulació d'electricitat estàtica. No és que sigui electricitat, sinó electricitat estàtica. El que poden fer per evitar que els hi passi aquesta mena de corrent que pot arribar a fer espurnes i llumetes per la nit i tal, és remullar la gespa. Si més a més està posada sobre la rajola és un material que és aïllant, i el ser aïllant encara és més fàcil que es vagi carregant de l'electricitat estàtica amb el caminar sobre ella o amb la fricció. I quan l'ambient és sec, precisament és quan això més passa, diguéssim, més es carrega d'aquest tipus d'electricitat.

0: i de gespa a whisky, perquè la nit de dimarts a dimecres vam rebre una trucada internacional. El Juanjo, des de Puerto Rico, ens va trucar per fer-nos aquesta pregunta.
1: A mi m'agrada molt la beguda, el whisky, i m'agradaria saber si hi ha algun whisky de fabricació exclusiva de Catalunya.
0: Res és impossible a la nit dels ignorants, i aquella mateixa nit, la Núria, des del barri de Sant Andreu de Barcelona, i el Ramon, des de Calella, li van parlar d'un whisky 100% català.
2: El whisky es diu Catalunya Single Malt Whisky. Treball Licors és la... o sigui, la casa, com si diguéssim, no?
0: Sí.
2: I és de Llançà. Aquest és l'únic whisky, teòricament, que és 100% català.
3: Això del Treball, jo vaig veure que hi havia un matrimoni que havien deixat les seves feines que tenien i que havien posat a Llançà una destil·leria d'aquestes,
0: sí,
3: que fan ratafies,
0: sí,
3: i jo els conec, amb ells són molt simpaticots i vaig anar allà a visitar-ho i tot.
0: Els dos responsables són la Pilar i l'Isaac, que ens explica com és el primer i únic whisky català del mercat.
4: Nosaltres, doncs, fabriquem i elaborem primer i únic whisky català. Per què? Doncs jo ho explicaré ben senzill perquè la gent ho entengui. Els cotxes Ebro, que ara es veuen molt per les carreteres,

0: Fiquem i obtenim la malta d'ordi. Després, aquesta malta d'ordi s'ha de coure amb unes olles diverses vegades per dissoldre els sucres que hi ha. Posteriorment, doncs, aquests sucs d'ordi els posem en uns tancs amb uns llevats. Val? És un llevat, és el mateix llevat del pa. Llavors, aquests llevats el que fan és transformar els sucres presents en aquest suc d'ordi en alcohol. Quan acaba la fermentació, que en el nostre cas és uns 15 dies, ve la doble destil·lació. A la primera destil·lació obtenim un alcohol de 22 graus que se'n diuen vins baixos. Llavors, aquests vins baixos els posem a l'alambic de segona destil·lació, que es diu alambic d'esperit. I amb això, doncs, obtenim un aiguardent de cereals, un aiguardent d'ordi de malta, que és l'alcohol que entra en els barrils. Nosaltres fem servir barrils de roure del Montseny. Llavors, aquest nosaltres és el primer i únic whisky que es fabrica a Catalunya.
1: I l'envien a l'estranger, a Puerto Rico, per exemple?
0: Per la pàgina web no fem enviaments a Puerto Rico. Per què? Doncs perquè ens és impossible calcular els costos d'enviament de forma automàtica. Si ell, doncs, estigués interessat a que l'enviéssim el primer i únic whisky català que n'hem enviat a Nova Zelanda, n'hem enviat a Argentina, n'hem enviat a Estats Units, que ens contacti, jo pues, miraré amb diverses agències, aviam amb l'agència pues, que és més econòmic, doncs, a fer-li arribar doncs, una ampolla o dues les que vulgui.
1: Per al Juanjo i per als oients interessats, podeu entrar a quevall.cat.

0: Acabem el resum, com sempre, recuperant una pregunta que espera resposta. La d'avui ens la feia l'Helena des de Sabadell i està relacionada amb localitzar una persona del passat.
1: La meva mare farà 90 anys a l'octubre,
0: sí?
1: I estem buscant una persona que va treballar amb ella quan era molt joveneta. En aquelles èpoques es treballava amb 11, 12 anys. I estem buscant una persona, no tan... Primer per saber si encara hi és o
0: sí.
1: No... I era el fill de la botiga, era una botiga de modes al carrer Nou de la Rambla. Llavors, jo estic buscant per internet, per tot arreu, i no sé com trobar-ho. No sé si existeix un registre de barri, una cosa així. El noi aquest deu tenir ara un any menys que ma mare, potser uns 87-88.
0: Sí.
1: I es deia Jordi, o es diu, Jordi Miquel Torres.
0: Jordi Miquel Torres.
1: Sí, va estudiar enginyeria tèxtil a Terrassa. Mentre ma mare era modista, hi ha la botiga que es deia La Mascota al carrer Nou de la Rambla, que aquesta botiga, per suposat, va desaparèixer.
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta? Sí.

0: Doncs va, que aquest programa fa miracles. És una mica una gran xarxa social. Us imagineu que trobem aquesta persona i li poden portar l'aniversari l'octubre d'aquesta senyora? Seria tan meravellós, tan meravellós. Va, ignorants, feu-ho possible. Ara, més preguntes contestades. Parlem de mobilitat reduïda perquè el mes de març la Maria Josep des de Torrelles de Llobregat ens va escriure un missatge. Per què la majoria de restaurants al lavabo per persones amb mobilitat reduïda és el de dones? També hi ha homes amb discapacitat, oi? Una pregunta que setmanes després també ens va fer la Mercè des de Moja.
1: Per què els lavabos de dones també són els que serveixen pels paralítics i en canvi no es fan servir els de dones, els de homes pels paralítics? És que m'he donat que quan vas als bars, generalment, quan vas amb el de dones, és també pels paralítics.
0: Sí.
1: I en canvi, d'homes, no.
0: Aquella mateixa nit va trucar la Roser des del Guinardó per donar resposta.
2: Mira, acabo de sentir aquesta senyora que pregunta per allò dels lavabos.
0: Sí.
2: Tinc entès que fan la pas de senyores, igual que pels canviar els nadons, és perquè el dels senyors tenen els urinaris enganxats a la paret

0: I clar, si un minusvàlid va amb cadira, no pot fer-ho, no arriba.
1: Està clar.
0: I llavors, per això el passen a la part de les senyores, perquè ja tenim els vàters
1: per
0: sentar-te.
1: Per seure.
0: Per seure, això mateix.
1: Doncs per acabar de rondinir-ho, li hem demanat a la degana electa del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya si hi ha una resposta que tenen ells com a Col·legi d'Arquitectes. És la Sandra Bestraten.
2: Els lavabos accessibles són importants per a garantir realment doncs, que totes les persones amb les seves doncs, diferents capacitats puguin fer ús. I el que tocaria doncs, és tant que n'hi hagués el lavabo d'homes com de dones. I a vegades, què passa? Doncs, com que només es fan com dos lavabos, home i dones, la normativa exigeix que n'hi hagi com a mínim un accessible, es fa el de dones i això doncs, no és del tot correcte perquè hauria de ser un lavabo accessible tant d'homes com de dones, però com que s'associa que les dones són les cuidadores, les que cuiden, acaba sent el lavabo on es van amb els fills o es va amb la persona que d'alguna manera acaba cuidant. Però això no és del tot correcte. El seu seria que hi hagués aquest lavabo d'homes i dones dels dos sexes o, si més no, que tant... Perquè a vegades sí que és veritat que hi ha parelles que reivindiquen que estiguin fora aquest lavabo accessible perquè pot ser una parella que la dona necessiti ajuda, que vagi amb cadira de rodes i que l'home l'ajudi, amb la qual és bo que no estigui tan vinculat, hagis d'entrar en un lavabo d'homes o de dones, sinó que estigui previ. Però aquesta visió de que el lavabo estigui separat, el lavabo accessible, i no s'identifiqui si és home o dona, a vegades hi ha hagut els comentaris no, en contra de que semblaria que sigui un tercer sexe. No? Crec que és un tema complex. L'ideal seria que tu tinguessis lavabos d'homes, lavabos de dones, i que abans d'entrar poguessis incorporar aquests lavabos accessibles un i l'altre, però evidentment el debat també ara doncs, cada vegada es va ampliant perquè hi ha tot el tema a nivell de gènere que també fins i tot s'està doncs, plantejant la possibilitat doncs, inclús de treure aquest concepte tant d'homes i dones i el que s'ha de buscar sobretot és que els lavabos estiguin doncs, ben cuidats i amb bones condicions d'higiene no? I que realment donin resposta a nivell d'accessibilitat.
1: Doncs moltes gràcies a la Sandra Bestraten, degana electa del CUAC, per la resposta.

0: El conte per anar a dormir.
1: Aquesta setmana l'Anna Maria Ricart ha decidit que tanquem el programa amb els contes del llibre El que pensen els altres, Premi Mercè Rodoreda 2017, editat per Proa. L'autora és Clara Caraltó, filòloga, professora de Llengua i Literatura Catalanes en un institut. Són històries protagonitzades per perdedors. I el conte d'avui es titula Dia 1. La seva dona sempre li diu que potser hauria de canviar de feina. Que no passa res per canviar de feina, que la gent ho fa. En el fons, però, ell no té clar que ho vulgui. El que té clar és que de moment no la fa tan bé com voldria. Plantejar-se canviar de feina li fa vergonya. Serà l'evidència que no serveix per fer-la i tothom comentarà que ha hagut de plegar perquè no se'n sortia. Ell no suporta l'etiqueta de fracassat. El seu pare l'hauria estomacat només d'imaginar-s'ho. No, ni li pot passar pel cap. El que sí que es planteja és un canvi d'unitat, però pensa que s'hauria de fer d'una manera que es veiés com una necessitat de força major i no com una demanda d'ell mateix. Tot i que és com esperar que s'alineïn els astres, i això no pot passar mai. Potser d'aquí 15 o 20 anys, vés a saber. L'oficial de la seva unitat el coneix i sap que no hi està bé, però tampoc fa res per ajudar-lo perquè pensa que tard o d'hora s'hi haurà d'acostumar. Té el físic, però no el caràcter. I si una cosa no va amb l'altra, no serveix de res. De fet, va ser ell mateix que va decidir optar a la unitat d'intervenció policial. Va pensar que seria la manera que el seu pare veiés que podia fer-ho. Allò de voler-ho demostrar al món per haver-t'hi d'obligar, perquè penses que si no hi tens altre remei, al final ho faràs. A ell, però, no li ha sortit bé. S'ho ha proposat i ho ha intentat, però no pot. I cada vegada que ha fet un servei, no ha complert l'obligació que li tocava. L'oficial, de tant en tant, vol fer-li una mena de teràpia, perquè li veu la cara abans de sortir de la furgoneta. Miguel, a ti lo que te sobra es sensibilidad. Que estamos para esto, joder, que no pasa nada, que nadie te va a reprochar nada. Es nuestra función. Es como si a un médico le diera miedo operar, a un pollero cortarle el cuello a un pollo. Es un trabajo, punto y final. Ell va fent que sí, i en algun moment s'ho creu una mica. Però després sempre flaqueja, encara que l'insultin. De fet, ho demana crits a vegades, que l'insultin molt perquè pugui sentir una mica de ràbia i colpejar fort sense haver de tancar els ulls. Que li diguin alguna barbaritat i que pugui justificar-se i semblar que nota un raig d'odi al pit i als braços. El seu pare li hauria dit igual, demasiado sensible. I això que, quan veia com s'estirava i es tornava fort, li colpejava l'esquena orgullosa. Estàs hecho un toro, Miguel, así me gusta. I ell se sentia reconfortat i es mirava els músculs al mirall. En té molta de força, n'és del tot conscient, i no li calen gaires hores de gimnàs, també segurament perquè és jove. Alguns dels seus companys li porten 10 anys i li admiren els músculs dels braços i l'amplada de l'esquena. Però ell, el que no té, és la seva mala llet. No té aquella ràbia ni aquell convenciment. I això no sap com fer per entrenar-s'ho. A més, només li va caldre entrar al cos per saber que el lloc que havia estudiat i que li havia semblat mig lògic, intervenció mínima de la força o solicitud verbal de dissolució, no s'aplica mai, sigui quina sigui la circumstància, mai. Per sort, no fa actuacions cada dia. És cada cert temps, a vegades protegeix personalitats importants i no passa res, a vegades ha fet controls en situacions de tensió i possible perill ciutadà i no ha hagut de carregar contra ningú. El problema és quan té ordre de dissoldre grups de gent en manifestacions. I van avisats i preparats, no és cap sorpresa per ningú, però ell no és com els altres i no se suporta quan es veu acovardit per la situació. Mai ho ha explicat a ningú, però enveja aquella mirada dels seus companys quan li sembla que hi gaudeixen. No diu que en tinguin ganes sempre, però els veu la cara en el moment just d'entrar a una concentració i posar-se a repartir cops, que li sembla que aquella adrenalina els dona plaer? El plaer de guanyar una batalla, de la cosa al moment just i al punt just per fer que el que es defensa s'enfonsi. Com aquells segons de combat de boxa en què el vençut ja no lluita perquè no pot. És el gust de matar una mosca d'un cop sec, a ple vol. Després hi ha d'haver la sensació de victòria i la força augmentada, però ell no. Massa sensible, massa pensar. Després es fa tanta ràbia que pensa que només li serviria que un company el fes sentir com es mereix a base de cops, forts i secs, per no pensar. I com altres vegades a la vida, hi ha un moment límit i et toca canviar. A ell, després, li sembla que fa més temps que ho porta dintre i que ho ha decidit, però la revelació s'ha produït en segons, sentint de lluny mitges frases d'una conversa i les rialles dels seus companys al voltant de la màquina de cafè. Ni quan s'imaginava què devien pensar o dir d'ell, hauria concebut una conversa com aquella. Ha estat el cop definitiu directe a un punt vital, el fracàs que l'inunda i l'humilia i que té la mirada del seu pare. Dins seu alguna cosa ha canviat i ell sembla que ja és un altre punt. Sense aquella merda de por i de sensibilitat, a la propera tornarà a començar. Serà un altre primer dia i ell sabrà destruir la feblesa i no haver-la de tornar a sentir. S'ho ha proposat i s'ho ha jurat. Per la seva dona, per la seva mare. Si no ho aconsegueix, es colpejarà el cap contra l'armari fins a fer-se mal. Es tallarà les cuixes amb la fulla d'afaitar. Seran talls petits que faran sang espessa i enganxosa. Seran molt junts i aniran fent saltar tiretes de pell. Serà sentir dolor de ràbia i d'odiar-se per encara odiar-se més. Aquest nou primer dia ha de ser en una operació de pes. I ho serà. S'han concentrat en una altra ciutat i tenen ordres de sortir a esclafar. Ell s'està moltes hores silenciós, no parla perquè està concentrat en aquest nou pensament. Són al port i han de sortir quan se'ls doni l'ordre. L'oficial fa estona que li veu la cara i vol parlar. Miguel, esto que vamos a hacer hoy es importante, tienes que estar a la altura. Yo creo que van a ser muchos, vamos a asustarlos y que se enteren de dónde están los límites. Aquí, los que se creen más listos reciben rápido, ¿me entiendes? El Miguel no fa que sí ni que no, perquè alguna cosa en ell ja no és on era. Quan puja el furgó tremola i les dents li peten. Quan baixa té la respiració agitada. Quan corre cap a l'edifici, on hi ha concentrat el grup de gent que ha de dissoldre, té la sensació que gairebé no pesa gens, és com si fos un altre. I arriba dels primers i no s'ho pensa. No li calen els crits d'odi per justificar-se, perquè no hi són i no hi seran. Pega amb la porra, empenta, crida. No és important que no toqui els punts vitals, toca fronts i orelles. Estira persones pels braços per desfer les piles humanes, les fa caure i les arrossega amb tota la força que té. Quan són a terra, si s'hi resisteixen, els clava puntades de peu i els passa per sobre i les aixafa perquè li és igual. Porta la cara tapada i se sent respirar ell mateix. Hi ha molt de soroll i molta gent. Crits que qüestionen el que fan i mans en l'aire, en senyal de pau. No sent gaire què li comuniquen els seus companys i actua per intuïció seguint la massa dels seus. El que ha de fer és apartar aquella jantada, apilada, per entrar dins l'edifici. No vol parar i no pensa ja. Clava un cop de porra fort a l'espatlla d'un home que està en un grup de gent obstinada que li impedeix arribar a la porta de l'edifici. Com a reacció del cop, l'home es tapa la cara, però no recula ni fa cap gest per tornar-s'hi o de marxar. Ell se sorprèn. No li ha semblat veure mai aquella determinació en ningú abans. Potser l'home tampoc sent res. El torna a colpejar a la part del cap que queda una mica desprotegida dels braços. Un cop fort i sec, com quan mates una mosca al vol. Veu la sang que raja al cap, brillant i calenta. L'home se'l mira amb ulls d'incrèdul i ell no se sap reconèixer en aquella mirada. Ja no. L'agafa pel coll i l'estira cap a la fora. La sang de la ferida li cau al dors de la mà i quan se l'aixuga amb els pantalons de l'uniforme li queda enganxosa. Torna dintre i segueix carregant sense mesura contra tothom que suposa la seva missió d'entrar dins. No hi ha més que això, no hi ha cap mena de por ni es qüestiona res. Se n'ha buidat i no pensa. Actua perquè hi ha un objectiu i ha de complir-lo, però actua sobretot perquè l'ha vençut l'evidència del seu propi fracàs. Tot en ell és visceral i descarnat, alguna cosa primitiva i desmesurada, perquè sent, amenaçant, l'olor de la humiliació i la veu d'aquelles rialles i d'aquella conversa que ha recreat tantes vegades dins el seu cap. No vol recordar com era abans perquè ara és un altre. Nota una vergonya dins l'estómac que el faria vomitar i que li faria cremar les galtes si pensa en com era abans. Ara mateix ja no sent i no pensa, com si ja no fos humà, com una màquina que destrueix o una bèstia que devora. Família 1, es diu el conte, eh? I això va ser el 2017. No sé si us sona aquesta història. Bona, aquesta història de la Clara Caraltó, el que pensen els altres. Va, que arribem a les 2 de la matinada, les notícies d'aquesta hora, ens posem al dia de la situació, sobretot de l'incendi de Lleida, i nosaltres tornarem demà a les 12 en directe des de Montserrat. Us espero a tots i a totes. Farem preguntes-respostes i moltes converses. Fins demà, bona nit.
2: Catalunya Ràdio, les notícies de les 2.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Un incendi de grans dimensions ha calcinat completament una cooperativa agrària de Lleida. Les flames han començat a l'exterior de la nau, cremant caixes i palets de fusta, però s'han estès també a una nau industrial. El foc ha obligat a desallotjar desenes de veïns del barri de Ciutat Jardí. El foc va a aquesta hora a la baixa, però els bombers continuen treballant a la zona. Lleida, Pere Joan Álvarez, bona nit.
4: Hola, bona nit. L'incendi que s'ha declarat, recordem, al voltant de les 10 de la nit, ha calcinat milers de palets i dues naus de la cooperativa Arcofruit. Els bombers treballen a aquesta hora perquè no s'estengui una tercera nau. Desenes de veïns han estat desallotjats preventivament. Per la majoria d'ells ja han pogut tornar a casa seva, ho confirmava l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
5: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats, els de l'urbanització Vilamoncada. Dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
4: Els bombers tenen l'incendi en fase d'estabilització, però asseguren que la nit serà llarga. Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
3: Repassem ara altres informacions en format més breu. El Papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya en un viatge oficial que servirà